0: escena de Victus en la cama.
1: Bueno, claro que sí. Es mi mejor empleo.
2: La Júlia és la mare d'en Javier Lerín, una perruquera ara jubilada, cuina i arregla els cabells a les amigues, tot i que el que més li agrada és cuidar del seu net, n'Ulisses, a qui va a veure un pi per setmana. L'endemà d'un vespre que ha quedat a dormir, la Júlia diu que creu que ha tingut un ictus.
3: Dues setmanes després roda aquesta pel·lícula que es va estrenar fa uns dies a la secció de talent balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest i que ha estat doblement reconeguda en el Festival de Màlaga en dues bisnagues. Una íntima i personal història sobre la memòria, l'amor, la bellesa i la infància.
4: En profunditat.
5: I en profunditat volen conèixer què és Los Días Azules, aquest retrat familiar que ha fet Javier Lerín. Com estàs, Javi?
6: Molt bé, ben fresquet aquí amb
5: vosaltres. Sí, eh? Frescos estem aquí, eh? Contents de que venguis aquí a Tentol per xerrar d'aquesta pel·lícula, que dèiem que és de totes les feines que has fet, segurament el retrat més íntim, personal i familiar, evidentment, que has fet, de tots.
6: Sí, i el més immediat, perquè va ser una pel·lícula amb molt poca preparació. És a dir, en el moment en què ma mare em va dir això, que pensava que havia tingut un ictus, en realitat com que això va despertar tots els fantasmes de la malaltia de la meva predina, de 6 anys que havia estat amb hemiplegia, de la pèrdua de la memòria, i principalment em va despertar una por com molt immediata, que era el fet de si ella tenia un ictus de repetició i la seva personalitat s'emboirava de cop i volta, el meu fill no recordaria l'amor que la seva predina li tenia. Aleshores, com que jo me vaig llançar a gravar aquesta pel·lícula pràcticament com una història d'amor entre una predina i un net.
5: Clar, tu esperaves una inspiració per poder fer una pel·lícula o aquest accident o aquesta circumstància familiar te vas devenir i te va provocar, te va motivar a fer aquesta pel·lícula?
6: Clar, més la segona opció. Vull dir, allà on el trànsit normal d'un projecte documental és que s'escriu, que cerca un finançament i que després se produeix, tot això no va passar, tot això va ser una cosa molt immediata de gravar pràcticament l'endemà amb un guió escrit 20 minuts i que després ma mare va omplint d'aquesta cuina xup-xup on va traient les seves pors més profundes i les va relacionant amb l'amor que li té en el seu net.
5: Clar.
3: I una cosa complicada també deu ser explicar-li a ta mare: vull fer un documental sobre això, vull fer una pel·lícula sobre això. És,
6: Sap què passa? Que el documental és un gènere ben diferent a la ficció, on la ficció te demana molt de dobbers, el documental te regala moltes coses. Però per aconseguir relacionar-te amb la pel·lícula has de conèixer molt bé el personatge. I aquesta feina jo ja la tenia feta, perquè ma mare la conec de tota la vida. Aleshores, no va ser difícil pensar situacions a les que ella pogués treure el que duia de dins. Sí que va ser difícil, a lo millor, aconseguir certes coses, però el que varen trobar és que fins i tot quan el guió fallava i l'escena no funcionava, servia per seguir contant històries, fet d'aturar-li i dir-li: "Mo mare, és que no t'estàs recordant de com era el guió, pensa que ara havies de dir això" i tal. Clar, això reforçava la por de la pèrdua de la memòria, reforçava que la pel·lícula avançava, però d'una altra manera un poc més metalingüística.
5: Clar.
2: I Padrina i Net, relacionant-se, no?, fent aquesta ficció venint de la realitat, com ha estat també aquesta connexió entre ells a l'hora de fer-ho davant d'una càmera?
6: En realitat, el guió plantejava posades en situació on jo ja sabia més o manco el que passaria i com actuaria ma mare i com actuaria ell.
2: Clar, perquè des que ta mare la coneixes molt, però el teu fill també el deu conèixer molt.
6: Sí, el que passa que els nins, clar, quan són tan petits, en aquell moment ell estava articulant les primeres paraules, fent les seves primeres passes, estava aprenent a caminar. La setmana anterior no caminava i aquesta setmana caminava, vull dir.
3: Era impredictible, no?, el que passaria.
6: L'agafa com en un moment molt, molt curiós i molt únic de desenvolupament. I en realitat el que costava més era amagar-li la càmera, perquè ell en el moment en què està la càmera sí que no té aquest coneixement encara per dir això no ho he de mirar, això no ho he de...
2: Clar, se despista, no? De dir, no me sona, això és nou...
6: Però aquest bocinet que heu posat, que ella entra a despertar ma mare i li diu bon dia, bon dia, bon dia, i ella no contesta, això se repetia cada setmana. Jo l'única cosa que vaig haver de fer és col·locar la càmera a un lloc on ell no pogués percebre que estava allà.
5: Clar, una pel·lícula, una història que surt des del moment que ta mare diu que ha tingut un ictus. Quant de fàcil o de complicat per l'emotivitat és per tu poder rodar això? Clar, tu des que coneixes bé l'entorn familiar, evidentment, però l'emotivitat supos que també és un fet afegit que costa o fa que les coses també siguin més fàcils o no?
6: Mira, quan tens un nen petit, tot costa molt més. És a dir, allà on tu tres tens per fer el que volies, ara tens una competència molt forta que és el teu fill que està cresquent i si el te perds, el te perds, saps? Aleshores, treure temps per fer cine, ara costa més. I sí que és cert que va ser molt bona de rodar, perquè varen rodar en 3 dies, però va ser molt llarga d'acabar de muntar, perquè costava molt posar-se davant del material i tenir els ulls sense claretat de poder veure, saps? És a dir, jo vaig plorar molt perquè ja se diuen coses que són molt certes, que no sabem si un dia arribaran o no arribaran, però quan veus a ta mare manifestar aquestes pors d'una manera tan sentida, pues, te contagia i jo vaig plorar molt muntant aquesta pel·lícula. Aleshores, des de que la varen rodar fins que va acabar el muntatge, varen passar 2 anys igual, on agafava la pel·lícula estones, la deixava reposar, i després que té molta trampa de dins, hi ha moments en què el diàleg està canviat, no estan dient, jo no estic dient el que s'està dient, en aquest bocí que heu posat, és... i altres que té talls que són invisibles, que tu no veus que ha hagut un tall, però que ja han llevat un minut, que a lo millor desinflava aquella seqüència i han connectat 2 punts on estava a un nivell alt. Vull dir que va dur molt poca feina produir-la, però després articular-la, fer-la funcionar així com funciona, va ser una cosa com a molt païda i molt, molt lenta.
3: A priori tu tenies cap intenció de fer una pel·lícula sobre memòria, fer-se gran o la infantesa, ja que havies tingut també un fill feia poc, o va venir donada per la situació, aquesta intenció de fer la pel·lícula?
6: Mira, si t'hagués de contestar això quan l'estava fent, te diria que va ser una cosa immediata que es va despertar aquell dia. Veient la pel·lícula, en la distància i amb els anys que han passat, té molt clar que aquella pel·lícula estava latent des de la malaltia de la meva predina. I que, de qualque manera, hi ha... És com un llac que té una superfície que tu veus, però quan entres dins la pel·lícula, si ets d'aquesta família i saps que hi ha darrere, allà baix hi ha altres presències.
2: Una declaració d'amor absolut a ta mare i a ses mares, a sa teva predina, que també era sa mare de ta mare, no? I tota aquesta figura femenina dins una família, dins el capdavant de ses famílies, supos que també. Has pensat molt en sa teva predina com des durant tot aquest procés?
6: Ah, un moment, sí.
5: Clar, una declaració d'amor.
6: Sí,
5: i un regal per en Ulisses, també, no?
2: Clar.
6: Sí. La idea era aquesta, com que ell tingués qualque cosa de sa predina, si passava alguna cosa que realment no ha passat i que agraïm, ma mare. A dia d'avui està bé.
5: Com l'ha vista ta mare en aquesta pel·lícula? Com la rep ella, clar? No ho li sé, quina edat té ara?
6: Ara en té 4 i mig. 4. En aquell moment tenia 1 i mig. I... I, curiosament, un Ulisses la va veure per primera vegada a Màlaga, en jo.
5: A Màlaga?
6: Sí, assegut en un jo.
5: On va rebre dues bisnagues, que ara hi arribarem.
6: Ah, sí.
5: Sí, perquè no haurem de xerrar.
6: I en aquell passe va ser la primera vegada que ell la va veure i jo li deia, en recorda tant, que la iaia està interpretant com fan les pel·lícules, que no has de veure's i tal. I me diu, ui, però ho fa molt bé, oi?
3: Però jo trio.
6: Sí, com que en Godard deia això de que la fotografia és la veritat i que el cinema és la veritat 24 vegades per segon. I crec que és un retrat de ma mare com a molt cert, que el nen, quan sigui gran, crec que l'agrairà. Perquè se mostra molt bé, la meva mare, ja. I de fet, a mare me varen dir... la jefa del jurat me la vaig trobar el dia abans de l'entrega de premis i me diu, és que tothom la volia abraçar. Si haguessin pogut triar una persona del festival per fer-li una ferrada, li haguessin fet a ta mare.
5: Que guapo. I si va resistir molt, ta mare, en això, que diguessis, jo vull rodar, vull fer una pel·lícula d'això.
6: No, se va entregar completament.
5: Se va entregar completament.
2: Ah, sí?
5: Des del
2: sí.
5: Minut zero.
6: Ma mare per jo faria qualsevol cosa.
5: Li va confiar plenament que aquell retrat familiar de dins que vostre el pogués veure tothom.
2: Clar, a vegades les càmeres o coses que no coneixes...
3: Te poden fer por.
2: Sí, estàs més reticent, no? Jo me passa moltes vegades que demanen al meu familiar l'ajuda amb la feina dels mitjans i me diuen que no. Sí, que ta mare s'entregués d'aquesta manera és una sort.
6: Sí, sí.
5: Clar, un retrat íntim i familiar, com dèiem, profund de que teva, però el 2018 ja vares fer Els ulls s'aturen de créixer, aquest retrat també íntim d'en Miquel Serra, de que seva, de germà, d'en Joan. Creus que hi ha res en comú? I podries trobar cap aspecte en comú, fins i tot del procés de feina, del procés de muntatge... xerrant per intimitat de la història.
6: És una pel·lícula radicalment diferent. Radicalment diferent. Sí, te diria que cap de les dues pel·lícules estan jugant amb un llenguatge convencional, perquè Els ulls és un collage total i absolut de coses diferents. I, però tant en la cerca com en la... el procés de realització, el procés d'immediatesa... vull dir, no s'assemblen en res, en res. També perquè durant Els ulls com que vaig aprendre moltes coses i quan estava enmig del procés me vaig donar compte que potser la pel·lícula que m'hagués volgut agradar fer ja no la podia fer perquè havia començat d'una altra manera i tenia altres ingredients per cuinar. I aquí vaig dir, no, anem a explorar aquesta altra banda com un poc més... És a dir, jo... M'agrada molt el teatre d'en Bertolt Brecht, m'agrada molt el cinema d'en Haneke, que explora el llenguatge i la manera de contar històries sense deixar de tenir present el dispositiu que les està filmant. I això va ser un poc més el que vaig cercar amb aquesta pel·lícula. I d'altra banda, quan feia Els ulls tenia tot el temps del món, vaig estar 7 anys, gravava processos que potser duraven setmanes per aconseguir segons... I no tenia cap pressa, simplement volia anar acumulant els materials que a mi m'asseguressin que a l'hora de muntar podria treure una bona pel·lícula. I aquí va ser tot el contrari, l'immediatesa es va imposar i tenia com a molt clar, en aquell moment pensava que tenia molt clar el que necessitava per fer aquella pel·lícula i ho varen fer en 3 dies i després va ser muntar i muntar i muntar.
5: Clar, la pel·lícula de Miquel Serra es recull de molt de material, de triatge, d'anar rodant, i aquí és immediatesa, dins que vostra i gravar.
6: Sí, en aquell moment, quan fèiem Els ulls, jo tenia ja narcolèpsia molt instaurada i encara no me l'havien diagnosticat, i ara que veig la pel·lícula m'adon compte que tota la pel·lícula és com una ensoñació, te fica en un món que sembla que tu veus la pel·lícula flotant moltes vegades. I aquesta és tot el contrari. Los Días Azules està fet amb els peus a terra i sents, lo primer que sents és el trípode que s'està col·locant per anivellar-se la cara d'aquella dona.
5: Per què aquest títol, Los Días Azules?
6: Perquè van ser un dia realment tristos i perquè Los Días Azules sempre és com un sintagma que m'envia en aquell moment com a de Machado, que mescla infantesa i el darrer moment abans de morir-se, d'estar escrivint en el pati de la casa on va néixer i de que li trobassin aquells versos a la butxaca de Estos Días Azules i Este Sol de la Infància. I m'ho va agradar, com que era majoritàriament en castellà la pel·lícula, entre nosaltres, la família, diguéssim, de que nostre xerrava en mallorquí i mon pare i mon mare xerren en castellà.
3: Mm. I que t'ha fet aprendre aquesta pel·lícula sobre ta mare i també sobre el teu fill, perquè gravar amb un nen d'un any i mig que has dit que tenia en aquell moment, supos que t'ajuda a conèixer-lo d'una altra manera, així de darrere la càmera.
6: Les pel·lícules, sembla mentida, però te fan aprendre molt de tu mateix, de lo molt que t'equivoques. I si ets honest en reconèixer tota aquesta part de tu que tal vegada no és la millor part, com que aprens molt.
3: T'ha fet en donar-te en compte d'errors, lo millor.
6: Sobretot d'errors en tractar amb mare. Sí. En que de vegades no mos fixam en que estem demanant a una persona una cosa que no pot fer. Amb els nins també passa. Mm-hmm. Vull dir, de vegades li demanant coses que són nins, que no poden.
5: Mm. Mm. Sovint a vegades no són justos, eh? I demanant coses que no poden ser, i sobretot a ses mares. Mm-hmm. Clar, has vengut dos premis del Festival de Màlaga, ja fa uns mesos, Bisnaga de Plata, el millor curtmetratge documental, i Bisnaga de Plata de premi de públic en sa mateixa categoria. Clar, com arriba aquí, això abans de l'Atlàntida, on se va poder veure ara fa uns dies, clar, no sé si has guanyat qualque premi més.
6: No, de fet, ara al setembre se passarà a Bòsnia, però no, de moment són aquests dos premis. Mm. Tampoc crec que sigui massa fàcil guanyar molt de premis en un documental perquè se'n fan molts i n'hi ha de molt bons. Vull dir, jo me va sorprendre lo de Màlaga. De fet, el dia de la projecció, mon pare me deia, he llegit una crítica en El País que posa un curtmetratge que se va passar dimarts, que el posa a dalt de tot, treu-te del cap que guanyis perquè no guanyaràs.
2: Vaja.
6: I jo que...
5: I tu creus a ton pare.
6: I jo, no, jo en aquell moment no pensava que guanyaria res, però quan el vaig sentir això vaig dir, encara tenim possibilitats.
5: I així va ser.
6: I així va ser.
5: Dos premis.
3: Són preus majors, són preus majors, sí, sí. Estàs fent feina amb altres projectes ara, després d'haver estrenat aquest curtmetratge?
6: Mira, hi ha un documental que m'està costant molt finançar, que és un projecte que tenc obert des d'un rodatge que vaig fer la primera setmana que varen obrir després del Covid, del primer tancament. O sigui, que imagina't.
5: Ja fa temps, sis anys o més.
6: Sí, no he tornat a gravar d'ençà aquell dia, però va ser una gravació que va anar molt bé. Varen plantejar com a dues unitats dins un estudi, un local que teníem a la Soledat, i que parla sobretot dels traumes que hi ha en el barri de la Soledat causats per aquesta cosa del narcotràfic que està instaurat allà des dels anys 70 i que sembla que no hi ha una intenció molt ferma de treure-lo d'allà. I com això afecta en bomos que se droguen, que roben, que tal, i com afecten dones que són les que cuiden, les que intenten treure la família, les que li roben, les que li peguen. I va ser un càsting superinteressant. Teníem uns personatges molt bons per continuar la història, però clar, és un tema que així com estan escrites les línies d'ajuda d'aquesta comunitat,

0: tot això no té tant de pes com que la pel·lícula que facis promocioni la illa, promocioni el seu patrimoni, és com que les persones sembla que de vegades no importen tant.
1: Per tant, aquest projecte, en quin punt està?
0: Aquest projecte, ara, després de Màlaga, un productor català se va interessar amb ell i l'ha presentat a les ajudes de CICEC, i a lo millor amb un poc de pressupost de Catalunya aconseguiríem facilitar alguna més de pressupost aquí, però si no s'acabarà amb el que tenim, que és una participació d'IV3 de 12.000 euros i ho farem amb això.
1: Se faria, és a dir, tiraríem.
0: Sí, l'acabaríem.
1: Clar, a fil d'això em van xerrar molt aquí a Tentol, de Mallorca Confidencial. No sé si t'has fet la pregunta, no sé si has tingut interès de veure-la. Sí, si t'ha agradat, sí.
0: És que quan vius a Felanitx i tens un nen petit...
2: És complicat.
0: No és tan fàcil.
1: Sí.
0: No és tan fàcil. Sí. A l'Atlàntida sí que vaig fer com a excepció de baixar i de passar 4 tardes en el cine perquè varen remasteritzar la filmografia d'Angelopoulos a Filmin i han aprofitat el festival per fer com una retrospectiva del director i ha estat increïble poder veure aquestes pel·lícules fetes per les sales de cine a sales de cine.
1: I vas aprofitar per veure això. Tampoc no te poden demanar si vas veure cap altra pel·lícula més que volguessis destacar de l'Atlàntida, dins Talent Balear, per exemple, si vas veure...
0: Vaig veure els curtmetratges, dels quals destacaria el curt de Olivia de Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra.
1: Sí.
0: El vaig trobar molt bo, molt, molt diferent, una peça molt única, molt, molt illenca, diria, i tot, i molt fresca. És a dir, si jo hagués de donar el premi, li hagués donat a ell.
1: A ella. Bueno, ho diu en Javier Lerín, que ha tingut 2 premis, 2 bisnagues en el Festival de Màlaga per aquest retrat íntim Los Días Azules, que també se va poder veure ara fa un grapat de dies a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I ara, Javier, te farem un parell de preguntes així més ràpides.
3: El paraulòmetre.
1: Au, el paraulòmetre, que són preguntes així més fresques, diguem, com fa aquí de dins, que
2: sí, aquí fa
1: fresca.
4: Està molt fresca.
1: Sí, està bé, sí.
4: Javier Lerín, on passes l'estiu?
0: A Felanitx.
4: No vas a Porto Colom, quedes en el poble.
0: No, anem a Porto Colom, sí. A Salgar o a Calafrafi.
1: Bon lloc, sí, bon lloc.
4: No, clar, és que Felanitx, en terra preuada. I què estàs llegint ara mateix?
0: Mem, ara el darrer que m'ho vaig llegir me pens que era A 4 patas, de Miranda Juli.
4: El recomanes?
0: A 4 crosses. Sí, el me vaig llegir en anglès quan va sortir i vaig repetir, vaig trobar que m'havia quedat, m'havia enterat de tot, llevat del títol, que no sabia massa bé com interpretar.
4: I aquesta és un poc més difícil. Darrera situació que t'ha passat d'immortalitzar en una pel·lícula?
1: Uau.
2: Clar, no sé si t'ha passat. És complicada.
1: No sé si t'ha passat, que cada dia que vius situacions i dius...
2: Short de pel·lícula.
1: Short de pel·lícula.
4: Ja, per una estampa, per un missatge, per un...
0: Sí, ahir hora baixa.
2: Vol dir passa cada dia. No.
0: Estava... al meu fill li agrada molt jugar en coses que no són juguetes. I a casa hi ha d'una obra que vàrem fer com a unes rajoles d'aquestes com a de piscina, que són molt petites i estan aferrades. I doncs me va demanar que les desferràssim i les separàssim per fer construccions. I vàrem desferrar quasi 1000 rajoles, jo crec que... I doncs vàrem estar, jo te diria que 2 hores... jugant en això, a col·locar 2 rajoles, de vora 2 rajoles, xerrant 4 paraules i concentrat 2 hores. I vaig pensar, mira això que te diuen, que quan estan concentrats, que no els hi diguis res, que només està fent una cosa, ja estan desenvolupant la capacitat de concentrar-se en alguna cosa. I do això, ho vaig trobar de pel·lícula.
1: Que podria ser un curtmetratge, perfectament.
4: Sí, sí, també dona.
2: Una pel·lícula de 2 hores.
1: Sí, també. Clar, duria feina. 2 hores ja duu més feina, no?
4: I de pel·lícules ja m'has xerrat de les darreres que has vist, que eren les de l'Atlàntida, però per ventura...

0: un director o una pel·lícula que vulguis recomanar, reivindicar?
1: Sí, mira, vaig veure de les quatre que vaig veure d'en Angelopoulos, n'hi ha una que se diu Paisaje en la niebla, que la recomanaria molt, i La mirada d'Ulisses també. Són dues pel·lícules com molt ben fetes, molt ben pensades, molt ben duites a terme, i que estarien les dues entre les 10 pel·lícules que jo m'enduria una illa deserta.
0: Sí, uau, sí. Gran titular.
2: No, Ulisses és Ulisses, esteu fi per La mirada d'Ulisses?
1: Té part, sí, té bona part. També perquè és com el darrer mite humanista abans del catolicisme.
2: Molt bé. Interessant,
3: Molt interessant, sí.
2: Javier, moltes gràcies per venir.
1: Moltíssimes
2: per passar per Tèntol, que tampoc no ho han dit, se'n va a Bòsnia, Los Días Azules, però se podrà veure en lloc més, en aquests mesos, per aquí, per ses illes.
1: De moment no, però moment si voleu vos puc passar un link i la mireu quan vulgueu.
2: I se pot veure.
3: Me faria moltes ganes.
0: Ai, sí. Sí. Quina gola.
2: I a Bòsnia, que va a un festival?
1: Sí, de documental.
2: Molt bé, és a dir, que podries guanyar un altre premi, podries tornar un premi.
1: Sí, podria anar.
2: Amb més d'un. Javi, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé.
0: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol. De 3 a 6, a IB3 Ràdio. A contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Passen 4, 5 minuts ja de les 5 i mitja, recta final de Tentol, i ja tenim la nostra estimada Raquel Agüeros. Raquel, com estàs?
1: Coret, com estàs?
0: A on te trobam avui? Que no has vengut?
1: Som a fora vila, podem dir així.
2: Ah, fora vila.
3: No te pegues gent, Raquel, perdona.
0: I què hi fas,
1: perdona,
0: allà?
1: Perdona, jo som de... Perdona, no, ara m'ho fes, ara m'ho fes. Jo som de poble, però quan dic de poble, és de poble, de 200 habitants.
3: Però sí. De quin poble
1: no sé
3: si se pot dir?
1: De pija. Ho sé cert, però som de poble.
0: Escolta'm, i però en quin municipi estàs? No diguis on ets, perquè en aquestes darreres hores no podem dir on... Ni on mos trobam ni on mos trobarem.
1: Bé, som pel nord.
0: Pel nord de Mallorca.
3: De Mallorca?
1: De Mallorca.
3: Sí, com una reina,
0: sí, però,
3: no?
0: Clar, si anar Raquel diu pel nord, l'imaginem per Pamplona.
3: Sí, això sí, tot d'una hem pensat.
1: Era per això que havíem de fer. Escolta, me sembla un poc fatal que me poseu ara aquí, darrere aquesta entrevista tan meravellosa.
0: Sí, eh?
1: Ostres...
2: Difícil de superar, ara, això.
1: No, clar, és que això no se pot aixecar, ja tot i que ara.
3: Raquel, tu pots en tot i més, què vol dir?
1: No, és que estava com molt emocionat, no?
2: Sí.
1: I això, no sé a l'estudi, però això se transmitia molt.
0: Sí.
2: Ja t'he dit que si el veies en persona encara era més emocionant, la cosa, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Clar.
1: Són d'aquestes entrevistes que te deixen un poquet així, no tocat, però sí que és vera com que t'atura un poquet el ritme, no? I te fan pensar. Ha estat molt guapa, company.
0: Clar, gràcies. De tot. Bé, gràcies a en Javier Lerín, que evidentment ha fet aquest curtmetratge i té aquesta història familiar, l'ha sabut retratar tan bé. I també és la seva manera de contar-ho, pausada i...
1: Sí. I amb la distància
0: íntima.
1: Suficient per poder contar-la.
0: Sí.
1: És que no... Quan te toca una cosa de tan a prop, de vegades, com que perds la perspectiva, no? I segurament això tindrà a veure el fet de que hagi estat tant de temps, no?
0: Sí.
1: Pensant-la i tot això, encara que l'hagin rodat en 3 dies, és igual, no? De vegades les coses més tècniques són així i també així han de ser.
0: Clar, aquesta immediatesa del seu entorn familiar, però també això té una càrrega emotiva, perquè el teu entorn és ta mare, és el teu fill, i es mostraran en el món. I clar, també hi ha aquesta part de facilitar, però alhora també de complicació, no? Emocional.
1: Sí, exacte, si ho penses bé, realment, encara que coneguem a moltíssima de gent, no? Realment ens envoltem de molt poques persones importants, cadascú, no? Encara que tinguem una feina de vegades, no? Que contactem amb moltíssima de gent, vosaltres, per exemple, que cada dia entrevistau feien no sé quanta de gent, moltíssima, però en el final a tots ens interpel·len les mateixes coses, no? Ens importa que els nostres estiguin bé, el passat, el present i també el futur. Preciosa aquesta entrevista.
0: Gràcies a en Javi. Vinga, Raquel, on veuràs...
1: Bé, el primer que volia dir...
0: Sí, digues.
1: Que les dic, companys, amb molta força, òbviament, els colombians que hi són allà i tots els que viuen aquí, no? Que han patit aquest terratrèmol tan, tan terrible i que les xifres realment són terribles. Dit això, no sé enxerrar d'una altra cosa que de l'eclipsi famós.
0: Que vols?
1: Que no tenc culleres, vos tornes...
2: I feim una crida, però si calcul i s'obre no eres de l'eclipsi, que vinen a Raquel.
3: Crec que no ens obre.
0: Jo t'anava a demanar, d'on el veuràs, però no el veuràs, perquè si no tens ulleres no el veuràs.
1: És que, clar, jo pensava anar a veure-lo, no diré on, però si no tenc ulleres no ho hauré de mirar per IB3.
0: És que s'han esgotat, és que no n'hi ha, en farmacis. No sé on en trobaràs.
1: També te dic una cosa. Esperar-se en el darrer dia tampoc està bé.
2: No. Podreu quedar amb Maria Pons per mirar-lo per la tele, perquè en Maria també el mirarà per la tele.
0: A més que fa més d'un any que en xerram, eh?
1: I dos, jo me'n record que ho vaig escriure fa 2 anys una peça que ja començaven a reservar hotels, habitacions, experiències, que li diuen ara aquesta paraula que me sembla tan horrible, però clar, està tot petat i ben alenta.
3: Raquel, vine en el meu sofà, en la meva televisió, tens un seient reservat de vora jo.
1: Pot ser sí, Maria, pot ser sí. No ho sé, jo m'ho de confessar que estic un poquet afectada per l'eclipsi, no sé si és la paraula correcta. No sé, duc uns dies dormint malament.
2: Jo també, menys ets
0: eclipsi. Però això és eclipsi.
2: No et pot ser.
3: Estàs un poc llunàtica.
1: Ai, pot ser, sí. Ai, sí.
3: Vaja.
0: Sí?
1: Ja pot ser, ja. Ja pot ser, ja. Sí. No, no, no. Jo vaig fer feina a un programa de successos, de succeït, i me'n record que sempre deien avui és lluna plena, avui tindré molta feina i tal. Era una cosa com super sangrienta, saps què te vull dir? Coincidia. No? I aquí és vera que a la dita de a més de lluna plena...
2: Eclipsi.
1: No, les someres peguen coses.
0: Ah, això, sí, ah, sí, sí, sí. Mira,
2: també, no? També, també.
0: N'ha sabut una,
1: na
0: Raquel,
1: no?
0: Bé, evidentment, tensats.
2: Menys em pegaran de coses de mà.
0: Sí, clar, perquè...
1: Pues estic un poc somera, estic un poc somera.
0: Clar, perquè els animals aniran girats, eh? Sí.
3: Sí,
1: pues, sí, pot ser. Ai, Déu meu.
0: I girats i anar amb els humans, perquè, clar, en aquestes darreres hores,
2: sobretot per xarxes
0: dies,
2: socials,
0: setmanes i mesos, no xerram d'altra cosa.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, menys si tots complim el Manco Balears, totes les... Bé, per si de cas ocorregués una emergència grossa, no?, que és fonamentalment les mesures que s'estan prenent, que te poden fotre més o manco els plans, però són per això, no? O sigui, crec que és important que la gent entengui que si hi ha una emergència s'hagi de tenir les carreteres sense embossaments i tot això. Mm-hmm. I tot això. Atenció, també vol dir que aquestes pròximes hores a la matadura que ens donaran els famosos, els influenciadors i tot això,
0: clar,
1: a les teles, a les xarxes. És a dir, ara tothom és expert en l'eclipsi.
2: Demà crec que no convé mirar Instagram, perquè tot seran fotos i vídeos de l'eclipsi.
0: Faries aquesta recomanació que fa Miquel?
2: No miras Instagram, no.
1: Jo faria un poquet de desintoxicació. Mira què te dic. Mira què te dic. Tot i que crec que també el ser d'Espanya un dels puestos on millor es veurà, hi haurà, òbviament, una torrentada d'informacions, d'imatges, de vídeos, que això, òbviament, també serviran com a promoció de les diferents regions d'aquest país, a i més, en concret, les Illes Balears i de Mallorca, que serà un dels puestos.
0: Un dels llocs ideals per veure aquest eclipsi.
1: Sí, de fet, vos he de contar que el rei Felip s'ha quedat a Mallorca per veure l'eclipsi.
2: Te ho eres, ell.
0: D'allà se veurà bé, de mar i vent.
1: Diuen que no se sap si se veurà molt bé o no. Jo no sé si ho veurà des d'allà o anirà a veure-lo a cap altre puesto. Però jo crec que hi haurà imatges d'això.
0: Clar, tindrem imatges del rei mirant l'eclipsi. Només del rei?
1: Jo vos dic una cosa, jo ja que mos posam així romanticoncios, per dir-ho de qualque manera, jo m'agradaria molt que sortís amb la reina Sofia, que el rei Felip sempre ha contat que la passió per l'astronomia la ve de la seva predina, la mare de la reina Sofia. Així que crec que seria un bon moment. No ho sé, no tinc ni idea.
3: Agafa el de sa mà, caramel·lats, dius com una escena romàntica, te refereixes? Això t'agradaria.
1: Clar, jo ja saps que som molt pel·liculera.
0: Però com? De bracet, mare i fill?
1: Jo, si ho fas bé.
3: Sí, somiar gratis, això sí.
1: Escolta, Coret, no sé què ens queda, però ja sabeu que la setmana passada que van xerrar del xup-xup de Marivent, vos recordeu, no ens va donar molt de temps de repassar la revista.
0: Sí, no els ha repassat, vinga.
1: No es van repassar, només m'ho vull fixar en un detall. Ja sabeu que la revista Hola, i si no ho sabeu, vos ho dic jo, un dels primers reportatges de cada setmana és d'una casorra impressionant. Vos recordeu que van xerrar un dia de la de James Costes, que havia estat en el
3: que la van poetjar, que allò era impressionant.
0: No, li van passejar, per tot dins, sí.
1: Exacte.
0: Fora serí.
1: Preciosa. I aquesta setmana passada mos han sorprès, és que és una cosa impressionant. En aquest cas, aquesta casa està al barri més car de Mònaco i, atenció, més car del món. La revista diu literalment, és el barri d'ultraluxe guanyat a la mà.
0: Guanyat a la mà.
1: Guanyat a la mà. Guanyat a la mà. Escolta, què vol dir això, moltes coses en tot aquest reportatge. La que ens mostra la seva casa és una dona que es diu Cristi Crociani i el seu home. Hi ha una declaració que ja m'ha fascinat moltíssim. Ella diu, posant en el seu mega iot, superiot i tot això. Algo que és molt pràctic d'aquesta zona residencial és que hi ha un puerto deportivo al que pots acceder directament si tens yate, com és el nostre cas.
2: Si tens un llaut...
1: No. Alerta, alerta. La lancha auxiliar puede atracar junto a nuestro edificio. ¿Qué trobes?
2: Així no, no han de caminar ni dues passes.
3: Però, home,
2: no,
3: no. Raquel, de on és aquesta gent?
1: Pues aquesta Rico. Gent, òbviament, ella és filla d'un... Ella és empresari immobiliari, el seu home també és filla d'un senyor que tenia també molt de dobbers, i només diuen que aquesta és una petita mostra del que tenen, que tenen sis cases més.
0: Ja.
3: Perquè aquest vestit que passeja ella també són diamants de deveres, o sigui...
1: Aquesta és la filla, no, ja t'he dit jo que no.
3: Ah.
1: Ja t'he dit jo que no. Jo no
2: sorprendria que ho fossi, no?
3: No, no, és que ja en aquestes alçades...
1: Maria! Coret, res. Estan circulant, atentos aquests dies, per favor, perquè estan circulant, ja sabeu que està en la Copa del Rei de Vela, que dissabte sí. El rei va entregar els premis i tot això. Estan... S'estan publicant a les xarxes com vídeos manipulats de Felip VI.
0: Vídeos manipulats.
1: Vídeos manipulats. Hi ha un en especial que surt ell arribant a la base naval de Porto Pi, no?, per participar a la Copa i tot això, i que s'escolta un senyor que li diu Felipe, eres la vergüenza d'Espanya, te vas de regata en vez de trabajar.
3: Bueno.
1: Alerta en tots els vídeos que circulen aquest dia.
0: I això no ha passat.
3: Això és dia o què és?
1: No. Això no crec que sigui, crec que és una cosa més senzilla.
2: Ho han afegit
1: crec que
2: han damunt. Agafat, sí.
1: Exacte, crec que han agafat les imatges del vídeo i que després ho han doblat amb so ambient perquè dissimulés un poquet més i ja està. I ho han pegat i ho han llançat.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que...
0: Però s'han fet molt virals?
1: Sí, s'han fet virals, sí.
3: I què opina la gent?
1: Jo crec que... Dos corrents, crec que aquests vídeos manipulats, com tots els vídeos manipulats, responen a interessos o partidistes o polítics o econòmics o d'un altre tarannà, que supos que d'aquí uns mesos podrem saber un poquet més, perquè hem de recordar que l'any que comença, el curs que comença, serà un curs electoral a tope. Electoral a tope, o sigui que l'embafada que tindrem de mentides i de manipulacions i de coses així haurem d'estar ben alerts. Coret, no me vull acomiadar de voltre.
0: Sí?
1: Mai hagués pensat que diria això.
3: Ai, ai, ai.
1: Però per un pic defensaré en Bertín Osborne.
0: Ui.
1: No.
0: Per un pic,
3: eh? Raquel Agüeros.
1: No, calma, ara vos ho explico. Ja sabeu que ha estat la gala Starlight a Marbella, que organitza, entre d'altres, una imatge Antonio Banderas, i és una gala solidària. I estava convidat Michael Bublé, el cantant, i Bertín Osborne també tenia una actuació fins que van acabar cantant junts, perquè Michael Bublé li va dir que era bé, que li agradava Bertín Osborne com cantava i tota aquesta cosa de crooner que té. I van cantar junts Fly Me to the Moon i sonava ben bé. Jo crec que no podem posar però aquest no, àudio sí, perquè no és nostre.
0: No, perquè anava a dir, no és aquest que sentim ara, no?
2: No, Bertín Osborne.
3: A veure. És un Frank, no?
0: Anem.
2: Please be
0: true. In other words. Si això és en Bertín Osborne, canta molt bé.
3: No es canta de classes de cant?
1: Ai, Celestine, és que no podíem posar l'àudio.
0: M'agrada molt, Clar, no. No podíem posar...
1: Exacte. Clar, però no. Bé.
0: Això és en Frank Sinatra, sí. I com va cantar en Bertín Osborne?
1: Va cantar bastant bé, tot i que és vera que s'ha de dir, Maria, tu ho havies dit, no és una persona que tingui una veu molt especial, però sí que té, pot ser aquest carisma.
3: T'anava a dir, Pentura se poden fer com uns paral·lelismes amb en Frank Sinatra i amb en Bertín Osborne, com en sa
1: Posse,
3: com en sa Sotarannà, no? Aquest com a Setzapil, bé, Setzapil si li trobes, però com aquest de volassa, no? De dandy. Ara m'ha sortit la paraula, dandy, volia dir, perquè a mi no m'agrada gens en Bertín Osborne.
0: Un dandy, que no un gentleman, no?
1: Maria, ha quedat clar que no li troba el Setzapil en Bertín
3: Osborne. En Frank Sinatra encara, però és mort, però en Bertín Osborne no...
1: I res, que encara queda estiu, Coret, ja sembla, tinc ganes de començar el curs.
0: Ja tinc ganes?
1: Sí, ja tinc ganes, així com que no és que se me faci llarg, però ja m'entens. Ja.
3: Que s'acabi la calor.
0: Fa calor, sí. Fa calor, sí, ara hem afegit l'eclipsi, però bé, passat demà ja és aquí,
1: Encara
0: tindran ressaca de l'eclipsi, però quan t'hagi passat ja haurà passat.
1: Ai, espero que no tinguem ressaca d'aquesta lunàtica, perquè no és bona.
3: Però abans, demà, quina lluna, Raquel, ho han mirat? Perquè no saben si és plena, si... No sé.
1: És que no vull mirar.
3: Millor no saber-ho.
1: No, és que me fa por, perquè com que se conjurin els astros i sigui tot en el mateix temps, serà gros, això. Serà gros. Res, Corets, que disfruteu molt.
0: Igualment. Per ahir Nadal, no ho sé, per ahir que feim com un comiat de Nadal, ara, sí. Que ve una cosa grossa i sí.
2: Sí, molt bona la setmana que ve, no?
0: Sí, sí.
1: Sembla cap d'any, és vera.
0: Sí, per ahir cap d'any.
3: No sabem si canviarà les nostres vides, perquè alterarà els animals i diuen que pot tenir efectes sobre nosaltres.
0: Veurem quins efectes, quins resultats, quines conseqüències hi haurà, perquè tot això està per venir i falta veure quin comportament fa també... Feim tot plegats, la ciutadania...
1: Com, segur que no.
0: Sí, com ens comportam, que esperem que tothom se comporti, eh? I que sobretot,
1: sí.
0: Si se surt en barca, bueno, no se contamini la mà, que
3: això
0: també s'ha avisat, de totes aquestes excursions que se puguin fer puntualment.
3: Bé, en barca, i gent que vagi a Putjos o el que sigui, que tampoc no deixin fens per allà, evidentment.
0: Fens no se deixa mai.
1: Tranquil·litat,
0: que per ahir que no en tenim de tranquil·litat en aquestes hores.
3: De respirar.
0: Raquel, te deixam en pau descansar en aquest fora Vilaquets, a un municipi indeterminat.
3: De la serra de la Tramuntana.
0: Són vacances, far vacances, encara que sigui d'unes hores.
1: Estic uns dies, bé, encara que estic fent totes les coses del rei, tot això, i... però estic uns dies...
0: Les coses del rei, per ahir que li du...
3: Llenda, real.
2: En menjar l'habitació.
1: No, però sabeu què passa? Que són pocs actes, però és vera que tots hem coincidit, no? Els periodistes, que se'ns han fet un poc enllaç, en el sentit que les esperes són 2-3 hores, saps? Són guàrdies pesades, i sobretot amb aquesta calor, no? Per això hem fet tots un poc galès. Quan ja vareu fer l'altre dia des de reacte oficial.
0: Idò, vinga, merescut. Merescudíssim.
3: Vés a fer un cafè, Raquel. T'anirà bé.
1: Un mes,
0: Raquel, una besada.
1: Adéu, estimat.
2: Adéu.

Vinga, idò, recta final de Tental, quan falten 6 minuts per arribar a les 6 en punt i arribam en aquests darrers minuts de Tental, avui dedicat a un disc com és l'Straight Outta Compton de NYA. What's up? Tell them where you're from. Straight out of

0: I avui toca escoltar un pot de hip-hop, un pot diferent avui, aquesta secció.
1: Mica, que són aquestes paraulotes en anglès.
0: Diuen moltes paraulotes en anglès, però...
1: Estic espantada.
0: El que toca avui.
2: Per què ho dedicam a ells?
0: Perquè hem de celebrar el 38 aniversari d'un dels àlbums més polèmics, per aquestes paraulotes que sentim de fons, però també més influents de gènere de hip-hop. És Straight Outta Compton, dels NYA, que va ser publicat un 8 d'agost de l'any 1988.

aquest nom en YA és l'acrònim de Niggas with Attitudes, que literalment significa negres amb actitud. Tota una declaració d'intencions ja en nom d'aquesta banda. Des de Compton, Califòrnia, varen ser els pioners d'un gènere del hip-hop anomenat gangsta rap, o com ells anomenaven, reality rap. El grup, format per artistes conegudíssims després, posteriorment, com Dr. Dre, Ice Cube o Eazy-E, volia expressar a través del rap la situació de pobresa, racisme i violència policial que vivia la seva ciutat.

0: com dèiem, aquest disc va provocar una gran polèmica, sobretot causada per aquesta cançó que sentim de fons, que denunciava la brutalitat policial i el racisme que hi havia als Estats Units. Vos hem de contar que la FBI va arribar a enviar una carta a la discogràfica del grup advertint que aquesta cançó fomentava la violència contra la policia. I ara que hi ha en Lluís Fortes aquí que mos escolta, i en Lluís me contava que fins i tot la policia els esperava en el costat de l'escenari esperant que cantessin aquesta cançó. I els detenien sempre en directe, que acabaven detingut sempre en directe aquest grup.
1: Històric,
0: només per cantar aquesta cançó.
2: NYA.
1: NYA, sí. Detinguts per ser, o estudiats per ser FBI, quasi sí, dit FBI. Sí.
2: FBI. Ai, bé, Maria. FBI. FBI.
0: Clar, avui hem de xerrar així. Però bé, escolta'm una altra cançó.

0: makes it a cappella. I still express you, I don't smoke weed or sex.
1: Els NYA, però, varen convertir el hip-hop en un fenomen nacional i també mundial, podríem dir. Varen demostrar que el hip-hop podria ser música i festa, però també un altaveu per expressar els seus problemes, i ho deixen ben clar amb aquest disc i en tot el que varen fer. I a més, varen ser una gran referència per tots els artistes que varen sorgir posteriorment en el gènere del rap i el hip-hop, que també van escalant amb aquesta violència xerrada i amb aquesta... totes aquestes denúncies socials i polítiques que feien.
2: Totalment uns referents i 28 sí. anys després.
1: Mm-hmm. Aquest sample és increïble, sí. Aquest funky.
2: I clar que se diria old school.
1: Old school,
2: sí. Sí. Aquest hip-hop. Avui dedicant aquests minuts o segons finals de Tentol a NYA, amb aquest disc Straight Outta Compton que fa 38 anys.
3: Miquel Jung, no coneixia aquesta faceta teva?
1: M'agrada un pot de tot.
3: De raper.
1: Som bastant eclèctics.
3: És una caixa... Oh, clar. Demà tornem, no?
2: Maria Pons, sí. Fins demà.
3: Fins demà. Miquel
2: Junc, gràcies. I na Marga Cifra, que és el control tècnic, ja està fins ara. Demà hi tornem, a partir de les 3. Vagi bé.
4: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Les places com espais arquitectònics i també socials i les bones històries escrites ocupen el programa d'avui. Benvinguts a la cultura.

0: Dimarts d'Arquitectura i Urbanisme amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del Paisatge Invisible. També de llibres amb les propostes de la llibretera Maria Cueneta Galarada. I finalment celebrarem els 40 anys de Call Vermell. És el taller de ceràmica i també llibreria d'art de Felanitx.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: I per parlar de places i de qualsevol espai on se pugui transitar, tenim a Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Molt bé, idò, vinga. Ja la setmana passada en parlàvem, no?, d'aquests espais.
1: Exacte, en parlàvem per mort de ses festes, que seguim encadenant festes dels diferents pobles de ses illes, i totes aquestes festes se van celebrant a ses places, on vàrem ja dir que passen moltíssimes coses, no? Hi ha aquests balls, hi ha aquests sopars a la festa, hi ha aquests concerts. Però si la setmana passada xerraven de ser importants i de ses places com espais de vida col·lectiva, avui vull comentar com una altra, l'altra vida, no?, d'aquestes places. Perquè moltes vegades ens trobem que les places estan plenes durant les festes o durant el mercat, per exemple, però que la resta de l'any o la resta dels dies n'hi ha qualcunes que estan completament buides, no?, precisament perquè poden ser espais inhòspits. No? Uh-huh. I bé, quines necessitats recordem, no?, perquè ja ho hem comentat altres vegades, però recordem quines necessitats quotidianes hauria de garantir una plaça o un espai públic de trobada. Ens hauria de permetre seure a sombra, ens hauria de permetre jugar, trobar-nos amb altra gent, o simplement estar, no?, aquest dret a estar quietes que hauríem de tenir en els espais públics de la ciutat. Uh-huh. Perquè no podem dissenyar els espais públics i molt manco les places només pels usos extraordinaris, no? També les hem de pensar per aquestes petites coses quotidianes, no?, com poden ser, com hem dit, passejar o seure o jugar o simplement estar. No? I jo crec que seria ben fàcil fer un test per veure què ha de tenir una plaça, per veure si realment una plaça és o no habitable. No? Anem a repassar aquestes característiques. No? Per una banda, evidentment, hauríem de trobar ombra cada vegada més necessària, i sobretot en aquest moment de l'any, i no només amb arbres petits acabats de plantar, sinó pensant en els arbres com una infraestructura urbana més. No? I mentre creixen aquests arbres, hauríem de tenir aquest urbanisme del mentrestant, no? I hauríem de pensar en altres estructures com ombracles, com bé, o tendals, no?, que ens donin aquesta ombra mentre esperam que aquests arbres creixin. Llavors hauríem de controlar o de veure quins seients hi ha, no?, perquè no basta posar bancs, sinó que hem de mirar on i com estan col·locats, si se miren entre ells, si estan en el sol, si permeten seure amb un infant o si hi ha lloc per una cadira de rodes en el costat, si tenen respatller i braços perquè els hi siguin més còmodes a les persones grans. Uh-huh. I llavors també ens hauríem de fixar en l'aigua, no? I no només en les fonts per beure, sinó també en la possibilitat de refrescar-se. Ara en l'estiu hi ha com molta polèmica perquè surten constantment notícies de veïns i veïnes que se queixen, no? I fins i tot el mateix ajuntament que se queixa que la gent neda a les fonts. A mi em pareix meravellós que la gent ampliï les fonts per refrescar-se, no? No te vull dir que hi duguin gel i xampú, però sí que hi puguem en un moment donat ficar els peus o refrescar-nos una mica d'aquestes temperatures altíssimes, no? I després també que aquestes places i aquests espais públics puguin gestionar l'aigua de la pluja, la puguin absorbir, se pugui reutilitzar per rec, per exemple. Per rec d'una vegetació, que també seria una altra característica d'aquestes places habitables, no? Aquesta vegetació que permet, com dèiem, no?, aquestes superfícies permeables que permeten també o que ajuden a la reducció d'escalor d'aquests espais. Uh-huh. I llavors aquesta plaça habitable hauria de permetre el joc, ja ho dèiem, joc, no només pels infants, perquè les persones adultes també tenim dret i necessitat de jugar, encara que de vegades no ho sapiguem o no ho tinguem en compte, i aquest joc no necessàriament ha d'estar a un parc infantil tancat, no? Però el podem trobar en topografia, en arbres, en pedres, que funcionin com a elements de joc i que se pensi el propi espai, els mateixos elements d'aquest espai, com a elements de joc, no? Que no tenen per què ser les típiques atraccions homologades que estan cansades de veure per tot arreu. I finalment haurien de comprovar l'accessibilitat d'aquest espai, però no només l'accessibilitat física, no basta en que per un espai públic hi pugui circular una cadira de rodes, sinó que aquesta accessibilitat s'hauria d'entendre des d'una perspectiva de gènere i de cures, no? Així que persones diferents poguessin fer coses diferents amb autonomia. I per posar un exemple d'una plaça o d'un espai recuperat i convertit en plaça, que a mi personalment m'encanta, quan anem a Barcelona, com moltes altres vegades, però és veritat que sempre he dit que Barcelona va bastantes passes endavant en molt de temes d'arquitectura i d'urbanisme, i estan xerrant des de la plaça Jardí Rocafort, no? Que és una plaça projectada per 08014 Arquitectura, que va transformar una cruïlla de l'Eixample, quan sabem les cruïlles de l'Eixample de Barcelona, quan tota la resta d'Eixamples són superfícies dures d'asfalt, i precisament se va substituir gran part de la superfície d'aquest espai, perdona, per un espai naturalitzat. No? Hi va haver gran part de superfície verda, hi va haver camins de sauló, que el sauló és un material que és permeable i permet aquesta infiltració d'aigua. I després, molt important, aquests diferents estrats de vegetació. Moltes vegades només pensem en els arbres, però és molt important combinar els arbres amb arbustives, amb plantes tapissants, perquè això precisament millora el manteniment de l'humitat del terreny, no? A més que fa més interessant l'espai i la massa verda d'aquests espais. Bé,
0: Clar.
1: resulta que la plaça... Sí, digues, digues.
0: No, només que estava mirant perquè me sonava aquesta plaça, però jo no en recordo aquesta superfície a la qual te refereixes, que en les fotografies, diguem, aèries sembla terra, en realitat no és terra, o sí?
1: El sauló és una espècie de terra
0: De
1: compactada,
0: compactada, sí.
1: bé, sense una espècie, és terra compactada,
0: Sí.
1: que és perfectament accessible, ara sí, com dèiem, per cadires de rodes, per tant, compleix les normatives d'accessibilitat i, a més, és permeable. És un material, és una solució boníssima, que jo no sé per què no s'emplea més en els espais públics, perquè tampoc no se disgrega, i és una solució que funciona molt, molt bé, a més que bé, que se poden trobar diferents tons, depenent de la terra que s'emplei, se pot jugar una mica amb els tons de color terrós, més clar, més fosc, i és un material ben interessant que jo trobo que se podria aplicar molt més de lo que s'aplica.
0: Molt bé.
1: I bé, seguint descrivint aquesta plaça, podem contar que allà s'hi troben més de 30 espècies vegetals diferents. Se duplica el nombre d'arbres que hi havia en aquesta cruïlla inicialment. També, com ja hem dit, s'incrementa la superfície filtrant i, evidentment, s'augmenta també la superfície per a les persones, no? Abans aquí trobàvem un encreuament de cotxes, mentre que ara és un espai transitable i ben amable, no? Clar, llavors hi ha una cosa que a mi m'apareix curiosa i també ben interessant, amb això que comentàvem dels elements de joc, que és que s'empleen troncs d'arbres com a seients i bé, o sigui, aquesta cosa d'emplear altres elements que no siguin els elements homologats i que puguin servir, que puguin tenir aquests usos diversos en comptes de distingir entre, per una banda, vegetació, per l'altra banda, mobiliari, per l'altra banda, joc, no? Es poden combinar aquests elements perquè tinguin diverses funcions a la mateixa vegada, això crec que és una solució molt intel·ligent i bé, bastant atractiva en el cas dels espais públics, no? I no és el cas de la plaça de Rocafort, però sí que moltes altres places, molts altres espais públics, de vegades compten amb la participació de la ciutadania, no? A l'hora del seu disseny. Però ojo, perquè la participació no només vol dir demanant es veïna, no? Aquestes enquestes online que, val a dir que no són gaire accessibles perquè hi ha moltíssima gent que no pot participar en aquestes enquestes online, la gent que no té accés a internet o els infants, no? Bé, una bona participació en el cas dels espais públics, de qualsevol procés participatiu, hauria de servir per saber com s'emplea diguem, actualment aquest espai, que hi falta, que funciona, que no volem perdre. I en tot això, clar, necessitem tenir diguem, un ventall de gent que hi participa ben diferent, no? Que estiguin representats a tots els col·lectius o a tots els grups socials, no? Per exemple, si estem dissenyant un espai per infants, evidentment hauríem de demanar als infants quin espai volen, no? I per tant, hem de saber com dissenyem aquests processos participatius perquè realment siguin útils, no? I no sigui simplement un tràmit, no? Però, xerrant de participació, una plaça que sí que ha comptat amb la participació de la ciutadania, en aquest cas és la plaça d'Espanya, de Lloseta, però això ha estat un exemple, o és un exemple, de que de vegades la participació també pot ser de qualque manera un parany, no? Perquè Participar no ha de ser simplement legitimar una decisió que ja està presa, que és moltes vegades allò que passa, no? Des de les administracions ja se sap que allò que es vol fer i simplement bé, se demana ciutadania per fer un xec en aquest procés participatiu, però realment aquesta participació no canviarà res o gairebé res de la decisió que ja se tenia presa inicialment. No? I com te comentava, en aquest cas de la classe d'Espanya, de Lloseta, se va fer un procés participatiu, però la plataforma Salvem la classe de Lloseta va qüestionar la legitimitat d'aquest procés, no? Perquè resulta que només hi varen participar 64 persones adultes, intuïm que totes d'un perfil molt semblant, i clar, deien que això no era representatiu de la població, en aquest cas de la població de Lloseta, i que no se podria dir, no?, que aquest espai públic hagués estat dissenyat amb esveïnat, no?, quan simplement se'ls havia fet una consulta. Per tant, molt bé la participació, però hem de saber en quin moment se llança aquest procés participatiu, com i amb quines estratègies se llança, i saber també bueno, quines decisions ja estan preses i no se podran moure, i fer-ho sobre la gent, no? Perquè si no pot ser realment, com dèiem, un parany i una frustració per tota aquesta gent que hi ha dedicat temps i energia en aquests processos.
0: Clar, a part de Barcelona tenim exemples a Europa que, on no se trati només d'una plaça, sinó que hi hagi com un sistema, com una dinàmica presa, no? També de consulta a la ciutadania que faci d'aquests espais qualque cosa més que una plaça convencional que poden tenir en el cap, si mos fixen en exemples més propers, vull dir que serveixi per aquestes coses que estàs comentant.
1: Sí, clar, a veure, al final és tenir una visió conjunta, no?, de la ciutat i no dissenyar bolets, no? No anar a cada espai per separat i dir farem un projecte independent per cada espai, sinó de qualque manera fer un zoom out, no?, a veure com és la ciutat i pensar en una veritable xarxa d'espais públics, no? No vull dir, evidentment, que tots els espais públics hagin de ser iguals ni hagin de seguir les mateixes estratègies perquè canviaran, per exemple, d'una barriada a l'altra, hi haurà diferents necessitats, però sí que tenir un poc en compte també després com se connecten, per exemple, aquests espais i sobretot, com dèiem, quines necessitats té la gent de cada barriada i què s'hi feia abans en aquest espai també, no? O quines necessitats té la gent que no estan cobertes pels espais públics d'un determinat lloc, no? Per exemple, estan bé totes les intervencions que se fan ara a París per adaptar la ciutat també en el canvi climàtic i s'està agafant com aquesta estratègia de reverdir tot l'espai urbà, integrant moltíssima més vegetació, integrant elements d'aigua, integrant aquests jardins de pluja que permetin fer una gestió de les aigües pluvials. I sí que, bé, se veu com aquesta estratègia d'aquest model, no?, d'aquest model de ciutat, d'aquest model urbà, que sempre he dit que és tan, tan, tan necessari en qualsevol ciutat, en qualsevol poble.
0: Molt bé, i de les places protagonistes també de la secció d'avui són espais que donen per molt, fins i tot també per molta literatura. Un dia podríem ajuntar, no?, arquitectura i literatura i segur que en sortiria una secció ben xula. Cristina.
1: Sí. I la setmana que ve continuarem xerrant d'això, per de places i d'espais públics, perquè de vegades estan xerrant sempre d'intervencions, no? I pensant que una intervenció d'arquitectura, de disseny urbà, necessita com molt de moviment, no? I de vegades la millor intervenció és no intervenir. No? I aquí ho deixo, perquè la setmana que ve entrarem en aquesta idea de no fer, o des desfer, fins i tot, en comptes de sempre intentar fer un projecte molt espectacular per fer molt la foto i després, si t'he vist, no me acuerdo, quasi, quasi.
0: Les avantatges del no fer. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

0: IV3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.
1: L'aviador, IV3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
2: Sí, 26 minuts, continuem a la B2. Avui dedicam la secció de llibres a una de les novel·les de l'any.

0: Maria Cunet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Que molt bé, que hem decidit nosaltres que sigui una de les novel·les de l'any, però jo crec que en aquest resum, no, que fan les mitjans especialitzats dels llibres que t'han marcat el 2026, que és l'any en curs, que sortirà segur.
1: Sí, jo, bé, per això sí.
0: Parlant de principio, medio, fin, que tu l'has llegit en català, com una, que està molt bé llegir en català, però està escrita originalment en castellà i en anglès, que és molt curiós, això.
1: A la vegada anava escrivint en castellà i en anglès. I després, quan va acabar, pues, va publicar una de les seves versions. I jo l'he llegit en català com per accident. No és que tingui un principi de llegir-ho tot en català, si puc llegir en original, ho preferesc. Però ho vaig veure les novetats d'Angle, perquè en català està editat per Angle i traduït per Elisabet Ràfols, m'ha cridat l'atenció. I com que l'autora nom, Valeria Luiselli...
0: Pensaves que era italiana.
1: Pensava italiana. I a part passa a Sicília i tot, bé.
0: Però tu has estat a Itàlia vivint. No has fet l'Erasmus allà?
1: Sí.
0: I no t'ha quedat l'idioma?
1: Sí, però clar...
0: I no t'havies atrevit també a italià?
1: Sí, però aconseguir un llibre en italià és difícil.
0: És vera, és vera. Com que vaig un parell de vegades cada any a Carrera. Com que vaig un parell de vegades cada any a Carrec, fa dues setmanes vaig anar a Bologna i vaig carregar molt.
1: I

0: de 7 anys, si no vaig malament. Però, i que li va, fins i tot, la implicació de Sofia ha estat tan gran que li va demanar si li volia posar, si li volia posar com a de no de coautora, però de...
1: Que bo.
0: De, i Sofia va dir que no, perquè no volia...
1: Perquè, clar, la Nina que surt en el llibre...
2: És més petita.
0: Sí.
2: Però pot ser tot això que està contant sigui en realitat un viatge que sí que va fent la filla.
0: Podria ser, no? Podria ser. Jo després llegint entrevistes i tal veig que no, que la vida se distancia. Però bé, de lo que va a principio medio fin, que està editat per Fetrinelli en castellà i en català per angle, és una novel·la on, entre altres coses, hi ha una relació d'una mare, una filla i una predina. No? Sa mare i sa filla estan juntes fent un viatge a Sicília, d'on és originària sa predina de sa mare. I a partir d'allà fan tot un recorregut per sa memòria. Sa predina, de sa que et sa filla, està present a través de tots els missatges que s'intercanvien amb ella i a través també de sa preocupació que tenen de que estigui perdent sa memòria. No? I és un viatge, això, en els orígens, però també és un viatge en el món dels mites, dels volcans, dels incendis, de la mà, de Proteu, de Troianes, de Seneida, de Plini el Vell. És un llibre on els clàssics i la contemporaneïtat estan en diàleg i no és d'una manera pomposa, sinó que és com d'una manera molt natural, perquè sobretot sa mare, però sa filla també, comença, viuen, no?, entre clàssics i entre el coneixement dels clàssics. Per això és el millor, millor que he llegit.
1: Està plena de referències, d'història dins les històries. Te deia que me recordava una mica la física de la tristesa de Gospodinov, que l'acabo de llegir, perquè també és una estructura així fragmentada, com molt... Sí. M'atrau moltes coses d'aquest llibre.
0: Mem?
1: Mira, una cosa molt curiosa, que els títols, diguem, de les històries, dels capítols o dels subcapítols, després no... el tema aquest no surt concretament dins el text.
0: No, però entenem en el final.
1: Sí, efectivament.
0: No? Jo també m'ho tenia molt intrigada, això, com per situar, hi ha tres parts en aquest llibre i hi ha capítols en cada part, però dins cada... pràcticament, no, cada paràgraf, no així, però està separat per un titolet, no?
1: Clar.
0: Tot de noms molt
1: xulos,
0: molt xulos, però que dius, i això què és?
1: Això, clar.
0: De com la formació dels estels, el mar quan s'esvalota, no? Tot relacionat amb coses naturals, però que no acabes d'entendre, i en el final no ho revelarem perquè és bastant guapo. Entenem que hi fan allà aquests titolets. Però és una manera, sí, que té de fragmentar el text, perquè també hi ha una trama, no?, que són els viatges de sa mare i sa filla, i tota la relació entre elles, i què fan allà, sa mare ve d'acabar-se de divorciar d'un home que no és el pare biològic, però que ha fet de padrastre de sa filla, i està en aquest moment de crisi. De fet, hi ha un moment donat que diu: m'he estat dient una vegada i una altra que tot el que necessito és entendre què passa després del col·lapse de la història tradicional, els pares, els fills, la casa, i reinventar el relat. No? Se troba en aquest moment. Però no hi ha una trama super... que no és el que t'enganxa el llibre, el que t'enganxa és la veu de la protagonista, el que t'enganxa és aquest univers, aquest microcosmos que tenen entre elles dues, la seva relació...
1: Com explica les històries a la filla.
0: Exacte. I totes aquestes referències que té i la manera com se fa les preguntes damunt sa vida, no? I després això tot, bé, és com un escenari sempre, un paisatge sempre és un personatge més en el llibre, i en aquest cas és una Sicília en l'estiu, amb el Sirocco, amb el Levante, que són vents que van pegant a silla d'una manera o l'altra i que un o l'altre van ajudant en els incendis que s'estan creant i propagant a tota silla, amb aquesta amenaça de foc, amb aquesta mà esvalotada i amb totes les runes d'història. I bé, no sé si Sicília és un desioc, bé, com quasi tot Itàlia, però amb més història visible, no? I res, és realment una immersió a un univers que s'hi ressonau en tot això que estan dient. Bé, és una delícia de novel·la, la veritat.
1: La natura molt present, com deies, que un dia també podíem fer un monogràfic de novel·les on la natura té una presència especialment rellevant.
0: Pues sí, sí, molt punt.
1: Què més t'ha agradat? Has llegit més de Napi?
0: No, és un descobriment. És el meu descobriment, és veritat.
1: Té Los Ingràvidos, que també va tenir molt d'èxit en el seu dia, no?
0: Sí, i un altre que s'hi diu, alguna cosa de Nins Perduts, que va fer, que era, crec que més va ser reportatge periodístic.
1: Arxiu dels Infants Perduts, es diu.
0: Ah, mira.
1: També publicada per Angle. I també traducció d'en Elisabet Ràfols.
0: També. I m'agrada que no hi ha descripcions físiques dels personatges, que els coneixem a través de lo que diuen i també de lo que no diuen. I això també ho trobo bastant interessant.
1: A més,

0: ja hem llegit un parell mallorquí d'aquestes novel·les on les dones, la relació entre les dones d'una mateixa família també són un poquet el motor, no?, de les històries.
1: Sí. Teníem El cielo sobre la selva, no? En Xerrat.
0: Totalment.
1: Sí, que és totalment. Sí, no, realment super recomanable. I per acabar m'agradaria compartir un truc que comparteixen sa Pradina, sa mare i sa filla.
0: Sí, clar.
1: Que és que quan tingueu una inquietud o una pregunta sa que no sabeu donar resposta i potser vos faríeu una tirada de tarot, però no teniu una tarotista a prop, el que podeu fer és col·locar-vos davant sa vostra estanteria de llibres, tancau els ulls, vos hi acostau, triau un llibre, l'obriu a sa pàgina que vos surti, que vulgueu, tocau sa pàgina amb sa punta del dit índex, quan obris els ulls, llegeixes on assenyales dit i potser te dona una resposta.
0: Una resposta allò que t'estàs... Que bo. Idò, vinga, principio medio fi, principi mitja fi d'Anna Valeria Lluiselli, que la recomanen i segurament és un dels llibres de l'any.
1: Encarecidamente.
0: Jo he de dir que és aquesta tradició que ja he comentat en aquesta secció diverses vegades, que quan arriba Sant Jordi m'acosta la paradeta de Drac Màgic i ja en tia... Ja m'he preparat el llibre de l'any, sí? D'aquest Sant Jordi. No ha fallat encara.
1: Vale.
0: I aquesta vegada m'ha recomanat una altra que m'ha agradat, però al cap d'un període de setmanes m'ha dit, ja sé que això, que és una autèntica meravella.
1: Sí.
0: I no ha errat.
1: No ha errat. Que bé, doncs me n'anem molt.
0: Vinga, la setmana que ve més llibres.
1: Exacte,
0: més literatura.
1: Adéu. Tu castigo.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
3: És un facto.
0: L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
8: Sí, sí, 40, continuem a l'aviador i avui la llibreria que visitam és Espai de Lletres, però també d'art, lloc on la ceràmica pren forma i a més ara celebra els seus primers 40 anys.

0: I ho celebrem amb Antonina Bredó. Com estàs, Antonina?
1: Hola, molt bé.
0: Molt d'anys.
1: Gràcies.
0: Perquè,
1: gràcies,
0: clar,
1: jo també en faré 40.
0: Això t'anava a dir, no? Això t'anava a demanar. Mira, primera pregunta era aquesta, que va néixer Cal Vermell en Antonina, Antonina en Cal Vermell, no? Més o manco.
1: Sí, sí, sí, amb mesos de diferència.
0: Ostres.
1: Però sí, perquè Cal Vermell se va inaugurar a agost.
0: Clar.
1: I jo vaig néixer per novembre, així que sí.
0: Que bé. I de celebrar amb aquests 40 anys de Cal Vermell i clar, te toca explicar-nos una mica l'evolució, com neix aquest espai, com evoluciona i en què està convertit ara.
1: I d'ahir neix en el 1986, de mà d'Anna Maria Ramis, que és ma mare, que havia estudiat ceràmica, que era molt joveneta, tenia 25 anys, I bé, i mon pare també, que la va ajudar molt, i que varen decidir remodelar el que havia estat una s'esparteria d'Espadrí, i la varen arreglar per fer un taller de ceràmica i botiga de ceràmica contemporània.
0: Clar. Aquí neix, sí. I va evolucionant d'aquesta manera durant tot aquest temps, o ha tingut fases, diguem, bueno, a part, després ja mos diràs com arriben les lletres, com arriben els llibres, també especials, molta cura que fas, però pel mig?
1: Per mi ja hi ha, no sé, una resistència per
0: clar.
1: Jo, ara que ho veig en perspectiva, de mo mare, no? Que ella, l'altre dia encara moda, deia, quan tu imagina't obrir una botiga en els anys 80, fa de nits, de ceràmica contemporània, saps? I clar, total, això durarà 2 dies, no? I no ha tancat, no ha tancat mai, només els temps de la pandèmia, perquè tocava, però ha estat la resistència total, perquè a més... ara hi ha un boom de la ceràmica, però en el seu moment no era tan fàcil.
0: Efectivament.
1: Mm-hmm. Era un ninxo total i bé, fem molta comunitat també, perquè jo el que sí que he vist i és com aquesta cosa de que sí que se va crear una comunitat, una comunitat, diríem, a Mallorca de ceramistes i de ceràmica contemporània, que des de sempre han estat allà, i després també bé, ja se veurà un poc aquesta exposició, que és una mica això, no? També coincideix amb un moment com de molta efervescència artística i fadenits, i tot això se va coure també una mica allà, no? Vull dir, era un lloc on també se trobaven pintors, també se trobava gent d'altres disciplines, però de qualsevol manera, no? I això, vull dir, no? I fent pinya, no? Te m'entens.
0: Mm-hmm. No a parlar d'aquesta exposició, després ja parlarem de la teva presència més intensa que el Vermell i com converteixen un poc l'espai en això que és justament ara, però el dia 20 tenim una cita a les 8 del vespre, a més amb noms bueno, molt grans, i jo crec que també de qualsevol manera amics, no, de l'espai també, no?
1: Sí, de fet per jo... Tots aquests noms són amics de mon pare i mon mare, no? I llavors tornes gran i dius, ah, no, és que són grans artistes, no?
0: Efectivament. Els has vist dinar a sopar que teva o qualque festa i...
1: Sí, o també, perquè vulguis o no, és increïble, però abans que existís la nit de l'art de Falanich, mon mare ja va inaugurar fent una exposició col·lectiva l'any 86. I des de l'any 86 s'ha fet una exposició cada any, cada estiu. Mhm. Per celebrar l'aniversari. Llavors, bé, a partir d'aquí també és una mica de continuar fent una exposició cada any i com que ma mare tampoc no s'ha sentit mai galerista, perquè ella al final també és artista, la condició que ha posat en els artistes que han esforçat aquell vermell sempre ha estat deixar una obra, però ella mai s'ha quedat comissió damunt ses ventes, no?
0: Mm-hmm.
1: Què passa? Que clar, llavors, després de 40 anys tens un fons que és molt interessant. I aquesta exposició és això, és aquesta col·lecció que s'ha anat recopilant durant aquests 40 anys. És una selecció dels grans noms que tenim.
0: Clar, de fet, se diu Cal Vermell, 4 dècades de complicitats, i si te sembla dir que els noms, que són Aina Bonner, Erna Ellert, Esperança Mestre, Ferran Aguiló, Jaume Canet, Jaume Proens, Jaume Roig, Joan Pere Català Roig, Marcos Pacheco, Margalida Escares, Maria Ramis, Miguel Segura, Montse Llenes, Pere Capellem, Pilar Sastre, Ramon Fort i també Sebastiana Muna. I clar, són noms que han desfilat per allà i que de qualque manera també han conformat l'espai. Una exposició que s'inaugura, com hem dit, dia 20 a les 8, però que se podrà veure fins dia 30 d'agost, no és vera?
1: Sí, i després, bueno, clar, dia 21, és a dir, dia 20 és la inauguració, dia 21 és la nit de l'art, que és, clar, fa de nit, però sí que hem volgut, com que és una data així especial per nosaltres, mos feia ganes, com sobretot estan la gent, estan tranquils, no?, i fem la inauguració el dia abans.
0: Clar. Però quin paper jugava a la nit de l'art? Bueno, teniu aquesta exposició, vull dir, ja està, i forma part de, no?
1: Sí, no, que, bueno, cada any formen part del
0: Clar.
1: recorregut, de la nit de l'art i bé, i enguany, en principi, totes les exposicions s'inauguren el divendres, però no tots som així de guais.
0: Correcte.
1: Exacte.
0: Parlen de l'activitat de dia 22 d'agost, d'Habitar.
1: Sí, bé, te pots fer primer d'una de dient,
0: I
1: de dia
0: tant,
1: 20.
0: i tant, sí.
1: Dia 20, a més ha coincidit amb una cosa molt guapa, que és que va sorgir una iniciativa a principi d'any a Barcelona, des d'un estudi de ceràmica que es diu Aldo, de fer un tòtem comunitari en els tallers o ceramistes que estan actius a Barcelona, no?, en aquell moment. I això s'ha volgut traslladar a diferents comunitats autònomes, València, Madrid i Mallorca. I en altres ens han convidat a la seu de Mallorca.
0: Sí.
1: Llavors jo el que vaig dir és, ja que ens conviden a la seu d'això, anem a fer-ho tot el mateix dia.
0: Clar.
1: I a més m'agradava perquè crec que s'estableix com un diàleg amb els fons que tenim aquell vermell, que és sobretot això, no? Els grans noms dels 80, 90, 2000, amb ara, amb com ara mateix dues ceramistes que estan en actiu a l'actualitat ara, que se fa un tot, és a dir, amb 12, s'han seleccionat 12 tallers diferents, cadascun fa una peça de 15 centímetres que llavors s'ensemblarà fent un tòtem.
0: Val.
1: I això
0: Que bé.
1: també se podrà veure allà mateix. I després, dia 22, fent com una doble presentació de llibre, però que no és una presentació perquè serà un diàleg entre na Marta Font Genovart i na Llucia Ramis. Que les dues són amigues. Na Llucia Ramis, a més, va fer un dels textos que acompanya el llibre d'artista de na Marta Font Genovart. Tots s'han publicat aquest any i tenen un fil que els uneix, que és l'habitatge. Des de dos enfocaments que m'apareixen molt interessants, però que, a més, clar, al final els problemes d'habitatge jo crec que és, no?, molt bé de per tot, no? Perquè al final perds que teva, però perds més coses, no?, que
0: Totalment.
1: teva, no?, quan perds el teu territori. I jo crec que els mallorquins, el problema que tenim, no?, ara mateix és aquest, no?, i m'ha pareix superinteressant com sentir-les elles dues, no?, que han fet com un estudi des d'un enfoc més artístic, sentimental, emocional, no?, i l'altre que ha fet una anàlisi més, no un assaig, però d'una manera sobre el tema.
0: Totalment. I de la Marta Font, Genovart i Llucia Ramis en conversa el 22 d'agost, també a partir de les 8 i més cosetes, no?, d'aquesta setmana.
1: Buf, sí. Jo aquí fent 40 anys.
0: Mos hi posa, ja que mos hi
1: No, li parlem en
0: posam.
1: sèrio. Dia 25, dimarts, tenim una ruta literària amb el llibre Corcs d'Olivia Lund, que també és una lota femenitxera de 25 anys, que just ara ha debutat a la novel·la i té una novel·la que m'apareix interessantíssima. I bé, i precisament també té aquesta mirada una mica nostàlgica, però a la vegada crítica, no?, cap a aquesta cosa que fem els mallorquins, i especialment els felanitxers, de recordar llocs, inclús enyorar llocs que no han conegut, no? I farem una ruta, com en els diferents llocs on està situada la novel·la, i llegirem els fragments que corresponen al lloc, amb sorpreses. És a dir, les
0: Que
1: lectores, les que vendran a llegir, jo crec que són interessants. Surten en el llibre també, qualcunes.
0: Opa. No, no, espera, me va encantar, per cert, eh?
1: Ai, que bé, l'ha llegit.
0: Sí, cor, ja fa estona. I
1: Ah, molt
0: crec que és
1: bé.
0: un, no sé, una
1: És un
0: troballa,
1: gran
0: perquè,
1: debut,
0: clar,
1: no?
0: un gran debut, un grandíssim debut.
1: Sí. Ara, de fet, a les 9 el presentam a Porta Colom. Vull dir que si qualcú mot fent
0: Sí,
1: d'allà...
0: crec que mos va... Maria Antònia, la bibliotecària,
1: Sí.
0: ens va xerrar dimarts passat,
1: Ah,
0: precisament.
1: perfecte.
0: Sí.
1: I res, i per aquí va dia 27, el dia abans de Sant Agustí, na Maria Mesquida, també fa de nitxera, tot és molt feminista.
0: Bueno, però és que hi ha molt d'artista, molta gent de la cultura per la nit. Clar.
1: Sí. Maria Mesquida, que l'any passat va escriure un llibre molt interessant, que és d'efervescències, precisament sobretot aquesta moguda que hi va fer la nit, els anys 70, 80, 90, I també, bé, és curadora, és comissària, i d'ahir farà una visita comentada a l'exposició. Comentada i situada.
0: Que bonito.
1: Sí. I això és una mica la traca final de l'estiu.
0: Que bé. I ara sí que reunirem una mica, perquè tornem pròpiament a l'espai, a Cal Vermell, i vull que recordis un poquet com aterres, no?, amb aquesta idea meravellosa de convertir això en allò que és ara. I també una mica de balanç. Després, quan fa ja d'això, per cert? Perquè crec que ha acompanyat una mica aquest programa des de que van començar.
1: Sí, totalment,
0: Sí, no?
1: totalment, sí. 3 anys.
0: 3 anys, clar.
1: Sí, 3 anys, sí. Bé, jo vaig aterrar fent moltes voltes abans. Vaig fer cine
0: Molt bon cine, per cert. Qualque
1: abans.
0: dia t'hauré de demanar si ho reprendràs o no, però bé, no, si vols un
1: Te'n
0: altre.
1: xerrarem,
0: Vale, ja
1: te'n
0: en xerrarem.
1: xerrarem. I res d'això, just estrenar pel·lícula i de trobar-me un moment com a de necessitar de la millor d'aturar una mica, no? De reposar tot, d'assimilar i viure en el meu poble una altra vegada i també dir, ostres, si jo vull, no? Vull coses pel meu poble, a la millor de començar a fer-les jo i no queixar-me, no? I va ser una mica això, no? Com a intentar viure com penses, aquest exercici, i vaig dir, va, vaig a fer-ho. I la veritat és que, bueno, evidentment, la ceràmica sempre havia estat dins la meva vida, no? Des de que vaig néixer, però clar, vull dir, m'interessava fer alguna cosa més, no? Amb l'espai, i crec que és un espai a més que dona per si, no?
0: I tant.
1: I bueno, i que al final mo mare és mo mare, no? Mo mare és ceramista i jo no sé què som. Som un, no sé,
0: Ets artista, ets
1: multidisciplinar,
0: creadora.
1: eclèctica.
0: Te sembla poc?
1: Molt
0: Te sembla
1: eclèctica,
0: poc totes les
1: molt
0: coses que
1: eclèctica.
0: ets? Però l'eclecticisme és meravellós.
1: Sí. I sí, però vull dir que me'n dono compte que jo que sé, que artistes com això, com un ceramista, com mo mare, això, no? Que treballen molt bé tots sols. I jo me n'he donat compte que no, que jo, futur perquè vinc del cine, jo m'agrada treballar amb equip, rodejar-me de gent, no? I precisament és una mica això el que hem fet en Call Vermell, no? De la llibreria, per jo, més fotollibre i llibre d'art que acompanya molt bé l'espai i, a més, és on jo també trobo un llenguatge molt similar al cinematogràfic, no?
0: Totalment.
1: I a part d'això és això, lluitar per projectes en els que crec. Ara estic en aquest punt i és tan satisfactori.
0: 3 anys
1: I
0: ja, ha passat el temps volant, evidentment continuava ja lluitant i que sigui també per molt d'any, no? Aquesta part, diguem, més literària, més amb el teu segell. Normalment anem a celebrar aquests 40 anys de Cal Vermell, recordem l'acte central, tot i que acabes de fer un llistat d'activitats molt interessant, però el dia 20, a partir de les 8, aquesta inauguració de Cal Vermell, 4 dècades de complicitats en tots aquests artistes que han passat per l'espai i que li han donat forma i ànima també un poquet, no?
1: Sí, la veritat és que sí. És que jo crec que en el final també la cultura ha de ser humana, no?
0: Clar.
1: I jo crec que és això l'interessant, no quedar-se sense part freda només a sobre, sinó el que hi ha darrere, no? Que són aquestes connexions amb la gent i jo crec que això és.
0: Que t'he de demanar una recomanació que has llegit darrerament que t'hagi estimulat o que puguis
1: Bé,
0: recomanar.
1: mira, ben de vacances i he disfrutat molt, que com feia temps que no disfrutava tant d'una novel·la de ficció, que és super tòpica, l'Odissea.
0: Bueno, molt bé. I has vist la pel·li, també?
1: No l'he
0: Vale,
1: vista, no l'he
0: bueno.
1: vista. No, però realment el recomano moltíssim i vos recomano,
0: Que meravella, quina
1: si
0: meravella.
1: vos... Si vos heu d'acostar així, perquè s'acosta amb una així per primera vegada, vos recomano molt l'edició de Blacky Books, perquè
0: Sí.
1: és en prosa, i la veritat, vull dir que de cop és com que Juego de Tronos, bé, tot és tot,
0: Tot
1: després
0: està...
1: una broma.
0: Tot és, i tot està allà, sí.
1: Tot
0: O
1: està
0: sigui,
1: allà, sí.
0: que jo crec que l'Odissea és el gran llibre, no?, a partir del
1: És el
0: qual...
1: gran llibre.
0: Sí, totes les històries que venen
1: sí,
0: després
1: sí.
0: estan allà, d'alguna
1: o
0: altra manera.
1: Però sí, sí, va ser com a... Me'n vaig anar de vacances i vaig dir, me'n duc l'Odissea.
0: Que guapo. I doncs sí, ja me sí, contaràs com vegis la pel·li. Jo crec que seria un error comparar, s'està comparant molt, perquè són llenguatges diferents i, a més,
1: ja.
0: Al final és impossible traslladar, tot i que són 3 hores, no? Tota l'Odissea a llenguatge cinematogràfic. Però pues jo també m'agrada la pel·li.
1: T'agrada?
0: Sí, sí, me sobra un poquet del final, ja en pla més acció, però la trobo bastant equilibrada.
1: Bueno, i d'ahí...
0: Ja me contaràs.
1: Si puc anar al cine, amb tot el que m've damunt...
0: Efectivament, no, potser ja al setembre, però no sé, supos que estarà en cartellera
1: sí.
0: encara.
1: Sí, la veuré. Bueno, de moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per acompanyar-nos també a l'aviador en tot aquest temps.
1: Sí. Sí, sí, heu de fer festa, també.
0: Sí, molt d'anys, els veiem pel mig.
1: Molt d'anys.
0: Vinga, Antonina, adéu.

I en la música de Mazzoni toca dia 21 d'agost al pati del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí en el context de la Lluna en Vers, aquest cicle que ja ens ha duit a artistes com Paco Pecado, Grecotecno, que durà també a Emma Vilarsau, a Venus i Adonis el pròxim 14 d'agost a tocar i que més endavant més artistes. Mazzoni ens serveix per acomiadar-nos per avui, ja sabeu que demà més aviador a partir de les 6 i que a les 7 arriben les notícies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si vos demanam escollir un viatge, quin seria? És la pregunta que han fet els nostres conversadors i que ens farà avui de fil conductor. Però aquesta és una conversa feta a trossets, que vos regalam al llarg de la setmana. Si ens escolteu de dilluns a divendres, tindreu la sort d'haver compartit el 100% de cadascuna de les persones que ens acompanyen. Gràcies, Magdalena Vicenç, Marc Ferrà, Marta Lliteres, Miguel Fèlix Chicón i Jaume Fiol, per sumar-vos a aquesta conversa, que és pràcticament un experiment. La conservadora del Jardí Botànic de Sóller, un periodista mallorquí que viu a Rabat, una excampiona d'Europa de rugby, qui va ser responsable de coordinació de salvament marítim de Balears, i un jove metge otorrino. Són ells qui ens proposen avui un viatge.

0: Magdalena Vicenç Fornés, com estàs?
1: Hola, com va? Bon vespre.
0: Bon vespre, bon vespre, bon dia, bon vespre. Tampoc mos passa res perquè mos podeu escoltar quan vulgueu. De fet, mira, m'ho poses bé, perquè per als oients estan fent unes xerrades, unes converses polisèmiques, podríem dir, fetes a trossets de dilluns a divendres. Si voleu conèixer a la Magdalena Vicenç Fornés i a la resta de convidats, bé, heu d'escoltar de dilluns a divendres. Però ara en aquest trosset que tenim per endavant, on anirem de viatge amb aquesta dona que és biòloga, que és conservadora de Jardí Botànic de Sóller, és MUCBO, és Museu Balear de Ciències Naturals també, que són dos germans, podríem dir. Tu ahir mos nomenaves Galápagos, no sé si Galápagos pot ser un d'aquests viatges, Magdalena.
1: Galápagos és una il·lusió que té tot biòleg, perquè fins ara ha estat unes illes molt ben conservades, les illes que en Darwin va fer, on li van donar peu a fer les teories d'en Darwin de l'evolució, i són un exemple. Jo vaig tenir la sort de poder anar gràcies a un projecte que varen tenir amb el Jardí Botànic d'Equador, que va conduir en el final anar una setmaneta a Galápagos, i la veritat és que és un viatge brutal.
0: Quan te quedes, clar.
1: Impressionant.
0: Jo t'he posat aquí la cello suite d'en Bach, perquè a mi me recorda Master and Commander, me recorda quan arriben a Galápagos, aquella expedició dels marinos, però amb el biòleg que hi ha dins la barca, no? Dins el barco. I que quan veu allò, diu, mare meva, què és això, no?
1: Agafes un quadern i intentes apuntar tot. Sí. És impressionant veure aquells animals avesats a no tenir por de la gent i avesats a viure amb aquesta natura. I, a més, bueno, quan jo hi vaig anar, ho tenien molt ben controlat, el tema de la gent, de la massificació. Ara no sé com anirà el tema, perquè en Trump està ficant un peu per Galápagos i segurament no anirà bé, però està molt protegit també. Uh-huh. I hi ha molt de científics, ja s'ha estudiat Darwin, hi ha un centre que on estan estudiant, i supos que se protegirà, però vaja, que esturir-me, si això s'obrís en esturisme en pla massiu, seria un desastre, un autèntic desastre.
0: Ja. Jo ara seré políticament incorrecte, però Trump no serà etern i esperem que Galápagos sí, no? Esperem
1: que no tingui temps.
0: Esperem que Galápagos sí. I doncs nosaltres anem estirant un poquet dels coneixements de Magdalena Vicenç, que a Galápagos mos venen els animals, però tu com a biòloga especialista en plantes també en vares veure de molt especials.
1: També hi ha plantes exclusives d'allà, gèneres i famílies de plantes. Quan vas allà, evidentment, sempre és el que dèiem en botànica, la ceguera vegetal, és a dir, mos estira més una cosa que se mou perquè ho assimilam més en altres.
0: I no veiem allò altre, no?
1: I quan veus una iguana o un tauró, pues, la vista se te'n va cap allà i se te dervia tot. Els guies estan més formats per ensenyar-te els animals que no per ensenyar-te les plantes. De totes maneres, sí que vaig anar a veure l'herbari, gràcies a Anna Traveset, que de Cimedea, que ell, en aquell moment ell feia feina, pues, varen tenir contactes amb gent del centre i varen veure l'herbari, això, però jo també hi anava en pla esbarjo, no anava a fer feina. I anava ni amb el meu fill petit i els animals varen ser protagonistes.
0: Clar, però és inevitable mirar les plantes.
1: És inevitable, sí, però com que són unes illes un poc desèrtiques, perquè són illes
0: molt rocoses, i sí.
1: Ens varen desplaçar per diferents illes i la veritat que molta planta no hi havia, segons quina no n'hi havia cap, perquè són illes que estan evolucionant i encara és una zona volcànica total. Que dius, què passarà aquí d'escat de milers d'anys quan això estigui colonitzat? És totalment diferent a un altre viatge que vaig fer a Nepal, per exemple, que ja sí que veus vegetació a tope.
0: Però crec que va haver un viatge que podríem dir que te va canviar la vida des del punt de vista de la teva professió. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. No sé si hem d'imaginar a Magdalena Vicenç Fornés allò, un cant de fraules, de freses, però sí que te podem imaginar Anglaterra, a un jardí anglès, a veure, compte, què va passar en aquell viatge.
1: Just havia acabat la carrera, jo ja pol·lulava pel Jardí Botànic i el museu de voluntari i vaig dir, no, aquí me n'he d'anar a un jardí botànic, a veure què fan, què és, com funciona. I clar, després me traten molt de pits que són massa anglòfila, però és que jo ho vaig aprendre tot allà. És a dir, la carrera sí, aprens coses, però després, com tothom sap, és a la feina que te vas formant, no? I allà vaig estar primer 3 mesos, després 3 mesos més, vaig estar en el jardí botànic de Hillier's Gardens, a Southampton, i vaig entendre el que era una base de dades, com controlaven les espècies, és a dir, tot el que, com funcionava el jardí botànic. Cada setmana m'anava un dia a Kew Gardens en el banc de llavors, anava a unes conferències, és a dir, vaig descobrir allà realment el que m'encantava. I vaig conèixer gent molt bona i que encara tenc contactes i m'encanta anar-hi cada cert temps perquè, bueno, el jardí botànic de Kew per jo és una espècie de santuari. A partir d'allà n'hi ha molt més, és ver, i a Anglaterra, a cada barri hi ha un jardí i, bueno, jo és que no vull fer massa proselitisme d'Anglaterra, però, bueno, la cultura nostra, a poc, pues, se va fent més així, més anglòfila, no? Els jardins naturalistes, aquí fa 30 anys nosaltres un jardí de planta silvestre no existia, vull dir, la gent no estava... Volíem tenir un altre
0: tipus de jardí. No feia bo, no?
1: I el jardí té por anglès, així desordenat, la natura que t'invadeix...
0: Tot el contrari que aquests jardins francesos tan estructurats, tan geomètrics...
1: Sí. I el tema de la conservació. Nosaltres vàrem començar en el Jardí Botànic de Sol i ens vàrem fer socis de la BGCI, que és la Botanical Garden Conservation International, que és una aglutinació de tots els jardins botànics, i allà el principal objectiu era la conservació de les plantes. O sigui, no fer un jardí botànic taxonòmic, ni com estan ordenats els de València i Madrid, els jardins antics pensats per les universitats, per estudiar les plantes de manera sistemàtica, sinó que nosaltres volíem fer conservar les plantes, que ja començàvem a veure que s'estaven desbreguent, i que en aquell moment, quan va néixer el Jardí Botànic i el museu, tan sol no hi havia conselleria de medi ambient, i conservació en feia molt poca gent. Plantar plantes que teníem a la muntanya era una cosa nova. I jo en aquest viatge, en aquesta estada, perquè no és un viatge, vaig descobrir el món de la jardineria, del paisatgisme, que no té res a veure, vull dir, sí té a veure, però no vol dir que hagis de ser biòleg per ser paisatgista. És una altra manera de veure les plantes. I vaig descobrir també el tema de la conservació. Conservar les plantes que no són ajardinables. És a dir, tenim moltes plantes en el jardí botànic que són minúscules, no diré feus, perquè no ho puc dir, però no són ajardinables. No ja, és un roser, vaja.
0: Ja, no.
1: Però que s'han de conservar. I és trobar-li el punt, trobar-li la manera de cultivar-les i trobar-li el seu lloc a dins el jardí botànic per fer-li el seu ambient, el seu ecosistema, perquè al llarg de la història, doncs, almenys, si et desapareixen en el camp, puguin continuar conservades a un jardí botànic.
0: Per això teniu un banc de germoplasma, no?, també, sí. Dins el jardí botànic i dins el museu.
1: Sí, de fet, se va inaugurar abans el banc de germoplasma que el propi jardí. L'any 89 se van ja començar a congelar les primeres espècies perquè era imprescindible, si volíem fer un jardí, tenir set llavors, perquè no volíem fer un jardí que poguéssim anar a comprar les plantes ja. A un viver. Som un dels primers d'Espanya, tenim proves clares de que el que s'ha conservat amb una bona metodologia i ara estem avançant també en altres temes, en conservar nitrogen líquid i jo segueix anant aquí, ara he demanat per fer un cursos també per actualitzar-nos de tecnologia, per seguir tenint contactes, demanant projectes conjuntament. I...
0: Clar, ja ho veiem que no te canses, eh? Que això, tornen el primer dia, hem de saber on anem, però clar, és que hi ha tantes coses per
1: sí,
0: contar.
1: Sí, no te pot quedar estancat.
0: No te quedes estancat, però és que contínuament
1: això has d'estar sempre al dia de lo que passa i de lo que tu pots fer, no?
0: Escolta, doncs pues així, xerrant un poquet d'això i un poquet d'allò, ja mos ha passat el temps del viatge. Magdalena, així que vés pensant en una pel·lícula que nosaltres encara tenim moltes coses per contar, nosaltres moltes preguntes per fer i tu moltes coses per contar.
1: Molt bé, gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Moment de partir de viatge i ho fem amb en Marc Ferrà, que és periodista. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Que és un periodista mallorquí que fa feina des de Marroc, viu a Marroc, i des d'allà, des de Rabat, mos conta la realitat, com es deia ahir, del país, però també de tot el que hi ha al voltant, que és intens i hi ha moltes coses que conèixer i que explicar. Clar, d'alguna manera podríem dir els viatges de la meva vida va ser Marroc, però no sé si vols començar per aquí, si jo te dic viatge o viatges, a veure,
1: sí,
0: per on començaries.
1: Jo he tingut la sort, sobretot, de poder viatjar molt, sobretot quan ja era molt, quan encara era petit, tant mon pare com mon mare són professors i això, tenir també 2 mesos de vacances en l'estiu era com el moment ideal on sempre intentàvem partir una setmana o 2 setmanes amb el meu germà i ha estat una sort perquè també et fa conèixer molts jocs i després també he començat jo a viatjar, és a dir, l'idea de partir fora a fer feina ja ve d'en fora, però també saps que és molt guapa com idea quan la tens en el cap, l'imagines, però també és una situació que no saps fins a quin punt. Jo dic, no, m'agradaria, ara bé, a lo millor ripallar i ràpidament me'n dono compte.
0: Ja,
1: que no.
0: I te'n tornes, sí.
1: I també vaig fer el meu propi viatge, jo me'n record també, moltes vegades, primer t'has de conèixer tot sol, viatjar tot sol, a vegades no tots tenim, no és el que pensam,
0: no.
1: I sí, jo me'n recordo primer moltes vegades, a mi m'agradava molt caminar i quan tenia unes setmanes m'anava a Menorca a fer camí de cavalls i rodar tots els dies que podia, després també vaig anar a passar temporades a Irlanda també per aprendre anglès, fent feina també allà, i era un poc també, t'has de trobar tot sol, t'has de veure com te sents i a partir d'aquí vas, diguéssim, completant etapes i cada vegada vols anar un poc més enllà i va ser el moment on va venir aquest gran viatge que va començar com viatge, que ha acabat com algo més que viatge, simplement és com a lloc de residència, com a camedo, ara mateix, podem dir, i és aquest viatge al Marroc, el 2019.
0: Te'n recordes el moment d'arribar, o fins i tot el moment de dir, venga, aquest és el meu lloc, no me'n tornaré?
1: Això va arribar més tard, és a dir, també jo anava ja simplement a conèixer-me i a conèixer, perquè és el que dius, també t'has de projectar a un lloc on jo no havia estat mai abans, i era un viatge tan no, introspectiu com no, d'explorar el que et trobes, veure com te sents primer, i això per mi era molt important. Jo, hombre, també parteixes amb por, amb uns certs temors, amb un no saber que et trobaràs i com et trobaràs, i jo sempre deia, malament no pot anar, perquè també el gran temor és el viatge que no fas, no? I això és un poc el que jo no volia empenedir-me de no haver-ho intentat, i dius, mira Marc, vas allà, veus què tal, veure com van les coses, i que no, tornes tan content i ja ho has intentat, és a dir, malament no pot anar mai.
0: Ja, ho has intentat, efectivament, i hi ha un moment que allò dius, venga, aquí m'ha quedat, aquest és el manco ara, és el meu lloc en el món. En quin moment te n'adones?
1: Sí. Un any després, o 2 anys, sí, jo vaig anar allà, vaig passar uns mesos, més va coincidir que va arribar l'estiu, mes d'agost, com ara estem, vaig venir a passar uns dies aquí a Mallorca, i després ja vaig dir, bueno, me n'entorn, i ja cerques una casa, comparteixes també. No vaig arribar allà tampoc amb una feina estable, és a dir, necessites també temps per conèixer el país, temps per poder fer, diguéssim, poder conèixer per poder-ho explicar també, no? Necessites un temps, conèixer els mitjans, a veure amb qui pots col·laborar, amb qui pots... Jo vaig estar fent feina de professor de castellà, per exemple, vaig estar fent altres coses fins al moment que jo crec que un poc va començar tot, que si ara parlàvem, no, del que va succeir ara a Ceuta fa dies, va ser el que va succeir també a Ceuta fa... que va ser el 21, ha sigut terrible jo per les dates, però bueno, quan hi va haver la gran crisi diplomàtica, no molt abans, quan hi va haver la gran crisi diplomàtica entre Espanya
0: i el Marroc,
1: que també va amb hores, 24 hores, 30 sí. i pico hores, van entrar unes 10.000 persones sí. aproximadament uh-huh. també a Ceuta, no? Que se va entendre que era com una manera d'en Marroc també de pressionar, de protestar, no? per aquest malestar que tenia cap a Madrid. I va ser en aquell moment en el que jo em vaig adonar compte que cert que tocava, bueno, estava fent de professor, en aquell moment vaig demanar una setmana de vacances i ja sí, mira, no puc estar, uh-huh. per poder seguir un poc el tema, i a partir d'aquí ja va ser un poc el moment que vaig tenir la sensació que podia guanyar-me la vida fent el que volia, que era fer feina de periodista en un lloc que cada vegada coneixes més, tot i que sempre hi ha molt...
0: I que important, que poc valorat de vegades, sobretot en aquests temps actuals, que important que mos informeu des del lloc, coneixent, xerrant amb la gent, entenent també el mar que mos envolta. Tu que ara deies que has cobert tota aquesta entrada de persones a Ceuta.
1: I nosaltres tenim la sort, i això és així, i en som molt poc conscients. És una de les coses que he pres al Marroc. Tenim la sort de que ara mateix, si volem partir demà de viatge, no ens preocupem pràcticament per si necessitem un visat. Tenim un passaport, que al Marroc a vegades fan broma, no? Que aquest passaport, que és com d'un color grana, és com li diuen l'estora d'Aladín, no? Que et pot dur a gairebé qualsevol banda, i això és el primer punt. El Marroc no és així, el Marroc, és a dir, aquest viatge, per molt que una persona vulgui venir ara a visitar-nos aquí a Balears, no és tan senzill, perquè aconseguir un visat no està a l'abast de tothom. I és aquest viatge que no poden fer, i veuen Espanya, perquè Espanya com a porta d'Europa, com a porta, no, d'un altre món, i a més se veu físicament. Tu quan estàs al nord, quan estàs al nord del Marroc, ho veus.
0: Vos Espanya, clar, està
1: a
0: prop.
1: Estàs, per exemple,
0: sí.
1: ara a Formentor,
0: sí,
1: i veus
0: sí.
1: Menorca de fons, i fins i tot encara te diria la veus molt més a prop. Són 14 el punt més estret, però poden ser 20, 30 quilòmetres. Tal. És a dir, aquest viatge que molts emprenen, o volen emprendre, i al final, jo dic, crec que és una crisi més d'humanitat, o que pugui ser política, o que pugui ser migratòria, és una crisi també d'expectatives, perquè siguin els motius que siguin els que en el final s'han conjugat perquè acabi succeint que gairebé 60, depèn de les xifres, sí, sí. 1.000 persones hagin creuat a manco de 48 hores a Ceuta, és que hi ha una crisi d'expectatives, és que la gent també té un interès, una necessitat o la curiositat de saber què hi ha més enllà.
0: Clar, perquè se mou la gent.
1: Se mou com el que ens mouria a qualsevol de nosaltres, no? És a dir, hi ha una falta de feina que és evident, però no només és un tema de feina, hi ha feina, i el problema de diuen no és la feina, és les condicions amb les que fem feina, el que se'ns paga per fer feina, que són 300 euros i poc el sou mínim interprofessional, i que ara mateix amb aquests 300 euros i poc que molts reben, els que reben el sou mínim interprofessional del Marroc, que pot ser menor, fins i tot, no dona per tenir una qualitat de vida, per poder ajudar la família. Això és un punt evident. També falta unes expectatives de gent fins i tot formada, que no troba feina on ell està format, i a vegades simplement tenir ganes de conèixer què hi ha més enllà i de poder, a lo millor, començar de nou. Poden ser mil motius, poden ser motius de, a lo millor, una persona no se sent a gust dintre de la societat,
0: que
1: troba que no té els marges de llibertat, o troba que no, o per exemple, una persona que és homosexual. No ho sé, és que hi ha tantes maneres diferents, és a dir, el problema és quan una frontera es converteix en infranquejable, quan Europa es converteix en un castell, no, de muralles tan i tan altes, hi ha gent que acaba sortint, sigui com sigui, ho veiem aquí a Balears, gent que surt d'Algèria, però és que si no surten d'Algèria, potser de Tunísia cap a Itàlia també. És a dir, tu veus com els fluxos de persones es poden anar variant cap a un país, cap a una regió, cap al que sigui, però és aquesta necessitat. Hem viatjat tota la història per amunt i per avall, sigui per ple, sigui per necessitat, sigui per comerciar, sigui per... I nosaltres viatjant per ple, i aquí viatgen per necessitat i per sobreviure. Si partim ja cap al Sahel, trobant conflictes, trobant persones que necessiten, no? Trobar un espai segur on viure, i no per caprici, sinó per pura necessitat seva i de la família i de la gent que la pot acompanyar en aquest viatge. Podríem estar parlant.
0: Ja. Ho hem de deixar aquí. Demà farem un altre trosset d'aquesta conversa amb Marc Ferrà, periodista periodista a Marroc i al Magreb, periodista freelance, que com dèiem allí queda molt bé, però és que també s'ha de currar molt per poder mantenir aquesta professió i per poder-nos informar com toca i des del lloc on passen les coses.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa.

0: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I tot això ho va contant també en el seu llibre, ens va explicant anècdotes, situant personatges, com se manejaven, perquè ara amb un GPS i un tal, ara tenim de tot. No sé com hauria ser o com és una barca de salvament marítim, tota esa operativa tecnològica que hi ha.
1: Claro, hombre,
0: enorme, ¿no?
1: Enorme, claro. Actualmente todos los barcos están obligados a llevar todo tipo de ayudas a la navegación, sí. Que es maravilloso.
0: Però també has de saber llegir un mapa.
1: Se debe. De hecho, yo cuando navegaba no había GPS. Hemos atravesado el Atlántico a golpe de sextante, sí. Que fue un enorme invento del siglo XIX.
0: Que ahí está, ¿no?
1: Y ahí, hombre, es una maravilla. En aquella época eran con equipos que medían la altura de los astros de otra manera. Entonces la latitud era relativamente fácil de calcular por la observación de la polar o del sol. Lo más complicado era la longitud, porque para calcular la longitud se tienen que tener otros parámetros y por eso se inventa el cronómetro.
0: I les històries de navegació, que també és història de humanitat, sí. Claríssimament. Nosaltres conversam amb Miguel Félix Chicón, hem agafat ja una cançó, dilluns, si no ho heu escoltat, sabeu que teniu aquest programa a la carta, IB3 Ràdio, estan fent un viatge, però crec que no deixarem de fer un viatge fins que acabem aquesta conversa. Demà toca el llibre, Miguel Félix.
1: Molt bé.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: He calls me Charlie Mason.
1: Aquí tenim Mark Knopfler, que comença a navegar cap a Filadèlfia. Nosaltres cap a Filadèlfia no anirem, que som més mediterranis. Marta Lliteres, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Avui partim de viatge. Com es proposes?
2: Bé, tinc dubtes, eh? Però perquè és vera que en Sor Rugby he tingut la sort de viatjar molt i he estat a Brasil, he estat a Japó, he estat a Austràlia, he estat a Canadà, he estat a Europa, per suposat, per tot. Però aquest amb un viatge que a mi em feia feina, perquè vaig fer feina 3 anys donant la volta al món a un veler, com a azafata, i la primera vegada que vaig començar a veure illes, un munt d'illes petitones, grans, més grans a Grècia, quan creuàvem el Mediterrani per anar a Turquia, vaig començar a al·lucinar. I me'n recordo perfectament, l'armador me va dir: Marta, aquest llibre t'agradarà, per si me'n vaig fent guàrdies en llibres a coberta. I me va donar el llibre d'Homero, no? De l'Odissea, i realment vaig flipar amb Ítaca. I no sabia per què m'havia donat aquest llibre fins que vaig començar a llegir i tot tenia sentit. I era com que te posen un escenari que estàs llegint mentre estàs de dins. I me va pareixer espectacular.
1: Que fort, que impressionant, no?
2: Sí, espectacular.
1: A més, quin privilegi.
2: Sí, com m'estaven pagant. No. M'estaven pagant per fer tot això.
1: Bé, no ho deia tant perquè te pagaven que sí, però per el privilegi d'estar llegint un llibre com aquest, que a més està sortint també en aquestes entrevistes del mes d'agost, no sé si perquè ara està un poquet de moda, l'Odissea, però quin privilegi poder llegir i captar tot allò en el mateix escenari, no?
2: Sí, va ser màgic.
1: Que fort. I 3 anys embarcada, que, sí. Que tal? Quan se viuen?
2: Pues volia estar 3 mesos, però estalviar un poc de pes per pagar-me un màster, però m'ho va agradar tant, que cada dia és la meva oficina diferent, cada dia era un paradís diferent, perquè havia estat viatjant, però quasi sempre són camps de rugby i aeroports. I no coneixia tota la part de la mà. Sí, com a disfrutar una canada sense estiu, però no anant navegant. I me va encantar.
1: I la mà t'ha enganxat?
2: Sí, m'ha enganxat. Perquè al final fas guàrdies a la millor 12 hores i estàs allà a la prova o a coberta mirant la mà i és que te tranquil·litza i és com si fossis meu psicòleg.
1: Avui en Marta Lliteres mos està contant el seu viatge. Ja heu sentit que ha dit un parell de vegades la paraula rugby. Si no la vareu escoltar ahir, vos he de dir que ella és ex-esportista d'elit de rugby, campiona d'Europa amb les Leones, Pino Olímpica Rio l'any 2016, que ha estudiat Ciències Polítiques, que és especialista en gestió d'equips i que actualment està fent feina a l'ONG Treball Solidari i que també és coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Nosaltres l'anàvem coneixent un poc més, ja mos ha dit que és una dona caparruda, és a dir, que si tu te trobes una porta tancada, cerques una finestra per on entrar, no?
2: Sí,
1: poquet.
2: O d'on se vol t'agafa un avió i l'Alicia, sí, sí.
1: Aquesta és idea, no?
2: Sí.
1: I aquesta és actitud, segurament, no?
2: Jo crec que sí.
1: Aquesta és actitud d'Anna Marta, i avui com es toca viatjar, tu deies, clar, és difícil escollir el viatge que has escollit, té molta tela. M'imagino que aquest viatge dels 3 anys en veler, donant-se volta al món o anant per aquestes illes mediterrànies, també és un poc de viatge interior, no?
2: Sí, perquè al final passes bastant de temps tota sola o passes moments superdifícils i cada vegada que hi ha una tempestat o cada vegada que passen coses te fas recordar de les persones que estimes, que estan a lluny, i després del qual es fer tens molt de temps i també que no hi havia internet.
1: Ja.
2: I al final això era meravellós, ja. Per escriure, per llegir.
1: Ja.
2: No sé, m'ho va encantar.
1: I com n'Ulisses, tu també anaves pensant, he de tornar a casa, he de tornar a Mallorca, o anaves fent camí en aquell moment?
2: No, anava fent camí. Sobretot és això d'estrenar coses, no? Pues veure per primera vegada a Turquia, no? Per primera vegada anar fins a Canaris, que vaig dir, com estàvem fora, perquè al final tu veus els lotes o els lots dels temps i per què estava a prop.
1: Sí, clar, però perquè està col·locat aquí baix a l'esquerra, però no.
2: Van tardar menys des de Menorca a Turquia que no des d'Eivissa a Canaris. Va ser bastant llarg, bastant mogut, i després des de Canaris fins creuar tot l'Atlàntic. Uh-huh. Vam arribar a Caribe, Venezuela, Bahamas, claro, flipant, uh-huh. de no veure terra, tot era per allò nou, no. Estrenar, increïble.
1: Que bo, que bo. I tot això fa paret, com diuen, també va formar part de tu. I has viatjat molt també com a esportista d'elit. Te'n recordes el teu primer viatge internacional en la selecció?
2: Sí, a França. Sí, un poblet de França. Uh-huh. I com era la primera vegada que jugava, que m'havien cridat quasi sense estar a la llista, que s'havia lesionat una, l'altra, no m'ho van atents ni de posar-me nerviosa. Era tot també superemocionant, il·lusionant. Jo deia, no jugaré, perquè m'han cridat que s'ha lesionat ja. 2-3, soc la quinta. I quan dic, vinga Marta, escalfa, que sortiràs, no m'ho podia creure, però és que vaig estar més nerviosa en el segon o tercer torneig que en el primer.
1: Quin és el teu lloc? Per explicar el lloc dins un equip de rugby, quina era la teva posició?
2: Hi ha les delanteres, que són aquestes celotes, a la millor més grans i més fortes, que estan a la melee. Després està la persona que dirigeix entre uns i uns altres, que vaig jugar bastant de medio melee. Uh-huh. I després ja me vaig consolidar com les persones que estan darrere, que són realment... Moltes vegades són les finalitzadores de fer les marques.
1: Que, és a dir, se diu gol, no?
2: No, una marca, un assaig, un ensaio.
1: Val, és a dir, que posen en les teves mans, fes punt, fes la marca.
2: Bueno, jo no era més de finalitzar el punt, però potser sí de crear el punt, no? Uh-huh. O veure, al final és un pot també de matemàtiques, veure les mancances de ara som 3 contra 4, o ara realment està l'espai, està a darrere o endavant, i en el final un poc l'estratègia.
1: Anirem xerrant d'equip i de lideratge i de gestió d'equip amb la Marta Lliteres, però en aquest moment de viatge, com va ser anar a Rio com a pin olímpic any 2016, ara mos deies, ara ha fet just 10 anys. Com és un viatge d'aquest per ses esportistes, però també per ses famílies?
2: Va ser increïble perquè Espanya se va classificar junta a el que se diu la repesca, no sé uh-huh. traduir-ho, uh-huh. i va ser superemocionant perquè nos van classificar tant els homes com les dones. I jo sempre havia volgut anar a una olimpiada i realment mai trobava les persones adequades aquí. Pedro del Barco, que té una fundació, i després en Toni Canyelles també. I realment, no sé, vam veure algun joc que també li fa il·lusió acompanyar-me per anar cap allà. Sí. I va ser molt guapo perquè veus realment les famílies que en un mes han hagut que fer un esforç econòmic, perquè en un mes no te dona temps a comprar-te ni hotels ni bitllets. Bueno, sí te dona temps, però a uns preus desorbitats. Però, clar, vols veure les teves nines, les teves atletes, els teus atletes, o tothom complir el seu somni. Uh-huh. I, va, clar, en el final, les Olimpiades, tot s'encareix un munt, inclús les entrades d'un partit. Uh-huh. Però, bé, després ja estàs allà, se t'olvida tota la despesa que has fet, i veus realment... Les cares de quan t'estrenes un torneig, perquè era la primera vegada que el rugby era olímpic. Mm. Perquè hi ha dues modalitats, una que és rugby 15, la que t'he explicat jo de les delanteres i tal, i ara aquesta modalitat, que és molt més visual, molt més ràpida, i realment va ser superemocionant.
1: Que guai. Mm. I també és un bon viatge aquest de Rio, no?
2: Sí.
1: I tots aquests viatges van sumant i se van ficant dins la bossa d'esquena, dins la motxilla d'Anna Marta Lliteres, esportista. Jo crec que, jo dic exesportista d'èlit, que sí, però l'esport se du sempre, no? Ets esportista, en realitat, no?
2: M'he quedat les eines.
1: Sí, no? T'has quedat
2: les eines. Que he après i que tenc invisibles i que duc. Però realment m'està costant bastant trobar un esport que m'agradi o
1: segueixes jugant
2: uns
1: un poquet a rugby o no?
2: No. O sigui, l'any passat vaig anar a un torneig de veteranes i realment és que és un esport que has d'estar en forma.
1: És molt dur, no?
2: Que són cops, te'n vas en terra jo ja no estic per això. Ja no estic en forma.
1: No t'està bé molt bé, Marta Lliteres. Avui és el segon dia de xerrada, aquestes xerrades llargues que feim a trossets per convertir en els oients d'Ivetres Ràdio. Demà agafarem un llibre. Tu ja mos has agafat Ítaca, però crec que en tens un altre també de ben xulo a dins la bossa, com dèiem ara. Fins demà, Marta.
2: Moltes gràcies.

0: a IV3 Ràdio entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és actualitat.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Dia de viatjar en imaginació a través de la conversa que tenim amb els nostres convidats. Un d'aquests és en Jaume Fiol Roig, que és metge, que és especialista en otorrinolaringologia. Escolta, Jaume, si cap aquesta conversa i no m'he trobat, haurem de, no sé, celebrar-ho d'alguna manera. Benvingut una altra vegada.
1: Moltes gràcies, aquí estem.
0: Ets a l'Hospital d'Inca, i ho contàvem ahir, format a l'Hospital de Sant Llàtzer, i un apassionat de sa veu i de tot el que l'envolta. Ara hem de partir de viatge. No sé quin viatge triaries. De... No sé si has viatjat molt, has viatjat molt.
1: He tingut sort de viatjar relativament bastant. Tampoc he estat un aventurero, però sí que és veritat que he tingut l'oportunitat de viatjar bastant. Sí.
0: M'encanta el de relativament bastant.
1: Sí,
0: idò,
1: sí,
0: bastant.
1: Sí, sí.
0: I aquests viatges per on t'han duit?
1: Pues, mira, jo en 16 anys me'n vaig pràcticament un any sense als Estats Units a aprendre anglès. Vaig quart de l'ESO allà, per tant, aquest és el primer viatge llarg que faig. Amb aquest un any allà faig quart de l'ESO, però ja torno a fer el batxillerat aquí, no? I després sí que és vera que he viatjat molt per Europa amb els meus pares, he tingut molta oportunitat. Vaig fer una estada d'uns 3 mesos a Cuba quan estava aquí de carrera. Estic parlant de l'any 2017. He estat també a Vietnam.
0: Que bo, ara xerrarem de Vietnam, però deixa'm aturar-me un moment a Cuba, on dius que vares estar. És cert que la medicina a Cuba està a un nivell molt alt. També a vegades és difícil d'imaginar, així
1: és
0: com
1: difícil.
0: Amb els mitjans amb els que estan vivint.
1: Mira, jo t'explic. 2017 jo estic aquí de carrera de medicina i a nosaltres ens donen la possibilitat de fer 4 mesos de fora de formació mèdica, d'un poc el que volguéssim. I jo en aquell moment, bueno, amb un parell de lots que estem a la facultat en aquell mateix moment, trobam aquesta oportunitat d'anar a Cuba l'any 2017, ja t'he dit, i m'anam 3 mesos. Jo en aquells 3 mesos vaig estar rotant sobretot per la part de dermatologia i pediatria, que era en aquell moment el que m'interessava més. I és vera que no és un país a l'uso. I és vera que ells tenen una idea de formació de metges molt interessant, molt potent. De fet, ells tenen un concepte que és el que diuen el médico de la cuadra, que és, intenten que, diguéssim, a 2 o 3 carrers ja hi ha
0: un metge.
1: Perquè el que volen és tenir una atenció bastant, bastant propera a la gent. Inclús ells els interessa molt també desenvolupar metges de cara a després de totes les missions que feien a països com Angola, o inclús ja s'ha veure amb el Covid, que van enviar metges cubans a Andorra, no? Pues ells els interessa molt també econòmicament perquè els ajuda, diguéssim, a l'estat a poder tenir un rendiment econòmic, no? Pues sí que és vera que tenen un coneixement teòric i pràctic de la medicina, això és el meu punt de vista, alt.
0: I que vares aprendre d'aquella estada de 5 mesos?
1: Jo sobretot sí que me'n record, per exemple, situacions que tu demanies una radiografia, demanies un TAC, ells abans d'arribar en aquesta situació, que ho tenien bastant més limitat, es fan exploració. Saben molt de patologia. Vaig aprendre un poc de tot.
0: Escoltar la gent, m'imagino.
1: Escoltar la gent, sí, i sobretot intentant, sobretot ells amb molta, el que diem anamnesi, no? Amb conèixer el pacient amb història clínica, amb exploració, és on ells han d'arribar en el diagnòstic.
0: Escolta, és molt peliculero això de... No me digui mentides, que m'ha de dir el que li passa, perquè si me diu mentides no arribarem en el diagnòstic.
1: No,
0: és molt peliculer, és molt de House,
1: sí,
0: això.
1: Sí, de fet és que ells tenen aquesta mentalitat de mèdico internista, no? De House, d'intentar tot cercar i no fer una medicina, potser que fem un poc més aquí a Europa, més que sigui defensiva, no? Demanar proves d'imatge o proves complementàries o coses, perquè ells no tenen accés a això. Llavors hem generat tota una escola de bons metges que se basen en això.
0: Sí,
1: però va ser una experiència.
0: I tot suma, i m'imagino que tot el que va sumant també te fa ser el metge que ets avui dia i que encara has de desenvolupar. I deies que mos podríem aturar un viatge a Vietnam, no?
1: Sí, vaig estar a Vietnam fa 2 anys, 2024, allà amb la meva parella, vam estar 15 dies, i era un lloc que a mi ja m'ha fet moltes ganes d'anar-hi. No sé, històricament... No sé si per aquesta cosa de la guerra de Vietnam m'ho feia ganes visitar-ho, m'havien xerrat molt bé. I de tant que m'ha donat una sorpresa perquè és un país fascinant. Van fer 15 dies de motxillera, van anar de nord, des de Hanoi fins al sur. Cada lloc on vas és un lloc diferent i aprens moltíssim, la veritat.
0: Amb què te quedes d'aquest viatge? Perquè ha de ser molt especial.
1: Sí, jo amb aquest, primer, amb la història que ells tenen, a part d'aquesta guerra de Vietnam, la història que tenen com, per exemple, colònia francesa, ells tenen una gastronomia francesa, per exemple, el que es diu és banh mi, que és una baguette. Tenen, per exemple, tota una sèrie de tractament de lo que és la truita, de lo que és el peix i tal, que te sorprèn. Vaig tenir la sort que quan vaig anar en el nord, la regió de Sapa, que fa frontera en Xina. En aquella zona, és una zona molt, molt esquerpa, molt muntanyosa, seria un poc com anar als Pirineus, i allà segueix havent moltes poblacions indígenes, que xerren el seu dialecte, tenen la seva cultura i tot, i viuen bastant allunyades de lo que va ser la ciutat. No? I nosaltres vam tenir la sort de fer una ruta de 2 o 3 dies de senderisme per aquestes muntanyes de Salpa, i inclús ens van quedar a dormir a aquesta gent indígena. Ells són una tribu indígena del nord de Vietnam que se diuen Black Monk. Són coneguts perquè tota la vestimenta que tenen és oscura, que agafen amb senyil, amb cindi, que és l'índigo, no? I amb això el que fan, tenyeixen tota la seva roba. Però és que tornes, pues, a la millor 100 anys enrere.
0: Clar, aquest Black Monk és com un monjo negre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és com un monjo negre, sí, són com, exacte, ells van vestits de negre, sempre duen les mans tacades d'aquest, com d'aquest tinte de ses...
0: I com vos comunicàveu? Anàveu amb un guia o amb un intèrpret?
1: No, sí, és una cosa al·lucinant, perquè ells, de fet, no xerren ni vietnamita ni xino, xerren el seu dialecte, la seva llengua pròpia, no? Però de tantes excursions que han fet amb gent de... Bueno, amb europeus, parlen un anglès increïble. Però ells, de fet, no saben ni llegir ni escriure, ni en anglès ni en la seva pròpia llengua. Però, en canvi, sí, però tenien un anglès molt, molt bo. I això a base d'anar fent, bueno, cada dia constantment, tenir gent a casa i fent aquestes coses.
0: I no hem dit que en Jaume Fiol li agrada jugar a bàsquet, sí, que des dels 12 anys ets, bueno, ets jugador, jugues a bàsquet.
1: Encara jug, sí, enguany, potser fem un pensament, però sí.
0: A on jugues?
1: Jo he jugat tota la vida a la Salle, a la Salle de Palma, després vaig estar a Barcelona uns anys jugant allà, i quan vaig tornar he anat canviant d'equip, doncs, 2 anys a Esporles, 2 anys a Calvià, i aquests 2 darrers anys he tornat a la Salle. Bueno, tota la vida jugant a bàsquet.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I un d'aquests viatges, crec que vas anar a Sèrbia, també és bressol de bàsquet.
1: Sí, això va ser un viatge que vaig intentar fer amb el meu germà, que també és un forofós bàsquet, i intentant cercar puestos on hi hagi bàsquet i on hi hagi un pot d'ambient. I nosaltres vam anar a Belgrado, a Sèrbia, per veure partits d'aquests de bàsquet, no? I és curiós perquè, bueno, també és un poc això, no? Te retroteus 10, 15 anys enrere, 20, a mi m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, clar, jo no he viscut l'època de, per exemple, el tabac dins espais tancats,
0: ja,
1: el consum de tabac, doncs allà encara està permès, no?
0: Ja.
1: Vas en el pavelló de bàsquet i la gent està fumant, utilitzen bengales, és a dir... El nostre futbol és el seu bàsquet allà, i va ser una experiència molt, molt xula.
0: Sí?
1: Molt xula,
0: com ets tu com a jugador de bàsquet? En quina posició estàs?
1: Bueno, jo he jugat de lo que en posició de 3-4, que seria a la pivot. Sí, el que passa que cada any anem seguint un poc més lentos i mos costa un poc més. Però sí, sí, he de dir que he jugat tota la vida i encara a dia d'avui intento seguir jugant.
0: Aquí teniu aquests 3 viatges d'en Jaume Fiol. Hem aturat a Vietnam, bueno, hem passat des dels Estats Units a Cuba,
1: sí,
0: Vietnam i Sèrbia, i seguirem fent viatge a través d'aquesta conversa. Ves preparant un llibre.
1: Sí, sí.
0: Que això ja sé que és difícil de triar, però ves preparant.
1: Bueno, alguna cosa tenim. Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Gràcies per dur-nos de viatge, Jaume Fiol, Magdalena Vicenç, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres i Marc Ferrà, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets, que és tot un experiment de ràdio. Demà obrirem un llibre.

0: M'has d'escriure per aquí a veure què se diu l'emissora, quin número és, recordo. Vos va, escolta.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
1: Bé, nosaltres genial.
2: Sí, sí?
1: Tu no sé si t'ho veig massa bé avui.
0: No, avui no estic gaire bé.
2: I això?
0: No, bé, que bueno, ara que han generat aquí un espai íntim, un espai segon voltros també, els oients, vos he de confessar que estic trist, perquè ha arribat el cas d'una dona que s'ha demanat auxili a Instagram.
3: Però mira, me acabo de bajar a San Antonio. A San Antonio, sí, San Antonio Ibiza, a comprar, porque ya no me quedan cosas en el barco y tenía que comprar muchas cosas, provisiones, huevos, pan, etcétera, ¿vale? Y esto es una auténtica vergüenza para los que tenemos barco. Me tengo que ir ahora mismo a una playa, ¿eh? A una playa, tiene que venir mi marido en la lanchita para recogerme y luego tener que subir yo a pulso, que bueno, una persona mayor como yo, que vamos a ver, que tampoco es que sea muy mayor, pero bueno, todavía tengo mis años para ir en barco con la neumática, etcétera, etcétera. ¡Samba!
0: I de què vos pareix?
1: No m'ho puc creure que hagi d'agafar una lança i anar fins a la platja.
0: És trist.
2: Pobreto.
0: És trist que se queixi d'això. Però bé, en qualsevol cas, com comprendreu, era una paròdia. Naturalment no estan tristos per qüestions com aquesta.
2: Jo crec que fa més ràbia que cap altra cosa.
0: I de si t'ha fet ràbia, Nora i els oients, espereu perquè fins aquí, fins això que ha dit, estava relativament bé. D'acord? Podria passar desapercebut, però... Però aquesta internauta, l'anomenarem d'aquesta manera, internauta, s'ha encalentit a mesura que parlava a càmera.
3: Però no se les ocurre aquí en el gobierno balear poner alguna plataforma o alguna madera o algún algo para que podamos bajar las personas normales, no las cabras, y poder, vamos a ir a un chiringuito, tomarte algo, tomarte un split, tomarte una piña colada, comprar, en fin, ir al chino, lo que sea. Y yo ahora aquí, ¿veis la playita cutre que me tengo que poner aquí yo? A que venga mi marido, la barquita, a por mí. Y cuando llega ahí a las boyas, tiene que venir nadando. Porque no te dejan poner el motor. O sea, son así de gilipollas.
0: Pobreta.
1: És que...
2: Soy injust.
1: La platja cutre. Cada nedar, que és una plataforma de... Això és un desastre, no tenen drets, la gent.
0: I han teat part del vídeo perquè era molt més desagradable encara. Per tant, qui entengui les competències... Pareu atenció, Ajuntament de Sant Antoni, Costes, el govern de les Illes Balears, el govern central, la Unió Europea, qui sigui que li posi, per l'amor de Déu, una plataforma en aquesta dona perquè el seu home no s'hagi de banyar, d'acord? En ses aigües, com a ràdio pública i en nom de tota la gent que entengui una mica de coll empatia, demanant disculpes i les autoritats polítiques, sempre per favor responsabilitat.
1: No, i que li posin directament una passarel·la que vagi d'esmoll fins a la seva barca.
2: Jo crec que l'home és just, pobra dona.
4: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
0: I efectivament m'apareix ideal, per tant un aplaudiment per aquesta bona dona. I dejamos que se vaya, què vos sembla?
2: Injustícia social.
0: Exactament, hem de tenir una mica d'empatia i una mica de cor. Per tant, no mos queda més remeis que continuar. Avui tenim a Marga Cifra, el control tècnic.

0: Bé, Jordi, com ho dus?
1: Ho dus bé, ho dus bé.
0: Com anar per MOOC?
1: Ahir, en el MOOC, va ser un moment. Clar, jo vaig arribar a una hora bastant indecent, que era a una hora abans d'acabar, i la cosa no va anar bé en directe, però el que era darrere del directe és curiós. La veritat és que la gent s'agafa bastantes llicències quan és un micròfon d'IV3.
0: Què vols dir? Que te va passar res?
1: Van passar moltes coses. Clar, la gent vol una entrevista, però no és moment, i t'insisteixen... I la cosa... La cosa se complica, però bé, jo crec que... Però en directe no se va notar gaire.
0: No,
1: ho
0: vas fer molt bé, ahir vas aconseguir testimonis molt interessants.
1: No, sí, sí, sí.
0: Francament.
1: Vaig mantenir.
0: Vas mantenir, home, vas surar més que bé. Molt bé, Nora, que ara no sé què feies, per on eres ara?
2: Estava fent coses.
0: Molt bé, fent coses. Avui, Nora, estem una mica místics i bruixots, això podria ser.
2: És possible. De fet, avui tenim una convidada en qui fa dues setmanes van xerrar de manifestar l'amor i que te passin coses que vols que te passin.
0: Me'n record, fa dues setmanes de la nostra entrevista del cap de setmana que fèiem els divendres, vam entrevistar la companya de Tèntol i amiga d'aquest programa, Ana Maria Pons, i bueno, li van demanar i va sortir aquest tema. Per tant, avui ens posàvem moda bruixa amb Maria Pons. Bon vespre.
3: Hola, estimats, si voleu que sigui la vostra nova flamant col·laboradora, també és molt de dir, no?
0: Home, és portes obertes, però bueno, avui serà la nostra, de moment, Sabrina, la nostra bruixa
3: sí.
0: de capçalera, i na Nora també, perquè Nora i tu m'heu dit que teniu coses a explicar per com manifestar l'amor. Bé, què és això?
2: Amem, no és exactament posar-nos en moda bruixa, sinó que avui vos ensenyarem a manifestar, i específicament a manifestar l'amor.
1: Com que manifestar l'amor? Se pot fer això?
2: Clar, sí, efectivament. Avui vos venim a xerrar de la llei de l'atracció.

0: Abans de res, vos explico una mica, no?, en què consisteix la manifestació, perquè sé que sou nous amb aquest tema. Ana Maria i jo ja som unes pros, però no, vos vam que fer una petita explicació.
1: Vens a equilibrar un poc,
0: segurament. Exacte. Bé, doncs, la manifestació s'ha posat de moda entorn als anys 2000, quan va començar a sortir llibres, articles i pel·lícules, no?, que anaven un poc sobre la bruixeria i el tema de manifestar. Bàsicament, és un patró de creença espiritual que ensenya que els pensaments positius o negatius que té una persona poden derivar en resultats positius i negatius a les nostres vides. És a dir, segons la llei de l'atracció, existeix una correlació directa entre la llei de l'atracció i les relacions.
2: Maria Pons, això és així o no?
3: Clar, a veure, mam, jo el que vaig comentar l'altre dia era que jo sabia fer com la gent te deixés de molestar. Ara, quan la gent te t'apropi, això no ara m'interessa, perquè a més me consta que t'has preparat molt bé aquesta secció.
2: Sí, sí, de fet, li ha duit molt de temps, però, bueno, la pregunta és, Nora o Maria, podem manifestar l'amor d'una persona en concret? És a dir, pensant en una persona i dir, no, puja, que aquesta persona s'enamori de jo.
0: Maria?
3: A veure, jo crec que depèn de les ganes que li posis, no? Al final pot ser un poc de profecia autocomplerta, no? Que també en xerren molt de psicòlegs d'aquest tema. Però vaja, també és veure que tot això no és una ciència i que bé, al final, a nivell psicològic també...
2: Que no se pot.
3: Pot tenir un caire, bé, jo no sé, no tinc una vareta màgica, però també per provar que no quedi, no? Mem, jo vull saber els consells que mos donen a Nora, mem.
0: Bé, i jo vos diré que sí que se pot, sí que se pot fer. Però, clar, jo vull deixar abans clara una diferència, no? Perquè per una banda tenim manifestar, no? Que és quelcom com a més psicològic, més com a d'afirmacions positives, i després, d'altra banda, hi ha el que és un poc més de bruixeria, no? Que és el que deia Ana Maria, de fer que una persona t'hagi de molestar o fer que una persona s'enamori de tu, que això se li diuen amarratges.
2: Amarratges.
3: Ah, mira, sí. Jo no sabia aquesta paraula.
0: Amarratge.
2: Però, perdona, entenem aquí, Nora, que tu ho has posat en pràctica en qualque moment.
0: Sí, sí, qualque vegada sí. Però he de dir... bé, estic aprenent...
2: Vas exitós, un amarratge exitós.
0: No vas exitós, perquè has d'aprendre a fer-los. O sigui...
4: Ara vos explico.
0: O sigui, com he dit, l'aplicació correcta de la llei de l'atracció pot fer que aconseguim objectius que mos hem establert, incloent que qui t'agrada pues, s'enamori de tu, s'obsessioni amb tu o t'envies missatge que tu estàs esperant. Pots manifestar una persona específica, però sense forçar ni controlar. O sigui, has de permetre que això vengui a tu naturalment. Mm-hmm. Això entorn a manifestar.
3: Mm-hmm. Clar, que també se poden manifestar coses entorn de la feina i de la vida en general. No té per què només de l'amor, però bé, en aquest cas, Estem amorosos,
0: però sí, ho podem fer en salut, amb sa feina, en qualsevol cosa. Llavors, jo vos don com ses formes de manifestar s'amor, val? Són 5 passes superimportants.
4: O sigui que tothom, per favor, llibreta
0: i bolígraf.
2: I Maria, mos dirà si també són les que poses tu en pràctica o tu tens altres mètodes, d'acord?
3: D'acord, però jo també, abans de tot això, ja vos volia demanar, equip xiu-xiu, si vosaltres creus en totes aquestes coses de les energies i de l'univers i tal, perquè si no hi ha aquesta base, mal de fer.
2: En l'univers ja hi crec. En l'univers ja hi crec, és evident.
0: I en
2: les energies?
3: Ja m'has contestat, idò.
2: I les energies també, nosaltres som energia, nosaltres també de qualque manera som persones que pensam, que creem, que patim, que vivim, que raïm, i tota aquesta creativitat també és energia de qualque manera.
0: Llavors, avui vespre posaràs en pràctica la manifestació.
2: Avui faré vudú. D'acord, però...
3: No,
2: vudú
3: és un altre caire, eh?
2: Ah, no té res a veure amb això.
0: Sí, no, ja això ja t'agrada una mica.
2: És màgia obscura.
0: Sí. Sí.
3: És el contrari de temor, no?
0: Exacte.
4: Jo estic obert a totes aquestes
0: coses. Molt bé, Jordi,
4: coses.
0: m'agrada.
4: No és que hi cregui tampoc fer-me...
3: Jordi, te vol enamorar?
4: No, jo ja estic...
2: Espera. Seria exclusiva. Ho ha dit, però
3: no
2: és
3: una
4: no és una exclusiva.
2: Però no ho havies dit mai.
4: Sí que ho havia dit.
2: Ah, sí?
4: Més d'una vegada en directe.
2: Ah, molt bé. Perdó.
3: Sí, Xavi Oliver, tu te vols enamorar?
2: Molt bé, continuem amb el programa.
3: I la Nora no sé si està enamorada.
0: No, jo no, no.
4: Està en
0: no
4: procés. De... Li ja, falten 5 passes.
0: Exacte, me'n falten 5 passes que vos explicaré ara mateix.
2: Però això ho faran directe, ha dit tot el material per dur-ho a terme.
0: Exacte.
2: Va, vinga, què hem de fer?
0: Lo primer de tot, és, això és lo més important de tot, és creure que tenim la força de manifestar. És a dir, tot el que tu pensis i tot el que tu manifestis, t'has de creure que passarà, perquè si ja parteixes d'aquest punt de que no estàs segur que passarà, és que no passarà.
3: Llavors, la famosa has... frase de creer és crear, no?
0: Exacte.
4: Però això... Has tirat un pot de coach
0: no.
4: Bàsic.
0: No,
4: no, no. Creu en tu, és el primer de tot, no? La primera passa.
0: Literalment...
3: Valora-te.
4: Just do it.
0: Just do it. Just do it.
2: Sí. Yes, we can, dirien. Bé,
4: vale, creu en tu.
0: Llavors, jo, en la meva experiència personal, vos recomano que cerqueu un lloc tranquil, val? I el millor moment per manifestar és quan te'n vas a dormir. Perquè estàs en el llit, estàs tombat, estàs relaxat, tanques els ulls i... és com que ningú te molestarà, no?, durant la teva manifestació.
2: En lloc de resar un pare nostre, ara
0: manifestes. Exacte.
3: Bé, també depèn del dia que hagis dut, perquè clar, si has tingut un dia nefast, per ventura has d'esperar un altre moment, per una jornada, però bé, sí, aquesta premissa.
2: Molt bé.
0: Llavors, tanques els ulls, no?, i has de connectar, no?, amb el teu cos, has de sentir la teva respiració, com has de deixar la ment en blanc, no? No has de deixar que els pensaments te consumeixen. Llavors, la tercera passa és, si xerram de món, en aquest cas, és pensar amb aquella persona. Llavors, has de pensar amb el seu nom, has de pensar amb els seus cognoms, en la seva veu, qui no lo fa, com és aquesta persona, l'has de tenir... has de tenir en el cap.
2: Amem, perdona, això ho fas.
3: Però de què riuen aquests homes?
2: Amem, no vull saber si no, en realitat, en qualsevol moment en què hagi fet això.
0: Pues claro que
2: no,
0: sí,
2: que està
0: perquè
2: molt
0: creus que vos estic explicant.
2: Perdona, continua, per tant.
4: Perdona, la passa 2 és estar en el llit tranquil i connectant-ho amb
0: en Jordi.
2: En Jordi s'ha quedat enrere, fa una estona que ho ha explicat.
3: No, passa 1, Jordi.
0: Jordi, anant per la tercera passa,
4: Jordi. M'ha costat.
0: Llavors, Jordi, primera passa, creure-ho. Segona, tancar-vos i connectar. Tercera, pensar en aquella persona.
4: Fantàstic,
0: sí?
4: Ja està.
0: Vinga. La quarta, aquesta és extremadament important que tu creguis, perquè és que si no, no passarà, val? I és, tu t'has d'imaginar, val? A l'altra persona, com agafes mòbil, no? I cerca...
3: Bueno.
0: Com que bueno.
3: No, és que clar, molta feina. Continua, perdona.
2: No, men, què volia dir que és bona? Que de provació o de rebuig?
3: No, que això gairebé ja és meditar. O sigui, ja arribàvem a Nirvana.
0: Home, clar, sí, és molt intens. Són molt intens i, sí. Per tant, si ho manifestes, també.
2: Molt bé, l'altra persona que fa el mòbil, que això no sé...
0: Has de tancar els ulls i t'has d'imaginar l'altra persona, no?, la seva habitació o on sigui que estigui, agafant el mòbil, entrant a la xarxa que tingueu per comunicar-vos, no?, que cerca el teu nom, i t'has d'imaginar exactament el missatge que t'escriu i que t'està escrivint, i que t'ho envia.
3: I no pot ser, per exemple, que t'imaginis que agafa un paper i t'escriu una carta...
0: També,
2: a lo que vulgui.
0: També, sí.
3: O que ve cap a la teva porta, no? Una cosa més...
2: Tu, Maria, xerres de manifestacions del segle XX.
3: Sí, són molt romàntics.
0: Sí, hem de ser un poc realistes, eh?
3: Sí, bé, poc a poc.
0: Val, llavors... Tu t'has d'imaginar a tu mateixa, o a tu mateix, rebent aquest missatge, no? Com sona la notificació, com s'il·lumina la teva pantalla, com tu obris el mòbil i llegeixes aquest missatge, val? I la reacció que tens i tot això. I llavors, val? Te'n vas a dormir. Te'n vas a dormir i... si no estaves dormint i estaves manifestant, jo que sé, en el lavabo de sa feina, saps en secret, pues te'n tornes i continues amb el teu dia i t'oblides. I vos promet que això funciona. Vos ho juro.
2: No juris ni prometis debades.
0: Que sí. Vos ho promet que funciona.
2: Nora, per favor.
3: El tema és que no sabem en quina immediatesa, no? És a dir, tu vas fent i en qualsevol moment passa.
0: Exacte.
1: Poden passar anys. Però passarà.
0: Maria, has posat en pràctica la manifestació de Samó?
3: No, la manifestació de Samó, no. la veritat que, i ara com que no me serveix, però bé, tot està bé, sabreu, per ocasions futures que mai se sap. No sé, i tu, Nora, que t'hi has trobat?
0: Sí, jo una vegada sí que vaig manifestar un missatge i va passar com dos dies després.
3: I era un, no
0: sí, vos ho juro, i era una persona que era super improbable que m'enviés un missatge i va passar. O sigui que...
2: Molt bé, estic fascinat per això.
3: Perquè, sí, és a dir, jo tenc un dubte, però, perquè aquesta manifestació de que tu escrius un paper cada dia repetidament, una frase en present, com si ja està passant, això també m'ho serveix, en sa
0: sí.
3: No
2: com va. És aquest, Maria? Val. Oh, Nora.
0: És que això és el que dèiem abans, això ja són amarratges, això són encanteris. Això ja són encanteris. Passant de sa manifestació, perquè és algo físic, no? Ja passes de sa manifestació. No, Maria en tenia un encanteri molt bo, que era de congelar una persona.
3: Sí.
2: Això no, més que un encanteri seria un assassinat.
0: No. No.
3: Estic molt en contra d'aquestes riades que estic sentint.
0: Ja, no. És que no m'ho prenen en sèrio. O sigui, no. Jo...
2: Perdona, men, com és això de congelar la persona?
3: A veure, això ja vos ho vaig explicar. És a dir, escrius el nom de la persona, ho fiques dins el congelador i aquella persona deixa de molestar. No vol dir que li passi res dolent, no vol dir que... O sigui, simplement deixa de molestar la teva vida.
0: Exacte.
3: I jo, a mi m'ha funcionat.
2: També t'ha funcionat.
3: Sí, pots dir que, mira, ha estat una coincidència, no? Però a mi m'ha funcionat. No sé, si voleu, depèn de si estimau o de si odiau, o que triar una alternativa a l'altre.
2: Això el teu seria una mica més de màgia obscura.
3: No, perquè no desitges el mal. O ja. Sí, simplement és com que tu cerques el teu benestar, però no desitges el mal.
2: Molt bé, molt bé. I de fascinant aquest tema, sens dubte, en la companyia telefònica d'Anna Maria Pons. Maria, moltes gràcies.
3: De res, a vosaltres, escoltaria més.
2: Per il·luminar-nos un dia bo. Més. Sí.
3: Per favor, prova bo.
0: Jo ara...
3: Vendré a demanar posar la redacció.
0: Li passaré a en Jordi tots els encanteris que tenc apuntats a un paper, que un altre dia vos els explicaré, que bé, ja estàs un poc més de bruixeria, això, però... També estan interessants.
2: Molt bé. I de res, que vagi molt bé. Gràcies.
3: Una ferrada. Adéu.
2: Una altra. Adéu, adéu.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu. Que bo!

0: La situació, un crack absolut.
1: Coneixeu el cotxe? Bastant Furious.
2: Un conductor sense carnet que transportava òxid nitrós, el popularment conegut com el gas del riure, va fugir d'un control, va xocar contra quatre cotxes i va ser després detingut. Va passar aquest dissabte durant un control a l'entrada de Sant Antoni a Eivissa.
0: El protagonista és un ciutadà britànic de 26 anys i se l'ha detingut com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, desobediència greu, conducció temerària i conducció sense haver obtingut mai el permís.
2: Els agents van ordenar al conductor que s'aturàs, però va ignorar les indicacions i va fugir.
0: La persecució va acabar amb el quilòmetre de nou de la carretera entre Eivissa i Sant Antoni, després que el vehicle xocàs contra quatre altres cotxes. Una vegada interceptat el vehicle, els agents varen comprovar que el jove no tenia permís de conduir, que mai no l'havia obtingut i, a més, van trobar un bon caramull de botelles de gas del riure al maleter.
1: Coneixeu el cotxe? Bastant Furious!

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
5: Hola, sóc en Javi Riera i el meu estiu sonava a música, ha sonat a moltes músiques. Jo crec que un dels primers que recordo, Salambada, i això ja vol dir que ja tinc alguns anyets. També, ostres, Los del Río, es Max Mix, aquests que treien amb el Tiburón i tot això, però ja des d'un punt de vista més personal, jo crec que el que més record és l'estiu.

0: amb els d'ara, uns turistes distingits que venien atrets per la calma i no pel bullici i l'activisme actual. Un turisme que marxava un abans i un després a causa de la guerra. Si no hi hagués estat, com seria el turisme actual? Però no ho sabem.
1: No ho sabem, ni ho sabrem.
0: Però ara veure que després de la guerra civil, per rellençar l'economia espanyola, se va tirar del turisme i se va encaminar el turisme cap a un turisme més de masses, més de sol i platja, més popular, que al final, bé, està bé que el turisme sigui popular, perquè hi pot accedir tothom, però es veu que abans de la guerra no podia anar de turisme tothom.
1: Clar.
0: De vacances hi anaven, que realment podien. I, bueno, són teixones diferents. És una reflexió que m'ha vengut a causa de l'eclipse. I ja se mos ho petarà tot.
1: I ja me ve una altra reflexió, i és que si no hagués estat això, i segurament tots aquests il·lustres turistes no haguessin vengut.
0: No.
1: I, per tant, aquesta secció o no hagués existit, o hagués estat una altra cosa.
0: Molt diferent.
1: No hagués estat molt diferent, i per tant també els ho hem d'agrair.
0: Sí.
1: Perquè tot això està documentadíssim en les teves fonts primàries.
0: Sí. Wikipedia.
1: O Llencines.
0: I ChatGPT.
1: Exactament. Que ho fan més cloro, mi més o manco.
0: Bé, ja m'he dit, bueno, coincideixo, ni demà bé.
1: Molt bé, Joan Rafel, escolta, t'he demanat disculpes perquè t'he dit Joan Francesc
0: No. De res, Carles. Vull dir, Xavi. No.
1: Me passa el mateix en l'eclipsi, que ho dic malament, és eclipse. És eclipsi i dic eclipse, vull dir tres pits.
0: Me'n com s'ha de dir?
1: Eclipsi.
0: Eclipsi.
1: Eclipsi.
0: No ho he de saber dir demà, perquè demà...
1: D'on el veuràs?
0: Flipareu, eh? M'han convidat a anar a mirar-lo a l'altra punta de Mallorca, tu. I crec que hi aniré. Perquè Pollença estarà impracticable.
1: Però on aniràs?
0: Perquè a Pollença hem de pujar molt a la muntanya, perquè estem molt a prop de les muntanyes, per tant, les muntanyes mos tapen i hem de pujar. I el punt on se pot veure accessibles, jo quan molta gent hi anirà, Puig de Maria, Cover Blanques i tot això, i hi estarà.
1: Clar, Puig de Maria és una meravella, veure's d'allà.
0: Ja, però no hi cabrem.
1: No hi cabreu, eh?
0: I tens una milla que és de Santanyí. I per si no venim, ja vendrem. Dureu una cindri.
1: Des mitjons se veurà molt bé, nosaltres anem per allà també.
0: Clar. És que jo crec que d'allà on se veurà més tranquil·litat i tot. Crec.
1: Podria ser. Home, si vas a casa...
0: La serra, nosaltres a Pollença volem tallar, la carretera de Formentols, ja la tenim tallada habitualment, però tota la carretera de... Què se diu? M.A. o la Quina? Aquesta de la serra, està tallada.
1: I tu, és a dir, tu t'agradaria veure-los d'allà?
0: Home, clar, des de la serra ha de ser impressionant perquè el veus que haurà dit la mà. Però, com sempre, el mallorquí no podem fer el que vol amb la nostra.
1: És així, però bona, Santanyí. I
0: ben guapo.
1: I ben guapo, Santanyí. Un pollens i Santanyí per veure l'eclipse. L'eclipse.
2: Eclipse.
1: Eclipse. Bé, nosaltres demà, Joan Rafel.
0: Joan Rafel.
1: Jo, Frank, ja comencem de veure bellumes. Farem un programa especial. M'ho sentiràs?
0: Hombre.
1: Idò.
0: Ja ho saps. Ja m'escolta cada dia.
1: Ho hem dit abans, jo aniré a Mallorca, en Jordi serà el gaire, en Jordi està molt emocionat.
2: Sí.
1: I Nines i Nenora seran aquí de l'estudi d'Ivetres Ràdio, coordinant tot.
0: Molt bé.
1: I, bueno, tothom...
0: Estudios centrales.
1: O sigui,
0: Estudios centrales.
1: Exactament. Estudis centrals. Joan Rafel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé, que passis molt de gust en l'eclipsi i en tot el que te vengui aquest estiu.
0: Molt bé.
1: Vols sentir la setmana que ve?
0: Sí.
1: Molt bé, fantàstic. Nosaltres fem una aturada i tornem tot d'una, més xiu-xiu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns.

0: I com cada dimarts, xiu-xiu, sempre mos agrada fer una mirada al passat.
1: Que ballet quan era jove.
0: I avui, com cada dia, com cada dimarts, perdoneu, en aquesta hora, mos posarem un punt nostàlgic i dedicam aquest espai a unes coses que són molt més que coses i que formen part dels estius, dels nostres records.
2: I el tema d'avui inclou qüestions com temps, calor, casa padrina, safareig, la mà, avions, truï, descansar, opcions, qüestions com família, amistat, concerts, cançons, xigarres, gris, horatge, ventiladors. I avui parlam en clau nostàlgica de les vacances. Les vacances, tot i que ara sonin en això.
0: Tot i que ara sonin en això, temps enrere sonaven així.
2: Les coses, sens dubte, com tot allò que ha de passar pel món, canvien.

0: so long. Les vacances ara estan regulades per llei. Tots en tenim, o n'haurien de tenir, de dret a fer-ne, al marge clar de la gent que fa feina pel seu compte. Això no obstant, les realitats que avui se'ns presenten són molt diferents a les de temps enrere. Clar, no tothom tenia vacances, perquè no tothom s'ho podia permetre. I aquesta aturada, aturada tant el temps, aquest oasi de ses vacances, si se feia, se vivia d'altra manera.
1: I sí, Calcuta, experiència i un punt de poesies, l'amo en Jaume.
2: Xerrau de vacances. Abans no se deia anar de vacances, se deia fer una aturadeta. I sa gent no viatjava, no. Agafaves tren o un carro i se n'anava a ca uns parents, fora a fer qualque dia una possessió, això clàssic, on així es calcú. Els jocs eren senzills. Un tros de fusta, una corda, quatre pedres i un poc d'imaginació. El vespre era la millor part. Ses en el portal, veure passat veïnats, contaves històries, fèiem un ganxet, arreglaven xarxes... Dormíem amb totes les finestres obertes, un barronou, aquest guau de grills, les cigarres i el vent que duia un poc d'olor de figuera. Vacances. Eren senzilles, callades, no hi havia fotos, però tenien una cosa que moltes d'avui han perdut. Un puntet de pau.

0: facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment.
1: I també mos ha contat la seva experiència en Maria de l'Aró, que fa evident en la seva històrica la nostàlgia mal entesa també pot ser perillosa.
2: Vacances, quina paraula més agradable i ben bona que és. Jo penso una cosa, les persones que ja han fet els 70 i sobretot que vivia en un poble, era molt diferent les vacances, la millor, d'altres persones que puguin viure a Vorera de Mar o a la capital. Quan nosaltres, quan eren nines que acabaven l'escola, i nines i no tan nines, ja jovenetes, quan acabaven l'escola normalment, el que anàvem era ajudar en els predins a cuir meldes. 8 dies, 10 dies, el temps que fos. I tinc aquell record de que quan tenen les festes, ai, que passaves tant de gust aquella setmana de festes, i després quan havien acabat, t'envies d'anar en el camp a cuir meldes, mireu, els meus records són d'una tristor, tristor, tristor. Perquè és molt diferent estar 8 dies a Vorera de Mar, hi-hi, ha-ha, amb un ambient, bueno, de bars i de música i tot això, que està a dins un cementer de Malès. Per tant, nostàlgia, jo no en tinc gent ni una mica.

0: Com recordeu vosaltres les vacances? Quan anàveu a escola, clar, perquè tampoc.
1: Clar, no, les vacances d'estiu. Jo les record molt xules, tan xules que no volia que s'acabessin. Jo a meitat d'agost ja estava... Ja plorava per racons. No podia més. Quin desastre.
2: Jo les record sempre de campaments, que en el principi sempre em fa molta ràbia perquè ma mare sempre m'enviava de campament i jo, no vull anar, no vull anar. Però m'ho acaba passant superbé i també les record molt en la meva padrina, que ja no és, que passava molt, molt de temps amb ella i m'encantava.
0: I ara sentirem en Biel, que és dels més joves.
3: Les vacances de la meva infantesa sempre començaven amb la compra d'alguna jugueta. Era com el començament de l'estiu, de manera obligatòria, un Playmobil. I després hi havia una sèrie de fites que cada diumenge, durant l'estiu, hi havia una sèrie de platges que eren fixes. Una era la Maradó, l'altra era Calagua, l'altra era Formentor, i solia acabar aquesta ruta de platges a començament d'agost amb una paella a les Covetes. I després, òbviament, venien les festes, que són de Montuïri, que són a final d'agost, i llavors aquelles setmanes sempre una mica buides o sense saber què fer, perquè l'escola ha de començar, però encara no començava. I aquestes solien ser les vacances de la meva infantesa.

0: I de bueno, aquesta és la nostàlgia d'avui, aquests estius, que eren llarg, eterns, amb aquestes xigarres, aquest gris, que bueno, canvien de so, però bueno, què han de fer nosaltres?
1: Què han de fer? Seguint les vacances.
0: Sí, les vacances, quines vacances?
1: Seguint les vacances.
2: Exacte.
0: Quines vacances, no ho sé jo. Però bueno, ara farem una aturada i tornem a més xiu-xiu, perquè som a punt de rebre el nostre Illenc, que fa coses avui, molt especial. Parau atenció. Que bonita i

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: I com cada dimarts ja ho sabeu que pujam a l'avió des de l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio i partim a visitar qual que amic el programa que viu, que visqui a fora de les Balears.
1: I avui visitam un país situat al cor d'Europa, reconegut per la seva gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica, les ciutats medievals i els seus prestigiosos museus. És també un dels principals centres de la política internacional. Acull algunes de les institucions més importants de la Unió Europea i és també la seu de l'OTAN.
2: Avui, a Llancs per Món, Bèlgica.

0: pavé. Molt bé, doncs ja ho tenim, no, ara, Jordi? Vos ha agradat? Vos faríeu que us agradés ser traductors?
1: No.
2: No,
1: quin
2: gens.
1: Quin desastre.
2: Gens.
0: Pobre. Però que han de sentir tota una història amb una aventura d'aquest
1: traductor. Sí, sí, però no, bueno, per ell. Però has de ser molt bo, jo crec. Has de ser molt ràpid, no ho sé.
2: Molt ràpid i també molt intel·ligent, perquè aquest home, o sigui, en Alfonso, pot xerrar, que ha dit 5 llengües, 6?
0: Sí, sí, moltíssim.
2: I havia fet cursos d'italià, de suec, de... Vamos, jo això m'ha pareix que has de ser... Has de tenir una capacitat mental molt gran.
0: I després, clar, de traduir, per exemple, dites, expressions, refranys, per exemple, com traduiries anglès? Esteu pan farà sopes.
1: No ho faries.
0: Com em faig creus?
2: Clar, complicat,
1: no? Ho deuen estudiar, aquestes coses. Això ja m'has també el mallorquí. Jo crec que ja, sí, ja me'n poden quedar aquí. Tenim aquí, prou. No.
0: Bé, podem quedar aquí perquè hem arribat en així, així un número...
2: 4,
1: ja ho he vist.
2: 49.
0: Molt bé, Nora Oliver. Avui t'endús el premi del públic. Bé, és igual, ja ho deixem fer, no?, per avui.
1: Sí, perquè demà, a més, tenim...
0: Ui, demà.
1: Tenim programa.
0: Demà,
2: demà
0: bé.
2: Demà és el dia gros, eh?
0: Demà, després de dues setmanes, i mitja torna, nines. Per què? Sí. Perquè l'equip de Xiu-Xiu ha d'estar al 100%. Complet. Demà anirem a diversos punts de les Balears fent connexions per transmetre aquí per vosaltres, per la vostra nostra audiència, per Xiu-Xiu, per tot Balears, mitjançant la ràdio pública de les Illes Balears, i V3, l'eclipsi, aquest gran moment del qual segur s'enxerrarà durant molt i molt de temps. No sabem què passarà, esteu nerviosos?
1: Home, ho hem d'estar, perquè no s'ha xerrat d'altra cosa. Fa sí. Un mes...
2: Jo vull que passi ja i que no torni amb un eclipsi mai més.
1: N'hi haurà, però tu...
2: Sí, si tanmateix no el veuré, jo estaré aquí a l'estudi, per tant.
0: Exactament. Demà tornarem a sentir nines en a IB de Ràdio, Xiu-Xiu, i nosaltres, bueno, anirem pel món a voltar per contar-vos tot allò que passi aquí, bé, que voldrem veure molt bé des de les Balears. Moltes gràcies per ser-hi, molt sentint demà, i també sentirem a nines, que vagi bé.
3: Un perreros que són companyia de Robson, un perreros.

0: Bon dia. Després de tants de dies de parlar-ne, avui ha arribat la jornada de l'eclipsi. Un dia històric que les Balears no viuen des del 1905. A les 8:30 del vespre, la silueta del sol quedarà coberta per la lluna, un fenomen excepcional pel qual a les Balears s'ha preparat tot un dispositiu especial. A les 8 del matí, d'aquí a una hora, començaran els primers talls de trànsit que seran a la platja de Palma, també al far de Puntanat i a Menorca, i a les 12 s'enceten a Eivissa, a les 3 a la Serra de Tramuntana i a Menorca. La resta de restriccions començaran a les 5 de l'hora baixa. Això sí, aquests horaris podrien patir alguns canvis avançant-se en cas que fos necessari. Durant l'informatiu matí d'avui farem una repassada de tot el que hem de tenir en compte per viure aquesta jornada de l'eclipsi avui, que és dimecres, dia 12 d'agost. I a banda dels talls de trànsit, l'altre aspecte a tenir en compte avui és la visibilitat, si el temps ens permetrà veure aquest fenomen. Margalida Ribas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que és el que es preveu just per l'hora de l'eclipsi, a partir de les 7:30 del vespre.
1: Idò, pareix ser que el cel ens dona una treva i una situació de bonança. En general, esperam un cel molt estirat arreu de les illes, marcat per l'absència, podríem dir, pràcticament de núvols. Però sí que es ve que avui tornarem a repetir una situació que ja hem viscut durant aquestes darreres setmanes, que és la formació de tempestes de cap al llevant peninsular. Això farà que a darrera hora de la jornada, sobretot cap a les hores properes a l'eclipsi, a la zona de l'Espitalet, es puguin arribar alguns núvols alts procedents d'una tempesta que s'espera que se formi cap a la zona del Coll. La presència d'aquests núvols alts podria dificultar-ne lleugerament la visibilitat de l'eclipsi. No vol dir que en el sector de les Pitiuses no el puguin veure, però sí que enterbolirà lleugerament la situació pel que fa al cel. Mentre que en el cas de Mallorca i de Menorca tindrem una visibilitat molt bona per poder veure aquest fenomen.
0: I bé, depenent de l'illa, hi haurà una visibilitat més bona o més dolenta. En un dia, Margalida, en què s'esperen moltes aglomeracions de gent, també és important saber quina temperatura farà. Continuarà avui la calor.
1: Idò, si avui tornem a parlar de calor, sí que es ve que tenim una entradeta de vent de component nord. Això farà que tant el sector de Menorca com meitat nord de Mallorca el termòmetre quedi una miqueta més frenat. Per tant, els valors més elevats es concentraran cap a la meitat sud de l'arxipèlag i tornarem a tenir avisos grocs actius en el cas de la Pitiuses i interior i sud de Mallorca, per màximes que en aquesta illa podrien quedar entre els 36 i 39 graus. Per tant, tornarem a parlar de calor i de temperatures elevades. Hores d'ara, de fet, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 23 a Binissalem, al voltant dels 22 a Pollença, com comentàvem, al sector nord, i 23 en el cas de Sant Joan de Labritja a Eivissa.
0: I precisament per mort de la meteorologia, tots els municipis de les Balears es troben avui en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, el risc màxim.
2: L'Ivan atendrà mobilitzats avui 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena faran reforç extraordinari per l'eclipsi. Preocupa la gran afluència de persones en espais naturals i per això també es desplegaran 37 agents de medi ambient. En parlarem d'aquí uns minuts amb Joan Simonet, conseller de Medi Natural.
0: I també avui s'ha reforçat la sanitat pública. Les plantilles s'han dotat amb 160 professionals sanitaris més.
2: En primer lloc per atendre danys oculars i en segon pels efectes que es puguin derivar de la massificació. Recordem que l'eclipsi solar total d'avui vespre no es pot mirar directament, s'ha de fer amb ulleres homologades, ulleres que estan esgotades a moltes farmàcies de les illes.
0: I si opteu per quedar a casa, també ho podeu veure, l'eclipsi per IB3 Televisió.
2: Des de les 5 de l'hora baixa i fins les 10 del vespre s'emetrà un programa especial conduït per Sílvia Pol i Toni Rigo. En total es mobilitzaran una vintena d'equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma. I a IB3 Ràdio també en farem una cobertura en directe l'informatiu vespre i a xiu-xiu.
0: Avui, per tant, l'eclipsi centrarà la informació en una jornada, però en què també parlam de l'aeroport de Palma, que sobrepassarà la seva capacitat durant més de la meitat dels dies d'aquest mes d'agost.
2: Concretament, està previst que funcioni per damunt dels seus límits durant 18 dies. El Sindicat de Treballadors d'AENA alerta que aquesta sobrecàrrega no només es notarà en el trànsit aeri, sinó també a les pistes i en el conjunt de l'operativa de l'aeroport.
0: I donarem avui la darrera hora l'informatiu del terratrèmol de Colòmbia, una darrera hora que passa passa per la xifra oficial de morts, que s'eleva a 250, amb centenars de desapareguts, dels quals 164 són espanyols. I a les 7:35 minuts arribaran, com cada dia, als esports. Avui parlam sobretot del davanter Adrián Lisso, que serà el nou fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. El jugador arribarà a l'illa les pròximes hores procedent del Saragossa, encara que la temporada passada va jugar cedit al Getafe. Té 21 anys, jugarà cedit aquesta temporada i amb una opció de compra obligatòria de 3 milions d'euros que signarà per 4 temporades més fins 2031. En natació, al Campionat d'Europa, Estela Tonrad va ser cinquena a la final del 200 metres escana, distància que avui també disputarà la final el també mallorquí Hugo González. I pel que fa a l'europeu d'atletisme, avui comença la participació de la morera Esperança Cladera.
0: I són ara les 7:05 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre i Lluís Hernández. Començant.

0: Ha arribat el dia de l'eclipsi a les 8:30 del vespre. La silueta del sol quedarà totalment coberta per la lluna, un fet que a les Balears no passa d'ençà del 1905. En aquell moment, a l'arxipèlag hi vivien poc més de 300.000 persones i el turisme era un fet extraordinari. Davant d'aquesta falta de precedents moderns, s'ha preparat per avui un dispositiu especial. D'aquí una hora hi haurà els primers talls de carreteres per evitar aglomeracions. Això sí, en Sant López, la majoria d'interrupcions de trànsit seran a partir de les 3.
1: Hi ha restriccions a una vintena de carreteres i s'han habilitat 26 zones d'observació oficials distribuïdes per diferents punts de les illes. En el dispositiu participen milers d'efectius dels diferents cossos de les Balears. Tot el dispositiu està coordinat des de l'1-2, però també hi ha llocs de comandament a Menorca, Eivissa i Formentera. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
2: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, recorda que fa 9 mesos que es prepara aquest dispositiu.
3: També a dins la pàgina web Horitzó 2026, que la veritat que és molt útil, i faig una crida a que puguin posar les coordenades de casa seva o de qui en fan comptes, és molt important fer ús de les ueres homologades, molta precaució en la població infantil.
1: L'expectació per l'eclipsi s'explica perquè és un fenomen extraordinari. El 2005 n'hi va haver un d'anular, que va ser visible des de les Balears, però segons els experts, les sensacions que produirà l'espectacle astronòmic d'avui no tindran res a veure perquè en aquest cas el sol quedarà totalment tapat.
0: Una de les amenaces que més preocupa les autoritats és la possibilitat d'incendis en uns espais naturals amb molta acumulació de gent, en especial la Serra de Tramuntana.
1: Aquest paratge natural és la zona més ampla on es limitarà l'accés de vehicles a partir de les 3 de l'hora baixa i fins a les 9 del vespre. Hi ha excepcions, com els residents o les persones amb allotjaments a la zona o que hi facin feina, que sí que hi podran entrar. Altres zones amb talls de circulació a Mallorca seran Santa Ponça, Calvià, l'accés al Puig de Sant Salvador de Felanitx o la platja de Palma.
0: I anem en directe a un d'aquests punts on hi haurà talls de circulació. Com dèiem, la primera restricció començarà d'aquí una hora a les 8. A la platja de Palma es tancaran alguns dels accessos, entre ells la Gran Via de Campastilla i el final del terme municipal de Llumajor. A la platja de Palma hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia, està tot preparat?
4: Tot i que encara és d'hora, per la carretera sí que han pogut veure que els panells informatius adverteixen de les restriccions que hi haurà aquí a la platja de Palma, i precisament som a la rotonda de just de vora l'Aquàrium, i tot i que encara el control policial no està actiu, sí que han pogut veure els cartells que adverteixen que desplegarà la policia, on poden llegir només autoritzats acreditats. I recorden que a partir de les 8 només podran accedir aquí, en aquesta primera línia de la platja de Palma, els residents, els treballadors acreditats i els clients que tinguin un aparcament. Precisament, l'aparcament del Parc Aquàrium, que és gratuït habitualment, avui està vallat, està restringit i només podrà ser utilitzat pels clients. I és que l'Ajuntament de Palma ha habilitat un sistema en codi QR perquè després d'omplir unes dades en un formulari la posterior revisió per part dels serveis municipals i puguin accedir els clients i els treballadors en vehicle privat. Cort recomana imprimir aquesta credencial i col·locar-la en un lloc visible del cotxe, encara que també es podrà mostrar amb el telèfon mòbil durant els controls d'accés que es durà a terme la policia local de Palma aquí, a primera línia de la platja, a partir de les 8.
0: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu, per tant, a la segona hora de l'informatiu, ja a partir de les 8, quan hagin començat aquestes restriccions. A Eivissa, les restriccions comencen una mica més tard, a les 12 del migdia, s'allargaran durant tot l'hora baixa, afectaran els municipis de Sant Josep, de Sant Antoni i Sant Joan. Amb motiu de l'eclipsi, per facilitar els desplaçaments dels ciutadans en transport públic, el Consell reforça les principals línies d'autobús d'ànima nau.
5: La T1 entre Eivissa i Sant Antoni augmentarà el servei en un 33%. La T2, que connecta Eivissa, Sant Josep i Sant Antoni, ho farà en un 20%. I la T5 entre Santa Eulària i Sant Antoni creixerà un 50%. També creix un 50% la P7 entre Sant Antoni i Cala Salada. La P6 entre Can Coroner i Benirràs duplicarà la seva freqüència. A més, a partir de les 4 de la tarda s'establirà el servei especial dels diumenges entre l'aparcament de Sa Plana i la platja de Benirràs. La resta de línies mantindran la programació habitual, amb alguna excepció, com les que uneixen Sant Antoni Calabassa o Eivissa amb Platja d'en Bossa i Ses Salines, que aturaran el servei a les 4 de la tarda. Les incidències que es puguin donar en cada punt marcaran la intensitat de les restriccions. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha incorporat 3 nous punts de regulació del trànsit. Són els accessos a Cap d'Esfalcó, la platja d'Escudolà i la carretera de Cala d'Hort en l'encreuament cap a Cala Llentrisca, amb restriccions a l'accés a partir de les 3 de la tarda, excepte pels residents. En un quart punt, a la carretera de Platges de Comte, a Calabassa, la regulació de l'accés dependrà de la situació del trànsit. Recordem que les zones d'observació oficial a Eivissa són Calagració, Calamolí, Platges de Comte, Sa Pedrera de Port d'Estorrent, Cala Llentia i la costa de Sant Antoni.
0: I a Menorca, el Consell també demana evitar desplaçaments innecessaris i sempre que sigui possible observar l'eclipsi des de casa. Imprescindible utilitzar ulleres homologades, vigilar especialment els infants i, sobretot, recomana planificar en temps on es vol anar. Fanny Mateu.
6: Planificar amb antelació on veure l'eclipsi és important per les restriccions de mobilitat que s'aplicaran a les carreteres de l'illa. L'accés al far de Punta Nàtia, Ciutadella, tancarà a les 8 del matí. Les vies d'accés a Montetoro i al far de Cavalleria ho faran a les 5 del capvespre. A més d'aquestes restriccions, els ajuntaments tancaran alguns carrers d'accés on tradicionalment la gent es desplaça a veure les postes de sol, com el passeig de Cap d'en Font de Sant Lluís o el camí de Sant Clusa de Ferreries. També es preveu vigilància especial als jaciments de Torre d'en Galmés i al castell de Santa Àgueda per evitar que la gent pugi a taules i restes arqueològiques. Dos ajuntaments han previst el desplaçament amb transport públic. Es marcarà l'habilitat d'autobusos per pujar a Montetoro, que ja han exhaurit els tíquets, i un bus llançadera gratuït entre l'aparcament de Torrisolí i la platja de Son Bou a Alaior. Aquest consistori ha previst després de l'eclipsi un concert per evitar col·lapsar la sortida després del fenomen.
0: I a Formentera, 540 persones veuran l'eclipsi des del far d'Escap de Barberia. En l'acte organitzat pel Consell d'Accés es faran busos llançadera des de Sant Francesc, ja que la circulació a la carretera d'Escap quedarà tallada. Regina Mayans.
7: La carretera d'Escap de Barberia quedarà tallada des de l'encreuament de Cala Saona a partir de les 4 de la tarda. A l'acte organitzat al far només s'hi podrà accedir amb busos llançadora que sortiran des de Sant Francesc durant la tarda. Escoltam Òscar Portes, president del Consell de Formentera.
8: Hi havia d'inici 440 places que es van exaurir ben aviat i van poder ampliar-ho en 100 més, per tant són 540 places que hi haurà allí. Per tant, per seguretat s'ha de tallar aquesta carretera.
7: Els veïns podran accedir-hi si presenten les acreditacions pertinents que demostrin que viuen en aquesta zona. Serveixen documents com el DNI, si figura l'adreça, el padró, rebuts o contractes. La circulació a la zona de Cala Saona inicialment no es tallarà, però no es descarta poder fer-ho.
8: La carretera de Cala Saona no es talla en un principi. Això no vol dir que, si veiem que cap a Punta Rasa, cap a Cala Saona, comença a haver-hi problemes, es pogués tallar.
7: Tot i que Formentera té unes condicions òptimes per veure l'eclipsi des de qualsevol punt, s'espera que tant turistes com residents es desplacin a la costa. Dos punts d'observació oficial seran Sestany d'Espeix i a Serenals. És per això que porta a subratllar que s'han reforçat tots els cossos de seguretat.
8: Allí on creiem que hi haurà més assistència, doncs es reforça amb policia local, amb bombers, amb socorristes, amb guàrdia civil. Direcció General d'Emergències també estarà present, Protecció Civil.
7: Es demana prudència, precaució i sentit comú a la població per gaudir d'aquest fenomen històric sense incidències.
0: I vigilant que no hi hagi problemes en la circulació ni tampoc a la mà hi haurà els agents de la Guàrdia Civil. Mari Carmen Moya, del cos de la Benemèrita, bon dia.
9: Hola, què tal? Buenos días.
0: Quants agents de la Guàrdia Civil teniu desplegats avui sobre el terreny, sobre els punts que poden ser més problemàtics?
9: Sí, pues mire, tenemos aproximadamente desplegados más de 500 efectivos y prácticamente pues estarán presentes en las cuatro islas todas las especialidades con las que cuenta la zona de Illes Balears, la agrupación de tráfico, patrullas de seguridad ciudadana, agentes de Seprona, servicio marítimo. Es decir, todas las especialidades con las que contamos y para intentar pues, que disfrutemos todos de una jornada excepcional.
0: Com actuareu si detectau problemes greus de circulació, obstaculització de la via pública o els aparcaments habilitats hagin assolit la capacitat màxima?
9: Sí, la orientación principal del dispositivo es preventiva, informar, ordenar y disuadir. Ahora bien, si se detecta pues un vehículo, pues como usted bien decía, pues que reduce la calzada o impide el acceso a una ambulancia, pues se tendrá que actuar conforme a la normativa, sí.
0: També esteu presents als ports i als aeroports, que és el que preocupa.
9: Sí, pues sobre todo queremos controlar que se cumpla la normativa y sobre todo las medidas de seguridad. Nuestra labor es preventiva. Sí que es cierto pues que sabemos que, por ejemplo, en el mar pues va a haber una gran afluencia de embarcaciones en las zonas de calas y playas y claro, pues el retorno posterior digamos, a puerto, pues se va a hacer de noche y claro, pues queremos que toda la gente pues tenga en cuenta pues las medidas de seguridad, pues llevar el chaleco reflectante salvavidas de todos los tripulantes, las luces encendidas. En fin, estas medidas que llevamos comentando estos días que son importantes y que tenemos que intentar aplicarle en la medida de lo posible.
0: També hem de tenir en compte que no totes les embarcacions poden sortir de nit. Podem recordar quina és la normativa al respecte?
9: Bueno, pues la normativa es la que aparece pues, o la que se aplica en un día normal y corriente. Sabemos que va a haber pues esta gran afluencia y extremamos pues a toda la ciudadanía pues para que bueno, hacemos una recomendación para que extremen esa precaución, ¿no? Que sabemos que no va a ser un día de navegación normal y corriente, va a haber una gran afluencia de embarcaciones y tienen que tenerlo en cuenta a la hora de circular.
0: Idò, hem volgut repassar la vigilància que farà la Guàrdia Civil. Mari Carmen Moya, portaveu de la Veremèrita, gràcies per haver estat amb nosaltres avui matí.
9: Gracias a ustedes, buenos días.
0: I a banda de la vigilància que es farà a les carreteres i a la mà, també se'n farà pel risc d'incendis. Avui el nivell d'alerta per foc és el màxim a tots els municipis de les Balears, segons l'indicador que actualitza cada dia el Servei de Gestió Forestal del Govern. Les altes temperatures fan augmentar el risc d'incendi i això preocupa sobretot per la previsió de molta afluència en espais naturals per mor de l'eclipsi. Per aquest motiu, l'IBANAT ha preparat un dispositiu especial. Ens n'explica tots els detalls el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. Bon dia. Les temperatures són aquests dies molt elevades. A banda de la calor, els altres factors de risc són el clima sec i també el vent. Com s'espera que evolucionin avui? Que és el que més preocupa de la presència de gran quantitat de persones en espais naturals a les aglomeracions. Senyor Simonet, quines recomanacions, per tant, cal tenir en compte per evitar possibles ensurts amb els incendis avui? Out. i també hem de tenir en compte totes aquestes recomanacions en aquest dia tan especial com és el dia de l'eclipsi, en què s'espera aglomeració de gent a diferents punts de les Balears, i també tenim aquesta previsió de calor a les illes. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Gràcies. Idò bé, per avui s'han reforçat, el govern ha reforçat els mitjans de l'Ivanat, però també el que s'ha reforçat és l'atenció sanitària. L'eclipsi solar total d'avui vespre no es pot mirar directament, s'ha de fer amb ulleres homologades, un missatge que han repetit cada dia, gairebé aquests darrers dies, però que és important insistir en aquest missatge perquè pot provocar, Cristina, danys importants.
10: La consellera de Salut, Manuela García, explica que pot provocar queratitis, que té tractament, però també danys irreversibles com la ceguera.
11: Pensamos que van a aparecer, no aparecen en el mismo momento, suelen aparecer a partir de las 12 horas o al día siguiente inclusive. Por lo tanto, los servicios de oftalmología se van a reforzar tanto el día 12 como el 13, o sea, el 14 y el 15. Por lo tanto, habrá un refuerzo en Menorca, en Ibiza y en Formentera muy importante, porque claro, tienes que pensar que allí el número de profesionales localizados o de presencia o que hacen guardias es inferior.
10: Per tant, l'àrea d'oftalmologia serà la més reforçada, però no serà l'única. Recordem que les plantilles s'han dotat en 160 professionals sanitaris més, en primer lloc per atendre precisament aquests danys oculars i en segons els derivats de la massificació.
11: El derivado de un acúmulo de personas en un mínimo espacio, que tienes que prever que pueda haber pues incidentes de lo que nosotros llamamos incidentes de múltiples víctimas, y los hospitales tienen que estar preparados para dar respuesta ante esta situación.
10: Per això estan alliberant llits de les UCI, reprogramat algunes cirurgies. L'hospital més sensible, diu la consellera, és el de Son Llàtzer a Palma, ja que és el que està més a prop de Can Pere Antoni, el Molinar, Cap Blanc i Platja de Palma, que són zones d'esdona. Es veurà bé l'eclipsi.
0: Moltes òptiques i farmàcies ja han esgotat també les existències d'ulleres per aquest eclipsi. La farmàcia Mataró és un dels pocs llocs on ahir encara n'hi havia. Ho explica Alba Mayans, farmacèutica.
12: Se nos agotaron, nos tenía que llegar un pedido y ha habido gente que está esperando desde las 12 de la mañana en la puerta de la farmacia.
0: Assegura que en només un dia han venut més de 1.000 ulleres. És que molts de ciutadans encara aprofiten les darreres hores abans de l'eclipsi per comprar-les.
13: Estaba en mínimo 10 sitios hoy para encontrar algo, no vas a encontrar.
14: He venido corriendo. Digo, me quedo sin.
0: L'eclipsi d'avui serà probablement també un dels esdeveniments més fotografiats dels darrers temps, i els professionals fa setmanes que es preparen per aconseguir una imatge única. És el cas del fotògraf eivissenc José Antonio Hervás, que s'haja que planifica el detall com immortalitzar aquest fenomen. El llistó està alt, la NASA li ha reconegut diverses fotografies captades des d'Eivissa, com la superlluna amb esvedrà de fons i la conjunció de Venus, Saturn i la Lluna. Avui afronta un dels seus reptes més especials, Elena Gregori.
15: El primer que fa és buscar l'estrella polar. Això li permet orientar el suport de la càmera a la muntura equatorial per alinear el seu eix amb l'eix de rotació de la Terra. Així la càmera tota sola podrà seguir el moviment del Sol durant l'eclipsi. A partir d'aquí ja vendrà el treball manual quan tots estiguem immersos en la foscor. Quan la lluna passi entre el Sol i la Terra, a Hervás no li poden trair els nervis. Té el temps just, menys d'un minut, per capturar un moment irrepetible.

0: ha fet un predesplegament de serveis com bomberos, IBANAT o 061 per tenir ja persones més a prop per reaccionar en cas d'incidents.
1: I de bé, les 11:30 serà la primera reunió d'aquest CECOPI, el Centre de Coordinació d'Emergències. Avui han volgut parlar amb el director tècnic de l'operatiu que s'ha muntat per l'eclipsi, Aurelio Soto, just a primera hora d'avui de matí. Gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem que vagi ben molt bé aquesta jornada.
0: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Hem arribat a les 8:26. Ens atem ara la informació dels esports.
2: Informatiu matí. Esports.
1: Informació esportiva que ens estan parlant d'Adrián Lisso, que serà nou jugador del Real Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. Tot apunta que l'extrem del Saragossa serà la pròxima a arribar a Somos i ho farà en forma de cessió amb compra obligatòria a final de temporada. Adrián Lisso firmaria un contracte de 5 temporades amb el Mallorca, aquesta primera com ha cedit, i d'aquesta manera el Mallorca aconsegueix estalviar-se prop de 3 milions d'euros de traspàs per aquest estiu. Amb el jugador aragonès, el tècnic Luis García incorpora polivalència ofensiva a l'espera de posar la cirereta al pastís amb l'arribada d'un altre davanter. Precisament ahir, el club va presentar un nou patrocinador i a l'acte, el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, va parlar d'aquest mercat d'estiu.
4: Ya sabéis que nunca hablamos de jugadores, de posibles jugadores, de contratos, etc. La dirección deportiva está trabajando, ya dijimos y también dijo Pablo, bueno, pues que alguna incorporación habrá. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué ocurre en los próximos días.
3: Pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista tornarà a entrenar avui matí a Son Bibiloni per a continuar preparant el primer partit de Lliga, que es jugarà dissabte a les 9:30 del vespre a Somos contra el Valladolid. Ahir el Mallorca va encetar els entrenaments d'aquesta setmana un cop tancada ja la pretemporada i ho va fent la principal novetat de Josep Cerdà, que es va exercitar per primera vegada amb els seus nous companys. El Pollensí ha parlat de quins són els seus objectius al Mallorca.
5: M'agradaria pujar, això està clar, però sí que individualment m'agradaria poder aportar, pues, ja sigui a nivell de joc, de números, com sigui, com em demani en Luis, i intentar fer el millor que pugui.
3: Cerdà ha parlat també del seu nou entrenador, Luis García.
5: Bueno, jo amb en Luis vaig xerrar fa poc, quan vaig arribar. Es veu que d'esclub m'ho van transmetre que ell apostava molt per jo. Ja el coneixia perquè havia jugat un parell de gas en contra i la veritat que molt content, de moment molt ben vell.
3: En bàsquet, el Palmer ha fitxat el base Guy Hartmann. L'israelià amb passaport espanyol ha destacat a Alemanya amb el Lok Bernau i l'Alba Berlín i ara competirà amb el club mallorquí a la primera FEB. A l'europeu de natació que es disputa a París, Hugo González disputarà la final del 200 metres esquena. El nadador mallorquí s'ha classificat firmant el 7è millor temps de les semifinals a 1 segon i 35 centèsimes del podi i a 3 segons i 45 centèsimes del guanyador, l'hongarès Hubert Kos. D'altra banda, Estela Tonrat ha finalitzat 5a d'Europa a la final dels 200 metres esquena i s'ha quedat a només 42 centèsimes del podi. La mallorquina ha lluitat fins al final per aconseguir una medalla i ha arribat a 12 segons i 92 centèsimes de la guanyadora, la britànica Katie Shanahan. I en bala, la Copa del Rei ens ha deixat una campiona, Maria Bové, que amb l'embarcació Balearia Team ha aconseguit el títol per quarta vegada. L'escoltam.
6: Enguany, jo crec que el fet de treure punts anava més tranquil·la si vàrem afrontar el darrer dia pues, anant-te-lo segur, fent les coses simples.
3: I a la regata Illes Balears Clàssic, el Club de Mar de Palma va arrencar ahir amb un total de 39 embarcacions inscrites i que finalitzarà el 15 d'agost a la Badia de Palma. I acabam amb atletisme perquè l'europeu de Birmingham avui comença la seva participació a Esperança Cladera. La Morera competirà avui a les 12:40 a la primera ronda classificatòria dels 200 metres. En cas de classificar-se, disputarà la semifinal avui vespre.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. Avui és el dia de l'eclipsi total, un fet històric que les Balears no viuen des del 1905. A les 8:30 del vespre, la silueta del sol quedarà coberta per la lluna. Fa mitja hora que han començat els primers talls de trànsit al far de Punta Nati a Menorca, també a la platja de Palma. Allà, a la platja de Palma, hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
2: Bon dia, de dir-vos que de moment hi ha tranquil·litat aquí a la platja de Palma. Els cotxes circulen per la segona línia amb normalitat. Això sí, la primera línia de la mà només

0: circulen busos i bicicletes, i fa uns minuts també hem vist un cotxe de la Policia Nacional que hi patrullava. Han recollit el testimoni d'una dona que passejava amb les seves filles aquí a primera hora del matí pel passeig i ens ha explicat que han arribat d'hora per evitar precisament aquest control dels policials i les restriccions.
1: Hem vengut molt prest, hem aparcat davant de les 8 perquè sabíem que hi havia les restriccions i ho hem fet sobretot per les nines perquè ho volíem veure i ho volíem veure bé.
0: Recordem que per circular per aquesta zona de ciutat amb vehicle privat, els treballadors i els clients necessiten una acreditació expedida per l'Ajuntament de Palma.
2: Gràcies, Toni. I a les 12 comencen els talls a Eivissa, les 3 a la Serra de Tramuntana, a Menorca. La resta de restriccions s'iniciaran a les 5 de l'hora baixa. Això sí, aquests horaris podrien patir alguns canvis avançant-se si és necessari. Això avui, en què tots els municipis de les Balears es troben en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, amb el risc màxim.
3: L'Ivanat tindrà mobilitzats avui 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena faran reforç extraordinari per l'eclipsi. Preocupa la gran afluència de persones en espais naturals i per això també es desplegaran 37 agents de medi ambient. N'han parlat a l'informatiu Matí amb Joan Simonet, conseller de Medi Natural.
4: Per això hi ha aquestes restriccions en molts de llocs per accés de vehicles robats, per poder tenir aquesta accessibilitat de les nostres brigades. I per altra part també, més gent a un lloc d'espais naturals, estadísticament incrementa les possibilitats de que se pugui produir qualque conato d'incendi.
2: També s'ha reforçat la sanitat pública. Les plantilles s'han dotat amb 160 professionals sanitaris més.
3: En primer lloc, per atendre danys oculars i, en segon, pels efectes que es puguin derivar de la massificació. Recordem que l'eclipsi solar total d'avui vespre no es pot mirar directament, s'ha de fer amb ulleres homologades, ulleres que estan esgotades a moltes farmàcies de les illes.
2: I si opteu per quedar a casa, també podeu veure l'eclipsi per IB3 Televisió.
3: Des de les 5 de l'hora baixa i fins a les 10 de la nit s'emetrà un programa especial conduït per Sílvia Pol i Toni Rigo. En total es mobilitzaran una vintena d'equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma. I a IB3 Ràdio també en farem una cobertura en directe, l'informatiu vespre i a xiu-xiu.
2: Avui, per tant, l'eclipsi centrarà la informació en una jornada, però, en què també han parlat de l'aeroport de Palma, que sobrepassarà la seva capacitat durant més de la meitat dels dies d'aquest mes d'agost.
3: Concretament, està previst que funcioni per damunt dels seus límits durant 18 dies. El Sindicat de Treballadors d'AENA alerta que aquesta sobrecàrrega no només es notarà al trànsit aeri, sinó també a les pistes i en el conjunt de l'operativa de l'aeroport.
2: I a Colòmbia, la xifra oficial de morts pel terratrèmol s'eleva a 250 i centenars de persones estan desaparegudes, dels quals 164 són espanyols.
3: El president de Colòmbia, Abelardo Lela Espirella, ha signat el decret que declara el desastre nacional.
2: I avui també estem ben pendents del temps. Pensava que passarà durant aquesta jornada tan especial, la jornada de l'eclipsi. Saludam Margalida Ribas, del Servei de Meteorologia d'IB3, que ja ens ha acompanyat avui durant l'informatiu matí. Margalida, bon dia.
5: Bon dia.
2: Hi ha la possibilitat que els núvols avui ens tapin la visibilitat a partir de les 7:30 del vespre, hora en què comença aquest eclipsi?
5: Idò, segons la darrera sortida dels models, podríem dir que en el cas de Mallorca i de Menorca, no s'espera la possibilitat de que tinguem núvols. De fet, tindrem un cel bastant estirat, per tant, la visibilitat serà molt bona pel que fa a l'eclipsi. En canvi, en el cas de les Pitiüses, s'espera una situació gaire diferent. Avui capvespre s'espera que es formin tempestes cap al llevant peninsular, sobretot a la zona del Coll, que el vent en altura que ve d'oest, concretament, desplaçaria intervals de núvols prims cap al sector de les Pitiüses. Això no vol dir que no es pugui veure l'eclipsi en aquest sector, però sí que es ve que esperam un cel una miqueta més enterbolit o més variable en la presència d'aquests núvols. Per tant, haurem de veure realment com acaben evolucionant aquestes tempestes i realment com acaben arribant aquests núvols cap al sector de les Pitiüses. Per tant, ara mateix, així com a resum, la visibilitat més bona la tindrien Mallorca i Menorca, mentre que les Pitiüses estarien més pendents de com acaben evolucionant aquests núvols alts.
2: Margalida, avui vespre també s'espera que hi hagi molta aglomeració de gent, farà molta calor. Quina és la previsió?
5: I d'avui esperam una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Sí que es ve que tenim una entrada de vent de component nord, que això frenarà l'ascens del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també Menorca, però tornem a tenir avisos actius, concretament grocs, a la meitat sud de l'arxipèlag, per màximes que en el cas de Mallorca es podrien moure entre els 36 i 39 graus. En el cas de l'eclipsi ja ens trobaríem en el moment en què la temperatura ja comença a baixar cap a la posta de sol, però no s'esperen canvis importants, per tant, tindrem valors de temperatura molt semblants als que ja hem tingut durant aquests darrers dies.
2: Temperatures, per tant, elevades que han tingut també durant la nit a diferents punts de les Balears, sobretot a la Serra de Tramuntana, municipis com, per exemple, en Banyalbufar. I ja que parlem amb tu, veurem una baixada de la temperatura aviat en els pròxims dies, on encara ens espera molta calor.
5: Idò, tenim una bona notícia perquè pareix ser que els models es posen una mica d'acord i que seria entre aquest cap de setmana i inicis de la propera setmana on el termòmetre podria començar a baixar i deixar-nos un seguit de dies amb una situació més de bonança pel que fa al termòmetre.
2: Idò, bé, haurem d'esperar encara una mica per desfer-nos d'aquesta calor. Margalida Ribas, del Servei de Meteorologia d'IB3, gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts fent 5 cèntims del que ens espera en aquesta jornada històrica, en aquesta jornada important que és el dia de l'eclipsi tan esperat.
5: Moltes gràcies a vosaltres, espero que el pugueu disfrutar.
2: Idò, bé, per mort d'aquestes elevades de temperatures i també de la situació del vent, tots els municipis de les Balears es troben avui en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, el risc màxim. Li van atendre mobilitzats 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena fan reforç extraordinari per l'eclipsi. Preocupa la gran afluència de persones en espais naturals i per això també es desplegaran 37 agents de medi ambient. Ho ha explicat a l'informatiu matí Joan Simonet, el conseller de Medi Natural.
4: Per això hi ha aquestes restriccions a molts de llocs per accés de vehicles robats, per poder tenir aquesta accessibilitat de les nostres brigades. I per altra part, també, més gent a un lloc d'espais naturals, estadísticament incrementa les possibilitats de que se pugui produir qualque conato d'incendi.
2: Tot això coincideix amb una temperatura molt elevada, que serà similar, ho sentíem ara en boca de Margalida Ribas, similar a la dels darrers dies.
4: On la temperatura és molt elevada, també l'humitat ha baixat bastant aquesta darrera setmana, i bé, vent a lo millor no n'esperam tant, però vamos, el cúmul de circumstàncies afegit, també que avui serà un dia especial per la possible afluència de gent fan, que se declari aquesta alerta foc 4.
2: Per això Simona et demana molta prudència a tothom. A banda de l'Ivanat, els bombers vigilaran també de ben a prop les zones de gran afluència. Els bombers de Mallorca ho faran a Formentor i a Lluc, i també els bombers de Palma vigilaran la ciutat. També volem parlar amb ells, amb els bombers de Palma, avui de la situació del trànsit. Eder García, que és el cap dels bombers de la ciutat. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Com dèiem, es vigilaran sobretot les zones de gran afluència. Preocupa molt en un dia tan calorós i amb la situació del vent la possibilitat d'incendis. Quina és la previsió que en fan els bombers de la ciutat? Què és el que es vigilarà?
6: Nosaltres vigilarem dos punts crítics que tenim, que una és la zona de Songual, que tenim una extensió de massa forestal important, la zona de Belver i la zona de Naburguesa. I després, a banda de foc forestal, tenim una zona que ens preocupa, que és la zona de platja, per la gran afluència de gent. Uh-huh. I per totes tres o quatre situacions ja hem aplicat mesures des de ja fa temps, ja les tenim programades i avui ja les estem executant.
2: Quin és el protocol establert en cas que es produeixi algun foc?
6: Sí, tenim un protocol ja predefinit, tant a nivell municipal com autonòmic. Nosaltres amb aquests punts crítics tenim dotacions de bombers a peu de massa forestal per qualsevol petit conat el puguem agafar a temps.
2: Uh-huh. També indiquem un dispositiu especial de trànsit. De fet, des de les 8 del matí no es pot circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia de la platja de Palma, i a les 12 després s'ampliaran aquestes restriccions. En què consisteix aquest dispositiu que heu preparat per avui, aquest dispositiu de trànsit?
6: Sí, ens hem centrat molt a blindar la zona de platja de Palma, no de gent, sinó de vehicles, per deixar els vials lliures per possibles incidències que puguem tindre i donar accés als vehicles d'emergència. Per això, ara ja a les 8 del matí, hem deixat lliure de vehicles i així que es pugui plenar de gent, tant la zona de sorra com la primera línia, i deixar-ho ja alliberat de trànsit. I després a les 12 tanquem tots els accessos a la zona de platja i se fiquen controls policials per deixar passar residents i comerciants, bueno, treballadors i gent que tingui aparcaments privats per a poder estacionar.
2: Quines són les zones on posareu especial atenció?
6: Tota la zona de platja, perquè quede tot tancat, des de tot el que és la platja de l'Arenal, que tenim quasi 4 quilòmetres de sorra que es pot acumular molta gent, i després les zones forestals, com ja he comentat, i a més la platja de Can Perenton, que habitualment tenim grans afluències de gent darrerament.
2: I també aquest és el dispositiu especial que s'ha preparat des de l'Ajuntament de Palma. N'han volgut parlar amb el cap dels bombers de ciutat, Eder García. Gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
2: I continuem encara parlant de l'eclipsi. En aquest cas, però, quan són les 8:41, volen fer un recordatori de com ho han de fer avui per seguir-lo sense passar pena de patir lesions oculars. Saludam Anna Cardona, que és la cap de secció d'oftalmologia de l'Hospital de Son Espases. Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
2: Ja ho hem anat recordant durant aquests dies, però és molt important avui tenir-ho en compte. Com s'han d'utilitzar les ulleres de l'eclipsi de manera segura?
7: És molt important utilitzar les ulleres, sobretot quan tenim que mirar directament en el sol i, sobretot, que és el que tenim que fer molt d'hincapié, vigilant els nens petits que no mirin per damunt de les ulleres, que les tinguin posades sempre que estem mirant cap al sol.
2: Quins són els principals riscos en cas de fer-ho malament?
7: Els principals riscos, sobretot, és danyar la retina. És cremar una part de l'ull, que és la més important, que és la que ens dona més visió, i aquestes radiacions el que ens poden fer és danyar la retina, i el problema d'això és que és un mal que no té recuperació, que és la gravetat del tema.
2: I com ens podem assegurar que les ulleres de l'eclipsi que tenim són les correctes?
7: Bueno, han sortit unes ulleres que són homologades. Tenim que mirar dins la patilla que posi CE, que estan homologades, i ISO 123-U2. És important utilitzar aquestes ulleres. No ens serveixen qualsevol ulleres de sol, radiografies, ni pantalles, ni mirar pel mòbil. Hi ha que utilitzar aquestes ulleres.
2: Durant el minut i mig que el sol estarà tapat del tot, ens podrem llevar aquestes ulleres de l'eclipsi?
7: Durant aquest minut i mig, teòricament, estirem quasi a les fosques. És a dir, hi haurà molt poca radiació. El que passa és que aniran tornant obrint-se. És a dir, si estan totalment a les fosques, possiblement sí que ens podríem treure sueres en aquest moment, però el més recomanable és que no te les treguis, perquè ràpidament la lluna deixarà d'estar davant del sol i tornarà a sortir aquesta radiació. És a dir, és molt poc temps el que estirem amb eclipsi total.
2: Idò bé, hem volgut repassar avui, que és el dia de l'eclipsi, tot el que ha de tenir en compte la ciutadania a l'hora de veure aquest fenomen per no tenir després problemes relacionats amb l'oftalmologia. Per això hem parlat amb Anna Cardona, que és la cap de secció d'oftalmologia de l'Hospital de Son Espases. Gràcies per haver estat aquests minuts amb tots nosaltres.
7: Molt bon dia, gràcies, i a cuidar la vista, que és molt important.
2: Idò bé, hem arribat a les 8:43. Ara continuem repassant altres qüestions destacades de l'actualitat a banda de l'eclipsi. I comencem parlant de l'aeroport de Palma, que sobrepassarà la seva capacitat durant més de la meitat dels dies d'aquest mes d'agost. Concretament, està previst que funcioni per damunt dels seus límits durant 18 dies. El Sindicat de Treballadors d'AENA alerta que aquesta sobrecàrrega no només es notarà en el trànsit aeri, sinó també a les pistes i en el conjunt de l'operativa de l'aeroport. Una pressió que asseguren serà especialment important entre els senyalers, que són els treballadors encarregats de guiar i de coordinar els moviments dels avions a la plataforma.
8: Les dades queden recollides en un informe d'Eurocontrol, l'organització europea encarregada de coordinar la gestió del trànsit aeri i vetllar per la capacitat i l'eficiència de la xarxa aèria europea. Segons les seves previsions, Son Joanes l'únic aeroport que espanyol que superarà els seus límits de capacitat aquest mes d'agost. Ho farà durant 18 dies, 10 dels quals durant més de 2 hores consecutives. La pressió continuarà al setembre amb el manco 8 jornades més per damunt de la capacitat prevista. El responsable de Balears de Comissions Obreres del grup AENA, Ramon Carreras, veu amb preocupació l'impacte que pot tenir per al funcionament de l'aeròdrom.
9: Evidentment tindrà repercussions qualsevol augment en el que és operativa i, per tant, en el que són les càrregues de feina. En aquest sentit, nosaltres pensem que és inevitable ja reforçar determinats col·lectius, entre ells els de senyalers.
8: El portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aèris, Pau Maria, apunta com a principals responsables les companyies aèries que fan una previsió de vols més elevada que la capacitat dels aeroports. Maria assenyala que la xarxa europea de navegació aèria ha de vetllar per adequar en tot moment la demanda a la capacitat disponible de l'espai aeri, unes afectacions que incideixen directament en els retards dels vols.
10: De totes maneres, és una cosa que passa de manera relativament freqüent, en què en certs moments hi ha pics puntuals, que pot ser d'una hora, dues hores o inclús de més hores seguides, que la demanda és superior a la capacitat, ja sigui de l'aeroport, com en aquest cas, o d'algun sector de l'espai aeri, dels avions que estan, quan estan volant ja en el seu trajecte.
8: L'organització intergovernamental encarregada de la gestió del trànsit aeri a Europa fixa la capacitat de Sant Joan en 74 vols per hora, dels quals 33 són arribades i 44 de sortides.
2: I Eivissa s'ha reobert la zona de la platja d'Escòdola afectada pel vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport. L'Ajuntament ha demanat a AENA que rectifiqui la situació i ha destacat que es podria tractar d'un greu delicte ambiental, Dani Manau.
11: Les darreres analítiques han confirmat que la qualitat de l'aigua es troba dins els valors permesos i el consistori ha reobert el tram tancat. S'hi va prohibir el bany fa 4 dies, coincidint amb la denúncia de diferents associacions que l'aigua que la depuradora de l'aeroport vessava al parc natural superava 17 vegades els límits permesos de matèria fecal. L'Ajuntament ha demanat a AENA que rectifiqui la situació. Felicia Bocu és regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral de Sant Josep.
12: Hemos tomado cartas en asunto y hemos pasado una carta a AENA informando de lo que está pasando y rectificar y pidiéndole que rectifiquen la situación.
11: Aseguran que es podría estar davant un delicte mediambiental greu. Escoltem de nou Felicia Bocú.
12: Evidentemente, es un delito muy grave, porque, os repito, las analíticas serán bastante preocupantes y claro, en una zona tan sensible.
11: AENA ha enviat un comunicat en què assegura que està prevista una inversió per ampliar la depuradora i que el torrent pel qual arriba l'aigua a la platja és al costat d'altres instal·lacions que no són de l'aeroport, que també podrien originar vessaments. El consistori, per la seva banda, ha assegurat que es farà un seguiment de la qualitat de les aigües de bany durant les pròximes setmanes.
13: I un matí, IB3 Ràdio.
2: I s'eleva a 250 la xifra oficial de morts pel terratrèmol a Colòmbia i centenars de desapareguts, dels quals 164 són espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre els familiars i els amics.
14: Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia, y por supuesto la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
2: El president de Colòmbia, Belardo de la Espriella, ha signat el decret que declara el desastre nacional. A més, el govern ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat a més de 200 especialistes que fan feina amb drons, amb càmeres tèrmiques i amb sensors de moviment.
8: Des del primer moment fan feina contra el rellotge per mirar de trobar supervivents davall les runes. Hi ha tones de ciment i formigó amb milers d'edificis i habitatges que han quedat totalment destruïts. De la Espriella ho ha explicat des del lloc de comandament unificat.
15: Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos.
8: Ja s'ha mobilitat la comunitat internacional. La Unió Europea, per exemple, ha posat a disposició el sistema Copernicus per oferir imatges en temps real que ajudin a trobar supervivents i ha mobilitat una ajuda immediata de 100.000 euros. També els Estats Units ha ofert una ajuda inicial de 15 milions de dòlars per refugis i aliments, a més d'altres materials bàsics.
2: A les Balears, on resideixen 40.000 colombians, s'organitzen també per enviar ajuda humanitària i econòmica. A més, a partir d'avui s'obre un compte bancari per recollir fons pels afectats pel terratrèmol. Aquests doblers s'enviaran a Colòmbia, on es compraran els productes que necessitin els damnificats i després els hi entregaran.
8: El president de l'Associació de Colombians a l'Exterior, Bruno Bovea, explica que també es mobilitzen a través de xarxes socials per ajudar els seus associats a trobar els familiars.
16: Un membre de l'associació que su hija de 9 anys desde ayer no se puede comunicar con ella ni con la mamá. Entonces estamos en todas las redes publicando, mostrando y estamos en eso. Como él, tenemos dos o tres casos que personas que no se han podido comunicar con sus familiares.
8: També la comunitat colombiana d'Eivissa i Formentera està mirant d'organitzar un esdeveniment musical per recaptar fons. El president és David Jiménez.
17: Estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas, concernientes, pertinentes de aquí de la isla, ayuntamientos, a fin de hacer algo bueno, eficaz, con toda la transparencia que indique que podamos llevar todos esos recursos al destino final.
8: I és que la preocupació entre els colombians que viuen a les illes va en augment.
18: Contactarlos ha estado muy difícil, encontrarlos también.
19: Es una impotencia que nosotros sentimos de no poder salir y salir corriendo a mirar cómo están nuestros seres queridos. Igual mi hija también está en el colegio se cayó, ellas alcanzaron a salir.
2: A les iniciatives populars s'hi afegeixen els actes de condol institucional. Avui a les 12 del migdia es guardarà un minut de silenci per a les víctimes i en solidaritat en Colòmbia i en Eivissa. L'organitza l'Ajuntament de la ciutat i serà a les portes del CETIS.
8: Això quan ahir ja se'n va fer un davant del consolat de Mar a Palma. La presidenta del govern, Marga Proens, va presidir aquest acte.
20: Sí, bé, des del govern de les Illes Balears ens hem volgut sumar totes les mostres de condol per aquest terratrèmol que ha assetjat, en aquest cas, a Colòmbia. Estem també en contacte amb ells, amb la cònsul que s'hi ha pogut sumar i, com dic, sumar les mostres de dolor i de commoció. En aquests moments, em comentava la cònsul que estan fent feina amb les persones residents aquí i encara estan canalitzant tota la informació que els arriba des de Colòmbia.
2: I encara un apunt més a les 6 del matí, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 11 persones d'origen magrebí a 30 milles al sud de Formentera. Se sumen a les 60 persones d'origen magrebí que arribaren ahir a Formentera en 3 embarcacions.
8: Els migrants varen ser interceptats al far de la Mola i al sud de l'illa en un operatiu en el qual varen participar agents de la Guàrdia Civil i també de la Unitat de Seguretat Ciutadana. La darrera intercepció d'ahir va ser a les 2:30 en un rescat que va dur a terme Salvament Marítim. Recordem que enguany han arribat a les illes 4.278 persones procedents del nord d'Àfrica amb 225 embarcacions i la meitat ho han fet a Formentera.
2: I avui dediquem la cultura a l'eclipsi.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

El ritme de Bonnie Tyler. Volen fer un petit repàs de com ha tractat a qui ha inspirat aquest fenomen astronòmic al cinema, a la música i també a la literatura. És un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.

0: Un repàs que començam amb un clàssic del cinema, amb 2001, una odissea de l'espai de Stanley Kubrick, amb l'alineació còsmica entre el Sol, la Lluna i la Terra, el ritme d'Així parla Zaratustra, una imatge magnètica fascinant des que la humanitat existeix. I no ho diem per dir, el 3340 abans de Crist, l'enfosquiment inesperat del cel va inspirar un artista del Neolític que en va deixar constància a un megàlit d'Irlanda. I del 2001 a un altre clàssic, a Ben-Hur, que segueix la història de Crist durant tota la pel·lícula i que, esclar, recull el moment de la mort del fill de Déu quan, segons les escriptures, el terra va tremolar, van aparèixer les tenebres i el sol es va enfosquir, tot davant dels ulls estorats de Charlton Heston.
1: A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.
2: También entonces.
1: También.
0: Però parlant de Jesús, d'eclipsis i de pel·lícules, està clar que Ben-Hur és inqüestionable, però si hem de ser justos, Barrabàs, de Richard Fleischer, amb Anthony Quinn, té un punt insuperable. El director es va encaparrotar a rodar durant l'eclipsi total solar del 15 de febrer del 1961 i això va implicar una planificació mil·limètrica i un resultat espectacular. Virginia Woolf va immortalitzar l'eclipsi del 1927 als seus diaris, també un assaig. Stephen King seria també testimoni d'un eclipsi total quan tenia 15 anys i aquella forta impressió l'inspiraria anys més tard per una de les seves obres terrorífiques, Dolores Claiborne, a qui posaria rostre al cinema Kathy Bates, perquè ja se sap que la foscor és plena d'ombres.
3: ¿Hay alguien aquí con nosotras?
4: Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
0: La foscor posa en marxa uns temors ancestrals, allò que passa al cel, diuen, pensaven, passa també a la terra, i tot plegat va inspirar Paco Plaza per la seva pel·lícula Verònica, una ouija just després de l'eclipsi del 1991 que va acabar amb la mort d'un adolescent a Madrid en el primer cas policial de l'Estat documentant fenòmens paranormals. Però els eclipsis també han salvat més d'una vida, la ficció, a l'Apocalipto de Mel Gibson, el Yankee a la cort del rei Artús de Mark Twain i, esclar, a Tintín i els seus amics, al Temple del Sol.
5: Oh, tu, sol poderós!
6: Silenci, gos! Amb quin dret goses adreçar-te al sol?
5: Oh, sublim Pachacamac! Si no vols aquest sacrifici, tapa amb un vel davant de tots la teva faç radiant.
7: Pobret Tintín, ha perdut el cap. Mil milions de llamps i trons, què passa aquí?
8: El sol s'apaga!
9: No cal que s'alarmi, capità. Només és un eclipsi, res més. Un eclipsi i prou.
0: Els eclipsis a les pel·lícules, a les cançons, de Pink Floyd, de Bonnie Tyler, passant per Antonia Font. I també a la pintura, a Frida Kahlo, per exemple, feu un dels seus autorretrats després de veure'n un. Els eclipsis han inspirat artistes i han aturat guerres. És el que ens va deixar escrit Heròdot el 585 abans de Crist a l'Àsia Menor. També el llibre dels fets de Jaume I ens recull el fenomen del 3 de juny del 1239, quan la lluna tapà tot el sol i hom podia veure molt bé 7 esteles en el cel. I parlant de notaris de la realitat... El Simpson, perquè, és clar, Springfield un dia també es va amagar el sol.
10: Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol. Un eclipse solar es como una mujer amamantando en un restaurante. Es gratis, es hermoso, pero en ninguna circunstancia hay que mirar.
0: Ara les xarxes socials faran universal i immediat el fenomen, però fa 121 anys, el 30 d'agost del 1905, la darrera vegada que això va passar a les Balears, eren els diaris els que n'informaren l'endemà. Tant l'Almudaina, que és el precedent del diari de Mallorca, com l'Última Hora, parlaven de les expedicions científiques internacionals que seguiren el fenomen des de, per exemple, el Velòdrom de Son Espanyolet o el Gran Hotel, i fins i tot destaquen una comissió dels pares jesuïtes convidats pel bisbe. Científics i curiosos, milers de persones, no sabem i probablement no amb ulleres homologades, que es deixaran fascinar per un moment tan solemne com fugaç i que ja sabem com acaba, amb la victòria del sol. Una vegada més, la història es repeteix.

Pere, avui serà una jornada que serà gairebé monogràfica als informatius dedicada a l'eclipsi, tot donar-vos, explica'm al butlletí com està la situació, quina és la darrera hora.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí del mes d'agost. Avui, sobretot, centrades en l'eclipsi. Avui, com dèiem, és el dia d'aquest fenomen i malgrat que en aquests moments encara queden prop de 12 hores per l'espectacle astronòmic, ja s'han produït els primers talls de trànsit a les carreteres. Per exemple, des de fa una hora, alguns dels accessos a la platja de Palma. I connectem en directe. Toni Sastre, bon dia.
1: Bon dia. De moment, aquí a la primera línia de la platja de Palma, hem de dir que hi ha tranquil·litat, normalitat, els comerços han obert i les terrasses estan plenes de gent que berenen. Això sí, hem pogut parlar amb un turista que avui a hora baixa d'acompanyar la seva filla a les 5 a l'aeroport i ens comentava que passa pena perquè no sap com l'afectaran les restriccions que a les 12 començaran a l'autopista de Llucmajor. Diu que no ha tret cap autorització per entrar i sortir d'aquesta zona.
2: L'eclipsi per mi és més un problema que un fenomen atmosfèric. És un problema. No m'agrada gens a mi. No m'agraden aquestes coses així, no m'agraden, perquè l'únic que creen és una mica de confusió i caos.
1: Cort recomana als treballadors i clients de la zona imprimir la credencial i col·locar-la en un lloc visible del cotxe, encara que també podrà mostrar-se amb el telèfon mòbil durant els controls d'accés que durant tot el dia durà a terme la policia local en aquest indret de Palma.
0: Gràcies, Toni. També han començat a les 8 les restriccions al far de Punta Nat i a Menorca, on s'ha tancat la carretera d'accés. Allà hi ha Gemma Carrasco. Gemma, bon dia.
3: Bon dia, sí, a Punta Nat i a les 8 i pocs minuts ja hi han quedat instal·lades les barreres que impedeixen l'accés en vehicle amb una senyal ben gran que hi diu pas exclusiu, serveis i veïns. En aquest primer punt on es troben hi ha un informador que controla els accessos i més endavant, allà on ja no hi ha llocs ni hortals, hi ha un segon tall a partir del qual no podrà passar cap vehicle tampoc els residents de la zona. Recordem que Punta Nat és una zona considerada sensible o de risc per observar l'eclipsi i avui només s'hi podrà arribar a peu o amb bicicleta a partir de les 5 del capvespre o abans, si és necessari, es tancaran també els accessos als fars de Cavalleria i del Toro i també als carrers més pròxims als punts oficials d'observació. Ciutadella és on es preveu la major afluència de tota l'illa, ja que concentra la major part d'aquests punts i ja ha dit que els tancarà abans, ho farà a les 3. El dispositiu comptarà en aquest municipi amb 29 agents de la policia local i 18 bombers actius. També estarà operatiu el Copal, el centre d'operacions que coordinarà els serveis en protecció civil i emergències. Amb tot, la policia demana respectar la senyalització i tenir molta prudència, sobretot a l'hora de sortir dels punts d'observació. Sentim el subinspector José Calero.
4: No es tanto la entrada al sitio, sino como la salida. La salida, para evitar colapsos, atascos, tienen que tener paciencia. Más vale perder un tiempo esperando, salir de manera ordenada y escalonada para evitar pues este tipo de que se pueda dar ese colapso.
0: I el Centre de Coordinació d'Emergències es reunirà a les 11:30 per analitzar com transcorren les primeres hores del dispositiu de l'eclipsi. Abans, en aquesta hora, a les 9, està prevista la constitució i el desplegament del dispositiu i dels llocs de comandament un a cada illa.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que els principals riscos seran per l'aglomeració de persones en espais sensibles, cosa que augmenta la possibilitat d'incendis forestals.
6: Comptarem amb molts serveis que estaran implicats per coordinar la situació i per poder afavorir la seguretat especialment, però també comptem amb els ciutadans, perquè és habitual que els ciutadans de les Illes Balears demostrin aquesta responsabilitat que tenen en altres emergències, situacions complicades que hem tingut a les Illes.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts, passam el relleu ara als companys del programa El Dia, que avui estaran ben pendents també de tot el que passi relacionat amb l'eclipsi.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, què tal, com va, com estàu? És 12 d'agost i, per tant, ja ho podem dir, és el dia, ha arribat el dia. A les 8 i mitja del vespre, la lluna taparà completament el sol i les Balears viuran un fenomen que no es repeteix des de l'any 1905. Una jornada històrica que ha obligat a desplegar un dispositiu de seguretat sense precedents amb milers d'efectius, una vintena de carreteres amb restriccions i 26 zones oficials d'observació. La principal preocupació és evitar aglomeracions, problemes de trànsit i incendis, especialment a la Serra de Tramuntana. Els primers talls comencen ara mateix, entorn a aquesta hora, a les 9 del matí, però la majoria s'activaran a partir de les 3 de l'hora baixa. També hi haurà restriccions importants a Eivissa, Menorca, Formentera, una jornada que ja sabeu, viurem també des d'aquesta casa amb un gran dispositiu tècnic i humà i una gran cobertura per mostrar, contar i apropar a totes les llars d'aquesta terra aquest fenomen. Programació especial, per tant, des d'ara mateix i fins a les 9 del vespre per contar-ho tot i, sobretot, donar sentit a la nostra feina, que no és altra que la de servei públic. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
1: Bon preparat
0: dia, per aquest dia històric?
1: Preparadíssim. Passava pena perquè hi vaig estar malaltó i dic, tant de temps d'espera i resulta que m'hauré de perdre's eclipsi per estar malalt, però no, ja estan recuperats i preparats per viure aquest moment únic que, com dius, contarem a la televisió i també a la ràdio. Començarem nosaltres fent teleràdio, com fem cada dia, amb una prèvia amb tots els detalls d'aquest eclipsi, d'aquest esdeveniment històric, i just després que faran el relleu les nostres companyes del Dia Pitiuses amb un programa especial des de l'Observatori del Puig dels Molins, en connexions amb el Dia Menorca i també el Dia Mallorca. I avui vespre, Nines Mateu i tot el seu equip de Xiu Xiu vos oferiran el minut a minut de l'eclipsi des d'Iberta Ràdio. I a Iberta Televisió, el programa Aranam farà una prèvia per anar escalfant motors i a partir de les 5, programa especial dels 5 dies en col·laboració amb els serveis informatius d'aquesta casa, presentat per Sílvia Pol i Toni Rigo des de Formentor.
0: I dèiem, Xisco, que som servei públic i dèiem una mica això perquè hem de dir en primer lloc, o mos toca dir en primer lloc, que hem d'anar alerta. Molta atenció també a la salut. L'eclipsi no es pot mirar directament.
1: No, les ulleres amb les quals el mireu han d'estar homologades i les autoritats alerten que algunes òptiques i farmàcies ja s'han exhaurit les existències d'aquestes ulleres. Salut ha reforçat els serveis sanitaris en 160 professionals i ha alliberat llits d'UCI davant la previsió de massificacions i possibles lesions oculars.
0: I dèiem també restriccions a una vintena de carreteres, 26 zones oficials d'observació i també reforç del transport públic.
1: En el dispositiu participen milers d'efectius dels diferents cossos de les illes. Tot el dispositiu està coordinat des de l'1-2, però també hi ha llocs de comandament a Menorca, Eivissa i a Formentera. Es reforça el transport públic per facilitar-ne els desplaçaments i reduir-ne la pressió sobre les carreteres. I una de les amenaces que més preocupa les autoritats és la possibilitat d'incendis en uns espais naturals amb molta acumulació de gent, en especial la Serra de Tramuntana.
0: I mentre les Balears es preparen per viure i per mirar el cel amb aquest eclipsi solar, l'aeroport de Palma s'enfronta a un altre rècord de pressió.
1: Sant Joan superarà la seva capacitat durant 18 dies aquest mes d'agost. Segons Eurocontrol, els treballadors d'AENA i els controladors aeris alerten que aquesta saturació pot traduir-se en retards i problemes en l'operativa.
0: D'altra banda, a Eivissa s'ha reobert la platja d'Escolà després que les darreres analítiques confirmin que l'aigua torna a estar dins dels paràmetres permesos.
1: L'Ajuntament, però, manté la pressió sobre AENA per l'abocament d'aigües de la depuradora de l'aeroport i alerta que els fets podrien constituir un delicte ambiental greu.
0: De tot això en parlarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat, però ho direm durant molt de temps aquest dia, és un dia molt assenyalat, molt esperat per a molts i que molts també, podem dir-ho també, ja han avorrit una mica. És cert allò que diuen que tot cansa, les masses cansen, però així quan a dalt també tenim temps per a la reflexió avui.
1: Així és la frase, és del dramaturg espanyol i premi Nobel Jacinto Benavente. L'autor de Los intereses creados va néixer tal dia com avui i va dir que en la vida allò més trist no et sa del tot desgraciat, sinó que ens falti molt poc per ser feliços i que no ho puguem aconseguir.

0: Xiscano, avui de què parla tothom? Ja, supos que qualque cosa més enllà de l'eclipsi o no? T'has centrat en cercar cosones referides també a l'eclipsi solar?
1: No m'agrada anar contra corrent. Per tant, avui tothom parla dels famosos que són a les Balears per veure aquest eclipsi.

0: Allau de famosos per veure l'eclipsi de sol a Balears. I començant pels Royals, els Reis d'Espanya queden a Mallorca per poder veure aquest fenomen astronòmic. Si l'anterior eclipsi total de 1905, el rei Alfons XIII va anar a Burgos perquè era, doncs, des d'on es veia millor, la família de Felip VI estirarà una mica més la seva presència aquí a les illes per poder admirar aquest fenomen astronòmic. I no seran els únics Royals, perquè els emirs de Qatar i de Dubai ja són a Mallorca per poder gaudir d'aquesta experiència des d'un lloc privilegiat. I més enllà de les illes, l'astrofísic i guitarrista de Queen, Brian May, serà per Espanya per seguir l'eclipsi, i fa un any i mig que la companyia d'Elon Musk va llogar el parador de Lerma a Burgos per poder veure aquest fenomen en directe. Un munt de gent mobilitzada, podríem dir, per aquest esdeveniment astronòmic del segle. Si n'han fet un gramassa o no...
1: Gramassa, bastant gramassa.
0: Però estimada, ja n'edam. Per tant, com que ja n'edam, anem a viure l'eclipsi en totes les ganes i en tota la il·lusió del món.
1: Ja n'edam, i de fet, a partir de les 11, que ningú s'ho perdi, perquè també mostraran la part una mica més, com dir-ho...
0: La cara bé.
1: La cara bé, sí, mostrarem els memes, no?, que també s'han realitzat i fet entorn en aquest eclipsi, perquè com d'en Xisco, ja n'edam, mos han donat una mica de vots, en general tots, per veure aquest fenomen que, recordem, no se repeteix, no se produeix des de l'any 1905. A mi me faria molta il·lusió veure'n en Brian May, mira què
0: t'ho dic. I que fins d'aquí 130 anys, més o manco, no es tornarà a repetir, segurament ja no el veurem, sinó és que la ciència hagi avançat a les totes.
1: La ciència? I... Vols dir que podria fer que hi hagués un eclipsi...
0: No, la ciència mos podria mantenir vius d'aquí 130 anys.
1: Perdona, ara flipava, perquè ara en Xisco deu pensar que la ciència pot fer...
0: provocar eclipsis, no. La ciència podria provocar... que tu i jo arribàssim a 180.
1: No, crec que no és necessari, no?
0: No ho sé, jo crec que arribar a 180 seria interessant si arribes en salut, en la teva família que t'acompanya, però també arribar a 180 tot sol, no sé quina finalitat pot tenir. Però bé, molta de gent passejant per Mallorca, per Balears en general, per veure aquest eclipsi, han creat fins i tot... El capitalisme té això. S'ha creat el turisme d'eclipsi. Si se va crear el turisme de guerra, que no crearem el turisme astronòmic, si m'apures, que està molt bé. Molta gent més... ja reunida per poder gaudir d'aquesta experiència.
1: De fet, hi ha gent que fa més d'un any, no?, que ja té bitllets comprats, reserves fetes, tot per poder veure aquest eclipsi.
0: A mi m'al·lucina la capacitat d'anticipació de sa gent. Jo que no sé què faré demà.
1: Demà, exacte.
0: Com per saber que d'aquí un any...
1: Però vivim en un món un poc així, eh?
0: M'interessa saber... És a dir, m'interessa saber si podré veure o no un eclipsi.
1: Ara, per exemple, tema concerts, que és una cosa molt banal, la gent s'organitza en un any, dos anys vista, perquè per assistir a concerts per aventura que fa moltes ganes d'anar-hi, has de comprar bitllets, has de... Bé, un truer.
0: Jo ja he decidit no fer-ho.
1: No.
0: No, perquè...
1: Tu, a concerts de rebel·les de pobles.
0: No te passa, però, que quan estàs esperant molt de temps una cosa, arriba aquell dia i l'univers conspira perquè estiguis cansada, estiguis malalta, no en tinguis ganes...
1: O se desinfli.
0: Estiguis nita... No ho sé, és que poden passar 50.000 coses.
1: Sí, com sigui, ho veurem i ho viurem en
0: que
1: directe.
0: No, que no és aquesta eclipsi, que aquesta eclipsi el vivim amb un munt d'il·lusió, amb unes ganes i una fervescència i amb un de tot que no podem dir una altra cosa.
1: Des d'ara i fins les 9 del vespre, una gran cobertura també la que farà aquesta casa, IB3 Ràdio i IB3 Televisió, per mostrar-vos, acostar-vos i contar-vos aquest eclipsi. Eclipsi, mobilitat, salut, saturació i medi ambient. Tot això i molt més avui al dia, a partir d'ara i fins les 12, amb Romina West al control tècnic, també amb Cata Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica, Yolanda Ruiz i Francesca Mateu a la producció. Començam.

0: 9:15, és moment d'encetar, de començar i de fer tertúlia avui amb Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane,
1: com
0: estàs?
1: Bon dia, què tal?
0: Benvinguda també amb Nana Mascaró.
2: Bon dia, com va?
0: I amb en José Luis Miró, bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: Me sap greu per tot tres, perquè vos he demanat si estàveu cansats o no d'Eclipsi, i doncs avui hem de començar parlant d'Eclipsi, eh? Comentàvem, no? En el final n'hem fet un gramassa, n'hem parlat moltíssim, però òbviament també és necessari per... som servei públic, ara ho dèiem, i hem de parlar d'aquesta restricció d'una vintena de carreteres, de les 26 zones habilitades per observació oficial, distribuïdes per diferents punts de les illes, el dispositiu on hi participen milers d'efectius de diferents cossos de seguretat de les Balears, tot un dispositiu que està coordinat per l'U2, però també hi ha llocs de comandament tant a Menorca, Eivissa i també Formentera. Fa 9 mesos que es prepara aquest dispositiu. L'expectació per l'eclipsi s'explica perquè és un fenomen extraordinari. El 2005 hi va haver un denular d'eclipsi que va ser visible des de les Balears, però segons els experts, les sensacions que produirà l'espectacle astronòmic d'avui no tindran res a veure amb aquell del 2005, perquè en aquest cas el sol quedarà totalment tapat. Una de les amenaces que més preocupa a les autoritats és la possibilitat dels incendis en uns espais naturals amb molta acumulació de gent, en especial a la Serra de Tramuntana. Aquest paratge natural és la zona més ampla on es limitarà l'accés de vehicles a partir de les 3 i fins a les 9 del vespre. Hi ha excepcions, també ho hem de dir, com per exemple els residents o persones amb allotjaments a la zona que, o que també hi fan feina. Altres zones amb talls de circulació a Mallorca són Santa Ponsa, que Calvià, l'accés al Puig de Sant Salvador de Fadanitx o la platja de Palma. Vos deman, com ho veus? Penseu que més enllà, no, de si n'hem fet un gran massa o no, és necessari aquest dispositiu, s'ha de tenir molta cura, hi haurà molta acumulació de gent, ja ho hem dit, sobretot en aquest espai, no, platja de Palma, Serra de Tramuntana, i és un dia complicat, hi ha molt de risc d'incendi.
2: Sí, la presidenta ja ho va dir fa uns mesos, que gestionaven l'eclipsi com si se tractés d'una emergència i no com un esdeveniment turístic, encara que hi ha, encara que les restriccions fan excepcions en determinats casos per a persones que tinguin reserves a restaurants i a hotels. I bé, se gestiona com a tal. Jo hi vaig telefonant al govern i comentaven això, que se seguirà l'eclipsi des del CECOPI, des del Centre d'Emergències, i que l'objectiu principal no és evitar embossos, per tant, possiblement hi haurà col·lapse en alguns punts, sinó que l'objectiu principal és evitar incendis i evitar problemes de seguretat. Ells deien que l'objectiu no és que tothom pugui veure l'eclipsi, sinó que no hi hagi cap incident, l'objectiu del govern. Per tant, clar, si t'agafa pintura, si vas tard, te pots trobar amb un embús i te pots trobar que t'ho perdis.
0: Clar, també mos agafa, Nekane, en uns dies de màxima pressió demogràfica, hi ha una gentada.
1: Claro, yo creo que el principal problema es este, ¿no? El hecho de que el eclipse sea en plena temporada turística, que al interés de los residentes se añade que aquí hay como mínimo unos 800.000 turistas, debe haber ahora, porque estos días hay 2 millones de habitantes, de habitantes no, 2 millones de personas que están físicamente en Baleares, son 800.000 más de lo que es habitual, por lo tanto el problema se añade, se multiplica, ¿no? Se multiplica muchísimo, y efectivamente yo entiendo que la prioridad del gobierno sea evitar que haya riesgo de accidentes y de incidentes, y luego cada uno que vea el eclipse, como dicen las autoridades, creo que con mucha sensatez, si no hace falta que te muevas, no te muevas de tu casa, si lo puedes ver tranquilamente.
0: Por IB3 Televisió, que també és molt bona opció.
1: Yo lo veré por IB3 Televisió porque no me quedará más remedio, porque estaré trabajando, por lo tanto, seguramente será una cobertura extraordinaria, tiene pinta por lo que habéis ido informando, por lo tanto, si hay gente que no lo ve desde su casa, pues la otra opción es verlo por IB3 Televisió, efectivamente.
0: José Luis, ¿y tú?
3: Yo me la voy a jugar un poco, yo estoy convencido de que no va a pasar absolutamente nada. Habrá...
0: Tan de bo.
3: No, es que es verdad, pero creo que no pasará, o no, o hago esa previsión porque yo estoy convencido que la gente se comportará. Es decir, yo cada vez que hay un despliegue de estos me da la sensación de que se trata un poco a los ciudadanos como si fueran menores de edad, ¿no? Yo entiendo que cuando movilizas muchas... es decir, cuando se va a movilizar tanta gente y tienes que hacer un control sobre estas muchedumbres que se pueden generar, pues evidentemente hay que regularlo. Pero tú acabas de decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que la tenemos un poco como normalizada, ¿no? Los residentes de la Sierra de Tramuntana podrán ir a su casa, y hombre, gracias, ¿no? Podrán estar en sus propios domicilios y les dejarán circular por su pueblo, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado, francamente, creo que se además creo que ha habido como un una guerra entre diferentes administraciones para ver quién hacía el protocolo antes, quién lo lanzaba antes y quién lideraba un poco esa movilización de decir nosotros vamos a ser los pastores de este rebaño que sois vosotros y os vamos a controlar y nosotros hemos hecho el protocolo antes. Por ejemplo, en el mar hubo uno de la Marina Mercante, luego se ha hecho otro del y luego leías el protocolo y decías, es que son 10 puntos de puro sentido común, ¿no? Es decir, no embistas al barco de al lado, no fondees en una zona prohibida, en un canal de un puerto, ¿a quién se le ocurre, no?
2: Y luego,
3: por ejemplo, por lo que concierne al mar, se ha montado como un gran despliegue, los puertos tienen que no sé qué, pero realmente si uno conoce un poco la actividad que hay marítima, si te vas, por ejemplo, a lo que acaba de pasar en la Bahía de Palma estos días, donde había que amarrar y desamarrar 100 barcos en 30 minutos, pues realmente la mayoría de los puertos están preparados. O sea, si la gente supiera cómo están gestionados los puertos, pues no tendría esa precaución de decir, oye, ¿qué va a pasar? Va a haber un colapso en las bocanas de los puertos. Entonces, bueno, creo que se ha exagerado todo un poquito y que no va a pasar nada y que todo discurrirá con normalidad.
0: José Luis, tan de bo
3: sigui
0: així.
3: Mañana el castañazo ya, a ver una catástrofe.
0: No, esperen que no sigui així, esperen que el sentit comú sigui la tònica i que la gent també no només faci cas de les restriccions, sinó també tingui cura i, no sé, apeli a fer les coses bé, no? En el final és allò que se pretén. Però ara que parlem de l'eclipsi, mentre nosaltres som aquí parlant de tot plegat a l'estudi, volen saber com s'està vivint ja en aquestes hores prèvies en aquest eclipsi que se produirà entorn a les 8:30. Per això volen pegar un vot fins a Vall de Mossa, un dels municipis afectats, per dir-ho d'alguna manera, i que preveu més visites durant el dia d'avui. Allà s'hi troba la nostra companya Maria Antònia Esquines i crec que, a més, ben acompanyada amb Esvalda. Bon dia, Maria Antònia, com estàs?
4: Molt bon dia, companys. Així és. Comentar-vos que hem estat poca estoneta a arribar fins aquí. Ara mateix estem davant els jardins, davant la porta de l'Ajuntament, i no hi ha hagut molt de problemes per arribar perquè es veurà que és un poc aprest i que aquí ho tenen tot preparat des de primera hora. Veurem si a les properes hores la cosa se dificulta un poc més. I estic molt ben acompanyada, com just heu comentat. Estic amb el Bala de Vall de Mosa, Nadal Torres. Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia a vosaltres.
4: Vale, conta'ns, com és que hi ha tanta poca gent a hores d'ara? Això vol dir que vos heu preparat amb molta antelació o que la gent encara no té coratge de sortir?
5: Sí, la veritat és que per part de l'Ajuntament, des de la primera vegada que se va posar en marxa les reunions entre el Consell, entre emergències, i hem anat a totes les reunions per saber el que passaria aquest dia, perquè és un dia molt important, l'eclipsi. Tothom esperava aquest dia, el dia 12, per veure, crec que serà un espectacle sobre veure això. Tenim la sort que fa un dia guapo i estan preparats. La policia, avui hi haurà un pot de control i la gent va d'entendre perquè és un dia que això. Però ho tenim tot preparat. Avui mateix ja ha xerrat amb la policia i ja està tot preparat. I inclús nosaltres hem posat un busset per evitar que baixin cotxes en el port de Vall de Mossa i faran viatges. I controlaran en el port de allà.
4: Aquests busos ho heu posat perquè la gent pugui d'aquí, del poble, se pugui moure i poder veure l'eclipsi del lloc més idíl·lic? O com funcionarà?
5: Sí, bueno, baixarà el bus a unes hores, cada mitja hora, cada tres quarts baixarà un busset 5 vegades i després les tornarà cap a Vall de Mossa. I, bueno, perquè disfrutin de l'oportunitat de veure aquest eclipsi, perquè molta gent ja serà la darrera vegada que ho veurem. Però, bueno, jo estic content perquè avui esperàvem dia 12 d'agost, ha estat una fecha que i ara hi van començar també les festes d'esport i, bueno, i ho tenim tot preparat.
4: Clar, ho intentar compaginar un pot tot.
5: Sí, esperen que nosaltres i tots els pobles i tothom que s'ha preparat, que tothom que tinguem sort i que veiem un bon eclipsi i que tinguem una bona
4: estada.
5: Sí, sí.
4: Senyor Batlle, quines serien les zones que vostè diu? Molta gent m'ha comentat que anirà d'aquí a d'excursió, aquí de Sa Barca, d'aquí del municipi de Vall de Mosa.
5: Bueno, part de Vall de Mosa és un dels puestos, després... que t'he dit jo, a les muntanyes, que també hi haurà gent dins les muntanyes, que hi ha puestos que s'ho veu molt bé, després la part de George Sant i s'escolta, hi ha un parell de sermites, la banda de sermita, hi ha molt de puestos que se veurà bé, molt de, i això la gent se mourà, molta gent ja no baixarà, en el port quedaran a Vall de Mossa perquè hi ha puestos que se veu molt bé, i això...
4: Clar, jo és que just en arribar m'he impactat un poc, dic, ostres, en el nucli del municipi sí que és veritat que és un poc complicat, perquè miris a on miris, hi ha aquestes muntanyes, aquesta serra que tenim tan, tan maca, i serà un poc difícil, s'hauran de moure llocs estratègics que sàpiguen que de veres el sol caurà i res el taparà. No sé com heu gestionat un poc la seguretat.

0: que hi ha avui, dia 12 d'agost, l'eclipsi. Quant de visitants, més o manc, ho trobes que ha augmentat molt?
1: Aquí, la veritat és que, a part de l'eclipsi, cada dia tenim una visita de gent estrangera que ve a visitar Cartoixa, i ve a visitar Valldemossa, el poble, i la veritat és que molta gent cada dia, pel millor, passen 3.000 persones per el poble, i avui s'ha multiplicat. I jo ja m'ha telefonat de Madrid fa estona, que dia 12, que mos preparàssim dia 12 perquè venia molta gent de fora, però molta gent de fora que havia alquilat cases, per professionals per aquesta eclipsi, i que venen de fora, que les costarà una doblada perquè alquilar i bitllets i tot això, però no els importa. I bueno, i esperem que vagi tot bé, que tothom tingui sort i que puguin disfrutar d'aquesta eclipsi i que no passi res, esperam.
0: I deia, moltíssimes gràcies, senyor Val. Esperem que tothom pugui gaudir d'aquesta jornada d'eclipsi que ens espera avui.
1: Això és el més guapo avui. Que passem aquest dia tots plegats i que disfrutem d'aquest eclipsi. I que tot vagi bé per tot Mallorca i per tot Espanya, per d'aquí on ho veiem tots, que vagin a mirar-lo.
0: Ja ho sentit, company, seguretat, tens d'estar en sa família i gaudir d'aquest eclipsi solar.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, te deixam en ruta perquè seguirem connectant amb tu des de diferents municipis de Mallorca, precisament per anar sabent com van aquestes restriccions, aquests talls de carretera, i si no vaig malament, ara te'n vas cap al Gaida, que és un dels llocs on també s'ha habilitat un espai per poder veure aquest eclipsi avui a la baixa. Gràcies, Maria Antònia, fins ara.
0: Fins ara, companys, gràcies.
2: D'abans en Xisco, no? En el final acabam fent turisme de tot, turisme fins i tot de guerra, no? O de... Sí, per dir-ho d'alguna manera també és així, no? I de... En aquest cas, astronòmic. Molta de gent que se gastarà molt de dobbers, o d'ares balda, però també molt de residents que passen pena de no poder-se desplaçar o moure-se per mort de les restriccions, no?
3: Bueno, de gastar-se dinero, yo creo que el colmo que he escuchado era un pack que ofrecía Amelia, que eran 200.000 euros por te recogían en tu casa en cualquier parte del mundo en un coche privado, te llevaban al aeropuerto jet privado hasta Mallorca, tenías cocinero privado a tu disposición, yate para ti, eclipse, y luego te devolvían a tu casa, 4 días, 200.000 euros.
4: Caramba.
2: Dèiem abans també que hi ha molt de famosos que han vengut o que seran aquí per poder contemplar aquest eclipsi. Entre d'ells hi haurà l'emir de Qatar, i deien que la despesa que faria durant els temps que estarà aquí és com si fessin despesa 10.000 persones. Vull dir que també...
3: És que igual viene con una comitiva de 10.000 persones. Una...
2: No
3: seran tantos, però bueno, però 1.000 igual sí.
4: Es habitual, ¿eh? En Mallorca.
2: Sí, que venen bastante.
4: Tiene un yate de 120 metros y ha pasado muchos veranos aquí en Mallorca.
3: Y casa en Sonvida creo que tiene también la familia. No sé si él exactamente, alguien de la familia catarí tiene casa en Sonvida también.
2: Els Reis, també ho comentàvem l'altre dia, Nekane, són aquí o han quedat uns dies més també per poder-ho veure des d'aquí.
3: Que me imagino.
2: No sé si el veran des de Marivent.
3: No, de Marivent no se ve.
2: No.
3: O sea que de Marivent no serà. Serà en algun altre punt que no sabemos. El que tiene unas vistas privilegiadas va ser Michael Douglas. Que des de s'estaca
2: ja... De fet, ell també ja va comentar...
3: Lástima no ser amiga de Michael Douglas un dia com avui.
2: Per anar a veure s'estaca...
3: Efectivamente.
2: No ets amiga d'en Miquel de s'estaca, però bé, podrem veure...
3: No tengo... No, la verdad es que no.
2: Sí, com sigui, avui és aquest dia tan important, aquest 12 d'agost. Ja sabeu que no es produeix un eclipsi d'aquestes característiques des de l'any 1905. Farem una gran cobertura des d'aquesta casa, des de IB3 Televisió, des de IB3 Ràdio també, des d'ara, des de les 9 i fins a les 9 del vespre, amb un gran equip tècnic i també humà. Ara hem de fer una petita aturada. La ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió uns consells publicitaris. Tot d'una tornada.
5: El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día oculta el resto de las noticias. La sepulta en estos 114 años de espera. Exactamente, ¿cómo llamamos al eclipse de esta noche? Poner de nuevo el contador de la oscuridad a cero, para cuando vuelva y hayamos cerrado de verdad los ojos. Contribuir desde el filo de este bisturí a la tarea de recomendar cómo asistir a la ceremonia de ese luto, de alegría. Y si cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo, cuando lo que apunta es el bisturí, el tonto mira siempre al sol. Recomendaciones sanitarias. La primera, que para poder decir yo veo, primero hay que decir yo. que el que confunde oscuridad con sombra

0: ashes. But you saw the plan. I wandered out in the world for years. 9:32, seguim parlant en aquesta tertúlia d'avui amb Necane Don Blas, Anna Mascaró i José Luis Miró. Les deia, les prometia que durant uns minuts no parlaríem d'Eclipsi, però no descartam tornar-ho a fer, però sí que hem de parlar de l'aeroport de Palma, que funciona o funcionarà per damunt de la seva capacitat durant 18 dies aquest mes d'agost, segons les previsions d'Eurocontrol. 10 d'aquests dies la saturació superarà les 2 hores consecutives. La pressió continuarà també al setembre amb el manco 8 jornades més per damunt dels límits. Els treballadors d'AENA alerten que aquesta situació pot afectar no només els retards dels vols, sinó també a tota l'operativa de l'aeroport, especialment els senyalers que coordinen els moviments dels avions a les pistes. Els controladors aeris assenyalen que les companyies com una de les responsables perquè programen més vols dels que poden assumir l'aeroport en aquest cas. Actualment, Eurocontrol fixa la capacitat de Son Sant Joan en 74 vols per hora. Per tant, atendrem aquest mes d'agost, o supos que ja n'han tingut qualcun dia d'aquests, dies de bastanta saturació, o com a mínim de molt de moviments. A l'aeroport de Sant Joan. És sostenible que l'aeroport funcioni per damunt de la seva capacitat tant de dies en un sol mes? I no sé si penseu qui ha de posar els límits, si les companyies, si AENA, si les autoritats, com ho han de fer? Com ho han de gestionar tot això?
1: Hombre, yo creo que quien tiene que controlar el aeropuerto es quien controla el aeropuerto, que es AENA. Lo que no tiene ninguna lógica es que las compañías estén por encima de la autoridad aeroportuaria. Quien tiene que llevar la gestión del aeropuerto es quien gestiona el aeropuerto. Y creo que de ahí me parece bastante importante la petición que ha hecho el gobierno de las Islas Baleares de poder participar en esta gestión del aeropuerto, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas para decidir los flujos de aviones. Porque claro, ¿cuál es la percepción? Que el problema seguramente es que AENA lo tolera y lo consiente, porque esto es una caja registradora. El aeropuerto es una caja registradora para AENA. Es el baúl del tesoro del tío Gilito. Es la cámara de oro del tío Gilito, eso es el aeropuerto de Palma y el de Ibiza en verano. Entonces, claro, AENA probablemente lo que hace es exprimir y exprimir y exprimir y ya le interesa ir al límite en los vuelos que llegan a Baleares.
2: Sí, el problema és que, com deies, tot això, tot aquests beneficis que després queden a l'aeroport o que queden per les aerolínies no són gratis, sinó que comporten un desgast de les infraestructures, un desgast de les illes, un desgast dels recursos que ja han denunciat tant el govern com els partits de l'oposició, fins i tot. I és un debat que s'ha estat donant al llarg de tota la legislatura, sense, de moment, gaire resposta per part del govern espanyol i continuem igual i fins i tot pitjor, no? Perquè tornem a estar en temporada i tornem a tenir pics i saturació d'unes instal·lacions que ja cada vegada més veus que demanden que se redueixi el número d'arribades perquè no podem absorbir tant de turisme en tan pocs mesos.
0: José Luis, ¿ho vols igual? ¿Penses que és un problema puntual de l'agost?
3: No, és puntual perquè la capacitat de l'aeroport de Palma durant tot l'any està en el 99,4%. És a dir, imagínate un vaso al 99,4%. Eso es la situación del aeropuerto durante todo el año, o de media durante todo el año, con 33,8 millones de pasajeros. Pero claro, esto está desbordado siempre, el aeropuerto de Palma. O sea, de media está desbordado siempre. ¿Eso qué significa? Que el gran debate sobre la saturación, la concentración turística, etcétera, se tiene que centrar en la puerta de entrada, principalmente. Evidentemente hay que abordarlo desde otros puntos de vista. Pero si las islas entendemos que tienen un límite de capacidad, pero tú tienes que por tu puerta la tienes saturada durante todo el año por encima del 99%, es decir, al 100% prácticamente, pues entonces el gran problema está en el aeropuerto. Es decir, si se limita a una cantidad razonable de vuelos, si la porque el aeropuerto de Palma se está ampliando. Claro.
0: ¿Y te sentís?
3: Es que lo que no tiene sentido es que a mí me intenten tomar por tonto y me digan que tú estás ampliando el aeropuerto, construyendo más fingers, pero eso, que eso no van a significar más vuelos. Entonces, yo, sí. ¿Qué hago aquí en IB3? ¿Por qué me llamáis? Porque yo soy tonto, ¿sabes? Es decir, no tiene ningún sentido. AENA yo creo que es un poco la perversión de las empresas públicas que se autofinancian. Y eso pasa también con las autoridades portuarias de toda España. Es decir, tienen una gran ventaja de que no necesitan recibir dinero del presupuesto general, pero entonces le dicen, usted va a explotar un espacio público, que eso es, en fin, es un negocio cautivo, y lo puedes explotar para autofinanciarte, para autofinanciar a la propia empresa pública, ¿no? Eso yo creo que es un sistema que está muy pervertido a todos los niveles, porque al final esa empresa pública funciona como una administración en sí misma, entonces tiene un poder que no puede ni controlar, por ejemplo, aquí el gobierno balear. Aquí el gobierno balear, con que no cogestiona además, no puede decidir, oye, pues vamos a ver, porque a lo mejor nosotros ahora hemos decidido, porque creo que es más o menos un sentimiento bastante generalizado de los ciudadanos de Baleares, de que esto hay que calmarse un poquito, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, ¿eh, Nava? Por su cuenta,
4: claro,
3: y el riesgo. Entonces, sé que es muy fácil criticar a AENA y que todos lo hacemos, ¿no? Pero es que realmente...
1: Bueno, pero es que se lo merece.
3: Pero es que realmente es que realmente funciona así. Funcionan...
4: Jo vos demanava, o plantejava abans el tema de retards, no? Per exemple, que se poden generar si tant d'avions alhora arriben a Palma, no? Però clar, després hi ha una altra qüestió. Se posa en risc de seguretat dels passatgers, per exemple, o hi haurà problemes operatius? La gent que hi fa feina tindrà més problemes per poder dur a terme la seva feina, és que no només és el problema de retard, supos que de manera col·lateral també hi ha de retruc altres problemes.
3: Quan tu estresses una màquina, estàs, evidentment, estás aumentando la posibilidad de que haya algún accidente o de que pueda haber o tienes más comprometida la seguridad de que sí, ya tienes esa máquina más relajada, por plantearlo en términos casi.
2: Tornem al que comentaves, és a dir, al final tot això no només afecta en temes de massificació i saturació, sinó que simplement a nivell de mobilitat dels propis residents, clar, nosaltres ja estem acostumats a que l'aeroport estigui saturat i que anar de viatge sigui a vegades una odissea, sobretot a l'estiu, o que pugin els preus, però això no necessàriament hauria de ser acceptable. Al final, els residents de les Illes Balears tenim poques opcions de transport. Per tant, l'aeroport hauria d'estar en el servei també de residents i no només dels turistes.
4: Permeteu-me que faci menció a una notícia que m'acaba d'enviar una oient, una Catalina, que mos diu AENA converteix és una notícia de l'Ara Balears, AENA converteix l'aeroport d'Eivissa, en aquest cas, en un aparador de les discoteques. Mentre l'illa denuncia la saturació turística, un DJ punxa el Duty Free i la publicitat dels grans locals envaeix les terminals. És de fa uns dies. Cada vegada hi ha més veus que alerten que el negoci pesa més que els límits d'una Eivissa que fa temps que diu també prou, com han dit aquí també a Mallorca.
2: I no és puntual, perquè a l'aeroport de Palma també se n'han vist denuncis d'immobiliàries adreçats a turistes, d'aquella lona famosa que ara no recordo que deia el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, no? Que incitava una mica el turisme d'accessos.
1: Bueno, sí, no está claro. Yo no sé si la seguridad está comprometida, espero que no. Y creo que no, pero sí que es verdad lo que dice José Luis, que si tensas mucho la cuerda, pues en algún momento se te puede escapar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que el ecologismo clásico aquí en Baleares ha peleado contra la ampliación del aeropuerto, pero en términos urbanísticos, digamos, ¿no? Es decir, que no ocupe más espacio el aeropuerto. Lo que están haciendo ahora es que en el mismo espacio lo reordeno para que quepa más gente, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, que es una ampliación encubierta del aeropuerto de Palma, sí. Lo que decía José Luis, con la instalación de nuevos fingers. Y es lo que va a pasar en el aeropuerto de Ibiza, y efectivamente, ya está bien, ¿eh? Hay que decir que el gobierno balear no tenga capacidad como mínimo para decir, oye, que no estamos de acuerdo con que ampliéis esta capacidad vuestra, que no es una ampliación física, pero sí no es una ampliación operativa para que venga más gente y aquello de más dinero, pues creo que en la autoridad portuaria un poco pasa, no pasa en el aeropuerto, y creo que sería el paso siguiente, como mínimo. No sé una cogestión, pero sí una coparticipación en la toma de algunas decisiones estratégicas para el territorio.
4: Me hace pensar en una frase frase que diu molt ma mare, no ho veuran els teus ulls, no sé si ho veuran els nostres ulls, això de la congestió aeroportuària, ho veuran els nostres ulls.
3: I luego la congestión necesita rodar, porque no es llegar y que, y que el consejero que está en ese consejo de administración tenga ya mando en plaza, ¿no? Es decir, luego tiene que rodar, tiene que ver cómo funciona, es decir... Pero es cierto que hay que, de alguna manera, yo creo que es una demanda además muy, muy extendida de que hay que meterle mano al aeropuerto. La gente. Lo que has dicho, el DJ, ¿no? En Ibiza, tal, que llama la oyente, pero es que ya no hace falta ni eso, es decir, no hay ni una sola columna que no tenga publicidad, es decir, está explotado hasta el último rincón, ¿no? Entonces, yo entiendo que el aeropuerto tiene que dar un servicio a los pasajeros, pero no sé por qué tiene que ser un centro comercial.
1: Es un centro comercial infinito, es un centro comercial infinito.
3: Es el más grande que hay en
1: seguramente, el más grande que hay en toda Baleares, es el centro comercial más grande, probablemente. Infinito, no acabas nunca de pasar por delante de cajetillas de tabaco
4: i perfums.
1: Whiskies.
4: I perfums moltíssims, sí, també. És com un passeig, no?, per un centre comercial i perquè supos que també te convidin o te conviden
2: a comprar. T'empenyen més que convidar, no? Perquè no te queda més remei.
4: No te queda més remei. Bé, troc que estic molt d'acord avui, tant amb l'eclipsi com amb el tema de l'aeroport. Bé, no ho sé. Si vols, sembla, fem una pausa publicitària i tot una tornem perquè tenim més temes que tractar avui aquí en aquesta tertúlia amb els nostres tertulians. Ens parlarem de la nova llei de residus, que avui hi ha l'eclipsi, però passen més coses.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
8: I Vetre es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per a les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 9... El dia. IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, falten 9 hores i 38 minuts perquè comenci l'esdeveniment astronòmic del segle, l'eclipsi solar total, i ja hi ha restriccions de trànsit i gent agafant lloc a algunes de les zones des d'on es veurà millor. Una de les zones on més prest s'hi han de posar amb les restriccions és a Platja de Palma. Quina és la situació en aquesta hora? Toni Sastre, bon dia.
2: Bon dia. De moment, tranquil·litat en aquesta primera línia, mentre que la segona línia, que és per allà on hi passa la carretera que recorre aquesta Platja de Palma, sí que he vist els punts estratègics que la policia local ha posat en barreres, en cons, en cartells de restriccions de pas que s'activaran a les 12, que diguem que és quan comença el gran dispositiu. Hi ha hagut persones, com bé dèieu, que han arribat ben prest per precisament evitar aquest control. És el cas d'aquesta mare que ha arribat ben prest en aquesta Platja de Palma amb les seves filles.
3: Ha aparcat davant de les 8 perquè sabíem que hi havia les restriccions i ho han fet sobretot per les nines perquè ho volíem veure i ho volíem veure bé.
2: Cort habilitarà també corredors segurs per garantir la mobilitat i l'accés a infraestructures essencials com l'Hospital Universitari Son Espases, Son Llàtzer i l'aeroport durant tota la jornada d'avui.
1: A la segona meitat del dia es preveuen aglomeracions a diferents indrets de les illes per veure aquest eclipsi. Les persones més previsores també n'hi ha hagut a Calvià. Un exemple l'hem trobat a la platja de Santa Ponça. Cristina Bussà, bon dia.
4: Bon dia, així és. Des de primera hora han pogut veure gent damunt l'arena ben preparada per passar el dia a la platja fent cercle amb les cadires i també amb les geleres i les tovalloles.
5: I han quedat amb gent que ha vingut de Canaris, que són ben de Canaris, són amics de la família, però al moment les 5 sobre baixa m'ho anem, avui mos quedarem un poc amb més.
4: Però també hi ha gent que ha vingut ben a posta, així ens ho han explicat aquests dos homes.
6: I have three cameras with me and I take a lot of photos. I've been planning it for a year.
4: Diuen que fa un any que ho tenen reservat i han vengut ben equipats en càmeres, ordinadors i telescopis per immortalitzar el moment.
1: Les hores clau són les 7:38. La lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol i en manco d'una hora ja l'haurà ocultat completament. Entre les 8:30 i les 8:34 es convertirà de nit i la totalitat de l'eclipsi començarà primer a Menorca, com dèiem, a les 8:30, progressarà cap al sud fins a arribar a Formentera, on la totalitat de l'eclipsi serà a les 8:33. La durada màxima és a Mallorca i la mínima a Formentera. Per viure l'eclipsi amb seguretat, per evitar el risc d'incendis, es blindarà la Serra de Tramuntana i alguns paratges naturals d'arreu de les illes. En qualsevol cas, sigui on sigui, allà on decidiu viure l'eclipsi, s'ha de fer amb seny. Xisco Caimari, tècnic dels bombers.
7: Bueno, tothom està un poc expectativa, no?, d'aquest dia tan especial, però sobretot sentit comú. I a l'hora de finalitzar l'eclipsi, pues, precaució, anar ben planificat la ruta que fem, si hem de concentrar després d'ull interna, hidratació i el mòbil carregat.
1: I des del primer moment en què la lluna es comença a interposar davant el sol, s'han d'utilitzar, recordem-ho, ulleres homologades especials per l'eclipsi per evitar lesions oculars. A partir de les 3, recordem, talls de trànsit, els talls de trànsit més importants i podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial que es farà a través d'IB3 Televisió. I en internacional s'eleva a més de 180 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 registrat a Colòmbia. Amb aquesta informació arribem al final d'aquest butlletí. Són les 10:04. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: notícia d'última hora.
1: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
0: Amb continguts i reportatges.
6: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
0: Efectivament.
6: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
6: El dia, amb Joana Maroto.

0: 10 i 5 minuts, encetàvem aquesta segona hora de programa d'aquest dimecres, dia 12 d'agost, i com sabeu ho feim sempre parlant del temps, mirant el cel també per saber què ens espera per aquesta jornada, una jornada marcada per aquest eclipsi, però també per una situació meteorològica, Xisco Nadal, en general molt tranquil·la, hem de dir.
1: Així és, començam el dia en cel poc ennigulat, en qualque interval de nígols que al llarg del dia aniran desapareixent i deixaran el cel molt més destapat, ideal per visionar un eclipsi.
0: Ideal, sí, sí. Les temperatures també tindran pocs canvis. A les zones d'interior avui podem arribar als 35 o 36 graus, mentre que a les zones de costa ens mourem entre els 33 i 35 graus.
1: I la nit tornarà a ser complicada per la calor, nits tropicals o tòrrides a bona part del nostre arxipèlag. Pel que fa al vent, serà en general fluix de nord-est i est amb brises costaneres durant les hores centrals del dia. Ara bé, hem d'estar molt pendents de la situació de cap.
0: Sí, perquè els nígols poden jugar un paper importantíssim cap al capvespre, esperant que es puguin formar nígols cap a la costa de Dènia i de Tarragona, que en funció de com evolucionin podrien arribar cap a la banda de les Pitiuses i dificultar una micona la visibilitat de l'eclipsi.
1: A Mallorca i Menorca també hauran d'estar pendents de l'aparició de nígols alts, perquè encara que no siguin gaire importants, podrien afectar puntualment la visibilitat d'aquest fenomen. I si mirant cap a la mà, la situació serà també tranquil·la, en general, tot i que tindrem una mica més d'alteració cap a llevant de Mallorca. Allà l'onatge podria superar el metre i mig, especialment més avançat el dia.
0: I atenció també perquè avui hi ha alerta per foc amb temperatures altes i una jornada tan excepcional com la de l'eclipsi. La prevenció és més important que mai, podríem dir, Xisco.
1: Així és, som en situació d'alerta foc 4 i per tant hem d'extremar les precaucions. Recordeu que està prohibit fer foc en zona forestal.
0: Més tard en parlarem també avui amb el nostre home del temps, amb l'Albert Darder, que ens confirmarà amb més detall com evolucionarà aquesta situació i sobretot quines són les millors condicions, no?, per veure aquest eclipsi. I acabam posant la mirada ja en els propers dies, perquè els models meteorològics comencen a dibuixar, Xisco, un escenari que haurem de seguir molt de prop.
1: Per a principis de la setmana que ve hi ha indicis d'una situació que podria afavorir pluges molt intenses a la Mediterrània, en tota l'energia que pot acumular la mà i la possible formació d'una dana.
0: Per tant, continuarem molt pendents dels models i de l'evolució d'aquesta possible dana, però avui, de moment, podríem dir que el protagonista és un altre. El cel i l'eclipsi, la tranquil·litat, podríem dir també, i que esperem nígols, però que esperem que no mos tapin el moment de l'eclipsi.
1: Esperem que el manco, durant aquell minut i mig, hi hagi una mica de
0: treva.
1: Si
0: te sembla, Xisco, també fem una uada, un cop d'ull a l'exterior i sortim dels estudis.
1: I d'obrim finestres a l'exterior de l'estudi Udivetra Ràdio, connectam ara en Cala Morell, a Menorca, on podem veure una estampa. Si no fos perquè hi ha tanta barca, sí que seria...
0: Estan
1: una...
0: molt ben col·locades.
1: No, molt ben arrenglerades, però tot i així, estimada, no hi cap una barca més.
0: No,
1: ja no hi ha...
0: Ja no.
1: Hi ha un problema de pàrquing, ara mateix, a Cala Morell. Tot i així, el cel el podem veure amb aquesta espècie com de polsim d'aquesta calitja que indica que fa una bona calor. Ara, tot així, veiem que la mà està totalment en calma perquè no veiem com la mà toca en les roques. Per tant, ara mateix,
0: una bassa d'oli.
1: Calor i bassa d'oli i molta barca a Cala Morell, a Menorca. I si voleu connectar ara amb el Puig de Maria, a Mallorca, on també s'apercep aquesta calitja, aquesta espècie com de boirina.
0: Però és com una fotografia o una imatge antiga, no?
1: Exactament, sí. O com si haguéssim posat un filtre.
0: Exacte.
1: Filtre boira.
0: Filtre boira.
1: Filtre Londres. Si m'apures.
0: Filtre boira a Puig de Maria.
1: Exacte. Hem passat el filtre Londres pas a Puig de Maria, on també allò que veiem és les muntanyes i aquesta estampa de Keló.
0: Calor a les totes, també, per aquesta jornada, una jornada que, ja sabeu, ve marcada per aquest fenomen astronòmic. A les 8 i mitja del vespre, la Lluna taparà completament el Sol i les Balears viuran aquest fenomen que no es repeteix des de l'any 1905. Una jornada històrica que ha obligat a desplegar un dispositiu de seguretat sense precedents amb milers d'efectius, una vintena de carreteres amb restriccions i també, Xisco, 26 zones oficials per poder veure aquest eclipsi.
1: La principal preocupació és evitar aglomeracions, problemes de trànsit i també incendis, especialment a la serra de Tramuntana. Els primers talls començaran d'aquí a una hora, però la majoria d'activitats s'activaran a partir de les 3 del capvespre. També hi haurà restriccions importants a Eivissa, a Menorca i Formentera.
0: La Guàrdia Civil ha desplegat també un dispositiu especial per aquesta jornada. Es mobilitzaran agents de diferents especialitats amb especial atenció a llocs on s'espera xiscar una concentració més elevada de gent.
1: Aquest dispositiu es desplegarà tant per terra com per mar i aire per garantir la seguretat durant una jornada que també planteja importants reptes en matèria de mobilitat. L'objectiu serà garantir la fluïdesa del trànsit i mantenir els accessos lliures perquè els serveis d'emergències puguin actuar si fos necessari. Avui tenim amb nosaltres Mari Carmen Moya, ella és portaveu de la Guàrdia Civil. Mari Carmen, molt bon dia, com estàs?
2: Què tal? Muy buenos días.
1: Encantat de saludar-te. I primer de tot, te volíem demanar quant d'agents participaran en aquest operatiu que ja teniu armat.
2: Pues sí, como bien decíais, vamos a contar con la presencia de más de 500 agentes y el despliegue de prácticamente la totalidad de nuestras especialidades, sí.
1: Clar, hi ha algun punt de l'illa que requereixi una atenció especial dins d'aquest pla que heu dissenyat? Quins seran els punts calents?
2: Sí, nosotros sobre todo estamos centrando la atención en las zonas de montaña por el riesgo de incendio, en las zonas de vías estrechas y próximas a miradores, con el fin de evitar esos colapsos, ¿no? Y sobre todo también esas otras áreas donde, a pesar de no ser puntos oficiales de observación, van a ser también pues, un punto de aglomeración de personas y vehículos.
1: També heu organitzat, ho dèiem, un operatiu sense precedents, aquests 500 efectius repartits arreu de l'arxipèlag per controlar que aquesta jornada de l'eclipsi es desenvolupi en la major normalitat possible. Te volia demanar, Mari Carmen, com es coordinen tant d'efectius i especialistes en una operació d'aquesta magnitud, perquè no deu ser fàcil.
2: Sí, efectivamente, no es fácil, pero sí que es cierto que bueno, que hemos llevado a cabo una planificación anticipada y un análisis de riesgos previo. Y hoy vamos a contar con un puesto de mando avanzado que estará fijado en Santa Ponsa y desde el cual vamos a centralizar en tiempo real todo el despliegue.
1: Clar, aquestes frases que m'agraden molt de que Balears estarà protegida per terra, mar i aire, i te volia demanar, sí. Mari Carmen, quines diferències hi ha precisament entre aquests dispositius, el de terra, el de mar i el d'aire?
2: Sí, bueno, como tal, diferencias no se van a apreciar muchas, ¿no? En los tres ámbitos el dispositivo está centrado en la prevención. Por ejemplo, para ello contamos en tierra pues, con las especialidades del SEPRONA, Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, y servicio cinológico, entre otras. En el mar vamos a contar también con patrullas fiscales y de fronteras, el servicio marítimo y grupo de actividades subacuáticas. Y como bien mencionabas, en el aire pues vamos a contar con nuestro helicóptero del servicio aéreo, el denominado Cuco, y con el equipo Pegaso, que es nuestro equipo especializado en detección de drones.
0: Cuco, Pegaso, també 500 agents desplegats precisament per això, per fer que tot vagi sobre rodes, que no hi hagi cap incident. I també te volia demanar, Mari Carmen, com se controla, per exemple, en el cas de les embarcacions, que mantinguin unes condicions adequades, que no hi hagi perills tampoc a la mà, com serà aquest operatiu dins la mà?
2: Pues sí, es un operativo también muy importante. En los puertos vamos a contar con estas patrullas fiscales y de fronteras que van a velar por el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad antes de salir al mar. Y una vez que ya las embarcaciones salgan a mar, pues vamos a contar con el servicio marítimo y GEAS, que van a ser los encargados de realizar un poco pues, funciones de prevención, ¿no? Para evitar pues, que haya algún incidente, sobre todo en las zonas de mayor aglomeración de embarcaciones, ¿no? Como bien mencionabais, en las zonas de costa y de próximas a las playas y de calas. Sí.
1: I, Mari Carmen, està previst modificar els controls de trànsit segons vagi evolucionant la jornada? Perquè m'imagino que no deu ser el mateix tenir controlat el trànsit a les dues que a mesura que se vagi trecant l'hora de l'eclipsi, que és que sempre feim tard, mos despertem i diguem, ai, encara me fa il·lusió veure-lo.
2: Sí, efectivamente, los controles de tráfico son dinámicos y se van a ir pues limitando el acceso o restringiendo en algunos puntos a medida de que se vaya completando el aparcamiento habilitado y el aforo de esos puntos de observación, ¿no? Que esa es la idea inicial de estos cortes o de esta limitación de circulación, que tenemos que garantizar que la vía quede transitada o transitable, mejor dicho, pero en base al aparcamiento que hay habilitado, porque si no, pues claro, hay que restringir el acceso.
0: Mira, justament ara que na Mari Carmen fa referència a les carreteres, en els aparcaments, podem ja dir als nostres oients i als nostres espectadors que ens acaben d'informar que l'aparcament de Banyalbufar en aquests moments ja es troba amb el seu aforament complet. La carretera ja està tancada, ho compartim també amb els nostres espectadors. Ja hi ha l'aparcament complet en aquesta hora, són les 10 i 15 minuts i ja podem dir que en aquesta zona, com a mínim, ja no hi aneu, si és que voleu veure l'eclipsi des d'aquesta zona, perquè l'aparcament ja està tot
1: complet.
0: Ocupat, està complet, sí. És una informació de servei que molt servei precisament per anar explicant i dient als nostres oients i espectadors on anar i on no anar. Vull dir, si tu te fa ganes d'anar a Banyalbufar per aventura, ara no, ja no és el moment de...
1: Si volies anar a Banyalbufar, ja fas tard.
0: Ja fas tard. Mari Carmen, en qualsevol cas, qualque recomanació més que mos puguis fer o dir de cara en aquesta jornada tan especial en què dèiem que la Guàrdia Civil té aquest dispositiu desplegat arreu de les Balears, per terra, mar i aire?
2: Pues como bien comentabais anteriormente, lo importante es evitar cualquier situación de riesgo de incendio, ¿no? Eso es lo fundamental. Queremos que se estacionen los vehículos únicamente en los espacios habilitados. Como bien mencionabais, pues ya esos aparcamientos ya se han visto completados, por lo que hacemos el llamamiento que la gente solo estacione en esos lugares habilitados, porque si estaciona pues en una zona de pasto seco, pues puede ser el inicio de un incendio, ¿no? Y queremos evitarlo.
0: Evidentment, volem que no hi hagi cap incident i, com a mínim, que la gent sigui prudent davant aquesta jornada i, com deia na Mari Carmen, aparcar només en els llocs o les zones habilitades. Mari Carmen, moltíssimes gràcies. Estarem en contacte amb vosaltres, amb la Guàrdia Civil, també amb la DGT, precisament per anar explicant aquestes restriccions i també com està anant la jornada. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
0: Moltíssimes gràcies. Són les 10 i 17 minuts, Xisco. Evidentment, informació de servei puntual i aquí en directe, perquè precisament segurament ja hi ha gent que pensa on puc anar a veure l'eclipsi. A Banyalbufar ja, com bé, ja no anar-hi, perquè en aquests moments està complet. En Xisco riu, però jo ja no hi aniria.
1: No ric, perquè hi ha moltes ganes d'eclipsi.
0: Hi ha moltes ganes.
1: Perquè que a les 10 i quart ja estigui complet un aparcament a Banyalbufar, això vol dir que la gent que vagi allà a aparcar passarà tot el dia fent voltes pel municipi, anirà a la platja o allò que vulgui fer.
0: Sí, un cafico.
1: Exactament, i haurà d'esperar fins a les 8 i mitja per aquest eclipsi. Jo no m'acabo de repetir-ho. Aquesta casa ha preparat una programació especial meravellosa. Xiu-xiu, faràs minut a minut des d'Ivetres Ràdio i llavors Toni Rigo i Sílvia Pol presentaran un especial de Pinyol Vermell que es farà des d'Ivetres Televisió, que no sé si és la millor manera de poder viure aquest eclipsi sense poder passar pena, perquè t'imagina que vas en su cotxe, no trobes aparcament i te quedes enmig de l'autopista, enmig d'una carretera...
0: Una nerviada.
1: Mem, si llavors trobes parella, no t'ho dic jo, que no sigui... No, s'inici de qualsevol curtmetratge. El vespre de l'eclipsi arribava tard a Connecticut i vaig fer pana.
0: Mar de permetre demanar als nostres oients, als nostres espectadors, que si avui troben parella, coneixen qualcú, que demà mos cridin i mos ho facin saber, mos diguen com ha estat, s'encontra, el moment, no sé, seria molt guapo també contar-ho. Però bé, sigui com sigui, avui toca mirar el cel, però més enllà de l'espectacle volem entendre què està passant allà dalt, en el cel, i què s'amaga darrere aquest fenomen astronòmic que avui ens mantindrà, Xisco, tots molt pendents del sol.
1: Sí, perquè a poques hores de l'eclipsi solar total que viurem avui cap vespre, crec que tothom ja ho sap, allò que passa avui, volem saber què passa exactament entre el sol, la lluna i la terra perquè aquest eclipsi sigui tan especial i sobretot com el podrem observar en seguretat. Un fenomen que no vivim cada dia, ja ho sabeu, i que des de Balears no es repeteix des de fa més d'un segle. I per entendre'l millor i sobretot saber què hem de mirar avui quan aixequem els ulls cap al cel, ens acompanya en Amado Carbonell, ell és president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. Amado, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, què tal?
1: Clar, per començar, per allò bàsic, què passa exactament ara mateix entre el Sol, la Lluna i la Terra? O què passarà a partir de les 8 i mitja, que és allò que mos té pendents del cel des de fa mesos ja?
3: Bueno, simplement serà que la Lluna se posarà davant del Sol, projectarà una ombra, recorrerà des d'Islàndia cap al sud, creuarà des de nord cap a llevant la península i mos arribarà a nosaltres aquesta ombra. i m'ho farà veure un espectacle increïble.
0: I què té d'especial aquest eclipsi? Perquè evidentment n'hi ha hagut d'altres, fins i tot l'any 2005 n'hi va haver un que també se va veure des d'aquí, des de les Balears, crec que l'any que ve també n'hi ha un altre, i l'any 2028 un altre, però aquest té alguna cosa que és especial, no?
3: L'especial que tenen tots els eclipsis solars és que fan que l'interior de la persona connecti un poc amb els seus genes des d'avantpassats, quan cridaven per intentar espantar un monstre que intentava menjar tot sol. D'aquesta manera és una forma increïble de veure com la lluna tapa el sol i veiem aquesta ombra.
1: Ara no t'esperava, Amado.
3: A que no?
1: Tan antropològic, estimat. És a dir, aquests eclipsis permeten connectar amb aquesta part més primitiva, més atàvica,
3: de quan
1: no sabíem ni què era el sol ni què era la lluna, perquè encara no hi havia prou estudis.
3: Exacte.
1: És a dir, anam a l'essència de l'humanitat. I allò que té d'especial, com deia Joan, és que és un eclipsi total.
3: Exacte.
1: Es veurà, els propers anys seran parcials, que també seran interessants, però aquest total té aquest punt com a de cosa telúrica.
3: Més que telúrica, és cultural. És a dir, des de fa milers d'anys l'ésser humà ha vist eclipsis i no s'ha pogut entendre. Fins de vegades fa uns quants segles era algo mitològic, algo màgic, saben que és ciència. Però aquesta arrel interna que m'ho fa fascinar, veient com el sol, per un minut i mig aquesta vegada, queda totalment tapat, m'ho fa sentir algo raro de dins.
1: També t'ha dit, ja que hi som, que es pogut durar 5 minuts. Ja. I manco que haguessin tingut temps de gaudir-lo.
0: No, perquè si en un minut i mig els nostres ues poden patir tant, no,
1: però
0: serà no sé si... que hagués estat en 5 minuts.
1: Això serà un si es no es...
3: Bueno, durant la totalitat, les ulleres te les pot llevar. Durant la totalitat, que és el moment que jo, si soy un tot sol, no mos arriba. En el moment que hagi un poc...
1: Sí, Amado, jo amb això estic d'acord.
0: Jo recomanaria que ningú se la llevés.
1: Jo no faria proves. Ho dic perquè has de ser com molt professional.
0: No, perquè a més, tots els experts, i també ahir mateix que parlàvem amb en Geroni Nadal, oftalmòleg, reputadíssim, mos deia que mirar-lo molt poquet, amb les ulleres sempre, i ell fins i tot recomanava no es posar en els infants en aquest eclipsi.
3: Això és durant l'evolució de la lluna tapant tot sol. Aquí sempre les ulleres posades. Però en un moment que està totalment tapat, que només se veu la corona, se pot llevar perfectament les ulleres. Només en aquest minut i mig. Abans i després, sempre les ulleres posades.
1: I Amado, sols habitual que aquest eclipsi total arribi gairebé a socàs de sol? Ho dic perquè altres anys sí que ha passat a migdia, ha passat a diferents hores, a diferents eclipsis que hi ha hagut, i han tingut com una mica més, no sé com dir-te, han estat més excepcionals perquè era de dia, s'ha fet de vespre i llavors ha tornat-se de dia durant moltes hores. En canvi, en aquest, allò que tindrem és dia, nit, dia un minut, nit ja cap endavant.
3: Exacte, així mateix. És raro. Només se veuen un poc més elevat de sobre l'horitzó o quasi a prop del cènit. Però aquest és molt excepcional. Aquest se veurà especialment baix, se veurà molt a prop de l'horitzó i serà espectacular veure-lo. Però ja dic, sempre en l'evolució de la lluna, sempre les ulleres posades i únicament se podrà llevar quan estigui totalment tapat, en el moment que no tinguem llum solar.
0: I què és el que més t'impressiona a tu com a astrònom quan arriba aquest moment, o quan arribi aquest moment? Que és allò en què mos hauríem de fixar?
3: Sobretot, aquest moment és quan veiem la corona. Quan veiem la corona solar, que és l'únic moment que la podem veure físicament, sense instruments, és el més al·lucinant de tot. Perquè estem empleant un sistema natural, que és la lluna, per veure els secrets del sol, que no podem veure sense instruments o sense tecnologia.
0: I tu des d'on has triat viure aquest moment?
3: Nosaltres anirem a Tramuntana, a un lloc que m'han trobat el govern balear, que agraïm molt en Pablo Garriz, d'Emergències, i també aprofito per aprofitar per agrair a Hora Civil a tots els membres de protecció que m'ho estan donant una mà per protegir-nos, sobretot, també d'incendis i tràfic.
1: I perquè no controlam d'astronomia, corona és quan la lluna ja tapa totalment el sol.
3: Exacte.
1: I només veiem els voltants, diguem, no? Que això és com si fos un anell de llum.
3: De llum molt tènue, per això se pot mirar sense les ulleres, perquè no fa mal. Però en el moment que se veien, en el moment que se veia la lluna, ja totalment les ulleres posades i evitar riscos.
1: I si ara mateix ens escolta qualcú que encara no ha mirat cap al cel, Què li diries? Per què no s'ho pot perdre avui vespre? Ho dic perquè avui de matí en parlàvem, fèiem una mica de broma, que no sé si han creat una mica massa de FOMO amb això de l'eclipsi, perquè jo mai havia vist tanta de gent interessada per els fenòmens, astronòmics com ara. No sé si tu has notat aquest despertar per la febre de l'astronomia, i per aquells que encara no hagin desenvolupat aquesta febre, tu què els hi diries? Per què si o si avui vespre n'han d'estar pendents?
3: Bueno, perquè aquí a Balears no han tornat a veure un com aquest des de fa 120 anys. I és espectacular. És un event que almenys tothom hauria de veure una vegada en la seva vida.
1: I fins d'aquí 130, crec que són més o manco, no tornarà a passar. Per tant,
3: com aquest no.
1: M'haurà tocat a nosaltres.
0: M'haurà tocat i el podrem veure, de més, a totes les Balears de manera bastant, bastant bé, no? Perquè sí. No tots els llocs d'Espanya. A la península, per exemple, només hi ha una franja on se puga veure.
3: Exacte.
0: Per exemple, en el sud. No fa falta ni que se poguin ses ueres, perquè no el veuran.
3: L'any que ve el veuran a Càdiz.
0: A Càdiz.
3: Sí.
0: I doncs, Amado, moltíssimes gràcies. Espero que gaudeixis d'aquest moment únic, d'aquest fenomen de l'eclipsi, i sobretot que mos ho puguis després contar i explicar com ha anat. Esperem que se vagi
3: molt
0: bé.
3: Jo informar-ho que avui a la baixa estaré amb una companya vostra de IB3 Televisió, Neus, transmitint en directe l'eclipsi.
0: Molt bé. I doncs sí, com dèiem abans, un gran desplegament és que fa aquesta casa, IB3 Ràdio i IB3 Televisió, per contar fil per randa tot allò que està previst que succeeixi abans i durant, o també després, aquest eclipsi. Restriccions, mesures de seguretat, etcètera, etcètera, i sobretot experts com és Namado, que també avui mos ha vengut a explicar què és un eclipsi, què és allò que amaga, i també una miqueta com el viven també d'astrònoms. Són les 10:26, una pausa.

0: 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu?
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
14: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
13: Si a tu te dic pinta,
14: mur,
13: portada.
14: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: en estos puntos de la red diaria y en estos momentos claves, desde luego va a evitar el problema de raíz.
1: Som en conversa amb en Fernando Alonso, cap provincial de trànsit de les Balears. M'ha fet gràcia això que ara heu comentat, Fernando, sobre que no se poden fer servir les ulleres per mirar l'eclipsi per conduir. Una cosa que per ahí bàsica, però potser no ho és tant. No m'estanyaria a mi que qualcú intentés conduir durant l'eclipsi i se posés aquestes ulleres.
0: Bueno, de hecho, hay alguna experiencia, por ejemplo, en 2024 en Estados Unidos también se vivió un eclipse y algún siniestro puntual estuvo provocado por esta casuística. Entonces, aunque se trate de otro país y otro contexto cultural, pero bueno, en el día a día también vemos conductas que parecen muy básicas o consejos que parecen muy fundamentales y, sin embargo, después algunos de los siniestros quedan provocados por esta falta de diligencia o de compromiso con la seguridad vial o simplemente por una distracción que puede sobrevenir a cualquier conductor. Pero como digo, pues en estos momentos, en esta jornada y particularmente en esos momentos previos, durante y posteriores al eclipse, va a ser especialmente importante poner toda la atención en la carretera y seguir pautas básicas, pues además de las que hemos comentado, pues por ejemplo será fundamental mantener la distancia de seguridad, sobre todo cuando se compliquen las condiciones de circulación y también para favorecer que si posteriormente, porque de hecho algunas de las medidas están fundamentadas en poder dar acceso a los servicios de emergencia, pues para poder facilitar esos pasillos o ese acceso al servicio que resulte necesario, sea protección de incendios, puede ser servicios sanitarios o la acción de los cuerpos policiales.
2: Fernando, ara fa uns instants compartíem precisament aquest mapa de restriccions de les carreteres, especialment de Mallorca, que és on hi ha més restriccions, sobretot a la Serra de Tramuntana, també a la zona de Palma, Llucmajor, hi ha una sèrie de carreteres afectades, fins a una vintena, diríem. Com podran accedir els residents, per exemple, de les zones afectades amb aquestes restriccions de trànsit? Podran accedir amb facilitat a casa seva? ¿Cómo hubieran de fe?
0: Bueno, en las zonas que más preocupan, o particularmente en Playa de Palma, el Ayuntamiento diseñó un sistema de código QR. En cualquier caso, en los puntos de acceso a esta zona, Playa de Palma, pues habrá un control que por una parte ralentizará el tráfico, pero este sistema pretende agilizar y durante esos días previos, pues tanto residentes como los distintos negocios que tienen que acreditar el pase para trabajadores se han venido acreditando en esta plataforma. En el caso de la Serra era un poquito más complejo porque teníamos claro que pues no era viable, por más que sea una zona que no se ha recomendado o no se han determinado puntos oficiales de observación, pues como es evidente no era muy realista poner una medida de restricción total para todo el día porque se impediría desplazarse a los propios residentes, a quienes tienen una reserva hotelera. Y hay algunos casos más particulares en los que se han venido determinando modelos pues para que, por ejemplo, un trabajador pueda acreditar también el derecho de paso a estas zonas. Uh-huh. En cualquier caso, los residentes, sobre todo, pero también quienes tienen negocios o quienes trabajan en estas zonas, pues se han venido informando durante estos días. Pretendemos que sea ágil el control, pero ya digo que el propio control en ocasiones puede ralentizar el tráfico, pero digamos que es un efecto colateral de una medida que consideramos necesaria porque lo que se espera aquí en la Serra de Tramuntana era que si había un acceso indiscriminado de vehículos, no solamente los aforos podrían estar muy por encima de lo recomendable, sino que empiezan a aparecer conductas antirreglamentarias, como gente que deja el vehículo aparcado en los arcenes, y esto supone bloquear la vía, no solamente para quienes pretenden desplazarse, sea por el eclipse o por cualquier motivo, sino bloquearla también para estos servicios de emergencia a los que estábamos haciendo referencia, y particularmente era reseñable el riesgo de incendios que otras administraciones han venido señalando y lo que se pretende también es dejar las vías pues lo más libres posibles o garantizar un servicio mínimo para que sea por el motivo que sea se puedan garantizar estos desplazamientos que se consideren imprescindibles.
2: Esperem que, sí, que així sigui, que la gent tingui precaució, civisme, demanant molta prudència a tothom i que sobretot facin cas d'aquestes restriccions i també d'aquestes normes i mesures que s'han posat en marxa i s'han establert precisament per mantenir i oferir tota la seguretat possible en aquesta jornada d'avui. Fernando, moltíssimes gràcies. Estem molt pendents de vosaltres, de les restriccions i també de com està anant aquesta jornada d'avui. Moltíssimes gràcies.
0: Gracias a vosotros por la difusión de la información. Esperemos que se desarrolle la jornada con la mayor normalidad posible y que la gente pueda disfrutar de este evento, pero sin comprometer la seguretat de ningún usuario. Muchas gracias a vosotros.
2: Importantíssim, no?, que tothom pugui gaudir sense posar en risc ni en perill la seguretat ni d'altres persones, ni tampoc, per exemple, d'exposar a que hi hagi un incendi, no?, que és molt fàcil que prengui un rostoll, una mata, un camp que sigui molt, molt sec. Però bé...
1: Quan cantava Perlita de Huelva... precaución, amigo conductor.
2: Conductors i tothom i tot d'on. Vull dir que en el final...
1: Conductors, vianants,
2: sí.
1: Tota persona que surti per al mig gaudir de l'eclipsi, alerta, perquè recordem que tenim aquesta esgrau d'alarma 4 per incendis aquí a Balears. Molta alerta.
2: Molta alerta, molta prudència. Seguim fent camí, seguim en ruta en aquesta jornada tan especial de dia 12 d'agost. La platja de Palma és un dels indrets assenyalats per veure aquest eclipsi d'avui. Des dels restaurants i dels hotels de la zona ja duen dies, setmanes diria jo, preparant tot això d'avui.
1: Es preveu una concentració de 70.000 persones a la platja de Palma per observar aquest fenomen astronòmic tan especial, i les Illes Balears van registrar el passat mes de maig un creixement del 460% de les reserves anticipades per aquesta data tan assenyalada. L'Ajuntament de Ciutat ha anunciat el major dispositiu de seguretat i emergències desplegat fins a la data, fins ara, a Ciutat, per garantir una jornada ordenada i segura.
2: En volen parlar d'aquesta qüestió amb en Jaume Masques, director comercial de l'hotel Palma Golf, perquè mos expliqui com estan vivint allà aquesta jornada i com també ho fan des del sector hoteler. Jaume, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
2: Gràcies.
3: Què tal, com
2: estàs? Molt bé, gràcies per saludar, per entrar, per participar avui amb nosaltres. Encantats de saludar-te. Te volíem demanar, no, més o manco, quan vareu tenir un aforament complet vosaltres a l'hotel, podríeu dir que l'ocupació és a dia d'avui del 100%?
3: Sí, l'ocupació és del 100%, com els darrers anys, per agost, en aquestes fetges, però ara veure que l'anticipació va ser prèvia a altres anys.
2: I quin perfil de client ha reservat principalment per viure aquest fenomen astronòmic? No sé si són sobretot turistes estrangers, també si hi ha turistes o clients nacionals.
3: Bé, en el nostre hotel, l'hotel Playa Golf, estem en una zona on el nostre principal client és alemany, però en els mesos de juliol i agost és diversa amb altres nacionalitats, com poden ser d'altres països com França, Espanya, que també tenim espanyols, correcte, i d'altres nacionalitats com poden ser Romania, Bulgària, Itàlia, França...
2: Una mica de tot, idò. Hi ha turistes de per moltes bandes. No sé si heu hagut de reforçar o modificar, Jaume, el funcionament de habitual que teniu a l'hotel.
3: Home, com és normal, un poquet de modificacions hem hagut de fer per aquest dia tan especial i commemoratiu com és el dia d'avui. Hem preparat una festa per tots els nostres clients, a on els entregarem regals com poden ser les ueres, que són principalment el més important, que siguin ueres preparades, que siguin ueres que protegeixin els clients en la ISO 12312, que són homologada per aquesta ocasió, i després altres regals com poden ser un ventall commemoratiu en la fetge d'avui i unes pilotes també de color negre amb una inscripció en dedicatòria.
1: Clar, perquè si gent ho entengui, pilotes, perquè sou un hotel que té golf, i clar, donar unes pilotes per ambientar...
2: Un bon souvenir.
3: En aquest cas no són pilotes de golf, l'hotel sí que és un hotel Playa Golf, però són unes pilotes de playa perquè els puguin disfrutar durant la seva estància, tant a la piscina com a la playa.
1: Jo he fet una deducció en aquest cas.
2: Una patina de Jaume.
1: Jo dic, com que seria un Playa Golf, souvenir, no. Me sembla meravellós una pilota de golf per tenir cap tema. Sí. Ara en el Joan Amaroto...
2: A més, la pilota de golf pot simular una mica l'eclipsi, no?
1: L'eclipsi, perquè si és negre...
3: És el que vàrem pensar, mira, però... Pensant que hi ha més gent que se dedica a poder disfrutar a la platja amb els nins i a la piscina que no al camp de golf.
1: I a més d'aquests souvenirs, heu preparat qualque activitat o servei especial?
3: Sí, tenim una festa preparada durant tot l'eclipse, que començarà a partir de les 7 i durarà fins a les 12 del vespre, a un dels nostres emplaçaments en el solàrium de l'hotel, on servirem begudes i tindrem una actuació en directe d'un DJ que hi ha un saxofonista de l'empresa Trull, i la veritat és que estem molt emocionats.
2: Home, Xisco, ja és perquè està ple, perquè si no el mos hi apuntàvem,
1: ja. Ara no sé si
3: dir-li... No, estem més que convidats.
1: Jo sabia que en Jaume Mas m'ho deixaria passar. Jaume, darrera pregunta, molt ràpid. Heu fet escot de l'eclipse o no? Ho dic perquè,
2: sí,
1: com que tu...
2: Sí?
1: Veus, és que ja ho sabia.
2: És que
1: sí, des del moment en què ahir en César Amable de Pime mos va dir que hi havia huevos a l'eclipse, jo dic que hi ha d'haver de tot a l'eclipse. Les coses com són.
3: Tenim dos còctels preparats especials per l'ocasió. Un és un eclipse, com tu has ben dit, i l'altre és una del nostre alcohol que patrocinem, que és Juliet, i també fem un còctel especial amb aquest.
2: I de, Jaume, no t'assegur que pugui ser avui, però no descartis que en Xisco i jo mos acostem un dia d'aquesta setmana per tastar aquests còctels. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta jornada i que passeu molt de gust, i els vostres clients també, d'aquesta jornada. Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia, en Jaume Mas, director de l'Hotel Palma Golf, que també tenen preparada una bona jornada, una jornada de pinyol vermell per gaudir d'aquest eclipsi. Són les 10:42, una aturada, una pausa i tot d'una tornada, més coses d'aquí al dia.
4: IB3 Ràdio és Dial.
5: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de junt solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
6: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre o...?
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Ja hi tornem a ser, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Ja sabeu que IB3 ha preparat un gran desplegament per poder viure, per poder acostar i per poder fer observar l'eclipsi des de casa vostra, des de tots els punts possibles, des de totes les illes. I de fet, Xisco, després de nosaltres, agafen el relleu a la televisió els companys de l'Aranam, i a la ràdio també hi ha un programa ben especial i de pinyol vermell.
1: Sí, perquè com que nosaltres som un format híbrid que s'emet per tele, tot i que se fa des de la ràdio, nosaltres tenim dos relleus. El relleu de tele i audès serà l'Aranam, i el relleu de ràdio seran les nostres companyes del dia Pitiuses, amb un programa especial des de l'Observatori del Puig dels Molins, en connexions amb el dia Mallorca i també amb el dia Menorca. I nosaltres ara saludam precisament en el Laura Tur, en el Clara i Mamir i en el Jaume Noguera, que el tenim aquí, que són els que s'encarregaran de fer aquest especial el dia Illes. Com esteu, companys?
2: Hola, companys.
3: Bon dia.
0: Hola, Laura. Hola, també Clara. Com duis els nervis? No sé, començant per tu, si t'assembla, Laura. Conta-nos una miqueta com serà aquest seguiment que fareu des d'Eivissa durant el programa, des d'aquest observatori, després dels Molins, una mica capitanejat per tu, des de Pitiuses. Conta-nos.
3: Exacte, companys. Idò, efectivament, estarem en aquest emblema de l'astronomia balear, perquè recordem que és l'observatori més antic de les illes, pràcticament en funcionament de manera interrompuda des de l'any de la seva construcció. I des d'aquí, evidentment, parlarem de seguretat. També sentirem les associacions astronòmiques tant d'Eivissa com de Formentera, que evidentment us podeu imaginar que avui estan absolutament mobilitzats. Però també parlarem d'història, que és una cosa que ens encanta, per saber la feina que ha fet Nana Colomar, que és investigadora i fa feina a l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, que ha investigat com va viure la societat pitiusa de fa més d'un segle aquest fenomen. Imagineu-vos com el vivim avui, que estem absolutament sobreinformats, però com ho vivien els eivissencs, els formenterers de fa un segle, i també les diferències que hi havia entre la gent que vivia a la ciutat, que tenia molta més informació, i la gent que vivia al camp, que ho vivia amb certa por, però ella ens ho explicarà molt millor. També com has dit, Joana, connectarem amb la Clara i en Jaume, i també parlarem amb una oftalmòloga, que jo crec que per molt que ens repetim aquests dies, no sé si estareu d'acord, però cal reforçar aquesta idea de que per mirar l'eclipsi no serveix qualsevol estri, això, res, és que no cal ni mencionar-ho, només aquestes ulleres homologades.
0: S'ha de fer pedagogia, s'ha de fer molta pedagogia.
3: Molta. Així clar, que també ho farem.
1: Clar, ja ho han dit, Laura Tur, capitana, però aquest programa el faran també en connexions des de Menorca i des de Mallorca, i a Menorca connectarem en Clara i Mamí, la nostra companya, que no sé com viureu l'eclipsi des de Menorca, Clara.
4: Bueno, aquí a Menorca ho estem visquent com arreu de ses illes. Molta expectació, molta gent, moltes ganes de gaudir de l'eclipsi des d'aquests 9 punts declarades zones d'observació que hi ha a sa nostra illa. Tenim, clar, és que tenim Ciutadella, on hi ha unes postes de sol meravelloses. Allà us he de dir que ahir ens arribaven fotografies d'una de les zones zoo, que és el passeig marítim de Ciutadella, on hi ha persones que des d'ahir ja tenien un matalasset amb un cartellet enganxat amb un tros de cantilat de roca, de penya-segat, en què posava reservat per l'eclipsi. Així que està deixant imatges també bastant curioses, com és habitual amb aquests grans fenòmens. Les restriccions de mobilitat aquí a Menorca ja han començat, perquè el far de Punta Nati ha estat la zona sensible que més pressa ha tancat, juntament amb Platja de Palma. A les 8 del matí aquesta zona ja ha quedat tancada a Menorca, considerada zona molt sensible. I aquí els talls arribaran a partir de les 5 del capvespre, però hi ha algunes zones que ja serà a partir de les 3, i també tot el dispositiu que ja està en marxa ben pendent de si hi ha qualque punt, com per exemple la platja de Son Bou, la platja de Talis o Sant Tomàs, que d'aquí una estona jo me'n vaig cap a Sant Tomàs per fer una connexió des d'allà amb un astrofotògraf, com us dirà com hem de fer una bona fotografia en el moment de l'eclipsi, i de si el dispositiu considera que hi ha accessos que s'han de tancar un poquet antes, a partir de les 3 podrien ja també arribar a aquestes primeres restriccions. Així que bé, tot a punt, diuen, no sé què s'ha de tenir a punt per l'eclipsi, però clar, ses ueres,
1: estimades,
4: que us he de dir que jo avui matí he anat a buscar un cafanet aquí al costat de Vinipreu, ai, d'IB3, el Vinipreu, ara he fet aquí publicitat que no ho havia de fer, se m'ha escapat.
0: No passa res.
4: I encara m'he trobat tres persones que deien sí, teníem oeres a IB3. Dic, no pot ser que sa gent encara no tingui. Ahir hi havia molta gent cercant oeres encara, perquè no en tenen.
0: Mos costa.
4: De beca.
1: És que veig que amb això totes les illes som igual. Només bona recordant de Santa Bàrbara de quan trona. I ara que ja tenim... Ara que ja tenim l'eclipsi a sobre, és quan realment redescobrim que necessitem aquestes oeres. Dèiem Laura Tur, capitana, na Clara i Mamí seria davanter, i tenim un golejador com és en Jaume Noguera, que també connectarà des de Mallorca. Com ho viureu des del dia a Mallorca? Què hi haurà en aquesta connexió, Jaume?
2: Mira, ara precisament a totes les de Platja de Palma situaven en 70.000 les persones que a Platja de Palma observaran l'eclipsi, però és que l'Ajuntament eleva aquesta xifra fins a 100.000, perquè han de comptar 30.000 turistes, aproximadament, 30.000 residents entre el Molinar i l'Arenal de Llucmajor, i 30.000 palmassans que s'acostaran a veure l'eclipsi a tota la Platja de Palma. Clar, per això parlarem d'aquest dispositiu especial. Des de les 8 del matí les carreteres estan tancades, només poden passar residents, treballadors que han d'un codi QR que han d'haver sol·licitat prèviament, i l'Ajuntament demana que s'hi vagi a peu, en bicicleta o en transport públic. L'autobús sí que funciona, i després també tindrem la vessant científica.
0: Que a tu t'encanta, això.
2: M'encanta, perquè, perquè parlarem amb l'Institut d'Astronomia de Mallorca per veure amb ells com l'observaran, òbviament, amb eclipsi, i què aprendran, què serà el que en trauran en net d'aquest eclipsi els astrònoms i la ciència, aquestes perles de Bailey, que són les muntanyes de la Lluna que se veuran en el moment en què desaparegui i comparegui a la Lluna davant del Sol, que són les muntanyes de la Lluna. La Lluna no rodona exactament. No sé, estic molt interessat en saber amb els astrònoms què aprendran avui d'aquest eclipsi.
0: Connexions arreu de les Balears, de les Pitiuses, amb aquest programa especial des de l'Observatori dels Puig dels Molins, en Laura Tull, també tindrem en Clara i Mamí, en Jaume Noguera, però per si això no fos poc, més ben dit, tenim en Maria Antònia Esquines fent voltes pel món. Abans ha connectat des de Vall de Mossa i ara s'ha desplaçat fins al Gaida també per seguir explicar-nos com va la cosa. Maria Antònia, què tal, com estàs?
5: Companys, així és, estem aquí davall del sol, no en s'eclipsi encara, però fa molt de sol, el cel està bastant poc ennigulat, es veu tot clarament, i mos hem aposentat en el camp de futbol del Gaida, una de les 12 zones, una del lloc, 12 llocs habilitats per veure aquest gran eclipsi tan esperat per molts i no tant per d'altres. I és que és vera que ara mos està estudiant un poquet, i a la part dreta, la porteria dreta, a la meva dreta, allà a la Serra de Tramuntana, que queda bastant en fora, i per aventura taparia un poc la part de l'eclipsi, però després a la part d'enfront i a la part de l'esquerra ho veurien en total claritat. Jo crec que és un dels punts idonis, perquè no hi ha cases altes, no hi ha muntanyes que ens tapin molt, i de moment ja vos dic, la gent no ha vengut a guardar lloc. Jo ja m'esperava aquí moltíssima gent esperant, però...
0: Tu t'esperaves les cadires col·locades, que ho m'ho has dit abans.
5: Clar, jo m'esperava les cadires col·locades, qualque tipus de sombrilla per ventura, per tapar sol, però no, evidentment la gent encara fa feina. De fet, veiem unes al·lotes que encara són a les extraescolars, a l'escoleta d'estiu, per tant, de moment la jornada segueix igual. És vera que una curiositat per qui tinguin pensat venir al Gaida és que el pàrquing central de sempre del camp de futbol està en obres, i per que han habilitat un terreny aquí de vora a l'altra banda perquè la gent pugui aparcar. Ja n'hi ha dos de cotxes i han agafat bé l'única ombra que hi ha davall un arbre. No sé si ja tenen pensat no moure-se d'aquí per l'eclipsi, o simplement són treballadors que
0: no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè el sol va girant i per ventura d'aquí una estona no estaran a sombra. Però bé, Maria Antònia, ja que no ha les cadires col·locades, si t'assembla, t'enviant cap a l'Ajuntament del Gaida per parlar amb la batllessa, precisament perquè mos expliqui una miqueta com ho tenen organitzat tot per aquesta jornada d'avui, perquè són un dels punts oficials, i volen saber també com ho tenen preparat, no només a la zona costanera, sinó també per aquells que han decidit veure-ho des del Gaida. Fins ara, Maria Antònia.
5: Fins ara, companys.
0: Clar, perquè no tothom ho veurà des de la mà. Hi ha gent que es deterra endins i que també ho voldrà veure des del seu municipi sense moure-se massa, no?, del lloc. En Jaume Noguera, des d'on ho veurà avui vespre?
2: Jo des de casa meva avui tinc molta curiositat per veure el dispositiu especial que ha muntat IB3, i jo crec que l'eclipsi, perdoneu-me, però crec que és com el futbol o una carrera de cotxes. M'estic més veure-ho per televisió.
0: Un gran dispositiu el que té preparat aquesta casa, IB3 Ràdio, IB3 Televisió. Companyes, que vagi molt bé. Recordeu, ho eres, fes sí. Cap viu i agafar lloc, si sou atents també per poder gaudir d'aquest clip. Si vos escoltam a partir de les 12 amb aquest programa especial.
3: Moltes gràcies.
4: Fins ara, que vagi
0: moltíssimes, moltíssimes gràcies. I, per si això fos poc, el sector de la restauració també prepara aquest dia, aquest especial per viure l'eclipsi. Abans hem parlat amb restauradors de Palma, però també volem parlar amb restauradors d'Esport de Solla, que afronten aquesta jornada avui amb una mica de dubtes i incerteses sobre la situació que viuran a causa de les restriccions xisco implantades pel govern.
1: La indústria de serveis de la zona de Tramuntana s'enfronta a una jornada marcada per les limitacions d'accés i de mobilitat, però també per una afluència de visitants que podria ser molt superior en allò que és habitual.
0: Es tracta d'una situació que posa damunt la taula el difícil equilibri entre garantir la seguretat i també la mobilitat i al mateix temps permetre que el sector turístic i el de la restauració, òbviament, aprofiti l'arribada de milers de persones. Xerram, parlam i conversam amb en Lluís Rullant, president de l'Associació Hotelera de Solla. Molt bon dia, Lluís, com estàs?
6: Molt bon dia, per fi ha arribat el dia.
0: Per fi ha arribat el dia, també per vosaltres, no? Com afrontau aquesta jornada excepcional? Com ho teniu organitzat tot? Conta-mos.
6: La veritat és que és un dia que serà, prevent, molt intens. Ja el tràfic a la carretera ja es fluïa, jo he baixat en esport, ja hi havia bastant de tràfic, i sobretot el que ens han dedicat aquests darrers dies, que era quan venien els clients que han vengut especialment a veure l'eclipsi, és bàsicament a donar informació. Hi ha establiments que han regalat ueres en els clients, així, però sobretot per el tema de seguretat, i el que feim ara és donar informació d'on se podrà veure, com podrà fer, i la recomanació que donem és bàsicament que no vagin a peu o emprin el transport públic que vull, no moguin el cotxe i ja no el tinguin aparcat.
0: Un poc allò que d'en Jaume Noguera, no? Que és millor agafar transport públic per moure't-se que no haver d'agafar cotxe i sobretot trobar aparcament, que si de normal ja es troba aparcament és complicat, i avui encara més. Fa un any, no?, que ja teniu comandes, reserves fetes, un poc de gent ja fa estona que havia fet la reserva, no?, per vosaltres.
6: Bé, nosaltres, bàsicament, la primera reserva que vàrem tenir fa 3 anys i mig.
0: 3 anys?
6: Sí, 3 anys i mig, que era un senyor americà que ens va contactar fa 3 anys i mig, era més o manco per Nadal, i va dir, no, voldria aquesta habitació tal per aquesta data. I dic, te dos havia equivocat d'any, devies voler dir el 24. Diu, no, el 26. Dic, perquè què, tens una noce? I em diu, no, hi ha allò de l'eclipsi. I això va ser realment la primera notícia que en vàrem tenir. I res, aquest americà és aquí, va arribar ahir, va venir directament des de Califòrnia, i està 5 dies aquí i després se'n torna cap a Califòrnia. O sigui que, bàsicament, la seva idea és venir aquí a la Serra de Tramuntana i fer la foto que ell va visualitzar, que és des de vora el far d'Escac Gros, en Esport de Solla, i veure fer la foto en l'eclipsi quan el sol quasi s'està ponguent, i fer la foto amb la mar, reflexa, ho té tot estudiat. Ja, ahir ja va pujar en el lloc, amb els seus, dues maletes, suposo que amb els telescopis, les càmeres, i ja va fer les proves, però clar, al final, i com va dir, escolta, he fet tot això per 90 segons,
0: Xisco, i vull estar segur... Ben previsor, aquest home, 3 anys i mig, que ja tenia feta la reserva.
1: Si el Lluís m'ha permet la curiositat, Lluís, vareu poder calcular el preu de l'habitació en 3 anys d'anticipació? Perquè clar,
0: uns preus... Però
1: l'inflació, vulguis que no, va evolucionant.
6: El que vàrem fer va ser fer, com han fet amb tots els clients, vàrem fer una prereserva, i després, quan ja vàrem tenir els preus per enguany, que era per octubre o novembre de l'any passat, els hi vàrem comunicar, i va ser en aquell moment on se va confirmar la reserva. Però cal dir que nosaltres no hem fet una pujada, en el nostre cas no hem fet una pujada molt grossa dels preus, l'únic que vàrem fer va ser modificar l'estada mínima, que a vegades tenim un dia, 2 dies, la vàrem posar 3 o 4 dies per assegurar-nos que hi hagués clients aquest dia, perquè si no, clar, tens una punta, que s'han hagut una punta tots dia 12, però dia 11 hagués estat buit i dia 13 hagués estat buit.
0: Ben previsor ha estat aquest senyor. Lluís, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta jornada, i sobretot que aquest home ho gaudeixi de la millor manera possible. Gràcies, fins una altra.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem d'actualitzar les notícies, tot una tornada amb més coses aquí al dia, en directe.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. D'aquí mitja hora està convocada la primera reunió de la jornada del CECOPI del protocol Eclipval, tot i que el dispositiu ja està en marxa des d'ahir i tots els mitjans implicats en contacte permanent.
2: Tots els municipis de les Balears es troben avui en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, en risc vermell, és el risc màxim. L'IBANAT tindrà mobilitzats avui un total de 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena fan reforç extraordinari per l'eclipsi. La reunió de les 11:30 comptarà amb la participació de la presidenta del govern, Marga Proens, també del delegat del govern d'Espanya, Alfonso Rodríguez, en una entrevista fa unes hores a l'informatiu matí d'aquesta casa. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que els principals riscos avui seran per l'aglomeració de persones en espais sensibles, un fet que augmenta la possibilitat dels incendis forestals.
3: Comptarem amb molts serveis que estaran implicats per coordinar la situació i per poder afavorir la seguretat especialment, però també comptem amb els ciutadans, perquè és habitual que els ciutadans de les Illes Balears demostrin aquesta responsabilitat que tenen en altres emergències, situacions complicades que hem tingut a les Illes.
1: Si encara no heu decidit des d'on viureu l'eclipsi, encara hi sou a temps.
2: Això sí, heu de saber que la major part del tall de trànsit previstos avui són a partir de les 3 del capvespre, tot i que n'hi ha que seran abans. Teniu tota la informació al web eclipsisegur.cai.es i podeu comprovar la visibilitat a horitzó2026.com, també a l'aplicació del mateix nom.
1: I en aquesta hora ja estan complets els aparcaments habilitats per veure l'eclipsi a Banyalbufar i Estellencs, a la Serra de Tramuntana.
2: Les autoritats demanen que no s'hi vagi en vehicle privat perquè tanmateix ja no s'hi pot entrar. A les serres, l'indret de les Balears, on es preveu que hi hagi més aglomeracions avui. Per evitar-les i també per prevenir incendis forestals, s'han posat en marxa un seguit de restriccions en un dispositiu que la Guàrdia Civil ha qualificat ja de sense precedents. La portaveu, Mari Carmen Molla, insisteix que els ciutadans s'informin sobre la situació a les carreteres i també de l'accés als aparcaments. Són declaracions del programa El Dia.
4: Hacemos el llamamiento que la gente solo estacione en esos lugares habilitados, porque si estaciona pues en una zona de pasto seco, pues puede ser el inicio de un incendio, ¿no? Y queremos evitarlo.
1: I encara sóc d'informació de servei. Atenció, perquè l'Ajuntament de Valldemossa ha emès un ban en què comunica que les ulleres que han repartit el consistori no són recomanables per a l'observació de l'eclipsi. El missatge remet a la comercialitzadora i a les seves xarxes socials amb el perfil Eclipse Baleares. Així que alerta, una alerta que es fa extensiva a tothom que tingui ulleres commemoratives de l'eclipsi de la marca Eclipse Baleares.
2: El comunicat de l'empresa comercialitzadora diu que les deficiències detectades són similars a les ulleres que varen haver de ser retirades del mercat fa uns dies. Les de Lionstar ESP, Pelispan, Homenaje, Orro i també la marca Opticalia. El filtre d'algunes pot ser massa fosc i no permet veure el sol, per la qual cosa, i aquí està el risc, la persona usuària se les pot treure per comprovar o per mirar directament el sol. En una entrevista a l'informatiu matí, la cap de secció d'oftalmologia de Son Espases, Anna Cardona, ha recordat la importància de cuidar-se els ulls sempre i especialment en un dia com avui.
5: És important utilitzar aquestes ulleres. No m'observeixen qualsevol ulleres de sol, radiografies, ni pantalles, ni mirar pel mòbil. Hi ha d'utilitzar aquestes ulleres.
1: I un darrer punt, el Ministeri d'Exteriors ha reduït a 75 el nombre d'espanyols desapareguts al terratrèmol de Colòmbia. Amb aquesta informació arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: El dia amb Joana Marató.

0: 11 i 5 minuts, seguim en directe a través d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió. Això és el dia i s'incorpora el control tècnic Bernat Nadal. Avui, ja ho sabeu, les Balears tenen una cita amb la història. Milers de persones sortiran al carrer, es desplaçaran a espais naturals i punts també de la costa per veure aquest eclipsi solar que no es produeix de la mateixa característica des de l'any 1905. I això ha obligat a posar en marxa un dispositiu de seguretat sense precedents, Xisco Nadal.
1: Un operatiu que implica emergències, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, bombers, Protecció Civil, el 061 i també els serveis de medi ambient. Hi ha restriccions de trànsit, zones d'observació controlades i reforços especials arreu de totes les illes. És per això que volem saber com es coordina un dispositiu d'aquestes dimensions, quins són els principals riscos i, sobretot, què demanen les autoritats als ciutadans per poder gaudir de l'eclipsi en seguretat.
0: En volem parlar precisament amb Antònia Estrelles, vicepresidenta del Govern i també consellera de Presidència, Coordinació d'Acció del Govern i també Cooperació Local. Consellera, bon dia, què tal, com esteu?
2: Molt bon dia, Joana, molt bon dia, Xisco.
0: Avui ha arribat el dia, aquest dia tan esperat. Fa 9 mesos que preparau i coordinau aquest dispositiu. Teniu una feinada, vos espero una jornada bastant intensa. De fet, en uns minuts teniu aquesta primera reunió per coordinar-ho tot. Però, consellera, parlant d'un dispositiu sense precedents, i volen saber un poc què és allò que els preocupa ara mateix.
2: Bueno, com ve de Joana, a la fi, ha arribat el dia que esperen que tot funcioni a la perfecció i que sigui un dia per gaudir d'un fenomen que difícilment molts no tornarem a veure a Silla. Què ens preocupa? Pues ens preocupa només una cosa, que la ciutadania no s'hagi informat com toca i que hi pugui haver qualque desinformació o qualque informació que no hagi arribat en els punts. Però bé, de moment el que ens està en les previsions és que el dispositiu ja està tot en marxa. Ahir començaren ja 24 hores antes a monitoritzar especialment aquells punts on sabem que hi pot haver aglomeració i hi pot haver un risc natural. I jo confio en això aquest seny tant, no? Tant de les illes, aquest seny dels ciutadans i, sobretot, com deia, hi haurà milers de gent que se mouran per les carreteres, però també n'hi haurà molts altres que des de casa seva o des dels seus allotjaments, que són punts visibles, ho podran gaudir sense desplaçar-se.
1: Clar, consellera, ho deia Joana, parlant d'un dispositiu sense precedents, però també d'un moviment de gent sense precedents. No sé què pot passar si finalment la concentració de persones és molt superior a les previsions que ha fet el govern. No sé si ja ho teniu tot calculat i en el mínim incident ja haurà capacitat de reacció.
2: Bueno, Xisco, precisament aquest dispositiu s'ha posat en marxa no ara, fa 8 mesos que tenim ja, quasi 9, una comissió establerta on s'han avaluat diferents actuacions. Una d'elles, i el darrer, era el pla de mobilitat. A un moment donat on tenim dispositiu preparat, sobretot a la Serra de Tramuntana, que és un dels punts que ja els Baldes i tots varen posar com un punt feble, tant per la possible afluència de persones com també de vehicles que puguin obstaculitzar els serveis d'emergència a un moment on estem amb un alt risc d'incendi forestal a nivell 4, que és des més alt per aquesta onada de calor que mos està travessant. Jo ja vull anunciar que els controls estan funcionant des de primera hora, s'han tancat ja 2 pàrquings, els de Cala Banyalbufar i els de Cala Estellans, perquè precisament això era una de les mesures que s'han anat anunciant, la serra Sablinda, la serra l'estrès queda restringit el trànsit llevat a tot el que ja m'agrada dir, resident, persones que tinguin un allotjament de manera formal, que sempre hi hagi pàrquing. Per tant, ja varen dir que aquesta monitorització el que impedia és que un moment donat la gent entri, en aquest cas a la serra, i pugui obstaculitzar els seus vehicles i posar-nos a prova a tot el sistema d'emergències que vull recordar que estem en màxima alerta per incendis forestals i que, damunt de tot, si hem de poder respondre a una mobilitat que no sabem molt bé quina serà, encara que la intuïm i les dades ens diuen a on se pot produir, en qualsevol incident ordinari que avui puguen tenir a totes les illes. Quatre illes, com dic, un territori fragmentat perquè són quatre illes, i rodejant la mà de per tot.
0: I ara que deu això dels incendis, que és un dels principals temors, aquest risc d'incendi que tenim especialment a la serra, que demanaríeu a les persones que decideixin veure l'eclipsi precisament en un espai natural? Quina és la norma bàsica que haurien de seguir, sobretot totes les persones, perquè precisament no hi hagi cap incendi, sobretot i especialment a la serra?
2: Bé, una recomanació que jo crec que són vàlides per qualsevol moment de l'any, però en aquestes encara se fan més que necessaris, sobretot important, importantíssim, no llençar res que pugui produir un incendi, no deixar escombraries que un moment donat poden ser combustible per qualsevol tipus d'incendi, sobretot no obstaculitzar, no deixar res, ni una motocicleta, ni siquiera una bicicleta, no deixar res a qui pugui impedir una resposta ràpida del mitjà d'incendis forestals i, sobretot, totes les recomanacions que ja estem llançant des de totes les plataformes pròpies del govern, en el nostre cas, des de nostres xarxes socials d'emergències. Avui record que restringint les acampades i que normalment són permeses, també s'han restringides en un dia com avui, i que la gent tingui el que jo considero que té, que és molt de seny i molt de sentit comú. En el final, les normes són seny i sentit comú. Tu no tiraries una llosca, si tens una parcel·la dintre teva, no tiraries una llosca, avui no faries feina amb una radial, avui no tindries cura de tot per tal de que qualsevol xispa pogués desencadenar algo que seria fatal.
1: Consellera, darrera pregunta, perquè ens diuen que ja heu d'anar cap a la reunió. Si me
2: Sí.
1: permeteu, la xafarderia. Des d'on veurà l'eclipsi, la consellera
0: Que
1: Serelles?
0: xafarder, és
1: Una
0: clar.
1: dona que m'imagino que ja deu fer una setmana que som-hi eclipsis, perquè clar, ella
0: A nou
1: ara és
0: mesos.
1: la màxima autoritat.

0: de que tot vagi bé avui en aquesta jornada històrica i quan arribis moment de veure's eclipsi, s'aconsella des d'on el veurà?
1: Xisco, des de centre o des de centre d'emergències, des de Secopi, estirem aquí tots i diferents consells estiran en els seus centres també avui habilitats, com pot ser el d'Agricultura, que estirà la central d'incendis. Aquí estirem amb la presidenta, ja després, bueno, tot el dia fent seguiment, però estirem presencialment. Ho veurem des d'un puesto molt meravellós, que és les pantalles d'IB3.
2: Molt bé.
1: A les quals ja ho veus.
0: Per favor. Per favor, consellera,
1: sí, feia tant de temps. Gràcies per la cobertura de tot el dia que estàu fent. Perdona, immensament les gràcies, Xisco, i permeta'm també que traslladi avui, que jo no vaig poder anar en el minut de silenci, que ja era aquí, el meu record per les víctimes de terratrèmol de Colòmbia i per les familiars, sobretot, i compartir l'angoixa de moltíssims residents colombians que han triat les nostres meravelloses illes per viure.
0: Ai, consellera, feia tant de temps que ningú em va dir una cosa així d'IB3, que gràcies per fer-ho tan bé, que res, m'ha quedat amb aquestes paraules.
2: Moltíssimes gràcies, consellera. Ja ho dèiem durant el matí, que en el final la nostra feina avui és allò que sempre hem dit que fem, servei públic, i per això avui més que mai aquesta cobertura especial precisament per facilitar que tothom que no pugui sortir o que no vulgui sortir a l'exterior ho pugui veure des de casa seva o ho pugui sentir també per la ràdio. Considera que vagi molt bé i que tot funcioni i vagi tot rodat. Gràcies.
1: Estic convençuda. Moltes gràcies per la cobertura.
2: Sí, demanant també des d'aquí molta prudència a totes les persones que vulguin
0: seguir-ho.
2: Sembla un doi,
0: però jo m'he quedat el que dius de consellera. Avui no és un dia de posar en marxa una radial.
2: No, per favor.
0: No és un dia de
2: ni de fer una torrada, ni d'anar d'acampada.
0: Ni
2: saben
0: quin tipus de feina, d'acord amb risc absolut, risc 4 d'incendi, que això vol dir que qualsevol petita gúspira pot ser un perill majúscul. Alerta.
2: Molta precaució de mare que la consellera se reunia amb el CECOPI, amb aquest protocol Eclipval per fer seguiment del dispositiu i del desenvolupament de la jornada de l'eclipsi. Però mira, justament, Xisco, ara que parlàvem de precaució, d'anar alerta, de la salut, avui de matí hem connectat precisament amb la Maria Antònia Esquines, que era a Vall de Mossa, i tot just ara l'Ajuntament acaba de comunicar que les ueres que ha repartit el propi Ajuntament no són adequades. Ha informat avui mateix que les ueres que havien repartit no són justament adequades per veure l'eclipsi. En un comunicat, el consistori ha explicat que es tracten de ueres donades per una firma en concret i a pesar de que el producte compleix amb el certificat europeu i la normativa ISO, la pròpia firma ha comunicat públicament que desaconsellen el seu ús. Per tant, si qualcú de Vall de Mossa o qualcú que hagi passat per Vall de Mossa ha adquirit o li han donat unes ueres d'aquí, de l'Ajuntament, per favor no les feu servir perquè justament acabam de saber que no són adequades. I ja ha passat en un parell d'ocasions, no?, que fins i tot Òptiques havien repartit unes ueres de veure l'eclipsi, per poder veure l'eclipsi, i en el final no són adequades.
0: Recorda'm, ISO 12312.
2: Mira, tu ja t'has après, eh?
0: Clar, força de repetir-ho. Han de tenir la marca de la comunitat europea, el CE, i llavors la ISO 12312. Pensau-hi, és hora de fer servir aquestes ueres, perquè si una cosa hem de protegir és la nostra vista. És un fenomen astronòmic que passa només un pic en el segle, però també només tenim un parell d'ulls i no ens hem de fer malbé per viure aquesta jornada històrica.
2: Hem parlat amb la consellera, te fa ganes que parlem de la notícia curiosa, ara, Xisco Nadal?
0: Tu dirigeixes aquest programa,
2: bé,
0: Joan Navarro.
2: Bé, però tu ets aquí,
0: no,
2: jo?
0: No, no dissimulis. Jo aquí estic en el teu servei, que Balears ho sàpiga. Jo, durant aquestes dues hores, només faig allò que en Joan Navarro tomo una mereixa.
2: I que sàpiga tot Balears que en Xisco Nadal és molt comediant. Escoltam una mica de música.
0: I mentre Russian Red mos recorda això d'eclipse total, dir-vos que allau de famosos, royals i milionaris a les Illes Balears per veure l'eclipsi de sol. Mallorca avui és pràcticament una sucursal del firmament, però amb molt de glamour.
2: Una sucursal del firmament.
0: Te queixaràs.
2: És molt poètic, això.
0: Si començant pels royals, els reis d'Espanya allarguen la seva estada a Mallorca per poder viure en directe aquest fenomen astronòmic. I és que l'eclipsi ja té un precedent reial ben interessant. Ho parlàvem a primera hora, el 1905, en motiu de l'anterior eclipsi total visible des d'Espanya, el rei Alfons XIII, el padrí, no, repredí, del príncep, del rei Felip, clar, era
2: no príncep abans, no
0: ara rei Felip VI, es va desplaçar a Burgos, que es va convertir en un dels grans centres d'observació científica del moment. Enguai, la família reial ha triat les illes per contemplar-ho, i no seran els únics membres de l'aristocràcia internacional que miraran cap al cel des de Mallorca, que també hi ha presència de les famílies reials del Golf, amb els emirs de Qatar i Dubai, entre els visitants que han triat l'illa per gaudir d'aquest espectacle. Però la nòmina VIP no acaba aquí, perquè si parlant d'eclipses i d'astronomia, hi ha un nom que sembla fet a mida per aquesta història, Brian May, guitarrista de Queen i astrofísic. Un home que pot explicar un eclipsi i tot seguit tocar Bohemian Rhapsody.
2: T'imagines?
0: Una fantasia. May té, de fet, una llarga relació a la divulgació astronòmica i s'ha desplaçat fins a Espanya per poder viure el fenomen del segle. I encara ens queda la part més tecnològica. Elon Musk i SpaceX també han posat els ulls en l'eclipsi. Fa ja un any i mig que es parla de l'interès de la companyia per disposar d'un emplaçament privilegiat per seguir el fenomen des de Burgos, en allò que seria el parador de l'Erma, que el varen llogar, l'ha llogat tot sencer. Reis, emirs, estrelles de rock i magnats tecnològics, tots pendents que la Lluna tapi el sol durant uns minutets avui cap vespre.
2: I l'eclipsi ha donat també per a molts de memes i bromes per xarxes socials, no, Gisco?
0: Sí, Joana, i nosaltres en destacarem dues, començant per una imitació d'eclipsi feta des de Menorca, que en aquest Jaume, la nostra companya de realització,
2: l'ha fascinada
0: i ens ha proporcionat aquest document gràfic, que és un eclipsi fet amb un senyal de trànsit, que a mi m'ha fascinat. Perquè nosaltres hem mobilitzat terra, mar i aire per veure un eclipsi quan amb un senyal de trànsit es pot viure igualment un eclipsi.
2: No,
0: és una simulació,
2: no
0: per als oients de ràdio sabeu com es càmera que ha fet aquest vídeo, un senyal d'estop, va gravant i va passant per davant del sol i simula perfectament aquest eclipsi.
2: Moltes bromes, però jo, per exemple, no que t'ha triat aquesta, sí. Jo he triat la següent, perquè a mi he de confessar-vos que m'encanta.
0: Jo tenc una línia de guió, però te la cedesc perquè
2: no,
0: vaig...
2: No,
0: per favor, jo no m'aquellaré, digues, Joana, què diu el guió?
2: No, que deia que en Vicky de Cineu ens ha donat una lliçó de vida amb aquest altre mem que també volen compartir amb els nostres oients i espectadors.
0: Una Vicky de Cineu, a un camp de Cineu, intuïm i diu les que han tornat més de 3 vegades amb el seu ex poden mirar l'eclipsi perquè cegues ja estan.
2: Que m'encanta.
0: Si no,
2: per
0: ja...
2: cert, des d'aquí faig una crida, perquè ja ho he dit, me confés fan de na Vicky de Cineu, m'agradaria moltíssim conèixer-la i entrevistar-la, per tant, a veure si aconseguim el seu contacte, el seu telèfon i pot
0: com
2: venir
0: si fossis na Núria Bermúdez i lo
2: Papa
0: tempore.
2: Llama.
0: Vicky llama. 971 13 9900. Per favor,
2: no crec que faci falta.
0: Telefona i concertam una cita.
2: Crec que no fa falta. Nosaltres ens posarem en contacte amb ella. De fet, jo estic dins el canal que...
0: És a dir, ara mateix estàs prohibint a una oient
2: d'IV3
0: a que faci servir les línies telefòniques d'aquesta casa.
2: 971 13 9900 perquè na Vicky de Cineu mos telefoni en directe i mos diga qualque consell per viure aquesta eclipsi.
0: Tot i que si abstraïm una mica de saviesa d'aquest mem que ha fet na Vicky és que alerta en sos ulls. No han de quedar secs per veure l'eclipsi. Aquesta broma fa èmfasi precisament en un missatge que no ens cansarem de repetir. Protegiu els vostres ulls en les ulleres adequades. És a dir, l'eclipsi... el sistema és no mirar directament l'eclipsi quan vos posar les ulleres, esperar vostres ulleres, mirar cap al cel i ja podreu veure l'eclipsi i quan sigui total o no total, ulleres posades perquè no volen disgustos.
2: No volen cap disgust i segur que molts també vos demanau i això que veurem bé l'eclipsi, no el veurem bé, hi haurà cap de nou, la meteorologia així com mos permetrà viure aquest eclipsi en totes les garanties.
0: Supos que sí, i en aquest programa parlar de meteorologia és parlar d'un home, perquè aquest espectacle sigui realment espectacular, hi ha un factor que pot jugar un paper fonamental. El temps, núvols, vent, visibilitat, per saber si avui tindrem les millors condicions per gaudir de l'eclipsi. Nosaltres ja saludam el nostre home del temps, n'Albert Darder. Molt bon dia, Albert, com estàs?
3: Molt bon dia, Xisco, Joana, dels nervis, nerviós, potser l'he franc.
0: Ja, però me sorprèn veure-te intramurs. Jo ja te feia agafar el lloc a qualsevol racó per poder veure aquest eclipsi.
3: Estic a escassos minuts, de que faig de pins i partir per amunt. Me queden escassos minuts.
0: És a dir, has esperat la connexió d'IB3 per partir.
3: Sí. Sí, sí, efectivament, efectivament, és així, és així. Vull aixecar amb altres abans.
0: Albertus, comencem per la pregunta del milió. Avui ja és el dia, diu el guionet aquest que m'han escrit. Quin temps ens espera i, sobretot, tindrem un cel prou net com per veure l'eclipsi o no?
3: Sí, els darrers mapes han millorat. Tot el que és el litoral i l'horitzó mitjà de les illes estarà destapat. Únicament està previst que se vegin núvols alts a la zona de Tarragona, nord de Castelló, núvols alts que no taparien, eh? Serien pinzellades de núvols alts de les desfetes de les tempestes que puguin créixer a l'interior de la península. Però, vaja, que en principi les condicions són bones i sobretot són molt millors del que miràvem la setmana passada quan vaig estar aquí amb vosaltres. Per tant, ja vos dic, estic com un flan.
2: I, Albert, com està la mà? Perquè també dèiem ahir que hi ha molta de gent que ha decidit veure aquest espectacle, aquest eclipsi, des de la mà, no? Hem de pensar que hi haurà una mà en calma. Fa una estona connectàvem precisament amb una imatge de Cala Morell. Cala Morell era Xisco,
0: sí,
2: recordem-ho.
0: A Menorca.
2: A Menorca, i pareixia una bassa d'oli. Hi haurà una bassa d'oli per tot o hem de passar qualque pena?
3: No, no, a més Saimet ha dit que si hi ha qualque moviment així d'ones, tiran 20-30 centímetres en el pitjor dels casos. És a dir, que la mà es tira bé, no hi haurà cap problema en aquest sentit. Damunt estem amb una falca anticiclònica momentània, tot sigui dit, perquè ja xegarem demà del canvi de temps que se mos pot aproximar de cara a la setmana que ve. Però el que és immediat termini, properes hores, no hem de passar pena per la mà, ambient assolejat, però molta calor, efectivament molta calor, botella d'aigua de vora, que no volen tampoc cops de calor ni incendis.
0: I aquest canvi sobtat de llum i de temperatura durant la totalitat de l'eclipsi es notarà també meteorològicament o no? O que encara seran 90 segons, tampoc tens en temps de notar-ho tan sols?
3: Se notarà, Xisco, se notarà, perquè jo estiré amb un ull mirant l'eclipsi i en l'altre mirant la temperatura del Puy Major, perquè serà la primera vegada que una estació meteorològica situada a un cim de tramuntana sigui testimoni d'un eclipsi, no? Per cert, Xisco, te vaig enviar ahir per WhatsApp una espècie d'eclipsi també, que podia ser un meme, no? Te vaig enviar un eclipsi total que se va produir per aquí, per Palma.
0: Exactament, me vas enviar la imatge, que jo hi vaig estar malaltó, de quan la Maroto se va quedar fora llum.
2: Ai!
0: Que va ser l'eclipsi divendres.
2: Sí, és vera, m'ho pera, que clos.
3: Va ser un eclipsi adelantat a IB3 Ràdio.
2: Bueno, van quedar les fosques, va semblar com això, una prèvia a l'eclipsi d'avui.
0: Va ser un simulacre.
2: Un simulacre. Tres vegades. Un simulacre que va passar tres vegades.
0: Un trisimulacre.
3: Sí, sí, sí.
2: Trisimulacre. Albert i d'Horres, estarem molt pendents del cel, del temps, de la meteorologia, d'aquest canvi que dius que se produirà també quan s'hagi produït exactament aquest eclipsi i sobretot també de que tot vagi bé i tot surti a rodar. Moltíssimes gràcies, company.
3: Gràcies a vosaltres i en aquesta casa per si menys desplegament que fa, perquè jo sé de moltíssima, moltíssima gent que no se pot desplaçar i ho mirarà per IB3. Moltíssimes gràcies per adelantat.
2: Clar que sí. Res, Albert, una tila, una tileta i tranquil·litat, que sortirà tot bé.
3: Gràcies.
2: Vinga, adeu. Gràcies. Són les 11:25 minuts, fem una petita aturada, però una bona nou, una bona nou molt enfora, perquè tot d'una tindrem en nosaltres en el forense Borja Moreno, aquí en nosaltres a IB3. Eclipse.

0: al dia amb Joana Maroto.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra

0: Apassionant, divertida.
1: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
2: Això vull jo.
3: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
4: A primera!
1: Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc.
5: Que repiqui!
1: A IB3 Ràdio.
5: Que repiqui les campanes, eh!
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 11:28 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Hem estat amb Maria Antònia Esquines a Valldemossa, hem connectat també amb les nostres companyes de Pitiuses, del dia Pitiuses, amb la Laura Tur, amb la nostra companya també de Menorca, Clara i Mami, amb en Jaume Noguera, que a partir de les 12 totes faran aquest programa especial, mos prendran el relleu, però dèiem que la Maria Antònia fa una mica de voltes, també l'hem tinguda fa una estona des del camp de futbol del Gaida, i si no vaig malament, ara sí que podem saludar-la perquè se troba a l'Ajuntament del Gaida, d'aquest municipi, amb la Baldessa. Bon dia, Maria Antònia, què tal, com va?
1: Bon dia, companys. Així es mos han desplaçat aviat des del camp de futbol fins a l'Ajuntament per poder parlar precisament amb la Baldessa, Margalida Fullana. La saludam, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
1: Margalida, ara venim del camp de futbol per veure ben si hi havia qualque preparatiu. Ja m'esperava allà l'estesa de cadires, de parasols i de més, però veig que ho teniu bastant controlat perquè si no ja vos hi posaríeu hores d'ara. Conta'ns un poc com funcionarà aquesta localització, que és una de les 12 més idíl·liques de Mallorca, per veure aquest eclipsi.
2: Bé, nosaltres tenim dues zones oficials d'observació, que és l'espai del camp de futbol del Gaida i també l'espai del camp de futbol de Pina. S'ha fet un protocol i un pla d'emergència per aquests espais, no només per aquests espais, sinó també per diferents indrets del municipi que també són d'una necessitat i que hi pot comportar un risc important per temes també de seguretat i també per preservar també l'entorn natural del nostre municipi. Hi ha tots els dispositius que ja estan en marxa, tenim policia local, protecció civil, també tenim guàrdia civil i s'està controlant. De moment per ara estem bastant tranquils.
1: Clar, ens comentaves a micro tancat, el cap de policia ha hagut de partir ja corrents cap a Randa, cap a Espuig, que ja és una de les zones amb més seguretat. Com ho ha organitzat un poc aquest dispositiu?
2: Bé, s'ha organitzat el dispositiu de seguretat en zones que estan localitzades, que tot això forma part del pla Terbal de la Direcció General d'Emergències. Hi ha un dispositiu que estarà en el santuari de cura, allà dalt, perquè també ens interessa, perquè és l'espai on inicialment hi havia més demanda per pujar, no? Com se sap, la carretera està tallada i només podran accedir persones que tinguin que ja tinguin justificat que poden pujar i davallar, com per exemple la gent que està hospedada o la gent que tingui una reserva en el restaurant o persones que tinguin una autorització prèvia. És veritat que també, però, que si hi ha gent que hi vol anar de manera tranquil·la, que pot pujar fins a Randa, pues, hi haurà un dispositiu que també ajudarà tota la gent que tingui dubtes o que diguis o que demani si pot pujar o de quina manera o de l'altra. Igualment, estan repartits els diferents agents i operatius de seguretat en aquests diferents punts.
1: Clar, que suposa per vosaltres com a poble de rebre fins i tot gent que del municipi i fins i tot de fora visita aquest poble precisament per un dia com aquí de l'eclipsi. No sé, abans ho parlaven, no només aniran a zones de costa, també vedran a zones d'interior, com per exemple aquesta. Rebreu molta gent de fora, penseu, o és més la gent d'aquí que no vol arriscar-se i quedaran al municipi per ventura per no poder tenir qual tipus de perill?
2: A veure, aquesta pregunta és la pregunta que mos feim tots, no? Ja m'agradaria jo saber quanta gent vendrà de fora del municipi a veure l'eclipsi. No ho sé, no ho sabem. Nosaltres el que hem fet ha estat fer una previsió molt curada, no? de tot el que mos pugui passar i principalment sí, fer unes recomanacions molt importants com, per exemple, per venir en transport

0: Per públic, no utilitzar cotxes, i si gent ve en cotxe, pues, compartir els vehicles, i bé, independentment de la gent que pugui venir de fora, per veïnats, ser veïnades del municipi, pues, que vagin en aquestes zones a peu, o si han d'anar en vehicle, pues, que tinguin les mesures que els indicaran tots els agents de seguretat i de la policia i protecció civil. És un tema que ens preocupa molt, que és el risc d'incendi. Com sabeu, estem en una situació d'emergència, de sequera, també arrel de tota aquesta calor que fa, i ens preocupa molt aquesta part, no? Per això també s'ha posat aquest dispositiu de seguretat i emergències en el punt que tenim més alt del municipi, que és el Santuari de Cura, que ja hi haurà la central d'emergències, i on se contempla qualsevol tipus de punt que hi pugui haver per un possible incendi, no? Per això també hem volgut fer-ho allà dalt. També hem volgut tenir la carretera de Cura per aquest propi motiu, no? Perquè és una zona protegida, és un espai que hem de preservar totalment, com d'altres espais del municipi, i per això també hem fet molta feina de conscienciació, hem posat cartelleries a diferents indrets del municipi on són els que poden tenir un risc d'incendi, i hi haurà diferents patrulles, tant de policia local com de Guàrdia Civil, com de protecció civil, que durant el dia d'avui, tot estem, estaran fent rondes per camins i zones forestals que poden tenir aquest risc. Això és una de les preocupacions màximes que en aquest moment tenim tot el que és la Junta Local de Seguretat, que hem estat fent feina intensament durant molt de temps perquè aquesta se pugui puguem,
1: funcioni
0: viure,
1: correctament,
0: perquè
1: no?
0: puguem
1: Clar.
0: viure de manera tranquil·la aquest esdeveniment tan important.
1: I deixeu sentir, companys, paraules de la Vallesa, Margalida Fullana del Gaida, que ens ha explicat que ho tenen tot, baix control, incendis, retencions, tot tipus de desplegaments a l'hora de policies, està a totes localitzacions puntuals, hores d'ara 11:30, de 11:35 concretament des de matí, ja estan tots els policies a lloc per controlar un poc aquesta arribada de gent del municipi o de fora per viure la jornada de l'eclipsi.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Esquines, des d'Algaida. També gràcies a la Vallesa, que ens ha explicat fil per randa com serà aquest dispositiu que també tenen previst i que ja s'ha posat en marxa des d'aquest municipi, on també es podrà veure aquest eclipsi solar. Hem parlat de moltes coses, del dispositiu, de com afecta la nostra vista, de com hem d'anar alerta també d'esperir d'incendi forestal, de com, per exemple, també fer fotos, perquè evidentment hem d'anar molt alerta, els nostres mòbils, les nostres càmeres necessiten d'un filtre específic, però ara volem parlar, analitzar com pot afectar aquest eclipsi solar al nostre estat d'ànim.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia... IB3 Ràdio.
7: Onze i 50 minuts, recta final d'aquest programa. Avui el dia des de les 9, explicant fil per randa tot allò que succeeix en aquest dia tan important. Recordem que aquesta casa, IB3 Ràdio, IB3 Televisió, ja està en marxa també l'operació Eclipsi, un desplegament especial que mobilitzarà prop de 20 equips per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i també per la mà de les Illes Balears, Xisco.
8: Un dispositiu que comptarà més amb 3 drons i unitats de transmissió via satèl·lit per poder seguir aquest eclipsi des de tots els racons del nostre arxipèlag. I a partir de les 5 del capvespre arribarà el moment més important de la jornada, el gran programa especial dels serveis informatius i 5 dies, que s'allargarà fins a les 9 i 10 i que serà presentat des de Formentor per Toni Rigo i per Sílvia Pol.
7: Formentor serà, de fet, l'epicentre de tota aquesta operació i també hi haurà explicacions científiques i meteorològiques en directe amb el meteoròleg d'IB3, Dani Capó.
8: Però des del plató de 5 dies també es farà aquest seguiment i nosaltres volem saber com es viu tot aquest desplegament des de dins i per això parlam amb la nostra companya dels 5 dies, na Jero Mut, que ella serà l'encarregada de capitanejar aquest dispositiu.
7: Mira,
8: des de Sant Boi d'Elles. Jero Mut, Jero, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé. Ja preparats, bueno, preparats, anant preparats, però podem dir que ja està gairebé tot a punt. Hi ha una miqueta de nervis, perquè avui és un dia molt especial, un dia molt important, però estem aquí tots l'equip de 5 dies, que som, ja ho sabeu, un equipàs, fent feina a les totes perquè tot surti superbé. De fet, com ve ara d'en Toni, na Sílvia, en Dani, també ja deuen ser, suposa, a prop o per Formentor, perquè des d'allà serà aquest set, des d'on podrem viure en directe gran part de Sor Baixa i també aquest eclipsi, i des d'aquí, des de plató de 5 dies, ara som a la redacció, però també podrem comptar amb experts, tindrem també amb en Tomàs Salom, que parlarem i podrem explicar-vos i donar-vos compte de tot això que passa avui a baix.
8: Sí, perquè si entengui clar com serà aquest format...
9: I vosaltres també, perdoneu, i vosaltres també
7: sí,
9: hi sereu, Joan.
7: Sí, ja van dir que també hi serem avui. És el dia eclipsi total per tots.
8: No, deien que perquè la gent entengui una mica com funcionarà aquest especial que ha preparat IB3 Televisió, conjuntament entre els serveis informatius i els 5 dies, hi haurà 2 sets, com tu comentaves, el set Formentor, que és qui durà el pes de la retransmissió amb en Toni, la Sílvia i el nostre company del temps, en Dani Capó, però des de Sant Boi d'Elles, des dels estudis centrals, i seràs tu, també hi haurà com aquest dos caps, no?, per poder explicar fil per randa tot allò que passarà avui cap vespre i fent el compte enrere d'aquest eclipsi.
9: Efectivament, hi haurà un set que jo crec que serà espectacular des de Far de Formentor, un dels llocs, un dels punts d'aquí on també se podrà veure molt bé aquest eclipsi. hi ha hagut un desplegament des d'aquests set, com vos deia, en Toni Rigo i en Silvio Pol, juntament també amb en Dani Copó, conduiran aquest especial, aquest programa especial entre els informatius i els 5 dies, i anirem connectant de molts de punts de les nostres illes. Tenim una vintena d'equips entre totes les illes, i després també connectarem aquí en el plató dels 5 dies per posar una mica de context, per també explicar tot allò que vagi passant de la mà d'alguns experts professionals. Tindrem meteoròlegs, tindrem també, per exemple, un oftalmòleg que ens explicarà la importància d'utilitzar bé aquestes ulleres i poder veure l'eclipsi de forma segura. Tindrem també un expert perquè ens parli del comportament dels animals, perquè els animals també perceben de qualque manera aquest eclipsi. I bé,
7: una feinada, en definitiva, una feinada, moltíssim d'experts, moltíssim de protagonistes. I Jero, ara m'ho has de permetre una petita frivolitat, perquè evidentment ens interessa tot allò que sigui servei públic, tot allò que sigui informació de servei, però també hi ha altres cosones, i ja saps que a nosaltres el salseig és allò que també mos crida l'atenció. Hem d'esperar que en Jero mos eclipsi també amb el seu look avui, perquè abans de menjar com a aventura mos hauríem d'haver comprat una camilla tu d'estrella, de soleig i jo de llunetes. No sé, en Jero Mut ha preparat allà un vestit o un traje especial per avui o no?
9: Joana, és la veritat que no. ja sabeu que aquí en el 5 dies tenim un equip d'estilisme també meravellós que mos ajuden i mos preparen i mos vesteixen, mos posen guapos. I avui és un dia, evidentment, especial, potser vagi una mica elegant, puc dir, però tampoc no vos espero segons que...
7: Una altra cosa, però en Jero, elegant, per sí. Damunt de tot.
8: No, i abans de dir-te adéu, Jero, pensa que el dia de l'eclipsi no se poden dir mentides. Jo t'ho volia demanar, quin és el teu col·laborador preferit de 5 dies?
7: Que està dolent!
9: Vols que t'ho diguis de veritat, Xisco?
8: Clar, pensa que avui no se poden dir mentides.
9: No se poden dir mentides. Mira, ja, vosaltres dos, avui ara baixi estareu, però també hi haurà una altra persona, també hi haurà un altre col·laborador, que és el nostre estimat Pater, Carlos Fuentes.
8: És a dir, el Pater seria el teu preferit.
9: No he dit res més, només he dit que sereu vosaltres tres i que per jo sou top.
7: Top, ja top.
8: És que diplomàtica ella.
7: La podrien, que també
8: la podria nomenar ambaixadora d'eclipsis, perquè Jero, ella sempre quedaria bé.
7: Moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. Molt bé, avui cap vespre, i sobretot esperem que tothom segueixi aquest especial a partir de les 5 a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió. Fins després, Jero, gràcies.
9: Clar,
7: un beso gros, un beso gros. Res, tot a punt, i també tot a punt per parlar-vos d'esports. Amb en Toni Fuster, a partir de la 1, Esports 3, que mos dus per avui, Toni.
10: Bon dia, Joana. Avui parlarem d'eclipse? Un poquet del Mallorca.
7: No, del Mallorca.
10: No m'hauran d'eclipsar, l'eclipse en el Mallorca. Del davanter de 21 anys, Adrián Lisso. Veiem les imatges. És molt a prop de convertir-se en el nou fitxatge del equip de Luis García Fernández per aquesta temporada. Està pràcticament ja fet amb el Saragossa. L'acord és total. El Mallorca pagarà un 3 milions d'euros pel traspàs del jugador, però la condició és que enguany arribarà cedit i les 4 temporades següents el jugador ja serà propietat del Mallorca. Així el vermell no estaran obligats a pagar aquesta temporada, aquesta quantitat. Anem a veure, per tant, si arriba Adrián Lisso, que serà un futbolista que pot jugar d'extrem, un davanter important que pot reforçar aquesta davantera, juntament amb Adrián Fuentes, amb Andón Prats i també en Cito Lubumbo. I veurem Marc Domènech, el futur de Marc Domènech també, que està un poquet a l'aire, que podria sortir i cedir també a les pròximes hores. De tot això i també d'altres temes, d'altres qüestions, avui l'Atlètic Balears presenta dos jugadors, ho farà ara d'aquí uns minutets, en parlarem a partir de la 1:05.
7: Vos escoltam, gràcies Toni, que vagi molt bé. I també, ja sabeu que a partir de les 12 mos prenen el relleu a la televisió els companys de l'Aranam, però a la ràdio també un programa ben especial amb els nostres companys de les edicions del Dia, el Dia Illes, Menorca, Eivissa i Formentera i també Mallorca. Però qui capitanejarà tot això? I Dana Laura Turdes de Eivissa, bon dia, companya.
11: Molt bon dia, Joana. Sí, jo ja tinc aquí aquest capell de capitana i les ulleres de l'eclipsi, així que ja vaig amb tot l'outfit preparat per aquest programa que comencem a partir de les 12:04. Parlarem d'història dels eclipsis. Evidentment parlarem amb protecció civil del municipi de Sant Antoni, que serà on s'espera la màxima concentració de gent per veure aquest fenomen astronòmic. I, com sempre, completarem el programa amb els consells de Nana Cardona, d'una oftalmòloga, perquè, com hem dit abans a la connexió prèvia, ens hem de protegir els ulls i hem de fer molta pedagogia. I, mira, si som una miqueta pesats aquests dies, que no falti. Així que tenim fotografia, connexions amb na Clara, amb en Jaume, tot això a partir de les 12:04. Ja acabant de complir amb tots els detalls.
7: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, companys. A partir de les 12 ja ho sabeu, aquest programa especial també a IB3 Ràdio, també una programació especial a IB3 Ràdio avui capvespre amb els nostres companys de Xiu Xiu. També torna na Inés Mateu, que era de vacances i no se vol perdre. Res, nosaltres tornem demà, perquè demà torna a sortir sol, o no, si s'acaba el món. Però bé, vos esperam demà a partir de les 9 amb moltes més coses. Anau alerta, gaudiu d'aquest eclipsi i ja sabeu, ueres i protecció. Fins demà, gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En aquesta hora comencen les restriccions de trànsit a molts de punts de les illes amb motiu de l'eclipsi. Tot d'una connectarem amb Eivissa i veurem com afecta a la platja de Palma, un dels llocs on es preveu més afluència de gent, però abans volen saber quina és la darrera hora des del Centre de Coordinació d'Emergències 1-2, on es produeix en aquesta hora la primera de les reunions de coordinació de la jornada. Direcció General d'Emergències, Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. La reunió de dir que encara continua, ha començat de vés quan faltaven 20 minuts per les 12. La trobada està presidida per la presidenta del govern, Marga Proens. També hi es presenta el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles, així com els consellers d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i la consellera de Salut, Manuela García. També hi ha el tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. A més, per via telemàtica, els responsables dels diferents consells insulars segueixen aquesta trobada. Minuts abans de la reunió, en declaracions del programa El Dia d'aquesta Casa, la consellera Estarelles ha demanat a la ciutadania que s'informi. L'escoltam.
3: Ens preocupa només una cosa, que la ciutadania no s'hagi informat com toca i que hi pugui haver qualque desinformació o qualque informació que no hagi arribat en els punts.
2: A la pàgina web eclipsisegur.caip la ciutadania pot trobar la informació disponible per veure de manera segura aquest esdeveniment. També recomana consultar el mapa de carreteres en cas de desplaçaments i tenir cura del medi ambient per l'alt risc d'incendi.
1: I els aparcaments especialment habilitats a Estellencs i Banyalbufar ja estan complets, així que recomana no provar ni tan sols d'anar-hi. De fet, s'acaba de tancar el trànsit la carretera entre Esporles i Banyalbufar. Recordeu les recomanacions, que són planificar precaució, seny i evitar desplaçaments innecessaris. Unes restriccions de trànsit que ja són efectives a Eivissa. En aquesta hora ja s'ha tancat l'aparcament de la platja de Cala d'Hort. Helena Gregori, quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, sí, ja s'ha barrat el pas a l'aparcament de Cala d'Hort. Recordem que és un dels punts d'accés al Mirador d'Esvedrà, un dels punts més cercats durant el dia d'avui per veure l'eclipse. De fet, Sant Josep és un dels indrets allà on s'espera més afluència. I vist el consistori, de fet, ha afegit a aquestes darreres hores noves restriccions en aquest punt. Es farà efectiu a partir de les 3, no es podrà accedir a la carretera de Cala d'Hort a l'encreuament amb l'accés a Cala i Entrisca. També la zona de Cap d'Esfalcó a Platja d'Escolta Codolar per la zona de l'aeroport i a la carretera de Calacomta a Calabassa. Són aquests tres punts afegits de darrera hora on no es podrà circular a partir de les 3 de la tarda. Residents com altres punts restringits sí i podran accedir. Aquestes restriccions, com hem dit, seran efectives a partir de les 3. A la zona de Sant Antoni, un dels altres punts d'observació, l'accés al municipi es restringirà en funció de l'afluència. Recordem que les zones d'observació oficial d'Eivissa són Calagració, Calamolí, Platges de Comtes, a Pedrera de Port d'Estorre, en Cala i Entia i la costa de Sant Antoni. I per facilitar el desplaçament dels ciutadans en transport públic, el Consell d'Eivissa ha reforçat les principals línies d'autobús, la T1 entre Eivissa i Sant Antoni, la més freqüentada d'Eivissa. Augmentarà avui el servei un 33%.
1: Recordeu, hi ha 26 punts d'observació oficial. Tota la informació al respecte de l'eclipsi podeu trobar al web eclipsisegur.caip.es i també durant tota la jornada a la sintonia d'IV3 Ràdio. Són les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. En aquest programa especial en emissió per totes les illes, us donem la benvinguda des de l'Observatori Astronòmic d'Eivissa, al Puig dels Molins, on avui serem fent aquest programa. Si us ve de gust, si no us fa enrere la pujadeta fins aquí amb aquesta calor, ens podeu venir a saludar. Això sí, us hem d'avisar, no ens queden ulleres homologades d'IB3 per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit. Així que queda dit, avui és dimecres 12 d'agost. Ha arribat el dia que molts aficionats a l'astronomia estàvem esperant. Avui és el dia de l'eclipsi solar total, un eclipsi que recorrerà part de la península per acabar el seu viatge a la Pitiusa del Sud, després d'haver recorregut Menorca, Mallorca i Eivissa en aquest ordre. I és per això que avui també connectarem amb els nostres companys de les edicions del Dia Menorca, amb na Clara i Mamí, del Dia Mallorca, amb en Jaume Noguera, amb les veus expertes que els acompanyaran per aprendre, per exemple, a fotografiar l'eclipsi de la millor manera i escollir també, si sou a Mallorca, des d'on el podeu veure, si encara no ho heu fet. Aquí a Eivissa, la màxima concentració de gent es preveu, evidentment, a la costa oest, als municipis de Sant Josep i Sant Antoni, i per això començarem el programa repassant el dispositiu de seguretat que es desplegarà al municipi de Portmany. En parlarem amb el cap de Protecció Civil del municipi, en Domingo López, i hem de repetir els consells per observar l'eclipsi amb seguretat, i és per això que ens acompanyarà l'oftalmòloga eivissenca Anna Cardona, i també sentirem a les agrupacions astronòmiques tant d'Eivissa com de Formentera. I avui, any 2026, és possible que estigueu ja una mica saturats d'informació sobre l'eclipsi solar, però això no era així fa més de 100 anys. Volem saber com van viure els ciutadans pitiusos l'eclipsi total de fa 120 anys i volem saber també com era aquella Eivissa. Ens ho explicarà la investigadora i arxivera Anna Colomar Marí. I com sempre, és un plaer comptar amb na Nieves García Gálvez a la redacció i la producció. Molt bon dia, companya.
2: Bon dia, Laura.
1: Tot llest per veure l'eclipsi avui?
2: Tot llest, les ulleres i tot.
1: Les ulleres,
2: sí, sí,
1: tot,
2: no falten.
1: Un ventall també
2: per que si farà calor. Calor.
1: Exacte. Tenim, atenció, en Pablo Morganti, al comandament tècnic, amb naltros aquí al Puig dels Molins, i en Bernat Nadal, que farà la realització tècnica des dels nostres estudis a Palma. I quan són les 12:07, primer de tot, volem parlar del dispositiu de seguretat.

0: I començam parlant del dispositiu de seguretat, i és que davant la previsió d'una gran afluència de públic a espais naturals i miradors, el govern ha anunciat restriccions de mobilitat a totes les illes. Aquestes mesures afectaran els principals accessos a la costa oest de les quatre illes i també a zones amb un elevat risc de saturació i amb una capacitat limitada d'evacuació. Aquest operatiu ja està actiu des d'ahir a la tarda i des d'aquest matí ja s'estan monitoritzant les zones sensibles a totes les illes amb una especial vigilància entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit d'avui. A Eivissa, les zones d'observació oficial es troben als municipis de Sant Josep i Sant Antoni, a Calavadella, Calaterida, Platges de Comte, Port d'Estorrent, tota la badia de Sant Antoni de Portmany i Calagració. Així que per parlar d'aquest dispositiu, avui ens pot atendre uns minuts en Domingo López, que és el cap de Protecció Civil de Sant Antoni. Molt bon dia.
1: Buenos días.
0: Com deia ara la introducció, aquest dispositiu es va activar ahir a la tarda. Quina valoració pots fer-nos a aquesta hora del dispositiu fins ara?
1: Bueno, ahora por ahora, tranquilidad. No hay afluencia de vehículos en las zonas donde principalmente va a haber el evento, donde se va a poder ver el evento. Sí que se espera que a partir de las 3 de la tarde empiece a haber una afluencia mayor de vehículos en todas estas zonas. Se han establecido zonas de corte y a partir de ciertas horas, según qué zonas, no podrán hacer vehículos que no sean expresamente autorizados, residentes, que tengan la documentación relativa a ese domicilio que vive allí o por ejemplo, complejos hoteleros aportando la reserva del mismo.
0: Exacte. En aquestes primeres hores del dia d'avui, Domingo, què estàveu vigilant exactament?
1: Pues estamos vigilando principalmente los accesos a las zonas de donde se va a ver mejor el eclipse, que son las zonas de la playa de Arenal, la zona del Passeig de Ponent, allí en Ses Variades, la zona de Caladesmoro y Calagració principalmente.
0: Exacte. Al municipi de Sant Antoni de Portmany, ¿cuántas carreteras hi ha afectades ara mateix?
1: Ahora mismo se van a producir cortes en dos carreteras a partir de las 3 de la tarde, que son en la carretera de Calagració, ¿vale? En el cruce de Calagració y luego en el cruce que va a Cap Negret.
0: A Cap Negret, ¿eh? I és un dispositiu dinàmic que pot anar canviant en funció de l'afluència de la gent?
1: Efectivamente, es un dispositivo dinámico donde el personal se va a desplazar a medida que vaya habiendo movimientos hacia uno o hacia el otro. Si la policía local nos indica que hacia la zona de la Salada hay un mayor movimiento de vehículos, nos desplazaremos hasta allí para poder regular todo esto. Porque tenemos la zona de las Fontanellas, que en principio es una zona que va a estar cortada al acceso de vehículos, pero se espera afluencia de público ya por la misma gente que va a la playa de Calasalada y Calasaladeta. Entonces, sí que se va en ese punto en concreto se va a establecer un especial control, igual que en Punta Galera, porque aparte tenemos un alto riesgo de incendio forestal, que además estamos hoy en alerta 4 de incendio.
0: Exacte, s'ha d'anar molt alerta, sent molt prudent amb qualsevol situació que pugui provocar un incendi, tant de bo que no, però demanant màxima prudència. Li volíem demanar ara mateix al cap de Protecció Civil de Sant Antoni, en Domingo López, si aquest és el dispositiu més gran que s'ha desplegat mai al municipi.
1: Hombre, hemos hecho otros dispositivos importantes, pero como organización que se lleva preparando desde hace tiempo, pues sí. Normalmente los dispositivos importantes se suelen preparar con un tiempo, ¿vale? Pues son cosas que son previsibles. Ya sabemos todos los años cómo funcionan, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de los Juegos de San Bartolomé. Sabemos todos los años qué es lo que tenemos que hacer, porque es algo que hacemos todos los años. Pero eclipse no. Eclipse es algo que ocurre muy de tanto en tanto. De hecho, esto no había ocurrido en los últimos 100 años, con lo cual es algo novedoso para nosotros. Y sí que se ha establecido un plan además a nivel autonómico, donde la Dirección General lleva la dirección de todo del plan y establecemos los protocolos o la forma de trabajar que la Dirección General nos impone.
0: Idò, ja per anar acabant, una pregunta. Quines recomanacions podem donar a aquesta hora a la gent que avui vulgui anar a veure l'eclipsi des del municipi de Sant Antoni, des d'aquests punts d'observació oficial que comentàvem a l'inici?
1: Principalmente acudir con tiempo, ¿vale? Si es posible, pues no ir en zonas de acantilados donde se pueden producir riesgos, aparte del propio eclipse, riesgos de caídas, ¿vale? No aparcar vehículos dentro de zona forestal por el grave riesgo de incendio que tenemos. El no fumar, si estamos dentro de una zona forestal, el no fumar en la zona forestal, ni encender ningún tipo de fuego, y principalmente, sobre todo, pues llevar protección ocular para el eclipse, no llevar unas gafas cualquiera, hay que llevar protección ocular homologada además y preparada. Sé que hay escasez, sabemos que las farmacias ya no tienen, pero ha habido tiempo, es decir, la gente ha tenido tiempo para prepararse. Entonces, bueno, es mejor verlo por la tele, que a veces que
0: Absolutamente,
1: ves la
0: Paribe
1: tele.
0: tres.
1: Para IB3, efectivamente, para que no corramos riesgos.
0: I
1: La
0: tant,
1: seguridad es lo primero
0: idò.
1: de todo.
0: Absolutament. La seguretat és essencial, així que fem també des d'aquí una crida a la prudència i li volíem agrair molt a en Domingo López, el cap de Protecció Civil de Sant Antoni, que ens hagi atès avui.
1: Para recalcar una última cosa,
0: I
1: si hay
0: tant.
1: cualquier tipo de incidente, llamar al 112. Ellos van a hacer el enlace con los centros operativos que hay. Para pasarnos los incendios que puedan ocurrir y siempre habrá alguien de nuestro equipo cerca para poder acudir.
0: Absolutament, i és d'agrair la feinada que fareu avui. De fet, aquest Consell de Seguretat, evidentment, l'1-2 sempre atén a qualsevol cosa. Esperem que no s'hagin de mobilitzar molt, això també ho espero. Moltíssimes
1: Bueno,
0: gràcies.
1: pues muchísimas gracias.
0: Nosaltres ara fem un minutet de publicitat en tornar les càpsules de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, una mica d'història d'eclipsis, i connectarem amb Mallorca, tot això d'aquí un minutet, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Dissabte tornam, serà espectacular.
6: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
7: Serà de punyol vermell.
8: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
9: Trepidant, apassionant, divertida.
8: Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
10: Això vull jo.
6: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
11: A primera!
8: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
12: Que repiquen!
8: A IB3 Ràdio.
13: A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.

0: en blanc i negre.
1: Balladores, quan balleu, brusdeu el pas petitó. Quan balleu...
2: 12 i 20 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant aquest programa especial del Dia Eivissa i Formentera en emissió per totes les illes, això és IB3 Ràdio, estan fent aquest programa des de tot un emblema de l'astronomia de l'illa d'Eivissa, estem a l'Observatori del Puig dels Molins, construït l'any 1956, és el més antic de les Illes Balears i ha funcionat des d'aquest any de manera pràcticament ininterrompuda i avui dia el gestiona l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, just ara ens sentíem el seu portaveu. I avui, que com feim habitualment al programa, ens agrada posar la ràdio en blanc i negre per parlar d'història, jo em pregunto si des d'aquest puig, l'any 1905, es va poder observar l'últim eclipsi total de sol visible des de les Pitiüses, però del que sí estic segura és que el vam viure d'una manera molt diferent a com ho fèiem naltros, amb ulleres de protecció, amb una quantitat ingent d'informació. Per tant, per explicar-nos com es va viure a aquella Eivissa de principis de segle, aquell eclipsi, avui ens acompanya aquí en aquest set Nana Colomar Marí, que és investigadora i funcionària de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Després d'aquesta feinada de la que estan parlant, tu com vius un dia com és d'avui, Anna?
3: Ai, amb molta il·lusió, perquè la meva relació amb els eclipses total de sol va començar quan jo era petita, perquè la meva abuela ens contava que ella va viure l'eclipsi de 1905 i ella vivia en el camp, concretament a Sant Llorenç, i realment no s'ho esperaven, no coneixien bé que era un eclipsi total de sol, i els va agafar per sorpresa i realment ho vàrem viure una mica més amb por que no amb il·lusió, amb l'il·lusió que tenim ara. No? I sempre ens contava que de repent es havia fet fosc i les gallines se n'anaren a jeure. Això era sempre l'anècdota que ella ens contava, però.
2: Exacte, sí, ho hem explicat també i crec que de fet ho sentirem al llarg del programa com els efectes que tenen els eclipsis en els animals, que no en tenen, diuen, es fa por, es fa fosc a dormir. Va haver-hi molta diferència entre com ho va viure la gent, per exemple, aquí a Vila, no sé si tenien informació, la gent d'escamp no tenien idea del que estava passant.
3: No tant. Pensem que l'any 1905 ja hi havia premsa a Eivissa i es va que aquí a Vila, a la ciutat, molta gent, o quasi tothom sabia que passaria aquest fet astronòmic i s'ho esperaven amb alegria. De fet, les cròniques diuen que estaven per dalt les terrasses de les cases, per dalt les morades, a lo millor aquí on estem ara, a llocs alts, per contemplar aquell eclipse que va ser el migdia, l'any 1905, i que la totalitat va durar 3 minuts i uns segons, depèn del lloc on estassis. El camp no va ser així, no va ser així. He pogut parlar amb nets que recorden com els seus abuelos, els seus igüeles, pues, ho havien viscut realment per sorpresa, amb temor. Una família d'escovells, per exemple, estava avisada perquè el capellà els havia contat, però els havia dit que estessin amagats perquè podien quedar cegos. I llavors ho varen viure amagats i tancats dins casa seva. Un net també em va dir que seu abuelo contava que estava tot sol quan va passar l'eclipsi de 1905 per les muntanyes de la Cala i ell es va pensar que li venia la mort i es va assustar molt. Per tant, el coneixement pues, fa que el puguem gaudir més o menys. I ara, avui, per exemple, hi ha molt de coneixement, per tant, serà un eclipsi d'alegria i de festa.
2: Clar, la gent solia associar els eclipsis a fenòmens terribles. Aquesta foscor repentina era com un auguri de que alguna cosa dolenta havia de passar?
3: Efectivament, sí. Durant època medieval, aquests eclipsis s'associaven a guerres, a calamitats col·lectives, a morts de personalitats, de reis, de monarques, de prínceps, i dels més antics que he trobat referència, diríem, pues tots fan, són referències molt curtes, perquè tampoc no se'n sabia molt més, i tots fan menció de la foscor que havia portat l'eclipsi, les estrelles que es havien vist en aquell moment. Ara sabem que a part d'estrelles també hi havia planetes, però ells ho veien tot el que il·luminava per ells era estrelles, i també fan menció de que ningú ho havia vist mai. Llavors es ve que una mateixa generació és molt poc probable que hagi viscut dos eclipses totals de sol des d'un mateix indret. es poden caçar, anar-los a buscar, però des d'un mateix indret. I, però en aquest sentit, hem de dir que a Eivissa, els eivissencs varen poder viure una mateixa generació dos eclipses de sol, que varen ser els de l'any 1860 i els de l'any 1905, que realment és un període molt estret, molt curt per dos eclipses totals de sol.
2: Realment, perquè tu des de que has començat a investigar, que crec que és des de l'any 1, no? Quants d'eclipsis totals s'han pogut veure aquí a Ses Pitiüses?
3: Pues, efectivament, vaig acotar, diríem, aquests 2.000 anys des de l'any 1 i en su d'avui són 9 vegades que les illes Pitiüses han estat dins la franja de totalitat. 9 vegades, i hem de dir que la franja de totalitat és molt estreta, i d'aquestes 9 vegades, en dues ocasions, només mitja illa ha estat dins. En una ocasió va estar la mitja illa del nord i en una altra va estar la del sud. És molt capritxosa la franja de totalitat, hem de dir que sí.
2: Absolutament. Quines han estat les teves fonts per fer aquesta investigació? I ara et demanaré on la podem llegir o si la podrem llegir aviat. Però quines han estat les teves fonts?
3: Sí, vaig començar pues, recollint, diguem, anotant, arrel del que ens havia contat la nostra abuela, anotant tot el que jo em trobava dels eclipsis, no? Vull dir, un refrany, pues, tenim el refrany aquí, estels en ple dia, guerra, fam i malaltia. La crònica d'en Jaume I també recull un eclipse que va viure en Jaume I. I tot això pues, ho anava recollint. Llavors és una crònica que hi ha a un llibre de la catedral d'Eivissa. Tot això ho anava pues, recopilant fins fa uns anys que em vaig topar amb una pàgina de la NASA que també recull, com que els eclipsis totals de sol són tan previsibles com extraordinaris. Per tant, amb aquesta pàgina pues, em va ajudar molt a afinar tot el que jo tenia i a poder completar pues, aquesta llista d'eclipsis.
2: Exacte. I tota aquesta feinada ingent que has fet, Anna, la podrem llegir a alguna banda aviat?
3: Sí, ara he tancat ja l'article.
2: Aquest d'avui no l'inclouràs en la teva feina?
3: Aquest, direm, és una altra història.
2: Aquest ja forma part d'una nova generació d'eclipsis, no?
3: Sí, totalment, totalment. Llavors ja han dit, d'aquest ja tindrem temps de parlar-ne i es publicarà a la revista Fites.
2: A la revista Fites i ja podem saber aproximadament en quina data?
3: Supos que al llarg d'aquest any.
2: Al llarg d'aquest any,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
2: I do, res, espero que gaudeixis moltíssim del dia d'avui. Hi ha alguna cosa que com a investigadora i arxivera t'interessi de l'eclipsi d'avui o això ja tu ja d'aquest eclipsi només et dedicaràs a gaudir-lo, no? Em queda.
3: Ah, sí, a gaudir-lo. I també he

0: 12 i 28 minuts i ara m'ho anirem cap a Mallorca. Crec que ja tenim preparat en el nostre company, en Jaume Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com està, Laura?
0: Molt bé. A veure, posa'ns una miqueta de música per anar ambientant-nos, Jaume.
1: Anem a posar, per exemple, si podem, Starman, que serà la nostra sintonia del dia d'avui, perquè entrevistarem en el nostre... Starman, el nostre home de les estrelles. Però abans de parlar amb el nostre Starman, Salvador Sánchez, volem dir que a Mallorca se vol evitar la concentració de persones en els llocs amb molta visibilitat de la crisi, és a dir, la Serra de Tramuntana i també la platja de Palma. L'Ajuntament de la capital diu que només a la platja de Palma s'hi esperen més de 100.000 persones. Per això volem recordar les mesures que ha pres l'Ajuntament de la capital per evitar embossos i garantir que ambulàncies i serveis d'emergències puguin fer feina si és necessari i que també els accessos a l'aeroport estiguin lliures. Coneguem, idò, aquest dispositiu.
2: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
3: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
1: Per avui, l'Ajuntament de Palma té un operatiu extraordinari per gaudir del fenomen de l'eclipsi, però sense que afecti ni hospitals, ni serveis d'emergències, ni les connexions a l'aeroport. Els veïnats, treballadors, residents, vehicles autoritzats sí que podran passar, però a la platja de Palma penseu que avui s'hi ajuntaran tres factors: 30.000 veïnats, 30.000 turistes i 30.000 persones que se calcula que aniran avui a les 8:30 a veure l'eclipsi, o molt abans, a agafar el lloc. I per això hi ha un dispositiu d'emergències que s'ha coordinat des de la delegació del govern, cossos i forces de seguretat i emergències, i govern de les Illes Balears i, òbviament, l'Ajuntament de Palma. Per això saludam en el primer tinent de balda de cort, Javier Bonet. Senyor Bonet, bon dia, benvingut de Bellnou.
4: Molt bon dia.
1: Bona idea és que, per exemple, una ambulància pugui arribar a un hospital sense cap problema, sense embossos i sense cap obstacle, no?
4: Sí, això és el que s'ha previst en aquest dia. Hem de garantir que qualsevol ambulància o qualsevol persona que hagi de mantenir a l'hospital hi pugui anar sense problema, i qualsevol persona que hagi d'agafar un vol també el pugui agafar, perquè imagineu-vos el desastre de que 2.000, 3.000 persones no agafessin un vol avui, dia 12, per tant, amb els hotels plens, i han d'evitar aquesta situació.
1: També, de fet, se tancaran sortides de l'autovia de Llucmajor progressivament des de matí, i els treballadors acreditats i a través d'un QR els veïnats podran, sí que podran entrar, és a dir, que això no han de passar pena, els veïnats i els treballadors.
4: Sí, les vies ja estan tancades des de les 8 de matí, i ara els treballadors i persones que residesquin allà poden entrar sense cap tipus de problema. Els treballadors amb aquest QR que han activat al llarg d'aquest mes que han fet feina, i tots els residents mostrant qualsevol cosa que pugui certificar que són residents de la zona o propietaris d'una vivenda.
1: Clar, també per prevenir incendis forestals està tancat el bosc de Bellver des d'avui de matí també, i també els accessos en burgueses. És a dir, no importa que serien... intenti pujar a Bellver ni a la burguesa, perquè els accessos estan tancats per reduir el risc d'incendi forestal, no és així?
4: Sí, estem amb una alerta a nivell 4 de risc de foc, ja sigui amb una closca d'un cigarro, sigui un cotxe que tingui un petit accident, sigui qualsevol cosa, el risc és molt alt i hem d'evitar qualsevol tipus de problema que pugui haver. Per tant, els accessos tant a la serra com en el castell de Bellver com a la burguesa estan tancats, i per anar a la plaia, que la gent també hi pensi i agafi el transport públic, que a partir de migdia ja se reforça totalment aquest servei de CMT i la gent podrà accedir sense cap tipus de problema en el bus de CMT.
1: O si no, a peu o amb bicicleta, que és una passejada, i a les 7 del cap vespre ja comença a fer bon passejar. És a dir, oblidar-nos de cotxe privat, de vehicle privat i transport públic. És així.
4: És així. Amb el vehicle particular no arribaran a la plaia de Palma, i lo de més, el que poden fer és partir un atasco o un col·lapse i haver d'estar durant hores a dins un cotxe. Per tant, han d'evitar agafar el vehicle particular. Si volen anar en bicicleta, si volen anar a peu, és un passeig, i si no, que agafin el bus de CMT.
1: Idò, així ho farem, senyor Bonet, primer tinent de balda de l'Ajuntament de Palma. Gràcies per aquest consell i per vigilar que tot surti bé, que avui puguem gaudir de l'eclipsi. Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres i que disfruteu l'eclipsi.
1: Bueno, nosaltres continuem amb aquest programa especial.

0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Pau.
1: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
2: Si escoltàvem Starman de David Bowie un dia com avui, és que hem de parlar amb en Salvador Sánchez, president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca. Bon dia, Salvador, com estàs? Nerviós, alegre, content, hola, preparat?
3: Bon dia, no, il·lusionat, perquè ja n'hi ha poc d'eclipses totals que pugui gaudir. Jo el darrer que vaig gaudir, Europa, va ser el darrer d'Europa.
2: Ah, imagina't.
3: Quina... va ser l'agost del 99.
2: Gols del 99,
3: ja, tens ja raó. Parlava, ah, el 2026 n'hi haurà un. Wow. L'altre dia a Múnich, van estar, una setmana allà fent feina, i em van dir, el 2026...
2: Efectivament, que el 2025 n'hi hauria un altre. Jo el que volia saber, Salvador, és a on el veuràs en l'eclipsi. A on serà? No sé si tenim connexió, si l'hem perduda. Tenim connexió amb en Salvador. En qualsevol que... Salvador, tu a on veuràs l'eclipsi? Sí. On posaràs el telescopi?
3: Bueno, nosaltres tenim tres grups de treball. Un està a Formentor, un altre està a Llencs, que és de... nosaltres, i l'altre...
2: No te mogui, no te mogui molt, que te perds la cobertura, Salvador, que avui hi ha molta gent xerrant per mòbil. Jo te volia demanar, si és cert que avui el que volem, quan la lluna tapi el sol, és la cara oculta de la lluna, perquè, clar, el sol li pega a la lluna, a l'altra banda de la lluna, és així, és cert? El que veurem avui durant l'eclipsi és la cara oculta de la lluna?
3: No, la cara oculta de la lluna. Hombre, sí, la banda de darrere, però, claro, no veuràs res, eh?
2: Efectivament.
3: Sí, dir res és una tonteria.
2: D'acord.
3: Si s'ha recorregut aquesta ocurrència, és una...
2: No, sí. se m'acaba de acudir a mi. Escolta, científicament, quina importància té per vosaltres? Vos serveix per investigar qualque aspecte en concret de sol o de la lluna? Per tu, científicament, quina importància té? Perquè nosaltres no...
3: Ja hem avisat.
2: Anem a telefonar en Salvador per via normal. Recordeu que tindran la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca tres punts d'observació. Un serà a Formentor, un altre a Estellens, tots sempre ubicats en aquestes zones on sigui... també, òbviament, els seus telescopis també tenen un filtre bastant especial. I també recordeu que si heu de fotografiar en el vostre mòbil l'eclipsi, el que s'ha de fer és posar-li un filtre especial per no fer mal en el sensor de la càmera. Si ho provau durant molta estona, podeu cremar el dispositiu de control de color. Salvador, te volia demanar quina importància té per vosaltres un aconteixement com aquest. Avui aprendreu qualque cosa sobre, per exemple, les perles de Bailey, que són aquells llumets que s'abaven de les muntanyes de la lluna?
3: Si hi ha sort, sí, però com que l'eclipse se produeix tan baix, només de 2,5 graus d'altura, és difícil, que pugui servir per investigar. Ara, espectacular ho serà, si hi ha de més espectaculars que es puguin millorar. Per investigar poca cosa, perquè està molt baix.
2: A Formentor, ja, Estellens...
3: A tot allò que diuen que interès científic, quasi zero, perquè no deixa l'altura que se troba el sol.
2: Formentera, però, Estellens, ja, i bon metge sereu, a part de Formentera i Estellens?
3: Hombre, ja n'hi ha prou, no? I a Formentor...
2: Formentor. Sí, Formentor sí. I Estellens. Escolta, i també et volia demanar si l'any que ve l'eclipsi que hi haurà serà també de sol, serà parcial, com
3: si
2: serà l'any que ve?
3: Serà parcial de sol a un 90%, que se nota d'edat. I molts de grups ja estan pensant d'anar a Cádiz, perquè Cádiz sí que se veurà total.
2: I aquí no ho notarem l'any que ve?
3: 90%. 90%. 90%. I el 2028 hi haurà una anular, que és de pel·lícula, que és l'Arro de Foc, que serà el mes de gener del 2028.
2: Gener de 2028, un a anul·lar. Aquest sí que també m'interessa. I tu concretament, a on? A Formentor o Estellanc seràs, en Salvador Sánchez? No,
3: jo estic a Solla,
2: Ah, veus, ja sabia.
3: Estic intentant arribar a Solla. Sí, ja fa anys. Nosaltres ja ho teníem previst, això.
2: Clar.
3: Però resulta que aquí diuen, gent que diu, llevo 25 anys esperando, pues ya has podido estar, tío. O sea, son efemérides. Efemèrides astronòmiques, ho deixem per això, home, com el pronòstic que tu i jo podem comprar.
2: Tu fa 27 anys a Múnich ja sabies que hi havia l'eclipsi d'avui, en qualsevol cas...
3: I fèiem bromes, i ens vam preparar,
2: ens vam preparar.
3: 27 anys. Ràpid, no? 27 anys.
2: Fundació de l'Institut d'Astronomia Astronàutica de Mallorca amb observadors a Formentor, Estellans i en Salvador Sánchez, que serà a Solla. Salvador, Starman, moltíssimes gràcies
3: i que ho vegi
2: de l'eclipsi. Bueno, nosaltres tornem a l'Espuig dels Molins. Laura Tur, allà teniu l'observatori que funciona des de l'any 1956. Endavant, companyes.
4: Efectivament. Moltíssimes gràcies, company. Gaudeix molt també tu de l'eclipsi.
2: Moltíssimes gràcies, així ho farem.
4: Són les 12:39, ara fem una aturada per la publicitat i en tornar sentim a l'Associació Astronòmica de Formentera, connectam amb Menorca i repassam consells de salut per protegir-nos els ulls i poder fer una observació segura de l'eclipsi. En un minutet, aquí a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio és història.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.

0: Jordi Alemany, president de l'Associació Astronòmica de Formentera. Per què és tan important l'eclipsi d'avui?
1: Jo el que destacaria de l'eclipsi és primer l'extraordinària raresa, ja que aquest eclipsi del 2026 serà el primer eclipsi total de sol visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. Hem de tenir en compte que les Balears estan dins de la franja de la totalitat i la diferència entre un eclipsi del 99% i un del 100% no és petita. Físicament i visualment són fenòmens radicalment diferents. Succeirà al capvespre, el sol estarà molt baix, a uns 3 graus d'alçada. Això fa que tindrem un sol eclipsat pràcticament enganxat a l'horitzó. Aquí hem de destacar l'enorme potencial fotogràfic d'aquesta coincidència, d'aquesta geometria. També hem de tenir present que a Balears normalment tenim un avantatge meteorològic important. Acostuma a fer bon temps, per bé que ara hi ha alguns núvols, però les previsions de meteorologia són bones durant el moment de l'eclipsi. Hi ha una coincidència astronòmica fantàstica, també, les Perseides. L'eclipsi passa a la nit del màxim de les Perseides. Aleshores tindrem ausència de llum de lluna, ja que l'eclipsi passa amb lluna nova, un eclipsi solar sempre té lluna, és en lluna nova, tindrem l'eclipsi total al capvespre, després tindrem que es farà de nit, serà negra nit i després tindrem les Perseides. Això per divulgació astronòmica és una combinació magnífica. I per últim, el component humà i turístic, no? Durant la totalitat d'un eclipsi passen simultàniament fenòmens perceptibles impressionants. Cau la il·luminació, canvia la temperatura, l'aparença del paisatge, la corona solar... Això el converteix en un esdeveniment col·lectiu, no només astronòmic. Hem de tenir en compte que l'ombra de la Lluna haurà recorregut milers de quilòmetres des de l'Àrtic, Groenlàndia, Islàndia, atravessarà tota la península d'oest a est, saltarà tot el Mediterrani i acabarà el seu recorregut a les Balears. O sigui, no l'hem de vendre com que el Sol es taparà. Hem de tenir en ment que estarem dins de l'ombra de la Lluna, una ombra d'escala planetària que s'estarà desplaçant per la superfície terrestre i atravessarà i acabarà a les Illes Balears. I nosaltres estarem dins d'ella. O sigui, jo destacaria aquestes paraules, la raresa d'aquest primer eclipsi en més d'un segle, que tindrem la totalitat a les Balears, que estarà baix, el Sol a l'horitzó i les Perseides.

0: 12:43 i després d'aquest missatge que ens arribava des de l'Associació Astronòmica de Formentera, fem un salt cap a Menorca. Des de la platja de Sant Tomàs ja ens escolta la nostra companya, la directora del Dia Menorca, Clara Imamí, amb una veu experta que ens donarà consells per poder immortalitzar aquest fenomen històric de la millor manera. Clara, molt bon dia, companya. Això no és cap d'any, però també és un moment de molta eufòria, veritat?
1: Molt bon dia, Laura, i a tots els oients de les Balears des de la platja de Sant Tomàs. Bé, ben al costat de la platja. No som damunt d'arena, però estic en un hotel perquè ara vos explic tot el que està passant en aquest punt de Menorca. És un esdeveniment, evidentment, emocionant, apassionant, a Menorca l'espera també amb ganes. Just aquí al costat de l'hotel on ens trobam en aquests moments, en el hall de l'hotel, hi ha la platja de Sant Tomàs i és un dels punts declarats com a zona d'observació oficial i, per tant, són moltes les persones que a aquesta hora ja són per aquí i que aniran venint també al llarg del dia per gaudir d'aquest eclipsi únic i bé, tan únic que no sabeu des de Fotopils quina n'han organitzat en aquests darrers dies. Ens acompanya el fotògraf, expert en naturalesa, astrofotògraf, expert en eclipsis i co-creador de Fotopils, en Toni Cladera. Com estàs, Toni? Bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia. Mira, passant-ho una miqueta de calor, però bueno, ho anirem passant.
1: Bueno, aquí en el hall de l'hotel anem bé, però escolta'm, fa calor, sí, hi ha un bon dia per veure l'eclipsi, per veure aquest espectacle.
2: Sí, la veritat és que sí, l'únic que ens ajudarà també a disfrutar molt serà la calitja que ens espera baix de tot, però podrem observar, jo crec que avui volem veure el sol dins la mà.
1: Escolta'm, tu ja n'has vist d'eclipsis amb la teva càmera. Què se sent quan tens un fenomen d'aquestes característiques just davant? Mira, ja se li posa la pell de gallina.
2: Sí, i no és broma, se m'està posant la pell de gallina, perquè cada vegada dius, per molt que n'hagis fet, el 2017, que vaig estar a Oregon, 2024 a l'illa del Príncep Eduard, a Nova Escòcia, Canadà, cada eclipsi és diferent. La durada és el de menys, és el moment de la totalitat que... És que és inexplicable. És com explicar a una persona les festes de Menorca sense haver-la vist mai, la gent. Vull dir, és impossible, no es pot explicar, s'ha de viure.
1: Ets co-creador, juntament amb altres companys de Fotopils, que aquests dies esteu oferint, bé, oferiu durant tot l'any experiències amb càmera, trípode i fotografia.
2: Exacte. Per l'eclipsi aquest, per exemple, hem organitzat tres viatges, un aquí a Menorca, amb 12 Fotopillers, uns que són al nord, que han hagut de baixar cap al sud pels els nivolats, ara se'n van direcció Burgos, a tota pastilla, i els altres, amb un altre mestre, estan a Islàndia. És a dir, hem organitzat tres viatges a la vegada i ja tenim tancat el viatge de l'any que ve a Càdiz.
1: Això s'ha de fer feina amb antelació. Evidentment, no pots venir aquí amb càmera i trípode sense haver planificat. Porteu dies fent feina i porteu dies que vens aquí a l'hotel perquè hi ha algun d'aquests fotopillers que estan aquí. I què esteu fent en aquests previs dies? Sé que esteu dormint poques hores.
2: Sí, la veritat és que sí. De fet, l'hotel és el camp base de Fotopils, d'aquest viatge. Nosaltres som aquí amb el company Rafael Pons i jo mateix i estem amb el grup tots els dies, anem a fer sortides de sol, classes teòriques, anem a fer postes de sol, anem a fer Via Làctia i dormim dues horetes cada dia per llavors aixecar-nos una altra hora d'anar a fer una altra sortida de sol en aquest paisatge que tenim a Menorca tan xuls.
1: I com alinear el trípode, la càmera, subjectiu amb aquest moment en què la lluna cobrirà el sol?
2: Antelació, anar amb antelació, provar el foco, mirar la llum, preveure quina llum tindrem, per si hem de canviar paràmetres, si no, i sobretot ajudar els companys, els fotopillers, que treguin la millor foto. I si per això nosaltres no podem fer la foto, no hi ha cap problema.
1: En el vostre cas sou tot un equip de fotògrafs que esteu a diferents punts, tant de Menorca com bé que ens expliques també d'Espanya. Jo no sé si arribaran els que estan correguent per les condicions meteorològiques.
2: Sí, arribaran segur. De fet, ara ja quasi deuen estar arribant a Burgos, un d'aquests pobles de l'Espanya abandonada, un poble que no viu ningú, que gràcies a un contacte que tenim per allà doncs hem aconseguit poder anar fins allà. ja que hem planificat amb l'eina que tenim de planificació el lloc ideal per veure aquest eclipsi.
1: A més, també des d'Islàndia, Groenlàndia i Espanya es veurà 100% de totalitat d'aquest eclipsi. Les persones que ens puguin estar escoltant, que siguin aficionats a la fotografia, Toni, que no hagin estat en els vostres tallers, però que vulguin fotografiar aquest esdeveniment, o fins i tot avui en dia que tots ens consideram un poc fotògrafs gràcies als telèfons mòbils, podem fer qualque cosa els que no entenen ni idea de com fotografiar un eclipsi?
2: Molt bé. El meu sincer consell és el que no s'hagi pogut preparar, no conegui la seva càmera o li pugui fallar qualque cosa, que per favor s'endugui la càmera per si vol fer una foto, dues, però que disfruti, si és el seu primer eclipsi, que disfruti d'aquest esdeveniment. Perquè pels que començau a fer eclipsis, és el més difícil que podríem tenir. Seguint tan baix, l'exposició fotogràfica és molt difícil. Per tant, recomano que si qualcú té dubtes, que deixi la càmera, que disfruti molt, que es miri el sol amb les ulleres i a la totalitat es pugui llevar les ulleres i disfrutar d'aquest moment que hi haurà, perquè podrem veure Venus, podrem veure algun estel, serà com si caigués la nit de seguida.
1: Clar, se vosaltres ho prepareu amb molt de temps i si no ho tens ben preparat, a més et sol cau en una posició bastant avall, per exemple, l'eclipsi del 1999, jo record que estava a la platja de Brighton, que era un dels llocs a Anglaterra que es veia, no al 100%, però gairebé, era a les 12 del migdia, la posició del sol era una altra, això és una condició també indispensable a l'hora de tirar una fotografia.
2: Clar que sí, hem de tenir en compte que quan el sol baixa dels 20 graus d'altura estarà entrant dins un terme que es diu extinció atmosfèrica, és a dir, l'atmosfera baixa ens localitza, ens tapa la visibilitat i ens deixa veure aquest sol tan xulo, tan vermell. No? L'any que ve, per exemple, a Menorca, a les 11 del migdia, veurem un eclipsi amb un 85% tapat, serà preciós, però serà molt amunt, serà 40 graus, serà més o manco ja venia ara l'estrella polar, no? Tenir un eclipsi d'un 99,99% no és un eclipsi total. L'experiència, torno a repetir, de veure un eclipsi total perdura tota la vida.
1: Quants n'has vist? Quantes experiències tens amb eclipsi a altres parts també del món?
2: Com a parcials, doncs els he pogut viure a un institut amb els al·lots ensenyant a mirar el sol en seguretat, a Mallorca, i jo com a mallorquí, com a bon mallorquí que som, i llavors els he vist a Oregon, a Salem, a Portland, i a l'illa del Príncep Eduard, que és un puesto increïble, a Nova Escòcia. No sé si coneixes el llibre o la sèrie d'Anna de les Tejas Verdes, va néixer allà, veig per ser dins que seu, avui dia va ser brutal l'experiència d'una setmana, imagineu-vos, 7 dies, 6 dies plovent, no veiem res, i el darrer dia del dia de l'eclipsi es va obrir el cel i vam poder fer l'eclipsi, amb molt de nervis, però el vam poder fer.
1: I d'aquí a Menorca fa uns dies que tenim un poc de calima, però avui també s'obrirà el cel, perquè clar, l'eclipsi d'avui fa 100 anys no hi eres, jo tampoc, així que...
2: No hi érem, per tant, l'hem de disfrutar, i si estàu a la zona d'observació oficial, si veniu a Ciutadella, per exemple, allà on es pugui veure el sol com es posa a la mà, és increïble, perquè podreu veure com si una mitja lluna, que és el sol, es posàs dins la mà. Vull dir, és un espectacle increïble.
1: I si estàs fent una fotografia, també t'has de mirar subjectiu i has d'enquadrar amb ses ulleres posades de seguretat?
2: Val. Això és una pregunta molt interessant, perquè, primer, si jo he d'enquadrar mirant la pantalla LCD de la càmera a les ulleres d'eclipsi, no veuré res. Per tant, el que he de fer és mirar a través de la pantalla de la càmera, perquè la podem batre a la càmera, la podem girar, mirar la pantalla de LCD i anar mirant sense posar moltes ulleres, però mai mirar cap al sol. Sempre intentant cercar el sol a través de l'objectiu i mirant sempre la pantalla de LCD.
1: I de Toni Cladera, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres i feliç eclipsi, feliç espectacle.
2: Igualment, sempre desig el mateix cada vegada que vaig a un eclipsi, que tingueu bona llum i bona foscor.
1: Clar que sí, moltes gràcies. Bona llum i bona foscor també per tu, Laura, i per tots els oients d'aquest programa especial del dia eclipsi.
0: Mil gràcies, companya Clara i mami. També gràcies a en Antoni Cladera per tots aquests consells per poder tenir les millors fotos de l'eclipsi. Són les 12:53 i avui, sobretot, ens hem de protegir la vista.

0: I és que ho hem estat repetint molt aquests dies, des de programes, informatius, xarxes, observar l'eclipsi amb seguretat i amb ulleres homologades és essencial per poder gaudir d'aquest fenomen natural amb seguretat i evitar danys a la retina. Però crec que en un dia com avui cal ser repetitius i recordar els consells bàsics que hem de seguir i per això ja ens acompanya aquí a l'Observatori del Puig dels Molins l'oftalmòloga Anna Cardona. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Quins són els consells bàsics que ha de seguir sa gent? Ho hem anat repetint, però això, cal recordar-ho per fer una observació segura d'aquest eclipsi.
1: És importantíssim per aquests casos, en quan comença l'eclipsi o quan ens posem a mirar el sol, dur les ulleres homologades. S'han venut per tot. Ara m'estan dient que estan totalment agotades, que està quasi rebenta d'ulleres. Però és superimportant que tinguin el código CE i hi ha que mirar que posin 1, 2, 3, 1, 2 i un guió 2, 2015. Hi ha antigues, hi ha gent que guarda d'anys anteriors per algunes coses que hagin vist, tenen que posar aquest còdic. Superimportant, dur les ulleres.
0: Exacte. Com les hem de col·locar, Anna?
1: Les ulleres. En aquest cas, el més important serà, jo crec, perquè els adults ho tenen molt clar, com se posen les ulleres. Quan te posis les ulleres, veuràs molt fosc. Hi ha que mirar, sobretot, els nens petits. No pots estar tu mirant si vas en nens petits perquè ells tindran la tendència de mirar per damunt de la ullera, perquè realment quan te posis la ullera no hi veus tan bé com sense elles. I sobretot vigilar els nens petits que no mirin per damunt de la ullera.
0: Exacte, ni per damunt ni per baix.
1: Sempre recte pels vidres, bueno, pels plàstic, que formen aquestes ulleres.
0: Exacte. I hem de fer descansos? Per exemple, si estan mirant a través de les ulleres, podem estar tota l'hora que dura tot el fenomen o hem d'anar fent descansos?
1: Bueno, és molt difícil calcular els temps perquè realment no tenim una evolució històrica i realment no sabem exactament a partir de quin punt se danya la retina. Però és cert que s'ha recomanat, hi ha puestos que han dit cada minut i mig descansar una mica, de mirar el sol, hi ha ulleres que han dit 3 minuts, però lo important, és cert que l'eclipse començarà a començarà sobre les 7 i mitja, més o menys, fins les 8 i mitja durant una hora s'anirà fent un eclipse parcial fins a arribar a total, és important no estar aquesta hora mirant directament l'eclipse.
0: Anar
1: parpadejant, per suposat, i anant d'estones deixant de mirar l'imatge, perquè realment no és més que una lluna davant d'un sol. Vull dir, no fa falta estar mirant tota l'hora l'eclipse.
0: Exacte. A veure, per aquí, gent de l'equip m'ha demanat que et faci aquesta pregunta molt important. En algun moment de tot l'eclipse, mos podem treure aquestes ulleres? Mos les podem llevar?
1: Bueno, important, amb això. Hi haurà un minut que tindrem un eclipse total, és a dir, se mos farà de nit, podrem veure els estels. Aquest minut, que realment t'ha dit que són 63 segons, en aquest moment te podràs treure les ulleres, però quan tornis a veure l'halo al voltant de la lluna, te tens que tornar a posar les ulleres. Un adult ho podrà controlar. Jo, un consell pels nins, que no se les treguin. És cert que si no se les treuen no veuran res, si era fos, si era de nit, però és un moment molt important, és un moment que realment, possiblement, potser no tornem a veure mai més, però hi ha que conservar la vista per tota la vida.
0: Exacte, i no arriscar-nos
1: massa. No mos ajugam.
0: Hi ha algun grup de població en el qual no se li recomani mirar aquest eclipsi i que el puguin mirar per IB3 Televisió, que faran una cobertura meravellosa?
1: Jo personalment crec que nenim petits. Els nens petits.
0: De quina edat estan parlant?
1: Quan més petit siguis el nen, el cristallí és més transparent i deixarà passar més rayos ultravioletes. Llavors, i és més difícil de controlar. També és cert que si són molt bebès, com no saben el que tenen que mirar, tu quan intentes mirar en el sol ho deixes de mirar, perquè realment, i ells no saben el que tenen que mirar. O sigui, jo crec que els bebès no ho miraran.
0: No. Per tant, esbojos petits, molt de compte.
1: Molt de compte i vigilar-los.
0: Exacte. I tampoc anar mirant l'eclipsi a través de la pantalla del mòbil, no. Si estem gravant o fent fotos.
1: No m'ho serveix ni les ulleres de sol, ni radiografies, ni pantalles de mòbil. Tot té que tenir filtre.
0: Perfecte. Idò, Anna Cardona, oftalmòloga, mil gràcies per haver estat avui amb nosaltres recordant aquests consells que, tot i que puguin parèixer bàsics, és important recordar-los.
1: Sí,
0: mil gràcies. A gaudir moltíssim de l'eclipsi.
1: Igualment. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Són les 12 i 59 minuts i gairebé amb la durada que tindrà l'eclipsi nosaltres hem arribat al final del programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies també a l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa per haver-nos cedit aquest espai a l'Observatori del Puig dels Molins i també a l'Ajuntament d'Eivissa. Mireu, l'any 2013, a la pel·lícula Barcelona nit d'estiu d'en Dani de la Orden, també miraven el cel, però no era per mirar un eclipsi. En qualsevol cas, el missatge és el mateix, perquè avui també l'important, quan hagi passat l'eclipsi, ja baixeu els ulls per llevar-vos aquestes ulleres, és qui teniu al costat, així que gaudiu d'aquest fenomen històric, si podeu amb la gent que més us estimeu, seguiu les recomanacions de seguretat, protegiu-vos la vista i gaudiu també amb aquest humil homenatge a na Bonnie Tyler. Naltros, si demà surt el sol, tornarem en l'horari habitual i en emissió per a Eivissa i Formentera. Bona tarda i fins demà, gaudiu d'aquest eclipsi.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. La jornada transcorre en certa normalitat, tota la que permet un dia d'eclipsi solar total, amb gairebé 2 milions de persones a les Balears, però a pobles de la Serra de Tramuntana ja s'han produït els primers embossos, aglomeracions, algunes de les zones on s'espera més afluència de gent per veure aquest fenomen astronòmic quan encara falten 7 hores i mitja perquè la Lluna tapi completament el Sol. També s'han produït alguns tancaments de carreteres abans del que estava previst. Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2, Carme Moreno, bon dia.
3: Bon dia. La Direcció General d'Emergències informa dels talls de carreteres. Han de dir que s'ha avançat la restricció de circulació a la MA10 d'Andratx fins a Valldemossa. La circulació s'ha desviat cap a Deià i Soia per l'altra afluència, han de dir, de vehicles que hi ha a la zona. Més novetats pel que fa a la xarxa viària. Hi ha tallats els accessos a Cala Tuent i Sa Calobre perquè els aparcaments estan plens. També estan tallats els accessos al port d'Escanonja i al port de Valldemossa. Han de dir també que el cap de Set Salines tampoc s'hi pot accedir i també està tallada la via que uneix Andratx en Santelm. Continua aquí a la seu de l'1-2 la reunió del CECOPI per analitzar punt per punt aquest pla d'emergències per fer segura l'observació d'aquest eclipsi i s'analitzen aquí en aquesta reunió tant temes importants com la protecció del medi ambient i també la part de salut pel que fa a la salut ocular de les persones perquè puguin observar aquest eclipsi de manera segura.
2: Està previst que sigui d'avés les 8 i mitja. La primera illa on serà visible totalment és Menorca, segons el web del govern, a les 20:30:01. Com estan assent aquestes hores prèvies i com s'espera la resta de la jornada? Menorca, Gemma Carrasco, bon dia.
4: Bon dia. Falta de poques hores per l'eclipsi. Ja es comença a notar la gran afluència de persones a les zones d'observació de Menorca. Son Bou, per exemple, un dels punts habilitats, pràcticament ja no queda espai per aparcar i molta gent ja s'hi ha desplaçat per assegurar-se un lloc des d'on poder veure l'eclipsi. El dispositiu de seguretat i mobilitat encara s'intensificarà durant les pròximes hores. A partir de les 3 del capvespre es tancarà molts dels carrers i accessos als punts oficials d'observació, especialment a Ciutadella, que concentra bona part d'aquestes zones i on es preveu la major afluència de tota l'illa. Les 5 es tancaran també a les carreteres d'accés al Far de Cavalleria i al Toro, que se sumaran al tancament de Punta Nati, on l'accés en vehicle està restringit des de les 8 del matí. Amb tot, la policia demana respectar sobretot la senyalització i les indicacions dels agents i evitar estacionar en llocs improvisats. José Calero, subinspector de la policia local de Ciutadella.
5: Sobretot que hagan caso a las indicaciones de los agentes de la autoridad, que tienen que tener en cuenta que estamos trabajando para velar por su seguridad, que hagan caso a las restricciones, que no estacionen en sitios inadecuados, en fincas, en arcenes, que no obstruyan la circulación, que dejen trabajar los servicios de emergencia.
2: Si aconseguiu arribar a un lloc on hi hagi visibilitat màxima, heu de saber, i és important insistir, s'ha de mirar l'eclipsi en tot moment amb ulleres que siguin homologades. Mentre estan durant la jornada d'avui, hi ha un degoteig d'ulleres retirades del mercat. Les darreres, les de multiòptiques, una alerta que ha notificat la Direcció General de Prestacions de Farmàcia i Consum del Govern Balear. I recordem que altres comunitats han immobilitzat ulleres d'Opticalia, Lenstar, SP, Aircare Professional, Pelispan, Homenaje i o Rio. Recordem que aquestes oeres no són segures perquè anul·len de totalment la visibilitat i el perilles que ens les llevem per intentar veure l'eclipsi sense protecció. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ja ha tancat el fitxatge del que serà el nou passatger, Adrián Lisso, davanter del Saragossa, que la temporada passada va jugar cedit al Getafe i que arribarà avui hora baixa a l'illa. La situació se va complicar per l'interès del Venezia italià, que ahir va oferir 3 milions i mig d'euros, i això va obligar el Mallorca a refer les negociacions amb l'interès de l'equip italià. De fet, Lisso el que volia era fitxar pel Mallorca. Lisso arribarà cedit fins a final de temporada amb una opció de compra obligatòria i signarà per 4 temporades més en acabar aquesta. Això li servirà al Mallorca per estalviar-se els 3,5 milions d'euros d'aquest mateix estiu. Farà la inversió el pròxim estiu i signarà Lisso, com dèiem, fins 2031. Això no vol dir que s'hagi tancat el mercat. El Mallorca encara està pendent de la sortida de Mojica i qui sap de si qualcú més, i de l'arribada d'un altre lateral esquerre, o no, tenint en compte Lato i Orejuela. Encara podria arribar un mig centre defensiu, estil Mascarell, i falta un davanter golejador que en aquest moment no hi ha a la plantilla. Pel que fa al Valladolid, l'ex-mallorquinista Amat Ndiaye no tornarà a Somos dissabte. El Valladolid el traspassa al Losail de Qatar. A segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat avui dos jugadors, Miguel Soler i Alfa. En futbol sala ha començat la pretemporada del Palma Futsal B, que la temporada passada va quedar a les portes de l'ascens a segona divisió. I en natació, Estela Tonrat va ser cinquena a la final dels 200 metres esquena. Avui és el torn d'Hugo González, també a la final de la mateixa prova, a les 6:40 d'avui hora baixa. Des d'avui tenim el Mundial de Vela a Hiroshima, Japó, amb la presència de la mallorquina amb Jordi Chamar. En bàsquet sentirem Elena Puello, que amb Albo Torrents està amb la selecció espanyola en la concentració prèvia al Mundial. D'altra banda, el Palmer Bàsquet incorpora un ala pivot alemany de 2,06 d'alçada i 30 anys, Jan-Niklas Wimberg. La secció Cor que t'operts ens durà avui fins al Pla de Natesa. I en vòlei escoltarem el nou fitxatge del Connecta Balear Manacor, Tobias Krik. I en futbol, avui arriba el primer títol internacional oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, que des de les 9 del vespre jugaran a Àustria, PSG i Aston Villa, amb dos entrenadors espanyols, Luis Enrique i Unai Emery. És la 1:08, en la producció de Marta Sampas, Miqui Tous i Toni Fuster, i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3, començant.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i vuit minuts. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia, Gavi.
1: Ja tenim Adrián Lisso i ja van nou.
2: Ja van nou jugadors, eh? Si comptam Lubumbo.
1: Lubumbo, evidentment. No, l'han de comptar, perquè Lubumbo va acabar la temporada, va tornar al seu club, que és el Cagliari, i d'allà va tornar a cedir una altra vegada.
2: Ja que va arribar un acord amb el club, el jugador tenia intencions de tornar al Mallorca, era una preferència, no? I finalment Lubumbo ja el tenim aquí, i ha estat un dels jugadors més importants de la pretemporada, perquè recordem que ha fet 4 gols.
1: Sí. Tu recordes una temporada al Mallorca amb 9 fitxatges? Feia molta estona.
2: Molts anys.
1: Feia molta estona.
2: I no sé si molt a la segona B, quan s'aquí va de
1: venir. Sí, tal vegada.
2: Va reforçar molt.
1: Sí, tal vegada, sí. I això no ha acabat.
2: No ha acabat, perquè encara el Mallorca firmarà entre 2 i 3 jugadors, un davanter centre, perquè aquest jugador que ha vengut ara, Adrián Lisso, que avui a la baixa arribarà a l'illa en més extrem, jo diria, en més un extrem.
1: És més un jugador per la partida d'en Virgili.
2: Després hem de pensar també en que el Mallorca vol reforçar-se amb un centrecampista més defensiu, el que li nomenam un pivot, el que estava acostumat a jugar a Omar Mascarell, que fins i tot pugui fer funció de central.
1: Sí,
2: anem a veure, clar, perquè potser no serà necessari anar a cercar un central, però aventurar amb un pivot defensiu que hagi jugat també en les dues posicions seria suficient. I després veurem el lateral esquerre, si se reforça o no se reforça, o si Luis García Fernández finalment opta perquè Toni Lato i Luis Orejuela siguin els dos laterals d'aquesta temporada.
1: Dit això, dit això, estem parlant encara d'una possible arribada d'un davanter centre, d'un mig centre defensiu i d'un lateral esquerre. Alerta amb les sortides. Una està ben clara, Mojica acabarà sortint. Ara s'ha afegit Osasuna a l'interès del Getafe. Ell ja va jugar a Pamplona.
2: Sí, té passat allà,
1: no fa massa. Veurem què passa amb Mojica, però sortirà. Però alerta que comencen a comparèixer noms com Antonio Sánchez, com Don Prats, i fa una estona me deies, i tal vegada Bergstrom.
2: Sí, el tema d'Antonio Sánchez, veurem, perquè en la destitució l'altre dia de l'entrenador d'Idiáquez, no sé jo si s'acord estarà aturat o no. Sé que el Cádiz és el nou entrenador del Cádiz, no? I jo no sé si Albert Celades el té com una preferència o no a Antonio Sánchez. De totes formes, com té contracte amb el Mallorca, el Cádiz també hauria de pagar un dobbés en el Mallorca, no veurement si finalment... i el Cádiz també és un dels clubs que en tema de l'inici salarial ha d'anar alert amb aquesta situació, per tant, no és fàcil, perquè si no haguessin duit més jugadors a Idiáquez i possiblement ara seria encara l'entrenador del Cádiz, no? Tema Don Prats no jugarà pràcticament gens.
1: És que sembla que cada vegada juga menys.
2: No jugarà pràcticament gens. Jo no sé el paper d'Addon, però jo crec que Addon vol tenir un paper més important.
1: Trobes que Addon...
2: Més important vol dir jugar.
1: Trobes que Addon s'ha deixat anar un poc? Jo, és que les darreres vegades que l'he vist, està desganat, evidentment. És una evidència. Tu el veus en el camp...
2: A veure, també juga poc, eh?
1: No, però tal vegada, perquè juga tan poc, lo poc que juga ho fa ja sense cap interès.
2: No sé, jo l'hem vist poc al Manco aquesta pretemporada. Queden 15 dies, com aquell que diu, per tancar el mercat, no? Un poc més de 15 dies perquè es tanqui el mercat. I jo crec que dependrà d'aquests tres primers partits, dels minuts, del protagonisme que pugui tenir Addon Prats, l'artenent que era el Mallorca. Si té poc protagonisme, jo crec que demanarà una sortida. Igual que Antonio Sánchez, i veurem també aquests futbolistes que ara mateix han fet la pretemporada en el seu primer equip, que són del filial, hi haurà jugadors que segurament no tornaran al filial, sinó que aniran cedits.
1: Jo particularment he vist amb molt de minuts i amb bon rendiment els dos laterals, que són Calatayud i Orejuela. Aquests dos sí, les hem vist bastant bé, donant un nivell. Però després
2: sí, però
1: la resta...
2: Els hem vist també un
1: poc... Ha jugat 4 minutets...
2: En pretemporada, amb equip que no venen del tot rodats, que no venen fins i tot en el seu primer equip. Ara hem de veure, la qüestió és jugar i competir en futbolistes de segona divisió que tenen experiència en aquesta categoria, que han jugat, i a veure si Luis García les veu preparats per ser futbolistes amb protagonisme, perquè
1: però
2: és que si no...
1: Jo torno a dir el mateix, l'experiència només l'aconsegueixes jugant, i si no jugues mai, doncs mai, la temporada que ve, com que no tindran experiència perquè no hauran jugat, tenen les mateixes.
2: Sí, però són jugadors, per exemple, a jugar bé de juvenil, Bueno. I ha estat en sobre juvenil.
1: En Quaresquelia encara el cerca.
2: Bé.
1: Per exemple, va fer un bon partit.
2: Va fer un bon partit.
1: Jo no sé si Quaresquelia no es va exprimir massa,
2: tant
1: segurament
2: bo,
1: no.
2: Jo som dels que apostaria per ella.
1: Jo en Calatayud i Orejuela
2: els
1: he vist molt
2: que,
1: bé.
2: El meu dubte és que Orte i Luis García apostin en que se quedi durant tota la temporada.
1: Tal vegada són els suplents de Mateu Morell i d'en Lato.
2: Podria ser, qüestió, i sempre queda que Valgent de vegades ha jugat com a lateral, vull dir, ha passat aquesta posició. Després està el tema d'Antonio Sánchez, que també era un jugador que ha jugat de lateral dret, i si queda o no queda, també podria jugar en aquesta posició. Arnau Puigmal, que també era un jugador que pot fer funció de lateral de recorregut, vull dir que tens aquestes altres possibilitats, Gavi. És a dir, però jo el que veig és que el Mallorca té una plantilla amb futbolistes preparadíssim per jugar a la segona divisió, però que si realment no tenen protagonisme i no juguen, poden crear un problema. I jo crec que Luis García Fernández i el Mallorca, després de la temporada passada, no volen tenir problema en el vestidor.
1: I jo crec que hi ha una altra sortida, no em dic res, acaba d'incorporar-se també, que és en Dani Luna. Luna no ha comparegut en el primer equip del Mallorca. Del filial ha anat directament, cedit al Mirandés, cedit a l'Osca...
2: Ahir el vàrem veure ja trepitjar la gespa de la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, també juntament amb Arnau Puigmal, que va fer una pretemporada pràcticament de gimnàs més que de terreny de joc, perquè se va lesionar i està fent una recuperació.
1: I Calumbà, trobes que quedarà?
2: Calumbà júnior. Possiblement sí.
1: No ha fet pretemporada, ha estat lesionat perquè va començar a fer feina abans que la plantilla i es va trencar. Ell tot sol, a Sant Bibiloni, i no ha fet pretemporada, no ha fet res, és molt jovenat.
2: Depèn també un poc si són capaços de trobar aquest davanter, no, aquest nou que cerquen, no? Ell no és un davanter centre.
1: No, tampoc.
2: No, però sempre hi ha jugadors que poden anar millor actuar en aquesta posició, com el mateix Addon, per exemple. Si no troben, Addon Pentura quedarà. Que era una altra història. I després tenim a Josep Cerdà, que és un altre jugador de banda, no?
1: No, i Antonio Roca, que també és de banda. Dues coses més.
2: Sí, però pot jugar per dedint també, Antonio
1: també.
2: Roca.
1: També. Enginyeria econòmica. Està tot inventat. Aquest jugador li costa en el Mallorca 3 milions i mig, sí. Que és el que ha oferit el Venècia, que és el que ha enredat un poc les darreres hores, però el jugador volia venir al Mallorca.
2: No ho pagarà ara.
1: El Mallorca ara, la primera temporada, ha cedit amb una opció obligatòria de compra l'estiu que ve. Això fa que el Mallorca s'estalvi ara els 3 milions i mig i els apagarà quan acabi la temporada per la següent.
2: Entrarà en el pressupost de la temporada que ve.
1: I signarà 4 temporades més fins al 2031. Això està tot inventat ja. No...
2: Sí, el Mallorca crec que era una bona jugada.
1: És una bona jugada,
2: també,
1: sí.
2: Perquè estem al límit salarial i és vera que ha fet molt de bes, però també hi ha un límit. No?
1: Sí, no, està clar.
2: I si el Mallorca ara està cercant aquest davanter centre, aquest nou, i al final s'ha de gratar la butxaca, ha de tenir dobbes perquè se pugui escriure aquest jugador. Per tant, crec que és una bona jugada mestra. De totes formes, també, Gavi, te record que hi ha un màxim per dur jugadors cedits i que el Mallorca ja vergota amb Adrián Lisso.
1: Ja està rebentat en tots aquests que han vingut. I la darrera, t'ha sorprès la sortida de Mat Ndiaye, l'exmallorquinista de la Valladolid, cap a Qatar?
2: No m'ha sorprès.
1: No, verdad?
2: No, tampoc ha estat un jugador que hagi estat molt diferencial.
1: No ha estat res del que pensàvem, eh? Ni per en el tant, Mallorca, ni després en el Valladolid.
2: El representant ha estat el qui ha mogut...
1: Per fer caixa.
2: Fitxa per fer caixa, efectivament.
1: Sí. I poca cosa més.
2: I ha anat, per tant, que molts pensaven que el veuríem aquest cap de setmana, doncs no serà així. No serà així perquè ja ha rescindit el seu contracte. Fins i tot el Valladolid crec que llibera d'haver 700.000 euros de massa salarial, que també li anirà bé.
1: Una quantitat molt interessant pel Valladolid. És una operació també interessant. Bé, tancam la informació del Mallorca. Hem de partir cap a Eivissa a veure si hi ha qualque novetat i després sentirem dos dels nous fitxatges de l'Atlètic Balears. És la 1:07. Una pausa.

0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
1: I B3 Ràdio és participació.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Dissabte tornem. Serà espectacular.
4: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
5: Serà de punyol vermell.
6: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
7: trepidant, apassionant, divertida.
6: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
8: Això vull jo.
4: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
9: A primera!
6: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
10: Que repiqui!
6: A IB3 Ràdio.
11: Josep, com
12: Hola.
11: Estàs?
12: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
11: Fes calor, posa'ns aire.
12: No, no, ara estic bé aquí.
11: Fa calor psicològic.
12: No ho sé jo.
13: Sí, sí, psicològic.
12: Quan hi ha vacances?
11: Quan hi ha vacances?
12: Nosaltres?
11: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
12: Xiu-xiu és tot l'estiu.
11: Sí.
12: Ah, que bé.
11: Servei públic.
12: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
14: Una i de 9 minuts, i si el Mallorca no ha tancat el mercat de fitxatges, d'entrades, de sortides d'aquest estiu, l'heu de vista tampoc. És així, no? Víctor Sancho, bon dia.
15: No, no, encara queden per arribar. Bon dia, què tal, Gavi?
14: I tants que hi queden encara, no? O no tants?
15: Sí, bé, a veure, sí, fent números ràpidament, quedaria un lateral dret, si no dos, ja que explica el tema de David Astals, que és un jugador que la direcció esportiva, el cos tècnic, volen que es quedi. Recordem, David Astals va arribar fa un període de temporada a Eivissa, però la temporada passada va estar cedit al Sabadell, va fer molt bona feina al Sabadell, va aconseguir l'ascens a segona divisió, ha tornat, va en moto, el van veure l'altre dia en el partit amistós, està molt bé, tota la gent vol que es quedi. Allí, per exemple, a les seves xarxes, una de les penyes de l'Eivissa, la penya Pagesa, va deixar un missatge a David Astals, animal-li perquè es quedi, que li donaran tot l'efecte possible aquí, que saben que Sabadell és la seva casa, però que volen que continuï,
14: sí,
15: aquí.
14: Sí, sí.
15: Així que bé, el tema és
14: escolta,
15: aquest.
14: Escolta, una cosa, sí. Que si no després no m'arribé. Record que jo vaig anar a Eivissa quan el debut de Pep Lluís Martí a la banqueta de l'UD,
15: sí,
14: contra el Vila-Real, contra el Vila-Real, i me'n record que el jugador que més me va impactar en aquella primera jornada que va acabar amb empat a un va ser David Astals. Li varen donar com, sí, el millor del partit. Me va semblar un lateral dret espectacular, tant en defensa com en atac.
15: Sí, té molt de ritme, és ràpid, és incisiu, entén bé també quan ficar-se per dins, per fora, que ara ja saps, Gavi, que els laterals també es fiquen cap al mig quan pugen la línia del mig camp, sobretot.
14: Sí.
15: En construcció. L'altre dia per jo va ser, jo crec que el millor, el més complet, el que més va repetir esforços, el que més va participar, va estar en moltes accions de perill. També jo crec que inclús avui veient l'entrenament, ho comentava amb un company de Mundo Celeste, que ha millorat bastant en les entrades, estàvem fixant-nos en ell. Bé, al final són jugadors joves que tenen que anar millorant perquè tenen que tenir una evolució, i en aquest sentit jo crec que és un jugador, podria ser un jugador molt important, i ja et dic que la direcció esportiva està intentant que es quedi. El jugador està sent molt professional perquè està donant-lo tot, encara que ell, pel que sabem, vol esgotar les darreres possibilitats d'intentar jugar a segona divisió amb el Sabadell. Veurem què passa al final. T'he dit això perquè té que venir un altre lateral dret, que es parla d'un sub-23, i si marxar està perquè el Sabadell finalment ve amb els sous, hauria de venir un altre. Així que aquesta posició està mig coberta, entre cometes. Faltaria també un central, parlant d'un central més físic, més agressiu, perquè ara mateix els centrals que té l'Eivissa bé no són d'aquest perfil, no tan físic, tan poderós.
14: Són de toc, no?
15: Són més de toc. A veure, està en Ismael Fadel, que va deixar bona impressió en tots els sentits en el primer amistós, però al final és un jugador jove, sub-23, és un cedit. Tampoc pots posar tota la responsabilitat també, no? Perquè al final és un jugador jove. Falta per arribar un lateral a l'esquerra, i sí podem avançar que el que volen setmanes és Víctor, el lateral esquerre que ha pujat amb el Màlaga a segona divisió, però el lateral encara no està massa convençut, estan fent feina amb ell per convencer-lo. Tot apunta que, si bé, arribarà més cap al final del mercat, així que és la posició una mica més complicada. Després està el tema del punta, ja se sap, jo crec que no és cap secret, que volen a De Miguel, no? Uh-huh. El davanter segurament més cotitzat ara mateix a la Primera Federació, el vol al Saragossa també. El Saragossa té el dubte de si anar per totes per De Miguel o per un davanter una mica més jove. Té ofertes, el jugador, sabem que està entrenant a part amb el Tenerife, però que està a bon ritme, que no està lesionat, ens diuen des de l'entorn del jugador, perquè també es deia que si estava tocat aquest jugador i tal. Bé, doncs està el tema amb una negociació clarament oberta, sobretot entre l'Eivissa i el Saragossa per aquest davanter, que jo crec que si l'Eivissa aconsegueix signar a De Miguel, tindrà dos dels davanters més cotitzats, a Manu Justo, que ja l'hem vist entrenar avui sense el grup encara, fent carrera contínua, més cotitzats de la Primera Federació. Vull dir, està fent una plantilla forta a l'Eivissa per intentar de nou estar a la zona alta, intentar pujar, així que veurem. Després està el tema de George Masella, Gavi, perquè bé, està treballant bé aquesta pretemporada, per ser el jugador, diguem, dels quatre jugadors de banda que vol tenir l'Eivissa, que més, en quin més dubtes n'hi ha, també és el més jove ara mateix, entre Joldi, Lazo, que acaba d'arribar, que ha de ser un dels fitxatges més importants, i Iker Varela, és el més jove dels quatre, hi ha dubtes amb ell, no va deixar una gran imatge en la segona part de la temporada quan va arribar la temporada passada aquí, i bé, estan estudiant-lo, diguem, no es descarta que al final pugui sortir cedit i així obriria la porta que arribi un altre atacant de banda, així que veurem què passa amb aquesta posició. Les altres posicions, porteria evidentment està tancada, hi ha tres porters, la zona mig camp pareix bastant tancada també, així que lateral dret, lateral esquerre, central i punta ara mateix, no? Els focus posats a la direcció esportiva de l'Eivissa.
14: Molt bé, Víctor. Idò, esperam notícies, fitxatges, viatges, partits i tot el que queda encara aquesta setmana. Gràcies.
15: Molt bé, una ferrada. Adéu.
14: Adéu. Acomiadam Víctor Sancho des d'Eivissa i parlant de l'Atlètic Balears, que com dèiem, avui ha presentat dos jugadors, Mohamed Alfa i Miguel Soler. Escoltam el director esportiu Marc Julià i el director general Patrick Meso.
5: Empezar dándole las gracias tanto a Alfa como a Miguel, porque son dos futbolistas que han tenido mercado, han tenido caché y han querido estar aquí, uno por jugar en categoría superior y otro pues por la gran temporada que ha hecho con el Poblense, que la verdad que tenían otras propuestas, pero lo han tenido claro en todo momento y han querido estar con nosotros y crecer juntos, y eso siempre es de agradecer. Empezó por mi izquierda, Alfa, 24 años. Se fue muy jovencito de Mallorca, los 18, si no me equivoco, ¿no? A la Cultural Leonesa. Estuvo allí en la península en algún que otro equipo. Hizo una gran temporada en el Ávila, donde subió de tercera a segunda ref y conquistando el playoff a Primera Federación, lo que llamó la atención del Arenteiro, que es donde proviene. Lateral derecho, buen físico, intenso, muy difícil de superar en el uno contra uno, con buenas llegadas. Nos puede aportar muchísimo y aseguro que así va a ser. Gracias por venir. Y a mi derecha, Miguel Soler, también se fue jovencito a la cantera de Zaragoza, 24 años, centrocampista, viene del Poblense, donde ha estado las últimas cuatro temporadas, donde ha sido pieza fundamental tanto para el ascenso como para la gran temporada que hicieron el año pasado, en la cual sabemos que no subieron de milagro, como digo yo. Y nada, un centrocampista, como me gusta decir a mí, muy dinámico, con mucha capacidad de robar balones, se asocia bien, intenso, sacrificado, nos va a aportar mucho. Gracias también por venir y mucha suerte a los dos, que será también la nuestra.
8: ¿Preguntas para Marco, Patrick? ¿Alguna?
9: Bueno, no sé si como valoráis un dos dos la plantilla, digamos, que está cerrada, no supongo, aunque faltan tres semanas para que inicie la competición, pero en el mercado se cierran dos, no sé cómo lo está viendo.
5: Bueno, estamos muy contentos, la verdad. Es cierto que nos quedan algunas licencias, cuatro licencias sub-23, pero vamos con calma. Si es para sumar, pues igual iremos al mercado, si no, pues nos quedaremos como estamos. Estamos contentos también cómo está trabajando el filial, en este caso los juveniles, que están participando en esta pretemporada. Y en líneas generales, bien. Este año hemos seguido un poco la línea que hemos seguido estos dos últimos años. Este año pues hemos vuelto a apostar un poquito por por la energía, jugadores jóvenes con ganas, con hambre, un poquito, con quizá un poquito más de ritmo, más que calidad, ¿no? Y pero bueno, contentos porque creo que estamos perfilando y tocando las teclas que necesitamos para poder estar lo más arriba posible.
8: ¿Cuál es vuestro balance de la pretemporada hasta el momento y cómo veis ese partido contra el Poblense de Trofeus Agricultura?
5: Bueno, la pretemporada pues va por los cauces que nosotros queríamos. No ha habido prácticamente lesionados. Sí que es cierto que el día 25 de julio Hugo se lesionó un pequeño 15 que le tendrá pues un mes fuera de los terrenos de juego, pero aparte de eso, pues aparte de las pequeñas sobrecargas típicas, no ha habido lesiones, que eso es lo primero que quiere el club y el cuerpo técnico.

0: Tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Esports 3.
5: I ara parlant de handbol, en aquest cas del handbol Mallorca, que torna a repetir campanya a la primera nacional. Ho farà amb un tàndem tècnic nou, després de que Sergio Sevilla ja sigui història en el handbol Mallorca. Ara li arriba el torn d'una dupla formada per Juanmi Maura i Iago Barceló. Seran els responsables de dur bon port la nau d'un handbol Mallorca que enguany repetirà competició a primera nacional, encara que sembla que amb uns objectius diferents a d'anteriors campanyes. I a més, amb l'al·licient d'un derbi, que no serà dissortadament el d'Eivissa, sinó que serà amb un club mallorquí que també és nou a la categoria, com és el Secada Real. Parlem amb Juanmi Maura, que serà un dels encarregats de dur les rendes del conjunt mallorquí, un tècnic amb àmplia trajectòria dins el handbol balear, tant com a jugador com a entrenador. Juanmi Maura, bon dia.
6: Bon dia, Juan.
5: En primer lloc, com t'arriba l'oferiment per part del handbol Mallorca per poder agafar l'equip?
6: Bueno, en el mes de, pues, el mes de juny em van xerrar, bueno, m'ha cridat el president, en Jesús, i tant amb en Iago, que ja formava part del cos tècnic, va acabar la temporada com a entrenador l'any passat, i bueno, se van posar en contacte amb jo i vàrem mirar la, pues, la possibilitat de dues grup aquesta temporada.
5: I què és el que te demanen per enguany? Quins objectius teniu marcats?
6: Bueno, en principi jo ja el que vaig comentar amb en Jesús, amb el president, pues, és anar, diguéssim, partit a partit, entrenament a entrenament, i una vegada això, pues, ja veurem a meitat de temporada, durant el desembre, on estem col·locats i cap on hem de mirar, si hem de mirar cap a dalt, si hem de mirar cap a baix o a una mitja taula. Jo, el meu objectiu és, pues, això, és implementar un nou sistema de joc i anar pas a pas i anar veient la competició on ens col·loca i quin objectiu final ens dona la temporada.
5: Pel que fa a la composició de la plantilla, a falta de confirmar totes les altes que tindreu disponibles, el que sí és ben cert és que n'hi ha moltes baixes, hi haurà molt de canvis forçats perquè n'hi ha jugadors que, per un motiu o altre, ja no pertanyen al club.
6: Exacte, sí, n'hi ha un parell de jugadors que han sortit del club, que varen fitxar per la península i han sortit enguany. I, bueno, estem ara, pues, encara a la confecció de la plantilla i esperem que en aquestes dues setmanetes se tanqui definitivament i podem tenir un grup amb experiència i amb joventut de Mallorca per competir.
5: És el que t'anava a demanar. Serà, se vol dir, una plantilla amb un clar accent balear?
6: Aquesta era la idea. La veritat és que era cercar mallorquinitzar l'equip, no dependre tant de gent de fora. I, bueno, s'ha mantingut un grup amb experiència de fora i s'ha intentat nutrir, pues, amb els jugadors més destacats o de la cantera del club per donar, pues, per donar aquest vot als jugadors mallorquins. Ja veure si podem respondre... Positivament.
5: Tal vegada aquesta és una de les assignatures pendents que tenia el club amb respecte al primer equip, que en el moment que se va donar l'ascens a plata, pràcticament dels mallorquins que composaven l'equip no va quedar pràcticament ningú, se va reforçar molt de jugadors de la península, i després amb l'ascens a primera s'ha continuat apostant per aquesta línia de jugadors de fora, però vist els resultats, tal vegada, Juanmi, jo deman si l'oportú és provant la gent de sa casa a veure si te dona el mateix resultat que ja t'han donat els altres, que ja saben com van.
6: Exacte, al final donar una possibilitat als jugadors més joves, més destacats, bueno, i no tan joves, sinó que ja tinguin experiència a la categoria i per X motius pues, no han continuat en aquesta categoria, pues, pues donar-los una altra oportunitat i això al final per la cantera balear, mallorquina en aquest cas, pues, sempre és un reflex de veure que els jugadors que més destaquen pues, poden arribar. Jo crec que al final és algo que si no t'has de nutrir al final de jugadors de sa casa o de silla, perquè si no a la llarga és inviable.
5: Ara la curiositat d'enguany és que teniu derbi. La gent pensarà, bé, un derbi es pot donar tant en quant si hi ha dos equips conscients en la mateixa categoria. Serà en aquest principi amb el Secala Real. Dic que la curiositat en aquest cas és que tu, Juanmi Maura, vas ser un dels impulsors del projecte del Secala Real. Ja te trobaràs el que és un projecte que vas ajudar molt a que se posés en marxa ja fa anys, ara resulta que el tindràs en compte com a rival.
6: Sí, són casualitats de sa vida. En principi jo quan vaig signar amb Handball Mallorca encara no hi havia aquesta possibilitat de que el CK sortigués a primera, al final se va donar perquè n'hi havia places a primera i la Federació Espanyola pues, li va donar una plaça en el club. I res, al final amb il·lusió, perquè al final, encara que siguem, som dos equips de Mallorca, això que és un fet que no sé si ha passat, i si ha passat ha sigut fa molt, molt d'anys quan la categoria estava estructurada d'una altra forma, i al final jo crec i penso que, i espero que sigui positiu per el handball de les Illes pues, tenir dos equips d'aquí de Mallorca. I al final, el que comentàvem abans, pues, n'hi haurà més possibilitats de que d'aquests jugadors mallorquins juguin en aquesta categoria i a veure si podem donar tots positivament l'any, la temporada.
5: Deman, de la meva ignorància, sí. Quan el tema del handball local, dona Mallorca a nivell de jugadors, de nivell per tenir dos equips a primera?
6: Aquesta és la pregunta, no? Això és el que veurem durant aquesta temporada, a veure si tenim el nivell suficient per mantenir dos equipos o veiem que és inviable i que només dona per un club, per número de jugadors que tenim. Jo tinc les mateixes dubtes i sortirem ara, quan comenci això en el setembre, pues sortirem de dubtes a veure quin és el nivell real el que tenim dels jugadors que venen de baix i els jugadors amb més experiència. I no te puc donar una resposta certa, però bueno, esperem que sí, que puguem donar el callo, diguéssim, però bueno, serà difícil. La realitat és que no serà senzill. I veurem a veure la competició on es posa i a quin nivell estem dins la península o dins el grup valencià, que és el que, en el que competim.
5: El que no vols acabarà ni a vosaltres, amb el Mallorca ni a la Cala Real, serà el que, pressuposant que serà tota una festa del handball de les Illes, amb aquest dos derbi, serà jornada sense cap dubte molt especials.
6: Sí, segur, perquè al final tothom no ens coneixem aquí, directives, jugadors, entrenadors, com tu has dit, jo he format part del projecte durant molt d'anys i jo crec que serà una festa per handball mallorquí, esperem que tant a l'anada com a la tornada els pavellons estiguin plens, que n'hi hagi suport per part de l'afició i aprofitar aquestes situacions pues, per donar a conèixer més en vol i intentar arribar més a la gent i en el públic en general.
5: Serà possible demà, si qualque, això ja és un pan més genèric aquesta pregunta, serà possible qualque dia que n'hi hagi un projecte a Mallorca de handball estable, com a mínim a Plata, com ja el tenen a Eivissa, que des de fa anys estan mantenint aquesta opció de tenir un equip que fins i tot ha hagut temporades que ha estat tocant amb els dits la possibilitat de pujar a Sassoval.
6: Bueno, jo crec que això tindria que ser un projecte mitjà en llarg plaç, perquè al final se necessita una estructura bastant, bastant forta, i jo crec que en aquests moments no tenim cap club a Mallorca que tingui aquesta estructura per poder arribar a unes cotes com Plata, no? Bueno, el Handball Mallorca va arribar fa 2-3 temporades, per desgràcia no se va poder mantenir, però al final el que comentaves, no? Al final són tots fitxatges, tots jugadors de fora, i claro, això és molt, molt, molt complicat mantenir-lo en els temps. S'ha de fer, intentar fer un projecte mitjà en llarg plaç, si se vol fer això, i estructurar els clubs, donar peu als jugadors mallorquins, els que tinguin més possibilitats a desenvolupar. I, home, tot pot ser possible, però ja et dic, jo ho veuria des de un mitjà en llarg plaç i amb una estructura sòlida, consolidar una estructura i després donar les passes cap en aquest sentit.
5: I trobes que seria factible sumar forces, és a dir, unificació de clubs en un sol projecte i poder tirar endavant a cotes més ambicioses?
6: Sí, jo crec que això és el que deim, si volen tenir una estructura de club més forta és necessari unir esforços per intentar arribar a aquestes cotes, si no cadascun per la seva banda, doncs jo crec que seria complicat, no? Perquè al final sempre doncs, falta material humà, no? En els clubs, per l'estructura, i un club tot sol arribant a aquestes cotes doncs, és complicat, se tindria que estructurar, unir forces i fer a mitjan plaç pues, un projecte cap en aquest sentit.
5: I ja per anar acabant, a falta de que acabeu de tancar la confecció de la plantilla, que com bé has dit encara vos queda per tancar-la, perquè ja teniu el calendari de competició, com ho valores, el calendari que teniu? I no me digues és que han de jugar tots contra tots, això està claríssim, sí. Però ho dic per l'inici de competició, els rivals que teniu, com ho valores?
6: Bueno, valor, en el final, la primera jornada de totes ens toca contra els favorits de la categoria, que té un entrenador amb molta experiència com en Gedeon Guardiola, jugador professional durant molt d'anys de la selecció espanyola, després ha fitxat, a part de la plantilla que ja tenia, pues ha fitxat el jugador d'Asobal, directament d'Asobal, o sigui, un jugador amb experiència i tal, i crec que serà un partit molt complicat el primer que ens toca, però bueno, també pot ser positiu que no es toqui la primera jornada perquè en el final tots els equips estan en rodatge encara i si les pot donar qualque susto. Però en definitiva el calendari, bueno, a part de 2-3 equips que seran els més potents i que volen ascendir a Plata o duen anys intentant ascendir a Plata, el resto jo crec que seran partits molt... molt, molt parejos, en què esperem que només siguin els detalls els que marquin la diferència entre el resultat, entre que sigui positiu o negatiu.
5: Doncs esperem que vagi bé el projecte d'enguany del handball Mallorca, igual que també ho desitjant del handball Secada Real, dos equips mallorquins, dos equips de les Illes, que estan ficats en una categoria ja, diguem que semiprofessional, com és la primera divisió nacional, i que, bé, és el que tenim en aquest moment a Mallorca, i evidentment desitjant que vagin les coses molt bé tant per un com per l'altre equip. Juanmi Maura, tècnic del Handball Mallorca, justament amb en Iago Barceló, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i tota la sort del món per lo que queda per davant, que no és poc.
6: Pues moltíssimes gràcies per donar-nos bou i per informar de tot el Handball Mallorquí.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey! That's what you'll say, that's what you'll
7: say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Aquesta sintonia m'ha dut a pensar que avui és dimecres. Per si heu perdut el compte, no, és dimecres. Tenim la secció Cor que t'ho perds i Correnços ha arribat fins aquí a Marta Sampas. Marta, bon dia.
8: Bon dia, sí, duc una suada, mare meva.
7: Ja t'hem sentit a la roda de premsa dels jugadors de l'Atlètic Balears. Ja has arribat a temps perquè, clar, això es tracta de córrer.
8: Córrer, corrent, ja vaig per tot corrent. No, la color no s'excusa, tot i que
7: es pitja. Falta dir allò de mic, mic.
8: Exacte, sí, no, tan aviat no vaig. No, dic que la calor no s'excusa, en aquesta hora sí, en aquesta hora de 12, sí, sí. 4, complicat, però...
7: Terrorífic.
8: Sí, ja estem avançats aquest estiu a Corca Topers, que la majoria de curses se fan o ben prestat o almenys ja ha entrat el cap vespre, que dona un pot de treva la calor, i precisament a la que m'on anam aquest divendres a Sant Esplà de Netesa, a Mallorca, i a les 7 de l'hora baixa, però per contar-nos més detalls d'aquesta cursa popular Pla de Netesa en la seva ja 18a edició, d'aquestes ja veteranes. Tenim a l'altre costat del telèfon a l'integrant de l'Associació de Joves Pla de Festa, que és un dels organitzadors, i també integrant de Marathon Mallorca, que és darrere també d'aquesta cursa popular, a més de la Federació d'Atletisme i l'Ajuntament de Marratxí. Tenim a Miquel Calafat. Miquel, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Molt bé, bé, primer de tot gràcies per formar part d'aquesta setmana de Corca Topers. Sempre bé, miram l'agenda de curses i en triam una. Han triat aquesta, bé, més enllà de que ja són 18 edicions, que esteu ben consolidats, bé, me cridava l'atenció que hi ha diferents distàncies i que és totalment un recorregut per aquesta localitat i per lo que veig en un ambient festiu. Conta'm més detalls i com arribau a celebrar ja la 18a.
9: Sí, bueno, en el final, les primeres carreres l'organitzaven uns altres festeros, els festeros antics, que ja no participen a les festes, i, bueno, nosaltres, els que l'organitzàvem ara, hi anàvem de petits. I era un dia que sempre ens feia molta il·lusió, anar a la plaça i anar a la carrera. I durant uns anys se va deixar de fer la carrera, i, pues, els joves van decidir tornar a organitzar-la perquè els joves, els que són petits d'ara, puguin créixer tenint una carrera en el poble, que duia molt d'any fent-se i era una pena que se perdigués aquesta tradició.
8: Ah, que guapo.
9: I res, van intentar fer que hi hagués diferents distàncies perquè tothom pogués participar, tant els més petits, que hi ha una carrera de 700 metres, que és a les 7, i després, a les 7 i mitja, haurà una de 6 quilòmetres, una de 9, i una caminada popular, pues, per la gent que no vulgui córrer, la pugui fer també caminant.
8: Ara entrarem en més detalls de recorregut i de les distàncies, però així com has dit, com has explicat, com agafeu les regnes de l'organització d'aquesta cursa, és guapo, no? Saber que de petit ja teníeu això a casa, en el vostre poble, i voler seguir-se en la tradició. Es dona, no?, a allargar aquests records d'infància, no?, un poc.
9: Sí, exacte. Al final, les festes del poble, per la gent que del poble són especials i deixar que se perdi això, tenint l'oportunitat de poder fer la carrera, pues, era un poc trist. I ja que teníem l'oportunitat i els recursos, pues, varen decidir fer-la.
7: Miquel, bon dia.
9: Bon dia.
7: Som en Gabriel Fortesa. Una cosa, tal vegada la cursa és una petita excusa per socialitzar, no?, la gent del barri.
9: Sí, sí, sí, està clar. Al final és un event social perquè la gent sortint al carrer, tothom se vegi, se conegui, se vegi amb els veïnats, amb els amics, i després també aprofitam que l'altra associació, que és l'associació de xalots, que és la que s'encarrega de la resta d'activitats durant aquesta setmana de festes, fan una verbena per la nit, i així ja ajudant també l'altra associació que hi vagi també més gent.
8: Clar, feis aquesta sinergia, no?, un poc, en fer una crida que participin a la cursa i alhora també a aquesta festa posterior. Associació de Joves Festes, de Festa Pla de... no sé si us encarregueu d'altres coses o també sempre amb aquest caire esportiu, perquè darrere hi ha un club com a Ses Marathon Mallorca, que n'organitza moltes. Com sorgeix aquesta relació, diguéssim, amb el club?
9: Jo faig feina, bueno, he fet feina a l'Itachip, i ja està ficat en Baldo, que
8: sí,
9: està de Mallorca, això, de Marató Mallorca, i res, i jo xerrant amb el Baldo li vaig dir que volien fer aquesta carrera, i ell tot d'una ens va dir, bé, no us preocupeu, perquè al final s'ha de fer molt de papeleo, sí, visats ambulants i federació, etc., i com que ell ho té molt per mà, ens va pegar un cop de mà amb això i ens va dir, no us preocupeu, jo faré tot el papeleo, vos ajudaré de manera permisos, i la veritat és que ens han donat un munt de facilitats per poder fer aquesta carrera.
8: Clar.
7: De quants participants estem parlant, més o manco?
9: Pues mira, n'he mirat avui de matí i hi havia 211 apuntats. Clar, nosaltres esperàvem que el dia de la cursa s'apunti bastanta gent, perquè al final molta gent del poble no s'ha apuntat i anirà amb aquest dia i s'apuntarà. Així que un 150 persones n'hi haurà.
8: Ja n'hi ha, i d'aquestes 211 que ja estan inscrites, metges que s'animin, poden triar, no? Ho deies abans, hi ha altres distàncies, de fet una són els 3 quilòmetres se fa caminant i és una activitat gratuïta, però després poden triar entre aquests 6 o 9, que són distàncies populars i inclús també se de 9 per gent, sempre ho deim, que se vulgui animar ja a fregar aquest 10K o inclús animar-se després a preparar una mitja, no? Una micona per aquí.
9: Sí, exacte.
8: I quin és el recorregut dels quilòmetres? Perquè és circular, no? És envoltant sí. Un poc el poble, en sortida i sobretot plaça de Sigles i plaça General Weilera, allà on passa a tot, l'epicentre de la cursa, però què en destacaries del circuit, Miquel?
9: Bueno, sí, sortint de la plaça i tot d'una ja anant directes cap a Son Bonet, que hi ha un descampat. Que som un descampat, bueno, últimament ha hagut molt de... perquè Aena volia posar plaques solars, etc. Hi ha un moviment que s'ha dit pulmó verd del poble, que el que vol és mantenir un espai verd com aquell, que és molt gran, i, bueno, fent que la cursa passi per allà, perquè tothom pugui veure aquell espai verd que tenim. I res, simplement envoltam Son Bonet i ja ens tornem a ficar cap al poble i pegar allà directament a la plaça. És una volta de més 3 quilòmetres. Per tant, serien... els de 6 fan dues voltes i els de 9 quilòmetres en fan 3.
8: I clar, i les característiques del circuit, per tant, canvien, no? Entenc, perquè hi haurà asfalt i quan passeu per aquest camp, aquesta zona, és un poc diferent, no?, el terreny.
9: Sí, exacte. Ja serà... els corredors podran triar si anar més per el tram de terra, perquè al final no cursen res, o anar per un caminet vermell que hi ha, que seria com a... sí, asfalt, i podran triar entre anar un poc més a la terra o anar... per el trot d'asfalt.
8: Ai, doncs està bé també aquest fet de poder elegir un poc per on trepitjar, diguéssim, i la cursa infantil on es donarà lloc? Ja mateix a la plaça, perquè hi ha cursa de 700 metres, que supos que depenent de l'edat, no?, dels més petits o una mica una més grans, les distàncies són variades.
9: Sí, exacte, aquesta la cursa de 700 metres serà des de la plaça mateixa i el començament serà el mateix, però no arribaran fins a Son Bonet, sinó que abans ja se ficaran per un carrer que Son Bonet és Casal de les Monges i ja tornaran a pegar a la plaça. És com un bucle que fèiem abans d'arribar a Son Bonet, una volta més petita.
8: Molt bé, inscripcions a Elite Chip, parlant de més de 200 persones, també ho podran fer el mateix dia, recordant divendres a les 7, que han d'anar una mica en abans, si s'hi animen a darrera hora.
9: Sí, exacte, sí, a partir de les 5 i mitja ja estirem allà per qui se vulgui apuntar.
8: Idò, Miquel, apuntada que d'aquesta 18a edició ja, se diu aviat, de la cursa popular Esplà de Netesa, en aquest marc festiu. Esperem que un any més sigui un èxit i pugui gaudir, perquè has dit que després hi ha festa, de més, també,
9: Sí, exacte.
8: Beníssim. Miquel, que la fa, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
7: Adéu.
9: Adéu.
8: Adéu, adéu.
7: Gràcies a Miquel Calafat. 18 edicions ja d'aquesta cursa al Pla de Netesa. Quasi res. Ens queden 3 minuts. Encara podem sentir, hi ha temps, l'entrenador del Palma Futsal B, Òscar Tessies, que comença la pretemporada després de quedar a les portes de l'ascens a segona divisió la temporada passada. El sentim.
10: My family has a house here.
11: La meva família...
7: No, aquesta no era la veu de dos cartesies. Aquesta era la veu del nou fitxatge del Connecta Balear a Manacó. Ara sí podem escoltar en Òscar. Endavant.
12: Bueno, tenim molt viu, molt present el record de la temporada passada, el final de temporada, que va ser impressionant. Vam estar molt a prop de poder pujar de categoria i començàvem, com tots, amb molta il·lusió, moltes ganes, molt conscients de la responsabilitat que tenim de defensar l'escut del Palma, amb molta responsabilitat, molta il·lusió, moltes ganes. El club ha fet un esforç molt important en mantenir la plantilla i fer fins i tot reforços per créixer un poquet en aquest sentit. I, bueno, avui arrencam a fer equip, a fer grup, a disfrutar del dia a dia, que això és el més important, i a partir d'aquí el dia a dia marcarà on arribarem. Molt important mantenir la feina, no? El club molt marca un poc cap on hem d'anar, tenir la gent cantes perfectament que implica estar en el Palma a nivell de metodologia, de feina en el dia a dia i sobretot a nivell d'objectius és molt important, la gent sap on està i què és el que volem, a partir d'aquí és tot molt més fàcil, no? Però és vera que ara arrencam de zero, cadascú ha de fer el seu puesto, han de competir per tenir una plantilla molt llarga, molta competitivitat, i a partir d'aquí el dia a dia de cadascú marcarà un poquet el camí a nivell individual i a nivell col·lectiu marcarem un poquet cap a on volem anar, que és això, créixer en el dia a dia i superar lo de l'any passat. Bueno, un poc el que deia, no? Fer equip, és vera que mantenim pràcticament la plantilla de l'any passat, agafar confiança, agafar sensacions, agafar sinergies entre els jugadors, disfrutar del dia a dia, perquè al final som un privilegiat d'estar en el Palma i de poder competir a la categoria que estem, amb una il·lusió, com deia abans, no? d'intentar millorar lo de la temporada passada, i molta feina, moltes sessions per intentar això, no? Arribar a la primera jornada de Lliga en el millor estat de forma possible per competir des del primer minut. Ojalà! Però ja t'hi dic, mirar tant en fora no existeix. Existeix el present, el dia a dia, és arribar en el vestuari, amb els companys, amb el cos tècnic, aportar positivitat perquè disfrutem, que és al final per lo que estem, sent conscient de la responsabilitat que tenim.
7: Òscar Tessies, l'entrenador del Palma Futsal B, que comença una nova pretemporada. L'any passat va estar a punt de pujar a segona divisió. Bueno, anem, Marta, una cosa, ha estat Toni Fuster per aquí, sí. Has estat tu, he vist en Miqui Tous.
8: Sí.
7: Tu saps qualque cosa avui de Joan Gabriel Bausà i d'en Xisco? No els he vist.
8: Estan eclipsats, estan eclipsats. Sí, crec que... Crec que practicaran això de narrar un eclipsi, una cosa així.
7: Però si no ho sabíeu, avui hi ha un eclipsi. Si no ho heu sentit a la ràdio, no heu vist cap periòdic, cap diari, no heu vist la televisió... Sí, avui hi ha un eclipsi.
8: Sí,
7: no s'ha suspès, no?
8: Crec que no és un partit. No, se jugarà. Se farà.
7: Gràcies a tots. Fins demà. Adéu.

0: Bon dia, són les 2:03. Tenim certs problemes tècnics, però comencem aquest informatiu migdia de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. El dia D ja és aquí, el compte enrere està llarg, però ja som en les hores prèvies a l'eclipsi total de sol que avui capvespre es podrà observar arreu de les Balears. És una cita històrica que feia més d'un segle que no es produïa i ha generat un ampli dispositiu de control de la mobilitat per observar el fenomen amb seguretat que ha començat a funcionar ja des de primera hora. El protocol ja s'ha hagut d'activar i és que alguns accessos a la Serra de Tramuntana s'han hagut de tallar abans de les 3, hora prevista, perquè s'ha detectat ja una important afluència de gent. De fet, els aparcaments de Cala Banyalbufar, Estellencs, Cala d'Hort, Cala Tuent i Sa Calobra estan ja plens. A la platja de Palma la situació és bastant tranquil·la, amb el tancament d'accessos tallats de manera progressiva entre les 8 i les 12, com estava previst. Són aquestes dues de les zones que tindran millor visibilitat avui a la posta de sol. De seguida connectarem amb aquests punts per explicar com està la situació, que en aquest moment, quant a la mobilitat a les Pitiuses, podem dir és de normalitat. I a Menorca, com ja estava previst, l'accés a Punta Nati està tallat al trànsit des de ben prest. Ens interessa molt saber com està la mobilitat, però també volem saber com es veurà l'eclipsi. Servei de Meteorologia d'IB3, Tomàs Salom, bon dia.
1: Bon dia, com estàu?
0: Tindrem cel destapat avui vespre.
1: Sí, en principi poden dir que tenim bones notícies, sobretot a Mallorca i a Menorca, però a Eivissa i Formentera hem d'estar un poc pendents d'allò que pugui passar a l'est peninsular, perquè a damunt nosaltres tindrem el cel bastant estirat, però no ens hem de fixar precisament el que tindrem damunt, perquè, com bé sabem, aquest eclipsi es produeix a la posta de sol, per tant, el sol anirà molt baix, i ens hem de fixar en allò que pugui ocórrer cap a ponent, en aquest cas, cap a la zona de la Comunitat Valenciana. És en aquest punt, sobretot a la zona entre el nord d'Alacant, el Coi, Dènia, quan es podrien formar alguns zígols baixos, algunes tempestes, i arribarien aquests iguals prints. Per tant, sembla que Eivissa i Formentera sí que podrien tenir el cel un poquet entreninat. No vol dir que no vegem l'eclipsi, però sí que ens podríem perdre qualque detall. A Mallorca i a Menorca, més difícilment, és cert que es pot produir qualque tempesta al nord de Castelló, però sembla que quedaria un poc més enfora. Per tant, les condicions són més idònies.
0: I la temperatura, com la tindrem? Com aquests dies passats? A més de les ulleres, hem d'agafar ventall avui capvespre?
1: Sí, la veritat és que, com bé, avui torna a fer molta calor, tornarem a superar aquest 38-39 graus a Mallorca, per damunt dels 36 a Eivissa i també a Menorca, i en el moment d'aquesta eclipsi, entre les 7 i les 8, segurament encara la temperatura podria superar aquest 30-33 graus en funció de l'indret on ens trobem, però realment farà calor perquè la sensació de basca serà acusada, tenim vent de component est i això aporta humitat. Per tant, basca i calor, entendrem, com bé agafar el ventall.
0: Seran pocs els que en aquesta hora no sàpiguen el més bàsic de l'eclipsi. Eclipsi, però Tomàs, recorda'ns una mica com comença aquest procés, a quina hora és, notarem més fresca.
1: L'inici parcial, en aquest cas de l'eclipsi parcial, comença a Menorca a les 7:37 minuts i a Formentera, que és on començarà un poc més tard, serà a les 7:39. Després, la fase de totalitat serà gairebé una hora després, a les 20:31 a Menorca i a les 20:33 a Formentera, a Mallorca i a Eivissa, parlant d'un minut de diferència. Per tant, aquest més o manco és al marge. I si notarem més fresca, doncs bé, en condicions d'un eclipsi que es pogués produir durant les hores centrals de dia, ara mateix, sí que notaríem un canvi important de la temperatura perquè canviarien totalment el règim d'insolació. Però hem de recordar que, com que aquest eclipsi es produeix a la posta de sol, el termòmetre ja haurà començat a baixar. I, a més, tenim un mar molt càlid. Per tant, aquest canvi de temperatura segurament no el notaran gaire. A més, la duració és curta, varia entre els 50-60 segons a 1 minut i 36 segons de totalitat. Per tant, no esperant grans canvis de temperatura, podria baixar lleugerament, però no notarà gaire en principi.
0: Els que trien un entorn natural per observar-ne algun efecte en els animals, en els ocells, per exemple?
1: Clar, aquest dia se n'està parlant d'aquest tema amb els biòlegs i passa el mateix que han dit ara amb la temperatura. Aquesta eclipsi arriba molt tard, per tant el sol ja ha començat a baixar. Segurament els ocells podrien anar cap als seus nius, altres animals nocturns com insectes podrien començar la seva activitat, però ja ho hauran començat a fer perquè el sol ja haurà començat a baixar. Per tant, segurament també els efectes seran menors que si aquesta eclipsi arribés a les 2 del migdia.
0: I ja per acabar, Tomàs, has triat el lloc on veuràs l'eclipsi.
1: Doncs a mi me toca fer seguiment aquí des d'IB3, per tant, segurament si tenc un segon aprofitaré per pujar aquí dalt a la terrassa d'IB3 i veureu que, com estem orientats cap a ponent, en principi tindrem bona visibilitat.
0: Perfecte. Tomàs Salom, meteoròleg d'IB3, gràcies per atendre'ns i bona feina.
1: Igualment.
0: La previsió del temps i la mobilitat, qüestions essencials en aquesta jornada en què el risc d'incendis és molt elevat a les Balears, de fet és el màxim, i les autoritats demanen molta precaució i seguir les recomanacions indicades perquè els desplaçaments per l'eclipsi no acabin amb cap desastre amb el foc. Avui és dimecres, ja ho sabeu, 12 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença l'informatiu migdia.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: S'avancen unes hores els primers talls de carreteres a Mallorca a causa de l'afluència de vehicles. De moment, hi ha diverses vies afectades. Estem parlant de carreteres com la MA10, que uneix Andratx fins a Valldemossa, o els accessos cap al port d'Escanonja o el port de Valldemossa. Malgrat tot, la jornada a les Illes transcorre amb tranquil·litat. Segons informa l'U2, s'han registrat dues incidències lleus relacionades amb l'eclipsi solar. Fa mesos que el govern prepara un ampli dispositiu sense precedents perquè l'observació d'aquest fenomen astronòmic es pugui desenvolupar amb seguretat. El motiu del pla d'emergència: s'han desplegat a prop de 2.000 persones. I a la seu de la Direcció General d'Emergències ja hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la darrera hora, Carme, pel que fa al tancament de carreteres?
1: Idò, podem dir que s'ha avançat de més dues hores el tancament de la carretera MA10 d'Andratx, acabat d'Andratx fins a Valldemossa. Els cotxes han estat desviats cap a Deià i Solla en aquest punt. A més, l'accés a Cala Tuensa, que l'obres, port d'Escanonja i el port de Valldemossa estan tallats, ja que els aparcaments estan plens en aquestes zones. Tampoc es pot accedir al cap de Set Salines i està tallada la carretera que uneix Andratx en Sant Telme. A Mallorca també està tallat l'accés al Puig de Randa i la carretera de Set Salines a l'aparcament d'Estrenca. A Puntenati també hi ha restriccions de circulació, però cap carretera de les Pitiuses de moment s'ha vist afectada per talls. Al llarg de la jornada d'avui hem de dir que hi haurà restriccions a una vintena de carreteres amb motiu d'aquest esdeveniment. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que el monitoratge dels aparcaments ha permès dur un control dels accessos i evitar llargues cues.
2: Lo que tenemos es las zonas de afectación y luego, con antelación, zonas de precorte y zonas de corte. Y esto nos permite luego generar circuitos de recirculación. Por tanto, cuando hemos empezado a tener ya las reservas de aparcamiento ocupadas al 80%, hemos empezado a hacer esas restricciones progresivas para poder hacer recirculaciones sin atascos.
1: Pel que fa a la zona de Formentor, hem de dir que el TIP funciona en normalitats, aquests autobusos que connecten amb la zona. Hem de dir, però, que ja hi ha una important afluència de persones i és possible que en les pròximes hores o moments, perquè això va canviant de mica en mica, es produeixin restriccions. Com dèiem, el pla de carreteres es desenvolupa en aquests moments en tranquil·litat i de moment tan sols hi ha hagut dues incidències lleus relacionades amb la crisi. El director general d'Emergència ha detallat que les restriccions han estat les previstes.
2: Creemos que el comportamiento seguro y responsable de la población pues es un factor que está facilitando la normalidad en estas primeras horas. También tenemos que decir que este menor tráfico y este menor número de incidentes pues es una señal de la tranquilidad que podemos tener en esta mañana. Es cierto que hay incidencias y que las incidencias están donde se preveía.
1: El govern ha desplegat probablement el major dispositiu de seguretat i d'emergència més ampli vist mai a les Illes i l'objectiu és aquest: vetllar per la seguretat pública i també per la protecció del medi natural davant aquest esdeveniment extraordinari.
0: Gràcies, Carme. Aquesta, doncs, és la darrera hora. Tornarem a connectar amb tu en els propers minuts per actualitzar la informació. Recordeu, d'aquí a manco d'una hora la carretera de la Serra tancarà per complet i serà fins les 9 del vespre. Amb motiu d'aquest eclipsi, per tant, qui vulgui veure des de la tramuntana aquest fenomen té poc temps ja per arribar-hi. A més, cal tenir en compte que trobar aparcament no és fàcil. La nostra companya Neus Pericàs ha estat durant el matí a diversos municipis de la Serra i ens ho pot explicar molt millor. Neus, bon dia.
3: Bon dia. Efectivament, trobar aparcament ja és una missió gairebé impossible. Jo som ara a Valldemossa perquè deia ja no hi cabia cap cotxe. És per això que s'han vist persones aparcant bastant enfora dels punts d'observació per després anar-hi caminant. Un apunt important: es demana que per favor no s'aparqui a les voreres, que això no es tracta d'un caprici de cap municipi, es fa per no tenir impediments si han d'actuar els serveis d'emergència en cas que hi hagi algun accident. També es recorda que els ajuntaments tenen canals oficials d'informació, com el cas de Banyalbufar, que té un canal oficial de WhatsApp. Aquest veïnat diu li ha estat molt útil.
4: Tu, si estàs aquí dintre del poble, hi ha uns mecanismes que l'ajuntament té establerts perquè al manco tu te n'enteris què és el que passarà, sigui per bé o sigui per dolent.
3: I és que avui tothom té una cita a les 8:30. Han pogut parlar amb algunes persones i hi ha qui té sort i ha pogut evitar desplaçar-se per veure l'eclipsi des de casa seva, i hi ha qui ha vengut d'arreu del món per poder-lo veure.
5: Jo, per sort, ho veuré des d'aquí, des de casa nostra. Avui farem un sopar de família perquè ha vengut gent de família que podem dormir a casa nostra. I després jo me quedaré tot el mes, com és natural.
6: Of course, actually we booked our vacation 1 year ago.
3: Aquesta dona que acabeu de sentir és una turista belga que diu va reservar aquestes vacances el passat estiu. A hores d'ara, la policia local i la Guàrdia Civil ja tenen el dispositiu a punt. Per tant, es fa una crida a la prudència. Qui no tingui residència aquí a la serra o una reserva confirmada amb aparcament associat, es recomana que no hi pugi perquè el risc d'haver de girar és molt alt.
0: Gràcies, Neus. Prenem nota, idò, d'aquestes recomanacions. A la platja de Palma ja han entrat en funcionament les restriccions de trànsit, mentre que ara a primera línia la imatge és la dels banyistes refrescant-se en esperar que arribi el fenomen. Allà hi és el nostre company Guillermo Ortego. Bon dia, hi ha molta expectació?
7: Bon dia, Sara. Idò, de moment, tranquil·litat aquí a la platja de Palma, un dels punts on s'espera més afluència de gent per veure l'eclipsi, sobretot a partir de les 6 o les 7, per ser més exactes. A aquesta hora l'afluència és l'habitual d'un dia d'estiu, un dia de platja, amb banyistes i gent que passeja o fa esport a primera línia, també altres que agafen forces perquè ara és hora de dinar. Precisament en aquesta primera de línia on ens trobam ara aquí concentrats, han entrat en vigor, en funcionament, les restriccions de trànsit a les 8 del matí. A primera hora, restriccions que s'han ampliat a les 12 amb el control d'accés als no residents i també amb el tall de les sortides 6, 7 i 8 a la carretera que va cap a Llucmajor, també en la col·locació en aquests carrers adjacents a la plaça de a la platja de Palma de tanques de formigó que impedeixen el pas de vehicles i també amb la col·locació d'agents de policia local d'aquí de Palma. Precisament hem parlat amb alguns restauradors d'aquesta primera zona línia aquí a la platja de Palma per aquestes restriccions de trànsit i per si esperaven fer calaix un dia com avui aprofitant aquest fenomen o si per al contrari creuen que fins i tot es pot perjudicar.
8: Espera para eso, porque todo aquí tenemos de trabajar, de hacer un año diferente del otro. Nunca. Esperamos que la gente llegue para mirar la belleza del cielo. Estamos aquí, esperamos todo.
9: Todo lo contrario. Yo creo que lo de los cierres de las carreteras lo que ha hecho es que al final nuestro turismo de aquí, de Mallorca, no pueda acceder a la playa de Palma. Entonces eso siempre va a ser complicado para reservas que los extranjeros generalmente no reservan, son los de aquí, y es imposible que lleguen. Decían que iban a cortar desde las 9 de la mañana, ahora desde las 12, luego desde las 5, entonces la confusión hace que la gente ya se quede en casa y lo vea por la tele.
10: Sí, sí. De hecho, ayer ya nos hicieron reservas, ya nos dieron horas y todo, nos llamaron y seguro que ahora, por ejemplo, veo que hay mucha gente. No suele estar tan lleno. Hoy sí, sí que está petado. O sea que por la tarde, que es donde hay más gente, seguro que sí. Incluso aquí a algunos conocidos ya vinieron desde Italia, que son, como este es un restaurante italiano, hay mucha gente que ya vino desde ahí para ver solo el eclipse.
7: De moment, Sara, poca expectació pel que fa a l'eclipsi en si. Segurament aquesta expectació anirà augmentant amb el pas de les hores, però a l'arena ara mateix el que guanya és la calor i les altes temperatures i la gent que és a la platja per fer refrescar-se, tot i que alguns ja venen preparats. És el cas d'en Pablo, un astrònom argentí que ens han trobat, que ha vingut expressament per l'ocasió i tot i que ell ens ha dit que el veurà a Manacor, s'ha passat el matí aquí a la platja de Palma venent ulleres als turistes aquí, com dèiem, en aquesta zona primera línia a la platja de Palma.
11: Sí, ya he ido a 12 lugares en el mundo, aunque en Argentina ha habido 3 últimamente, este siglo. Vine acá y me traje unas gafas que hemos comprado para la gente allá, en verdad, pero dije, me llevo 100 y ahora veo que se agotaron.
7: Qui també ha parlat d'aquest fenomen ha estat el portaveu de Cort, Llorenç Bausà, que ha fet referència a les restriccions i a la gent que s'espera avui hora baixa demanant responsabilitat i també sentit comú.
12: S'eclipsi veurem el seu punt més àlgid a partir de les 7, és quan se preveu que hi hagi molta més gent a platja de Palma. Jo els estic dient prudenci i seny en tot moment. L'operatiu està muntat per donar resposta a tots els ciutadans que vagin a platja de Palma, tant residents com els que mos visitin.
7: Per tant, tranquil·litat aquí a aquesta hora a la platja de Palma, però recordar que a partir de les 3, també com a la Serra Tramuntana, les restriccions s'incrementaran. Per aquest motiu es recomana l'ús del transport públic.
0: Gràcies, Guillermo. En directe des de la platja de Palma, és zona en què l'observació d'aquest eclipsi serà òptima. N'hi ha una altra, que és la de Santa Ponça, i allà es preveu una concentració important de gent a la platja avui capvespre, on es podrà veure aquest fenomen. L'aforament, però, és limitat, i per això desenes de persones han decidit anar-hi ja a primera hora del matí, garantir que tindran un lloc reservat. Sandra Martínez.
13: De fet, a les 8 del matí ja s'hi podien observar rotllanes de cadires i grups d'amics i famílies instal·lats damunt l'arena, preparats per passar-hi el dia.
14: Hem hagut aquí passat dia i ha coincidit justament amb el dia de l'eclipse, i de pas aprofitam, perquè venim aquí a passar tot el dia, però normalment les 5 sobre baixa m'ho anam, però avui ens quedarem un poc més.
13: Tal vegada, però, el més cridaner és que els aficionats a l'astronomia i a la fotografia feien proves per triar el millor lloc.
15: El meu pla és venir amb la càmera i fer moltes fotos.
13: Davant la previsió que s'aglomeri molta gent a la platja de Santa Ponça, el batle de Calvià fa una crida a la responsabilitat. És Juan Antonio Mengual.
16: Però el que demanem a la gent és que avui sigui un dia una jornada de convivència. Han de cridar, fer una crida a l'autoprotecció, a l'autoregulació, de que la gent no tot pot carregar en mans de la policia, sinó la gent ha de tenir cura de si mateix i complir totes les instruccions i totes les recomanacions.
0: A Menorca l'expectació també és màxima. Ja no es pot accedir en cotxe al cap de cavalleria, al nord de Mercadal. El tancament del camí estava previst a les 5 del capvespre, però ja hi ha tanta gent que les autoritats han optat per avançar les restriccions de trànsit. Un altre dels punts on es preveu molta gent és la platja de Sombou, a Alaior. Cristina Tomàs, bon dia.
17: Bon dia, sí, Sombou és un dels punts d'observació oficials i ara mateix, quan falten d'haver 5 hores perquè comenci, aquí ja hi ha moltíssima gent, tant a la platja com també pels carrers de la urbanització. N'hi ha qui venen preparats per passar aquí bona part del dia fins que arribi el moment de l'eclipsi, i d'altres, en canvi, asseguren que marxaran i després cercaran un altre punt per veure'l. El que ja és complicat és aparcar. Des de primera hora del matí hem vist arribar moltíssima gent, alguns en cadires i també amb tot el necessari per passar aquí les hores prèvies a l'eclipsi. Tot preparat, per tant, aquí a Sant Bou, perquè aquest indret sigui un dels punts de Menorca on es visqui amb més intensitat aquest moment històric.
0: I la gran afluència prevista a la platja de Sant Bou ha portat a l'Ajuntament de Alaior a posar busos llançadora per unir els aparcaments més llunyans amb la platja Samad Houman.
18: L'Ajuntament de Alaior tancarà l'aparcament de Sant Bou just quan estigui ple. L'alternativa que s'ofereix és aparcar als vials de Torre Solí. La regidora de Mobilitat, Maria Antònia Pons, explica que a partir de les 5 de l'hora baixa començarà a funcionar un servei de llançadores entre aquesta zona i la platja.
19: La llançadera aquesta, bueno, llavors anirà incrementant més autobusos, vull dir que arribarem a tenir un moment que hi haurà 3 autobusos que aniran voltant, i en la zona de Torrosso hi ha 7 parades, perquè com que Torrosso ja és molt ampli i molt gros, s'han creat 7 parades, perquè també quedi més a prop a la zona dels cotxos, 2 parades a la zona de Sant Jaume, i llavors la parada que hi haurà a la rotonda per anar a la platja.
18: A Mercadal han convertit el Toro en una zona oficial per contemplar la desaparició gradual del sol. Per evitar problemes d'accés, haurà també un bus llançadora. Elena Vilchez és la regidora de Mobilitat.
20: Han venut 275 tiquets de pujada i baixada. Són 5 pujades que faran els busos i 5 baixades, i després la gent també pot anar caminant.
18: Pel que fa al transport públic regular, les freqüències són les mateixes. Així i tot, des del Consell, el que recomanen és reduir els desplaçaments al mínim per evitar problemes a les carreteres.
0: A Eivissa, el municipi de Sant Josep de Sa Talaia és un dels punts on s'espera més afluència. El consistori ha afegit 4 punts més de restricció de trànsit. Allà hi és Gemma Guasch. Bon dia.
21: Bon dia, sí, es restringirà l'accés a aquests punts a partir de les 3 de la tarda. Són l'accés a Cap d'Esfalcó, a Platja d'Escodolà per la zona de l'aeroport, la carretera de Cala Comte a Cala Bassa i la carretera de Cala d'Hort a l'encreuament amb l'accés a Cala Llentrisca. Els residents, com altres punts restringits, sí, hi podran accedir. Cala Comte, on ens trobam, és un dels llocs que molts han triat per veure l'eclipsi. A migdia, a les 12, ja era difícil trobar un lloc on estendre's a tovallola. Alguns ens han explicat que només han vengut a passar el matí i que després aniran a casa seva o a l'hotel o a l'apartament, des d'on poden veure'l sense patir pels talls de circulació ni haver de passar tantes hores a la platja. D'altres han vengut directes des de l'avió per veure l'eclipsi i han dut tot el que necessiten per passar el dia. A un dels restaurants de platja ens han dit que feia un mes que tenien tot reservat i que atendran unes 500 persones aquesta nit.
22: Desde hace un mes que estamos completos a la noche,
1: Así que estamos esperando más o menos 500 personas.
2: Se comparen llegar las vacaciones, no sabían que era el día de la iglesia, según mira, casualidad.
22: Hemos venido de vacaciones y nos hemos venido hasta sin gafas, o sea que no, no lo teníamos planteado ir el eclipse.
23: Vam a veure allà a Sant Antoni, que diuen que es veurà molt bé.
24: Con intención vinimos a ver el eclipse aquí a Ibiza. O sea que así fue, así que súper bien, nos vino bien los precios, vimos que estaba todo bien y dijimos, venga, para adelante.
25: Yo vivo aquí en España, pero el resto de mi familia vino a España para ver el eclipse.
26: Hemos venido a bañarnos a esta cala y luego ya nos vamos y lo veremos en la zona que estamos.
27: Hemos decidido que es muy buen sitio para ver el eclipse aquí en esta playa.
0: Anem ara fins a Formentera per veure com es viuen els moments previs en aquest eclipsi. Regina Mayans ha estat a Cala Saona i ara és a Sestant d'Espeix.
28: Ambient encara molt tranquil aquí a Sestany d'Espeix, un dels punts oficials d'observació. També hem estat a Cala Saona, on alguns restaurants de la zona ens han comentat que des de fa setmanes han penjat el cartell de complet, ja que és una de les zones on es preveu que es pugui veure bé l'eclipsi. De fet, molts turistes ja han agafat lloc a la platja des de ben prest per no perdre's aquest fenomen. Tenen previst passar-hi tot el dia. El sentim.
29: Des de fa, per lo menos, ja dues setmanes o això, que ja es tenim tot ple, que la gent mos crida, que si es pot veure, que si tal, però ho tenim tot ple, es nota molt la pujada de turistes i de reserves, i bueno, al final tota la zona de Cala Saona està perimetrada pues, per seguretat.
22: I aleshores després quan tornem cap a Dénia, perquè estem allotjats allà, veurem l'eclipse des del vaixell de tornada.
30: I vam veure que des d'aquí de Cala Saona se podia veure, i vam decidir venir aquí per després veure'l.
31: Les millors vistes per veure l'eclipse, llavors realment estem plens, estem encantats, clar, o sigui, estem en lloc privilegiat.
0: Són les 2:25, fem una petita pausa i quan tornem seguim parlant de l'eclipse.
32: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
33: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: L'eclipsi, ja ho sabeu, exigeix una protecció com toca, unes ulleres homologades i fiables, i de bé, avui hem sabut que les autoritats de consum de diverses comunitats, entre les quals les Balears, han ordenat la retirada del mercat i la recuperació de 7 models d'ulleres pel risc de lesions oculars.
1: Denuncien que són tan fosques que estem que, com a reacció, la gent se les llevin per comprovar que funcionen correctament i així deixin els ulls exposats directament a la radiació solar, un fet que, ja ho sabeu, pot provocar lesions oculars. Entre les marques afectades de les quals informa la xarxa d'alerta nacional de consum es troben el model 2508 RS003 de Mo, això és de multiòptiques, una alerta notificada des de la Direcció General de Prestacions Família, Farmàcia i Consum del Govern Balear. D'altres comunitats han immobilitzat les ulleres d'Opticalia, Lionstar, SP Eye Care, Professional, Pelispan, Homenage i Orrio.
0: Alertes que generen incertesa i a les quals s'hi ha de sumar el cas de Valldemossa, on a poques hores de començar el fenomen, l'Ajuntament ha desaconsellat que s'utilitzin les ulleres que va donar per veure. El producte compleix amb la certificació europea, també amb la normativa ISO, però la mateixa empresa, Eclipse Baleares 2026, recomana als seus clients que no les emprin.
1: Són ulleres que va repartir l'Ajuntament, que varen ser donades al consistori per un particular que ja ha manifestat la seva intenció de presentar un comunicat formal a través del registre municipal, explicant-ne els motius.
2: Per seguretat ho han llevat tot. Jo no sé si tenen qualque defecte i davant tot això van de decidir llevar-les de mig. Hem anat avisant a la gent, a fer comunicats i tot això, i ho han dit ja molta gent, i les associacions i tot això, i suposo que ja tothom fa cas, no?
1: L'empresa ha ofert un reemborsament complet a tots els clients que n'hagin adquirit i posen a disposició un correu info@eclipsebaleares.com perquè els compradors s'hi posin en contacte. El president de l'Organització en Defensa dels Consumidors i Usuaris, Consubal, Alfonso Rodríguez, diu que fins i tot podria haver-hi responsabilitat civil per part de l'Ajuntament.
3: És lamentable que passe tratándose de esto, tratándose de una

Aquest eclipsi, com dèiem, sobretot preocupa la gran afluència de persones en espais naturals i també es desplegaran 37 agents de medi ambient. Ho ha explicat avui el conseller Simonet, el conseller de Medi Natural, a l'informatiu Matí.

0: Actualitzem la informació d'aquest dimecres 12 d'agost. Primeres incidències a la mobilitat per mort de l'eclipsi. Alguns accessos a la Serra de Tramuntana s'han hagut de tallar abans de les 3 de l'hora prevista perquè s'ha detectat ja una influència de gent destacada. De fet, els apartaments de Banyalbufar, Estellencs, Cala d'Hort, Cala Tuent i Sa Calobre estan en aquesta hora plens. De moment, el protocol Eclipval està operant d'acord amb les previsions i l'inici de la jornada podem dir que s'ha desenvolupat amb normalitat. Direcció General d'Emergències, Carme Moreno, actualitzem dades. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, a causa de l'eclipsi, des d'avui migdia està tallada l'autopista de Llevant, la MAD9. Tots els carrils en direcció cap a Esmolinar, Can Pastilla i Platja de Palma estan tallats al trànsit. La carretera d'accés al Cap de Cavalleria a Menorca també pateix restriccions, com també la carretera de Cala d'Hort a Eivissa. A Formentera, de moment, no hi ha cap carretera afectada per aquestes restriccions. Actualitzam a més altres dades de vies afectades. S'ha avançat, hem de dir, la restricció a la carretera AMAD9 d'Andratx fins a Valldemossa. Els cotxes han estat desviats cap a Deià i Solla. A més, l'accés a Cala Tuent, a Solla, a Esport d'Escanonja i a Esport de Valldemossa estan tallats, ja que els aparcaments en aquestes zones estan plens. Tampoc es pot accedir al Cap de Set Salines i està tallada la carretera que uneix Andratx en Sant Elm. A Mallorca també està tallat l'accés al Puig de Randa i la carretera de Set Salines a l'aparcament d'Estrenta Punta Nati. També hem de dir que hi ha restricció de circulació. A causa de l'eclipsi, al llarg del dia d'avui hi haurà una vintena de carreteres de les illes afectades per aquestes restriccions.
0: El pla de seguretat està enfocat en bona part a la Serra de Tramuntana, sobretot per l'elevat risc d'incendi. Allà, ja ho heu sentit, hi ha carreteres tallades abans d'hora i aparcaments plens. Valldemossa, Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. Efectivament, els aparcaments estan plens des de fa ja unes hores. Jo ara som a Valldemossa perquè deia ja no hi havia lloc i a Banyalbufar els aparcaments també estaven plens a les 11 del matí. És per això que es demana molta responsabilitat a la ciutadania. Queda prohibit aparcar les voreres de la carretera, no perquè caprici de cap municipi, sinó per facilitar la feina dels serveis d'emergència en cas que hi hagi un accident. A hores d'ara ja es recomana anar amb altres mitjans cap als punts d'observació de la serra, que són la moto, bicicleta, transport públic o busos llançadera.
0: També a Platja de Palma s'espera una influència important de persones, unes 70.000 entre turistes, treballadors i residents. Guillermo Ortego, bon dia de nou. Quina és la imatge en aquesta hora?
3: Bon dia, Ido. Ben diferent la imatge aquí a la Platja de Palma de la que comentàveu a la Serra de Tramuntana. Aquí, de moment, molta tranquil·litat. Un dia més de platja, sol, els turistes, els banyistes aprofiten les altes temperatures per refrescar-se a l'espera que arribi aquest fenomen. Per cert, que en uns minuts, a les 3, s'incrementaran les restriccions de trànsit aquí a la Platja de Palma, unes restriccions que han començat a les 8 del matí que s'han ampliat a les 12 amb el pas de les hores i a mesura que s'acosti l'hora del fenomen es preveu que aquest moment i l'expectació i que l'afluència de gent sigui cada vegada més gran, però per aquest motiu també hi haurà un important dispositiu entre policia i serveis d'emergències, però de moment aquí la situació és molt tranquil·la.
0: I atenció en aquesta informació de servei perquè just el dia d'eclipsi, consum de diverses comunitats, entre les quals les Balears, han ordenat retirar del mercat 7 models d'ulleres perquè poden causar lesions oculars.
4: Denuncien que són tan fosques que estem que com a reacció la gent se les llevi per comprovar que funcionen correctament i així deixin els ulls exposats directament a la radiació solar, un fet que podria ocasionar lesions oculars. Entre les marques afectades i de les quals informa la xarxa d'alerta nacional de consum es troba el model R2508-RS003 de Mo, de multiòptiques. És una alerta, a més, que va notificar la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum del Govern Balear. D'altres comunitats han immobilitzat les ulleres d'Opticalia, Lionstar, SP Acre Professional, Pelspan, Homenatge i Orrio.
0: Tot això en una jornada en què les Balears estan en risc extrem d'incendi per elevades temperatures que ens acompanyaran tot el dia. La calor no ens donarà treva ni tan sols quan mirem l'eclipsi.

0: Informatiu migdia. Esports. En els esports, el davanter de 21 anys, Adrián Lisso, arribarà avui a hora baixa i es convertirà en el nouè fitxatge del Real Mallorca per aquesta temporada. Toni Fuster, molt bon dia.
1: Bon dia. Està fet amb el Real Saragossa. L'acord és total després d'unes darreres hores en què les negociacions s'havien complicat per les exigències econòmiques del club aragonès i el fort interès d'altres equips. Pablo Ortells guanya la partida. El Saragossa finalment ha donat el vistiplau a l'operació. Això sí, el Mallorca s'ha hagut de gratar la butxaca i acceptar passar la barrera del 3 milions d'euros pel davanter. Es farà oficial en les properes hores i arribarà cedit amb opció de compra obligatòria amb un contracte de 4 anys. L'internacional sub-20 va jugar cedit la temporada passada al Getafe, on va marcar 3 gols en 28 partits de Lliga. El davanter arribarà, com dèiem, avui a hora baixa a Palma i tot fa indicar que demà coneixerà els seus nous companys. Amb Adrián Lisso, el tècnic Luis García Fernández incorpora polivalència ofensiva a l'espera que el club fitxi un altre davanter, centre en aquest cas, per acabar de reforçar definitivament la davantera. Mentrestant, la plantilla continua preparant el debut en Lliga de dissabte a les 9:30 del vespre a l'estadi de Somos contra el Valladolid. El Pucelans arribaran a Palma sense l'exmallorquinista Amat Ndiaye, que ha estat traspassat al Lusail de Qatar.
2: Dissabte tornem. Serà espectacular.
3: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
4: Serà de punyol vermell.
5: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
6: Trepidant, apassionant, divertida.
5: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
7: Això vull jo.
3: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
8: A primera!
5: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
8: Que repiqui!
5: A IB3 Ràdio.
8: Que repiqui!

0: I a banda del Mallorca, el Cádiz té un nou entrenador, Albert Salades, que arriba en substitució d'Imanol Idiáquez, i avui a les 9 del vespre disputarà a l'estadi de Riazor el trofeu Teresa Herrera entre el Deportivo de la Coruña i el Real Madrid. I a nivell internacional, també a les 9 del vespre disputarà a Àustria el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa entre el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery. El partit es disputarà al Red Bull Arena de Estrasburg. Sentim els dos entrenadors, primer Luis Enrique i tot seguit Unai.
1: Es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado, pero la aceptamos.
2: Es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
0: I a la primera federació, la U d'Eivissa ja ha tingut sobre la gespa un del davanter desitjats. Però en vol més. Víctor Sancho, bon dia.
3: Bon dia, així és. Manu Justo ja ha afunyat la gespa del camp d'entrenament al Sánchez i Bancos de Can Mises. No ha entrenat amb els seus companys, s'ha fet carrera continuant David Madurga, el preparador físic de Raúl Jona, però el cos tècnic vol que jugui els seus primers minuts de blaucel aquest divendres a les 7 de la tarda a Can Mises contra la penya esportiva de segona federació. L'altre darrer fitxatge, i que també ha de ser important, José Carlos Lazo, ja marca gols en els entrenaments. Però, com dèiem, l'Eivissa vol més capacitat anotadora i ara mateix hi ha una guerra entre direccions esportives perquè la lluita està oberta entre la de Michel Sanz a la U d'Eivissa i la de Lalo Arantegui al Reial Saragossa per fer-se amb Jesús de Miguel. Al davanter del Tenerife, juntament amb Manu Justo, un dels puntes més cotitzats de tota la primera federació. La direcció esportiva blaucel espera que Justo faci els millors números de la seva carrera aquí. Va fer 13 gols en la temporada sense segona i ha aconseguit l'ascens directe a la divisió de plata amb 3 equips diferents en les 3 darreres temporades que ha jugat a primera federació. I de Miguel, objecte de desig entre 2 dels equips punters de la categoria, poc a afegir. La temporada passada va fer 11 gols sense ser el titular al Tenerife i va aconseguir l'ascens directe, però en la 2023-24, màxim golejador de la Lliga i ascens directe a segona amb el Castelló. L'Eivissa lluita per tenir la millor davantera de tota la categoria.
0: Gràcies, Víctor. A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus fitxatges. Per una banda, el migcampista de 24 anys, Miquel Soler, l'ex del Poblense, que parla de l'objectiu.
4: Hombre, mi objetivo es ascender, que es el que el club creo que merece estar, como ha dicho Alfa, en otra categoría, porque como estructura, como todas las ayudas que tenemos, el Balears tiene que estar en una categoría más arriba. Y bueno, ya te digo, intentar aportar el máximo, disfrutar mucho del año, que yo creo que va a ser un buen año, que hay muy buen equipo y ganar.
0: L'altre jugador que ha presentat l'Atlètic Balears, el defensa lateral dretà de 24 anys, Mamadou Alfa, s'ha mostrat content, com diu, de tornar a casa.
5: Al final, volver a casa, como dicen, en casa como en ningún lado, y muy contento. Es que el Balears, sinceramente, se merece estar en primera red como mínimo, por la estructura que tiene, y yo quiero volver a coger confianza, jugar y poder aportar lo que pueda.
0: Un altre equip balear a la segona federació, la penya esportiva Santa Eulàlia, ha fitxat el defensa central Manuel Antonio Cabrera, més ben conegut com Pelón, de 31 anys, i arriba procedent del Melilla. Per la mare de natació de l'Europeu de París, Hugo González cerca el bitllet per a la final, que es disputa avui hora baixa. Estela Tonrat no ha pogut tocar metall a la final dels 200 metres esquenes. La mallorquina ha acabat cinquena. I en atletisme tenim en marxa el Campionat d'Europa, amb la mallorquina de Muro, Esperança Clarera, que s'ha classificada per a la final dels 200 metres, prova que es disputarà avui a partir de les 9:20 del vespre. En bàsquet, el Palmer fitxa un nou jugador. Es tracta de Jan-Niklas Wimberg, un ala pivot alemany de 30 anys i que fa 2 metres i 6 centímetres d'alçada. Wimberg té una àmplia trajectòria a la Bundesliga. Arriba procedent de l'Hamburg, on ha jugat l'Eurocup amb mitjana de 6 punts i 3 rebots. També ha competit a l'Eurolliga a les files del Bayern de Múnich. Serà una de les referències del joc interior del conjunt de Somos. I Juana Camilion ha estat convocada a la selecció espanyola per a jugar al 3x3 Women's Series i Bris aquest cada setmana a Azerbaijan. La mallorquina d'origen argentí, jugadora de l'Espart Girona, compartirà equip amb Blanca Millán, Cecilia Moate i Elena Rodríguez, i totes elles a les ordres de l'entrenadora Marta Montoliu. Més cor, la selecció espanyola juga cada setmana a Alemanya el primer partit de preparació per al Mundial. Ho farà dissabte a la ciutat de Ludwigsburg i allà s'enfrontarà a l'anfitriona del torneig. Serà la primera prova d'un conjunt que comptarà amb la participació d'Alba Torrens, Aina Ayuso i Elena Puello, que precisament sentim a continuació.
6: Venir aquí siempre es un gran peso, ¿no? Es una responsabilidad importante, y sí que es verdad que, bueno, con la experiencia que he podido tener el año anterior, pues no es que se me haga más fácil, porque siempre pues están, ¿no?, esos nervios, pero bueno, sí que pues conozco todo un poco mejor, estoy metida un poco más dentro de todo esto y bueno, pues voy haciendo a partir de ahí, pero creo que siempre es una ilusión.
0: I en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha presentat el fitxatge més important de la seva història. Tobias Krieg, l'internacional alemany de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, arriba a l'illa després de jugar a Grècia. En la incorporació del central de 27 anys, considerat un dels millors d'Europa i que també ha estat olímpic, el club manacorí vol sumar experiència i solidesa defensiva. L'objectiu és fer un vot de qualitat per continuar lluitant per totes les competicions. Sentim aquest nou fitxatge del Connecta Balear Manacor.
7: My family has a house here.
8: La meva família té casa a l'illa a només mitja hora d'aquí. M'encanta estar a Mallorca, és una illa preciosa. Vaig escriure al Manacor Instagram per veure si podíem xerrar. Crec que varen pensar que era broma perquè no varen respondre.
7: Because I didn't get a response.
8: Ho vaig tornar a provar i vaig aconseguir parlar amb ells i ja estic aquí. Estic content i espero poder fer millorar la plantilla i dur l'equip a nous límits.
7: New limits.
0: I acabam en tenir Rafa Jodar, arriba per primera vegada a una semifinal d'un Master 1000, en aquest cas del Canadà. Ahir el madrileny va derrotar el francès Arthur Fils en 2 sets i poc més d'una hora i mitja de partit. Demà a la semifinal s'enfrontarà el nord-americà Brandon Nakashima per una plaça a la gran final. Daniel Mérida, per part seva, va caure davant l'Erner Tin.
9: Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. En un quart arribem a les 3. Actualitzarem tota la informació sobre l'eclipsi, sobre com es viu en aquestes hores prèvies a l'eclipsi solar d'aquesta tarda. Ara farem una petita pausa per la publicitat i tornarem amb altres temes de l'actualitat.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
13: Tèntol!
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Més enllà de l'eclipsi solar d'avui cap vespre, assumpte central de l'actualitat avui, han passat altres coses a les Balears, en el món. A Palma, l'Ajuntament ha aprovat en una junta de govern extraordinària el nou acord d'organització de la policia local, que suposarà una adequació de les retribucions amb un complement de millora que s'abonarà amb caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany. El complement, que ja s'abonarà el mes d'agost, suposa un increment d'entre 300 i 400 euros de mitjana, té el vistiplau dels sindicats policials i respon a l'acord assolit entre les dues parts entre els mesos d'abril i juny de l'any passat. Llorenç Bausà és el regidor de Seguretat Ciutadana.
13: El que estem fent en aquests moments és xerrar en tot moment de reconèixer la magnífica dedicació, la disponibilitat i la responsabilitat que assumeixen cada dia els nostres agents. Per tant, és de justícia que el que fa més de 15 anys que està per fer aquest equip de govern, doncs avui amb aquesta junta de govern hagi donat aquesta passa per aprovar-ho.
9: Els agents valoren molt positivament l'aplicació d'aquests complements. El portaveu del sindicat CECIF, Agustí Sánchez, ha recordat, però, que és només el primer punt de tots els que es varen començar a debatre a la reunió de dia 19 de juny amb l'Ajuntament. Punts que encara s'han de tancar, com ara l'increment de policies al carrer o l'augment de plantilla en caps de setmana.
15: Hem de pensar que la població de Palma, com ha dit el regidor, ha crescut exponencialment i, clar, i la població flotant també cada any tothom ha pogut veure com el nombre de turistes incrementa. Llavors, les activitats en cap de setmana, ja siguin culturals, gastronòmiques, esportives, també demanden un gran nombre de policies.
9: A Menorca, els ajuntaments informaran al Consell sobre els residents, els seus municipis i la titularitat d'habitatges. L'objectiu és tenir dades estadístiques per la posada en marxa de la limitació d'entrada de vehicles a l'illa. Ens ho explica Fanny Mateu.
16: Es vol conèixer millor els patrons de mobilitat vinculats a la residència i a la titularitat d'habitatges, ja que, a més, la condició de residència i la de titularitat d'un immoble a Menorca poden no coincidir en una mateixa persona. Per això, l'obtenció dels indicadors contrastarà la informació continguda en el padró municipal i en els registres de l'impost sobre béns immobles. Segons el Consell, la informació permetrà conèixer amb precisió la realitat dels vehicles que circulen per l'illa i disposar d'una base tècnica, objectiva i actualitzada per a les mesures de regulació.
9: I avui hem sabut que els aeroports de les illes han rebut durant el mes de juliol quasi 7 milions de passatgers. Això suposa entre un 2 i un 3% més que el juliol del 2025.
17: Segons dades d'AENA, també varen gestionar gairebé 52.000 moviments d'aeronaus, entre un 2 i un 3% més que el juliol del 2025. Entre els mesos de gener i juliol, també d'enguany, han passat pels aeroports de les illes més de 27 milions de passatgers, el que suposa entre un 2 i un 3% més de persones que el mateix període de l'any passat.
9: I a la crònica de successos, han estat detinguts a Palma uns pares per haver abandonat suposadament els seus fills menors d'edat a un habitatge que presentava condicions d'higiene i salubritat molt deficients.
17: Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona, l'UFAM, de la Policia Nacional, es varen presentar dilluns al domicili i van comprovar les pèssimes condicions de la casa, amb roba i objectes tirats arreu, amb paneroles per les parets, les portes i en terra, i amb restes de menjar per tot. Una situació que va forçar la intervenció immediata dels agents sense esperar l'actuació del Servei de Protecció de Menors, que estava al cas de la situació de la família i es disposava a actuar. Per mort de la greu desatenció en què es trobaven els menors, els pares varen ser detinguts com a suposats autors d'un delicte d'abandonament.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: S'eleva a 240 la xifra oficial de morts pel terratrèmol a Colòmbia i centenars de desapareguts. El president colombià ha decretat 3 dies de dol oficial, mentre que la comunitat internacional ja ha començat a xifrar l'ajuda inicial que hi dedicaran.
17: La Comissió Europea ha mobilitzat 2 milions d'euros per ajudar les persones afectades pel terratrèmol de Colòmbia i els països veïnats segueixen enviant reforços i ajuda humanitària. El president del país, Abelardo de las Pirellas, ha explicat que la prioritat a hores d'ara continua sent el rescat de supervivents sota les runes. El govern ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes que fan feina amb drons, càmeres tèrmiques i sensors de moviment.
18: Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos.
9: En les darreres hores, el govern espanyol ha rebaixat el nombre de compatriotes desapareguts a 75.
17: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre familiars i amics.
19: Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
9: I Ceuta ha rebut avui la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles. L'inici de la seva roda de premsa ha estat així de contundent.
20: Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente, y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Por tanto, a Ceuta y a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. Y eso tiene que quedar muy claro. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
9: Ha defensat el paper de les Forces Armades i, com ja han fet altres ministres que han visitat Ceuta prèviament, ha demanat la col·laboració d'Europa. Això el mateix dia que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha emès un ordre de detenció directa i expulsió a qui sigui detingut a Ceuta per haver comès un delicte.
21: Y eso también estamos haciéndolo y ya un número considerable de los que han sido objeto de detención por participación en algún delito como desórdenes públicos, resistencia a la autoridad, lesiones, es decir, que vuelvo a decir que no están aconteciendo en un modo importante. Vuelvo a repetirlo, en esos parámetros son objeto de expulsión previa autorización judicial en esos términos que os he dicho.
9: Avui la Unió Europea comença a aplicar les noves regles sobre envasos i residus.
17: Una normativa que pretén accelerar la implantació d'embalatges reciclables a partir del 2030 i que introduirà progressivament objectius de reutilització i de contingut reciclat, a més de mesures per reduir la quantitat de residus generats en el bloc. El nou reglament substitueix el sistema actual en el qual cada estat membre aplica la normativa europea a través de la seva legislació.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: És la notícia del dia i ho serà encara més a mesura que passin les hores. Ja sabeu que ho podreu seguir tot en una programació especial, però un eclipsi és molt més que un fenomen astronòmic i ha estat font d'inspiració d'artistes i creadors de totes les èpoques. Hem repassat alguns exemples del cinema, la música, la literatura i ens i us ho contem en aquest reportatge.

0: Un repàs que començam amb un clàssic del cinema, amb 2001, una odissea de l'espai de Stanley Kubrick, amb l'alineació còsmica entre el Sol, la Lluna i la Terra, el ritme d'Així parla Zaratustra, una imatge magnètica fascinant des que la humanitat existeix. I no ho diem per dir, el 3340 abans de Crist, l'enfosquiment inesperat del cel va inspirar un artista del Neolític que en va deixar constància a un megàlit d'Irlanda. I del 2001 a un altre clàssic, a Ben-Hur, que segueix la història de Crist durant tota la pel·lícula i que, esclar, recull el moment de la mort del fill de Déu quan, segons les escriptures, el terra va tremolar, van aparèixer les tenebres i el sol es va enfosquir, tot davant dels ulls estorats de Charlton Heston.
1: A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.
2: También entonces.
1: También.
0: Però parlant de Jesús, d'eclipsis i de pel·lícules, està clar que Ben-Hur és inqüestionable, però si hem de ser justos, Barrabàs, de Richard Fleischer, amb Anthony Quinn, té un punt insuperable. El director es va encaparrotar a rodar durant l'eclipsi total solar del 15 de febrer del 1961 i això va implicar una planificació mil·limètrica i un resultat espectacular. Virginia Woolf va immortalitzar l'eclipsi del 1927 als seus diaris, també un assaig. Stephen King seria també testimoni d'un eclipsi total quan tenia 15 anys i aquella forta impressió l'inspiraria anys més tard per una de les seves obres terrorífiques, Dolores Claiborne, a qui posaria rostre al cinema Kathy Bates, perquè ja se sap que la foscor és plena d'ombres.
3: ¿Hay alguien aquí con nosotras?
4: Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
0: La foscor posa en marxa uns temors ancestrals, allò que passa al cel, diuen, pensaven, passa també a la Terra, i tot plegat va inspirar Paco Plaza per la seva pel·lícula Verònica, una ouija just després de l'eclipsi del 1991 que va acabar amb la mort d'un adolescent a Madrid en el primer cas policial de l'Estat documentant fenòmens paranormals. Però els eclipsis també han salvat més d'una vida a la ficció, a l'Apocalipto de Mel Gibson, al Yankee a la cort del rei Artús de Mark Twain i, esclar, a Tintín i els seus amics al Temple del Sol.
5: Oh, tu, sol poderós!
6: Silenci, gos! Amb quin dret goses adreçar-te al sol?
5: Oh, sublim Pachacamac! Si no vols aquest sacrifici, tapa amb un vel davant de tots la teva faç radiant.
6: Pobret Tintín, ha perdut el cap. Mil milions de llamps i trons, què passa aquí?
7: Oh, el sol!
8: El sol s'apaga!
9: No cal que s'alarmi, capità. Només és un eclipsi, res més. Un eclipsi i prou.
0: Els eclipsis a les pel·lícules, a les cançons de Pink Floyd, de Bonnie Tyler, passant per Antonia Font... I també a la pintura, a Frida Kahlo, per exemple, feu un dels seus autorretrats després de veure'n un. Els eclipsis han inspirat artistes i han aturat guerres. És el que ens va deixar escrit Heròdot el 585 abans de Crist a l'Àsia Menor. També el llibre dels fets de Jaume I ens recull el fenomen del 3 de juny del 1239, quan la lluna tapà tot el sol i hom podia veure molt bé 7 esteles en el cel. I parlant de notaris de la realitat... El Simpson, perquè és clar, Springfield un dia també es va amagar el sol.
10: Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol. Un eclipse solar es como una mujer amamantando en un restaurante. Es gratis, es hermoso, pero en ninguna circunstancia hay que mirar.
0: Ara les xarxes socials faran universal i immediat el fenomen, però fa 121 anys, el 30 d'agost del 1905, la darrera vegada que això va passar a les Balears, eren els diaris els que n'informaren l'endemà. Tant l'Almudaina, que és el precedent del diari de Mallorca, com l'Última Hora, parlaven de les expedicions científiques internacionals que seguiren el fenomen des de, per exemple, el Velòdrom de Son Espanyolet o el Gran Hotel, i fins i tot destaquen una comissió dels pares jesuïtes convidats pel bisbe. Científics i curiosos, milers de persones, no sabem i probablement no amb ulleres homologades, que es deixaran fascinar per un moment tan solemne com fugaç i que ja sabem com acaba, amb la victòria del sol. Una vegada més, la història es repeteix.

0: Són les 3 del capvespre. En aquesta hora incrementen les restriccions de trànsit arreu de les illes per mort de l'eclipsi, un fenomen astronòmic que centra gran part de l'actualitat de la jornada. La Serra de Tramuntana és un dels espais que queden blindats. Algunes carreteres s'han hagut de tancar abans de l'hora prevista i potser això és el més destacat del dispositiu. Ja s'ha produït la primera de les reunions del CECOPI previstes per avui. Centre de control de l'U2. Carme Moreno, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, idò. Podem dir que a partir d'aquesta hora hi ha restriccions a totes les carreteres de la Serra de Tramuntana. La jornada transcorre de moment en normalitat. Aquí a la U2 han comptabilitzat dos incidents lleus a causa de l'eclipsi. Al llarg del matí s'ha avançat el tancament d'algunes vies a causa de la gran afluència de vehicles. Una de les principals carreteres afectades a Mallorca és la MA-19, l'autovia de Llevant. Per aquesta via tan sols hi poden circular autobusos, vehicles d'emergència i autoritzats. A Mallorca també hi ha tallat l'accés al Puig del Randa i la carretera de Set Salines. A Menorca hi ha restriccions a les carreteres d'accés al Cap de Cavalleria i Punta Nati. També pateix restriccions la carretera de Cala d'Hort a Eivissa. De totes maneres, hem de dir que el monitoratge de les vies i els aparcaments ha evitat la formació de gran cues. Hem de dir que amb motiu de l'activació d'aquest pla d'emergències per l'eclipsi, prop de 2.000 persones fan feina. Es tracta d'un desplegament de seguretat i d'emergències sense precedent mai vist a l'arxipèlag.
0: A la Serra de Tramuntana, per tant, en aquesta hora ja només es pot accedir amb una acreditació expressa o justificant. Molt bé la necessitat d'entrar-hi. Els més previsors han anat al lloc triat ben pres al dematí. Banyalbufar i Estellencs han estat els primers municipis a omplir-se. Quina és la situació en aquesta hora? Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. Així és, la gent ha anat cap a la Serra de Tramuntana ben pres. Des de primera hora els aparcaments autoritzats estaven complets i és que la gent ha decidit organitzar-se per veure aquest fenomen. Davant d'aquesta situació es demana responsabilitat i prudència, ja que la concentració de gent durant el dia serà molt elevada i els pobles de la Serra de Tramuntana són més bé petits. Per exemple, Banyalbufar no arriba als 1.000 habitants. Per això queda prohibit aparcar a les voreres de les carreteres per tal de no impedir el pas dels serveis d'emergència si hi ha un accident, i qui encara tingui dubtes sobre mesures i restriccions té tota la informació als canals oficials del govern, a l'aplicació mòbil Horitzó 2026 i a les xarxes socials dels ajuntaments.
0: Molta atenció sobre la Serra de Tramuntana i també sobre la platja de Palma, un dels llocs on s'espera més afluència de gent i que incrementa en aquesta hora les restriccions després d'un matí relativament tranquil. Guillermo Ortego, bon dia. Quina és la fotografia a hores d'ara?
3: Bon dia, així és. Aquesta hora està previst que s'incrementin aquestes restriccions de trànsit a la platja de Palma, unes restriccions que han començat ben de matí a les 8, a primera hora, i que s'han ampliat al migdia a les 12. És cert que ara, a poc, arriba més gent a la platja per refrescar-se, sobretot per les altes temperatures, però també per començar a agafar ja posicions per veure el fenomen a partir d'avui hora baixa. Tot i això, amb el pas de les hores i a mesura que s'acosti l'hora del fenomen, serà quan arriba més gent, es preveu que arribi aquesta gent i aquesta expectació que hi ha, vagi en augment i que l'afluència pugui arribar. Recordem que l'aforament és de fins a 70.000 persones en aquesta zona. Per aquest motiu hi haurà un important dispositiu de seguretat per vetllar per la seguretat dels assistents, entre policies i equips d'emergències.
0: Gràcies, companys. Això és la darrera hora del dispositiu fins a aquest moment. Aquest matí hem sabut que els agents de medi ambient del govern han retirat de la platja d'Estrenc un gran desplegament de material que havien instal·lat un grup de persones per veure l'eclipsi. Aina Morales, bon dia.
4: Bon dia. Parlem de coixins, gandules, seients inflables, cadires i taules, a més d'espelmes de grans dimensions. S'han hagut de retirar de vés les 11 del matí.
0: I de ben segur ja teniu ulleres, però cal fer una darrera comprovació.
4: Consum de diverses comunitats, entre les quals les Balears, ha ordenat retirar del mercat 7 models en total de moment d'ulleres perquè poden causar lesions oculars. Denuncien que són tan fosques que estem que com a reacció la gent se les llevi per comprovar que funcionen correctament i així deixin els ulls exposats directament a la radiació solar, un fet que pot ocasionar, recordem-ho, lesions oculars. Entre les marques afectades i de les quals n'informa la xarxa d'alerta nacional es troba el model 2508 RS003 de multiòptiques, una alerta notificada per la Direcció General de Farmàcia i Consum del Govern Balear, i altres altres comunitats han immobilitzat ulleres, recorda d'Opticalia. Lion Star, SP Aircare Professional, Pelispan, Homenaje i Orrio.
0: I recordem algunes de les hores clau de cara a aquest eclipse.
4: Les 7:38 és l'hora en què la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol. En menys d'una hora l'haurà ocultat completament, així que l'eclipsi total de Sol es podrà veure des de diferents punts de les illes entre les 8:30 i les 8:34, moment en què damunt les Balears es farà de nit.
0: Hem arribat així a les 3:05. Fins aquí aquesta edició migdia de l'informatiu a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Podeu seguir informats sobre la darrera hora d'aquest eclipsi solar d'avui capvespre i d'altres notícies relacionades amb l'actualitat en els propers butlletins. Ara, a IB3 Ràdio, comença Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

I doncs sí, ja el tenim aquí, l'esperat eclipsi del segle, tant i tant de temps que fa que en xerram, i quan siguin les 7:38, la Lluna començarà a mossegar el Sol en la fase parcial. La totalitat de l'eclipsi, però, ho sentíem ara amb els companys d'informatius, serà entre les 8:30 i les 8:33, depenent de l'illa. El màxim temps que el total de l'eclipsi es veurà a les Balears serà a Mallorca, on començarà a les 8:31 i durarà 1 minut i 36 segons. Però començarà abans a Menorca, de fet a les 8:30, i es veurà un poc manco, al voltant d'un minut i 11 segons. I a les Pitiuses començarà a les 8:33 i encara es veurà manco a Eivissa entre 50 i 55 segons i manco de mig minut a Formentera. Vaja, com els horaris d'un festival. Les Balears som el punt geogràfic privilegiat d'on millor es podrà veure de tot el món aquest eclipsi d'avui, que coincidirà pràcticament amb la posta del sol, és a dir, amb el sol a l'horitzó, i tot el fenomen històric acabarà a les 8:49. Però l'expectació total per aquest eclipsi no ens ha d'eclipsar els altres espectacles que podrem contemplar avui mateix, ni les Llàgrimes de Sant Llorenç, les Persaides, que com cada any avui vespre també tenen el seu ple, ni tampoc altres dos fenòmens astronòmics que coincideixen. Un és el raig verd i un altre, que ja no hi sou atents, l'alineació de sis planetes: Júpiter, Mercuri, Mart, Urà, Saturn i Neptú, que s'ha pogut veure aquesta matinada. Un eclipsi total de sol que aquí a les Balears no s'ha tornat a repetir d'ençà de fa 121 anys, quan el 30 d'agost de 1905, a migdia, hi va haver el darrer eclipsi total. I tan històric i únic és avui com observar-lo. Ja sabeu que amb totes les mesures de seguretat i tota la prudència. Recomana no mirar el sol de manera continuada, només de 5 a 10 segons, i girar la vista i fer-ho amb les ulleres homologades, que bé, repetir que han de tenir el distintiu normatiu ISO 13312-2. Per tant, és tan històric com únic que les Balears no repetirà un eclipsi de sol total fins al 17 de novembre, atenció, de 2180. Per tant, fins al segle XXII. Per tant, pels qui som ara mateix en aquest món, és ben únic i històric. Començam.

0: Eloi Monténtol. Téntol, en Celestí Oliver.
1: Aviam, quan són les 3 i 11 minuts, començam aquest Téntol de l'eclipsi del segle. Com estàu, Miquel Junc, Maria Pons, bon dia. Eclipsats, completament. Tan eclipsats que no t'han sentit.
2: Sí, anava a dir, jo no sé si és que no me funcionen els cats o és que no funciona el micro, era el micro.
3: Jo xer fort, no?
2: Sí. No, la miula t'acompanya, això és una cosa que tanta sort, perquè clar, si no, com feim ràdio?
3: Exacte, se vol lo tenc, sí.
1: Sí, que com s'aprovo en aquestes darreres hores, aquest compte enrere cap a l'eclipsi, bé, fins a les 6 hem de fer ràdio.
3: La Maria no sé si m'ho matarà ja, no?
2: Jo és una cosa que no la visc, m'és un poc indiferent.
1: Què vol dir que no la vius? Però vius.
3: Viure la vius. Que no la vulguis veure.
2: Sí, amb excés. Jo, mireu, si vos he de fer una confusió, jo tinc por a que m'assega. Per tant, jo tot això m'ho fa molt de respecte i ho veuré per la televisió, com m'havia dit.
1: Clar. Ho tornem a repetir perquè ho han dit ara fa uns segons. Se recomana no mirar de forma continuada el sol. Entre 5 i 10 segons i girar la vista, i només es pot mirar el sol fora aquestes ulleres homologades quan es faci el ple, és a dir, quan la totalitat de l'eclipsi sigui total, tot i que jo ja vos dic que jo crec que no me llevaré les ulleres.
3: Jo tampoc, no vull quedar sec.
2: Exacte. No.
1: Sí, no volem tenir lesions. Bueno, idò, ha arribat aquest dia tan esperat, avui totalment eclipsats amb aquest eclipsi del segle, Miquel.
3: Sí, fa mesos i fins i tot més d'un any, més, segur, que en xerram.
2: Sí.
3: I avui el dia ja ha arribat, ja el tenim aquí. I
1: el dia
3: xerrarem...
1: E.
3: Dia E, dia sí. E, m'ho han dit. Sí.
2: Dia E, ha passat, era, clar, dia D, hora H, era com s'ha de, no? I ara,
1: dia
2: en,
1: e.
2: en general, dia E, perquè és l'eclipsi.
3: Exacte. En xerrarem avui tant amb experts com amb oients i llencs per saber d'on el veuran i com celebraran aquesta fita històrica, l'eclipsi del segle.

0: L'Eclipsi, el qual ja cantaven Pink Floyd, bé, en parlarem, però serà a partir de les 4, en segona hora de Tentol, però abans, Maria, haurem de jugar a la botussa de cada dia.
1: Així és, en uns minuts sabrem qui ve a jugar, però també avui coneixerem La Petjà, si no ho era, el cançoner popular de Catalunya, que és un llibre que ha fet amb aquest títol Joan Benrell Torelló i que presenta aquest cap de setmana, Sineu. Sí, no.

0: I és que fa uns dies, dia 4 d'agost, va fer 112 anys, dia 4 d'agost del 1924, que començava a Mallorca la primera de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya que va dur a terme l'etnomusicòleg Baltasar Samper, en aquella primera ocasió amb en Miquel Ferrà. I l'investigador sinauer Joan Benrell Torelló, amic del programa, presenta aquesta petjada sinauera del cançoner popular de Catalunya diumenge a Sineu.
1: I em podran xerrar abans de que faci aquesta presentació a Sineu avui aquí amb ell. I avui ens ve a veure una de les nostres marines, concretament na Marina Huguet.
2: Sabíeu que dibuixar ens pot ajudar a pensar, observar, recordar i construir coneixements? Avui ja anàvem xerrant de dibuix i el cervell en educació.

0: I en tercera i darrera hora de Tentol, a partir de les 5, qui ens visitarà?
1: Ens visitarà la jove saxofonista manacorina Maribel Serra, que actua aquest divendres dins la segona temporada de música contemporània que ofereix la institució pública Mossèn Alcover, però les entrades ja estan exaurides.

0: La jove intèrpret Mana Corina s'ha convertit en una de les veus més rellevants de la nova generació de saxofonistes de les nostres illes. Iniciada a l'Escola de Música de Manacor i formada a Palma, se n'anà a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos. Ha col·laborat amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot ha tocat en el concert Gebow d'Amsterdam.
1: Molt bé, idò, i bon historial, bona trajectòria per aquesta jove Mana Corina saxofonista que aquest divendres actua a l'institució pública mossèn Alcover i sembla ser que les entrades estan exaurides, com deies, Miquel, i amb ella coneixerem quin és el seu moment platòric que viu. I per endolcir el moment d'avui en què quedarem a les fosques durant uns minuts, i d'ahir, sí,
2: uns minuts,
1: uns segons. No? Segons.
2: Minut i mig.
1: Sí, minut i mig. Ho has dit bé.
0: Hem de mirar el line-up que deies, eh? Com si fos un festival.
2: Festival de xou.
0: Els horaris sí. de cada lloc. I...
1: A no ser que quedeu entretenguts amb això que mos diran a Tiu, que avui ens visita, perquè ha pensat per avui un dolç.
0: Ah.
3: Molt bon dia, gens de Tèntol. Aquí la senyora Tabrioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem una galleta príncipe sense tapa gegant. Increïblement bona, que segur que no durarà més de 90 segons a damunt la taula. Nyam, nyam, nyam, nyam. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Idò, i 3 hores de Tentol que no han fet més que començar, i com sempre tenim, vos posam a disposició les línies obertes perquè hi participeu.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolIV3, o també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
0: Oh, oh, Maria!
3: He fet una pausa perquè vols venir.
1: Jo no he dit res.
3: Sí, però... en Miquel ha optat per silenci.
0: Sí, com és? I jo he fet una variació, una innovació.
1: Oh, Maria!
3: És que m'encanta, ho dius amb tantes ganes.
0: Amb moltes, no?
3: Sí, és un ímpetu, una entonació, un tot. Bé, i que sabeu que nosaltres, aquest correu, sabeu, que tentol@ivetradio.com.
0: Envieu correus, a veure si arriben, perquè sabeu que és aquest.
3: Sabeu i sabeu, és a dir...
0: Sí, sabeu i sabeu.
3: Tot.
0: Bueno, ha arribat el moment de saludar el nostre tècnic, que avui és aquí amb nosaltres a Tentol, Níker Hernández, que torna a ser al comandament de... d'aquest Tentol d'avui. Gràcies per ser-hi. Són les 3:20. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més, com feim tot aquest mes d'agost, jugam a la Batussa. És a dir, els protagonistes, ja ho sabeu, sou els pobles d'arreu de les Balears. L'objectiu és que els representants de cada poble que trieu venguin a jugar i facin el màxim nombre de puntuació, perquè a principis de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes. Ahir passaven per aquí Marratxí i atenció, perquè desplaçaven tothom del pòdium, és a dir, es feien en la primera posició, passaven per davant de Porreres i Cap de Pere, que estaven empatats i que estaven en primera posició, i clar, per tant, ara passen en segona posició. Marratxí té 88, Porreres i Cap de Pere 85 i en tercera posició hi ha Campos amb 80 punts. Per tant, aquest és el marcador, un marcador que canvia.
1: Sí,
0: de cada dia.
1: Que la tercera posició estava Sencelles per un punt, Manco de Campos, i ja no està en el pòdium, i darrere Ferreries, que els assegueix, que també ho varen fer molt bé, 77 punts.
2: No,
1: per tant, bé, queda molt de mes d'agost encara,
2: sí.
1: Així és que si sobrevivim a l'eclipsi, ben que passa.
0: Veurem si el municipi de Marratxí se manté en aquesta primera posició, o si hi ha cap altre municipi, cap altre poble que suma fins i tot més de 88 punts i els pot desplaçar. Per tant, ara ha arribat el moment de saber quin poble avui juga a la Batussa de Tèntol.
2: I el poble, o més ben dit, illa, que passa avui per la Batussa de Tèntol és Formentera.

0: I de ser avui no jugar amb un poble, sinó que jugam en tota una illa. Bé, són un poble, evidentment, Formentera, són un poble de gent menor. Formentera és la petita de les Illes Pitiüses i consta d'un únic municipi.
1: Amb una superfície de 83,2 quilòmetres quadrats, és l'illa habitada de menor extensió de les Illes Balears, la Pitiusa petita, que ocupa la posició més meridional, separada de l'illa d'Eivissa per un estrepàs d'aigua i d'illots anomenat Es Freus, que és, té una extensió de 7 quilòmetres de longitud.
2: I val a dir que Formentera té triple insularitat, perquè no té ni aeroport ni connexió directa a la península, i per accedir-hi, a partir d'allà, s'ha d'agafar un vaixell cap a Eivissa.
0: Sempre, sí. Sempre. El gentilici d'aquesta illa de Formentera és formenterer i formenterera, o bé formenterenc i formenterenca, i compta amb 11.661 habitants segons dades de l'any passat, del 2025.
1: Vosaltres què deus?
0: Jo dic formenteré.
1: I tu?
0: O formenteré.
2: Jo crec que formenterenc.
1: Jo dic formenterenc.
0: Sí, depèn.
2: Dependrà del poble, potser.
1: Pot saber. Bé, en tot cas, Formentera hi trobam 6 nuclis urbans principals i de població, que són Sant Francesc Xavier, que vendria a ser la capital, La Savina, que és el port d'entrada, Sant Ferran de les Roques, Es Pujols, Escaló de Sant Agustí i el Pilar de la Mola.

0: Ai, Antonio Peña, que té cançons per
1: tot,
2: per tot, sí, per tot.
0: Que fa jingles,
1: I mos encanta tenir-les,
0: sí, sí, sí,
1: també.
0: Sí. Un vilafranquer que canta a Formentera. Jo dic formenterenc, ara he pensat.
2: Ara ho has pensat,
0: sí,
2: i de tots ho diem igual.
0: Millor, eh? Sí. Però bé,
2: és que Formenteré pot... és com a més mal de dir. Sí. Sí. No sé.
0: I pel que fa al seu topònim, els grecs varen batejar l'illa Formentera com Ofiusa,
1: que significa illa de les serps, tot i que en aquell moment no n'hi havia cap ni una de serpa. Ara ja
0: no
1: ha canviat
0: ara
1: la cosa. Ara
0: sí, no és com ara.
2: Sí, ho varen xerrar, que hi havia invasió.
1: En aquest sentit, una de les hipòtesis plantejades en torn del tema diu que tal vegada les sargantanes de l'illa foren confoses per serps. Al llarg de l'antiguitat tardana, però, el nom d'Ofiusa es perdé i fou substituït pel de Formentera. Aquest topònim es documenta per primera vegada al segle X sota la forma Formentella.
0: I clar, la història de Formentera està molt íntimament lligada a la història, evidentment, d'Eivissa.
2: Sí, però durant llargs períodes ha estat despoblada per mort de les incursions barbarisques o habitada esporàdicament, tant per temporades com dèiem, i el període més destacat de l'Epitiusa Menor són els anys 60, podríem dir que hi va haver un gran moviment hippie, naturista i també turisme de masses, que és més difícil d'arribar, però arriben els turistes a Formentera. I abans d'aquest gir, fins a mitjan del segle XX, l'economia de l'illa era de subsistència i depenia de la pesca, l'explotació de la sal i sobretot d'una agricultura molt precària, perquè sabeu que allà la terra no té tan bona qualitat.

0: I a més de turistes, també tenen festes. A Formentera en tenen moltes, ja que cada nucli compta, evidentment, en les seves.
1: Per tant, hi ha celebració durant tot l'any, tot i que el patró oficial de l'illa és Sant Jaume, 25 de juliol, ho varen xerrar fa poc. Ho festegen sobretot a Sant Francesc Xavier, així mateix històricament i de manera conjunta amb Eivissa, Santa Maria de les Neus, dia 5 d'agost, és la patrona de les Pitiuses, i a Formentera la commemoren amb les festes de la terra, reivindicant la seva identitat.

0: Mira, abans, Maria, que xerraves dels hippies, clar, aquesta és un clàssic.
1: Dels hippies?
0: Sí, King Crimson, amb aquest Formentera Lady, de quan per allà hi varen anar, i varen fer aquesta cançó dedicada a l'illa.
1: Ells devien dir Formentera, en vez de Formentera,
0: lady.
1: No? Formentera
0: sí.
1: Lady.
0: Sí. I tenc un refrany.
2: Quina pronunció.
0: Sí. Tenc un refrany, a veure si vos agrada, perquè fa una passejada per tot. Diu, a la Mola som virots, a Sant Francesc, paios, a Sant Salina, papagaios, i a la Sabina, alcavots, i al cap, bons enlots.
2: Millor. I doncs jo te'n diré un altre de Sant Francesc, saliners, així de curt. Això és perquè a prop hi ha les salines, eh? I s'estreu sal.
0: Sí.
1: I jo en tenc un més. No sé si farem spoiler en la pregunta del dia, però a Sant Ferran, estanyers.
0: Ah, clar.
1: Un pare gentilici. Un pare gentilici.

0: Quin malnom reben els habitants de Formentera com a pare gentilici? Mm-hmm. És a dir, no el... el malnom, bé, el malnom, el gentilici que tenen, no formentarea o formenterenc, sinó...
1: No, per exemple, aquest exemple, exacte, de Sant Ferran, Estanyers.
0: Estanyers. Mm-hmm. Si sabeu com els diuen la gent de Formentera els del poble de Veïnat o del Redol. Vinga, mm-hmm, ho volen saber.
2: Assolellats els camins de sorra i de roques netes, la plaça amb quatre casetes.
0: Com ho poden fer, Miquel?
1: Ens poden enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa @tentolib3 o bé telefonar-nos al 971-1399-00 i entrar en directe, 971-1399-00.
0: I d'ahir, quin mal nom reben els formenterers i formentereres? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: I TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
0: A TV3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a TV3.
3: Dissabte tornem. Serà espectacular.
4: A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a TV3 Ràdio.
5: Serà de pinyol vermell.
6: El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
7: trepidant, apassionant, divertida.
6: Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
8: Això vull jo.
4: Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
9: A primera!
6: Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
10: Que repiqui!
6: A TV3 Ràdio.
10: Que repiqui!

0: Les 3 i 34 minuts, ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis de la gent que ve a participar, a concursar a la batussa de Tèntol. Avui és Formentera i, per tant, vos demanam quin mal nom tenen els formenterencs i formenterenques. No sé si n'han rebut cap.
1: Per ara no. No sé si mos telefonarà qualcú en qualque moment.
0: Clar, avui tothom està
1: pendent.
0: Bé.
1: És que avui la gent està pendent d'altres coses.
2: Sí. Sí, ha arribat el dia, sí, com diuen a IB3.
0: Pendent de l'eclipsi i, de, i dels preparatius previs. Però vaja, aquí som. Per tant, sense més preàmbuls, ha arribat el moment de jugar avui amb tot el poble de Formentera.

0: partida avui jugam en Formentera, però abans, i ells ho saben, és a dir, els concursants que tenim avui s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no es creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim des de Formentera? Hola, bon dia.
8: Maria Teresa Ferrer?
0: Sí.
8: Hola.
9: Ara.
0: Sí, Maria Teresa Ferrer,
8: ara
0: qui més?
8: Ara
0: sí.
10: Hola, Andreu Ferrer.
0: Perfecte. Beníssim.
11: Som parents? Som casats?
10: No, no som parents ni som casats.
8: Som veïns.
0: Bona cosa.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
12: Maria Teresa?
10: Estic jubilat.
8: Ah. És Consell Insular de Formentera.
0: Molt bé.
3: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: És matí.
8: És la tarda. Ara mateix és la tarda, sí, perquè els matins són bastant insuportables. Entre feina, calor i tot això, millor la tarda, sí.
13: T'agrada viatjar?
10: Sí, moltíssim.
8: Ui, moltíssim. Sempre que puc.
6: I això de la moreno? No està gaire moreno.
10: No, en absolut.
0: Anau a la mà?
8: Sí, jo mínim dos vegades per setmana. M'encanta, necessit nedar, ho faig també com a exercici, i aquí a Formentera, en la mà que tenim, no anar-hi és quasi un pecat.
0: Clar.
10: Sí, però jo procuro que anar-hi amb hores que no són de sol.
0: Ben fet.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: Des de la distància avui, però ben a prop, Maria Teresa Ferrer i Andreu Ferrer Joan des de Formentera. Clar, això és la màquina davant aquestes coses.
12: Sí.
0: No és un qüestionari que facem nosaltres. Com estàu?
8: Beníssim.
10: Molt bé.
0: Gràcies per ser-hi, per ser en aquesta batussa de Tèntol en què els pobles concursen. Que com esperau aquest dia d'avui des de Formentera? Clar, allà a Formentera veureu l'eclipsi entre 50 i 55 segons. L'eclipsi total, eh?
8: Sí, jo l'espero veure des de casa, no tinc intenció de moure'm d'aquí, i per altra banda, la veritat és que crec que tot això d'aquí també ha creat massa expectació, no? Al final s'ha fet un esdeveniment molt comercial i trob que bé, bueno, que cada qual s'ho miri des d'on puga, i sobretot jo personalment no tinc cap intenció de mirar ni amb ulleres, ni sense ulleres, ni fer-ne cap idea, perquè trob que és un perill, és arriscar-se, i el més segur és no mirar, eh? No mirar i a veure què passa. Està bé que s'enfosqueixi i a veure què hi ha, però res de mirar cap al sol. Jo crec que és un consell que també s'hauria de donar, perquè pot haver-hi més d'algun accident.
12: Mira, no, Maria Teresa pensa com jo, i en Andreu, que pensa en Andreu?
10: Jo penso que hi haurà moltes coses a observar que no siguen directament al sol. Vull dir, veure la terra, observar o escoltar, veure els animals com reaccionen. Hi haurà mil coses per parar-hi esment.
0: Clar, tenim el focus, l'esment posat en el sol quan s'enfosqueixi, i no només hi ha aquest fenomen o hi ha aquestes conseqüències, sinó també poder mirar l'entorn, no? Contemplar l'entorn, i sembla ser que tenim el focus posat en el sol només.
10: És que dona l'impressió que l'únic que pot passar, l'únic que passa és que sol a un moment determinat s'enfosqueixi i se mos faci de nit, i jo penso que això comportarà tota una sèrie de coses que serà molt interessant de veure.
0: Mm-hmm. Clar, com es comporten els animals, perquè on viviu, vosaltres dos?
8: Pues mira, vivim a un quilòmetre i mig de Sant Francesc, està a Manescamp, i aquí realment hi ha bona visibilitat, no hi ha massa llum tampoc, i jo crec que també serà interessant de veure, a part de tot això que diu en Andreu, del comportament dels animals, de la terra, de tot, a veure com es comporten, que en alguns animals serà molt interessant veure tot això. També serà interessant de veure després, a la nit, com queda el cel, perquè diuen que hi haurà, es veuran molt bé les estrelles, hi haurà, doncs, en fi, gran quantitat de, no, de cometes, de sols volants, i bueno, tot això d'aquí pues, sí, serà polit de veure pues, es post-eclipsi, a veure què produeix també.
0: Andreu, volies dir res?
10: De totes formes, vagi per davant, que jo penso que tot s'ha magnificat extraordinàriament. Vull dir que és un eclipsi, però que penso que tot s'ha tret una mica de mida, que s'ha creat una expectació que tampoc no és d'allò més normal.
0: Però ja va amb el temps, no? Que tot se'n va una mica de les mans en aquestes èpoques
10: sí,
0: que vivim.
10: Sí. Totalment d'acord.
12: En tot cas, jo volia apuntar que avui tenim dues eminents i es formen tarenques, sí. Perquè, clar, Anna Maria Teresa, activista cultural, poeta, com ha dit també presidenta de l'OCB durant 10 anys, l'OCB de Formentera, l'Obra Cultural Balear, i després n'Andreu, sí. Que ha estat a l'Ajuntament, al Consell Insular de Formentera, secretari interventor, també ha estat al capdavant de l'Obra Cultural Balear, en el GOP, ben que en l'Associació de Ramaders, és a dir, tenim uns currículums infinits aquí avui.
10: Sí.
8: Som gent que hem estat molt actius, sobretot amb associacions i que mos coneix també molta gent per aquí, és cert, sí.
0: És a dir, que bueno, ens hem de posar ja a concursar perquè sense més preàmbuls pot saber que aquest marcador avui es capgiri, no ho sé, ja ho veurem.
12: A favor de Formentera,
0: ja ho veurem. Bé, no sé si heu notat que l'illa Bull, que s'ha intensificat, no?, de turisme aquests dies, avui mateix, per l'eclipsi.
10: Hi ha gent que diu que sí, jo penso que no era fàcil que s'intensifiqués molt, perquè jo ja veia molta de gent a les carreteres, hi ha molts de cotxes, i però sí, és possible que hi hagi inclús més gent, no ho sé.
0: Molt bé, digues, Maria.
8: Jo crec que tampoc no es nota tant que han vengut aquells que havien de venir i a lo millor algú així un poc a darrera hora, però que tampoc que està tan ple com altres vegades.
0: Molt bé, i preparats per aquesta batussa de Tèntol?
8: Vinga.
0: Vinga, i avui juguem en Maria Teresa Ferrer i en Andreu Ferrer jugant.
9: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I començar amb aquesta batussa de Tèntol, Maria Teresa i Andreu, amb una primera prova que consisteix precisament en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
13: Exacte, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior, i avui, com que tots dos són per telèfon, estaria bé que en diguin una paraula, no?
0: Sí, sí.
13: Que comenci la millor una Maria Teresa i després n'Andreu i vagin dient així una paraula.
0: Un ping-pong.
10: Una paraula relacionades amb algun tema determinat o
13: ara,
10: una paraula
13: així? Ara sabrem quina paraula començarà.
0: Clar, començarem per la paraula serp.
12: Però no hi ha temàtica. Volen dir les paraules
13: serp,
12: que els hi venguin.
13: I ara una paraula que comenci amb la lletra P.
0: Clar, sempre heu de començar amb la lletra en la que acaba la paraula.
10: Punyeta.
0: Vinga. Amb una A.
8: Tàpera.
0: Amb una A seria, clar, la lletra que acaba. Punyeta.
12: A.
8: Armari.
0: Armari, molt bé. Bona I.
10: Il·lusió.
13: Bona O.
8: Orfa.
0: Què més?
10: Espanya.
8: Arnau.
13: Ambú.
10: Uruguai.
12: Y.
13: Indi.
12: I llatí no volia dir.
10: Itàlia.
0: Itàlia.
8: Aventura.
0: Aventura.
13: Molt bé.
10: Aromàtic.
0: Tento. Aromàtic.
13: Molt bé.
0: Molt bé.
8: Casa.
0: Ja està, ha acabat el temps. Sí, sí. N'han comptat quantes?
12: 11 paraules.
13: Jo ara amb aquesta gallina de Maria Teresa, 12 n'he comptat.
12: Ja. Ai, 12.
13: Que deu anar amb un pot de vila.
0: Vinga, l'afegim, sí, sí, sí, l'afegim. Era fora de temps, però l'afegim. 12 paraules. Molt bé, per aquesta primera prova.
13: Bon començament.
0: Sí, bon començament, bon començament. T'han començat bé. Vinga, ara facem la següent.
9: D'on m'has dit que és?
0: I d'ara, Maria Teresa i Andreu, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, és a dir, 5 punts si encertau illa i 5 punts si encertau el municipi.
13: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
16: La nostra era la Royal Kindel, la que les portàvem a Londres, la Perlandell, la patata vermella, la patata rodona, i hi havia aquestes patates que, eren, que anàvem triant les millors de cada anyada i els sembràvem a la següent.
10: Mm. Mm.
0: Mallorca.
13: Mallorca. Ja ho teniu claríssim. Claríssim.
0: Directament, Mallorca.
8: Sí.
0: Sí. Mallorca, i sabríeu dir d'on?
10: Campos?
13: Andreu diu Campos.
0: Maria Teresa.
12: El Cudi. Clar, de què xerrava aquest àudio? Pots donar qualque pista per la temàtica?
13: La temàtica dona pistes.
10: De patates.
13: Xerren de patates, sí.
8: A Sa Pobla.
13: Mira, ho ha tingut clar.
12: Clar, terra de patates.
0: Campos, El Cudi, Sa Pobla.
8: Muro.
0: Muro.
13: També. Pot ser...
0: Clar, n'hem de triar un.
10: No ho sé, Vilanova.
0: Som a Mallorca. No, som a Mallorca. Nosaltres encara no deim si és correcte. Nosaltres, clar, anem afegint.
13: Per ara.
0: Som a Mallorca i xerren de patata.
13: Tenen clar que és a Mallorca.
0: Mm-hmm. Sí.
13: El municipi.
10: Santanyí.
13: Nosaltres no vos en dit ni sí ni no, és que ho dic fins ara, així que no heu de triar una entre tots dos.
8: Jo diria Sa Pobla.
13: Per la temàtica, Maria Teresa, no? Mm.
8: Sí, sí.
0: Sí, sí.
13: I aquest accent, i que vos ha, quines característiques trobeu que hi ha?
10: A veure, no sent d'allò millor, eh?
0: Clar,
8: per telèfon. Sí, això es va,
10: això es va. No és massa bo. Jo penso que sí, que pot ser Sa Pobla, també.
8: És del nord de Mallorca, el que passa que també és un accent per a Sa Pobla, que també és un poc així tancat i no es sent molt bé. Bé, podria ser.
0: Mallorca, Sa Pobla, la donant per bona?
13: Va. Podem comprovar.
0: Sí?
13: Sí.
0: I ets a Pobla. Sí, Mallorca és a Pobla. Per molt tant, bé. Sumam 10 punts.
12: Sonava com el nostre Miquel Junc.
13: Sí. Tenim un exemple semblant, però no era jo.
12: No
13: te puc dir qui era, en Pere Perelló. Jo el conec.
12: Sí,
0: molt bé.
12: Idò, sumam aquests 10 puntets, per tant en tenim 22.
0: 22 punts. I ara ve una prova divertida.
9: L'embarbussament.
0: A veure si ho direm. Clar, arriba l'embarbussament. Vos en presentam un i l'heu de saber dir sense interrupcions ni errades.
13: Són 10 punts si el deis perfecte i si no, níquer. Si hi ha errades, baixarà la puntuació. Ja veurem. Avui és un poc complicat, hem de dir. Més llarg que complicat.
0: Sí, si voleu, Maria Teresa i Andreu, el podeu fer per parts, eh? Sí. Us el podeu xapar. Però bé, l'escoltam primer i llavors decidim, va?
17: Tenc un son, una gana i una set.
18: Tenc una son, una gana i una set.
19: Tenc una son, una gana i una set.
20: Tenc una son, una gana i una set.
21: Tenc una son, una gana i una set. Que ni dorm ni menys ni bec.
22: Que ni dorm ni menys ni bec.
23: Que ni dorm ni menys ni bec.
24: Si dormia, menjava i bevia.
25: Si dormia, menjava i bevia.
26: Si dormia, menjava i bevia. La son, la gana i la set.
27: La son, la gana i la set se me passarien.
28: Si dormia, menjava i bevia. La son, la gana i la set me passarien.
29: Però, com que no dorm ni menys ni bec,
30: però com que no dorm ni menys ni bec,
31: però com que no dorm ni menys ni bec,
32: no me fuig ni de son, ni de gana, ni de set.
33: No me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
34: Ni la son, ni la gana, ni la set.
35: Ni la gana, ni la set.
36: Ni la gana, ni la set.
37: Ni la set.
38: Ni la set.
39: Ni la set.
40: Tenc una son i una gana i una set, que ni dorm ni menys ni bec. Si dormia i menjava i bevia, la son, la gana i la set se me passarien. Però, com que no dorm ni menys ni bec, No me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
0: Ui. Què, com ho tenim?
1: Tot això avui.
0: Maria Teresa, Andreu, què?
2: Un bon embarbussament.
13: Un bon embarbussament, sí, eh? Sí, avui mos hem passat un poquet.
3: Sí, complicat perquè és molt llarg, eh?
0: Allargat, sí. Allargat, sí.
13: Vos atreviu?
0: Fet-lo per parts, si voleu.
3: Bueno, el primer, tenc una son, una gana i una set.
0: Sí. Què més?
2: Que ni dorm, ni bec, ni que no dorm, ni menys ni bec.
13: Sí. Exacte, primera part superada. Sí, sí, sí. Sí.
0: Què més?
2: Si dormia, menjava i bevia, la son i la gana se m'espassarien.
13: Sí.
2: Era alguna cosa així.
13: Sí, sí, sí.
2: Com falta... que no dorm ni bec ni menys, ni la son ni la gana, seria alguna cosa així.
13: Sí.
2: M'he quedat a mitges.
0: No, com que no dorm ni menys ni bec...
13: Aquí faltava una... Com que no dorm ni menys
0: Andreu,
13: ni bec, no me fuig.
0: Pots ajudar?
3: No me fuig. Ni se son, ni se gana, ni se set.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé. I això a la distància, per telèfon.
13: Sí, és més complicat.
0: Molt bé,
13: compte,
0: molt bé.
13: Níquer,
0: vaja, quan... clar, Níquer. 10 punts.
13: 10 punts, dona,
0: sí, sí, sí, 10 punts. És a dir, total de punts, molt eh? Molt bé, molt bé.
13: L'han dit per parts, però l'han dit perfecte.
0: Sí, perfecte, perfecte. Beníssim.
3: Per cert, podem repetir el tercer, que no me'n record quin era.
0: O sigui, era diu així.
13: Era dir... Tenc una son, una gana i una set que ni dorm ni menys ni bec. Si dormia, menjava i bevia, la son, la gana i la set m'espassaria, però com que no dorm ni menys ni bec, no me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
0: Beníssim.
13: Era així.
0: Sí.
1: Bravo, Miquel.
0: Sí.
13: No, és que... I ets inter molt més fàcil.
1: Sí, això també és bueno.
0: Bueno, han sumat aquests 10 punts i, per tant, en tenim...
1: 32.
0: 32. I d'ahir ara arriben les dues darreres proves.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Formentera i amb diferents opcions de resposta. En aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam, i ho volem fer parlant d'un far, el Far de la Mola, que és el més antic de Formentera, situat a l'extrem est de l'illa, sobre penya-segats de més de 120 metres d'altura, és obra de l'enginyer Emili Pou Bonet. La pregunta és, però, sabeu a quin any es va acabar de construir? Tenim dues opcions.
13: Sí, sí, teniu dues opcions de resposta. Una és 1861 o 1875. Quan diríeu que se va acabar de construir?
3: 1861.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Fora cap tipus de dubte.
13: Fora cap dubte, no. Ni un segon han dubtat.
0: Dos puntets més. Molt bé. I canviem de tema. Ara hem de parlar de cinema i música, perquè l'any 1969 se va estrenar la pel·lícula Mor, del director Barbet Schroeder, enregistrada entre Eivissa i Formentera. La banda sonora va anar a càrrec del grup Pink Floyd, que varen publicar un disc titulat igual que la pel·lícula, i com a portada utilitzava una imatge d'un molí de Formentera. Sabeu, però, quin molí era?
13: Era...
3: Sí, es molí d'Entauat.
13: No, me falta ni opción ni res.
1: Ja ho he dit jo, que era nominancis formentorenques.
0: Que bé, per tant, 4 punts.
1: 4 punts.
13: L'heu vist en aquesta pel·lícula?
1: Andreu i Maria Teresa.
3: Perdona?
13: L'heu vist en aquesta pel·lícula, Mor?
3: No, no l'he vist. No.
1: Heu escoltat els discs de Pink Floyd?
2: Sí. Això sí, els discs sí.
13: Has dit sí, eh?
0: Molt bé.
13: És interessant.
0: Molt bé. Sí, sí. I es pot visitar aquest molí? Ho sabeu?
2: No, el molí d'Entauat, no.
3: A veure, és molt fàcil de veure des de fora.
0: Sí.
3: Avui en dia no té antenes, està entre Sant Francesc i Sant Ferran. I es veu des de la carretera general.
1: Està en bon estat, però.
3: Però està...
2: Sí.
3: La torre, sí. La torre, sí. La torre, sí. I dins em sembla que està muntat, diguem, com per funcionar, però no té antenes.
0: Molt bé.
13: Estaria bé que l'obrissin, no?
0: Es molí d'Entauat, portada d'aquest disc de la pel·lícula Mort de Pink Floyd. Vinga, que ara queden ja pocs minuts per acabar la recta final de la batussa, i en aquesta següent prova és per sumar molt de punts, eh? Aquí realment en podeu fer molts, sí, sí. Maria Teresa i Andreu. Va, esteu preparats?
2: Sí.
0: Vinga, endavant.
5: amb la paraula a la boca.

0: Idò, i ara, Maria Teresa i Andreu, en aquesta darrera prova de la Batussa, teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb Formentera.
1: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrer, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Mem que toca avui.
2: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Sí. Era la millor opció que vos podia tocar?
1: Jo crec que sí.
3: Sí.
0: Sí? En sabeu, eh? En sabeu voler topònims?
4: Sí.
0: Sí. I d'ahir, clar...
1: Ho podem fer com abans, un darrere l'altre, si no mos trepitjam.
0: Un minut i quants més en digueu, és a dir, cada topònim és un punt, per tant, com més topònims, més puntuació farem. D'acord?
4: Molt bé.
0: Au, idò.
3: Molt bé.
0: Preparats?
3: Sí.
4: Es torrent de Falga.
3: Va, punta de la Gavina.
4: Camparra.
3: Punta Rasa.
4: El Cap de Barberia.
3: Can Marroig.
4: Cala Saona.
3: Ses Canyes.
4: Se tanca d'allà dins.
3: S'Espalmador.
4: La Torre d'Espides Català.
3: Escaló.
4: La Punta de la Pedrera.
3: Sant Ferran de les Roques.
4: Escaló de Soli.
5: Penta.
1: Molt bé.
0: Molt bé, n'han dit 16, n'han dit 16. Teniu qualcun més, s'apunta a la llengua?
3: N'hi ha molts.
0: N'hi ha molts.
1: Sí.
4: Cal Embaster, s'apunta Prima,
3: sí, perquè els noms de llocs...
0: Vinga, podem afegir aquest 3. Que jo, crec, jo crec que hi havia una mica de retard, de delay, que dèiem aquí a la ràdio. I clar, el temps passa i si hi ha aquest retard. Per tant, afegim aquest 3.
1: Sí.
6: I molt bé. Quedam amb una puntuació final de 55 punts.
0: 55 punts per Formentera.
1: S'ha de dir que per ser per telèfon, una puntuació perfecta.
0: Perfecta,
1: una
0: perfecta. Monada. Sí, sí, sí. Contents?
4: Molt bé.
3: Sí, ha anat molt bé.
6: Que no els hem demanat a la Maria Teresa i en Andreu, veurement si sabien qual que pare gentilici o mal nom que rebin els habitants de Formentera. No sé si en sabeu alguns. Nosaltres havien dit Estanyers, Sant Ferran Estanyers, perquè estan a prop de l'Estany. No sé si vosaltres en coneixeu qualcun altre.
3: Sí, tenim aquesta dita popular que diu els de la Mola són virots, els de Sant Francisco paios, els de les Roques papagaios i els de Escap són uns alcabots.
0: Mm-hmm. L'han dit en aquesta?
3: Són uniques mals noms.
1: L'han dit abans, sí, sí.
0: Per tant, són mal noms.
1: Com el mal nom de...
3: Sí.
0: I se fan servir encara?
3: Sí, sí, sí. Tant sobretot encara hi ha la disputa aquesta entre els virots i els baixeros, els de baix, i això d'aquí encara es fa servir, encara es... Sí, sí, actualment entre la gent dels pobles es hi ha aquesta, no, aquesta típica un poc de rivalitat que hi ha, com Maó Ciudadella o altres llocs que també tenen un poc aquesta cosa encara, no, de que ve d'antic.
0: Vos ho deis, sí, s'ho diuen. Sí. I d'ahir, Maria Teresa i Andreu, un gust tenir-vos des de Formentera. Gràcies, eh?
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres, fins una altra.
0: Una ferrada i que vagi bé avui hora baixa. Eh? Aquesta posta de sol.
6: Gràcies.
0: Eh? Que vagi bé, adéu.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia. Us ho hem explicat al llarg del dia. Falten poc més de 3 hores perquè comenci l'eclipsi solar total. La platja de Palma és un dels punts d'observació d'aquest fenomen i, per tant, una de les zones on s'espera més afluència de gent. També amb restriccions de trànsit des de primera hora del matí i que continuen a hores d'ara. Allà hi tenim el nostre company Joan Gabriel Bausà. Joan Gabriel, quin és l'ambient ara mateix?
5: Com anem? Som, com bé dius, a la platja de Palma, on ja està tot preparat per viure aquest capvespre un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi total de sol. A l'arena podem dir que ara mateix la normalitat és absoluta, la gent pren el sol i es banya amb total tranquil·litat. Això sí, ja han vist un parell de persones amb càmeres fotogràfiques professionals preparats en aquesta hora per captar les millors imatges. A poc, aquest punt va rebent els primers curiosos que no es volen perdre l'espectacle. Anem a escoltar a una família que ha vengut d'Alemanya a Mallorca per viure l'eclipsi d'avui. Ella és mexicana, ja va veure l'eclipsi a Mèxic i avui ve aquí a Mallorca.
9: Hemos venido de Alemania, de Hamburgo, y ahora estamos aquí ya para recibir el eclipse el día de hoy, a las 8:30 creo, ¿no?
5: Però, com bé comentaves, arribar fins aquí no ha estat gens fàcil. Hi ha fortes retencions a l'autopista en direcció a l'aeroport, a l'MA-D9, amb cues importants, i totes les sortides cap a la platja de Palma han estat ateades per la policia. El gran volum de vehicles que es dirigeixen cap a aquesta zona està complicant molt la circulació, especialment a mesura que s'acosta l'hora de l'eclipsi. Per tant, molta paciència, molta precaució als conductors i poquet a poquet més persones se van sumant aquí a la platja de Palma per veure aquest espectacle astronòmic.
8: Moltes gràcies. Doncs tot preparat, ja els primers curiosos a la platja de Palma, de moment, com deies, amb aquesta normalitat. A Eivissa s'espera que les aglomeracions per veure l'eclipsi sigui a les platges i als miradors de l'oest de l'illa, especialment als municipis de Sant Josep i Sant Antoni, que és on hi ha les principals restriccions de trànsit. Connectem amb el nostre company Dani Ventura. Bon dia.
10: Hola, què tal? Fa una hora a les 3 s'han iniciat els talls de trànsit a algunes carreteres del municipi de Sant Josep. S'ha tallat ja l'accés a Cap d'Asfalcom, a la platja d'Escodolà, a la carretera que uneix a Cala Comte i Cala Bassa, a Cala Tarida, a les urbanitzacions de Coralmar i Cala Llèntia, i a la carretera de la platja de Cala d'Hort. En aquests punts, l'entrada està restringida i només hi poden accedir els residents. El Consell Insular recomana evitar l'ús del vehicle privat en els punts on es preveu una concentració més elevada de gent, i per aquest motiu ha reforçat 5 línies de transport públic. Per tant, Eivissa es prepara per aquest esdeveniment que ha generat una enorme expectativa. Empreses nàutiques fa setmanes que tenen totes les embarcacions reservades per veure l'eclipsi. I ens hem trobat també visitants que ens han explicat que han vengut a l'illa expressament per l'esdeveniment d'avui. Fa una estona hem estat a Cala Comte i aquestes són algunes de les opinions i testimonis que hem recabat.
11: Desde hace un mes que estamos completos a la noche. Así que estamos esperando más o menos 500 personas.
12: Cuando van a llegar las vacaciones no sabían que era el día de la eclipse, según, mira, casualidad.
13: Hemos venido de vacaciones y nos hemos venido hasta sin gafas, o sea que no lo teníamos planteado ver el eclipse.
14: Vamos a ver allá a San Antoni, que diuen que es veurà molt bé.
15: Con intención vinimos a ver el eclipse aquí a Eivissa, o sea que así fue, así que súper bien. Nos vino bien los precios, vimos que estaba todo bien y dijimos, venga, pa'lante.
16: Yo vivo aquí en España, pero el resto de mi familia vino a España para ver el eclipse.
17: Hemos venido a bañarnos a esta cala y luego ya nos vamos y lo veremos en la zona que estamos.
18: Hemos decidido que es muy buen sitio para ver el eclipse aquí en esta playa.
8: Doncs aquesta és la situació també a Eivissa, i també d'aquí a mitja hora es preveu la segona reunió del CECOPI. Continuarem informant, per tant, d'aquest dispositiu de seguretat. Hem arribat a les 4:04. Tornem amb més actualitzacions a partir de les 5.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hem començat el compte enrere i començam també aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Formentera, que són tot un poble, molt bona puntuació que han fet.
1: Que bé que ho han fet, sí.
0: I això fora a Sequí.
1: Com sempre més fàcil.
0: Que aquest avantatge tenen la resta, que poden venir aquí a estudi. Era per telèfon, per tant, hi havia una mica de retard, una mica de distància. Per tant, hem afegit un parell més de puntets.
2: 55 punts, que ara m'he quedat pensant, com se diu en el món del bingo, el 55? Deu
0: bingo.
2: Tenir...
1: No ho sé, ara no m'ho ve...
2: Perquè, clar, línia. 44 és el que diu des del Papa, 88 les mames de Netrin i 22
1: les dues Anderes. No tots els números tenen
2: mames,
1: sí.
2: Les mames de Netrin.
1: Sí.
2: O gaire no sé. D'una altra cosa.
0: No.
1: A la Pobla sí, oi?
0: Sí?
2: Veus?
0: Sí,
2: en el rei ja se diu així, Celestí.
0: I qui, en Netrini?
2: I en Esplà? Netrini...
1: No ho sé.
0: No ho sabem.
2: Una que tenia pits.
0: Crec que no ho havia sentit mai. No ho havia sentit mai. Bé, vaja, bona puntuació que han fet Formentera. I, per tant, bé, saludam en un Lluís Fortesa, que ara sí, avui sí, s'incorpora ara.
2: Elsa.
0: Gràcies, Lluís.
1: Avui ha començat més tard.
2: No, se'l feia ell mateix.
0: Ell mateix.
2: Pensava
0: que m'ho feia jo. O en altres.
2: I d'on no.
0: Lluís Fortesa, gràcies per ser-hi. Ai, seràs fent les 6? Es diu que sí, eh? Per això no té efectes.
2: Més tabal, no t'escapis.
0: Però és que té un micro i a vegades podria dir sí, no.
2: Sempre preparat, ell.
0: Adéu. Bé, fins ara han jugat amb les paraules, han jugat amb Formentera, però ha arribat el moment de conèixer quina serà la notícia del dia.

0: Au, idò, Miquel, Maria, com estàveu? Bé? Sí?
1: Bé,
2: sí.
3: Embafats.
0: Clar, embafats, clar.
1: De què?
3: Avui és el dia.
0: Avui és el dia. El dia E. I demà serà el dia...
1: d'embafats.
3: El dia F.
0: També serà E, no?
1: El dia final, demà.
3: F.
0: Sí. Ah, demà serà F.
1: Sí.
0: Per a final de què?
3: A més,
0: a la seva... Ai, d'inici.
1: Ai, avui quin dia. Jo crec que sí que mos afecta l'eclipsi.
3: Sí, jo crec que ja estic un poc de lulu.
0: Clar, aquesta és la notícia del dia, no? Clar, jo pensava, quina serà la notícia del dia? I aquesta és la... la d'avui, no? D'un dia d'un eclipsi tan esperat, perquè jo crec que fa més d'un any i mig, bé, fa temps que en xerrar,
1: no? Jo no havia sentit xerrar tant mai d'una cosa.
0: D'una cosa.
1: I sí, ha estat l'eclipsi.
3: Total, un eclipsi total.
0: Sí.
1: Sola.
0: Sí. D'un fenomen natural, que en feim tot un fenomen, sí, com un festival, va? Bé, avui coneixerem més coses, perquè volem viure aquesta festa, aquest festival, amb la gent que anireu a veure aquesta eclipsi i, bueno, per tant, podem començar a fer aquest repàs per escoltar gent que l'anirà a veure i també experts, no?
1: Exacte.
0: Vinga.

0: no hi deu haver ningú que a dia d'avui, hores d'ara, encara no sàpiga que aquesta hora baixa es produirà un fenomen espectacular.
1: No pot semar el foc, mai.
2: Sí, hi ha gent... Ningú, Sí. Hi ha gent que desconnectada, que bé que fa.
0: Sí, no. Ara... A vegades fa falta.
1: Voldríem aquesta gent, Estaria bé.
0: Sí.
1: Dona-li
0: vol. Sí, m'agradaria, vull xerrar amb algú que no,
1: difícil,
0: que no sàpiga que hi ha
1: eclipsis. És difícil trobar aquesta persona. Bé,
2: que m'ho digués, sí.
1: Sí. Si ara hi ha qualcú que ha acabat de saber que avui hi ha un eclipsi, i que ens telefoni.
0: 9713-9900, sí, com es pot telefonar. Un eclipsi solar total que hi ha avui, que serà visible perfectament des de molts de punts de les Balears i que Ana Maria Pons ha optat per no veure-lo.
2: És un...
1: Bé, ho veurà a través d'IV3.
2: És un gest reivindicatiu. Saps que t'ho
0: vull dir? Sí,
2: també està bé. O sigui, bé, jo faré el que faci la meva predina, que avui vaig a sopar amb ella.
0: Jo també.
2: Una ferrada des d'aquí, la meva predina i les meves ties.
1: Saps que te farà per sopar o que li faràs tu?
2: No. M'ho faran elles, perquè jo arribaré ja un poc a misses dites, perquè clar, a quina hora podrem arribar a casa nostra, així com estan les carreteres?
0: No ho sé.
2: Això també és una...
0: Jo he d'anar fins a Can Picafort a dinar amb el meu predí. Dinar, a sopar amb el meu predí.
2: Dinar ja has dinat.
0: No, dinar he dinat, sí.
1: Poc, però sí.
2: Hi ha una ferrada pel teu predí també. Que nom ell?
0: Miquel, com jo.
1: Quant any té?
2: Fa nom del predí.
0: 97.
1: 97 anys. I veureu l'eclipsi plegat.
0: Sí, sí, i li fa moltes ganes.
1: Que bé.
2: Bé, un eclipsi que a partir de les 9:38, concretament, la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol, quines poesies que mos escriu en Miquel avui, i entre les 8:30 i les 8:30 passades 4 minuts...
0: 8:34.
2: 34, el dia se convertirà...
1: En 4 minuts.
2: Se convertirà en nit.
0: Des d'alguns indrets de les nostres illes es podrà observar com el Sol quedarà completament eclipsat per la Lluna.
2: I la durada màxima d'aquest fenomen serà a Mallorca, que durarà al voltant d'un minut i mig, un minut i mig, o sigui que són 90 segons.
0: Segons. Sí.
2: I la mínima serà a Formentera, on no arribarà als 30 segons.
0: Ja m'ho diràs. El més important de tot, però, és observar aquest eclipsi en totes les mesures i proteccions necessàries. Això és importantíssim. No volem que la gent quedi cega, no volem problemes a la vista.
2: Que la gent caigui per llocs on no ha de caure.
0: Poden passar moltes coses i esperen que no passi res.
1: Mireu, sí, que les ulleres tinguin el distintiu normatiu que han de tenir.
0: Sí. Bé, per tot això hem contactat amb el divulgador astronòmic en Pep Mercur del Club Newton, que mos explica... que hem de tenir en compte avui a l'hora de mirar aquest fenomen tan interessant.
3: Hem de recomanar unes quantes coses que són lògiques, són coherents, però moltes vegades la gent no hi pensa. Primer de tot, roba còmoda, fresca, sabates tancades, anem on anem a veure l'eclipsi. Hem d'estar preparats perquè farà molta calor, hem de donar una gorra, protecció solar, aigua, una mica de menjar per si tenim gana i sobretot, ulleres homologades, ulleres d'eclipsi. Una per membre familiar, o les anau passant una en l'altra, però sense mirar sol quan no les duim. Això per començar. Després, també hem de tenir en compte que hi haurà molta gent a carreteres i a la mà també, a barques, en la qual cosa, paciència. Aquest dia hem d'anar amb seny de vistivea, perquè trobarem molta gent a anar on anem i hem de tenir un poc de paciència. Les retencions de trànsit normalment duren entre 10 i 15 minuts, una mica de paciència sempre va bé, i si trobem un dels llocs oficials d'observació, si anem, que n'hi ha 9 repartits a tot Mallorca i de 8 a totes les Balears, si anem a un d'aquests llocs, si estable, anem a un altre, que n'hi ha molts que estan a zones bastant properes i n'hi ha que no se saturaran, com per exemple la platja de Serenal, a Palma, o la zona de Sant Antoni de Portmany i Eivissa, per exemple.
2: Paciència que no sé si me falta ja.
1: I recomanació en fetes,
0: ja veuràs en tornar cap a casa teva, la paciència.
1: Clar, perquè llavors això, hora de tornar, perquè s'haurà enfosquit, serà en la nit i tothom voldrà tornar a lloc. Per tant, se crearan embuts.
2: Sí, per favor.
1: Bé, ja ho veurem.
2: Sí, paciència i seny. Bé, una vegada tinguem en compte totes aquestes mesures de seguretat i protecció, ja podrem mirar l'eclipsi. En Pep Marcús ens ha dit que el primer que notarem abans que la Lluna tapi completament el Sol és una baixada de la intensitat de llum solar i de la temperatura.
3: Els diferents moments de l'eclipsi vendran marcats per dues coses. Primer, la baixada d'intensitat de llum i també la baixada de temperatura. Quan falti aproximadament mitja hora per la totalitat, és a dir, aproximadament sobre les 8, faltant 10 minuts per les 8 aproximadament, ja se notarà un canvi de temperatura, que en aquest cas serà agradable perquè fa molta calor. Baixarà la temperatura 1-2 graus i veurem que la intensitat de la llum també ha baixat bastant. Les ombres són diferents també, perquè les ombres dels arbres, les ombres de qualsevol cosa, reflexaran la mossegada de la lluna damunt del sol. Quan faltin 10 minutets, això serà molt evident, i quan faltin 5 minutets per la totalitat, aproximadament a les 8:25, ja serà molt evident. I aquí veurem que les tonalitats canvien, que els colors s'esvaeixen i serà una situació bastant anòmala, perquè clar, la nostra visió estarà perdent fotons de llum que entren a la nostra retina, la qual cosa això ens afecta físicament.
0: Tot això te perdràs, Maria,
2: sí. Menys 2 graus, bé, cosa que m'agrada. Lo de les ombres m'ha agradat.
0: És que encara hauràs de sortir... Bé, jo crec que si surts a casa teva, si tens arbres a prop, ho podràs
2: no,
0: veure.
2: No, tenc edificis.
1: No tens un terrat comunitari on puguis pujar i
2: sí.
1: Cap edifici te tapi.
2: Ara se clau on és, això ja no me'n
1: sí,
2: record.
1: Sí, puges unes olivetes...
0: No, no, no saps on és, se clau.
2: Se clau del terrat comunitari, no hi puix.
1: Que bé que ho explica i que ho tenim a Tempem Marcusa.
0: I més coses que m'haurà explicat, perquè quan faltin pocs segons per la totalitat d'aquest eclipsi solar, ens haurem de fixar amb l'anell de diamants, les perles de Bailey i les ombres d'eclipsi.
1: Sí,
0: que és tot això. Jo no ho sé, millor que m'ho expliqui en Pep Marcús.
1: Millor.
3: Quan ja faltin pocs segons, tindrem el que s'anomena l'anell de diamants, que és el darrer punt en el qual la llum del sol passa per damunt l'esfera de la lluna, que té forma d'això precisament, l'anell de diamants. Veurem el rol del que seria l'anell, que és la lluna tapant pràcticament el sol, i a dalt una brillantor forta com si fos un anell de l'anell de diamants. I quan faltin 5 segons aproximadament, per la totalitat, veurem puntets de llum escampats per la voreta esquerra del sol, que això se diuen les perles de Bailey, que aquest punt és en el que aquests rajos de sol són els darrers que se veuen just perquè passen per les valls de la lluna i venen cap a la Terra, són ja un 1% de llum que ens arriba del sol. Aquí veurem també, serà bastant evident, les ombres d'eclipsi, unes línies ombrívoles que podem veure sobretot quan tenim una superfície blanca que podem mirar tant una paret com en terra.
2: Les valls de la lluna,
0: És que no ho veuràs.
2: Ara m'està agradant, això.
1: Clar, encara hi ets atents,
2: Qui haurà qui és na Bailey?
0: Encara hi ets atents i no hauràs d'esperar d'haver 200
2: qui
0: anys.
2: Bailey, qui és na Bailey? Quin parles de Bailey? No què és Bailey?
1: Clar, li hauríem demanat en Pep Marcús, ara cercarà.
0: No, Maria, no pensis en altres coses.
2: No, bé, tot això, abans de que se tapi el sol completament, però una vegada que estigui tapat del tot, encara podrem observar més fenòmens, escoltau.
3: Tot això passarà i a les 8 i mig aproximadament, i 31 o i 32, depenent de si ja tindrem directament la totalitat en el qual ja la baixada d'intensitat és pràcticament total. Serà com si tinguéssim una fosca de crepuscle intensa. Seran visibles tres planetes en el cel, darrere l'esfera del Sol, veurem la corona del Sol, que és el cambuix de l'atmosfera més exterior del Sol, que només se veuen els eclipses totals, i també veurem els planetes Mercuri i Venus a damunt del Sol i Júpiter a davall del Sol. Veurem tres punts molt brillants, això són planetes, no són estrelles. També sortiran estrelles de la constel·lació de Lleó, les veurem en el cel, i si tenim molta sort, podem veure qualque llàgrima de Sant Llorenç, perquè avui després es màxim de les llàgrimes de Sant Llorenç, i en el moment de totalitat hi ha fosca suficient per veure qualque estel fugisser, si és que tenim enorme sort de veure'n a qualcun.

0: Quin espectacle, no?
1: Quin espectacle. Quin espectacle natural. És que Anna Maria no saps el que s'ha perd.
2: Bé, jo són llàgrimes de Sant Llorenç, els he vist qualque vegada, sí, això sí que és vera, sí. Que... però bé.
1: No fa falta posar-se ni oera ni res per quin... llàgrimes de Sant Llorenç.
2: No.
0: Veurem però... quin espectacle fan feim els humans, eh?
1: Ja, veurem.
0: D'aquest espectacle natural.
1: Lo que me fa
0: per cert, en Francis Bailey era l'astrònom anglès que va descriure el fenomen de les perles de Bailey de manera clara el 1836.
3: Contrera no t'enteres.
0: Per tant.
2: Ai, què ha dit?
1: Què ha dit, en Lluís?
4: Quanta hi ha fam?
3: Contrera no t'enteres.
1: Contrera no t'enteres.
0: Quanta hi ha fam, Contrera no t'enteres.
2: Bé, no m'enterava jo ni ningú.
1: Tu pensaves que era una beguda.
2: Era una broma, ja era una broma, ja però... Una broma. Jo és que he pres notes, Miquel, perquè ha dit tres planetes, Mercuri, Venus i Júpiter, i després és que em buix de xoc aquesta expressió, per Mercurs, m'ha encantat. Per tant, tot això, si diu quan s'hi vol veure avui, m'ho heu d'explicar demà.
1: Ja t'ho explico, no? Si ho veig, perquè no sé si de canvi que força veurà el sol, també, ja. Si no, ja miraré la llarga de Sant Llorenç.
0: Ho veurem. Ara, distingir o identificar, no sé si som tan experts.
2: És que jo m'ho colat un poc, perquè clar,
0: com
2: tot això
0: que són
2: passa
0: perles...
2: en un minut, una cosa darrere l'altra, fent bé les ueres, ho veig com molt complicat.
0: Sí, són massa coses.
1: Són moltes coses, moltes coses. Sí. Però bé, ara que ja sabem tot el que hem de tenir en compte durant aquesta eclipsi d'avui, hem demanat als nostres oients, amics i col·laboradors que ens expliquin els plans que han fet per observar aquest fenomen. I començam escoltant el nostre col·laborador, en Jaume Bernat Adrové, que té ben clar, però claríssim, de fa dies, que farà avui hora baixa.
5: Bon dia. I de nosaltres partirem des de l'anal de Llum Major, a veure l'eclipse, amb un lleut que deu tenir 50 anys, construït per un mestre d'aixa de Pollença, que li deien en Clemó. Mon pare va comprar allà fa molt d'anys. Era el seu somni, tenia un lleut, i la veritat és que costa de mantenir perquè les barques de fusta són complicades, però aquest any mos hem encaparrat i hem anat fent les revisions amb mon pare pertinents i anant provant el motor, perquè un motor d'aquests d'estem de la República, motor de camión, i estem il·lusionats, per una part, i per l'altra una mica assustat, perquè diuen que serà com un apocalipsi, això de l'eclipse. I just ahir me varen dir que també veuríem com unes ratxes verdes que ja en parlava en Ramon Llull. Ja veurem què serà. Espera, el manco disfrutarà i supos que serà un dia que recordarem el manco per tot el trull que hi haurà.
0: Ens encanten aquestes històries que ens revolten l'eclipsi. No l'eclipsi en si ni...
1: És que per això demanem els àudios també.
0: Clar que sí.
1: Si tampoc seria m'agrada dir el mateix, millor això.
2: Sempre t'han encertat el nostre Jaume Bernat.
0: Perquè diu que surten en Lluc, però no ha dit on aniran.
2: Ha dit que sortiran de Llum Major, no?
0: De Serenal. De Serenal de Llum Major, sí. Però no ha dit en quin punt se situaran.
2: Home, és que si no el copiaran, ja està bé.
0: Sí, exacte. No trobaran el radar que volen trobar. Que bé, en Jaume Bernat.
2: Sí, però tenim més gent. Tenim la Mercè Sastre, que ens explica que fa temps que prepara la vetllada d'avui i veurà l'eclipsi des d'un lloc ben privilegiat.
6: Hola a tots els oients de Tenton. Nosaltres ens fa especial il·lusió viure l'eclipsi. Nosaltres tenim una casa, un lloc privilegiat, a Banyalbufar. I fa temps que estem organitzant amb tota la família poder veure aquest esdeveniment únic, que creiem que serà molt, molt especial. El meu home té un telescopi, hem preparat uns monitors perquè els nens ho puguin veure, tots tenim ueres, hem explicat a tots les instruccions perquè sigui un eclipsi segur. I la veritat que ens fa moltes ganes, perquè jo record tots els estius veure les postes de sol a Banyalbufar i aquest en concret, aquesta posta de sol, crec que serà inoblidable. Així que res, tothom que pugui a veure l'eclipsi.
2: Inoblidable.
1: Inoblidable. Sí. Tothom que pugui veure l'eclipsi, no? Maria?
2: Jo no puc. Perdona, jo està convidada a Banyalbufar en aquesta casa. Mercè, una besada ben grossa.
0: I no hi vas.
2: Clar, jo no puc accedir. O sigui, a l'hora que surt de la ràdio no puc anar a la serra. No diran tiruri?
0: Sobretot si podem evitar desplaçaments, s'han d'evitar.
2: Clar, sortim amb misses dites, ja no... no...
1: Exacte.
5: Sí, si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
1: No se puede.
2: Exacte, la que puede, puede, la que no puede, soporta. Clar. I ja està, això diu no John Michael.
1: Va, tenim més gent, més gent. No, Jeroni Benrey, m'ho diu que li fa molta il·lusió poder observar aquest fenomen tan extraordinari, l'escoltam.
4: Nosaltres esperam aquesta crisi d'avui amb molta il·lusió, amb expectació i també amb una mica d'incògnita, a veure què serà, això que m'ho anàvem parlant tant, que evidentment no hem vist mai, que sabem que no podran tornar a veure, per tant, amb ganes, i el veurem, com que som a vorera de mà, a Sillot, per tant, estan molt baixets, pujarem a lo més amunt que mos podem enfilar, que a dalt de tot de l'edifici, i tot i que m'ho ve molt justet, perquè hi ha unes muntanyetes, ja han calculat una mica i pensant que se podrà veure, i per tant, això, a disfrutar del moment.
2: Però bé que don't turn around, com sí. Diu una
0: Bonnie Tyler. No, no sabia que quan feia aquesta cançó sonaria tanta.
2: Pobreta que mos va deixar fa unes setmanes.
0: Un dia, sí, un dia com avui.
2: Mític,
0: bé,
2: sí. Banda sonora mítica per aquest gran dia històric. I na Paula Mir ha fet un pla amb els seus amics i ja fa uns dies que varen anar a comprovar si es veuria el sol des de la platja on el volen veure.
7: I amb els meus amics han decidit veure des de la platja de la zona est de Mallorca. No desvalaré ubicació perquè no se'm massifiqui aquest lloc. El pla és anar allà una o dues abans, posar les cadires, coi el nostre lloc, veure l'eclipse i anar a acabar a sopar a la platja i veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Dilluns vam anar a veure menys si se va bé, d'acord, tenim un problema que se van nivolar a la posta de sol, però nosaltres creiem que sí que se veurà bé i confiem.
1: I acabam escoltant en Abel Matamales, que mos conta que el veurà des del Gaida.
8: Hola, mira, pues, avui amb la meva família i uns amics pujarem a un puig del Gaida per poder gaudir de l'eclipsi. Tenim pensat sortir entre les 6 i les 6 i mitja per arribar en temps, cercar un bon lloc i poder gaudir de l'eclipsi complet. Una vegada ja s'hagi acabat, tornarem cap a casa, on amb tota la família hem organitzat un sopar a la fresca per acabar de celebrar aquest dia tan especial tot plegat. Serà una experiència molt guapa per compartir amb la família i els amics, i sobretot una ocasió que segur que recordarem durant molt de temps. Gràcies, adeu.
0: Vaja, des del Gaida, però no...
1: Supos que com tu.
0: Des d'un puig, sí. Però no el veurà des d'un punt d'observació, com és el camp de futbol.
2: Home, jo,
0: el Gaida o de Pina.
2: El Clitxi no, però la fresca m'ha agradat.
0: Sí, sí, sí. Clar, això, totes aquelles històries, tot allò que
1: envolten
0: aquest dia d'avui...
2: Tot un ritual, tot plegat.
0: Sí, sobretot estar en companyia dels teus i llavors, això, sopar o fer allò que vulguis fer.
2: Un brindis, una xerradeta, el que vengui.
1: Sí. Pa de tot. També heu de saber que si sou con la Maria i no voleu veure aquesta eclipsi...
2: Que dolent, no ho
1: he vist. Si no ho podeu fer de cap manera...
0: Crec que, Maria, demà tindràs una entrevista,
2: Crec
0: una entrevista de mitja hora.
1: És l'única persona que no ha vist l'eclipsi.
2: Estan a punt d'arribar els haters cap a la meva persona.
1: Demà si vols, de notícia del dia...
0: Sí, sí.
1: De notícia del dia te feim a tu. És que serà noticiable demà.
2: Vinga. Com vulguis.
1: Ja veurem. Però bé, volem dir que IB3 Televisió fa una programació especial amb el seguiment minut a minut d'aquest fenomen, i a IB3 Ràdio els companys de Xiu Xiu també han preparat aquests continguts especials.
9: Bon dia tot el dia, companys, amics de Tento, aquí Xavi Oliver de Xiu Xiu. I bueno, avui fem un programa especial, connectarem des de les quatre illes, Formentera, Eivissa, Mallorca, Menorca. A Mallorca en Jordi nostre serà el Gaida, jo el veuré des de Mallorís. Sort que el puc veure en directe, perquè si hagués hagut de quedar a l'estudi m'hagués sigut molt de greu, me fa molta il·lusió. I després també, nines, serà l'estudi central, l'estudi d'IB3 Ràdio amb Nenora, i bueno, serà una mica des d'on veurem nosaltres l'eclipsi, d'acord? Bé, elles no el veuran, però bé, en Jordi i jo, sí, sortadament. I bueno, entrevistarem també tothom que sigui per allà, tothom no, però tothom que puguem entrevistar, que m'ho expliquin, com han arribat fins allà, des de on venen, il·lusió que tenen. I bueno, serà un dia molt especial i que ens fa moltes ganes a tots.

0: Bueno, m'acaba d'arribar una informació de darrera hora.
1: Ui.
0: És molt important, eh?
2: Però hi ha canvis de guió? O sigui, de guió no, no.
0: Però potser canviarà vides.
2: Per què?
1: Com que vides?
0: Cines de l'horòscop que tindran un cop de sort amb l'eclipse solar del 12 d'agost. A voleu saber si sou desafortunats?
1: Jo suposo que no, mai tens sort, però bé. Ja.
0: Àries, que sóc jo.
2: Sí.
0: Leo, sí. Virgo, Escorpio, Aquario i Piscis. Sou qualcun d'aquests?
1: No.
0: Idò.
1: Bé, és que no, tampoc m'ho sorprèn.
0: Demà vos contaré què tal la sort.

0: però no és el fenomen del segle.
1: Depèn com ho miris.
0: N'hi ha hagut més i... d'eclipsis, no, d'altres fenòmens del segle, supos que n'hi haurà més. Però sí, des de l'eclipsi del segle ha estat un fenomen. Vaja. És un embarbussament, això.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: les ofertes d'habitacions més habituals. Quan reservam un allotjament turístic, una de les primeres coses que miram és quin tipus d'habitació necessitam segons el nombre de persones. Per a una sola persona, tenim l'habitació individual. Si viatjam en parella, l'opció més habitual és l'habitació doble, que pot tenir un llit de matrimoni o dos llits individuals. Si som tres persones, podem triar una habitació triple, amb diferents combinacions de llits. I si viatjam en família o som un grup més nombrós, podem optar per una habitació familiar, pensada per a tres o més persones i amb, com a mínim, dos llits per adults. Però no tot depèn del nombre de persones. També poden triar segons el nivell de confort que cercam. Des d'una habitació estàndard fins a una habitació superior, una habitació de luxe o una suite. Una paraula aquesta que prové del francès i que designa una habitació o conjunt d'habitacions més ampli i confortable. Suite és un terme interessant. És un manlleu del francès que el català ha incorporat. L'equivalent en català seria habitació de luxe o habitació premium, segons el context. I res més per avui. Terme explicat, terme acabat.
1: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
2: Les 4 i 34 minuts, na Marina Bennàsser no la tenim. Tenim na
3: Marina
2: Huguet.
3: Marina Bennàsser deu estar en remull.
2: Sí, d'on nedar?
3: Vull pensar. No sé si a la mà o si a la piscina.
2: No és gaire bona hora, però...
3: No, a les 3 no és hora.
2: No. Bé, a les 3, 4 i mitja.
3: És que ja també estic aquí un moment.
2: Sí, perquè anava a dir, a les 3 encara no haurien ni començat.
3: No. Ja. Jo també estic desubicada, és estiu.
2: Hora d'horeta, vaja.
3: Exacte.
4: Sí, ara pega molt fort el sol i fa molta calor.
3: Ara no m'es convé, no? A més, avui, depèn d'allà on siguis, convé que no surtis d'aquí teva, que t'estiguis en el torredolet i que no t'amaguis més.
2: Clar, nosaltres dubtàvem de si vendries, perquè, clar, se dona aquest fenomen...
3: Ja som una kamikaze.
2: ...tan únic.
3: Ja, jo...
2: El veuràs, però?
3: Jo puc ser una miqueta gretlin, jo som un poc gretlin.
2: O seràs tan kamikaze com na Maria, que no el veurà.
3: Jo som gretlin, no. Jo hi aniré, perquè vaig a veure la meva família, que tota la meva família hi va, jo vaig amb la meva família.
4: Sí. Però, està justificat.
3: Però s'ha de dir que jo he pensat molt fort, per favor que plogui.
2: Ui.
3: Ho he pensat, ho he de dir. Però, no val de res que jo ho pensi. No,
2: per
3: ploure,
2: ha de ploure molt.
3: Sí,
2: perquè si fa un ruixat...

0: Vaja, de quatre gotes.
1: La meva idea era que estàs... Com que
0: faci net.
1: Que donàs esperança fins al darrer segon i després que ploies molt. Però,
2: uau,
1: diguem
2: Marina.
1: Que no serveix
0: que
1: res
0: pugui
1: que jo
0: veure,
1: pensi.
0: L'eclipsi. La gent no partiria.
2: No, la idea és que no se vegi, se l'estic.
1: He dit que som un gremlin.
2: No ho estàs entenent.
0: Sí, però
1: he dit que som un poc gremlin.
0: Intenten caminar una mica, intentin caminar.
1: Però el guapo de tot això és que jo ho pensi, i qui ho digui, no serveix de res, no qui mira.
0: Serà allò que serà.
1: Serà allò que serà. No, se veurà bé, la gent disfrutarà, ho farà fantàstic, serà preciós. Jo hi he voltat perquè estàs un poc ennigulat.
0: I de bo no ho veuràs? Bé, tampoc no has donat les coordenades concretes.
1: L'ubicació exacta, a Felanitx, en principi, sí. Sí,
2: I creus que podràs arribar a Felanitx en sortir d'aquí?
1: Jo espero i desig que hi pugui arribar. I si no, tampoc no és d'això que diguis,
0: ai, comitiva,
1: si no ho veig, me pegarà un...
0: Han de fer una comitiva amb un paperet que posi vetres.
2: Sí, no mos les han donat, jo ho pensava, per tornar a casa nostra, com ho feim? Sí,
0: no, no podrem tornar, evidentment.
1: Jo vull pensar que com que tampoc no és que sigui una de les zones com
0: a hiperafectades,
1: no és la serra, la meva parella és de Puigpunyent, i jo ja l'he fet s'escolta de ves en vermell, quan tornis...
2: Ha quedat allà?
1: Ha pujat i després pujarà, ha pujat i ara després tornarà a baixar. I jo me n'he fruixat d'anar-me a Puigpunyent.
0: Bé, de totes maneres, tot resident del lloc on hi ha restriccions poden arribar,
1: Jo crec que els residents hauríem hagut de tenir una vista privilegiada des de damunt de la foradada, cosa que no passarà.
2: No
1: passarà.
2: I de forma en tot tampoc passarà.
1: I de forma en tot tampoc. Ni cap lloc que sigui així superguapo i vol de veure, no passarà, no serem els residents, aquí serem. Jo crec que hauríem de tenir passe VIP, però no passa res.
2: VIP, idoi no.
1: Ai que no.
2: Estaria bé, però no.
1: Ho veus com ara entens perquè som un poc un gremlin, ja.
2: Sí, ja no el veuré, Marina. Sí,
1: no
2: el veuràs.
1: T'has baixat d'esquerra.
2: Jo sempre ho he viscut així, tampoc no...
1: No, que això que sigui del segle...
2: Ja ho veuré per la televisió, ja no m'ho vull quedar cega.
1: És que
2: ja
1: ho veuràs millor.
2: Total.
1: Ho veuràs molt millor.
2: Però heu de passar pena.
0: D'aquí a quedar-te cega, hi ha una passa, ben que dir, si ho fas en les mesures de seguretat... convenients i prudents,
2: sí,
0: com esperen que faci tothom.
2: Sí.
1: Sí, perquè no sé, vosaltres, si de petits
0: no
1: fèieu la típica caixa negra en l'escola.
0: Ai, sí.
1: O a l'institut. Jo qualsevol any vàrem fer com una, no sé si era una caixa negra o un no sé què vàrem fer, no sé quin potingue vàrem fer, que era per un principi mirar un eclipse, que crec que ara mos han deixat ben clar que ni radiografies, ni plàstic negre...
0: Quan era petit, que em vaig viure d'eclipsis... les miràvem amb radiografies.
1: Sí.
2: Ai, Déu meu.
1: Sí. Època... Jo també n'he mirat amb radiografies.
0: Sí.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí.
2: No fem
0: cap crida a emprar les radiografies. No,
1: ens és el contrari.
0: Exacte. Que fa dècades enrere sí que aquest mètode s'utilitzava.
1: Però ara ja no, ara m'ha evolucionat.
0: S'han tombat. Ja sabeu que heu de emprar... Ho eres amb un distintiu normatiu que
1: homologades.
0: Aquest distintiu és ISO 123U2-2.
1: Jo els he comprat a una farmàcia, no, una òptica, i esperaré que siguin els que toquen.
0: T'apunta aquest distintiu?
1: T'apunta molt. En el front, però.
0: I deia tothom que s'hi fixi, que duguin aquest distintiu normatiu. Bé, Marina, avui xerram de
1: dibuix. Però jo vos volia demanar abans si... Des d'ençà que m'ho van veure, si ho llegit qualque còmic.
0: No.
2: No, però ja he vist la pel·li de Heartstopper.
1: I què tal? Què tal? T'ha perdut?
2: Molt bé, una monada, com sempre. Clar, tot és de color de rosa, però... Però bé, fa patir un poc, també,
1: Sí.
2: En cert moment.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: No, ja està. No, era un xec. Era com els d'Olimpio, saps? Que passes allà, veurem si ha quedat res.
0: Na Maria ha fet part dels deures, jo no. No.
1: Molt malament,
0: sí, no he llegit.
1: A més,
0: de fet,
1: és que
0: no d'ençà que mos veren, no he llegit res.
1: Ai.
0: Bé, no he llegit res.
2: És que en Celestí té una vida social molt plena. Tu, Marina, no ho saps, és una cosa...
0: Dia a dia sí que llegeix, que evidentment, té notícia això, però ni cap llibre. No, sí.
1: Això no li pots dir, o només tria una persona que se dediquen a llibres, no pots dir-li que és animalada.
0: I manco còmic, perquè...
1: Ai. Ja vos duré
0: qualque
1: dia. No em sol
0: agafar habitualment.
1: Vendrem una senyeta. Un dia d'aquests, vos el repartiré.
0: Vinga.
1: Però no, avui hem vingut a xerrar des dibuix.
0: Des dibuix.
1: I jo vos volia demanar, perquè això funcionava com a l'escola, aquí tots ho fèiem entre tots. Vosaltres dibuixau?
2: Ui, sí.
0: Sí?
2: Jo de petita moltíssim, era el que feia sempre. I ara no tinc gaire temps, però si pogués ho faríeu.
0: A veure, jo de petit dibuixava, perquè a l'escola i de menut dibuixes i te fan... O te feien...
1: Això vol dir que t'obligaven a dibuixar?
0: Però no era el meu fort.
1: Però no eres teu fort o no t'agradava?
0: Sí que m'agradava, però no són gran dibuixant, eh?
1: Però jo no he demanat si sou gran dibuixant.
0: Perquè
1: jo he
0: si tu m'ho vols, sempre tenc un bol insamà i faig borats, però no arribes a... No tenc destresa.
1: Però jo no t'he demanat, si t'hi fixes, jo no t'he demanat ni si tenies destresa, ni si eres bon dibuixant. Jo t'he demanat si dibuixes o dibuixaves sense judici.
0: No, faig borats.
1: Fas
0: no.
1: Borats.
0: Sí.
1: Estan molt bé, els borats.
0: Sí.
1: Els borats
0: sí.
1: És el principi.
2: Sí. Sí. Segons quins artistes.
1: Sí, sí, sí, que alguns artistes viuen dels borats, o sigui, ja, fantàstic. No, llavors el demanava perquè el dibuix és una d'aquestes coses que, com bé heu dit, oh, és una cosa que fèieu de petits i heu deixat de fer, o és una cosa que encara feix, però de manera com molt anecdòtica, és una cosa que també molt genera molta ansietat. O hi ha gent que li genera ansietat, malestar, o ja entra dins el judici de si s'ho fa bé o si no ho fa bé, sobretot perquè a l'escola ja crec que hi ha un tram d'edat, allà on deixant de dibuixar lliurement i començant a dibuixar com pensant que ho han de fer, o com els altres m'ho diuen que ho han de fer. Però jo veus a dir que és igual que en dibuixeu, l'important és que ho faceu, perquè dibuixar du molt de beneficis a nivell mental, no només que mos relaxa, sinó que també mos ajuda a generar coneixements i generar pensament. I per què és això que vos explico? Doncs perquè dibuixar, a part de facilitar tot això que vos he dit, i ara estic fent una mica estens fins que m'estic mirant, ara ja
2: Vinga,
1: està.
2: Vinga, s'ha
0: fet estens ara.
1: Ara s'ha notat?
2: No gens.
1: No gens, som superprofessionals. No, és que volia dir una paraula exacta i no m'ha sortit.
0: Que tens apuntada.
1: Ja volia dir és visible thinking. Però volia dir-ho superbé i no m'ha
2: yes.
1: sortit.
2: Visible thinking.
1: Visible thinking és una metodologia educativa que aposta per integrar els processos del dibuix en els processos d'aprenentatge. Això què significa? Que moltes vegades ens centrem més en el resultat que en el procés en si. En canvi, amb el visible thinking, el que ells proposen és fer una sèrie de passes per tal de veure quin és el procés mental que han seguit per arribar a una resposta o arribar a un resultat. I això se pot fer també a través del dibuix. Això se fa a través de l'observació, interpretació, relació d'idees, justificar el que se fa i per què se fa, reflexionar sobre el que s'ha fet i després generar un aprenentatge. I és una manera de visualitzar quin seria tot aquest procés d'aprenentatge. Per exemple, a un infant li podem demanar que en lloc de que mos escrigui o que mos expliqui verbalment un aprenentatge, que el mos dibuixi, per exemple.
0: Mira, jo ara he presenciat un dibuix en directe
1: sí.
0: que està fent en Lluís Fortesa.
1: Oh.
0: I crec que m'ha dibuixat això.
2: En
0: sí, són jo. És un principi de...
2: Clar, que
0: sí?
2: En són llums ara reflectits en el
0: clar,
2: vidre.
0: És una
2: no
0: cara amb auriculars, el micròfon... Són jo.
2: Sí,
0: són jo.
2: Què t'apareix, sí. Lluís?
1: Jo crec que això, cada dia dibuixar els convidats i la gent que ve aquí i em pot fer un còmic o em pot fer un fanzine, com a mínim.
2: És bo.
0: Lluís ara pot dibuixar perquè, clar, tenim els micros oberts, la música de fons i ja està, no ha de fer...
1: No, però
2: no ha tocar botons.
0: Exacte, no ha tocar botonets.
1: Bé, tampoc no és que estigui fent un dibuix d'una estàtua grega allà on
0: no.
1: ha de mil·limetrar exactament
0: no, no és escàs.
1: Les proporcions.
2: Clar,
0: no
2: si diu això, no.
0: No
2: sé què àurea, la proporció
1: àurea. La proporció àurea, que sí. Tampoc no és que existeixi massa, perquè la gent no és proporcionada àureament.
2: Sí. No som ni simètrics, o sigui, mitja cara, o de llargar i de cos i de braç. I...
1: Exacte, això és, bueno, se compta amb escàs, lo típic que diuen que un ésser humà, adult, són buicats, a mesura de buicats, però bé, això ja de belles arts no fa falta que entrem, si no voleu. Però ja podem ficar-nos allà on volíeu.
0: Vinga, seguim.
1: Però,
0: sí,
1: però bé,
0: és,
1: això. Per tant, el dibuix no té per què ser només un producte artístic o ser només una cosa que fan les persones que se dediquen al món de la creativitat. Pot ser una cosa que facem tots. A més, que s'ha demostrat que dibuixar ajuda a recordar. S'han fet un experiment allà on se demanava a persones que triassin. Hi havia una sèrie de paraules i els havien de triar si aquestes paraules les havien d'apuntar o les havien de dibuixar. I llavors se va veure que les persones que dibuixaven les paraules després eren més capaces de recordar-les, més que aquestes persones que les havien escrit. Per tant, ja veiem que dibuixar no només serveix per aprendre o per generar coneixements o per veure com fa un procés de pensament en el teu cervell fins a arribar a una conclusió, sinó que també ens pot ajudar a recordar. I per acabar, també, dibuixar mos ajuda a generar aquests coneixements, perquè, clar, no posar un infant davant un full no, i dir-li que dibuixi no significa que el que faci respongui a les nostres demandes o a les nostres expectatives. Mm-hmm. Quan posem un infant davant un paper i li deixem lliurement que el s'expressi, el que pot sortir pot ser tot un món fantàstic que, justament, quan comença l'etapa de primària és quan aquest món comença una miqueta a ficar-se dins uns carrils i és allà on entren les expectatives des de fora. Els infants d'infantil, és veritat que depèn de si té un adult de vora que el vagi recolzant i el vagi fent que dibuixi lliurement, o si té un adult de vora que li va dient el que ha de fer. Però normalment a infantil els infants dibuixen sense preocupar-se massa de si està proporcionat o si no està proporcionat, o de si és guapo o de si és lleig, perquè el dibuix se considera una manera de... o és un joc, és una manera de jugar. En canvi, quan comencen a l'etapa de primària, és un moment allà on, a part de que els volen encaixar socialment, també és un moment en què els adults consideram que han de tenir uns certs coneixements d'aquests infants i els exigim unes determinades destreses que són inventades completament pels adults.
2: Clar, això, lo típic de no te sortis de sa línia,
1: sí,
2: no? Que també era com un torment per segons qui, de petit, i com des aquestes expectatives de que dibuixem una casa i tu tens una cosa dins el cap i l'infant en té una altra i perquè no està igual de bé.
1: Clar, més que res perquè nosaltres tenim una imatge estereotipada de lo que és una casa, de lo que és una flor, de lo que és un lo que sigui dins el cervell. I quan li demanen que dibuixi una flor o una casa, demanen que dibuixi aquella flor i aquella casa, que supos que tots vos imagineu, el típic quadrat amb un triangle damunt i una ximenea que té un poquet de fum si fa falta.
0: Sí.
1: Però resulta que hi ha moltíssims de tipus diferents de cases en aquest món,
0: clar,
1: igual que de flors. Segurament, si a vosaltres de petits algun moment vos varen dir que no estava dibuixant bé, o que ho tornàssiu a fer, o que ho borràssiu, o que no sortíssiu de la línia, podria ser que això, aquestes petites gotetes en el final vos fessin que deixàssiu el llapis a part i que no volguéssiu seguir dibuixant, que de fet és una crisi que ens trobàvem a les mestres més cap a primària, en què els infants com que volen deixar de dibuixar, perquè senten aquesta pressió. Per
0: clar,
1: això,
0: quan te limiten.
1: Clar, quan comencen a limitar-te. També s'ha de dir que no és important dibuixar bé o dibuixar malament, l'important és dibuixar i experimentar i provar-ho i que no passa res. Jo a vegades he d'anar a classe a adults i estan molt frustrats perquè ells voldrien respondre a unes característiques molt concretes de lo que ha de ser un dibuix ben fet i els dibuixos no estan ni ben fets ni mal fets. El que sí que poden és transmetre més o transmetre menys. Però un dibuix, a no ser que te dediquis de manera professional a fer retrats realistes o a fer storyboards, a fer un tipus de dibuix molt concret que sí que ha de tenir unes característiques, dibuixar no hauria de ser ni tan complicat ni fer-nos tant de mal de caps.
0: Tots haurien de dibuixar, no? Com sabem de
1: lletres. Jo recomanaria que tothom dibuixés.
0: És a dir, com sabem escriure.
1: Clar. És que
0: estaria bé.
1: Estaria bé que tots dibuixessin.
0: Que tots dibuixessin. Però no sabre dibuixar.
1: No sabré dibuixar, no
0: fa
1: falta.
0: De manera creativa, no,
1: ui, és que dibuixar. Ui, és que aquí has encetat un altre molt, perquè
0: aquí
1: n'hi ha molts. És que clar, que és la creativitat.
0: Clar, també.
1: Vull dir, la creativitat no és generar una cosa no res, és partir d'una cosa que ja existeix i generar una cosa diferent. Però, contestant a el que tu m'has dit,
0: sí,
1: jo animaria que la gent dibuixat sense preocupar-se de si ho fa millor o si ho fa pitjor, senzillament que ho fes. I les formes aquestes que tu m'has dit, que dibuixaves en el paper, que és el típic que fas quan xerres per telèfon o estàs una miqueta despistat,
0: sí,
1: això hi ha un professional que ja no està entre nosaltres, però que s'anomia Arno Stern, i te diria que aquests dibuixos que tu estàs fent són unes formes primigènies que és el que fa tothom arreu del món, que de fet aquesta persona va dedicar la vida a investigar el dibuix i va descobrir que a qualsevol part del món, independentment de la cultura, a nivell social, o de si aquestes persones estaven més aïllades o menys aïllades de la societat, va veure que tots passant per unes mateixes fases de dibuix i aquestes fases són les que a vegades queden estroncades per això, bueno, per dir als infants com ho han de fer. Però són unes fases que tots haurien de passar, igual que les fases de l'escriptura. Uh-huh. I hauria de ser aquest dibuix lliure.
0: Clar, dibuix lliure que s'hauria de, o s'ha de potenciar.
1: Sí, exacte.
0: Entre els infants, tant a escola com a,
1: com a casa.
0: A casa.
1: I sobretot també conèixer una mica quines són les capacitats físiques dels infants, perquè a un infant, a un nen infantil no li pots demanar que tingui aquesta curesa o que no se surti de la línia, perquè a nivell motriu la motricitat fina encara no està ben adquirida i és impossible que te faci uns traços nets i definits i dins un marc com t'ho faria una persona adulta, perquè el control motriu no és el mateix.
0: Molt bé, Marina, vols afegir respús? Tot dit, bé, podríem...
1: Podríem seguir eternament.
0: Ens podríem estendre més.
1: Ens podríem estendre més, però ja mos estendrem quan vengui la Marina Bernassa, que suposo que tindrà coses a dir també.
0: Beníssim. I Marina Huguet, gràcies i bon eclipsi.
1: Exacte,
0: tot allò que comporta familiarment, està plegat.
1: Que vos ho passeu bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
4: I de pràcticament 6 minuts falten per arribar a les 5 en punt i heu de saber que aquest diumenge l'arquitecte i també investigador sinauer Joan Benrell presenta el seu darrer llibre titulat La petjada sinauera, el cançoner popular de Catalunya.

0: Un llibre que se centra en els anys 1924, 25, 26 i 1930 i que es presenta diumenge a les 7 de l'hora baixa a la sala d'actes del consistori de Sineu dins el marc de les festes d'aquest poble.
1: I ja el poden saludar. Joan Bonrell, com estàs?
2: Au.
0: Ara
1: te sentim. Joan, com va?
2: Bé, content de poder estar amb altres.
1: Com van les festes?
2: Bé, les vivim intensament. Encara mos queden un grapat de dies.
0: Què tal els carretons, com us va contar que sortíem una somera?
1: Sí.
2: Bé, no, vam anar... Sortim amb una somera per les corregudes dels cors, però enguany la tenim un poc molt alta i no hi podrem anar.
1: Això era, verba. Bueno, esperen que l'any que ve sí, eh?
2: Sí, espera.
1: Clar, tot a punt per aquesta presentació d'aquesta petjada, si no ho era, del cançoner popular de Catalunya, que ho dèiem la setmana passada, va fer 102 anys que se feia aquesta primera emissió de les moltes que hi va haver de l'obra del cançoner a Mallorca. I com la descriuries? Com definiries aquesta petjada, si no ho era?
2: Mira, primer de tot una efemèride, perquè avui fa 100 anys que va venir a Sineu la missió específica dirigida per Baltasar Samper. Avui.
1: Ni fet aposta, sí.
2: Varen venir un dia 12 i estaren fins dia 13, dos dies íntegrament a Sineu. I és una missió específica que vengueren en el poble i van sojornar a Sineu. La petjada és perquè dins tot aquest material que hi ha de recopilat del cançoner popular de Catalunya, hi ha material de 1924, que és un dia que varen dormir a Sineu anant de Sant Joan a Maria de la Salut, i entrevistaren una informadora, na Tonina Benrell, que pulla, i varen apuntar una sèrie de cançons d'aquesta lota. L'any següent, l'any 1925, va ser dins el mar d'una altra ruta, passant per Pina, dia 7 de setembre, que varen entrevistar na Tonina Munà, a Sineu coneguda com a Comelles, i a Pina com a Madaconet, que s'havia casat amb un pinero, que era a la vegada un d'aquests facilitadors que anava portant gent perquè els missioners poguessin entrevistar. I aquesta tercera missió que va venir l'any 26, que és la que recordàvem ara, que fa centenari, que va entrevistar fins a 12 al·lotes de Sineu i 4 joves, i van recollir una infinitud de material. I la darrera, que mos agafa a Sineu, seria també de manera col·lateral, quan acabaven la de 1930, els varen dir que a la possessió de Sant Macià Negre, a Marratxí, hi havia unes coïdores de metles naturals de Sineu que cantaven molt bé. I van anar en aquella possessió i també els varen entrevistar.
1: Per tant, en total varen ser 4 missions.
2: Sí, en 4 missions. Un total de 22 persones de Sineu, de 8 dones i 4 homes. I crec que lo interessant d'aquesta publicació és, a part de consignar íntegrament els materials recollits en aquestes 4 missions, treure de l'anonimat aquestes persones protagonistes que varen informar en el cançoner, a més dels mediadors, que eren unes persones molt importants, que eren aquestes que facilitaven en els missioners trobar les cantadores i els cantadors que els facilitaven les tonades.
1: I de quin patrimoni estem xerrant? Què és allò important, més valuós d'aquestes 4 emissions? Tonades, oficis... Què és allò que se va poder recollir en aquesta obra?
2: Són bàsicament tonades de feines. M'hem de pensar que abans es cantar era una cosa com a natural i molt lligada en es fer feina, no? Així trobant tonades de feines del camp, com poden ser llaurar, de batre, de plegar figues, o de feines domèstiques, emblanquinar, a part d'altres cançons, col·lalades, romansos, que se cantaven en aquell moment. I lo interessant és això, que aquest musicòleg, el no musicòleg, que seria en Baltasar Samper, transcriu musicalment totes les tonades, i aquesta persona que l'acompanyava, un mestre, un literat, anava transcrivint totes les cançons. I hi ha molt de material de Sineu.
0: Clar, un patrimoni oral, com dèiem, que, Joan, no sé si ha estat una cosa per encàrrec que has fet juntament amb l'Ajuntament, o era una cosa que tu ja dues la corolla i vares decidir, vinga, endavant amb això.
2: Un poc tot, perquè, clar, un ajuntament com Sineu, que no és un ajuntament molt gran, investir una publicació d'aquesta índole, que són moltes pàgines, costa molt de l'obvés. Per tant, un agraïment, primer de tot, a l'Ajuntament, que se va engrescar quan li vaig exposar la possibilitat de publicar aquest llibre, que diguessin que sí. I llavors pensava també tota la gent que ha hagut d'ajudar a identificar persones, a portar informació, que és un llistat molt, molt gros. En el final hi ha, si vols dir 30 informadors, no vols dir cap legislació, gent que t'ajuda, perquè de vegades posa, jo què sé, Margalida, Prau, Castanyera. És un llinatge molt comú, i castanyers també n'hi ha molts. Arribar a esquetir quina Margalida Castanyera era en qüestió ha estat aquesta feina que mos ha duit.
1: Joan Marrell, enhorabona per aquesta feina, un llibre més que s'afegeix en aquesta obra d'Es Cançoner, en aquestes missions que se varen fer, de llibres que s'han publicat ja en aquest darrer temps. Dissabte, diumenge a les 7. Mos hi veurem.
0: Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. A causa de l'eclipsi s'han avançat unes hores els primers talls de carreteres a Mallorca a causa de l'afluència de vehicles. De moment hi ha diverses vies afectades, com per exemple la MA10 que uneix Andratx fins a Valldemossa o els accessos cap al port d'Escanonja o al port de Valldemossa. Malgrat tot, la jornada a les Illes transcorre fins ara amb tranquil·litat. A la seu de la Direcció General d'Emergències hi ha el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Quina és la darrera hora pel que fa al tancament de carreteres?
5: Bon dia, Ido. Hi ha novetats amb els talls d'accessos en aquesta darrera hora i mitja pel que fa a les carreteres de Mallorca. Un d'ells és la carretera que puja al Puig de Sant Salvador a Felanitx, que ja està tancat. També l'accés de la carretera de l'Ermita per entrar a Artà també està tancat. La carretera de Campos, que uneix la colònia de Sant Jordi, ja està tancat a l'entrada de la colònia. Com també la carretera que arriba fins al cap de Ses Salines. També a Llucmajor, a la carretera que va a Es Cap Blanc, també està tancada, així com la carretera que puja al Puig de Randa. A Menorca, a Puntenari, també hi ha restricció de circulació, però cap carretera de les Pitiuses, de moment, s'ha vist afectada. Ara mateix, en aquests moments, el Secopi aquí, allà reunió, que fa mitja hora d'aquesta reunió, i en pròxims minuts hi haurà declaracions del director d'Emergències per explicar millor com hi ha aquesta circulació a les Illes.
4: Perfecte, moltes gràcies, Lluís, per aquesta informació. Quedarem pendents, doncs, d'aquesta reunió. Mentrestant, a Menorca, les restriccions han començat a primera hora del matí a Puntenati, una mica més tard a les dues a la carretera d'accés al Far de Cavalleria, i ara comencen els talls a Es Mercadal. De fet, han avançat el tall de carreteres i està a punt de començar un servei de bus per veure l'eclipsi des del punt més alt de l'illa, el Toro. Al Mercadal hi ha el nostre company Samad Human. Samad, com es viuen aquestes hores prèvies i les restriccions?
6: Amb tranquil·litat, aquí el Toro és una de les dues zones que ha habilitat l'Ajuntament de Mercadal com un lloc oficial per contemplar la desaparició gradual del sol. Al cim del punt més alt de Menorca està previst que pugin quasi 300 persones per veure l'eclipsi gràcies al servei de bus organitzat per l'Ajuntament, que començarà a funcionar d'aquí a una hora. S'ha de dir que pel que fa a Cavalleria ha estat al voltant de les 11 del migdia quan ja es tancava la carretera d'accés a la platja i el far, i ja no es pot passar. De fet, hem anat fins allà i hi ha molta menys gent del que seria un dia d'agost habitual. Paral·lelament, a Son Bou, a Alaior, han tancat el pàrquing fa una hora i mitja perquè s'ha omplert de vehicles, de molta gent preparada per gaudir de l'eclipsi.
4: Gràcies per aquesta informació. I també continuen les restriccions a Platja de Palma, un dels punts d'observació. Els més previsors ja han començat a arribar. Connectem de nou amb el nostre company Joan Gabriel Bausà. Joan Gabriel, ja hi ha més moviment?
7: Com anem? Som a la Platja de Palma, a l'alçada del Balneari 6, on ja està tot preparat per viure aquest capvespre un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi de sol, i és precisament aquí on es concentra el dispositiu especial de seguretat i emergències que coordina tot el que passa a la Platja de Palma, on s'esperen unes 70.000 persones. Hi ha presència de la policia local de Palma, la Creu Roja i els bombers de Palma preparats per actuar davant de qualsevol incidència i garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. A poc, aquest punt va rebent els curiosos que no es volen perdre aquest espectacle, però arribar fins aquí, com hem comentat, no és gens fàcil. Hi ha fortes retencions a l'autopista en direcció a l'aeroport, a l'MA-D9, i a poc es van tenint els accessos a Palma, com dèiem, i a poc va arribant més gent. També veiem companys de la premsa internacional que no es volen perdre aquest moment per captar les millors imatges aquí a la Platja de Palma.
4: Moltes gràcies, doncs ho veiem tot a punt per garantir la màxima seguretat en aquest dia tan especial, el dia de l'eclipsi solar total. Ho continuarem actualitzant a les 6, ara hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem a més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest divendres la saxofonista manacorina Mariabel Serra actua a la institució pública Antoni Maria Alcover.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I de quan són les 5 i 5 minuts, encetam la tercera i darrera hora de Tèntol d'avui. Continua el control tècnic en Lluís Fortesa, que a més de tècnic també és dibuixant, ens ha fet un dibuix fabulós, ara mentre escoltaven Marí Noguet. I avui amb la companyia de la saxofonista manacorina de 27 anys, Maria Bel Serra.

0: entrades que ja s'havien exhaurit, però ha sortit una nova remesa davant aquest èxit per sentir el viatge de gran força expressiva per a Satso que farà Maribel Serra. La jove intèrpret manacorina s'ha convertit en una de les veus més rellevants de la nova generació de saxofonistes de les nostres illes i després d'iniciar-se a l'Escola de Música de Manacor i formar-se a Palma, se n'anà a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos.
1: Ha col·laborat amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot ha tocat el concert Gebu d'Amsterdam, no sé si ho he dit ben això, el seu concert de divendres forma part de la programació de la segona temporada de música contemporània que fa la institució mossèn Alcover.
2: En profunditat.
3: I en profunditat te la volem conèixer, Maribel Serra, com estàs?
4: Hola, molt bé, vosaltres?
3: Bé, i tu, a punt per aquest concert que dèiem que s'havien exhaurit les entrades, però que n'han obert de noves, no?
4: Sí, sí, sabeu que hi havia més lloc i ha pogut venir més gent perquè no tenia entrada ni el meu padrí.
3: Què dius?
4: Així que tanta sort que n'han obert
1: com
4: més.
1: Com de que venguis.
0: I tant.
3: Clar, quant de temps fa que no toques a Manacor?
4: Bueno, ara deu fer ja així un concert així, deu fer un bon parell d'anys.
3: Ja fa anys, eh?
4: Sí, sí.
3: Això que sentíem, que era amb la banda de música de Manacor, què era concretament?
4: Sí, aquesta obra se diu Manacor Sats i la va compondre Ferrer Ferran, que és un compositor bastant conegut a l'estat espanyol, i l'amor va compondre aposta perquè l'estrenés la banda de Manacor i va emplear melodies de Sant Antoni i les va incorporar en aquesta obra, així que quan la vam estrenar a total li va agradar molt sentir aquestes melodies.
3: Encara hi toques en la banda de música de Manacor?
4: Sí, clar, sempre.
3: Sí. Quant d'any fa?
4: De quan tenia 10 anys, així que de 7 anys fa ja.
3: Però clar, has viscut molt de temps a fora.
4: Sí, sí, però sempre que venia trobava un racona per anar-hi.
1: Per Sant Antoni segur que venia.
4: Hombre, sí, sí.
3: Clar, dèiem que te vares iniciar l'Escola de Música de Manacor, te vares formar també a Palma, allò va partir a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos. No sé en quin punt ara te trobes de la teva trajectòria,
4: bueno,
3: tan intensa.
4: Sí, ara he estat 2 anys fent feina aquí en el Conservatori de Manacor i just en el juny vaig aprovar oposicions a Pamplona. Així que ara me'n vaig a fer feina en el Conservatori de Pamplona.
3: Ostres.
4: Sí, sí.
1: O sigui, bona ciutat,
3: eh? Sí, eh?
0: De professor, entenem, no?
4: Sí, de professor de Conservatori Professional.
0: Uau.
3: Quines assignatures faràs?
4: Satso.
3: Satso.
4: Classes de Satso, sí.
3: Clar. Perquè tu quan vas començar a tocar Satso?
4: Jo tenia 6 anys.
3: En 6 anys?
4: Sí, vaig començar perquè el tocaven a Lisa Simpsons.
1: Ah, mira.
0: De la sèrie?
4: Sí,
0: que bo.
1: Sí.
0: M'encanta.
3: Que bo.
1: Bon referent, no, Lisa?
0: Sí, molt llesta, molt lletrada, sí, sí. Molt tot.
3: Però te vas de cantar pel Satso perquè tenies un altre instrument pensat o no?
4: No, jo me volia apuntar a música perquè uns amics meus anaven a música i m'han donat una llista en tots els instruments que podia triar.
1: Jo no en coneixia cap
4: i vaig dir, bueno, Satso perquè el toquen a Lisa Simpsons.
3: I fins aquí has arribat,
4: sí,
3: eh?
4: Sí.
3: I encara fas camí. Clar, te vas formar aquí a Mallorca i llavors vas partir a Saragossa.
1: Quina edat, Saragossa?
4: En els 18 anys.
3: 18.
4: Vaig estudiar la carrera allà. Vendria ser com una carrera normal, se diu grau superior, i el vaig fer allà a Saragossa.
3: Vas acabar a Saragossa i llavors vas partir a Maastricht.
4: Llavors vaig anar a fer un màster a Maastricht.
1: Perquè fins en els Països Baixos...
4: Perquè tenia ganes de sortir d'Espanya i hi havia una professora allà que m'agradava bastant, ja havia fet classes amb ella i vaig dir, mira, aniré molt endavant, què tal?
3: Quin temps hi vas estar allà?
4: Vaig estar 3 anys.
3: 3 anys?
0: Uau. Mm. I què tal l'experiència per allà? Que diries que vares aprendre?
4: Molt bé. La veritat és que vaig tenir molta més experiència de tocar a concerts, perquè per allà se mou el circuit de concerts, se mou bastant més. I vaig aprendre molt, vaig fer classes amb professors molt bons, també d'altres instruments, perquè a vegades per això hem de fer classe amb professor del nostre instrument, però se pot aprendre també molt amb professor d'altres instruments. Mm.
3: Ve allunyar a tornar a Mallorca, clar, ara has tornat. Bé, no sé quin temps fa que ets aquí.
4: Fa 2 anys, ara.
3: Fa 2 anys. Mm. I com has aterrat? És a dir, com has tornat després d'aquesta trajectòria a fora professionalment?
4: La veritat és que vaig tenir molta sort perquè tot d'una que vaig tornar, el professor que hi havia en el Conservatori de Manacor li van donar una plaça a Menorca i la va alliberar i m'han cridat jo. Així que va ser arribar i ja tenir feina i la veritat és que està molt contenta.
3: Si no, no hauries quedat o sí? O ja venies
4: sí,
3: per quedar?
4: Sí, jo venia per quedar, però vaig fer màster de professorat per estar a un institut també. però ara estava en el conservatori i estava molt contenta.
3: Clar, em dic que vas arribar a tocar en el Concert Gebouw d'Amsterdam, que jo tampoc no sé si ho he dit bé.
4: Sí, Concert Gebouw. Bueno.
3: Això, sí. Ha estat una de les fites més importants?
4: Sí, la veritat és que allà tocava amb un quartet de saxos, Holanda, i clar, amb un grup de cambra és molt més fàcil poder-te moure i fer concerts, i va ser una molt bona experiència poder tocar allà, perquè varen quedar guanyadors d'un concurs de música de cambra i varen tenir l'oportunitat de tocar.
3: Mm. Clar, també, ho dèiem, has col·laborat en la Sinfònica d'aquí de les Illes Balears, no sé si en moltes ocasions, quan va ser?
4: No, va ser fa un parell d'any que vàrem anar a tocar a Menorca, en el teatre principal, com un cicle d'òpera, i me varen cridar per anar a tocar, i també va estar molt xulo.
3: Clar, te criden.
4: Bueno, em va cridar el director de la banda de Manacó, que ja me coneixia.
0: Clar, que tu, per lo que expliques, fas un poc més vessant de música clàssica o toques un poc tots els gèneres, també? No sé si escoltes jazz, també, o... Perquè, clar, el saxofon, en el final, te pot donar com moltes vies.
4: Sí, molta gent coneix el saxo per jazz, però realment són com dos instruments quasi diferents.
0: Sí.
4: Un itinerari és el saxo clàssic i l'altre és el jazz, és totalment diferent, i jo he fet clàssic.
3: Mm-hmm.
4: Que en el clàssic també s'inclou el contemporani, que és el concert de divendres.
3: De divendres, clar. Com serà aquest concert? Quin recorregut sonor faràs? Quines peces interpretaràs?
4: Sí, és un concert de saxo tot sol. Es tira jo tot de sol de tocant el saxo, i toc tant el saxo soprano com salt. I quasi totes les peces són a saxo sol, menys una, que és amb electrònica. És a dir, hi haurà una cinta sonant i jo tocaré damunt. I són peces que són com un poc introspectives, després n'hi ha algunes que són més divertides, i exploten com a totes les possibilitats sonores de l'instrument. És a dir, tenen la seva tècnica estesa, que és les sonoritats que no són les convencionals.
3: Mm, per tant, és un concert amb un repertori més avantguardista.
4: Sí, exacte.
3: Mm. Clar, anava a demanar si són composicions totes teves.
4: No, cap.
3: Cap.
4: Jo som intèrpret, no compositora. Però
1: tu tota sola damunt l'escenari?
4: Sí.
1: Sí, sí. No et fa un pot de vertigen, això? Una persona tota sola, no, tanta gent que te mira
3: no,
1: un escenari tan gros.
4: Més
1: gros,
4: que res no. És de no cansar-me, perquè m'ha d'estar una hora ja tota sola tocant.
3: Bé, si te canses, acabes i ja està.
4: Claro.
0: Mm. Bé, també estàs curada d'espans en tota aquesta trajectòria que tens, no?
1: Aniribit jo crec que
0: clar.
1: Sí,
0: clar.
3: Sols actuar tota sola?
4: No ho havia fet mai.
3: Mai. O sigui, serà la primera vegada.
4: Sí,
3: és que... Quan assatges o quan toques a
4: claro.
3: Que teva per tu.
4: Normalment toquem sempre amb un pianista acompanyant. Que ja te fa un poc de suport moral, saps? Mm. I sí que ets la primera vegada que toc completament tota sola.
3: Hi ha qualque autor reconegut en aquestes composicions que faràs divendres?
4: Bueno, no sé si
3: no
4: la gent els
3: cap.
4: Coneixerà, però hi ha en Thierry Esqueix, que és un organista bastant famós i compositor, i després en Jean-Denis Michet, que és el professor de saxo del Conservatori de Lyon, i... No sé què vos he de dir, no som molt coneguts, no és un Beethoven, un Mozart.
3: Clar, com t'arriben, però, aquestes composicions? Les has recercat molt?
4: Són arbres que se solen tot ja, en el món del saxo.
0: Mm. Ja tenc un dubte, però, perquè el saxo tots tenim en ment com sona, no? Però a l'hora de tocar és un instrument bastant complicat, perquè ara d'una hora tota sola jo no sé si me cansaré. Què és el que t'exiges i quines són les dificultats que té? Jo m'encantaria tocar el saxo, és un somni frustrat.
3: Mira,
1: con Elisa, no?
3: Tens una bona mestra.
0: Con Elisa Simpson.
3: Que per tu no disposa d'hores.
4: No? Bueno, ara, perquè me'n vagi, sí, te puc fer un parell de classes.
0: Vinga.
4: I d'ai sí, sobretot és el tema de la respiració, que haver de tocar tan seguit, ho has d'entrenar un poc en això, per això és molt important també de vegades no només assetjar per trossets petits, sinó fer passades de tot per anar entrenant, al final és com un entreno. I també hi ha el tema de que se toca amb una canya, que és de fusta, els canvis d'humitat, de temperatura i tot això l'afecta molt. I també depèn, si hi ha aire condicionat, se pot secar. I coses així. Això és com el més delicat. Sí.
3: L'has d'anar banyant. Eh?
4: Mm.
1: I abans, com, bé, has començat l'entrevista comentant això, que abans has començat el Catsatso com perquè veien a l'Issa Sins.
0: Això li ha encantat en Miquel.
3: Això, això és un titular.
1: M'ha agradat, els cues. Però jo m'agradaria saber també si, bé, després d'anys, els primers anys tocant i aprenent aquest instrument, que és allò que te va cridar més atenció, que més te va apassionar de Catsatso?
4: No ho sé. La veritat, el
1: que també podries haver canviat d'instrument perfectament.
4: Sí, sí, sí.
0: Que tan petita devia ser Catsatso igual que tu de gros, gairebé.
1: Sí, quasi, quasi.
4: No, vaig començar amb un Catsatso més petit, però a mi sol començar amb un de més petit i després ja canvies.
3: Clar, ja era teu, perquè a vegades...
4: No,
3: el
4: primer el varen llollar i després ja se compra, sí, sí. I d'ahir, el que deu de sa banda, quasi vaig seguir tocant el Catsatso per sa banda, perquè és això que quan tu estàs practicant tota sola no veus molt de pit sa milloria i no t'ho passa bé, però quan comences a tocar amb gent i vas llegint repertori i això, la veritat és que ho motiva molt.
3: És a dir, aquests onets també gràcies a la banda de
4: clar,
3: música de Manacor.
4: Sí, sí, així és.
3: I s'ha d'agrair. Clar, quins altres saxofonistes joves de la teva generació illens de Mallorca, de Manacor, destacaries?
4: De Manacor, no sé, n'hi hagi molts. Ara hi ha en Miquel Flores, que és el director de la banda, que també va estudiar a Mallorca, però ell és de Catalunya. I a Manacor no som molt de saxofonistes.
1: I de fora, de fora de Silla, també.
3: Ho dic per si feis colla, sí.
4: Bueno, tenia un quartet aquí amb gent de Mallorca, també, que eren na Maria de Lluc, que és de Solla, i na Marina de Cat de Pere. I són com les més properes així que tenc de la meva generació.
3: I ja no funcionava amb aquest quartet?
4: Bueno, és que un se'n va anar a Menorca, ara
1: complicat.
4: Jo me'n vaig, per tant, sempre hi ha molt de truix. I després va d'anar sola a assajar de Cat de Pere, imagina't
0: tu. Són oposats, clar, no? Però bé, la música tot ho pot, sí. Maria Joel.
1: Quin ha estat el teu referent vital en el saxofon?
3: Clar.
0: A banda d'Analisa, clar.
1: Clar,
3: sí.
4: Bueno, hi ha tots els professors que he tingut, la veritat. Jo vaig anar a Saragossa a estudiar perquè hi havia un professor que li va Mariano García i això és un poc també el meu primer referent com que vaig tenir.
1: I deies també que tu t'has dedicat més en el saxofon clàssic, de la música clàssica, però escoltes música clàssica o t'agrada escoltar altra música?
4: N'hauria d'escoltar més.
1: D'escoltar més, no?
4: Sempre he tingut èpoc, és que me'n posava abans d'anar a dormir i això, però ara la veritat és que fa estona que no ho faig.
3: Clar, una saxofonista de clàssic escolta clar. Sempre
1: que
3: escoltes.
1: Que escolta, jo m'ho...
4: No, jo escolt Antònia Font.
1: Antònia Font.
0: Bueno.
3: Dia i nit.
4: No.
0: Coser i cantar, escoltes, que tenim allà tota la orquestra.
4: Sí, sí.
3: Escolta, una col·laboració no estaria...
4: Estaria bé. Varen tocar en el reconeixement de mèrits, quan li varen donar el reconeixement de mèrit de l'Escola de Mallorca, varen fer un grupet i varen tocar arranjaments de les seves cançons i va ser molt xulo.
3: Quines cançons tocàreu?
4: Varen tocar Batiscafo...
0: Que guapa.
4: Canta, crec... Sí,
3: això fa res.
4: Dos anys, crec que era l'any passat. Crec que sí.
3: Sí. I era un grupet
4: sí,
3: fet expressament.
4: Sí, un parell de músics que va agafant l'Au Puig, que és el que va fer els arranjaments, i van tocar en el reconeixement.
3: Clar, col·labores amb més músics, és a dir, això de... jo què sé, fer una quedadeta per un assaig, que llavors pugui d'aquí sortir un concert esporàdic.
4: Sí.
3: Sol fer aquestes coses?
4: Bueno, no molt, però de vegades ho fem. Amb una amiga meva de Manacor també, que li va en Joana Maria, que toca el clarinet, qualque pic també m'has enjuntat per fer concerts Porto Cristo i això. No és un grup, jo doni molt de joc un clarinet i un saxo tot sol. Per això, per deia abans, jo que sempre necessitàvem un piano. Així que des d'aquí faig una crida en el piano, si volen tocar amb un saxo, ja estic disposta.
1: Està bé. Me'n poden telefonar també.
0: Sí, pianistes, molt bé.
1: Si ara poguessis triar un músic, que te diguessin, pot triar qualsevol músic per col·laborar amb ell, qui diries?
3: Per
1: no fa falta sigui saxo, qualsevol.
3: Per acompanyar.
0: Ni fa falta que estigui viu,
3: exemple.
0: És a dir, pot somiar.
4: Molt difícil, eh? Bueno, ara que xerraven de pianos, hi ha una pianista que m'agrada molt, que li diuen Maria Joao Pires, que és portuguesa, i estaria bé.
3: Vos coneixeu?
4: No.
3: No vos coneixeu?
4: No.
3: No sé si t'hem previst partir cap a Portugal.
4: Jo crec que Pamplona ja està en fora bola. Pamplona m'ha més en fora.
3: Clar, quin temps estaràs a Pamplona?
4: És una plaça de per vida, així per que vida. Jo tot d'un em pot tornar intentaré tornar, però no se sap.
0: Clar, tu t'ho sent molt Manacor, no?
4: Sí, sí.
0: I més tot aquest vincle musical que has dit que tens arrel de, del poble o del municipi.
3: Sí. Clar, saps quant d'alumnat tindràs?
4: No sé res. En...
3: No ho saps encara.
4: Sé que dia 1 de setembre he d'anar allà. I això és tot.
1: I has estat abans, però, a Pamplona?
4: Sí, vaig anar a fer les proves i això.
1: I què t'esperes, però, d'aquesta ciutat com a ciutat per viure?
4: Jo m'espero anar molt de pinxos.
1: Això sí, això no t'ho trauran, en això segur que...
3: I fer concerts, també, per allà.
4: Sí.
3: A part de docència.
4: Sí, estaria bé.
1: I més que pareix que ha de ser una ciutat que agrada la música, no?
3: Sí.
4: Sí, esperem que sí.
0: Ah, mira, ara mos ambienta, ara Lluís Fortesa.
1: No sabia què passava.
3: No ho sé, sent molt de trull, sent molt de trull. I, clar, quins altres projectes tens imminents? Per tipus Pamplona, però no sé si ja tens calendari de concerts o...
4: No, de moment no tens res.
3: Perquè això de fer enregistraments, se t'ha acudit mai? Poden registrar la música?
4: Sí, però no és tan fàcil, perquè necessites un pressupost... bastant important, i un grup també és molt important tenir un grup. Jo crec que com a músic tot sol és molt difícil, em manco sent un saxofonista o clàssic, és bastant difícil poder fer qualque cosa. Sempre necessites un grup de música de cambra. Mm.
3: Perquè clar, allò més important és mostrar la música, no? Tant si és com a solista, com si te conviden per fer de solista a qualque agrupació, com si és muntant qualque grupet, no?
4: Sí, sí.
3: Molt bé. I d'aquí, aquest concert que comença, a quina hora?
4: A les 8. Divendres.
3: Divendres. Divendres a la institució pública Antoni Maria Alcover, a Manacor, encara hi ha entrades.
4: Sí, en principi, si ho vam mirar l'altre dia, n'hi havia.
3: Sí, per mort de l'èxit que ha tingut.
4: Sí, és que no havia fet ni propaganda, ja estaven exaurides. Però ara he fet...
1: Per Manacor.
4: Sí.
3: Això vol dir que despertes interès.
4: Bueno.
3: Sobretot també perquè fa temps que no te poden sentir, no?
4: Claro, sí,
3: I en directe viure amb aquesta progressió que has fet, ascendent, de tots aquests anys.
4: Sí, segur que quan te'n vas en fora i després tornes, és com... que ho has de fer millor, així que també ho pot de pressió.
0: Anirà beníssim, segur.
3: Tu ara vius en esport. Porto Cristo, eh?
4: Porto Cristo, no diuen res més.
3: Vinga, ara contestarem un parell de preguntetes així més breus.
4: Vale.
2: El paraulòmetre.
3: Idò, ja hi som, en el paraulòmetre, Maria.
0: Sí, bé, ja mos ha dit que ell està a Porto Cristo, per tant, la primera pregunta que era on passes l'estiu és a Porto Cristo. Però com el passes? Sí. És a dir, tu ets una d'aquestes persones que va nedar, ets una d'aquestes persones que se para davant l'aire, com passes tu l'estiu?
4: A mi m'agradava molt anar a la platja, però de cada vegada amb aquests estius tan calorosos fa més peresa i està millor davant l'aire condicionat.
3: Sí, I on solies anar? A quina cala o platja?
0: Bé, per entura no ho vol dir.
4: Sí. Bueno.
3: Esport?
4: Sí.
3: Per Redol.
4: Per Redol d'esport.
3: Sí, millor no dir-ho, no donar explicacions, ni net de res.
0: I quin altre instrument t'hauria agradat tocar o toques? Perquè deies que anant a classes també t'havien convidat, no?, a experimentar amb altres, que no sé si eres típics de piano o guitarra o per on anaven estirs.
4: A mi sempre m'ha fet molta il·lusió, sobretot ja el cello. Però de moment encara no ho he provat. I vaig provar a tocar bombardí, que també és un instrument super poc conegut, però que sona molt bé, i ho vaig deixar.
3: No t'hi poses per poc, no? Ho vas deixar perquè no...
0: Era massa complicat.
4: Sí, vaig dir, ara no tinc temps per això, ja ho faré un altre moment.
3: Però en tens un?
4: No, m'ho van deixar.
3: Te'l van deixar.
0: O sigui, instrument de vent, però li agradaria aprendre instrument de corda.
4: Exacte.
0: Cello. I artista o disc que escoltis aquests dies, a banda d'Antònia Font.
4: M'agrada molt un artista que li diuen Setac, que és del País Basc, i darrerament l'estic escoltant també per ambientar-me per anar a Navarra.
3: Clar.
0: I quin tipus de música fa?
4: Fa com a música folk mesclada amb electrònica.
0: I canta en basc?
4: Sí.
0: Molt bé. I ja darrera pregunta, estàs llegint qualque llibre ara mateix?
4: Sí, ara estic llegint un llibre de misteri, no me'n recordo l'autor, però se diu Entre los muertos, algo així.
0: Ui, Maria Bel.
3: T'agrada?
4: Sí, molt entretengut. Sí.
3: Molt bé. Molt bé. I és una recomanació que fas.
4: Sí.
0: Bé, encara no sap el final, no sabem si el final li agradarà o no.
1: La lectura d'aquest estiu. Si no m'agrada, ja no el recomano.
3: No, exacte.
4: No, però jo n'he llegit un parell d'aquestes assaio i són xules.
3: Sols llegir?
4: Sí, m'agrada molt llegir.
3: Que bé. I una darrera pregunta. Si venies de tradició de músics o qualcú que teva...
4: Ningú.
0: Pionera.
3: Havia tocat sense banda de música, ningú.
4: Exacte. No, no, va ser per els meus amics de l'escola, que anaven a música i m'ho va fer llanes i han seguit.
0: Que bé.
3: Molt bé, idò, amb 27 anys, Maribel Serra, aquesta manacorina, saxofonista, que és una de les joves intèrprets més destacades d'aquí de les nostres illes, que ha fet un llarg recorregut, ara és aquí, però se'n va cap a Pamplona a fer classes en el conservatori. Per tant, ara ha arribat aquest moment que joves saxofonistes n'aprenguin i se formin amb tu. És una,
4: sí,
3: és una màxima responsabilitat, no?
4: La veritat és que sí, però a mi m'agrada molt acompanyar-los en aquest progrés i també molt de pits com a transmetre les coses que sent que a mi a vegades no m'han transmès. Les dues coses, les que a mi m'han transmès, però també les que trob que m'haguessin pogut dir i no m'ho van ensenyar.
0: Les que t'han agradat i les que t'agradaria que t'haguessin ensenyat. Sí, molt bé, sí. Que bé.
3: No, Maribel, que transmet aquest entusiasme.
0: Sí,
3: eh? I
0: totalment.
3: I segurament se transmetrà en aquestes, a les aules, a l'aula. Molt bé, idò, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: I sort, i sobretot que sigui un èxit, que ja ho és, amb aquestes pràcticament entrades exaurides, aquest concert de divendres.
4: Gràcies.
3: Gràcies, Maribel.

0: IB3 Ràdio Oas, informació. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: Gastronomia Arciana

0: Sí. Tots els treballadors. Sí.
1: Quina sort, jo, mira, me l'he perduda aquesta vegada. Bé,
2: escolta'm,
1: no
2: però
1: passa res.
2: Et sol s'ha de
1: no
2: mirar...
1: Miraré, entre... miraré, no,
2: escolta,
1: no miraré.
2: S'ha de mirar entre 5 i 10 segons de manera continuada. Llavors s'ha de girar sa vista. Això són ses recomanacions.
3: Ses ulleres posades.
2: Ses ulleres posades.
3: Sense ulleres ni el mireu.
2: Entre 5 clar i 10 segons, llavors, que qualves ulleres, o tu les passes...
1: Ja ho havia pensat
2: no
1: així,
2: sol,
1: ja ho havia
2: ja
1: pensat
2: està
1: així. I si no, jo miraré en terra i sí, la gent m'anirà descrivint això.
2: Exacte.
1: També, què et sembla?
2: També veuràs, perfecte, veuràs com se va pagant els dies.
3: Si no, per IB3 Televisió ho mostraran tot.
0: Sí. Mm.
1: També és aquesta, aquesta recomanació també m'agrada, de que a través de la pantalla, tot i que es verà que les coses també
3: no
1: agraden viure-les, es verà, però mira, en aquest cas és una solució. Però en el meu cas és una solució.
2: Tu has quedat en el teu radal, no diguis a bon, o has partit d'un altre món?
1: He quedat en el meu radal. Sí, sí. Però m'he despistat i quan he anat a cercar ulleres ja estaven esgotades fa 3 dies.
2: Clar,
1: per tant, ja, ja està. No passa res, no passa res.
2: Sí, jo duc una
1: eclipsi avui de recepta.
3: Segur que serà més bo.
2: És un eclipsi.
0: Molt bueno, interessa, men.
1: Jo he volgut, perquè hi ha hagut tant de memes tan divertits per xarxes de gent que feia eclipsis, no? I, de fet, també me va agradar moltíssim la pregonera d'Esmuc, la Magdalena, que va fer...
3: Sí.
1: Sí, que va fer aquest eclipsi. No el vaig, no, jo no hi era, però just d'haver compartit una xerrada així de missatges amb ella, me va semblar divertidíssim. Llavors, jo avui he fet una recepta que no és meva, la vaig aprendre de fer a l'escola de Barcelona May Hoffman fa molt de temps, però és que és boníssima perquè és com si fos una galleta príncipe, però sense tapa. Per tant, la part de darrere seria el sol i lo negre seria... que sí?
2: Clar, ara, tenim l'eclipsi en forma de galleta.
1: en forma de galleta gegant.
2: Tu, però això som atents de fer aquestes galletes i mentre vegem l'eclipsi podrem-nos menjar un eclipsi?
1: A lo millor avui ja serà un poc tard, però com que n'haurem de parlar un poc de l'eclipsi durant un mes o dos mesos...
0: Com a mínim.
3: Un any. I espero que encara l'any que ve i l'altre hi ha més eclipsis.
2: Sí, sí, sí, n'hi ha més.
1: M'enteneu? Sí. Com que passarà tant de temps a que passi un altre, cada vegada que se parli de l'eclipsi serà una oportunitat per fer aquesta galeta gegant. Exacte.
3: Si volem recordar.
1: És una... Clar, és una excusa perfecta i, a més, dolça. I jo he sentit que durarà, menys si m'ajudeu, entre 63 segons i 90 o no sé quants segons, el que seria la foscor, no és cert?
0: És correcte.
2: 90 segons.
3: No? 90 segons.
2: Un minut i mig.
1: 90,
0: clar,
1: sí,
0: depenent de la situació on estiguis,
2: depenent de
0: la
2: situació, per començar depenent de l'illa i llavors depenent de, també de la situació d'allà on siguis.
1: En aquesta galleta gegant també, segons on la deixeu, segons en la posició on la deixeu, durarà 90 segons, perquè està tan bona.
0: Pensava que diries que s'hauria fos.
1: No, la gent se la menja rapidíssimament. És molt fina, és cruixent, té aquesta part de xocolata cremosa per damunt. I jo, a més, li pos, pel meu gust, un gers així tot per damunt, i clar, s'àcid, que després seria com un companatge d'una guarnició, un guarniment d'aquesta galeta, que està boníssima, perquè el contrast de la xocolata negra, que és intensa, de gust, després fineta cruixent, i a la vegada, com que és molt primona, és una contradicció, però és lleugera. És unes postres per qui no li agraden les postres, com a jo. És a dir, sí que m'agraden les postres, però curt i bo.
0: Sí, que no t'exigirà més llèpola.
1: No, m'agrada que sigui com un espipellar un poquet de dolç i mentre vas fent sobre taula espipelles un poquet de dolçet, no? I vas jugant un poquet així com entre ses dents a esclafar un pot de galeteta, un pot de xocolatito.
2: Quina menjarà? Mira, vinga, com se fa aquest eclipsi dolç?
3: Jo ja tinc gana.
1: Sí, jo també
0: m'agrada de berenar.
2: Jo faries eclipsi banda ara.
1: Mira, són dues receptes. Primer diré el que és la pasta i després el que és el farcit. És molt senzill, molt senzill. Encara que sembli que sigui com una broma de recepta, surt boníssima. Mirau, els ingredients serien mantega, 120 grams, la meitat de 120, és a dir, 60 grams, de sucre glaç,

0: un ou i 210 grams de farina. Ho tornaré a dir. Sí. Mantega 120 grams, sucre glaç 60, un vermell d'ou i 210 grams de farina. Això, l'únic que hem de fer és jugar a fer farinetes amb el sucre i la farina i la mantega, i allò, quan t'ha fet com unes farinetes, li poses el vermell d'ou. Això farà com a de ferramenta i ja està. No l'heu de pastar gaire, només s'han d'ajuntar els ingredients.
1: Mm-hmm. Això poc, està bé, perquè poquíssim. A vegades pastar du feina amb aquesta calor suam i fa peresa.
2: És a dir, indicadíssim això... per gent poc pastadora.
0: Clar, perquè a més, quan tu treballes així, la mantega amb el sucre i la farina, se fan com unes petites celdes, com a petites celdes, que seria el que fan cruixent i com a que s'esmicoli després la galleta dins la boca. És com una galleta que se desfà, no l'has de mastegar, s'entén? Amb el contacte d'espaladar la calor, clar, que se desfà i és boníssima. Llavors, és important que una vegada estiguin ajuntats els ingredients, s'estira un poquet i se deixa refredar. Per després... poder posar-la en el motllo que tu vulguis. Heu de pensar que la suma de tot això és relativament poc. Són 300, són com un 400 grans. Tu pots fer un motllo de 30, un motllo de forn de 30, sí? Circular d'aquests que quasi tothom en té, que té com un cinturón, per exemple, no? Sabeu quin vos dic, no?
3: Sí, pot
0: desmuntar.
3: Amb això del cinturó sí que m'ha quedat clar.
0: Que ha quedat claríssim, sí. Bé, i això, una vegada estigui freda, perquè la mantega ha de tornar en el seu ha estat un poc sòlid, perquè l'hauràs tocada i estarà fluixa, l'estiram i la deixem refredar. I a part, desfeim 150 grams de xocolata Wanaha, que seria com una xocolata de 70% de cacau, ara que estan tan de moda que qualsevol lloc poden trobar xocolates amb un percentatge molt alt de xocolata, amb aromes. Aquesta jo la vaig aprendre a fer de xocolata Wanaha, que seria... un 70% de cacau, 150 grams, sí? Un ou sencer, dos vermells, 30 grams de sucre i 100 grams de mantega. I és tan senzill com fondre aquests 100 grams de mantega i aquests 150 grams de xocolata en el bany-maria. Ho retires del foc, afegeixes els ous i el sucre i ja està. Se tira tot això a de dins la pasta que tens a dins el motllo i a coure. Hi ha gent que si té un bon forn no fa primer de coure la pasta i després... Això és una tècnica, ara he volgut dir massa coses a la vegada. És una tècnica que se diu coure el blanc. I és perquè quedi més cruixent la pasta, primer la posen dins el forn 10 minuts sense res a damunt, sense esfarciment. D'aquesta manera s'asseca més ràpidament, se cuina més fàcilment i torna a entrar en el forn una altra vegada amb esfarciment posat. És a dir, aquest primer procés, aquest primer 10 minuts, que encara la pasta, la massa, no té, la pasta de galleta, no té esfarciment de xocolata, 10 minuts, 170 graus, la tenim... no està cuit a 100%, afegim esfarcit de xocolata i la tornem a ficar dins el forn. A 180 graus, 10 minuts. I ja està. Ja
2: per tant,
0: està.
2: Hem de fer un doble procediment.
0: Sí, si tens un forn que... Això cadascú té el que té a casa, no? Si tens un forn molt més professional que de vegades pots posar molt fort a baix... pues poses a baix, perquè hi ha forns que poden medir temperatures de lo que és el sostre, la caixa i en terra, i la solera, no? Si nosaltres tenim un forn, anem a dir elèctric, per dir alguna cosa, i amb turbo, jo recomano que 10 minuts se posi la pasta tota sola, així quedarà més cruixenta, està boníssima. I ja la tenim feta. Una vegada està freda, tenim una catzeta o una palangana de gerds i els anem posant a damunt d'aquesta galleta gegant per donar aquesta altra presentació. Però tota sola funciona meravellosament.
2: Clar, aquests gerds ja serien les llàgrimes de Sant Llorenç, no?
0: Serien, clar, perquè després de l'eclipsi venen les llàgrimes, clar, sí, no? Clar.
1: Sí. Que finíssim, que estàs, Celestí.
2: Finíssim, amb la galleta.
0: A cada ja pot demanar un desig, o no?
2: Uau. Ah, clar. Clar, clar,
1: això
2: clar.
1: Això ja és...
2: Clar, perquè aquest eclipsi...
1: Se cirereta.
2: Mos eclipsa també les llàgrimes de Sant Llorenç i hi havien de ser. Mm. Bé, se podran veure, però que tots pensàvem en l'eclipsi eclipsi, però avui hi ha llàgrimes de Sant Llorenç.
1: I el ball de Bailey, que dèiem abans, què seria?
2: Mm, això ja no ho sabem.
1: El sucre...
2: Ja seria la mossegada.
1: En pols?
3: Sí.
1: No sé. Mm. És que, clar, tio, en xerrar com de molt de fenòmens que se donaran avui durant l'eclipsi de sol total i aquests eren qualcuns dels termes que han sortit.
2: Termes de Bailey.
3: S'anell de diamant.
1: S'anell de diamant.
0: Sí, hi ha moltes expectatives, cosa normal, perquè és un aconteixement que no passa sovint, no? Però que la gent estigui tranquil·la també i a passar un bon moment, un bon vespre no? I que no ens hem de fer mal tampoc ni a colpir-nos a espai petit molta de gent, no? Amb un pot de seny, no? Vosaltres quedeu per Redol també o no?
2: Sí, per Redol.
0: Molt bé.
3: Per de vesca nostra, sí.
2: Sí.
0: Per de vesca nostra, no?
3: La sí, Maria no sortirà ni de casa seva.
1: Jo...
0: Sí?
3: A tornar hater,
1: ella. No, és vera, però que jo me va bé voler-ho per la televisió. I jo tenia una cita amb la meva padrina, i jo no li diré que no, la meva padrina.
2: També és una bona consideració.
0: Pots aprofitar per fer aquesta galeta gegant.
1: Amb ella.
0: Que són,
3: i demà mos en dus.
0: Que són ingredients molt senzills. Sí, i se fa ràpida, se refreda molt ràpida perquè es primona, queda el millor d'un dit de gruixa i és ideal per fer avui en sa padrina, Maria.
1: Clar, però que és el que dius, que són ingredients que sempre tens a casa, no? Perquè en el final mantega, sucre, ous, farina i ja bé, la xocolata.
0: Bé, si no tens de 70% i en tens una altra, també ho pots provar de fer.
1: Clar.
0: No passarà res. I si no pegues un bot ara, abans d'arribar a casa padrina, a la benzinera, que de vegades en tenen.
2: La benzinera.
1: Ella se sap totes les tresques, no?
2: Sí. La Sol fent aquesta galleta, tu, tio?
0: Jo la faig. Aquesta és un èxit total. Jo no la faig gran. Jo ja, diguéssim, a restauració, moltes vegades que la preparo per convidats i demés, ja la faig individual i, a més, la faig rectangular.
1: Mm.
0: I m'agrada moltíssim perquè és... Sí, m'agrada molt fer-la. Tenc uns motllos que vaig comanar en el Llauner de Porreres i tenen una mida que és, jo li dic un tuillo perquè no és ni gran ni petita. Per una persona és un poc gran, però per dues persones tal vegada és un poc.
2: Mitja per home.
0: Però, mitja per home, sí. Mm. Però jo li dic tu i jo i és aquesta cosa, aquest tamany, m'encanta fer-la perquè per jo és un èxit sempre... assegurat.
1: Mm. Sí, de 100% èxit total, assegurat. Has dit, i de per un eclipse total.
2: Exacte.
1: És que millor recepta impossible.
0: Impossible, impossible.
2: És que n'he fet expressament, per això has triat aquesta galleta, aquesta eclipsi de xocolata. Per avui.
0: De pasta cruixent, sí. Que seria com una sablé, com una pasta quebrada, amb xocolata forta, guai, guanajà, aquesta... No li agrada a tothom aquest punt de cacau, però a qui li agrada molt. Mm. A mi m'agrada.
2: I si, clar, si no hi som atents, perquè avui no hi som atents, en tantes coses que hem de fer, se pot fer quan tu en vulgui, demà, passat demà, quan sigui.
0: Sempre és una excusa per ficar-se dins la cuina, que és un taller ideal, a més, com que el resultat se pot compartir, és una meditació activa, el manco en el meu cas, ficar-se dins la cuina és una meditació activa amb un resultat que després se pot compartir i si fas aquesta recepta, que ja he dit que és de l'escola Hoffman de Barcelona, que potser fa... no sé si 15 anys o més, o 20, que tinc aquesta recepta i l'he feta sovint, serà una excusa ideal. Qualsevol moment, qualsevol dia, qualsevol convidada.
2: I d'ahir, tio, bon eclipsi, que aquest eclipsi és com si fos cap d'any.
3: Quasi.
0: Sí,
2: demà continua el món.
0: Men que passa demà. Men quanta gent s'ha portat bé i no ha d'anar soculista. Ho hem de fer bé, seguretat total, per favor.
2: Sí, que tothom se comporti i vegi aquest eclipsi, recordem, amb les mesures de seguretat adequades, amb les ulleres homologades i, sobretot, això, evitar també desplaçaments innecessaris, que per això també hi ha aquestes restriccions de trànsit. Tio, mos retrobam la setmana que ve.
0: Un beso, Maria, Celestí i Miquel.
2: Això mateix.
0: La setmana que ve.
2: Una besada.
1: Una ferrada.
0: Vinga, adéu, beso, adéu.
4: IB3 Ràdio és memòria.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: Idò, i 13 minuts per arribar a les 6 en punt. A les 6 faltarà una hora i mitja per aquest eclipsi total. Com anant fent aquest compte enrere. És que podríem retransmetre.
1: Que no m'hauria molt
2: pus, ja pus.
0: El podrien retransmetre en aquest eclipsi, que compte enrere.
2: Els nostres companys de Xiu-Xiu.
1: Xiu-Xiu faran beníssim.
0: Companys de Xiu-Xiu, després... Ells viuran aquest eclipsi en directe aquí a IB3 Ràdio. Però, mentrestant, anirem tancant paradeta amb un disc que pot ser ben indicat per aquest eclipsi d'avui. El Black Album de Metallica.

0: Avui fa 35 anys que quatre músics californians varen demostrar que el heavy metal també podia sonar a les ràdios, podia... Bé,
1: ara, sí, com ara, ara 35 anys després, també.
0: Podia ser tocat a estadis i podia entrar a la llista d'èxits, que no era una cosa habitual en aquella època, no. Que heavy metal entrés a la llista de cançons més escoltades. Perquè un 12 d'agost del 1991 es publicava el cinquè disc de Metallica.
1: Mira, en ple mes d'agost, que sí, tampoc sí. No eren dates molt indicades per treure discos.
0: Mm. 12 d'agost de 1991 sí. Va ser. Aquest disc tenia un títol homònim, però acabaria sent conegut per tothom, que això també era una cosa poc habitual, que sí. La gent canvi el nom del disc. Tothom el va conèixer com a Black Album per la seva portada negra.

0: No sé si vosaltres
1: vos
0: agrada Metallica.
2: Sí, m'encanta, sí. M'encanta.
1: Sí, sí, sí. A més, clar, són cançons que quan era jovenet, això, les movien molt, eh?
0: Jo he de dir que no, que tampoc som un superfan de heavy metal, conec poques cançons, però és veritat que aquest disc el conec bé, i mira que tampoc me l'he posat moltes vegades.
1: És que és el seu gran disc, el gran disc de Metallica.
2: Però tu, de portada negra, vas a la remasterització que surt una serp enrodillada, o això ja era la portada de original? Lluís Fortes, el nostre tècnic, mos ho confirma, és original, d'acord. I Black Album.
1: Black Album de Metallica i dir White Album dels Beatles.
0: Exacte,
1: però... No sé si bé.
0: Tampoc passen molts de grups, això, que canvien el nom, i sobretot si és el nom de la banda, el disc directament, era Metallica, igual. I la gent li va canviar el nom. Li va dir Black Album.
1: Aquí de Nets of Light, Enter Night. Eh? Ah, va bé per avui, també, sí, una cançó d'Eclipsi.
2: Pasta.
0: Exacte. I aquest Black Album va ser un punt d'inflexió per Metallica, ja que després d'anys sent una de les bandes de thrash metal més reconegudes, varen passar a fer un heavy metal, podríem dir, més comercial, més per tothom. Varen crear un so més simple, amb més importància dels riffs de guitarra i de les melodies, i també aconseguiren així arribar a un públic més ampli.

0: Un àlbum produït per en Bob Rock, que va ser molt important per aquest Black Album, sobretot perquè, tot i haver creat un so més comercial, no va convertir a Metallica en una banda de pop, ni molt manco. Això el va convertir en el primer àlbum de la banda a arribar al capdamunt de la Billboard 200.
1: Ja me diràs.
0: És fort, això. I el heavy metal es convertia en música de masses.

0: Però si una cosa varen saber fer bé en aquest disc Metallica,
1: sí.
0: És una cosa que
1: passa.
0: Que tothom coneixerà.
2: Una de les balades, no sé si més famoses de la història, però molt coneguda i molt versionada. Això,
0: varen demostrar que,
1: no sé
0: que els heavies també podien ser fluixots, i fer...
2: No fluixots, tampoc és això.
1: Sensibles.
0: Sí.
1: Bé.
0: I podien fer balades, com aquesta.

0: Nothing Else Matters es va convertir en l'èxit total,
1: total.
0: De la banda, una cançó que posen de comptar que va néixer sense bola.
2: Com que sense bola?
0: Sense bola.
1: Què vol dir?
0: En James Hetfield, el cantant de la banda, xerrava per telèfon amb la seva lota. Amb una mà tenia el telèfon, amb l'altra tenia la guitarra i feia puntejos mentre xerrava. I clar, va acabar...
1: No devia trobar que fos molt interessant la conversa que tenia.
0: Bé, també jo crec que se va basar un poc en la lletra. Clar. Però bé, va acabar fent aquests primers compassos del tema, xerrant amb la seva lota per telèfon. Mira, així sense bola, quasi.
2: No me passa.
0: No, jo tampoc me passa, això.
2: Bé, James Hetfield, que jo volia dir que té una manera de cantar i una veu com a super reconeixible, pens també, igual que les guitarres. Però bé, no sé, en Lluís Fortes és el nostre tècnic.
0: I de fet, també he dit que, no me'n record qui dels quatre de la banda, era tenista professional.
1: Sí?
0: Crec que sí.
2: El bateria.
0: El Lars Ulrico.
1: El bateria. Sí.
2: Molt mític, el bateria, també, de Metallica.
0: Era tenista professional.
1: L'ha apuntat en Lluís Fortesa, que els ha vist en dues ocasions.
0: Dues ocasions.
1: Ho recordes? On els àrbits? Dues vegades. Ara mos ho diu, a Madrid i a Copenhague. Fa poc.
0: Fins a Copenhague.
2: Bé, i pega, però que en Lars Ulrich pegues fort en el tenis, perquè pega fort a la bateria, no?
0: Aquesta cançó Nothing Else Matters és una cançó tan allunyada de l'habitual de la banda que inicialment ni pensaven en afegir-la al disc. També era molt personal del cantant, era un tema bastant personal, però al final, clar, la van afegir.
1: I ho capgiraria tot, perquè de fet és la cançó més reconeguda i reconeixible de Metallica.
0: Reconegudíssima, és que poden dir que la coneix gairebé tothom en aquesta cançó.
1: Es poden que tenen ses cançons i es poden de sa música que jo m'ha duit ara recordar imatges que no me'n venien mai, no m'havien tornat a venir en el cap, a no ser que escoltis una cançó.
2: Això que deia Miquel, que no em feien comptes perquè era molt personal, que diu la lletra I never opened myself this way, és a dir, mai s'havia obert així en James.
0: A més, ho ha escoltat tot el món.
1: Una cançó molt personal que també tothom va interioritzar personalment dins que teva, dins el teu quarto, però també molt compartida amb les amistats.
2: I un disc també que va obrir la veda, o com se digui, perquè té la cançó de Unforgiven, que després té The Unforgiven 2 i Unforgiven 3, que totes són boníssimes, així és que...
0: No sabia, Maria, que eres tan fan de Metallica.
2: Jo també sóc eclèctica, Miquel Junc, com tu.
0: Que t'amagues coses.
1: Clar, i en cançons i en discos com aquest, amb el Black Album de Metallica fa 35 anys, que el heavy metal també entrava dins altres espais.
0: Exacte.
2: Quina sort.
1: I Metallica s'ho convertia en un dels grups més reconeguts dins uns ambients més comercials, no?, per tots els públics.
0: Així és, però abans d'acabar, ja que avui podem escoltar un pot de heavy metal, li han demanat a en Lluís que tria una cançó, perquè avui té l'oportunitat.
2: O Fortesa.
1: Lluís, o Fortesa té autoritat.
2: O sorpresa, vinga, quina sorpresa m'ho fa.

0: Ja se m'ha quedat tot el Lluís.
1: No va de bromes, el nostre Lluís.
2: Bona tria per aquest compte enrere cap a l'eclipsi. Vius i prudenci, sobretot.
1: Per favor.
2: Maria, Miquel, Lluís, gràcies. I fins demà. Bon eclipsi.
1: Fins demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. En el decurs de la jornada, amb el dispositiu especial de seguretat amb motiu de l'eclipsi, s'han registrat 9 incidents, tots a Mallorca. A hores d'ara, totes les restriccions de circulació previstes ja estan en marxa. A la seu de la Direcció General d'Emergències hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, quina és la darrera hora d'aquest dispositiu?
5: Bon dia, Ido. Aquí al Secopi ja ha finalitzat la segona reunió del pla Eclipval, presidida per la presidenta Marga Proens, i els 13 talls de circulació previstos arreu de les illes ja estan en vigor. Un dels darrers ha estat a Eivissa, amb els talls de Cala d'Hort i Cala Tarida, i a Mallorca els accessos a Estranc, a la colònia de Sant Jordi o al Cap Salines. D'aquestes noves incidències, 7 han estat de trànsit, una de seguretat i l'altra per denúncies. Per altra banda, s'han registrat 1.240 telefonades de l'112 i ens han confirmat que són un nombre que està en la normalitat d'un dia normal.
4: Gràcies, Lluís, per aquesta darrera hora. Precisament, els bombers de Palma demanen evitar els desplaçaments innecessaris en vehicle i prioritzar els trajectes a peu davant l'afluència prevista per seguir l'eclipsi. De moment, la situació és tranquil·la a platja de Palma, on es calcula que es podrien arribar a concentrar fins a 77.000 persones, una xifra que de moment no s'ha assolit. Eder García és el cap dels bombers.
6: Que la gent eviti desplaçaments en vehicle, que ho mirin de casa seva si pot ser, i si han de desplaçar-se que ho facin a peu i no en vehicle privat, perquè hi ha moltes retencions i sobretot han de vigilar que els hospitals i l'aeroport quedin lliures per poder operar de manera habitual.
4: I al port de Sóller, l'eclipsi es nota especialment a la mà. Els aparcaments de la zona són plens i són molts els visitants que han arribat fins aquí atrets pel fenomen. Allà hi tenim el nostre company Xisco Ribas. Xisco, són molts els que opten per embarcar-se.
7: Sí, de fet, és una de les principals imatges que deixa avui el port de Sóller. Molta gent ha optat per sortir mar endins per veure l'eclipsi i, de fet, des de les empreses de lloguer de vaixells asseguren que avui han vist un moviment poc habitual.
8: Han salido demasiados barcos el día de hoy. Están colapsados los de rentas de barcos, están colapsados y son tantos turistas como los mismos de aquí de Sóller.
7: I és que, tot i que el port de Sóller és habitualment molt concorregut durant l'estiu, avui l'eclipsi ha fet que siguin molts els que triïn una embarcació per cercar mar endins un bon lloc per veure el fenomen.
4: Com veiem, terra, mar i també aire. Precisament un altre dels llocs on ara mateix hi ha més moviment és a l'aeroport de Palma, on els turistes que arriben s'afanyen per no perdre's aquest esdeveniment històric. A l'aeroport hi és el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, quin és l'ambient ara mateix a la zona d'arribades?
9: Bon dia, molt de trànsit de gent en aquest moment per totes bandes. Els turistes cerquen la manera d'arribar als seus destins i molts d'ells opten pel taxi. Llargues coes i dificultats per trobar serveis per les restriccions de trànsit, especialment a la platja de Palma. Hem pogut veure diversos taxistes molt enfadats amb aquestes restriccions, ja que no saben què fer quan, per exemple, arriba un client que vol anar a la Serra de Tramuntana, que està tancada. A banda d'això, entre els turistes, alguns tenen molt clar el que venen a fer i d'altres estan més desorientats.
10: That's why I'm here. I came from Rome to today and I'm leaving tomorrow just for the eclipse and the shooting stars, and in wonderful Palma is the best show, so here I am.
11: Sunglasses, yes. Is it gonna be enough or no? Okay, then I'll sort it out somehow.
9: El primer home ens explica que ha vingut expressament a veure l'eclipsi avui i torna demà, mentre que la segona dona estava convençuda que les seves ulleres de sol normals eren suficients per veure aquest fenomen. Altres visitants ni tan sols sabien que avui hi ha un eclipsi.
4: Gràcies, Álvaro. I acabem recordant algunes de les hores clau. A les 7:38 la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol i en menys d'una hora l'haurà ocultat. Serà entre les 8:30 i les 8:34. El dia es convertirà en nit en aquest dia tan especial per l'eclipsi solar total. Així hem arribat a les 6:04. Continuarem actualitzant tota aquesta jornada a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui a l'Aviador, novel·la negra i teatre en petit format? Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom.

Començarem el programa d'avui parlant amb un escriptor amb més de 100 llibres publicats, molts d'ells de novel·la negra. Andrea Carlo Cappi ens presenta Black Zero, protagonitzada pel detectiu Tony Black. Ambientada a Mallorca, entre Magaluf i Palma, bascula entre els ambients més sòrdids de l'illa i també luxe de l'alta societat. Crims, explotació laboral, prostitució, immigració, drogues... Tots els ingredients del gènere conformen aquesta història. Després en rebrem l'equip del Tauró, una comèdia sobre la parella i els seus riscos, escrita per Alfonso Morillas, interpretada per Laura Andújar i Rodo Gené. S'estrena a Palma el pròxim dia 27 d'agost i també tindrà funció el dia 29, de fet, doble funció. Tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa i Bernat Nadal, al control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Robatoris, vici, bars de mala mort, sexe, desaparicions, crims, mort, drogues... Tots els ingredients de la novel·la negra se conciten a Blaga Zero d'Andrea Carlo Cappi.

0: 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: I ho dèiem al principi, parlant també de teatre, avui a la vida una parella està de vacances en un hotel de Palma, relax, a bromes a la piscina, cançons italianes i un joc, fer una llista de persones en qui podrien ser infidels sense conseqüències. Estimulant, segur, divertit, pot ser, arriscat, també.
6: Mi piace la bella. E mi piace la bella, mi piace...
7: Wow, yes!
8: Non le va?
7: Per cosa per mai, signora Vizzina?
8: Ai, va, per què em vol? A més, sóc un infermei,
7: eh? Nah, s'ha de donar infermei, són una llicència, un par.
8: Això pensava jo, però hi ha un cartell que ho diu.
7: Bé, que... Hola.
8: En el pot.
7: No, no prens el pot.
8: Pots, que ara...
7: Ah, yes. T'he preparat un còctel. El teu preferit.
8: Un Bloody Mary.
7: El teu segon preferit. Còctel.
8: Saps un poc fosca, per ser un cosmopolita. Mm. Això no és un còctel, Joel. Això és un tinto de verano.
7: Ja, el tinto de verano t'encanta. T'encanta, sempre t'ho demano. Quan anava a sopar la tagliatella.
5: Ja, escoltem El Tauró, la prequela, diguem, del Tauró, del qual en parlarem avui. Es va estrenar al Teatre de Butxaca. Està escrita per Alfonso Morillas. Com estàs, Alfonso?
9: Hola, què tal, Rafa? Com estàs?
5: Interpretada, ja els he sentit, per Laura Andújar. Com estàs, Laura?
10: Hola, molt bé.
5: I també Rodo Gené, que no només s'atreveix a interpretar, que d'això sap una mica, està començant, però bé, té una certa ja trajectòria, sinó que també s'atreveix a cantar.
11: A cantar en italià.
5: Hola, Rodo Gené, sí. No, millor en italià, perquè almenys no s'entén massa.
11: Sí, sí, sí, millor, millor, exacte.
5: Mi piace la mela, o sigui, una autèntica barbaritat. Alfonso, la gènesi d'aquest projecte, que ara s'allarga, recordem la cita, perquè han vingut també a fer promoció, dijous 27 i dissabte 29, dos passis, 7:30, i 9:30, al rooftop de l'hotel Ars Magna. On està això? Al carrer Blanquerna de Palma.
9: La gènesis, bueno, pues hicimos esta pieza como encargo para el Teatro de Butxaca. Nos lo pasamos muy bien, funcionó muy bien y pues cualquier excusa es buena para juntarse con estos dos delincuentes y volver a jugar. Y es lo que hemos hecho, pues jugar, alargar la obra, no metiendo más chicha porque sí, sino intentando darle más profundidad a lo que se quedaba un poco más superficial en la obra de Menorca por duración. Y es lo que hemos intentado, pues bueno, jugar un poquito más y pasarlo bien.
5: S'allarga el joc, o sigui, quan dius bueno, l'has de ficar contingut, òbviament, però aquest de joc de mem en qui podria ser infidel sense conseqüències, que està un poquet en el límit,
9: també s'allarga? S'allarga el pre-post. Vale. El pre y el post. El juego, justamente, es de las pocas cosas, debe ser, que más o menos se ha mantenido como estaba, son cinco nombres, cada uno tiene derecho

0: Los cinco nombres con un veto, y bueno, a partir de ahí el libre albedrío
1: I poden
0: hace.
1: ser, o han de ser persones, diguem, famoses, conegudes, desconegudes. Aquí
0: Allà,
1: faríem massa spoilers, no?
2: allà, no, hi ha una
1: No.
2: primera norma que posa ella que han de ser inaccessibles.
1: Ah, vale.
2: En principi, inaccessibles. És la primera norma. Però després, clar, intentes jugar una mica més, intentes apropar, va, que siguin de Balears, ui, ui, ui. I,
1: Uf.
2: uf.
3: Uf.
2: Ah, el primer que t'ha sortit ha estat un uf.
1: Sí, no, clar, clar, clar.
2: Passar dins una paret és jugar...
1: Sí,
2: ja
1: sí,
2: t'arrisques, ja
1: t'arrisques. Perquè, clar, Balears inaccessible és com un oxímono.
2: Sí.
1: Tard o d'hora te trobaràs aquesta persona
2: no creuarà,
1: a un cotxe, al bany o a una discoteca. Vull dir,
3: sí.
1: Tard... Vale, vale, que estimulant, la veritat, tienes ganes. Tot això se va estrenar, com dèiem, al Teatre de Butxaca de l'any passat, no? I aquí en Toni Gené, que també el coneixem, perquè organitza la cosa, te va dir, escolta, i per què no?
0: Sí,
1: I
0: bueno,
1: per què
0: de
1: no?
0: Hecho, nos, queríamos hacer una especie de secuela de Bu, de la obra de teatro de Barra,
1: sí.
0: Pero yo le dije, no, te vendo otra cosa, te vendo a los mismos actores creando un texto completamente nuevo. Y como ellos necesitaban una obra que pasara a una piscina, pues bueno, pues a partir de ahí creé el Tauro sabiendo que tenía que pasar a una piscina y bueno, a partir de ahí fue jugar y saber que saber que tengo a estas dos personas me facilita mucho las cosas,
1: sí,
0: porque ya sé
1: sí,
0: más o
1: no,
0: menos en qué
1: no
0: idioma
1: son
0: hablan
1: malos,
0: y la,
1: no,
0: y la química que tienen entre ellos, así que es muy fácil.
1: Efectivamente, y que no son malos, no son malos ninguno de los dos. ¿Os metéis en la piscina, Laura, o si cago o no?
3: Tendrás que venir a
1: verlo. No
3: es que
1: contar.
3: Claro, no te
1: venido?
3: Puedo
1: si no me
3: contar.
1: Si no me contar.
2: No podemos, no podemos.
3: No
0: esto
3: puedo.
0: Es como el arma de Chekhov.
1: Los espectadores pueden ficar a la piscina. Duc bañador por si de carro.
3: Tú dul, tú dul, tú dul.
1: Tengo un fardagüevillo.
3: Tralo, tralo.
1: No, no, pero sí, o sea, por si de cas.
3: Sí.
1: Alfonso, la comèdia la domines, t'has posat a fer coses així més dramàtiques i també no te vengues arriba, però on te sents còmode de veritat és amb aquesta, amb aquest carrusel amb sentit, òbviament, de gags, d'acudits dins una història que també moltes vegades és un poquet muntanya russa i demés.
0: Bueno,
1: t'estic definint com autor.
0: Últimamente pues tengo ese juego por la dramedia,
1: sí.
0: de empezar de una manera y acabar de otra. Es un terreno en el que pues cada vez me siento un poquito más cómodo saliendo del chiste, que fue a lo mejor Lucifer o fue Sherlock.
1: Sí, no, sí.
0: Bueno, creo que también hay que evolucionar y creo que está guay priorizar la historia a los chistes y sacrificar algún chiste para que la historia tenga más entidad y más que conecte más con el público.
1: També va estrenar fa ja un període de mesos el rooftop de... Aquest cas no era el rooftop, però era Lars Magne. Estem parlant d'un productor, també escritor, director, parlant d'Estranyes Visites, que avui se fa, on se fa, ara mos ho contarà. Parlàvem amb Javier Matasanz, que a més ja sabeu tots que és especialista en la bachata, i en fem les llenties, però sense verdures. Li fica pastanaga de vegades i totes les restes són ingredients així que són secrets fins que te les menges. Has menjat de llenties d'en Matasanz? Sanz?
2: No, però ara que m'ho estàs dient, me fa menys ganes.
1: Javier Matasanz, com estàs?
4: Bueno, pues ofès, òbviament, però bé.
1: En què m'he equivocat de la teva recepta de llenties?
4: Perquè no, quan faig les llenties sense verdures mai no ho faig ballant baixata. Que era reggaeton.
1: Molt bé. On fas les estranyes visites avui?
4: A Campos, i estic ara mateix entrant a Campos perquè ja sabem que sortir de ciutat a l'agost no és cosa fàcil i ja hauria d'estar aparcat, però estic conduint entrant a Campos i ho feim avui a les 8. El que passa és que venim amb temps, pues, ja saps, per fer italianes, per preparar-nos una mica, perquè des del juny que a l'Ars Magna no la fem... però bueno, està tot venut, està tot ple, o sigui que molt contents a priori, a priori. Després esperem que mos surti bé, com sempre.
1: Tots dos com a autor, per cert, el Tauró la diriges tu,
0: sí.
1: Alfonso, no? Com a autor...
0: Bueno,
1: sí.
0: Lo que me dejan dirigir.
1: Bueno, correcte, mos imaginem. No, deia que tant Alfonso com tu, Javier, com a escriptors, com a dramaturgs i com a directors, està una mica especialitzat, tu també com a productor, en aquests espais no convencionals, que al final jo crec que atreuen un públic que pot ser després els hi costa més o no en tenen tant en el radar funcions al principi. O teatres més convencionals, no?
4: Sí, aquesta jo crec que és la petita assignatura pendent que tenim, mira, des de fa 15 anys al Teatre de Barra i després en totes les altres fórmules que hem provat, no? Com aquesta de Teatre en Suite i Cercant, com n'Alfonso, altres espais. Nosaltres estàvem convençuts, quan vàrem començar a fer això, que creàvem uns espais nous d'oci allà on duíem el teatre i la cultura, i que la gent del teatre vindria també cap en aquests bars, però la gent de bar o la gent que no anava normalment al teatre ho descobriria. I crec que el percentatge de gent que ha fet aquest viatge és menor del que pensàvem, eh? No sé si... Ara no, m'estic tirant potser una miqueta de pedra sobre el terrat, però és veritat que el teatre li costa, segons quina gent, té una gent molt fidel, un públic molt fidel, però hi ha molt de fixo, molt de gent molt fidel al Teatre de Barra, que després no ha fet la passa d'anar-se'n al principal, al Teatre del Mar, al Teatre... En canvi, mira, a la final nostra, a l'entrega de premis del Teatre Barra sí que l'omplen, no? Però és com una extensió nostra. No sé què pensa en Morilla, en Alfonso, que també ha fet coses després a teatres, si està d'acord amb jo, però crec que no, el trasbasse no ha acabat de completar-se.
0: Bueno, yo la verdad es que he hecho pocas cosas, ¿eh? Dentro del teatro hicimos Cinestesia, la obra que interpretó Aina Zuazaga, dirigida por Tony Bestart, y es verdad que son públicos diferentes. Pero bueno, si os sirve de consuelo, que lo dudo, yo sí que he hecho el salto de espectador de teatro de barra a espectador de teatro, y entonces para mí ha sido un descubrimiento. Entonces, bueno, al menos yo creo que la gente que sí que escribe y que intenta dirigir o que intenta meter el pie, el teatro de barra, pues, ¿qué iba a decir yo? Pues para mí ha sido un trampolín, al menos una puerta abierta a, ostras, hay cosas muy interesantes. Y a partir de ahí, pues he visitado mucho más el teatro principal, la sala grande, la pequeña, el teatro del mar, y bueno, para mí sí que ha sido una puerta.
1: Bueno, yo creo que la pasarela entre el teatro de petit format, sigui microteatre o teatre de barra, sí que ha servit per dramaturgs i dramaturgues que han començat amb aquests espais no convencionals i després han anat cap a sales. Pot ser en el públic, no, però també pot ser, Rodo, que s'estigui creant, generant un públic de teatre de barra o teatre de butxaca o teatre que va a llocs com a l'Arts Magna i que tampoc és estrictament necessari que després se'n vagi a sales. No?
2: Sí, al final, el que a nosaltres ens interessa o una de les tasques nostres és que la gent consumeixi cultura. Mm-hmm. No? I si som gent que li atreu més aquest format, benvinguda sigui, i si hi ha dues, tres persones que fan es vot a teatre a set sales, també benvinguda sigui. El que és indiscutible és que la tasca que ha fet, sobretot Teatre de Barra, aquests darrers anys, és fantàstica, i la quantitat de gent que s'ha apropat a... que m'ho ha arribat a venir a veure en els bars és ingent. A Palma, moltíssima gent passa per els bars per veure les diferents edicions de Teatre de Barra, i ho gaudeix molt.
1: I és molt diferent, Laura i Rodó, vos demanen a tots dos, tu has fet, per exemple, la pell de Sargantana i altres produccions, en Rodó se passa la vida alternant, sí. Bueno, molt en sales, òbviament. El públic de Teatre de Barra, diguem, i de sala més convencional és també molt diferent?
3: Bé, jo crec que és que, clar, ja només la disposició del públic ja fa que tot sigui molt diferent. Tenir una cervesa amb una tapa i veure una obra que estàs amb els actors super a prop és molt diferent a seure un pati de butaques que pot ser t'allunya una mica, però que te permet fer projectes molt més grans o amb altres dimensions, que també està molt bé. Són diferents, però... O sigui, se comporten diferents. Però poden ser els mateixos perfectament.
1: Sí, també el context és diferent.
3: Sí.
1: No? I supos que estimulant també tenia ja...
2: Això és format microteatre, teatre de barra o teatre d'espais no convencionals, això m'agrada molt, perquè et permet tenir la gent tan a prop o interactuar amb ells d'una manera tan propera. Hi ha una cosa en el teatre, que és que tu te fiques dins una sala fosca, diguem, i imagines, no?, i la teva imaginació vola i tu crees un espai allà dins. En el teatre de barra, o en el teatre dels espais no convencionals, aquesta feina l'espectador ja no l'ha de fer. El que està passant exactament en aquell lloc on són. Vull dir, nosaltres al Valtauró no t'has d'imaginar... No, està passant en el terrat, rooftop...
3: Rooftop.
2: Ja no se pot dir terrat. De l'Hotel Arts Magna, saps?
1: Sí, sí.
2: És allà in situ, està passant, allò està passant en aquell moment, en aquell lloc exacte on tu estàs.
1: Molt bé, Javier, vinga, minuts promocionals, estranyes visites, a quina hora, en quin indret ara, concret de Campos, i recorda un poquet d'acabar la cosa.
4: Doncs mira, és a l'auditori de Campos, que és aquella antiga capella molt xula que està al carrer principal, que li diuen l'auditori ara de Campos, i és a les 8 i a les 9 i mitja fent dos sessions. És l'obra que vàrem, que és com un tríptic, no?, d'estranyes visites, molt en la línia de teatre en suite que vàrem estrenar fa 2 anys de Piccolo, que tens per aquí asseguda a la nostra Piccola,
1: en Laura. Sí, en Laura.
4: Doncs aquí nosaltres, pues, per primera vegada des que ho vàrem estrenar a l'Ars Magna, ho fem fora, ho fem aquí a les festes de Campos, amb en Joan Manel Badell i la Mariona Auf. I bueno, pues una comèdia per riure, per passar-ho bé i per refrescar, perquè ara ja m'he aturat, ja estic al carrer i t'he dit que estava millor el cotxe, eh?
1: Perquè, què vols, que nevi si vols, a l'agost a Mallorca?
4: No. Nevà seria estrany, però com a mínim tindríem de què parlar.
2: Va. Perquè però això estàs ja... Estàs parlant d'un home que fa llenties a l'agost. Vull dir que...
1: Fa llenties sense
2: fa molta calor.
4: Escolta, jo el que vull deixar clar... Bueno, ja això ho aclariré amb en Morillas, que quedaré amb ell un descampat o alguna cosa així, per saber, perquè fins ara era company i també amic, ara ja no, perquè m'ha contraprogramat dia 27, que són els grans èxits del Teatre de Barra, un clàssic de l'estiu. Clar, un èxit de l'estiu, un clàssic ja. Claro. I ell me contraprograma el seu Tauró, que suposo que mossega. Però bueno, jo aniré dia 29, que ho sàpigues, Alfonso.
0: Vale, no, la gente puede ir al Teatre de Barra, als grans èxits que ja s'han hecho, o venir a un estreno.
1: unas lentejas recalentadas, de Matesà, o ir aquí al caviar que...
0: Libre albedrío.
4: Caviar de Tauró.
1: El dia 27 on són els grans èxits?
0: En l'Ars Magna.
4: A la misericòrdia. Els grans èxits, com sempre, a la misericòrdia. Bueno, com sempre, en els darrers 5 o 6 anys, a la Misericòrdia de Palma i a les 8 de Sora Baixa, clar. Ja ho saben, tres dels èxits del
1: Teatre. Clar, que algú de tirar i... 3 peces on no estigui en Rodo ni Laura, que ja és complicat.
4: Ha estat complicat, d'aquí que estigui retant, i li anava a deixar triar les armes, però ara ja no, perquè s'ha posat xulito. Però bueno, que sí, ha estat complicat, però són tres peces molt exitoses. Està Dink, que va ser la guanyadora dels còmics, està la Bruixa de l'Oest, que tothom coneix també, que va guanyar la Mariona Auf, la millor actriu, i després recuperam, que encara no havíem fet el que seria la segona part o un spin-off o una precuela, no sé molt bé què, de Jengon Tàperes, amb en Toni de Los Ángeles i Naina Cortés, que fa moltíssim que la passejam encara, i que se diu Teatre de Barra, amb interrogant, i que, bueno, pues que ja era hora que vingués també als grans èxits. I són aquestes les tres peces de dia 27 a la Misericòrdia.
1: I ja parlarem de la pròxima edició del Teatre de Barra, diguem, edició mare, no sé com dir-li, no?, que estrenau al setembre, sí. Que ja estan triades les peces, vaig una mica despistada.
4: Estem ara dia 14,
1: estau llegint,
4: dels
1: jurats.
4: Sí, estem llegint encara, jo personalment ja les he llegides, però encara no tinc les votacions de la resta. Divendres, a les 4 o les 5, ho penjarem a xarxes, quines són les 5 peces
1: divendres,
4: triades, i començarà tot el procés de producció, vale. Fins a estrenar el dia 17 de setembre.
1: Javi, molta merda per avui, penja, perquè l'he de demanar en Alfonso si s'ha presentat. No,
4: per escoltar-ho.
1: Adéu, saludos. Vinga, estranyes visites avui al Campos. No te demano, Alfonso, perquè ha de deliberar el... I tu és des que s'identifica... T'ho he dit jo, que està jurat molt d'anys.
0: Aquesta vegada no
1: ha estat jurat, no ha volgut. Bueno, però ja veurem, no? Ja veurem.
0: No digo nada.
1: No, però jo t'he dit jo tu, i no del Teatre Barra, perquè és vera, sí, però és vera que t'estàs com especialitzant en històries de parella. Ja som un parell mallorquí. No?
0: De hecho, digamos que el Tauró cierra la trilogía de las parejas, o el trío de parejas,
1: de Rumis,
0: que
1: ¿no?
0: Empezó con Bú, siguió con Rumis, y ahora digamos que el Tauró... Pues alarga el universo, al final es un campo muy, muy fructífero, porque quien más quien menos ha tenido una pareja, y es fácil que se identifiquen con alguna de las cosas, no necesariamente, o sea, pero bueno, hay mucha semilla que puede pues no sé, quadrar con alguien.
1: I en quines fonts identificables i menys identificables veus per construir aquestes històries? Perquè, clar, de vegades veus coses de Woody Allen, que és bastant...
0: Sí, no lo sé. Nick Hornby me gusta mucho. També, es El estado de la unión, del último libro que hizo la serie. Al final, historias de un matrimonio, siguiéndolas, bueno, en un género completamente diferente. Cualquier cosa que tenga relaciones humanas, pues me interesa. Y si son de pareja, pues... Últimamente no sé muy bien por qué, pues me interesa un poquito más, pero yo creo que con esto, con el Tauro, ya podemos hacer un punto y aparte y cambiar de...
1: Rodo, que tens entre mans el Cirango que continua girant, espero, perquè la veritat és que va sortir ja una cosa molt, molt guapa.
2: Sí, continuem girant amb el Cirano, continuem girant amb el Covard.
1: Sí, el Covard, que no l'he vist encara.
2: Que ha entrat dins el circuit el Cuber. I tindrem ara possibilitat de fer funcions a Catalunya i València i d'exportar aquesta obra, en principi tan menorquina, diguem, però tan universal a la vegada.
1: Amb el Leon Manso, ja, també.
2: Amb el Leon Manso, sí. I res, tot el que surti, estic amb les... Com es diu això? No me surten ni els noms ja. De les que tenc en cap, ja no surten noms. Ahir, per exemple, vaig fer un Magallanes.
1: Ah, el Magallanes, encara sí. Rodant... El cicle aquest de l'Eclipsi, sí, de Geroni, sí. Quantes funcions has fet de Magallanes?
2: No ho sé, perquè no tenc aquí. Ho tenc que apuntar per
1: cada banda.
2: Però la vam estrenar... Més.
1: Més de 50.
2: Sí, la vam estrenar el 2019.
1: Uf!
2: I aquesta l'han fet a totes les illes, l'han fet a diverses illes de Canàries, l'han fet a la península, l'han fet a Xile... fa, això, 7 anys que l'he rodat.
1: Has viatjat més que en Magallanes. Magallanes va viatjar un poquet allà amb el barco.
2: Magallanes, he viatjat quasi més que en Magallanes, sí. I encara rodam, sí.
1: I Laura, què tens en marxa? Ara
3: no te sents... que jo no sóc en Rodogener, saps?
1: Bueno, ningú és en Rodogener. Ningú és en Rodogener. Jo quan... Mira, l'altre dia... l'altre dia venia una amiga dramaturga valenciana, estava per casa nostra i em deia qui és l'actor, l'actriu que... I jo, mira, en Rodogener. Rodogener fa 365 dies de l'any, potser fa 290 bolos, no?, de mitjana.
3: Una cosa així.
1: I faig curt perquè hem de llevar els dilluns, no tots, perquè segurament a qualque dilluns es faré qualque cosa, i aquells dies així sueltos, tontos, no? Ningú és Rodogener, no te preocupes. Però parla't en Laura Andújar.
3: Vinga, pues Laura Andújar, hola, què tal? No, jo estic ara, bueno, lo que facin Alfonso, ja sabeu que sempre vull de la mano d'Alfonso, donde vaya.
1: I ell de la teva.
3: Sí, somos un pack. No, i ja està, anem fent teatre de barra en els pobles, tot molt que de cada setmana, la veritat que surten molt de bolos.
0: Tens Piccolo, no? També.
1: Tens més funcions de Piccolo.
3: Piccolo, de fet, en tenemos un Piccolo este sábado.
0: Este sábado?
3: Este sábado.
1: On el feis?
3: ¿Dónde lo hacemos?
1: No
0: tengo ni idea. Yo no tengo nada que ver con Piccolo. Yo soy el técnico, voy de técnico de sonido.
1: ¿Qui va a dirigir Piccolo? Que me recuerdo.
3: Mate.
1: Sí, que l'escrivia en Rosselló.
0: Sí, jo voy de técnico de sonido.
1: Vale.
3: No me'n record, però que ho mirin, que surt.
1: Hauries de saber, sobretot per anar-hi.
3: No, mira, ma mare sempre se'n riu d'això perquè em diu, d'on vas actuar? Li dic, no ho sé. Jo el mateix dia em diuen, vine aquí, i jo vaig.
1: Un moment, això és molt d'artista, és molt Núria Espert.
3: Ah, sí? No, home.
1: Sí, on actues avui, Núria?
3: És per despiste.
1: No sé, el meu mànager m'adu, i jo pujo a l'escenari, i tots els teatres, vulguis o no, són iguals.
2: Tenc que el xòfer a la porta.
0: I ja m'adu. I dice, buenas noches.
1: Ai, el TNC, pues venga, el TNC.
0: Dice, buenas noches, Valladolid, i se queda igual.
1: Me diu, en dos minuts me diu en l'idioma, avui en francès, Núria Espert. Jo, oh, mon Dieu.
3: Ets un poquet Núria Espert. No, soc despistada, tinc un problema molt greu de despiste i no sé on vaig mai.
0: De hecho, tenia que estar en la sèrie.
3: Núria Espert.
1: ¿Qué ha dicho, Alfonso?
0: Dicho que tenía que estar en la serie, está aquí con nosotros, imagínate.
1: De hecho, tenía un casting hoy en el Metropolitano de Mallorca. Pensaba que la semana que viene. Bueno, Laura Andújar.
3: En fin.
1: Te seguiré muy de prop, que nos agradas muy.
3: Gracias.
1: Muy bien. Idò, Alfonso Morillas, moltes gràcies. Recordem les cites. Dijous 27 i sí. Dissabte 29. Uh-huh. Dos passes cada dia.
0: Sí. 7:30
1: i 9:30. En banyador, no?
3: I a piscina.
0: Podéis tomar algo en el rooftop, también. Instalaremos un pequeño bar. Bueno, nosotros no, los de Las Magna instalarán un pequeño bar.
1: ¿Aforament per quantes persones?
0: 30 persones. És com... És
1: queden entrades.
0: És muy, queden entrades.
3: Poques.
1: És I muy què s'ha de fer per tenir-les?
0: Comprar-les, bàsicament.
1: Sí, però a través de què? Bien, sí, bien. No. Claro, com el de la comèdia, com el de la comèdia.
0: No, aquí. Bueno.
1: Com afilar el presentador. Porta'l el micro. No?
0: És, com, és complicat, perquè jo crec que sí, se meten en la red de Laura Andújar o mía, perquè sí. De Rodó, Rodó, Rodó no. És un espíritu libre.
1: Bueno, yo una vez quise
0: pero,
1: hacer...
0: Igual, no pero bueno, en Eventbrite, no sé cómo se pronuncia, sí, ponen el tauró y saldrá. Y si no, pues damos mucho la chepa por redes y ahí es fácil de... Allí se reserva las entradas. Ojo, que ponga que son 0 euros, no significa que sea 0 euros, sino que se reserva vale. El espacio. Y como el espacio es tan pequeñito...
1: Y luego pagas es, allí mismo.
0: Y luego pagamos allí. Bueno, pagamos. Pagan ellos
3: espero que
0: ahí
3: sí.
0: En el Ars Magna. Como el espacio es tan pequeñito, preferimos que 30 personas lo vean bien a que 60 lo vean regular.
1: Vale, 27, mira, lo tengo apuntado ya, 27 el Tauro. Acaba el programa a las 7 uh-huh. Y a las 7 y cuarto, a mi ritmo 7 y 10, llego allí.
0: Perfecto.
3: Perfecto.
1: Y después
3: ¿ya tienes tu entrada?
1: No.
3: Porque
1: no,
3: quedan
1: pero,
3: cuatro,
1: no, pero Alfonso
3: ¿eh?
1: Me dijo que me... A
2: pero
1: ver...
2: tienes un bañador.
1: O sea, pero tengo mi bañador y tengo mi flow y claro. Tengo mis influencias.
3: Ah, el flow,
1: o sea,
3: es claro, verdad, claro. Flow.
1: Te acabo de entrevistar de descarada, a que te corto el micro también. Quiero mi entrada. Lluís, ¿vols una entrada para el Tauro? Venga, que sean dos. ¿Cómo sois aquí los artistas? Alfonso Morillas, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Dujar.
1: Venga, molta merda. Fins la setmana que ve, que vos veurem allà, no, s'altre, Rodo. Moltes gràcies per estar aquí.
2: A vosaltres.
1: Venga.

0: Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
0: Comença ara un informatiu especial per seguir en directe aquest eclipsi que avui convertirà les Balears en un dels punts d'atenció del món. Durant una hora vos explicam tot el que heu de saber per gaudir d'aquest fenomen únic en seguretat. Com està el trànsit, on es veu millor, a quina hora, quines són les recomanacions i com s'està desenvolupant el dispositiu d'emergències. Per això, farem connexions en directe amb totes les illes i els centres d'interès en un informatiu també conduït per Marian Suau, coordinadora d'edició d'informatius. Bon vespre.
2: Bon vespre. De moment, aquesta jornada transcorre dins el que estava previst. Emergències ha atès 11 incidents que estan relacionats amb l'eclipse. Un d'ells, un incendi a una embarcació. La situació es vigila des del Centre de Coordinació d'Emergències, que es va reunint durant tota la jornada. A la seu de l'U2 hi ha Lluís Hernández. Bon vespre, Lluís. Quin balanç es fa, de moment, d'aquest dia?
3: Bon vespre, idò. Aquí al Secopi a Marratxí, el govern ha decidit elevar el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol Eclipval. I farà més d'una hora que el director d'emergències, Pablo Garriz, han confirmat que han gestionat unes 200 incidències, 11 de les quals són relacionades amb l'eclipsi. La més greu ha estat l'incendi en una embarcació amb 3 persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. Un vaixell particular els ha auxiliat i just després Salvament Marítim els ha desplaçat fins al port de Porta Colom. Per altra banda, que la compta a Eivissa, un home ha perdut la vida en una embarcació, però el director d'emergències ho ha desvinculat de les incidències relacionades amb l'eclipsi. I en total, l'U2 ha rebut 1.240 trucades i ens han confirmat, però, des del Secopi, que són un nombre que és l'habitual d'un dia normal.
0: Gràcies, Lluís, en directe des del Secopi. En aquest punt del vespre també és important conèixer la situació de les carreteres després d'una hora baixa relativament tranquil, tot i les retencions. Juan Amplanas, des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit, bon vespre.
4: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment la circulació a les principals carreteres de Mallorca és tranquil·la. Els desplaçaments per tenir posta per veure l'eclipsi pareix que han estat escalonats. Excepte el migdia, que és on han tingut més complicacions, sobretot a l'autopista Llucmajor, en sentit creixent, a causa dels talls de les sortides 6, 7A i 8. Per altra banda, els talls programats segueixen actius i pel moment no tenim cap retenció d'importància en cap punt de la xarxa viària. Esperant que després de l'eclipsi sí que tinguem molt de moviment, sobretot a les entrades de Palma i a les entrades en els respectius pobles. Això fa pel moment. Molt bon dia.
2: I del que tothom està pendent també en aquestes hores de si la meteorologia ens permetrà veure el fenomen, l'eclipsi. Xesca Cifra, bon vespre. La visibilitat és bona ara mateix a totes les Balears?
5: Bon vespre, sí, tenim molt bona visibilitat, a dalt de les Balears no tenim cap núvol i estem una mica pendents del creixement de les tempestes a punts de la península. N'han crescudes, però de moment no semblen gaire importants. Sí que tenim qualque núvol al ponent d'Eivissa de Formentera que podria intervenir una micona la visibilitat de l'eclipsi en aquells indrets, entre Dània, Gandia, també a l'interior de la que han crescut algunes tempestes aquestes darreres hores, però de moment sembla que no han d'enterbolir gaire, també a l'interior de Castelló. Estan pendents del creixement, per tant, d'aquests núvols o de l'arribada d'aquests núvols alts cap a la mà, que al moment de l'eclipsi a l'horitzó encara podrien tapar una micona el cel, però de moment es veu que la situació és bastant favorable en aquesta visió. Molta atenció també, de moment, a la temperatura elevadíssima que tenim encara en aquests moments, perquè ara tenim 37-38 graus, per tant, la situació sí que hem d'estar més atents en aquesta temperatura que el cel, perquè de moment és molt favorable.
2: Durant l'informatiu vespre d'avui tornarem a connectar amb tu per saber si ha canviat aquesta situació i també avui som en directe a totes les illes. Menorca serà el primer lloc on a les 7:38 minuts podran començar a veure el fenomen, l'eclipsi, un dels llocs on serà més visible Ciutadella, Blai, Barbé, Cala Blanca. Bon vespre.
6: Bon vespre. Aquí ara mateix hi ha molta expectació en aquesta zona d'observació oficial. Hi ha moltíssima gent ja en aquest mirador de sol aquí a Cala Blanca, just davant d'un bar irlandès, i ens deien que tenen tot ple i les reserves totes ocupades des de ja fa molta estona, i hi ha molta gent de Menorca que s'ha desplaçat fins a Cala Blanca, per exemple, Tolo Mercadal, amb què heu vingut a veure aquest eclipsi.
7: Mira, l'última coneixíem en Pedro, que era el dueño d'aquí on estem, que estem a primera línia superbé, i us han fet una trobada d'amics, a més aprofitant per veure aquest espectacle.
6: I com l'esperau? Trobeu que serà una cosa...
2: Tenim alguns problemes amb aquesta comunicació amb Blai Barber des de Cala Blanca a Ciutadella. I a Mallorca també hi ha una gentada molts de punts de l'illa, sobretot a zones costaneres, a la Serra de Tramuntana, també a la colònia de Sant Jordi i a la platja de Palma, entre d'altres. En aquest punt, a la platja de Palma, hi ha Joan Gabriel Bausà. Bon vespre.
8: Com anar molt bon vespre aquí a la platja de Palma, a l'alçada del balneari número 6, i en aquesta hora ja hi ha moltíssima gent preparada per viure l'eclipsi. A mesura que s'acosta el moment més esperat, cada vegada són més les persones que arriben fins a aquest punt de la platja per trobar sobretot un bon lloc des d'on contemplar aquest fenomen. De fet, davant jo estic veient gent que ja està preparant la càmera i des d'on vol gravar i fer fotografies de l'eclipsi. Les previsions apuntaven que fins a 77.000 persones podrien reunir-se en aquesta zona, la zona de la platja de Palma, per seguir aquest eclipsi, però per a confirmat el Val de Palma, només han arribat unes 33.000 persones. Per tant, ara mateix, l'afluència està per davall del que estava previst. On hi ha més pressió de gent és a la platja de Camp Pere Antoni. I degut a les restriccions de trànsit, molta d'aquesta gent està arribant amb autobús. Els busos de l'EMT no aturen d'arribar a la platja de Palma. Una dada, 2.500 persones arriben cada hora amb una freqüència aproximada de cada 5 minuts i, evidentment, arriben aquests busos completament plens de persones que han optat pel transport públic per poder arribar fins aquí. També hi ha fotògrafs i companys de la premsa internacional que no s'han volgut perdre aquest moment i que ja tenen preparades totes les càmeres per captar les imatges. Aquí també es concentra el dispositiu especial de seguretat i emergències que coordina tot el que passa a la platja de Palma, en presència de la Creu Roja i els bombers de Palma, preparats per actuar davant qualsevol incidència. Per ara, cap incidència destacada. Per tant, tot a punt aquí a la platja de Palma, concretament en aquest balneari número 6, per viure aquest eclipsi que convertirà aquesta zona de Palma en un dels punts de concentració molt importants a Mallorca.
0: A Mallorca, dius, i de les illes, el darrer punt des d'on es podrà veure l'eclipsi serà Formentera, on només serà visible durant una trentena de segons. Esther Matutés, des del Cap de Barberia, bon vespre.
9: Bon vespre, companys. Som al Cap de Barberia, com deies, un dels llocs privilegiats de Formentera per observar l'eclipsi, juntament amb Sestany d'Espeix, una de les dues zones d'observació segura establerta pel govern aquí a l'illa de Formentera. Aquí són els membres de l'Agrupació Astronòmica de Formentera, on han instal·lat 4 telescopis i també quasi centenars de persones, quasi 500, s'arribaran aquí a concentrar, que prèvia reserva estan sent traslladades fins aquí amb autobusos llançadora. Un esdeveniment organitzat pel Consell de Formentera. Recordem que la carretera d'Escap de Barberia és l'única que està tallada al trànsit aquí a l'illa des de l'encreuament de Cala Saona.
0: Gràcies, Esther Matutés, des de Formentera. Tot d'una connectarem amb altres punts de Mallorca, com Solla i Porreres. També serem a Eivissa. Durant l'informatiu vespre d'avui anirem actualitzant la informació d'aquests punts i també sabrem la darrera hora pel que fa a les incidències. Iker Hernández és el control tècnic. Començam.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.

0: 7 i 7 minuts del vespre anirem connectant avui amb tots els punts que són claus, que són d'atenció per veure aquest eclipsi. Començam a Mallorca, la Serra de Tramuntana, que és un dels indrets que més gent aplega en aquesta hora. La bona visibilitat i la bellesa paisatgística han concentrat bona part de residents, també estrangers, al port de Sóller. Ho sap bé en Xisco Ribas. Xisco, bon vespre. Quina fotografia ens pots fer?
1: Bon vespre, idò. La fotografia que ens deixa ara mateix al port de Sóller és la de molta gent en moviment, sobretot de residents i també turistes que es dirigeixen cap a les embarcacions. De fet, aquí al port, algunes empreses de lloguer de vaixells ens han explicat que mai havien vist tanta afluència d'embarcacions. Molts han optat per sortir mar endins per veure aquest eclipsi i durant tota l'hora baixa no han deixat de partir barques amb persones que volen trobar un bon lloc per observar el fenomen. I entre els que ja es preparen per partir, han pogut parlar amb dues persones que han decidit viure l'eclipsi directament des de la mà.
2: Farem la barca del meu cunyat i la meva germana, anirem, no sé, allà on anem a duguin, i pues, suposo que veurem alguna cosa.
3: Des de la mà, perquè pensant que se verà millor, hi haurà menys gent.
1: Tots dos esperen ara trobar mar endins les millors condicions per gaudir d'aquest eclipsi, quan just ara no aturen encara de sortir més i més vaixells.
4: Gràcies. Des del port de Sóller, Xisco Ribas, també es concentra molta gent en aquesta hora a Platja de Palma. Així tot, segons l'Ajuntament, el nombre de participants és inferior als 77.000 que preveien en un principi. A la plaça de les Meravelles, en aquesta zona costanera de ciutat, hi ha en Joan Gabriel Bausà. Bon vespre. Quina és la situació?
5: I d'hora mateixa, com moltíssima gent que ja s'està acostant en aquesta platja de Palma, amb càmeres, ho fan també amb càmeres de vídeo, i molta gent que du aquí des de primera hora del capvespre esperant el moment de l'eclipsi, alguns damunt l'arena, d'altres a la vora, passejant, aturant-se, i hem pogut parlar amb algunes d'aquestes persones que des de primera hora es trobaven aquí a la platja esperant a que arribi aquest eclipsi.
6: ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Porque hay que verlo. Es una cosa que hay que verla, ¿no es verdad? Porque nos pilla muy cerca. Yo vivo en Palma y mi hermana en el COI, pues muy cerca.
7: El COI se ve, pero la aventura es la aventura. Yo tengo que venir aquí.
8: Son veïnades d'aquí, el vorem de casa nostra. Sí, moltes, moltes. Però un poc de por.
9: Poc de por, per què?
8: Ai, perquè mos han dit tantes coses.
10: Vengo porque para quedarse en casa y ver cómo se hace de noche y de día, pues digo yo, vamos a ver el eclipse. Ya que hay un follón montado, hemos venido a autobús, una buena cola en Plaza de España, muchísimo calor en el autobús y nada, han modificado las líneas, no se paga entrada, nada, todo muy bien.
5: Són algunes de les persones que han pogut parlar avui capvespre, però ara mateix me trobo a peu de platja, tocant l'arena, trepitjant-la, i veig aquí dues persones que han vingut preparadíssimes per veure l'eclipsi, amb menjar, amb beguda. Vaig acotar-me. Com anem?
11: Muy bien, gracias. Sí, estamos aquí preparados. Tenemos las gafas también, homologada.
5: Això és important.
11: Sí, sí, lo más importante. Y nada, aquí esperando. Sí, i disfrutando.
5: Esperant i gaudint, amb ganes, no?, de que arribi aquest moment. Se n'ha parlat molt durant aquestes setmanes, amb ganes de veure-ho, m'imagino.
11: Sí, tenim moltíssima ganes, sí, sí, sí.
5: Per què heu vingut a veure-lo aquí a la platja de Palma?
11: Porque estamos aquí, bueno, porque aquí es donde mejor se debería ver. Y estamos en la playa, está todo bajo control, así que debería estar súper seguro estar aquí. Y entonces disfrutamos de la playa y vemos el eclipse también.
5: Idò, moltíssimes gràcies i a gaudir.
11: A vostè, gràcies.
5: Idò, deien, gràcies. Aquest està baix control i efectivament, perquè aquí s'ha posat tot el dispositiu a la platja de Palma per controlar tant els bombers de Palma com la policia local, la Creu Roja. Idò, estan aquí, aquest és el centre de comandaments, i fins aquí hem hagut fa uns moments de Palma, Jaime Martínez, per veure que tot està correcte, i ha parlat davant dels micròfons d'IB3.
9: Ha servit molt tot el tema de prevenció i informació per conscienciar amb el tema de desplaçaments, perquè el tràfic en aquest moment, tant a totes les vies obertes i aquí a Playa de Palma, està absolutament normalitzat, i els increments de les freqüències també de CMT pues, estan funcionant. Per hores d'ara, més de 15.000 persones han utilitzat el servei públic de CMT per arribar també a diferents punts d'aquí, i estem xerrant d'una afluència aproximada ara d'unes 30.000 persones.
5: Ja ho heu escoltat, 30.000 persones per ara aquí a la platja de Palma. Es feia una previsió de que poguessin arribar fins a 77.000, però el Bala de Palma ha assegurat i ha dit que la gent ha fet cas als missatges de prevenció i s'han estimat més vora el seu eclipsi la majoria.
0: De moment, per tant, manco gent a la platja de Palma, de la que es preveia en un principi, es preveien 77.000 persones, i finalment, segons les dades que acaba de donar el Bala de Palma, són al voltant de 30.000. I ben a prop de la platja de Palma hi ha també Can Pere Antoni, encara està més a prop de la ciutat, i on molta gent ha preferit anar-hi perquè hi poden arribar a peu. Victòria Morell també hi és. Victòria, bon vespre.
12: Bon vespre, així és. Can Pere Antoni s'ha convertit en una de les alternatives per a aquelles persones que no volen o no poden agafar cotxe, o que fins i tot ho han intentat i han comprovat que avui no és el millor dia per desplaçar-se en vehicle. A aquesta hora comença a arribar cada vegada més gent a la platja a mesura que s'acosta el moment de l'eclipsi. Tot i això, l'ambient continua sent tranquil, l'afluència augmenta i es nota principalment en que hi ha més vianants i sobretot més bicicletes.
13: Bueno, teníem plan d'anar a la serra, però bueno, al final per estar de carretera i així pues, hem decidit quedar-nos aquí a Palma. Però bueno, ja està, anirem a veure el que es pugui.
14: Bueno, en realidad me imaginaba que iba a tener mucho más gente, pero veo que hay bastante espacio y creo que vamos a poder apreciar el eclipse.
15: Increíble, la verdad, y justamente hoy que estamos aquí de viaje y que lo podemos ver mejor y podemos aprovecharlo.
16: Porque me queda más cerca y todo está muy congestionado. Porque las cosas están muy congestionadas y eso.
12: Tot plegat sota un dispositiu especial de la policia local que controla els accessos i la mobilitat a la zona. La recomanació, que sembla que s'ha fet efectiva, continua sent evitar el vehicle privat sempre que sigui possible i arribar-hi a peu amb bicicleta o amb transport públic.
4: I anem ara a Formentera.
17: Segueix l'eclipsi a IB3 Ràdio, Televisió i Web.
4: A Formentera, precisament, Esther Matut és el cap de barberia, juntament a les 540 persones que el miraran des d'aquesta ubicació privilegiada de l'eclipsi. Esther, quines són les sensacions en aquests minuts previs?
18: Doncs de moment aquí molta expectació per viure un dels fenòmens astronòmics més importants dels darrers temps. Aquí ja des de fa una horeta ha començat a arribar els participants en aquest punt de l'illa on l'observació de l'eclipsi serà extraordinària, ens diuen els experts. La gent arriba amb autobusos llançadora contractats pel Consell de Formentera, perquè recordem que la carretera d'Escap de Barberia és l'única tancada fins ara de l'illa. Hem xerrat amb Jordi Alemany, que és el president de l'agrupació astronòmica de Formentera, ens ha explicat les peculiaritats d'aquest fenomen, i també amb residents i turistes que estan encantats de poder viure aquest espectacle aquí al Cap de Barberia i de que els hi hagi coincidit aquest fenomen, l'observació d'aquest fenomen de vacances aquí a Formentera. Els sentim.
19: Que avui realment hem tingut una conjunció d'astres, literal i filosòfica, perquè estem tenint una meteorologia excepcional, cosa que últimament no estàvem tenint tan bon temps, estàvem tenint un horitzó una mica brut, i avui, escolta, estem encantats, tenim un temps sensacional i sembla que tindrem un eclipsi magnífic.
20: Teníem pensat fa dies, hem comprat unes entrades al Consell, pensant que ens arribaria el Trasfaro, ens han deixat allà la porta tanca allà dins, i hem hagut de venir caminant fins aquí, però bueno, ho afrontam així, amb una mica d'alegria i aigua fresca.
21: Solemos ver otros años la puesta de sol aquí, y sabíamos que se veía bien el sol y decidimos venir por eso. Y vamos, montaje espectacular, la verdad.
22: Reservamos las vacaciones porque coincidía en agosto, por lo que venimos con mi familia, y justo luego nos dimos cuenta de que era el eclipse y dijimos, anda, pues mira.
20: És una cosa única que veurem quizá una volta en la vida, i esperem que sí, que siga única.

0: 7:19 del vespre. D'aquí a uns minuts, a les 7:38, començarà ja aquest eclipsi anant fent el compte enrere, avui en directe. El primer lloc on serà visible serà a Menorca, on hi volen tornar nosaltres també en directe, a Cala Blanca, Ciutadella. I a Blai Barber. Blai, bon vespre.
1: Bon vespre, i d'aquí en aquesta zona oficial d'observació de Cala Blanca està ple de gent, ja aquesta avinguda de Cala Blanca, moltíssima gent amb parasols protegits també de la calor, molta gent que ha agafat lloc per veure aquest eclipsi, i és que estem molt a prop de viure aquest fenomen tan espectacular, i tenim amb nosaltres en Xavi Pons. Xavi, queda molt poc.
2: Queda molt poc temps per viure un moment històric, queden ja minuts, això sembla cap d'any, que estem esperant allò de que toquin les campanes, però la veritat és que l'ambient és meravellós, ambient de festa, precaució sobretot, però estem davant d'uns moments històrics.
1: A Menorca, quan feia que no passava una cosa com aquesta, un eclipsi total solar?
2: Pues mirau, feia 14 segles, i us explicaré molt ràpid per què. Per què? Perquè els darrers, de 1905, va ser total 100% a Mallorca, Eivissa i Formentera, però no a Menorca. A Menorca, 99%. I què passa? Que aquest 1% és la clau. No es torna fos, encara hi ha llum, i enguany tenim aquesta gran sort de voreró total aquí a Menorca.
1: I anys enrere, per exemple, a l'època bizantina sí que ho havíem viscut, no?
2: Efectivament, damunt l'any 1400 i pico en va haver un, després mos tenim que remuntar a l'any 300 i pico, és a dir, que realment Menorca feia moltíssims d'anys que no vivia un espectacle tan grandiós al cel, i és que estem davant moments, i és que mos agrada molt aquest tema, estem nerviosos, estem feliços, estem contents, i sobretot pues, pendents de que tot surti bé i amb molta precaució.
1: L'atmosfera que se crearà serà molt especial, no? Ho hem de viure en tots els sentits.
2: Efectivament, no només teniu que mirar el cel, sinó que també teniu que mirar tot el que passa alrededor de vosaltres, uns instants antes de la totalitat, veureu que tot pren un color com a grisós, com a metàl·lic, els colors barats, en l'ambient, veureu que es farà un silenci, sembla que no, perquè la gent quedarà al·lucinada, i no només miraró amb les ueres corresponents, sinó es miraró en tots els sentits, Blai.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi Pons, que era un gran aficionat dels eclipsis, de la meteorologia, des d'aquí, des de Cala Blanca, on els restaurants estan plens a vessar i hi ha màxima expectació per veure aquest fenomen únic.
0: I bé, tothom ja està preparat per veure l'inici d'aquest eclipse. Com dèiem, el compte enrere ha començat. El govern ha establert 26 punts oficials d'observació que estan repartits per 15 municipis de tot l'arxipèlag. Un d'aquests punts a Mallorca és a Porreres, on hi ha Toni Sastre. Bon vespre, Toni.
3: Bon vespre, i de vos parla el company des del polígon de la Creu, que visitades per aparcar i veure aquest eclipsi. De moment, hem de dir, això sí, que aquesta hora s'ha costat poqueta gent, com desena de vehicles i una vintena de persones, i és que Porreres compta totes les entrades del municipi, de fet just davant en dos agents, i és que tota aquesta gent que no sigui resident serà dirigida cap aquí, cap en aquesta zona, per tant no podran entrar al nucli urbà amb el seu vehicle privat. I per parlar amb aquest dispositiu, saludam el cap de policia local de Porreres, ell és en Pedro González. Bon vespre, Pedro. Explicar una miqueta què consisteix aquest dispositiu.
4: Sí, el dispositiu d'avui ha consistit en uns... Sí, tenim tres patrulles habilitades per cobrir tots els punts d'entrada, hem posat barreres i estem desplaçant-nos entre punts, i tenim també una patrulla fixa aquí en el punt d'observació.
3: Com ha estat la col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat?
4: Sí, hem mantingut reunions prèvies amb Guàrdia Civil i amb companys d'altres municipis. Per exemple, avui ens ajuda una patrulla de Campos.
3: Hem de tenir en compte també, Pedro, que Porreres es troba en plenes festes patronals, les festes de Sant Roc. Entenc que això encara afegeix més dificultats en aquesta jornada, i també hem de tenir en compte que avui, d'aquí una hora, se celebra el sopar solidari, on s'espera mig centenar de persones.
4: Sí, efectivament, això ho ha complicat una miqueta, però bé, hem tingut temps abastament per planificar i està tot cobert.
3: Per tant, no hi ha cap complicació en relació al respecte.
4: Per ara no ens costa cap complicació.
3: També heu posat especial interès a controlar determinats punts, com per exemple el Puig de Montició. Encara ens comentaves que sí que un centenar de persones hi podrien anar, i podríem veure l'eclipse des d'allà.
4: Sí, efectivament, ens consta que hi ha unes 90 reserves per pernoctar en el Puig, i també hem estat controlant durant tot l'hora baixa, i sí que hem vist grupets petits de persones pujant, el que els hem informat que malauradament el Puig no és un lloc adequat perquè està orientat cap al sud, i és probable que l'eclipsi no sigui visible des d'allà.
3: Gràcies, Pedro.
4: A vosaltres.
3: Això són les paraules, ja heu escoltat, del cap de policia local, d'en Pedro González, que ens ha explicat en directe aquí per IB3 Ràdio el dispositiu especial que han preparat aquí a Porreres per aquest eclipsi, i de moment aquí al polígon de la Creu poca gent en aquest punt habilitat pel...
5: Gràcies per aquest repàs. Han fet un repàs de tot el que passa arreu de les illes. Tot d'una, coneixerem quin és el darrer balanç d'incidències que ens acosta el dispositiu de seguretat. Per ara, fem una petita pausa.
6: Un dia per a la història. Segueix l'eclipsi a IB3.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: I continuem en directe en aquest especial informatiu Eclipsi, explicant-vos tot el que està passant, just a l'espera que comenci a les 7:38 del vespre. Anem ara al Centre de Coordinació d'Emergències perquè hi ha una actualització de totes les incidències. Acaben de donar a conèixer una nova xifra i són ara 25 les incidències que s'han produït fins ara dins aquesta jornada de dimecres. En aquest Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí hi ha Lluís Hernández. Bon vespre, Lluís.
8: Bon vespre, idò aquí a la seu de l'1-2 al municipi de Marratxí. Queden pocs minuts perquè tornin a reunir-se al Secopi per seguir coordinant tot aquest protocol de Clipval. I com bé comentàveu, les incidències han augmentat en un total de 25. A Mallorca ara mateix són de 7 incidències, després a Eivissa són 5, a Menorca 2 i a Formentera 1 destaca que avui són de trànsit i hi ha hagut un rescat i encara no ens han confirmat on és aquest rescat. Per altra banda, hem de recordar que la més greu ha estat aquest incendi en una embarcació amb 3 persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. És un vaixell particular que els ha auxiliat i després Salvament Marítim els ha desplaçat fins a Port de Porta Colom. Per altra banda, a la Cala Comte, Eivissa, un home ha perdut la vida en una embarcació, però el director d'emergències ho ha desvinculat de les incidències relacionades amb l'eclipsi. A banda d'això, el director general d'emergències, Pablo Garriz, ha explicat també la decisió d'elevar al nivell 2 el Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol a Clipval. Són ara mateix les 2.147 persones que directament fan feina per la seguretat i la prevenció a les illes. Garriz ha explicat que la decisió d'elevar aquest Pla Territorial de Protecció Civil augmentarà la seguretat seguint l'exemple d'altres comunitats autònomes.
0: Gràcies, Álvaro, i per vigilar que tot el que esdevé passa amb normalitat, com deien, s'ha habilitat aquest dispositiu de seguretat. Ara en Lluís ens feia balanç del que ha passat en aquesta reunió del Secopi, duen tot el dia reunint-se. Escolta'm ara a Pablo Garriz, que és el cap d'emergències.
9: Solamente 11 son vinculados con el operativo del Eclipse. También tenemos como incidente, único incidente de gravedad que hemos tenido, es el incendio de una embarcación en la zona de Calapí, con 3 tripulantes que han sido rescatados inicialmente por una embarcación que estaba cerca y posteriormente por Salvamento Marítimo, que lo lleva a su puerto de origen, que era Porto Colom.
0: I d'haver a Pablo Garriz, el director general d'Emergències, que és la persona que compareix en directe avui, hora baixa, avui durant tot el dia, per explicar la darrera hora del que està passant i de la darrera hora de les incidències que estan ocorreguent a les Balears.
5: Destacàvem que un altre punt on durant l'hora baixa s'han produït algunes d'aquestes incidències, com ens explicaven, és l'aeroport de Palma. En aquesta hora s'hi formen llargues cues per agafar taxis i transport públic, seguint la situació a Son Sant Joan, i és el nostre company Álvaro Alonso. Bon vespre, Álvaro. Hi ha nervis entre la gent per arribar a temps?
10: Bon vespre, sí, la gent està esperant ansiosa per trobar un transport amb el qual arribar a la seva destinació i veure l'eclipsi. Duim una bona estona, l'aturada de taxis i la cua no deixa de minvar perquè no hi ha suficients vehicles. Aproximadament 200 persones esperen en aquesta cua ara mateix. Els taxistes, a més, es troben enfadats perquè no saben molt bé què fer quan arriba una persona que es dirigeix a alguna zona amb restriccions de trànsit. Entre els turistes que han pogut parlar, algun d'ells han vingut expressament a veure l'eclipsi.
11: Sí, estamos por ahí. Estamos en camino por Andrach. Vamos a Andrés ahora para ver.
12: We are heading to middle of the island, but yeah, we are here for watching the eclipse. Yeah.
13: That's why I'm here. I came from Rome to today and I'm leaving tomorrow just for the eclipse and the shooting stars, and in wonderful Palma is the best show, so here I am.
10: Els dos darrers homes expliquen que han vingut només per l'eclipsi, com dèiem, i un d'ells, de fet, torna demà mateix. Entre altres turistes, molt desconeixement sobre les mesures de seguretat per veure el fenomen.
14: Bueno, las gafas UV nomás tenemos, nada más, ahí guardadas. ¿Hay unas gafas especiales? Sí. ¿Para el eclipse nada más?
10: Sí.
14: Ah, habré de comprarla.
15: Yeah, if we get time, yeah, maybe, yeah. 7:30 is it?
16: Do you have the glasses and everything?
15: No. No glasses.
17: Sunglasses, yes. Is it going to be enough or no? Okay, then I'll sort it out somehow.
10: Gent que directament escoltava en anglès no sabia que s'han de dur ulleres, i altres que pensen que unes ulleres normals són suficients.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5: Queden 7-8 minuts per a l'eclipsi, és el compte enrere d'aquesta jornada històrica, però si hem d'estar pendents d'alguna cosa ara mateix és del cel. I què hi ha millor que la nostra meteoròloga de capçalera, Xesca Cifra, per posar seny i per aclarir-nos si no hi haurà gens de nuvolositat sobre l'horitzó est per assistir en aquests moments en tota visibilitat. Xesca Cifra, com se presenta aquest darrer 7-8 minuts?
18: Es presenten bastant tranquils. Ara sí que tenim una mica de núvols a l'horitzó est, cap al sector de Alacant. S'havia format una tempesta, o s'ha format una tempesta, també a l'interior d'aquesta província, i cap a Castelló. Però, de moment, hem de dir que sembla que no interboliran gaire aquesta posta de sol. És Formentera, que té alguns núvols enmig de l'eclipsi i de l'illa, i, per tant, sí que Formentera podrien tenir una mica el cel un poc més enterbolit a l'hora de la totalitat. De moment sembla que a Mallorca poden tenir qualque núvol, però serà poqueta cosa. Per tant, bones notícies. De moment hem de dir que els núvols fan bonda i sembla que sí que ens podran deixar veure l'eclipsi amb permís de qualque núvol prim.
0: I de bé, tranquil·litat meteorològica en aquests moments, i vegem si hi ha tranquil·litat a les carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon vespre.
19: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment la circulació a les principals carreteres de Mallorca és tranquil·la. Els desplaçaments per tenir vostre per veure l'eclipsi, els que han estat escalonats, excepte el migdia, que és on han tingut més complicacions, sobretot a l'autopista Llumalló, en sentit creixent, a causa dels talls, a les sortides 6

0: ens facilitin aquestes dades. A la seu de l'U2 hi ha Lluís Hernández. Bon vespre.
1: Bon vespre, idò, aquí a la seu de l'U2, al municipi de Marratxí. Es reuneixen ara mateix en una tercera reunió el SECOPI amb aquest protocol de Clipval. El balanç d'incidències relacionades amb l'eclipsi ha augmentat fins als 25. La més greu ha estat l'incendi en una embarcació amb tres persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. Un vaixell particular els ha auxiliat i just després Salvament Marítim els ha desplaçat fins a Port de Portocolom. El director general d'emergències, Pablo Garriz, també ha explicat que la decisió d'elevar el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol d'Eclipval. L'escoltam.
0: No podem escoltar...
1: I són ara mateix 2.147...
0: No podem escoltar en aquests moments aquesta veu, aquest darrer balanç. Fem ara una petita ronda per conèixer què està succeint arreu de les illes i com ho viuen els ciutadans.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.
3: Set i 34 minuts del vespre, manquen 4 minuts perquè comenci aquest eclipsi. Tornem a un dels punts on hi ha màxima visibilitat, és la platja de Palma. Allà hi ha Joan Gabriel Bausà, que és amb alguns dels que estan a punt per observar l'inici d'aquest fenomen.
4: Així és, molta il·lusió, molta expectació aquí a la platja de Palma i fins i tot ja hi ha persones que estan fent, podríem dir, com un assaig general abans de que arribi el gran moment, posant-se les ueres homologades i mirant cap al sol perquè tot surti bé, com aquesta família que tenc aquí de Palma. Com estàs?
5: Hola, bones, què tal?
4: Quin és el teu nom?
5: Em nom Lluís.
4: Lluís, tu ja has fet aquest assaig general de que les ueres vagin bé, has mirat un moment cap al sol, has vengut aquí a la platja de Palma, que hem de dir que se veu molt, però que molt bé des d'aquí, i per què has vengut i per què, i si et fa molta il·lusió viure el que viurem avui?
5: Bé, sap des de fa temps això de l'eclips i em feia ganes realment venir i vaig decidir venir amb mon pare i mon mare, perquè crec que és algo històric, que s'ha de viure bé, i viure amb les persones que estim, i estic il·lusionat de viure aquest moment.
4: Això és important, eh? El pare està il·lusionat de viure i veure aquest moment amb vosaltres.
6: Sí, evidentment, és un fet històric, ve a saber quan el poden tornar a viure, i sobretot disfrutar-lo, i passar una estona diferent, i bé.
4: I sa mare de sa família també, m'imagino que també està il·lusionada.
7: Molt il·lusionada de veure això, la veritat. Això no és tothom a sa vida que ho pugui viure i mos fa molta il·lusió. Sí, estan ben preparats en ses ueres i a disfrutar el moment.
4: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I només un apunt més, no només hi ha gent aquí a la platja, a l'arena, sinó que també quan miram la mà veiem moltíssimes embarcacions, molts de vaixells que han vingut fins aquí per veure aquest eclipsi i que estan esperant que es produeixi el moment.
0: 7 i 36 minuts i en 2 minuts comença la fase parcial d'aquest eclipsi a Menorca. Els primers en observar-ho seran els residents i ciutadans de la zona. 7 i 38 i a les 20 i 30 començarà, se farà definitiu i durarà fins 1 minut 15 segons allà. El Monte Toro i és Vanessa Ortiz, que es viu en aquests moments.
8: Hola Neus, molt bones tardes. Aquí hi ha molta expectació, com no pot ser d'una altra manera, però és que és un lloc molt, molt privilegiat. Primer perquè és un dels tres llocs restringits en el trànsit. Els tres llocs són aquesta carretera de la Muntanya del Toro, també la carretera del Far de Cavalleria i la carretera del Far de Puntanati. Aquesta carretera de la Muntanya del Toro s'ha tancat a les 3 del capvespre, la del Far de Cavalleria, que també és d'aquest municipi d'Esmercadal, a les 12 del migdia, i la del Far de Puntanati ha estat la primera de totes a les 8 del matí, com hem anat informant al llarg dels informatius matinals. Ara, en aquest lloc de la Muntanya del Toro, que és un lloc privilegiat no només per el que dèiem, perquè és un espai restringit al trànsit, sinó perquè és el lloc més alt de Menorca. Estem a 358 metres d'alçada i fins aquí no hi poden arribar cotxes, per tant, només ha vingut gent a peu, molt poqueta gent, ens ha sorprès la poca gent que s'ha animat a pujar aquests 358 metres metres d'alçada, cosa que és molt habitual a l'hivern i amb manco calor. I hi ha 275 persones que han pujat en autobús. Són 5 autobusos que ha habilitat l'Ajuntament d'Es Mercadal per pujar des del poble, que està al peu de la muntanya del Toro,

0: fins aquí dalt. Per tant, hi ha espai de sobre, tot el mirador d'aquest santuari de la muntanya del Toro és molt còmode, tothom ha agafat puesto sense cap problema, tothom està esperant que comenci aquesta fase parcial. Per tant, molta sorpresa per tots els assistents, perquè es pensava tothom trobar més aglomeració, més cotxes que tal vegada haguessin pogut venir des de primera hora del matí a agafar lloc abans que restringissin el trànsit, però no ha estat així. Per tant, molta tranquil·litat i un espai molt tranquil. Pel que fa als punts oficials d'observació, aquests sí que estan molt més concentrats de gent, com per exemple a Cala Blanca, com hem pogut sentir la nostra companya en Blai Barbé, o també des de la platja de Son Bou. Aquests dos punts sí que tenen molta aglomeració, però s'està produint tota aquesta assistència d'una manera ordenada, perquè s'han habilitat aparcaments, perquè el trànsit s'ha anat restringint a poc segons s'anaven omplint aquests aparcaments, i perquè també a l'Ajuntament de Laió, en el cas de la platja de Son Bou, ha habilitat autobusos llançadores des d'un aparcament per l'ocasió, l'aparcament de Terrassolí, que es va desplaçant fins a la platja de Son Bou. Per tant, a Menorca, de moment, tranquil·litat. Des del centre d'operacions de la policia local de Ciutadella, que és el municipi on s'esperava més afluència, hi ha tranquil·litat, no hi ha cap notícia de cap trasbals. Per tant, tothom expectant que arribi el moment, i tranquil·litat i cap incident.
1: Vanessa, fa un minut i busques que ha començat aquesta fase parcial a Menorca. És un 4% ja el que es comença a veure, ha començat aquest eclipsi. Precisament sou vosaltres els primers. Què veus ara mateix? Què es pot veure quan mires el cel allà a Monte Toro, a Menorca?
0: Efectivament, amb les gueres d'IB3 que estem posades, puc veure aquesta petitíssima mossa a la dreta del sol, que la lluna ha començat a tapar, i tothom està ja començant a posar les ueres, perquè no tothom se n'ha assabentat que just fa aquests minutets que ha començat aquest eclipsi parcial. Per tant, podem donar fe de que ha començat l'eclipsi, de que s'està produint avui, dia 12 d'agost, des d'aquí, des d'aquest punt més alt de Menorca, des d'aquests 358 metres d'alçada, es pot veure perfectament, no hi ha boira, no hi ha cap nivolat que ho impedeixi, i donem fe de que ha començat aquest eclipsi.
2: Idò bé, comença l'eclipsi quan són les 7:40 minuts del vespre.
3: Segueix l'eclipsi a IB3 Ràdio, Televisió i Web.
2: I ho estem explicant en directe, ho explicàvem des de Menorca, i ara ho explicarem també des de la Serra de Tramuntana a Mallorca, al port de Solla, on també ha començat aquest eclipsi a un 5%. Es pot veure ja en Xisco Ribaxisco. Tothom s'ha posat ja les ulleres.
4: Bon vespre, així és, ja veiem les primeres persones amb les ulleres homologades, posades totes, mirant en direcció a la platja, en direcció al sol a la posada, ja ben pendents d'aquest eclipsi. A poc també veiem com acaben de sortir les darreres embarcacions, perquè molta gent ha optat per viure aquest fenomen des de la mà i veure l'eclipsi des de l'aigua. Aquí mateix també veiem les primeres persones que ja tenen el mòbil preparat damunt un trípode a punt per intentar gravar aquest magnífic moment. Anem a parlar precisament amb un d'ells, amb Davinder. Com estàs?
5: Muy bien, ¿y usted?
4: Muy bien. ¿De dónde vienes para ver aquí en el Port de Sóller el eclipse?
5: De Palma.
4: ¿No? ¿Y por qué has decidido el Port de Sóller?
5: Sí, Port de Sóller dice la gente que hay que ver muy bien, y entonces vengo, hoy tengo día libre, a ver, me toca aquí para verlo. Dice que hay que verlo muy bien, y entonces vengo el autobús y hasta aquí.
4: Y bueno, imagino que con muchas ganas, ¿no? Ilusión a ver.
5: Mucho ganas, y aquí hay mucha gente y dice que hay como ver usted también aquí, hay como mucha gente y tengo ganas de verlo.
4: Y bueno, me has dicho, ¿no?, que trabajas aquí en el Port de Sóller. Sí. ¿Hay más gente de lo habitual?
5: Sí, hoy mucha gente, y también yo he visto que cuando he tomado café aquí en mi bar, y lleno bar, y todos los días hay mucha gente.
4: Y bueno, tienes todo preparado ya, ¿no?
5: Todo preparado. Ya traigo gafas y todo.
4: Perfecto, Davinder, muchas gracias. I doncs, escoltam els primers protagonistes aquí al Port de Solla, on ja veiem tota la gent preparada amb les ulleres homologades posades per viure aquest fenomen.
1: Gràcies. Des de la Serra de Tramuntana, Xisco Ribas, seguint també l'eclipsi a Palma, en aquest cas a la platja de Can Pere Antoni. I és la nostra companya Victòria Morell. Bon vespre, Victòria. Què pots veure ara mateix? Bon vespre, Victòria.
6: Bon vespre. Doncs l'afluència ha anat augmentant de manera constant a mesura... Sí, bon vespre. Sembla que hi ha alguna errada de cobertura. Comentava que l'afluència ha anat augmentant de manera constant a mesura que s'ha acostat l'hora i en aquests moments, quan ja podem dir que ha començat l'eclipsi parcial, molts són els que estan a la platja, alguns encara xerrant, altres ja amb les ulleres posades i començant a contemplar aquest fenomen. Moltes persones han anat vent al llarg de l'hora baixa, han arribat caminant o en bicicleta, però també es veu una arribada i s'ha vist una arribada constant d'usuaris amb transport públic. La proximitat amb el centre de Palma ha convertit avui Can Pere Antoni en una de les opcions més accessibles per contemplar el fenomen sense necessitat d'agafar el cotxe. En aquest moment m'acompanya Cristiano. Cristino ha vengut avui a veure l'eclipsi. Bon vespre.
7: Hola, bon vespre. Què tal?
6: Per què heu triat aquesta platja per veure avui aquest aconteixement?
7: Bàsicament per la comoditat, perquè no mos volia, perquè des de casa, de la plaça avui allà, fins aquí, doncs, hem estat mitja horeta, tres quarts, caminant tranquil·lament, i no volia trobar-me al mig del cotxe amb un atascat i sense por a veure res.
6: Comentaves abans que a la plaça d'Espanya els autobusos hi havia molta cor per venir aquí. Vosaltres vos heu trobat dificultats per accedir-hi?
7: La veritat és que quan hem vist aquella coada ni mos ho hem plantejat, hem seguit caminant fins que hem arribat aquí, a la platja Can Pere Antoni.
6: Te vam fer uns minutets amb les ulleres homologades. Què veus? Què ens pots explicar? Què veus?
7: Pues bé, abans he mirat ja un poquet i se veu una petita llenqueta de la lluna que ja va rateant una mica el sol.
6: Creus que aquest és un dels moments que recordareu per sempre?
7: Sí, jo crec que sí, perquè no ho he viscut mai, un eclipsi total aquí a Mallorca, i serà únic, no en tornaré a veure d'altre, a Manco Mallorca.
6: Cristina, moltes gràcies per atendre els micròfons d'IV3 Ràdio. Nosaltres, companyes, seguim aquí en un moment on ja l'expectació comença a ser màxima.
2: Expectació màxima a la platja de Can Pere Antoni a Palma i també a Eivissa, des d'on es comença a veure ja aquest eclipsi. A Eivissa hi ha David Ventura. David, bon vespre.
8: Efectivament, bon vespre. A les 7:39 ha començat l'eclipsi aquí a Eivissa. S'ha de dir, us puc dir que les ulleres especials per veure l'eclipsi que ha repartit IV3 funcionen perfectíssimament, perquè ara me les estava provant, i efectivament són idònies, o sigui, es veu l'eclipsi perfectíssimament, sense cap mena d'inconvenient. A Eivissa, de moment, no s'ha registrat incidents destacats i la jornada s'està desenvolupant amb completa normalitat. S'ha de dir que aquí les grans aglomeracions s'estan produint sobretot a l'oest de l'illa, a les platges sobretot al municipi de Sant Josep, i és on s'han realitzat els talls de trànsit. S'han tallat l'accés a les zones de les urbanitzacions de Calaterida, a Cap d'Esfalcó, a Calabassa, a Platges del Comte, i també, a més, s'ha tallat l'accés des d'aquesta mitja tarda, també a Calabenirràs, al municipi de Sant Joan i al port de Sant Antoni de Portmany. No obstant, també, la veritat és que, tot i que hi ha llocs idíl·lics i de postal per veure...
2: Tenim alguns problemes de comunicació, per això...
8: Està aprofitant qualsevol indret que sigui un poc elevat. Estan aprofitant qualsevol indret que sigui un poc elevat per poder veure l'eclipsi. Per exemple, el Puig de Missa de Sant Eulari s'ha omplert també de gent, hi ha com un centenar de persones allà seguint l'eclipsi, i també un lloc que en principi és poc polit, però que és útil, que són els ponts que hi ha a sobre de l'autovia que uneix Eivissa i Sant Antoni, que és on som naltros. És un pont elevat i que està orientat cap al nord, cap al nord-oest, i on també es pot seguir aquest eclipsi. No sé si tenim temps per parlar amb alguna de les persones que estan aquí seguint aquest esdeveniment.
2: Sí, cap problema, perfectament.
8: Tenim aquí en Joan, que em sembla vostè d'on ha vingut?
9: Jo de Santa Gertrudis.
8: De Santa Gertrudis. Sí. I com és que ha triat? En lloc d'anar a la platja ha vingut al pont aquest.
9: Claro. Ahir vaig venir a veure-ho allí. Vaig venir a la meva boda per jo m'imaginava que d'aquí es veia bé.
8: I ha estat un èxit total, no? Perquè no hi ha gaire aglomeració, hi ha gent, però es pot veure...
9: Sí, es pot veure bé. No em pensava que hi hagués tanta gent, per això.
8: Vostè es va quedar aquí fins a les 8:30?
9: No, ahir no. No, però m'imaginava que es veuria d'aquí.
8: Fantàstic. I doncs res, esperem que gaudeixi de l'espectacle.
9: Gràcies.
8: I com podeu veure, aquest és l'ambient que tenim en aquests moments aquí en el pont de l'autovia entre Eivissa i Sant Antoni, que també s'ha convertit en un escenari, en un punt d'observació informal d'aquest eclipsi.
2: Jo crec, Neus, que la majoria de gent en aquesta hora ja ha sortit al carrer per començar a veure aquest eclipsi i s'ha posat les ulleres. Estan fent una repassada per totes les illes per saber com ho estan visquent des dels diferents indrets de les Balears, però ara volen posar la veu d'un expert en antena.
3: Segueix l'eclipsi a IB3 Ràdio, Televisió i Web.
2: I és que volem entendre per què es produeix, que té a veure amb l'eclipsi, que necessitem perquè sigui visible, i també volem saber com ho viu un expert i què és el que veu un expert a través dels seus ulls i de les seves paraules. Saludem Amado Carbonell, director de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que es troba en aquests moments a Esgrau, Andratx. Molt bon vespre, senyor Carbonell.
10: Com estan? Bones tardes.
2: Dèiem que ja ha començat aquest eclipsi a Mallorca, ja és visible en un 21%, que és exactament el que veu vostè.
10: Pues està ara mateix a una zona molt elevada, estem aquí en el Grau. Tenim ara mateix un poquet de massificació turística, però bueno, els eclipsi estan gaudint tothom, tenim sobreposades, estem disfrutant moltíssim. Ara mateix està gairebé un 10% d'ocultació i també estic aquí amb diferents divulgadors, Gerentropia i Nomociència, estan també nosaltres divulgant i estan gaudint moltíssim d'aquest fenomen.
2: Per què és tan important aquest eclipsi?
10: És important, primer, perquè un eclipsi solar ens ajuda a entendre com funciona el sol, ens ajuda a veure la corona solar en el seu moment més idíl·lic, que és quan s'allunya el tapa. Podem veure perfectament les seves flamarades, les seves línies, podem veure les línies de flama, les línies de plasma, i podem veure també estudiar també les projeccions de plasma cap a l'espai. I també el clima solar que emiteix cap a la Terra el podem veure moltes vegades en diferents instruments, però el millor que tenim per estudiar la corona solar, aquesta part més oculta, ho podem veure mitjançant un eclipsi, és a dir, només emplear la natura, la lluna.
2: Les Balears són un dels llocs privilegiats per veure aquest eclipsi de tot el món i, a més, estem tenint unes condicions meteorològiques privilegiades també en aquests moments perquè no hi ha núvols. Per tant, ens permet veure i gaudir d'aquest eclipsi en total normalitat. Per què és tan especial des de les illes? Per què som tan privilegiats?
10: Pues, molt senzill. Ara mateix tenim una visió que li calgui de posta de sol de nostra estrella eclipsada. És a dir, aquesta visió de la península no la tenen. Estan veient un poc més alt d'aquesta mesa cap a l'oest, més cap a ponent. Però nosaltres la veurem quasi posta de sol eclipsada total. Estarà a 2,4 graus. Serà un espectacle sense parangon durant els pròxims anys.
2: Amado Carbonell, director de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que es troba en aquests moments situat a Esgrau. Andrés, gràcies per haver estat amb nosaltres i el deixam que pugui gaudir d'aquest fenomen, d'aquest eclipsi.
10: Moltes gràcies i molt de gust.
2: 7:51.
1: I anem en aquesta hora al Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2 per conèixer el darrer balanç d'incidents relacionats amb l'eclipsi. Allà és el nostre company Lluís Hernández.
11: Bon vespre, idò, aquí a la seu de l'1-2 al municipi de Marratxí. Estem aquí amb el director general d'Emergències, en Pablo Garriz. Bon vespre, Pablo.
12: Bon vespre.
11: Bé, actualitzam aquestes incidències que han augmentat fins ara a 26 a les illes. Ens podries un poc actualitzar aquesta darrera incidència, no?, que ha passat aquí a Mallorca?
12: Sí, de las 26 incidencias que tenemos ahora mismo, la gran mayoría son incidentes menores, vinculados en algunos casos con tráfico, con incidencias en el tráfico. Tenemos dos asistencias médicas, dos asistencias menores de tipo médico. Sí reseñar que tenemos dos avisos de peatones en calzada y aquí sí queremos hacer un llamamiento a la población a que tenga el máximo de precaución cuando está andando por los viales. Y en todo caso, bueno, pues tenemos una caída a distinto nivel, que tampoco tiene gran incidencia. Y sí es cierto que hemos tenido dos incidentes con embarcaciones uno en Calapí con un incendio con tres personas que se han tenido que rescatar. El barco finalmente se ha hundido. Y luego tenemos muy cerquita de allí, también cerca de Calapí, en Sestaleyes, un incidente también con un barco con una vía de agua que al final ha supuesto el rescate de cinco personas, tres adultos con dos niños. En todo caso, este último rescate, ahora mismo está, este salvamento está ahora mismo en marcha, pero no hay daños personales de consideración en todo caso.
11: Avançàveu fa manco d'una hora que s'eleva el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil. Això, explica'm un poc per què s'ha decidit en manco d'això d'una hora.
12: Bueno, el operativo está yendo como estaba planificado, los cortes los estamos haciendo en aquellos puntos donde ya teníamos previsión que habría un cierto conflicto, cierta dificultad desde el punto de vista de la movilidad a los efectos de garantizar la seguridad de los asistentes en esas zonas, y en todo caso ya tenemos todo el operativo puesto encima de la mesa, ya están todos ahora mismo desplegados, estamos hablando de 2.200 personas prácticamente de forma directa, y eso necesita un refuerzo de coordinación. El refuerzo de coordinación se consigue subiendo el nivel, porque además nosotros también nos dotamos de potestades extraordinarias y también hay una serie de recursos extraordinarios que son propios de la comunidad, pero también tenemos recursos del Estado que ya están interviniendo. Por tanto, ese mecanismo de refuerzo, como están haciendo ya el resto de comunidades autónomas, nos permite hacer una integración mucho más efectiva con la delegación de gobierno, integrando también todas aquellas responsabilidades que no son directamente de la comunidad autónoma, como es orden público, seguridad ciudadana o incluso seguridad en el mar.
11: D'aquestes 26, diguéssim, incidències, hi ha un rescat, no sé si teniu més informació per ampliar...
12: Es el que le acabo de explicar de los dos incidentes en el mar que hemos tenido, que es el segundo de Calapí, que son cinco personas que ha habido que rescatar, tres adultos y dos menores.
11: Vale, pues moltes gràcies, Pablo Garrit. Ja heu escoltat les paraules del director general d'Emergències, que segueixen aquí, al SECOPI, per seguir aquesta coordinació d'aquest protocol de l'eclipsi total de sol.
1: Una coordinació que s'ha fet durant tot el dia, que ja du mesos, i que es tornaran a reunir a les 9:30 del vespre per fer un balanç, per anar seguint com està transcorregent aquesta jornada. Parlava en Gary dels incidents que havien ocorregut a la mà, i precisament a la mà és la nostra següent entrevistada, Marita Costa, que deu ser als voltants de Sa Dragonera, que ha sortit al port d'Andratx. Marita, en aquests moments a Menorca es veu un 35%, a Mallorca un 33%, a Eivissa un 31% i a Formentera un 30%, però jo vull saber què veus ara mateix vosaltres des de la mà quan mireu cap al cel.
13: Hola, Neus. Bueno, estem molt emocionats, això és el primer de tot, i ja veiem com el sol s'està tapant des de la part dreta, encara no és la meitat, però se va tapant bastant, o sigui que ja ho estem gaudint a tope.
1: Volíem saber també, Marita, se parla molt d'aquesta acumulació d'embarcacions que es pot veure a diferents punts de les illes. Volíem saber, estàs envoltats de moltes embarcacions ara mateix?
13: En el nostre cas, la veritat que pensàvem que la concentració seria major. També és cert que, clar, ens hem endinsat a la mà i hem evitat estar molt a prop del club, de la costa, d'esport, i en aquest sentit hi ha barcos, lògicament, bastant més de l'habitual, però no és una aglomeració. O sigui, estem tranquils i ho podem disfrutar, sí, sí, amb seguretat, amb sensació de seguretat.
2: Marita Bosan, has vist qualcú de Salvament Marítim, qualcú vos ha vengut a parlar amb vosaltres?
13: No, en el nostre cas no. Malauradament sí que pel canal 16 hem escoltat l'incidència que hi havia a Calapí, però de moment no hem tingut cap visita de Salvament Marítim, no.
2: I per què heu decidit avui agafar el vaixell i veure aquest eclipsi des de la mà en lloc de quedar-vos a terra?
13: Pensàvem que era una oportunitat única, no? Ja que vivim a Mallorca, que tenim aquest gran patrimoni que és la mar, el Mediterrani, que millor que viure-ho des d'aquí, no? I realment, en aquest moment, pensam que val la pena i que hem pres la decisió correcta, perquè és molt, molt emocionant, sí, sí, sí.
1: Teniu, imagino, unes vistes privilegiades, però com està l'estat de la mar ara mateix?
13: Se movia un poquet en les immediacions de Dragonera, és cert que també en tot el trànsit d'embarcacions se movia encara més, però havíem vist la previsió que a les 7, aproximadament a les 7 de davallava el vent, i així ha estat, en la qual se mou un poquet, però l'estat és bo, és bo.
1: Hi ha molta de gent allà, ho compartiu amb moltes persones. Veus vosaltres dins el vostre vaixell si sou molts, hi ha molt de tripulants, i en els altres també si estan molt plens o si són barquetes petites?
13: I hi ha una mica de tot. Nosaltres som 7 persones, hi ha des de barcos molt petits, lanxetes, clar, aquí tenim a les immediacions d'esport d'Andratx, grans iots, hi ha un parell de barcos que pensam que un és de la Jennifer Aniston i l'altre pensam que també és d'un dels propietaris de Google, per lo que sabem, o sigui que tenim un pot de tot. I sí, hi ha bastanta gent, la gent s'atura, se tira dins la mà i bueno, estem podent gaudir tant de l'eclipsi com de la mà i sí que hi ha molt d'ambient.
2: Molt d'ambient i també ambient de famosos, no? Pel que acabes d'explicar, Marita.
13: Sí, efectivament. Sí, hi ha barcos bastant impressionants. Nosaltres tenim un velerito petit, però sí, hi ha iates de famosos, per lo que sabem. Sí que intentem mirar, almenys si reconeixem algú, de moment no, però bueno, ho estem disfrutant igual que ells, o sigui que està molt bé.
1: Aquesta és una constant a la teva vida, Marita, als voltants de la Dragonera, hem dit, al port d'Andratx, d'on heu sortit. Moltes gràcies per posar aquesta fotografia, per donar visibilitat a com esteu vivint aquesta fase, quan ja s'acosta cada vegada més aquest eclipsi total. Arribarem així, a les 8 en punt.
3: Un dia per a la història. Segueix l'eclipsi a iVetres.

0: Bé, hem arribat a les 8 i ara repassam, recapitulam tota la informació que hem tingut fins ara i el que ha passat durant tot aquest dia de l'eclipsi, sobretot també el que està passant. Queden pocs minuts perquè el sol s'oculti per complet en una jornada que de moment no deixa incidències destacades, en deixa 25 en concret. A Mallorca, un dels punts on s'està seguint amb més afluència aquest eclipsi és a la platja de Palma. Joan Gabriel Bausà, quina és la fotografia ara mateix?
1: I sí, se'ls viu un moment de molta emoció i expectació, molta gent mirant cap al cel amb les ueres homologades, pendents de cada instant de l'eclipsi. Al mateix temps són molt els que treuen els mòbils i les càmeres per fer fotografies i immortalitzar aquest moment tan especial. I no només des de la platja, a la mà també veiem molt de vaixells que s'han aturat i que s'han situat en aquesta zona per contemplar l'eclipsi, oferint una imatge espectacular. A la platja les mirades estan posades en el cel, en el sol, i se senten comentaris i exclamacions a mesura que avança l'eclipsi. Famílies, turistes, curiosos i professionals de la fotografia comparteixen aquest moment únic. Des del balneari 6 de Palma, idò, miram avui cap al cel aquest fenomen que està fent que cada vegada hi hagi molta més gent, tant a la platja com als seus voltants.
2: I de la platja de Palma anem a Menorca, que han estat els primers en observar l'eclipsi, aquests ciutadans, per saber com ho viuen. Connectam amb el punt més alt de l'illa, el Toro, allà hi és. Vanessa Ortiz, bon vespre.
3: Bon vespre, companys, així és, aquí poc més de 300 persones estan contemplant aquest eclipsi encara parcial. Han pujat amb 5 autobusos que ha posat l'Ajuntament del Mercadal, però també alguns d'ells han estat valents i ho han fet a peu.
0: A Menorca dèiem que són els primers i a Eivissa són gairebé els darrers. Anem en directe fins allà per conèixer quin és el balanç de la jornada. David Ventura, bon vespre. Com s'està vivint l'eclipsi?
4: S'està vivint, òbviament, amb moltíssima emoció. Realment, tothom està cercant un punt elevat per poder veure aquest fenomen. Els que han tingut sous i s'ho han pogut permetre han llogat una embarcació. Els que viuen a prop de les zones de l'oest de la illa, en aquelles platges, s'hi han pogut atracar perquè a partir de les 3 de la tarda la majoria d'accessos s'han tallat al trànsit. Molts han set matiners, porten des d'allà des de primera hora del matí per poder seguir l'eclipsi des de les platges del municipi de Sant Josep i de Sant Antoni, que són les que tenen millor vistes, però els altres que no han pogut fer, no s'han pogut desplaçar abans, estan aprofitant qualsevol punt elevat, ja sigui el punt del Puig de Missa, de Sant Eulari, per exemple, Satalaia de Sant Josep, o el lloc on estem nosaltres ara, que són els ponts de l'autovia que uneix la carretera d'Eivissa amb Sant Antoni. Aquests ponts no són un lloc glamurós, per així dir-ho, però la tenen una visibilitat perfecta sobre el mar, sobre Sant Antoni de Portmany, i aquí s'han juntat, s'han aplegat aquí desenes de persones. Alguns han vingut amb els seus parasols, amb les seves neveres portàtils, alguns han portat menjar i begudes, com si fos una jornada de pícnic, i estan tots amb les ulleres homologades seguint aquest eclipsi històric.
2: I acabem fent un cop d'ull al temps, per això connectam amb la nostra meteoròloga, Xesca Cifra. Bon vespre.
5: Bon vespre. Tenim el cel destapat a la vertical de les illes, però mirant cap a ponent tenim qualque niguli. Per exemple, ara a Eivissa sí que enterboleix una mica aquesta visió de l'eclipsi, aquests niguls alts que s'han format després de les tempestes que teníem a la península. Per tant, punts de les illes, sobretot a Eivissa i a Formentera, sí que veurem just al moment de la totalitat el cel una mica enterbolit o una mica tapat a causa d'aquests niguls. Han d'estar pendents minut a minut perquè és molt difícil precisar si se desfaran o també quina gruixura tindran aquests niguls, però de moment es veurà que pareix que a Eivissa i a Formentera els niguls es posaran enmig de la visió del sol. Estarem pendents d'aquesta situació.
0: Estarem pendents de si aquests níguls finalment afecten la visibilitat a Eivissa i a Formentera, no a la resta de les illes. Seguirà pendent també el programa Xiu-Xiu. Nosaltres hem arribat al punt final d'aquest informatiu especial que han fet amb motiu d'aquest eclipsi. Són ara les 8 i 4 minuts.
2: I no us oblideu, just després de Xiu-Xiu, el butlletí informatiu de les 9.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bé, falten pocs minuts per l'eclipsi, estic histèric, perdut, no? Lo següent, la sensació és la mateixa, que si qualsevol persona ha passat oposicions, sap el que és estar esperant DNI en mà, l'hora que te cridin per donar-me llinatges i entrar a començar a fer l'examen. És la mateixa sensació, un nu a l'estómac i unes ganes que això passi ja per bé. I veureu aquí, juntament amb la meva família, i els telescopis que estan enfocant en el sol. És a dir, una nyirviada grossa, però que val la pena, perquè he estat 23 anys esperant aquest eclipsi i ja ha arribat el dia, falten pocs minuts, i ja ha baixat molt l'intensitat de llum i d'aquí pocs minuts ja tenen la totalitat i la fosca eclíptica que taparà les Illes Balears.
1: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.

0: som aquí, ja hem arribat nosaltres i el dia més esperat, l'eclipsi solar ja s'està produint a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Estem esperant que se produeixi aquesta totalitat esperada, mai millor dit, i, si mos ho permeteu, esperarem en tot voltros. N'hem xerrat moltíssim, hem teoritzat, hem confabulat sobre què passaria avui. N'hem xerrat i contrastat amb coneixedors d'aquest fenomen que només passa cada 300 anys. I avui les Illes Balears són aquest lloc en el món. Ara sí, comença el compte enrere, falten 28 minuts aproximadament, perquè ara mateix me fallen els càlculs, perquè comenci un dels espectacles més extraordinaris que ofereix el cel, un eclipsi solar total. A partir d'ara, mos proposam que aquesta ràdio per uns minuts també se pugui veure. Xavi Oliver, molt bon vespre, quins nervis. Xavi Oliver, on ets? Estàs nerviós? Mira, idò, aquesta vegada en Xavi ara no mos escolta, però en Jordi Suárez el provam. Jordi, bon vespre.
1: Hola, companys.
0: Jordi, on ets? Què fas? En qui estàs? Estàs nerviós?
1: Estic molt nerviós, no us imagineu. Som ara mateix a l'aparcament del camp de futbol del Gaida, una de les zones habilitades, de les nou zones habilitades per el govern per veure l'eclipsi, i ja s'hi acumula bastanta gent, hem de dir, tot i que ha estat una arribada molt escalonada i molt tranquil·la. No sé com ha anat a altres punts. Aquí ha estat una cosa molt controladeta. Ja hi ha gent que ha vengut molt preparada, des de ben prest, amb parasols, cadires de platja, menjar... Vull dir, la gent vol viure l'eclipsi en comoditats.
0: Que bé. Això escolta, sempre. Jordi, ja s'està poguent veure una mica aquest eclipsi. Ja hi ha hagut reaccions? Tu l'has pogut veure?
1: Sí, és així. Ja l'hem pogut veure i, de fet, ara, des de les 7:30 passades, la gent ja comença a fer això de llevar-se les ulleres, se les posa, veu com el sol, la lluna se va menjant a poc en el sol, i la gent ho està gaudint moltíssim. I, de fet, ara ja s'ha començat a aixecar un poquet d'aire, ja comença a fer més fresqueta, cosa que també ha estat un alè per tots nosaltres, perquè aquí ombra no n'hi ha gaire.
0: Clar, és que ja les veus expertes explicaven que quan falti molt poquet, o sigui, ja... És a dir, ja el vent començarà a bufar una mica més, baixaran les temperatures. Ara sí, Xavi Oliver, on
2: bon vespre,
0: ets
2: bon
0: i com estàs?
2: Molt bé, ben trobats, estimats. A vosaltres bé, em sentiu bé, tot correcte?
0: Ara sí, perfecte.
2: Molt bé, això és l'eclipsi, francament, això és l'enirviada que hem agafat. Però, bueno, nosaltres ara mateix som un admirador de Sant Verí i vos ho dic, des d'aquí el cel, el manco està ben clar, les condicions són excepcionals, això és fantàstic. Des de Serenal fins a cap enderrocat, és a dir, que aquesta gent s'ha estès com a formiguetes, curiosos, amb trípodes, càmeres, ja fent fotos, bueno, per immortalitzar aquest moment històric, i la gent, vos ho dic, arribar fins aquí amb bicicletes, patinets, turistes, veiem un centenar de barques emprovades cap al sol. Bueno, us imaginau una escena insòlita i, sobretot, nervis, nervis. La lluna ha començat a mossegar el sol fa 20 minuts, vos ho dèiem, i jo he fet un amic, com sempre, no ho podia evitar, en Rafel. Com va, Rafel?
3: Bon vespre, com estem?
2: Bueno, en Rafel és físic amateur, i a mitja hora d'aquest moment com te sents?
3: Estem ansiosos, jo especialment, per esperar aquest fet que és impressionant com a fenomen natural, que mai l'hem vist, i estem que arribi.
2: I quina importància té per a tu, personalment, i per a la humanitat, bé, per a la nostra humanitat?
3: Bueno, com a científic interessant, és un fet impressionant, superimportant, que a partir d'aquí som coneixedors que s'han descobert importants fenòmens físics i s'han de fet, verificat les hipòtesis d'Einstein. Per tant, és un fet insòlid.
2: Ja ho heu sentit, eh? Hi ha molta de gent i xerrarem molta gent per aquí. Bueno, Inés...
0: Escolta, Xavi, han baixat les temperatures? Ja se nota aquesta suposada fresqueta que ha de fer o encara no?
2: Sí, se nota la suposada fresqueta, li direm així, han baixat les temperatures, també és veritat que fa una calorada terrible, la llum se comença a veure també, i sembla que el sol ja se comença a posar, però bueno, si notes canvi, sobretot en l'ambient, la gent, és un moment d'aquests, francament, molt especial, i estem molt agraïts aquí perquè això és molt i molt...
0: Que bé, moltes gràcies a Xavi Oliver des de la Bahia de Palma i en Jordi Suárez, que és en el poliesportiu del Gaida. Jordi, escolta, la gent que diu, li pots demanar qualsevol veurement si estan nerviosos o no?
1: Exacte, això anava perquè hi ha gent que ja s'ha assegut, ja s'ha girat i està esperant en el gran moment. Aquí te veig ben còmode, de baixa carpa de l'Ajuntament, la cadira plegadissa.
4: Sí, no, podríem venir, hem vengut molt pres, si no podríem venir per estar dret tot el temps.
0: Doncs no sé si a quina hora?
1: Més gent. Clar, d'ençà quina hora heu arribat aquí?
4: Bueno, nosaltres estàvem assegudes en el sofà esperant per venir i ha arribat un company meu que no se'm diu ja està ple de gent. I clar, engafat de tapir, érem aquí.
1: Mare però meva. Veig que...
4: L'estrenada és molt grossa, hi ha molt d'espai.
1: Però vos veig equipades amb fruites, amb ses aigües...
4: Fruites de protecció civil, ses aigües sí que són nostres.
1: Bé, però vos hi heu sigut ben de vora, no?, per agafar un poc.
4: Jo els he fotut un ubercoc.
1: Molt bé, fantàstic, clar ja ho veus.
0: Sí. Ja han pogut veure qualque cosa, s'han emocionat en aquesta primera visió.
1: Exacte, com ha estat aquesta primera visió de com se menja un poc la lluna de sol? No sé com ho has vist, si t'ha emocionat.
4: Bueno, no, emocionant no, però sí, és molt guapo, és guapo el que arriba a ser cansat.
1: Clar, tu ja esperes el moment.
4: Ja esperes el moment, cumbre, que se tapi tot.
0: Molt bé.
4: I això falta encara com a 25 minuts, no?
1: Sí, més o manco, 25 minuts, una cosa així.
0: Escolta, però ja l'eclipsi, atenció, supera el 60% de sol, la lluna ja tapa el 60%, així que un moment emocionant, gràcies Jordi, ara tot d'una tornarem amb vosaltres per viure amb tots vosaltres aquest moment històric. Avui aquest programa el feim gràcies a en Nacho Beato, a la producció, a Nora Oliver, a la redacció, Níquel Hernández, a Andrea Sánchez i en Flavio Encinas, en el control tècnic.

0: Havia de ser avui aquesta cançó d'en Bonnie Tyler, mítica, Eclipse, total Eclipse del meu cor. No, no el vull dir en anglès perquè no... Ara, un dia com avui, no vull fer cap patinada. Nora Oliver, bon vespre.
1: Bon vespre, Inés.
0: Escolta, Nora, són les 20:14 minuts. Quant falta exactament per la totalitat, per aquest moment que estem esperant?
1: Mira, exactament deuen quedar uns 18 minuts per la totalitat de l'eclipse, que se donarà a les 8:33 minuts exactament, però clar, la totalitat no arriba exactament en el mateix segon a tot l'arxipèlag. De fet, ara mateix aquí a les Illes Balears, concretament a Mallorca, no, tenim més d'un 60% ja de foscor, no, que la lluna ha tapat el sol. I atenció, perquè la totalitat arribarà primer a Menorca d'aquí poc, exactament a les 8:30 minuts i un segon.
0: Uau, després, o sigui, mil·limetrat.
1: Mil·limetrat.
0: El primer després serà a Menorca, les 20:30 i un segon. I després
1: entrarà per el nord de Mallorca, anirà baixant a Eivissa i Formentera a les 8:33 i 30 segons.
0: Mare meva. Per tant, Menorca, 20:30 i un segons. Mallorca, 20:31 i se podrà veure fins les 20:33, igual que Eivissa i Formentera a les 20:33 i 30 segons. Això pareix un embarbussament. Sí. Gràcies, Nora. Falten ara 15 minuts per dir 30, perquè arribi a Menorca Vanessa Ortí des de Montetoro. Com ho estàu vivint?
2: Hola, companys. Pues, espectacularment. Te pots pensar que des de 358 metres d'alçada, això és un privilegi absolut. Molta tranquil·litat, poquíssima gent ens ha sorprès, poquíssima gent, perquè com era un d'aquests accessos restringits al trànsit, aquests espais que només n'hi havia tres a Menorca, no? Era aquesta muntanya del Toro, la carretera estava tallada al trànsit, també la carretera del Far de Cavalleria i també la carretera del Far de Puntanati. Aquests tres punts no s'hi podien accedir i aquí on som jo, en el santuari, en el terrat del santuari de la muntanya del Toro, només hi han pujat 5 autobusos, en total unes 275 persones, i uns quants valents que han pujat a peu, que podrien ser 25-30 més, que el cujo com a molt. Hi ha 300 persones que estan ara mateix al llarg d'aquesta barana del mirador. Si coneixeu la muntanya del Toro, ja tot al voltant d'aquest santuari, tot un mirador, clar, orientat al mirador al sud, al sud oest, estan contemplant amb diferents ueres aquest eclipsi encara parcial, però que com acabeu de dir, nosaltres som aquests privilegiats que a les 8:30 en punt el veurem ja total, els primers.
0: Que bé, sereu els primers, eh? Sereu els primers de les Balears. I dius que hi ha sorprenentment poca gent perquè ha estat controlat, però imagino que, no sé si hi ha turistes també menorquins, mallorquins, catalans, segurament.
2: Sí, hi ha de tot. Hem xerrat amb turistes catalans, hem xerrat amb estrangers, i que els estrangers són bàsicament també els que han sigut els valents de pujar a peu avui migdia, que els hi han dit que tampoc no era tan llarg el camí, i han pujat els turistes a peu. Els diguéssim, residents del municipi d'Esmercadal, que és on pertany el Toro, que és el poble que hi ha aquí baix de la muntanya, són els que han pujat amb autobús, Inés. Aquests ja ho tenien previst, ho tenien planificat. Quan l'Ajuntament va posar a la venda aquestes 375 places, en dues hores es van vendre les entrades, que valien 5 euros pujar amb aquest autobús. I aquests autobusos també seran els que a les 9 de la nit els baixaran també de manera ordenada. Per tant, s'esperava que tal vegada es de matí hi hagués vingut gent amb cotxes particulars quan encara no estava tallada la carretera, que s'ha tancat a les 3, perquè aquí en el santuari hi ha un restaurant i un bar i tal vegada la gent ja dinaria des de... Bueno, ja vindria a dinar i ja es quedaria per l'eclipsi, però no. Quan nosaltres hem arribat als equips d'IV3 damunt les 3 del capvespre, la carretera ja estava tallada i el restaurant estava bon i buit, o sigui, no quedava... no hi havia cap problema per ocupar una taula, perquè només hi havia dues o tres taules ocupades.
0: Que bé, i d'un lloc tranquil, absolutament privilegiat, des del Toro de Menorca. Vanessa, ànims i gaudeix també d'aquest moment que també ens regala la nostra feina. De fet, Vanessa, tu, com deies, has pogut parlar amb aquests privilegiats que se troben al Toro o Menorca. Els escoltam.
3: I al cap de dues hores van comprar les entrades i al cap de tres ja s'havien acabat.
4: Hem agafat molt de temps de marge.
5: Vam pensar que ho veuríem bé, perquè clar, és un punt alterós.
0: Vanessa, aquests zones que se trobaven avui, se troben vivint aquests moments tan especials, ara ja supera el 70%. Has pogut tu veure, Vanessa, l'eclipsi? Sí.
2: Ara mateix tinc les ulleres posades, Inés, des d'aquest terrat del Santuari del Toro, amb les ulleres d'IV3, per suposat. I sí, sí, més de la meitat es pot veure ja cobert el sol. És com si tinguéssim una lluna al revés, no? Una mitja lluna al revés. És el que ara poden veure les meves ulleres i la veritat és que és espectacular i a més que sí, fa aquesta sensació de que es fa de nit però d'una manera estranya, no? Des d'aquí dalt es veuen unes ombres que de fet els especialistes i els astrònoms ens havien avisat de que com més amunt, amb més alçada, es veuen aquestes ombres que recorren la Terra, no? Perquè és com es va tapant el sol.
0: De fet, ho diuen, no? Que començaran o que comencen a baixar les temperatures, que hi ha aquest vent eclíptic, que és així com ho han anomenat les veus despertes. Estàs notant això, Vanessa, ho estàs notant?
2: Sí, totalment, totalment. Hem passat una calorada aquí dalt d'aquest santuari i ara mateix han baixat, no t'esvaria dir quants graus, però ja està refrescant i fa com un aire diferent, no? Allò que quan es fa de nit sembla que fa aquell ventet i aquella brisa, i és el que estem sentint ara mateix, i tots els que estan aquí a la barana també ja no van amb els ventalls com fins ara, que només ventaven i ventaven, perquè se nota que han baixat les temperatures.
0: Que bé. Idò, gaudiu d'aquest moment, Vanessa Ortí, des del Toro, a Menorca, gràcies per aquesta cosa. Disfruta.
2: Gràcies a vosaltres, companys, i disfrutau el que pugueu també, ni que sigui per les pantalles d'IV3.
0: La veritat és que, Nora, nosaltres som aquí a l'estudi d'IV3 Ràdio, tenim la finestra i ja, no, ja veiem la foscor.
1: Sí, veiem, no? Foscor, veiem foscor.
0: Impressionant, la veritat. I també tenim IV3 Televisió posat. Però nosaltres avui des d'aquí, des d'IV3 Ràdio, intentam ser els vostres ulls. En Jordi Suárez és en el camp de futbol del Gaida, una de les zones oficials d'observació del govern. Jordi, ja se percep la foscor, no?
5: Hola, estimats. I doncs sí, ara ja se nota molt, comença a fer fosca i la gent comença a rebaixar el to. És a dir, també comença a haver un poc més de silenci, la gent s'ha calmat després d'aquesta eufòria... d'aquesta eufòria inicial. No sé si voleu xerrar un poc amb la gent a veure si està ja nervis, perquè és que això és imminent.
0: Sí,
5: que
0: sí.
5: Això és increïble. Hola, perdona. Com... Hi ha nervis? Que això ja és imminent, no?
6: Home, un poquet sí, perquè és una cosa espectacular. No ho tornarem a veure.
5: Tu és una cosa que esperes amb ganes, ansiosa, o bé, hi ets perquè hi ha anat un poc tothom i és una cosa que s'ha de veure ja?
6: Ansiosa no, però me fa ganes veure, no?
5: Clar, s'ha anat xerrant molt tant que hem de anar, no?
6: Moltíssim, moltíssim, sí.
5: Tu ets que se llevaràs les ulleres en aquests 90 segons o no? Perquè en teoria podem, se suposa.
6: Jo duré les ulleres posades tot el temps.
5: És a dir, aquests 90 segons no aprofitaràs per veure-lo fora d'ulleres.
6: Ja, les ulleres.
5: Heu vist que la gent ho té clar, eh? O sigui, si una cosa ens ha quedat clara aquests dies és les ulleres sempre posades.
0: I tant. Jordi, en què ha vengut acompanyada aquesta senyora? Perquè entenc que és un moment per viure amb els éssers estimats.
5: Exacte. Aquí veig que vens acompanyada. Amb qui veniu? El grupet? Que sou família, amics?
6: Amics.
5: I ja fa temps que heu planejat això, fet el pla de quedar junts.
6: Sí, perquè no sabíem on havíem d'anar a veure-ho, dubtàvem si anar a un terrat, si anar, i al final hem vengut aquí.
5: O sigui, sou d'aquella poca gent que ha decidit just abans de començar l'eclipsi.
6: On el veiem? On el veiem? No, que l'havien de veure, sí que ho tenien clar. On el veiem, sí.
5: Vosaltres d'on sou?
6: D'aquí, del Gaida.
5: I no, ho teniu ben clar, ho teniu ben a mà.
6: Sí, ben a mà.
0: Escolta, Jordi, estic veient per imatges d'IV3 Televisió que la gent fa mà amb velletes. Tenim imatges des d'Esport de Solla, una gentada, com us podeu imaginar. Està absolutament ocupat el passeig d'Esport de Solla. En Jordi Suárez és en el camp de futbol del Gaida. Jordi, no sé si hi ha algú que va amb velleta quan ha començat a tapar-se el sol. Per cert, ara foscor pràcticament absoluta ja.
5: Sí, foscor pràcticament absoluta i no, de moment no. Aquí la gent s'ho ha agafat en calma. Jo crec que les mamalletes, els aplaudiments vendran quan passin aquests 90 segons. La gent Ara se'ns està contenint un poc, no? Que jo trob aquí.
0: Sí,
5: Està esperant, després vindrà l'explosió.
0: En cadires o...?
5: Sí, sí. Cadires de platja, plegadisses, hi ha gent que ha muntat taules, han agafat tovioles per això en terra. Vull dir, la gent s'ho ha agafat seriosament.
0: Uh-huh. Idò, Jordi, no te'n vagis perquè tornarem a connectar amb tu per viure la totalitat. En Xavi Oliver també és a la veïa de Palma. Però estem tenint problemes de cobertura perquè precisament és un dia logísticament, com sabeu, una mica complicat. Nora, què està passant? Necessitem veus expertes i avui tu ets una d'elles.
1: Avui m'he convertit en una experta en eclipsis.
0: Sí.
1: Ara mateix estem un 89%, a Menorca ja estan en el 90% de cobertura, no? Diguem, queden menys de 10 minuts perquè se produeixi l'esperat eclipsi total i jo m'he estudiat una mica, no? Com anirà passant.
0: Minut per minut.
1: Minut a minut.
0: Ara mateix ja foscor.
1: A fora, sí, per la finestra veiem foscor nosaltres.
0: Uh-huh.
1: Idò... Ara són les 8:25 minuts, estem ja arribant en els darrers instants de llum abans de la foscor total i a partir de les 8:33 començarà aquesta totalitat, el màxim de l'eclipsi, el moment central tan esperat, que hem esperat 121 anys per això i el sol quedarà completament cobert i després, a poc, a partir de les 8:34, la totalitat aquesta que tenim se començarà a perdre i començarà a goitar sol i vos recordar a totes aquestes persones que estigueu mirant l'eclipsi i que dugueu ulleres, que vos podeu llevar les ulleres durant aquests 90 segons, però tot d'una el sol comenci a goitar, ulleres posades o deixeu de mirar sol.
0: D'acord, i així ho farem i anem a comprovar a veure si així ho està fent la gent des de la platja de Palma, un d'aquests altres punts d'observació oficials on suposam que s'ha apropat moltíssima de gent des de ciutat i on hi ha en Juanga Bausà. Juanga, avui has deixat els esports i t'has posat les ulleres de l'eclipse. Com està anant a la platja de Palma?
7: Idò, efectivament, estic en modus eclipsi. Idò, la veritat és que és increïble l'ambient que vivim aquí a la platja de Palma, perquè jo he arribat al voltant de les 3 del capvespre, hi havia la gent habitual a l'arena, els turistes habituals, però a mesura que se va apropant el gran moment, ja ha estat tota l'arena plena de gent, la segona línia i tercera línia d'aquesta també, i moltíssims de turistes i també gent local que es troba aquí i admirant aquest eclipsi amb les ulleres homologades i també intentant immortalitzar amb els mòbils aquest gran moment. Anem a veure si puc apropar alguna persona que estigui per aquí i mirant i fotografiant i vivint aquest moment amb moltíssima intensitat, no?
0: Sí, ho veurem, si hi ha sort.
7: Mira, he parlat amb ell, m'has dit que no querías hablar, però és que ell vive en directo, ¿cómo estás? No me digas que no, no vol xerrar.
0: Perquè, Juan, això de fer fotos, no, com funciona? Podem fer fotos normals ara mateix?
7: Hi ha gent que fa absolutament de tot, que intenta fer fotografies normals, d'altres que posen... objectiu del mòbil per immortalitzar aquest moment. Hi ha gent que ho prova de totes les maneres. He de dir que des d'aquí, des de la platja de Palma, la veritat és que es veu molt, però que molt bé aquest eclipsi.
0: Fantàstic. Juanga, mira, mentre trobes a qualcú que mos pugui descriure aquesta emoció que estem vivint tots, anem a escoltar una altra veu experta, que és la d'en Tomàs Camps, Manescal. Què t'hi està passant ara mateix en els animals?
8: Probablement el més important que hem de tenir en compte en relació a l'eclipsi i els animals que tenim a casa és precisament que no hem de tenir molt en compte. És a dir, si encara no heu preparat les coses pels animals, no vos preocupeu perquè simplement no heu de preparar res. Ho viuran amb absoluta naturalitat i no hi ha cap tipus de perill afegit. En resum, els animals canvien el comportament durant l'eclipsi? Sí, especialment aquells que tenen una forta diferenciació entre la conducta de dia i la conducta de vespre, però aquests canvis seran transitoris i en cap cas ens han de preocupar. En quant a temes oculars, òbviament ells no miraran directament la llum, aleshores no han de fer coses estranyes, no els hem de posar ulleres, no els hem d'atacar dins a casa, i probablement l'única cosa que hauríem de tenir en compte és que si ens enduim a escar a una zona on hi ha molta aglomeració de gent, és possible que durant el moment de l'eclipsi total la gent comenci a fer bambolletes o la gent comenci a cridar d'eufòria, i això sí que pugui assustar l'animal. Així que, poc més, simplement gaudiu de l'eclipsi i total naturalitat amb els animals a casa.
0: Ja ho heu sentit, no passeu pena per les vostres mascotes. Nora, tu tens un canet i passaves pena.
1: Jo passava molta pena. De fer l'he dit a mon pare, posa-li les ueres en escar, que no vull que miri et sol.
0: Ja ho heu sentit. Foscor pràcticament absoluta. A les 20 i 30 minuts sonen els senyals horaris aquí a IB3 Ràdio. I avui, 12 d'agost del 2026, s'està produint un eclipsi solar total a les Illes Balears. 90 segons que han trasbalsat una mica aquest estiu. En Juanga Bausà és a la platja de Palma. Juanga, què és el que veus ara mateix?
7: Idò, com tu bé comentaves, l'obscuritat s'estava apoderant d'aquesta platja de Palma i cada vegada més gent treu el seu mòbil per no perdre aquest moment com aquest senyor. Com estàs?
9: Va bé.
7: Gaudint d'aquest espectacle.
9: Sí. Gaudint.
7: T'has posat el mòbil. Estem en el moment al guitarra. Que estic.
9: Una cosa... Ara. Extraordinari. Ara ja s'ha
7: tapat. Sentim... Ara s'ha tapat, ja podeu els aplaudiments també de la gent en directe per IB3 Ràdio. I en aquests instants es produeix l'eclipsi total des d'aquí, des de la platja de Palma. Tots els mòbils, tota la gent que es troba aquí ha aixecat el seu mòbil per gravar, per fotografiar. Aquest moment absolutament històric. La penumbra és total i l'imatge és realment increïble. Des d'aquí veiem la mà, les muntanyes i damunt d'aquestes muntanyes l'eclipsi absolut.
0: Juanga, sentim, escoltam aquests aplaudiments des de Platja de Palma. Juanga Bausà, també tenim altres dispositius com a, per exemple... En Jordi Suárez des del camp de futbol del Gaida. Jordi, ja s'ha produït aquest eclipsi total?
5: Ja s'ha produït, està passant, hi ha hagut aquests aplaudiments, aquests crits d'eufòria, i ara el to s'ha rebaixat molt, és una imatge preciosa, la gent s'ha llevat les ueres i tothom gaudeix i té el cap posat al cel, no? I és curiós, no?, perquè tot i que sabem perfectament el que està passant i duim mesos i mesos veient imatges i recomanacions, no mos deixa de sorprendre aquesta imatge completament espectacular. I una cosa que me sembla preciosa és que no hi ha telèfons quasi mòbils.
0: Uau.
5: La gent ho ha volgut gaudir personalment i viure-ho a la seva manera, i sembla que ja comença a sortir el sol una altra vegada, i
0: escoltam els aplaudiments.
5: Vegada,
0: a veure aquests aplaudiments.

0: evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba,
2: sí.
1: Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom amb Inés Mateu.
7: Continuem a Xiu-Xiu en aquesta jornada, programa especial, pràcticament monotemàtic, de l'eclipsi solar total, a una jornada que previsiblement ha transcorregut sense incidències, tot i que els serveis informatius d'aquesta casa vos ho actualitzaran avui a les 10 i demà a partir de les 7 de matí. Nosaltres hem fet un programa especial amb diferents equips distribuïts per les illes. Xavi Oliver, com estàs i com ho has viscut tu des de la Bahia de Palma?
8: Com anant, companys, estimats? Me sentiu bé, ara?
7: Ara sí, ara te sentim perfecte, Xavi.
8: Ara me sentiu bé?
7: Sí.
8: Ara sí. Molt bé, amb una mica de retard, per tant, anirem amb bones. Molt bé, ha estat fascinant, estic esgotat. Estic una mica trist perquè no em puc fer totes les connexions, però per altra banda estic molt satisfet i molt emocionat perquè ha anat francament molt bé escoltar tot el programa, per tant, la nostra responsabilitat com a xiu-xiu amb els oients ha estat més que satisfactòria. I allà s'ha viscut, vos ho dic, ha estat molt emocionant. La gent, me sorprenia moltíssim la quantitat de curiosos que anaven en càmeres fent fotos per immortalitzar aquest moment. I després hem de dir que també la gent ha començat a aplaudir. És a dir, en aquell moment en què la lluna ha tapat completament el sol, que la foscor ha entrat, s'han alçat aquests terrals que han estat, aquell vent, com li heu dit, voltos, vent eclipsal, ha estat, i s'ha notat aquest canvi en la temperatura, la sensació tèrmica, que pareixia com a un altre món, ha estat espectacular. És a dir, aquí està com fins i tot fresqueta, és a dir, està com una espècie de treva. Entre silencis, la gent també que xerrava, que les ueres que ara me cauen, que això, vos heu d'imaginar la imatge, nosaltres érem aquí amb en Flavi Encinas, en el control tècnic, després teníem també en David Serra de xarxes, hem trobat amics de la ràdio, érem a Somberí, a la Cova Verda, clar, davant teníem el Galatzó, després a la dreta teníem tot un estol de barques, que hi havia un centenar més o manco de barques, hi havia piragüistes, gent que, en pa del surf, gent que vivia l'eclipsi des de la mà, nedant, i quan aquell moment, és a dir, clar, ha estat aquell moment en què la lluna finalment s'ha menjat el sol i hi havia aquest redol que ha canviat la llum, ha estat fascinant, és a dir, és que no mos esperaven i bocabadats, però semblava, és que no sé com descriure-ho, com era com una escena alienígena. Uh-huh. I la gent bocabadada. I després, clar, la gent aplaudia i cridava. Mos hem passat molt bé.
7: Escolta,
8: no
7: m'ho
8: hem pogut retransmetre, però bueno, el manco de la crònica posteriori, digues.
7: No, aquesta crònica que mos acabes de fer ha estat preciosa, preciosa. I jo crec que molta gent estarà d'acord. I després, volem més crònica, volem més poesia teva. Després, els colors, la sí. temperatura, l'ambient que se respirava. Uh-huh.
8: Els colors, temperatures, colors, bueno, és que de cop i volta canvia tot. I canvia tot i tu coneixes, clar, el món que té un colors concrets i que té una hora concreta que sap que se pon el sol per ponent, i de cop i volta tot això canvia. I tot i que estiguis preparat i que t'ho hagin explicat, no te'n pots avenir. És a dir, és una cosa... Em quedes bocabadat, fascinat per aquest fenomen astrològic, i per començar, els colors fa com una blavor diferent.

0: bueno, això acompanyat, evidentment, de sensació tèrmica. Evidentment, també de sa gent que està allà, que sap que passa qualque cosa, i tot i que és molt conscient, és un ambient molt estrany, que pesa molt, que hi ha una tensió, hi ha nervis, sa gent profundament emocionada. I això és, jo crec que és, de qualque manera, molt en sentit com a tots units, que estem d'acord en un objectiu comú, que era gaudir d'aquell eclipsi de sa millor manera. I jo crec que tot això és un poc el que mos quedam. Encara estan paint, digerint totes aquestes sensacions, però, sens dubte, no ho sé, jo me'n recordaré tota sa vida.
1: Que bé, Xavi. Això vol dir que mos queda una mica d'esperança en sa civilització, si tot... Si finalment tot ha transcorregut una mica bé, podem fer un balanç positiu d'un dia com és d'avui, amb el sentit de, un missatge, com tu deies, no? Un raig d'esperança, i mai millor dit, en què les coses poden anar bé si mos posen tot d'acord.
0: Escolta, jo no, per ventura, és clar, ja mos posem una mica filosòfics, però de qualque manera jo m'agrada pensar que sí. I te diré, hi havia turistes, hi havia, bueno, estrangers, és que hi havia gent d'aquí, gent d'allà, gent de tot el món, com t'he dit abans, units. Hi ha un rat d'esperança, no ho sé. El que sí que me fa estar molt content, i estem molt present, de fet, és un motiu pels quals estic tan satisfet, és que aparentment, ho he dit abans, encara mos han d'actualitzar serveis informatius, tots ha transcorregut sense incidents remarcables, és a dir, ens actualitzaran en qualsevol moment. El manco, de moment, i això és una cosa que ens fa estar molt contents, i un rat d'esperança per la societat. I, escolta, m'encantaria dir que sí, però no ho sé si això, però és vera que veurem-nos tots allà celebrant, de qualque manera, aquest espectacle de la naturalesa. És, sens dubte, un motiu que te fa estar content, i tinguis qui tinguis de vora, endavant en ses atxes, i anem a gaudir tots, que vulguis o no siguis, d'on siguis, i t'agradi el que t'agradi, això, és que te fascina. És que no hi ha una altra paraula, una altra sensació. Sí o sí t'ha de fascinar.
1: Que bé, Xavi Oliveira, moltes gràcies, moltes gràcies. Tu ets un raig d'esperança, clar que sí, una ferrada, i fins
0: vosaltres
1: demà.
0: Vosaltres també, estimats, que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Adéu, adéu.
2: Xiu, xiu. El xiu-xiuatge que arriba a tothom amb Inés Mateu.

0: Imagineu-vos que hagués sonat aquesta cançó a un volum molt elevat durant tot l'eclipsi. Una cançó clarament fosca, de heavy metal, que crea una atmosfera potent, crua i sobrenatural. I de, imagineu-ho, perquè així va passar talment.
1: Exactament, Ozzy Osbourne va cantar aquesta cançó Bark at the Moon mentre s'anava enfosquint el cel d'Illinois durant l'eclipsi solar total que va travessar els Estats Units dia 1 d'agost de 2007.
0: Idò, aquesta només és una de les centenars de curiositats i anècdotes pop o contemporànies que recullen Marina de Cabo i Jaume Garcies en el llibre Sin Sol, Mis Eclipses Favoritos. L'única prova que tenim que avui han viscut un dia molt especial és aquest llibre. Marina, Jaume, molt bon vespre a tots dos.
2: Bon vespre, com estàs, bon Inés?
0: Molt bé, Marina, a veure, com ha estat, com heu viscut i on éreu, Marina?
2: Bé, jo coincidesc amb en Xavi, no? En el que es refereix a emoció i fascinació, també la cosa aquesta, la sensació d'haver viscut una sensació gairebé alienígena, no? Perquè ha estat brutal, però és que me falten qualificatius.
0: Que
2: me falten qualificatius, perquè és com si s'hagués d'inventar una paraula nova, no? Un adjectiu nou per nombrar això. Nosaltres l'hem viscut des de la Ràpita, des de la platja de la Ràpita. I bé, de vora el primer búnquer, i he de dir que si hi havia més gent que de l'habitual, tampoc hi havia una cosa, no era una cosa exagerada. Uh-huh. A la mà sí que hi havia molts de barcos, molts de vaixells.
0: Uh-huh. Que bé. I de balanç positiu, na Marina de Cabo i en Jaume Garcies han escrit aquest llibre, Sin Sol, Mis Eclipses Favoritos, on fan un recull, això mateix, de curiositats, d'anècdotes, i moltes, per exemple, relacionades amb el misticisme. Un misticisme que du la llum de l'eclipsi, o fins i tot la música que el pot acompanyar. Jaume, tu, per exemple, tens experiència en la sonoritat cinematogràfica, la música electrònica i el videoart. Com relaciones un eclipsi en tots aquests camps tan eclèctics?
3: Pues, ho relaciono més que res en tenir unes eines per fer el que seria la música. De totes formes, a diferència de les meves experiències anteriors en música i en música per cinema o música electrònica, on sempre havia composat jo qualque cosa, o programes, o composa, el que he composat per l'eclipsi no ho he composat, és a dir, jo no toc cap nota, ni decideix cap volumen, ni cap tempo, ni res. Jo el que he fet és fabricar una màquina que el que fa és transformar el moviment d'estels i la lluna i els planetes en música. En aquest sentit no hi ha una voluntat compositiva ni un músic. En realitat és discutible que sigui música el que he fet, però sí que les eines que tenia de fer molta feina en música electrònica durant molts anys sí que m'han ajudat a muntar aquest tinglau.
0: Com ha funcionat això, Jaume, que les zones d'aquest fenomen facin renou, facin so?
3: Bé, doncs, bàsicament ha consistit en inventar una màquina que llegís una cosa i en tragués una altra. Per exemple, les estrelles que se van caigant a l'horitzó és que pat un teclat de piano a l'horitzó, les que apareixen per l'altre costat, per la rotació de la Terra, també és que pat un piano, emple la velocitat de rotació dels planetes per tocar un xelos, he enllaçat un sintetitzó en el sol i una lluna que se van creuant i se fan una cancel·lació de sonido, vull dir, però tot està lligat a uns paràmetres, quant a prop està, quant brillant és una estrella, quina distància està del sol, a quina velocitat rota un planeta, i tots aquests datos se transformen en notes, en una partitura que després, quan l'executes, pues resulta que més o menys és escoltadora.
0: Que bona, impressionant.
1: Marina, jo te volia demanar, em fa molta curiositat, que té l'efecte eclipsi que genera tantes cançons, pel·lícules, supersticions i fins i tot memes d'aquests que mos fan riure.
2: Idò, mira, jo també estic al·lucinada amb això i no sé ben bé perquè una cosa tan breu, no?, tan efímera que aparegui a pel·lícules, que li dediquin cançons i obres musicals, els dibuixos animats, gairebé a tots els àmbits de la cultura, no? Però supos que és perquè a part de, o sigui, a passar de ser tan breu, pues és això, és emocionant, és indescriptible, es te deixa sense paraules. En el nostre cas, a Ser Ràpida, he de dir que ningú ha aplaudit, i menys mal, eh? O sigui, a mi m'hauria enxafat una mica. Tothom ha estat en silenci, en general la gent superrespectuosa, i sí que ha hagut, jo sí que he sentit una emoció per de dins, i supos que és aquesta mateixa emoció, no?, la que t'impulsa, la que impulsa a crear o a tenir els eclipsis solars en compte a l'hora de, pues de produir cultura.
0: Com cultura com que reculls en aquest petit llibre, quan dèiem Sin Sol, Mis Eclipses Favoritos. Marina, et podries quedar-te amb una anècdota que t'hagi cridat l'atenció? Parles, bé, d'un quadre d'en Dalí que és Eclipse i Osmosis Vegetal, que té un colors verds una mica pertorbadors. Després parles d'escenes de Los Simpson, vull dir, un festival en els Estats Units que va ser durant un eclipsi, perdoneu, que va ser una mica això, molt eclèctic. Podries quedar-te amb una d'aquestes anècdotes?
2: Se me corren un parell, no ara mateix, i segur que hi ha de més renomblables. Jo no me quedaria amb l'anècdota que ara te diré, per raons evidents, però bueno, Trump fent de Trump sense posar-se les ueres de l'eclipsi, per exemple, no? Quan tots els periodistes li cridaven, no? Posa-te-les, o jo que sé, i a part, bueno, i això ja no és un... Això ja és més una producció. Sí que te puc recomanar molt fort un tema que el grup de música industrial alemany Einstürzende de Neubauten van fer per l'eclipsi de finals del segle passat, que és Total Eclipse of the Sun, que és una meravella.
0: Clar, no, per descomptat, és una cançó que avui hem tingut com a referència. Jaume, també parlau de tot el que envolta a un eclipsi, a l'imaginari col·lectiu. Que, clar, també recolliu algunes anècdotes del primer eclipsi que hi va haver aquí l'any 1905. Jaume, des del teu punt de vista, una mica artístic també i eclèctic, què penses que s'escriurà o se recordarà d'aquí 300 anys en el pròxim eclipsi? No, d'aquí 300 no, d'aquí 180. No, d'aquí... Bé, 105, més de 100.
1: 105,
0: ja m'he perdut. 154, l'any 2180. 180. Jaume, què creus que se recordarà d'un dia com avui?
3: Jo crec que el que se recordarà és el que nosaltres recordem dels anteriors eclipsis, perquè és una constant. A través de tots els eclipsis, els temes són constants. La desaparició, la resurrecció després de la totalitat... I crec que són aquestes idees que no depenen tant del context o de la història o de la cultura concreta d'un moment donat. Crec que aquestes, el que travessa tota la literatura des de fa milers d'anys dels eclipsis, i crec que aquesta és la cosa que sempre estarà allà perquè sempre hi ha els eclipsis. Crec que el que no se recordarà són precisament un poc pues la feina que ha fet la Marina de cercar coses que són més pop i més culturals, pues penso que aquestes són referències que més són més dependents d'una època. I crec que el que transcendirà són els sentiments més universals dels eclipsis.
0: Per tant, és això, no? Un imaginari col·lectiu que perdurarà d'aquí 154 anys, que ho han calculat, ara sí. Ara sí.
3: Ah, sí. Molt bé.
0: I de Marina de Cabo i Jaume Garcies, autors de Sin Sol, Mis Eclipses Favoritos, moltes gràcies. Esperam que ho hageu gaudit, així com us heu explicat. Que bé, quin privilegi. Marina, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Jaume, que vagi molt bé. Fins d'aquí 154 anys.
3: Fins d'aquí 154 anys, que encara estirà molt bé.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Xiu, xiu, amb Inés Mateu.
2: Ja ho sabem, avui ha estat un dia ben intens i això que encara no ha acabat, un dia que molts esperaven des de feia molt de temps i que no se tornarà a repetir, ara ho dèiem, fins l'any 2180 a les Illes Balears. Un dia ben especial per molts, ho dèiem, però també per altra gent ha estat un dia especial per partida doble, com per exemple per la nostra companya d'informatius Alícia Torrandell, que avui ha complit anys. Molt d'anys, Alícia.
3: Moltes gràcies, Inés.
2: A veure, man, com ha estat el dia d'avui? Com es fa els anys un dia de l'eclipsi solar total?
3: Pues la veritat és que se mesclen moltes emocions, eh? La festa en guany se m'ha anat de les mans, eh? Trop.
2: A veure, man,
3: una juntada.
2: Sí, eh?
3: No, ha estat... primer hi havia un neguit, no? Perquè jo el que passava més pena era de quedar-me tancada a la carretera. Uh-huh. I no por anar ni cap endavant ni cap enrere i passar-me tot el dia de cumpleaños a la carretera. Però no, no ha estat així. I ho hem pogut veure molt bé amb un grup de milles i ha estat... Bé, és que encara estic emocionada.
2: Sí, eh?
3: Ha estat un moment molt, molt, molt xulo i just s'ha tornat a fer de dia. M'han preparat una tarta i he pogut bufar i ha estat realment, crec que no ho oblidaré mai, ha estat molt emocionant, ha estat molt emocionant.
2: Has demanat un desig a les espelmes o a l'eclipsi?
3: A cap de dos, perquè les anilles que estàvem deien no se poden demanar desitjos, no se poden demanar res, no pots fer peticions de res perquè si no se gira, i dic jo per si de cas... No demanaré res.
2: És que, clar, això, aquestes supersticions d'un dia com avui, no sé si tu ets supersticiosa, perquè, clar, no sé si tu li trobes qualque significat en el fet d'haver fet anys un dia com avui. Bé, pues, que tu fas els anys cada 12 d'agost, però,
3: sí,
2: clar,
3: que
2: hagi caigut, millor dit, que hagi caigut al revés, no? Que l'eclipsi hagi caigut en el teu aniversari.
3: Jo crec bastant en el tema de les energies. Uh-huh. Però és veritat que no som molt supersticiosa, però sí que en el tema de les energies sí que hi crec. I sí que he anat vestida d'un color que jo considerava que eren adequats, uh-huh. Que pot ser una tonteria per molta gent, però jo trobava que eren en les que havia d'anar. I sí que quan s'ha fet de vespre hi ha hagut... jo he pegat un crit que encara me fa mal la llariamella.
2: Wow.
3: O sigui, ha estat molt, molt, molt intens. I jo crec que per això, perquè les persones que creiem en les energies, i jo estava envoltada de la gent que més estim, les meves filles, algunes de les meves millors amigues, i la veritat que l'energia era cap a dalt, cap a dalt.
2: Que emocionant, Alícia.
3: Sí,
2: un aniversari que no oblidaràs mai, Ida.
3: No. No, no, no, no, no. Jo me pensava que ja els havia viscut tots emocionant, perquè són 45, és un número que... ni una cosa ni l'altra, està com enmig, mm-hmm. Que no saps...
2: Bé, dius, rodó home... també, oh?
3: Sí, bé, mira, 40 m'ha pillat la pandèmia, no va anar gaire bé la cosa, mm-hmm. Perquè va ser molt poca gent que vaig poder convidar, i enguany, pues, ha estat encara molt més especial, ha estat tot el contrari, no? Una cosa d'explosió d'emocions.
2: Que bé, i la gent se n'han recordat o tothom està massa ocupat pendent de l'eclipsi?
3: Se n'han recordat moltíssima gent. M'ha sorprès que molta gent sí que se n'han recordat, però he de dir, Inés, que jo som una persona molt pesada en el meu aniversari.
2: Ah.
3: Jo a tothom li record mil ballades. Som una persona que m'agrada molt
2: que
3: el dia del meu aniversari, m'agrada molt fer anys, i a tothom li dic, per tant, qui no m'ha felicitat ha estat perquè no ha volgut, perquè li he dit a tothom.
2: I ara ja ho sap tot Balears, Alícia Torrandell, companya d'informatius, molt d'anys, un dia doblement especial que ha fet l'aniversari avui, i que l'eclipsi ha caigut en el seu aniversari. Molt d'anys, Alícia, gràcies.
3: Moltes gràcies, Inés.
2: Adéu, adéu. Xavi, Oliver, Jordi, Suárez, enhorabona per la feinada que heu fet, que ja sou aquí. Us heu passat bé?
4: Sí. Abans, petit incís, ma mare també fa anys avui.
2: Hola!
4: Sí, molt d'anys. Molt d'anys, i du tot el mes dient que avui tornarà bruixa.
5: Què nom, ta mare?
4: Carme,
5: molt d'any.
2: Carme, molt d'any i moltes gràcies, sobretot per aquest fill que tens.
5: Exactament.
2: Molt d'any.
5: L'enhorabona per programar-lo, que
2: heu fet. Enhorabona a vosaltres. I a més, un dia també quedem, parlàvem d'aniversaris i de misticismes, Nora, que ha passat, que t'ha passat a tu.
6: Sí, que bé, la meva cosina està de part i és possible que avui també hi hagi un altre aniversari de la meva filla de cosina / nebodeta, en Olivia.
5: Molt bé.
2: Ai, és que ho diuen, que la posició de la lluna influeix a l'hora que les dones se posin de part.
6: És un pot de mite, jo crec, això.
2: Bé, veurem si no Olivia arriba aquest dia 12 d'agost. Ara sempre ho podrà contar i explicar que la teva cosina.
6: Bé, si neix, li queden 3 hores.
2: Jo crec que sí que arriba, no?
6: Jo espero que sí.
2: I que vagi molt
6: bé. Jo crec que sí, que naixerà avui.
2: I que hi ha una ferrada enorme a la teva cosina, que nom?
6: Kika.
2: Kika, enhorabona també per l'Olivia, a veure si arriba a un dia com 12 d'agost de 2026. Ho havíem esperat. Acabam nosaltres amb un xiu-xiu 450. Un altre número rodó. Vull estar...
4: 450, fa 45 anys, una edició, tot increïble.
6: És perfecte.
2: Numerologia, només diré això.
5: I energies.
2: Exacte. Enhorabona, companys.
5: Igualment.
2: Moltes gràcies per tot.
4: Gràcies
5: a tu, Inés, estimada. I ens oient sobretot, que vagi bé.
2: Exacte. Fins demà, gràcies per ser-hi. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Avui totes les mirades han estat mirant al cel a les Balears. Milers de persones han seguit l'eclipsi solar total des de diversos punts de les illes. Ara continua l'operació tornada a les carreteres. El Centre de Coordinació d'Emergències continua vigilant i coordinant l'ampli dispositiu d'aquesta històrica jornada. A la seu del 112 hi ha el nostre company Lluís Hernández. Bon vespre. Quin és el balanç d'incidències?
2: Bon vespre, idò, aquí al pont d'Incanou, el Secopi continua a ple rendiment perquè aquesta operació tornada es desenvolupi amb la major normalitat possible. Ara mateix, aquest Secopi es reuneix per últim cop avui i d'aquí un minut el director general d'emergències, Pablo Garriz, compareixerà per fer balanç d'aquesta jornada històrica. I hem de parlar, com dèiem, de balanç perquè hi ha una darrera actualització. Ara mateix han augmentat a les illes fins a les 36 incidències. En concret, 25 han estat a Mallorca, 7 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera. D'aquest total, cal destacar que el tipus d'incidència més nombrós han estat les de trànsit i 5 de seguretat. També cal subratllar que dues persones han quedat extraviades, una a la platja i l'altra a la muntanya, i dues més han hagut de ser rescatades per caiguda a les roques vora la mà. I per altra banda, l'U2 ha rebut en total fins ara 1.848 telefonades que continuen, segons Emergències, sent un nombre que és l'habitual d'un dia normal.
1: Gràcies, Lluís, per acostar-nos a aquest darrer balanç. De fet, a les carreteres durant tota l'hora baixa també s'ha viscut una situació de força normalitat. A hores d'ara, dèiem, es recupera la circulació habitual amb retencions puntuals a l'autopista d'Andratx i la de Llucmajor. La jornada, a més, deixa un titular com a mínim curiós. La DGT assegura que el volum de vehicles ha estat un 10% inferior al mateix dia que l'any passat. I a la platja de Palma, 60.000 persones han seguit el fenomen astronòmic, però no ha sigut l'únic punt de Mallorca. També s'ha seguit des de la Serra de Tramuntana o municipis com Porreres.
3: És una cosa extraordinària, com t'he dit abans, i magnífica, per recordar.
4: La veritat, veure l'eclipse, mai no ho havia vist i m'ha encantat.
5: Ens ha agradat molt veure-ho. Pensàvem que no seria possible veure'l bé, però des d'aquí s'ha vist de meravella. Estem molt contents.
1: A Formentera, la llau de gent que s'ha anat concentrant en diferents punts per contemplar l'històric eclipsi ha vist com a darrera hora, poc abans de les 8 del capvespre, els intervals de núvols els dificultaven veure l'eclipsi solar total amb claredat. Els centenars de persones concentrades a les diferents zones han expressat un sentiment agredolç per la poca visibilitat en el darrer moment.
6: Muy fuerte, soy venida solo por esto de Suiza aquí. Mañana me voy a volver, solo 3 dies por venir por l'eclipse.
7: Una mica decebut pels núvols d'última hora. Just quan era el total, doncs han aparegut núvols i no s'ha pogut veure bé.
1: A Menorca, l'eclipsi ha reunit més de 18.000 persones a la platja de Son Bou, a Alaior. Tot el dispositiu de mobilitat ha funcionat sense problemes i les persones han pogut gaudir també de l'eclipsi al ponent de l'illa, a Cala Blanca, on és habitual que la gent es concentri a veure les postes de sol. L'ambient era festiu.
8: I sí, quan hem vist que tot es parava, diguem, el llum era de fos, bueno, s'ha estat una sensació molt polida i molt xula.
9: Cap d'una estona m'han dit, posa't les ulleres d'una vegada, però si no veuràs res, de res. I sort que he trobat algú que ja en tenia i m'ha ajudat a entendre de què anava la cosa.
10: És una cosa única que nunca había asistido y me gustó muchísimo todo el ambiente también de aquí, estaba todo muy tranquilo.
1: Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí tota l'actualitat d'aquesta jornada històrica de l'eclipsi.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Avui segurament serem dels pocs programes que no xerrarem de l'eclipsi. Ho hem deixat als nostres companys. Heu viscut l'experiència, és un moment històric, el cel ens fascina i ens continua descobrint les seves meravelles. I en un planeta tan connectat i tan instagrameable, l'eclipsi d'avui serà el fenomen més fotografiat, més comentat i més retransmès dels darrers temps, perquè és a l'abast de tothom i no ens ho volem perdre. Segur que algú prepara un llibre sobre el que ha passat avui. Entre avui i demà continuem en la conversa que vos oferim a trossos i que vàrem encetar dilluns en les 5 persones que ens acompanyen al llarg de tota la setmana. Na Magdalena Vicens, que és biòloga, botànica, en Marc Ferrà, periodista, corresponsal a Rabat, na Marta Lliteres, exesportista d'elit, Miguel Félix Chicón, de Salvament Marítim, i Jaume Fiol, que és metge. Podeu quedar-vos amb un trosset de la conversa o recuperar-la sencera online a tot i vetres. El fil conductor d'avui és un llibre.

0: Vinga, que sé que sabeu que aquesta és la música de la pel·lícula La història interminable, però La història interminable és un llibre que se va publicar per primera vegada l'any 1979 de Michael Ende. En el 79 que se va publicar el llibre, en el 84 que se va publicar la pel·lícula, la Marta Lliteres havia nascut? No. En el 84 no havies nascut.
1: Sí, és el meu any.
0: En el 84,
1: any,
0: sí, vares néixer en el 84. Sí. Pues just quan se va estrenar La història interminable. Molt bé. I dona Marta Lliteres mos acompanya avui. Jo he fet un poquet d'espoiler, eh? Ja he dit quin llibre mos triaries. Sí. Marta Lliteres, exjugadora de rugby professional, d'elit, campiona d'Europa i moltes coses més que anam coneixent aquesta setmana, que és una dona a qui li agrada molt la mà. I a qui li agrada molt viatjar, i no sé per què La història interminable.
1: Perquè tinc la sort o la mala sort de que ma mare era professora i en l'estiu tocava llegir bastant. Fes deures, però és veritat que treia bones notes i jo li deia, he provat tot. L'Illa, això, Cuadernitos Rubios o llegir. I en el final, pues, el més agradable està a les roques de Calablava, llegint un llibre a la ombra, que no feien cal·ligrafia a les roques, no? I en el final, me'n record que sí, que me llegia l'obligatori, Barcos de Vapor, Los Cinco, no m'acabaven d'agradar, i quan me dona La història interminable, me va flipar, saps? Perquè no havia vist la pel·lícula encara. La pel·lícula va venir després, que bé, crec que estava bastant lograda, però és que me'n record d'estar tot el dia volent llegir perquè la meva imaginació volava mil i m'agrada molt.
0: Tu volies anar a Regne de Fantasia?
1: Sí.
0: Ets una dona creativa, imaginativa, fantasiosa, en el bon sentit de la paraula, que la fantasia mola.
1: Sí, a mi me diuen Spielberg, de mal nom.
0: De veres?
1: Sí, o peliculera, perquè a veure que m'amunt les meves pel·lícules bones, però és que soc bastant creativa, crec.
0: Tens molta imaginació, que bo. I què és el que t'activa, la imaginació? Viure, senzillament, connectant la gent, estar en el present? Què t'activa, la imaginació i la creativitat?
1: No sé, m'agrada observar la gent, observar el meu voltant i imaginar-me coses. Quan he tingut que fer feina a cafeteries, per exemple, per pagar-me els estudis a Madrid, jo pensava, aquests seran primera cita, no seran primera cita, menys que se demanen, si ja hauran quedat, però no hauran quedat, i me comença a emocionar, i al final els acab casant-se i divorciant-se, i ja està. Però bueno, tinc un món interior bastant gran.
0: Ja te veig, i aquest món interior, m'imagino que se reflecteix en moltes coses que fas, personalment i professionalment, però escriure, escrius, tens, bueno, aquesta imaginació la dus, per exemple, a escriure un diari, un llibre, no sé, a fer vídeos?
1: Sí, he tingut èpoques d'escriure molt. De fet, vaig escriure per fer un llibre de contes, però després pauso i m'olvid. I m'obsessiono per una altra cosa. I després, ai, vinga, l'escriptura al final és terapèutica, o per lo menys per jo. I quan tenc en el cap que no puc dormir, que no sé quantos, a veure que va tenir una llibreteta per tot el que me dona angoixa, o tot el que me preocupa, o tot el que vull complir, no només per els típics propòsits d'any nou. Això no me serveix de res. Però quan a vegades estàs així inquieta, perquè és veure que a vegades me puc avorrir amb facilitat, m'he de posar nous reptes, perquè si no, m'avorresc.
0: I ara te faré una pregunta difícil, però de la teva vida, si haguessis d'escriure un llibre, quins trossets de la teva vida agafaries? Ara m'ho has contat un parell de molt pel·liculeros, també, i molt de novel·la, també. Però quins agafaries que vulguis compartir?
1: El meu recorregut en Sobelero, tinc un munt d'anècdotes.
0: Sí. Aquell veler que va fer durant 3 anys a Marta, per si no ho heu sentit, per les illes mediterrànies, donant-se volta al món, arribant fins a Canàries, 3 anys també per estalviar, que havien de ser 3 mesos, com a la cafeteria, però varen acabar sent 3 anys. Això és de pel·lícula, sí?
1: Sí, després les passes a passes que arribes fins a l'esportista d'èlit, perquè al final la gent, que guai, selecció espanyola, i no veuen tot el que hi ha darrere, que per arribar a la selecció espanyola, a la millor de ser millor de la teva comunitat autònoma. Mm. I per ser la millor de la teva comunitat autònoma, ara ser la millor del teu club, o de les millors. Mm. I així, la millor del teu club hi ha darrere molta disciplina, sacrificis, i les dones més, perquè al final nosaltres estudiem i jugam i fem feina, i compaginam la vida familiar. En canvi, ells, a vegades, o el que jo he pogut veure, tenen més facilitats perquè els fitxen, els donen beques, els donen cotxes, els donen pisos. Jo està canviant des que el rugby és olímpic, però en el final nosaltres tenim, no sé, molt més esforç per aconseguir les coses. És perquè després de la dificultat al millor esportiva, que eren menys jugadores que jugadors, que al millor aquí han arribat a Mallorca, un període de lots, i és molt més car en el sentit que al millor d'homes, no sé, hi havia 20.000 llicències, i en canvi en dones 5.000, que per estadística pot ser que una dona arribi abans, però també hi ha un abisme, les dones quan compleixen 16, 17, 18, que deixen i abandonen l'esport perquè no es ve aquesta responsabilitat de que de ser bon en els estudis, me'n vaig a la universitat, si te'n vas de fora d'una comunitat autònoma encara més perquè t'has de cuinar, has d'estar superpendent de tot, és superresponsable, creixes de cop, no?
0: Encara hi ha molta feina a fer, ho deim perquè na Marta també és coordinadora balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional, encara hi ha molta feina a fer per aconseguir aquesta igualtat, és objectiu?
1: Sí, nosaltres des de l'associació crec que estem fent molt bona feina a nivell balear com a delegació pionera, però ja també estem a la península i s'ha fet sempre molt bona feina a nivell nacional. Començam a fer estudis, perquè a vegades la gent pot percebre que sí, sí, s'està millorant, ja mira les xiques del futbol, mira esto, ja hi ha àrbitres, hi ha tal. Però realment, quan cerques dades i no hi ha dades, ja és una dada. Que sí que hi ha dades a la millor d'aquests 5 anys cap enrere, però no de fa 20 anys, que no, 20 anys és que no fa molt. I en el final, quan li mostres les dades a totes les persones que prenen decisions, que normalment solen ser homes entre 60 i 200 anys, pues se donen compte que, bueno, pues a lo millor sí que tindrem que fer algo perquè hi hagi més dones entrenadores d'homes, més dones presidentes, més dones que prenguin decisions a clubs petits i a clubs grans, més dones, no només a la gimnàstica en el vòlei, que és un esport al millor més feminitzat, perquè després els seleccionadors de gimnàstic i els seleccionadors de vòlei són homes. I dius, com pot ser? Si realment hi ha un munt de llicències de dones. I crec que sí que se van donant passes i crec que s'ha de comptar en tota aquesta finestra que ha obert la selecció espanyola de futbol, que ja nins i nines tenen referents com pot ser na Aitana o na Alexia. Ja no només les nines tenen referents, sinó que un munt de nins m'encanta que duguin les camisetes de futbol femení.
0: Sí, sí.
1: I me fa ràbia tenir que remarcar femení. En aquest cas, m'ha pres positiu,
0: ja,
1: perquè sempre era només se por al ginatge quan som nosaltres, o en situació de discapacitat, també, que és paralímpic.
0: Que interessant tot això que mos conta na Marta Lliteres. Anàvem fent aquesta conversa a trossets, varen començar amb una cançó, en seguit amb un viatge. Avui tocava el llibre, però veig que això és una excusa per xerrar de moltes coses, i encara en queden moltes, perquè demà mos has de contar una pel·li i la de la recepta ja ho deixarem per divendres, però vés pensant en la pel·lícula.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Oh, hey.

0: Jaume Fiol Roig, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, aquí estem.
0: Un dia més, un trosset més de conversa, aquestes converses que fem durant tota la setmana, 5 convidats, 5 dies de la setmana. Saps que pensava la paraula doctor, aquesta afegitó de doctor davant el nom, a partir de quan se posa?
1: Això de doctor, crec que hi ha un poc de controvèrsia amb aquest concepte. Tècnicament, nosaltres som metges, no som doctors. Un doctor seria un que tingués la tesi doctoral,
0: Val.
1: No és el meu cas. Però bueno, sí que és vera que el concepte de doctor jo crec que ja surt d'una època passada, no? Que potser per fer com un poc una referència, una deferència més ben dit cap a una persona amb un cert coneixement, com deia un metge, però jo crec que és la paraula de doctor.
0: Ja.
1: No? Com si hagués obtingut una tesi doctoral. Però clar, nosaltres siguem metges, el que ens diuen doctors, clar.
0: Val, perquè nosaltres en el final hem equiparat la paraula doctor amb la de metge.
1: La de metge, sí.
0: I nosaltres estàvem amb en Jaume Fiol Roig, que és metge, que és especialista en otorrinolaringologia, que té 30 anys.
1: 30 anys.
0: 30 anys, o sigui, un metge ben jove, que a més has estat vocal dels metges joves en el Col·legi Oficial de Metges, perquè hi ha moltes reivindicacions pels metges joves, hi ha molt a fer encara per la professió.
1: Hi ha molt a fer. Hi ha molt a fer no únicament per tots els metges. Hem estat en vagues, setmanals durant ja fa 4 mesos. Uh-huh. Per reivindicacions una mica en quant a les condicions laborals i també en quant a la figura del metge dins el que són les negociacions en les institucions. No? Això s'agreuja molt més quan partim dels metges joves, no? Perquè clar, nosaltres tenim tota la carrera per davant i les decisions que s'aprenguin a dia d'avui repercutiran també un poc en, tant en la salut dels pacients com també en la pròpia salut, també, entre cometes, dels metges. No? I sí, sí.
0: Metges joves que heu hagut d'estudiar molt de llibres, no? M'imagino que un bon totxos i volums de llibres durant tota la vostra carrera, que li heu de donar molt a la memòria, no?
1: Sí, jo crec que la carrera de medicina, a meva part, que té una part de retentiva important. Jo sempre ho dic, els antibiòtics, perquè tenen aquests noms, no tenen cap sentit, no? A vegades tu penses i dius, per què sigui paracetamol o ibuprofeno? No tenen cap manera de poder dir, pues mira, això serveix per mal de cap, això és important. No és comercial, sí que una mica més, però el nom científic de que li posen el medicament, no. I és veritat que jo crec que la carrera de medicina té certa retentiva i també, bueno, té certa coneixement una mica multifactorial o també de saber enllaçar diferents conceptes, no?
0: Uh-huh.
1: Però sí que és veritat que, home, has d'estudiar.
0: Has d'estudiar molt, tu has de saber tot molt bé i després allò que has estudiat arriba un moment que li veus el sentit, que de sobte apareix allò davant un cas, una conversa amb un pacient i dius, ah, això era allò,
1: claro,
0: i
1: claro,
0: pa,
1: claro.
0: Te ve, sí, això sí. Te passa.
1: Sí, sí, sí, home, al final també tu vas molt en l'experiència i anava gent casos que molts són similars entre ells i vas guanyant experiència, però sí que és veritat que moltes vegades has d'anar lligant conceptes que van apareixent d'una banda o d'una altra per intentar arribar a un diagnòstic. Jo crec que a Espanya està molt bé la formació MIR, en part també perquè a nosaltres ens exigeixen un coneixement teòric molt avançat de cara a l'examen MIR.
0: Uh-huh.
1: No? O potser fa uns anys que te dediques a otorrino, però segueixes tenint cert coneixement d'altres especialitats. I jo crec que això és una part bastant positiva de la formació MIR. Crec que la carrera és molt teòrica, falta un poquet de pràctica, per això a vegades te'n dones compte que venen pues, estudiants o metges d'altres països, sobretot de sud-americans, i tenen molt més maneig pràctic des que tu tens, perquè des de que estan estudiants els posen davant un pacient, en altres no tant, però a nivell teòric jo crec que està molt bé.

0: deixem els llibres d'estudiar a una banda i anem a cercar un llibre que sigui un poc més amable per compartir. Sí. Quin en compartiries amb els oients?
1: Jo crec que un que és un imprescindible per qualsevol públic és el llibre que es diu Es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. És un llibre que ja se va publicar fa molt, molt d'anys. Jo el vaig llegir d'ho fer 15 anys i encara te'n record d'aquest llibre. Conta una història d'un dos nins petits, entre cometes, que se coneixen, s'enamoren i els quals van descobrint una sèrie de misteris que passen a Barcelona. Carlos Ruiz Zafón és un expert sobretot per tot el que és aquesta imatge tètrica de Barcelona, de barris així una mica tètrics, de Raval, no? De barri gòtic i tal. I crec que és una història molt, molt, molt interessant, molt xula. Molt xula.
0: Que bé, que va escriure just abans de La sombra del viento, que jo crec que el va ja rellençar com a escriptor.
1: Sí, les trilogies de La sombra del viento.
0: Les has llegides.
1: També. I jo tinc una anècdota amb aquell llibre, que ja t'he dit, 15 anys, tenia jo en aquell moment, o 14, que, bueno, aquesta història és una història d'una sèrie de misteris que ocorreixen amb una família a Barcelona, d'aquests barris així, no?, un poc tètrics, i diguéssim que hi ha com un personatge que és una espècie de Frankenstein. No? Llavors, a la meitat del llibre te van presentant una sèrie de personatges, hi ha un personatge que es diu Maria Shelley, i jo me sonava aquest nom, i jo estava llegint el llibre, vaig cercar, vaig dir Maria Shelley, això és el que va escriure Frankenstein, no? Al final te'n dones compte, bueno, faré spoiler, però bueno, al final te'n dones compte que hi ha una certa relació amb aquesta persona i és Frankenstein que apareix en el llibre. Claro, jo, completament innocent, en 14 o 15 anys, li escric un correu a Carlos Ruiz Zafón i li dic, tu li has posat el nom de Maria Shelley en aquest personatge perquè saps que hi ha aquesta relació amb Frankenstein i tal, i és autor de llibre i tal i qual. No m'ho va escriure.
0: No te va respondre mai.
1: Però ja m'ho diràs, jo pensava que havia descobert Amèrica, saps? I vaig dir, ostres, sots únic que s'han donat compte d'aquest petit detall. I jo dic, que jo amb molta innocència li escric aquest missatge a Carlos Ruiz Zafón. No vaig rebre resposta, però bueno, perquè vegis un poc aquest llibre que han passat anys i encara me'n recordo totes aquestes.
0: Que bo. I després vas estudiar a Barcelona.
1: I vaig estudiar a Barcelona.
0: Necessita venir en el cap aquest ambient, no vull dir de Frankenstein, però...
1: No, però... No,
0: descriu molt bé Barcelona, també.
1: Descriu molt bé tots els edificis que hi ha, els carrers i tal, sí.
0: Molt xula, veïdó, aquesta referència a Carlos Ruiz Zafón i aquest Marina, que en Jaume Fiol va llegir quan només tenia 15 anys. Escriure, no sé si has escrit res.
1: No, escriure no he escrit res. Sempre una cosa que he tingut la mosca res,
0: sí?
1: Però no sé, no tinc inspiració encara per poder començar un projecte literari, però sí que és una cosa que jo crec que en el futur, si m'anim, sí que m'agradaria, no sé, una novel·la o alguna cosa d'aquestes.
0: Que bé, amb lletra de metge?
1: Perquè si no, això sí que les ventes serien... No guanyaríem.
0: Què passa amb la lletra de metge? Per què? Perquè diuen que els metges fan mala lletra.
1: La lletra de metge, jo tinc la teoria i ho he xerrat amb gent un poc més veterana, que antigament, clar, ara tot ja està digitalitzat i està informatitzat, no? Les històries clíniques ja es fan totes per ordenador i tal, però antigament s'ha fet tot a mà. Què passa? Que jo crec que havien de fer molt d'informes i un poc per mà cansada ja començaven a escriure d'aquella manera un poc aberrant, no? I jo crec que ve d'allà, d'escriure molt i de dir, mira, com estic escrivint tota història clínica a mà, pues no ho faig amb una lletra curiosa, no? Jo crec que ve d'allà, la lletra de metge, perquè si no m'ho explic.
0: I ara tenim aquesta... Sí, ara tenim altres opcions abans de fer la lletra de metge. Ara tenim moltes altres opcions que s'entenen molt bé. I d'aquí passes temps volant, així que hem d'anar a preparar una pel·lícula, però seguirem xerrant també de la teva vida, de la teva professió, a través d'aquests elements. Jaume Fiol, prepara la pel·li, eh?
1: Vinga.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: Marc Ferrà, com estàs?
2: Tot beníssim.
1: Molt bé. Sí, en aquesta...
2: Seguint aquest viatge.
1: Hem vingut d'un viatge, efectivament. Veníem de Marroc, que és on viu en Marc Ferrà, periodista, que haureu pogut veure aquestes darreres setmanes a diferents mitjans de comunicació fent-se cobertura de tot el que ha passat a Ceuta, aquesta entrada de tantíssims de milers de persones des de Marroc i tot el que ha generat aquesta entrada. I jo li deia micro tancat en Marc que el vaig escoltar un dematí que entraves a la SER en directe i que no t'he dit que m'aparassis a pell de gallina, Marc, però sí que me vares transmetre que aquella connexió era com a molt, molt, molt viscuda, que estaves allà, que se notava que estaves allà, que se notava que en el mateix temps que intentaves contar-ho o estaves vivint, mirant, sentint, i que segurament no era fàcil de digerir, no?
2: Home, jo crec que és una situació que ens va agafar a tots, no? Jo conec de fa molt, he estat fent feina tant a Ceuta com a Melilla, com a fronteres marítimes, i seguint molt de prop, i jo crec que tot el que envolta el que és la migració, no? El Marroc com a país de partida, però també d'arribada o de trànsit, no? És un poc els temes que més he estat fent feina i el que ens van trobar a Ceuta, en el meu cas al costat, no? Marroquí d'aquesta frontera, d'aquesta tanca, era difícil de creure,
1: ja.
2: Tot i que ho estiguessis veient, era molt mal de creure. Jo crec que més de creure també d'assumir, d'assumir... Ostres, tanta gent, estem parlant de més de 50.000, però no només això, parlem de les persones que van creuar, però hi havia xifres que parlaven de que potser fins al costat, a la ciutat de Castillejos o Finide, que és la ciutat fronterera que està res a quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, i van poder arribar fins a 100.000 persones.
1: Mare meva.
2: No tothom va aconseguir, no tothom va decidir finalment, perquè evidentment no... Sembla així senzill, però no, evidentment hi ha hagut, estem parlant de desenes de morts que ja supera el centenar i estem encara pendents de saber quants desapareguts hi ha. És una situació per res senzilla, jo vaig poder-ho veure i al final és una situació tan tensa, tan difícil, tan perillosa que al cap i a la fi... Tu no pots estar pendent de... I parlo com a persona que volia creuar, no? És a dir, el que m'explicaven les persones que volien creuar, tu al final tu et preocupes per tu mateix, el que intentes és arribar...

0: Sí, va, no vol dir que vagis fent mal als altres, però tampoc pots aturar-te i deixar que passin per... No sé si
1: Ja, ja
0: m'explico.
1: t'entenc,
0: És una
1: sí.
0: situació, és com si ara, per exemple, no? Estem a un restaurant i de cop i volta hi ha un incendi a la cuina i tots hem de sortir per la porta, evidentment. Ho intentarem fer de manera organitzada, tampoc és qüestió de fotre colzada en el qui tens de vora
1: Però
0: i
1: sí,
0: això,
1: és instint de supervivència i
0: però
1: de...
0: és instint de
1: Sí,
0: supervivència i
1: total.
0: l'instint de supervivència és, i clar, i estava gent això i veure com parlàvem de famílies senceres, de mares amb nins que eren nadons.
1: I molt de nins i molt de joves. A
0: De
1: mi
0: nins
1: això
0: i
1: m'ha
0: molt de
1: impressionat
0: joves.
1: veure nins de 14, 15, que a més és aquesta edat que no saps molt bé mesurar els
0: Clar.
1: teus actes, les conseqüències dels teus actes.
0: Però i jo em posava una pregunta, i ostres, i una mare amb un nadó que potser no arriba a l'any?
1: Ja.
0: Ostres, jo entenc que tot el que te mou precisament és aquest nadó, però clar, posar-lo en una situació... És a dir, són preguntes que jo no aconsegueixo trobar una resposta i si la trobàvem o podríem estar reflexionant, és molt difícil d'assumir la resposta.
1: Marc, ara seguim xerrant, però jo t'he demanat un llibre. No sé com vas de llibres, tu, si aquí a casa teva de Rabat ja estàs fent la teva biblioteca, si llegeixes més llibre en paper o electrònic, com és?
0: No, intento guardar un poc el llibre en paper, no llegeix que potser... Hosti, jo soc molt d'assaig, també, saps? I a vegades trobo que no et sa.
1: Que no és sa.
0: Que no et sa, és cert, perquè al final és molt assaig, molt relacionat
1: Ja, ja, ja.
0: amb la teva
1: Que necessites
0: feina,
1: desconnectar una
0: que
1: mica el
0: necessites,
1: cervell.
0: sí, desconnectar. I precisament un llibre, si en parlam, no, que mescla aquesta realitat però també amb una ficció, amb una història, jo me'n recordo un llibre que a més un amic meu de Rabat el tenia a la seva llibreria, el vaig veure i li vaig dir, ostres, i aquest llibre, El León Africano, d'Amin Maalouf, per mi és un dels llibres que més m'han agradat, jo no coneixia ni a Amin Maalouf, és un escriptor franco-libanès, me'l va deixar i és un llibre que comença amb la caiguda de Granada, hem de partir ja al segle XV, i és tota una història d'una persona, és el León Africano, és de Hassan al-Wazan, que és una història real, no és exacte fil per randa, diguéssim, també està ficcionada, però és un personatge que ha existit i que va tenir molta importància, un personatge que amb la caiguda de Granada va partir cap al Marroc, com van fer tantes altres persones, aquesta migració forçada, però també va ser una migració forçada de milers i milers de persones. Bueno, i ell és una persona que va recórrer el nord d'Àfrica, és una persona no teixida també a partir de fronteres. Es veure també no tot el que aporta, tot el que suma aquest viatge, aquest sabre, aquest tenir ganes de conèixer més i millor i les coses i sobretot també de viatjar amb el cap molt obert, amb la mentalitat molt, molt oberta, no? Deixar que entri. I aquest llibre és un llibre que a mi m'ha agradat molt. Amin Maalouf és un escriptor molt interessant, ha fet també molt assaig parlant, no? D'aquesta gent que potser aquesta regió tan també maltractada per la història com és el mal anomenat Orient Pròxim, Orient Mitjà, bueno, també ha parlat molt d'identitats, que és un tema també que està molt a l'ordre del dia i ell mateix també ho ha viscut amb la seva pròpia pell. Crec que és un escriptor molt interessant i que suma i que aporta molt.
1: I el tema de l'identitat te fa pensar, també te fa reflexionar?
0: Evidentment. Ell, per exemple, té un llibre que és magnífic, que es diu Les identitats assassines. No sé si està traduït al català, al castellà segur. Ell escriu en francès, si no m'equivoco. Les identitats assassines, que ells, no, siguent de libanès, visquent a França, i és això que sempre hem de demanar, ostres, i tu d'on ets? Tu d'on ets? I a vegades, quan veiem alguna persona que no encaixa amb el que tenim pensant, no, de com és el prototip de persona que viu, on vivim, ja, ostres, i d'on vens? I d'on ets? És aquest, no, etiquetatge constant que fem quan les identitats són una cosa tan fluida, tan... L'identitat pot ser des de la nostra professió, la nostra infància, la vida, el poder adquisitiu que hem pogut tenir, o si ho hem passat més o manco fàcil o difícil, l'equip de futbol, si ens agrada molt el futbol, és a dir, l'identitat és tan difícil també de resumir, i ell parlava de que el problema és quan reduïm l'identitat a una sola cosa. Per exemple, ara ho parlàvem i sabeu molt, molt racisme i enllaçant també amb el que dèiem de Ceuta i la paraula moro. Com s'utilitza, és a dir, el que estem fent és en moltes ocasions i és resumir l'identitat d'una persona amb una paraula. Ostres, o migrant, migrante. Clar. Ostres, i aquí és precisament quan quan perdem tota aquesta riquesa que porta l'identitat, si ens començam a demanar, jo a vegades em demanava, ostres, la meva identitat, o sigui, jo no entendria la meva identitat sense ser mediterrani, no entendria la meva identitat sense ser periodista, no entendria la meva identitat sense altres, tantes altres coses que he viscut, viatges, llibres, és a dir, és... Però clar, quan resumim l'identitat d'algú, o una persona mateixa es considera que la seva única identitat és una, és quan comença a haver un perill. I és també la porta que obri tot el discurs de l'odi, perquè, ostres, el discurs d'odi és simplificar al màxim el que volem rebutjar. Clar.
1: Ara m'has fet pensar en aquella cançó de Jorge Drexler que diu que jo no sé de dónde soy, mi casa está a la frontera, i les fronteres se mueven com les banderes, no?
0: També
1: un poc això. Se'n va el temps, Marc Ferrà, escolta, és que no sé què passa xerrant amb tu, però això és com ho faran negres, en bastants.
0: Bueno, com a mínim anem deixant, no?, inputs, anem intentant també que la gent, bueno, això, reflexions diferents i... Escolta,
1: aquesta és idea. Anem fent aquesta conversa a trossos, però ja veus que cada trosset de conversa té tot un món guardat a dins. Demà toca pel·lícula, Marc.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: I de TV3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: cas.
1: Anem fent aquestes converses polisèmiques a trossets. Magdalena Vicens-Fornés, que és biòloga, conservadora del Jardí Botànic, com estàs?
2: Hola, bon vespre.
1: Aquests llibres que tens damunt sa taula, perquè ara toca xerrar de llibres, són molt diferents. No sé per quin vols que comencem, pues, que té que veure amb el Jardí Botànic, per exemple?
2: Quan tu vulguis.
1: Vinga, perquè aquest l'has triat i l'has duit, de Botànica.
2: Aquest l'he duit perquè és un llibre recent, de fa 2 anys. I se diu els millors jardins botànics, santuaris botànics del món.
1: Vinga, i anem a fer spoiler. I un dels millors jardins, santuaris del món és...
2: Et solla, ja. El llibre és un llibre de, que hi ha des del Jardí Botànic de Pàdua, que és el més antic, fins als nostres, que són dels més moderns, en pla que se dediquen a la conservació. Els jardins botànics antics se dedicaven a la medicina, després venen els universitaris, després venen els que van endollar planta d'Amèrica, que eren jardins que... adaptaven la planta que duen d'Amèrica i després els de Madrid, València, els nostres. I després, els que se fan ara són jardí botànic de conservació, perquè tot també evoluciona, no?, com m'han dit cada vegada. I en aquest llibre han considerat 2 jardins botànics espanyols, un el Viera Clavijo de Gran Canari i el Jardí Botànic de Sóller, que li han dedicat 7 pàgines. És un llibre que dic, l'he de recomanar perquè la gent el tingui, perquè han d'estar orgullosos de que un jardí nostre, pues, estigui en aquests nivells. No?
1: I tant, i tant, i tant. I per què? Què té d'especial el Jardí Botànic de Sóller per qui no hi ha anat, que ja és hora de qui ho hagi?
2: Què té d'especial? El seu concepte, els novadors, és a dir, conservar la flora nostra, i el seu disseny, perquè s'ha pensat perquè les plantes tinguin un ambient allà, i és molt petit, és un dels jardins més petits d'Espanya, només té 1 hectàrea, però amb 1 hectàrea hi ha una concentració d'endemismes brutal. Està fet de tal manera aprofitant les marjades, és a dir, s'han conservat els sistemes de reguiu de Sóller, s'han conservat les marjades de tarongers i s'han afegit unes rocalles empleant el mateix sistema que les marjades. És a dir, el tema de la conservació no és només de les plantes, sinó és de tot, s'ha conservat tot. Les cases que hi havia s'han conservat igual com estaven, s'han adaptades, tot, és un tema de lo nostre, conservar-lo i mantenir-lo per les generacions futures.
1: I parlàvem ja també el primer dia de que vol dir ser endèmic d'un lloc determinat, no? Deien que aproximadament a Balears hi ha un 10% d'endemismes. Què passa, i tu ho deies, és que n'hi ha de tan concretes com una planta endèmica de la Serra del Fabi. Què passa si desapareix aquesta planta? Quina importància té que aquella planta continuï allà?
2: Té importància perquè ara genèticament no ho han descobert, però en el futur podria tenir qualque cosa que mos interessés. És important que no desaparegui res, ni una planta, ni un animal, ni una raça autòctona. El genoma que guardam és resilient, és a dir, se va adaptant a el que li passa, teòricament, i l'hem de guardar tot. No hem de guardar només el que utilitzem, sinó que qualsevol planta pot ser útil en un moment determinat. A part d'això, forma part d'un ecosistema que està comunicat.
1: Sí, estem connectats.
2: Si tu desordenes aquest sistema i lleves un ent, pues tot se desordena. Per tant, convé conservar-ho tot. De fet, és una cosa que feim en el banc de germoplasma, és a dir, no només conservant l'endemisme, sinó que conservant també les espècies que formen part del seu hàbitat.
1: Ah, molt bé.
2: I guardant-se llavors de plantes vulgars, que n'hi ha per tot, però que aquelles estan visquent en el mateix hàbitat que aquest endemisme rar, en el qual és important conservar-ho tot.
1: Això és una metàfora, no? Un poquet de la vida i la societat. Això
2: sí,
1: encara, sí.
2: No només ets important tu, sí. Sinó tots els teus contactes. Perquè tu què series sense els teus amics, sense la teva família? És a dir, tot està relacionat.
1: Som éssers socials, fins i tot la planta endèmica més minoritària.
2: Sí, és molt complicat.
1: No, i per això hi ha persones com la Magdalena Vicens-Fornés i tot l'equip també d'Esmucbo que investiguen, que estimen, que fan difusió, i sempre ho dèiem aquí, que fer difusió també és estimar, conèixer és estimar. I tens un altre llibre, molt diferent, en aquest de Botanic Garden.
2: És un altre llibre molt diferent, que el vaig llegir l'any 96,
1: sí.
2: Fa molt, una eternitat. I és Elogi de la passió pura d'en Sebastià Serrano. És que aquest llibre també està relacionat, perquè sense passió, què fas? És a dir, no pots fer res sense passió. I aquest llibre me l'he llegit diverses vegades, però en el moment que el vaig descobrir, que va ser totalment casual, a la biblioteca, perquè jo anava molt a la biblioteca perquè, com que no tenia Instagram ni TikTok, Jo crec que si hagués tingut Instagram, també estaria, segurament en els meus 15 anys o 20, hagués estat connectada, com ara fan els adolescents, però com que no ho tenia, doncs anava a la biblioteca i agafava llibres, i què va ser casualitat? Vaig dir, ah, passió pura. Però mira, i me va encantar, és una novel·la que recomanaria per entendre la relació, la passió d'un atleta que explica, no?, les seves relacions, però hi ha frases d'en Sebastià Serrano que jo els he llegides 3 o 4 vegades els he tard de repassar perquè explica coses en res, en 100 pàgines, és molt fàcil de llegir, en un cap de setmana, 160 pàgines, el te llegeixes. Però jo és una gran novel·la i és molt íntima del tema de les relacions i de la passió, perquè tot el que feim en el final és passió.
1: Per tant, a tu també te mou la passió, per la teva feina, pel que fas, pel teu voltant.
2: De fet, massa, de vegades. De vegades fas coses per passió i no penses en la raó i dir, no, mem, això no ho pot fer.
1: Bé, després atures un poc, però escolta, que mos mogui la passió.
2: Sí, però després també reflexiones i dius, ho he de fer amb passió, perquè si no, quin sentit té la vida? Si faig les coses com una màquina, ja seríem una IA, no?
1: Totalment.
2: La IA no té passió.
1: No té.
2: No ho podem sospir.
1: És molt educada, però no té passió.
2: No té passió, amb absolut.
1: I la Magdalena Vicenç Fornés li posa aquesta passió fins al punt, vinga, anem a fer una confessió davant dels oients, que li vas escriure una carta a en Sebastià Serrano que no li vas arribar a enviar.
2: És que el volia conèixer, aquest home era, jo ara no sé quina edat
1: te volia dir que encara li pots enviar, perquè té 82 anys.
2: Era professor de la Universitat de Barcelona, no el tenia molt en fora, i vaig dir, però si està aquí de vora. Li vaig escriure una carta, que pagaria per trobar-la, perquè clar, la vaig escriure amb un paper. Jo estava segura que estava dins el llibre, però no és. I no sé on van a parar, evidentment no li vaig enviar perquè vaig estar empeguida, però li vaig escriure una carta perquè simplement jo m'agradaria sopar amb ell un vespre, perquè m'explicàs tot això per a de viva voz.
1: Fantàstic.
2: Però bé, després no me vaig atrever, això és la raó, t'atura de vegades.
1: Idò, posa-li passió. Qui sap si encara li arribarà una carta a en Sebastià Serrano, 82 anys, lleidatà, nascut el 44, li arribarà una carta d'en Magdalena Vicenç Fornés que dirà, mira, des dels anys 90 que estic visquent amb passió la meva feina i aquesta vida. Que bo també tot el que trobàvem en els llibres que ni mos imaginàvem, no? Que de sobte, igual que connectàvem amb persones, connectàvem amb històries com aquestes.
2: Sí. No, i a més, jo crec que llegir així en paper t'entra més, estic segura, perquè jo he de confessar que llegim molt amb electrònic, perquè molt de llibres ja no m'hi caben a casa meva, no m'hi caben, i els llibres que són novel·les, dic, bueno, això ho llegiré una vegada i ja està, i m'ho compro amb electrònic. Però reconec que el llibre que tenc en paper, doncs, per exemple aquest, el tenc allà a la llibreria, el veig, el tenc a agafar, és un altre. És viure les coses més lentament i amb la passió pot també actuar més, no? Vull dir que ara me n'he llegit unes darrer, que clar, supos que mitja Espanya se l'ha llegit, és d'un Uclés.
1: Sí, en David Uclés.
2: M'ha encantat, i l'he llegit 2 vegades. És a dir, el vaig començar a llegir, no me va motivar, vaig dir, no estic entenent res, m'he de fer un esquema. I després, quan vaig veure la propagandassa, que la gent i tal, dic, no, jo aquest llibre l'he de llegir perquè tothom diu que està en va. I l'he tornat a llegir segona vegada, i sí, a parrafades que te la tornen a llegir. I això és el que m'encanta ja, de llibres que has acabat un paràgraf i dic, no, això m'ho torno a llegir perquè és que he passat tant de gust que m'ho torno a llegir lentament.
1: Que bo, que bo. I veure, per exemple, que escriptors, escriptores com en David Uclés tenen coa i gent que va escoltar-lo i que fan coa i que se llegeixen els seus llibres, és una meravella.
2: Màgia, que ja m'encanta, les coses que no pots explicar, no? Com la passió, el temps, l'espai. Ha mesclat una guerra civil que ja sabem al final, i ha mesclat la màgia, vull dir, que els personatges els hi passen coses inverossímils, que dius que és unes metàfores brutals.
1: I d'escoltar el llegim i posant-li passió a les coses que feis, consell d'en Magdalena Vicenç Fornés, en qui demana veure una pel·lícula.
2: Sí.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Les pàgines d'un llibre, ja ho heu sentit, poden ser un bon inici per a una conversa. Gràcies per compartir-ho amb els oients d'entre avui i demà. Magdalena Vicenç, Jaume Fiol, Marc Ferrà, Miguel Fèlix Chicón i Marta Lliteres. I gràcies, oients, per sumar-vos a aquestes converses polisèmiques d'estiu. 5 convidats, 5 converses fetes a trossos per compartir al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres. Si vos heu quedat amb ganes de més, demà toca pel·lícula o pot ser obra de teatre, això, cadascú que triï. I si voleu recuperar el que ja m'ha més, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Ja ho sabeu, això és l'eclèctic, aquest bon costum que tenim a IB3 Ràdio d'acabar la jornada amb música, perquè t'acompanyem des d'ara i fins a la mitjanit, de dilluns a dijous, i amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci i que per costum no sonen a altres bandes. Avui recuperarem un àlbum editat originalment el 2002 i que 21 anys després s'ha editat per primera vegada en vinil de 180 grams. Per tant, tots aquests col·leccionistes que vos heu apuntat a aquesta nova tendència, segur que per molts altres una moda, esteu d'enhorabona. Es tracta de Kissing Time, de la cantant britànica Marianne Faithfull.

Kissing Time, que com he comentat abans es publicà originalment el 2002, ens presenta una col·lecció de cançons creades en col·laboració d'un destacat grup de músics i productors contemporanis, entre els que hi trobem Beck, Billy Corgan, Dave Stewart, Blur o Pulp. És el que aporta aquesta sonoritat distinta amb la que la Faithful volgué transformar aquelles propostes de neocabaret i balades lentes o les composicions de Bertolt Brecht i Kurt Weill de treballs anteriors. I la veritat és que aconseguir aquest aire contemporani amb un discurs realment actual. Ho han sentit Six with Stinger, amb el que encetàvem el programa, o The Pleasure Song, el primer dels dos temes que acabem de sentir. Inclús també amb aquest darrer, Like Begin Born, tot i l'aire més baladístic. Bé, però tornem a les propostes més electròniques. Anem amb aquest I'm on Fire.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava,
6: sí.
5: Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
9: De 8 i 47 minuts.
10: Són les 8.
9: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
11: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Kissing Time, un àlbum del 2002 de la cantant, actriu, artista Marianne Faithfull, que aquest 2023 s'acaba de reeditar en vinil de 180 grams, com vos he dit abans. Tot una icona del rock britànic que començà cantant el 1964 As Tears Go By, escrita per Mick Jagger i Keith Richards. Bé, de fet, va ser durant una temporada la lota del cantant del Rolling. Trencar en Jagger li suposà la caiguda en la drogadicció, però afortunadament tornà al món de la música el 1979. Bé, deixem-nos d'històries i anem a la música. Acabem de sentir Wherever I Go i ara de forma consecutiva sentirem Song for Nico i Sliding Through Life in Champs.

Esteu a la sintonia de l'Eclèctic, la sessió musical que vos acompanya de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit. I perquè no hi ha millor manera d'acabar una jornada que amb música. I nosaltres aquí a IB3 Ràdio te les oferim totes. Avui, en concret, l'àlbum Kissing Time de Marianne Faithfull.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol! Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat la recta final de la sessió d'avui amb Nobody's Fall. Abans, però, tancàvem el bloc anterior en Love and Money i Something Good, peces d'aquesta reedició remasteritzada del Kissing Time de la cantant Marian Faithfull. Tot i que tindrem temps per qualque cosa més, ja només ens queda una cançó per presentar-vos d'aquesta producció, i és precisament la que li dona títol. Anem a sentir precisament aquest Kissing Time.

Fins aquí aquest Kissing Time. Nosaltres, per acabar d'arredonir la sessió d'avui, hem escollit una cançó de l'àlbum Before the Poison. No Child of Mine posarà punt final a l'eclèctic d'avui. Recordeu, tornarem demà amb més música diferent, per suposat, i aquí, a IB3 Ràdio, on si no. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Mira, sí, ja el tenim aquí, l'esperat eclipsi del segle, tant i tant de temps que fa que en xerram, i quan siguin les 7:38, la Lluna començarà a mossegar el Sol en la fase parcial. La totalitat de l'eclipsi, però, ho sentíem ara amb els companys d'informatius, serà entre les 8:30 i les 8:33, depenent de l'illa. El màxim temps que el total de l'eclipsi es veurà a les Balears serà a Mallorca, on començarà a les 8:31 i durarà 1 minut i 36 segons. Però començarà abans a Menorca, de fet a les 8:30, i es veurà un poc manco, al voltant d'un minut i 11 segons. I a les Pitiuses començarà a les 8:33 i encara es veurà manco a Eivissa entre 50 i 55 segons i manco de mig minut a Formentera. Vaja, com els horaris d'un festival. Les Balears som el punt geogràfic privilegiat d'on millor es podrà veure de tot el món aquest eclipsi d'avui, que coincidirà pràcticament amb la posta del sol, és a dir, amb el sol a l'horitzó, i tot el fenomen històric acabarà a les 8:49. Però l'expectació total per aquest eclipsi no ens ha d'eclipsar els altres espectacles que podrem contemplar avui mateix, ni les Llàgrimes de Sant Llorenç, les Perseides, que com cada any avui vespre també tenen el seu ple, ni tampoc altres dos fenòmens astronòmics que coincideixen. Un és el raig verd i un altre, que ja no hi sou atents, l'alineació de sis planetes: Júpiter, Mercuri, Mart, Urà, Saturn i Neptú, que s'ha pogut veure aquesta matinada. Un eclipsi total de sol que aquí a les Balears no s'ha tornat a repetir d'ençà de fa 121 anys, quan el 30 d'agost de 1905, a migdia, hi va haver el darrer eclipsi total. I tan històric i únic és avui com observar-lo. Ja sabeu que amb totes les mesures de seguretat i tota la prudència. Recomana no mirar el sol de manera continuada, només de 5 a 10 segons, i girar la vista i fer-ho amb les ulleres homologades, que bé repetir que han de tenir el distintiu normatiu ISO 12312-2. Per tant, és tan històric com únic que les Balears no repetirà un eclipsi de sol total fins al 17 de novembre, atenció, de 2180, per tant, fins al segle XXII. Per tant, pels qui som ara mateix en aquest món, és ben únic i històric. Començam.

0: Coi Muntèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.
1: Avui, quan són les 3 i 11 minuts, començam aquest Tèntol de l'eclipsi del segle. Com estàu, Miquel Junc, Maria Pons, bon dia. Eclipsats, completament. Tan eclipsats que no t'han sentit.
2: Ah, sí, anava a dir, jo no sé si és que no me funcionen els cats o és que no funciona el micro, era el micro.
3: Jo xer fort, no?
2: Sí. No, la miula t'acompanya, això és una cosa que tanta sort, perquè clar, si no, com feim ràdio?
3: Exacte, se vol lo tenc, sí.
1: Sí, que com s'aproven aquestes darreres hores, aquest compte enrere cap a l'eclipsi, bé, fins a les 6 han de fer ràdio.
3: La Maria no sé si m'ho matarà ja, no?
2: Jo és una cosa que no la visc, m'és un poc indiferent.
1: Què vol dir que no la vius? Però vius.
3: Viure la vius. Que no la vulguis veure.
2: Sí, amb excés. Jo, mireu, si vos he de fer una confusió, jo tinc por a que m'assega. Per tant, jo tot això m'ho fa molt de respecte i ho veuré per la televisió, com m'havia dit.
1: Clar. Ho tornem a repetir, perquè ho han dit ara fa uns segons. Se recomana no mirar de forma continuada el sol, entre 5 i 10 segons i girar la vista, i només es pot mirar el sol fora aquestes ulleres homologades quan es faci el ple, és a dir, quan la totalitat de l'eclipsi sigui total, tot i que jo ja vos dic que jo crec que no me llevaré les ulleres.
3: Jo tampoc, no vull quedar sec.
2: Exacte. No.
1: Si no, no volem tenir lesions. Bueno, idò, ha arribat aquest dia tan esperat, avui totalment eclipsats amb aquest eclipsi del segle, Miquel.
3: Sí, fa mesos i fins i tot més d'un any, més, segur, que en xerram.
2: Sí.
3: I avui el dia ja ha arribat, ja el tenim aquí. I
1: el dia
3: xerrarem...
1: E.
3: Dia E, dia E, m'ho han dit. Sí.
2: Dia E, ha passat, era, clar, dia D, hora H, era com s'ha de, no? I ara,
1: dia
2: en, en general, dia E, perquè és eclipsi.
3: Exacte. En xerrarem avui tant amb experts com amb boients i yancs per saber d'on el veuran i com celebraran aquesta fita històrica, l'eclipsi del segle.

0: L'Eclipsi, el qual ja cantaven Pink Floyd, bé, en parlarem, però serà a partir de les 4, en segona hora de Tentol, però abans, Maria, haurem de jugar a la botussa de cada dia.
1: Així és, en uns minuts sabrem qui ve a jugar, però també avui coneixerem La Petjà, si no ho era, el cançoner popular de Catalunya, que és un llibre que ha fet amb aquest títol Joan Benrell Torelló i que presenta aquest cap de setmana, Sineu. Sí.

0: I és que fa uns dies, dia 4 d'agost, va fer 112 anys, dia 4 d'agost del 1924, que començava a Mallorca la primera de les moltes missions del cançoner popular de Catalunya que va dur a terme l'etnomusicòleg Baltasar Samper, en aquella primera ocasió amb en Miquel Ferrà. I l'investigador sinauer Joan Benrell Torelló, amic del programa, presenta aquesta petjada sinauera del cançoner popular de Catalunya diumenge a Sineu.
1: I em podran xerrar abans de que faci aquesta presentació a Sineu, avui aquí amb ell. I avui ens ve a veure una de les nostres marines, concretament na Marina Huguet.
2: Sabíeu que dibuixar ens pot ajudar a pensar, observar, recordar i construir coneixements? Avui ja anàvem xerrant de dibuix i el cervell en educació.

0: I en tercera i darrera hora de Tèntol, a partir de les 5, qui ens visitarà?
1: Ens visitarà la jove saxofonista manacorina Maribel Serra, que actua aquest divendres dins la segona temporada de música contemporània que ofereix la institució pública Mossèn Alcover, però les entrades ja estan exaurides.

0: La jove intèrpret Mana Corina s'ha convertit en una de les veus més rellevants de la nova generació de saxofonistes de les nostres illes. Iniciada a l'Escola de Música de Manacor i formada a Palma, se n'anà a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos. Ha col·laborat amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot ha tocat en el concert Gebow d'Amsterdam.
1: Molt bé, i doi, bon historial, bona trajectòria per aquesta jove Mana Corina saxofonista que aquest divendres actua a la institució pública mossèn Alcover i sembla ser que les entrades estan exaurides, com deies, Miquel, i amb ella coneixerem quin és el seu moment platòric que viu. I per endolcir el moment d'avui en què quedarem a les fosques durant uns minuts, i d'ahir, sí,
2: uns minuts,
1: uns segons. No? Segons.
2: Un minut i mig.
1: Sí, minut i mig. Ho has dit bé.
0: Hem de mirar el line-up que deies, eh? Com si fos un festival.
2: Festival de xoles.
0: Els horaris sí, sí. De cada lloc. I...
1: A no ser que quedeu entretenguts amb això que mos diran a Tiu, que avui ens visita, perquè ha pensat per avui un dolç.
0: Ah.
3: Molt bon dia, gens de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem una galleta príncipe sense tapa gegant. Increïblement bona, que segur que no durarà més de 90 segons a damunt la taula. Nyam, nyam, nyam, nyam. Vos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Idò, i 3 hores de Tèntol que no han fet més que començar, i com sempre tenim, vos posam a disposició les línies obertes per qui participeu.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolIV3, o també al Facebook de Tèntol.
3: O el correu electrònic.
0: Oh, Maria!
3: He fet una pausa perquè vols venir.
1: Jo no he dit res.
3: Sí, però... en Miquel ha optat pel silenci.
0: Sí, com és? I jo he fet una variació, una innovació.
1: Oh, Maria!
3: És que m'encanta, ho dius amb tantes ganes.
0: Amb moltes, no?
3: Sí, és un ímpetu, una entonació, un tot. Bé, i que sabeu que nosaltres, aquest correu, que tentol@ivetradio.com.
0: Envieu correus a veure si arriben, perquè sabeu que és aquest.
3: Sabeu i sabeu, és a dir...
0: Sí, sabeu i sabeu. Bueno, ha arribat el moment de saludar el nostre tècnic, que avui és aquí amb nosaltres a Tèntol, Níker Hernández, que torna a ser el comandament d'aquest Tèntol d'avui. Gràcies per ser-hi. Són les 3:20. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més, com feim tot aquest mes d'agost, jugam a la batussa. És a dir, els protagonistes, ja ho sabeu, sou els pobles d'arreu de les Balears. L'objectiu és que els representants de cada poble que trieu venguin a jugar i facin el màxim nombre de puntuació, perquè a principis de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes. Ahir passaven per aquí Marratxí i atenció, perquè desplaçaven tothom del pòdium, és a dir, es feien en la primera posició, passaven per davant de Porreres i Cap de Pere, que estaven empatats i que estaven en primera posició, i clar, per tant, ara passen en segona posició. Marratxí 88, Porreres i Cap de Pere 85 i en tercera posició hi ha Campos amb 80 punts. Per tant, aquest és el marcador, un marcador que canvia.
1: Sí,
0: de cada dia.
1: Que la tercera posició estava sense elles per un punt, Manco de Campos, i ja no estan al pòdium, i darrere Ferreries, que els assegueix, que també ho varen fer molt bé, 77 punts.
2: Però,
1: per tant, bé, queda molt de mes d'agost encara, així és que si sobrevivim a l'eclipsi, ben que passa.
0: Veurem si el municipi de Marratxí se manté en aquesta primera posició, o si hi ha cap altre municipi, cap altre poble que suma fins i tot més de 88 punts i els pot desplaçar. Per tant, ara ha arribat el moment de saber quin poble avui juga a la batussa de Tèntol.
2: I el poble, o més ben dit, illa, que passa avui per la batussa de Tèntol és Formentera.

0: I de ser avui no jugar amb un poble, sinó que jugam en tota una illa. Bé, són un poble, evidentment, Formentera, són un poble de gent menor. Formentera és la petita de les Illes Pitiüses i consta d'un únic municipi.
1: Amb una superfície de 83,2 quilòmetres quadrats, és l'illa habitada de menor extensió de les Illes Balears, la Pitiüsa petita, que ocupa la posició més meridional, separada de l'illa d'Eivissa per un estrepàs d'aigua i d'illots anomenat Es Freus, que és, té una extensió de 7 quilòmetres de longitud.
2: I val a dir que Formentera té triple insularitat, perquè no té ni aeroport ni connexió directa a la península, i per accedir-hi, a partir d'allà, s'ha d'agafar un vaixell cap a Eivissa.
0: Sempre, sí. Sempre. El gentilici d'aquesta illa de Formentera és formenterer i formenterera, o bé, formenterenc i formenterenca, i compta amb 11.661 habitants segons dades de l'any passat, del 2025.
1: Vosaltres què deus?
0: Jo dic Formentera.
1: I tu?
0: O Formentera.
2: Jo crec que Formentera.
1: Jo dic Formentera.
0: Sí, depèn.
2: Dependrà del poble, potser.
1: Pot saber. Bé, en tot cas, Formentera hi trobam 6 nuclis urbans principals i de població, que són Sant Francesc Xavier, que vendria a ser la capital, la Savina, que és el port d'entrada, Sant Ferran de les Roques, Espujols, Escaló de Sant Agustí i el Pilar de la Mola. Pot ser que pot

0: Ai, en Tomeu Penya, que té cançons per
1: tot,
2: per tot, sí, per tot.
0: Que fa jingles,
1: I mos encanta tenir-les.
0: Sí, sí, sí. També. Sí. Un vilafranquer que canta a Formentera. Jo dic formenterenc, ara he pensat.
2: Ara ho has pensat,
0: sí,
2: i de tots ho diem igual.
0: Millor, eh? Sí. Però bé, qualque
2: vegada... És que Formenteré pot... és com a més mal
0: sí
2: de dir.
0: Sí.
2: No sé.
0: I pel que fa al seu topònim, els grecs varen batejar l'illa de Formentera com Ofiusa,
1: que significa illa de les serps, tot i que en aquell moment no n'hi havia cap ni una de serpa. Mm. Ara ja
0: no
1: ha canviat la cosa.
0: Ara sí, no és com ara.
2: Sí, ho varen xerrar, que hi havia invasió.
1: En aquest sentit, una de les hipòtesis plantejades en torn del tema diu que tal vegada les sargantanes de l'illa foren confoses per serps. Al llarg de l'antiguitat tardana, però el nom d'Ofiusa es perdé i fou substituït pel de Formentera. Aquest topònim es documenta per primera vegada al segle X sota la forma Formentella.
0: I clar, la història de Formentera està molt íntimament lligada a la història, evidentment, d'Eivissa.
2: Sí, però durant llargs períodes ha estat despoblada per mort de les incursions barbarisques o habitada esporàdicament, tant per temporades com dèiem, i el període més destacat de l'Epitiusa Menor són els anys 60, podríem dir que hi va haver un gran moviment hippie, naturista i també turisme de masses, que és més difícil d'arribar, però arriben els turistes a Formentera. I abans d'aquest gir, fins a mitjan del segle XX, l'economia de l'illa era de subsistència i depenia de la pesca, l'explotació de la sal i sobretot d'una agricultura molt precària, perquè sabeu que allà la terra no té tan bona qualitat.

0: I a més de turistes, també tenen festes. A Formentera en tenen moltes, ja que cada nucli compta, evidentment, en les seves.
1: Per tant, hi ha celebració durant tot l'any, tot i que el patró oficial de l'illa Sant Jaume, 25 de juliol, ho varen xerrar fa poc, ho festegen sobretot a Sant Francesc Xavier, així mateix històricament i de manera conjunta amb Eivissa, Santa Maria de les Neus, dia 5 d'agost, és la patrona de les Pitiuses, i a Formentera la commemoren amb les festes de la terra, reivindicant la seva identitat.

0: Mira, abans, Maria, que xerraves dels hippies, clar, aquesta és un clàssic.
1: Dels hippies?
0: Sí, King Crimson, amb aquest Formentera Lady, de quan per allà hi varen anar, i varen fer aquesta cançó dedicada a l'illa.
1: Ells devien dir Formentera, en vez de Formentera, lady. No? Formentera
0: sí.
1: Lady.
0: Sí. I tenc un refrany.
2: Quina pronunció. Sí.
0: Tenc un refrany, a veure si vos agrada, perquè fa una passejada per tot. Diu, a la Mola som virots, a Sant Francesc, paios, a Sant Salina, papagaios, i a la Sabina, alcavots, i al cap, bons enlots.
2: Millor. I doncs jo te'n diré un altre de Sant Francesc, saliners, així de curt. Això és perquè a prop hi ha les salines, eh? I s'estreu sal.
0: Sí.
1: I jo en tenc un més. No sé si farem spoiler en la pregunta del dia, però a Sant Ferran, Estanyers.
0: Ah, clar.
1: Un pare gentilici. Un pare gentilici perquè Sant Ferran de les Roques està a prop dels estanys de Silla, que són l'estany pudent i l'estany d'Espeix.
0: I de ja en tenim un de pare gentilici, Estanyers, però... En volen saber més. Sí, vinga, dit i fet. Avui jugam amb Formentera. Penta. Però ja vos dèiem que, com cada dia, volen fer-vos la pregunta perquè participeu en el programa. I diu així. Quin mal nom reben els habitants de Formentera com a pare gentilici? És a dir, no el mal nom, el gentilici que tenen, no Formentera o Formenterenc, sinó...
2: No, per exemple, aquest exemple de Sant Ferran, Estanyers.
0: Estanyers. Mm-hmm. Si sabeu com els diuen la gent de Formentera els del poble de Veïnat o del Redol. Vinga, ho volen saber.
3: Soleiats els camins de sorra i de roques netes. La plaça amb quatre casetes.
0: Com ho poden fer, Miquel?
2: Mos poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa @tentolib3 o bé telefonar-nos al 971-1399-00 i entrar en directe 971-1399-00.
0: I d'ahir, quin mal nom reben els formenterers i formentereres? Ara tornem. Sí.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Por molta calor.
1: És a dir, tens calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan anem a vacances?
1: Quan anem a vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Les 3 i 34 minuts, ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis de la gent que ve a participar, a concursar a la batussa de Tèntol. Avui és Formentera i, per tant, vos demanam quin mal nom tenen els formenterencs i formenterenques. No sé si n'han rebut cap.
1: Per ara no. No sé si mos telefonarà qualcú en qualque moment.
0: Clar, avui tothom està pendent. Bé.
1: És que avui la gent està pendent cosa. D'altres coses.
2: Sí. Sí, ha arribat el dia, sí. Com diuen a IB3.
0: Pendent de l'eclipsi i dels preparatius previs. Però vaja, aquí som. Per tant, sense més preàmbuls, ha arribat el moment de jugar avui amb tot el poble de Formentera.

0: I d'avui juguem en Formentera, però abans, i ells ho saben, és a dir, els concursants que tenim avui s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim des de Formentera? Hola, bon dia.
8: Maria Teresa Ferrer?
0: Sí.
8: Hola.
9: Ara.
0: Sí, Maria Teresa Ferrer,
8: ara
0: qui
8: se
0: més?
8: Ara
0: sí.
10: Hola, Andreu Ferrer.
0: Perfecte. Beníssim.
7: Som parents? Som casats?
10: No, no som parents ni som casats.
8: Som veïns.
0: Mm-hmm. Bona cosa.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
11: Maria Teresa?
10: Estic jubilat.
8: Ah. És Consell Insular de Formentera?
0: Molt bé.
3: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: El matí.
8: És la tarda. Ara mateix és la tarda, sí, perquè els matins són bastant, bastant insuportables. Entre feina, calor i tot això, millor la tarda, sí.
12: T'agrada viatjar?
10: Sí, moltíssim.
8: Ui, moltíssim. Sempre que puc.
13: I això de la moreno? No està gaire moreno.
10: No, en absolut.
0: Anau a la mà?
8: Sí, jo mínim dues vegades per setmana. M'encanta, necessit nedar, ho faig també com a exercici, i aquí a Formentera, en la mà que tenim, no anar-hi és quasi un pecat.
0: Clar.
10: Sí, però jo procuro que anar-hi amb hores que no són de sol.
0: Ben fet.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: Des de la distància avui, però ben a prop, Maria Teresa Ferrer i Andreu Ferrer Joan des de Formentera. Clar, això és la màquina. La màquina demana aquestes coses.
11: Sí.
0: No és un qüestionari que facem nosaltres. Com estàu?
8: Beníssim.
10: Molt bé.
0: Gràcies per ser-hi, per ser en aquesta batussa de Tèntol en què els pobles concursen. Que, com esperau aquest dia d'avui des de Formentera? Clar, allà a Formentera veureu l'eclipsi entre 50 i 55 segons. L'eclipsi total, eh?
8: Sí, jo l'espero veure des de casa. No tinc intenció de moure'm d'aquí. I, per altra banda, la veritat és que crec que tot això d'aquí també ha creat massa expectació, no? Al final s'ha fet un esdeveniment molt comercial i trob que bé, bueno, que cada qual s'ho miri des d'on puga, i sobretot jo personalment no tinc cap intenció de mirar ni amb ulleres, ni sense ulleres, ni fer-ne cap idea, perquè trob que és un perill, és arriscar-se, i el més segur és no mirar, mirar i a veure què passa. Està bé que s'enfosqueixi i a veure què hi ha, però res de mirar cap al sol. Jo crec que és un consell que també s'hauria de donar, perquè pot haver-hi més d'algun accident.
11: Mira, no, Maria Teresa pensa com jo, i n'Andreu, què pensa n'Andreu?
10: Jo penso que hi haurà moltes coses a observar que no siguen directament al sol. Mm-hmm. Vull dir, a veure la terra, a observar o escoltar, veure els animals com reaccionen. Hi haurà mil coses per parar-hi esment.
0: Clar, tenim el focus, l'esment posat en el sol quan s'enfosqueixi, i no només hi ha aquest fenomen o hi ha aquestes conseqüències, sinó també poder mirar l'entorn, no? Contemplar l'entorn, i sembla ser que tenim el focus posat en el sol només.
10: Es que dona l'impressió que l'únic que pot passar, l'únic que passa és que sol a un moment determinat s'enfosqueixi i se mos faci de nit, i jo penso que això comportarà tota una sèrie de coses que serà molt interessant de veure.
0: Mm-hmm. Clar, com es comporten els animals, perquè on viviu, vosaltres dos?
8: Pues mira, vivim a un quilòmetre i mig de Sant Francesc, està a Manescamp, i aquí realment hi ha bona visibilitat, no hi ha massa llum tampoc, i jo crec que també serà interessant de veure, a part de tot això que diu en Andreu, del comportament dels animals, de la terra, de tot, a veure com es comporten, que en alguns animals serà molt interessant veure tot això. També serà interessant de veure després, a la nit, com queda el cel, perquè diuen que hi haurà, es veuran molt bé les estrelles, hi haurà, doncs, gran quantitat de, no, de cometes, de sols volants, i bueno, tot això d'aquí pues, sí, serà polit de veure pues, es post-eclipsi, a veure què produeix també.
0: Andreu, volies dir res?
10: Formes, vagi per davant, que jo penso que tot s'ha magnificat extraordinàriament. Vull dir que és un eclipsi, però que penso que tot s'ha tret una mica de mida, que s'ha creat una expectació que tampoc no és d'allò més normal.
0: Però ja va amb el temps, no? Que tot se'n va una mica de les mans en aquestes èpoques que vivim.
8: Sí.
10: Totalment d'acord.
11: En tot cas, jo volia apuntar que avui tenim dues eminències formenterenques, perquè, clar, Anna Maria Teresa, activista cultural, poeta, com ha dit també presidenta de l'OCB durant 10 anys, l'OCB de Formentera, l'obra cultural balear,

0: Bé, no sé si heu notat que l'illa bull, que s'ha intensificat, no? De turisme aquests dies, o avui mateix, per l'eclipsi.
1: Hi ha gent que diu que sí, jo penso que no era fàcil que s'intensifiqués molt, perquè jo ja veia molta de gent a les carreteres, hi ha molts de cotxes, i... però sí, és possible que hi hagi inclús més gent, no ho sé.
0: Molt bé. Digues, Maria.
2: Jo crec que tampoc no es nota tant que han vengut aquells que havien de venir i a lo millor algú així un poc a darrera hora, però que tampoc que està tan ple com altres vegades.
0: Molt bé. I preparats per aquesta batussa de Tèntol?
2: Vinga.
0: Sí. Vinga. I avui juguem en Maria Teresa Ferrer i en Andreu Ferrer jugant.
3: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I començar amb aquesta batussa de Tèntol, Maria Teresa i Andreu, amb una primera prova que consisteix precisament en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
4: Exacte, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior, i avui, com que tots dos són per telèfon, estaria bé que en diguin una paraula, no?
0: Sí, sí.
4: Que comenci la millor una Maria Teresa i després n'Andreu, i vagin dient així una paraula...
0: Un ping-pong.
1: Una paraula amb algun tema determinat o
4: ara,
1: una paraula així?
4: Ara sabrem quina paraula començarà.
0: Clar, començarem per la paraula serp.
5: Però no hi ha temàtica, volen dir les paraules
4: serp,
5: que els hi venguin.
4: I ara una paraula que comenci amb la lletra P.
0: Clar, sempre heu de començar amb la lletra en la que acaba la paraula.
1: Punyeta.
0: Punyeta.
5: Venga.
0: Amb una A.
2: Tàpera.
0: Amb una A seria, clar, la lletra que acaba. Punyeta.
5: A.
2: Armari.
0: Armari, molt bé. Bona I.
1: Il·lusió.
0: Il·lusió.
4: Bona O.
2: Orfe.
0: Orfe. Què més, què més?
1: Espanya.
0: Espanya.
2: Arnau.
4: Arnau. Amb U.
1: Uruguai.
0: Uruguai.
5: Y. Grego.
4: Indi.
5: I llatí no volia dir.
1: Itàlia.
0: Itàlia.
2: Aventura.
0: Aventura.
4: Molt bé.
1: Aromàtic.
0: Tenta. Aromàtic.
4: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Casa.
0: Ja està, ha acabat el temps. Sí, sí. N'han comptat quantes?
5: 11 paraules.
4: Jo ara amb aquesta que ha dit la Maria Teresa, 12 n'he comptat.
5: Ja. Ai, 12.
4: Que deu anar amb un pot de
0: vila.
4: Vinga,
0: l'afegim, sí, sí, sí, l'afegim. Era fora de temps, però l'afegim. 12 paraules. Molt bé, per aquesta primera prova.
4: Bon començament.
0: Sí, bon començament. T'han començat bé. Vinga, ara facem la següent.
3: D'on m'has dit que és...
0: I d'ara, Maria Teresa i Andreu, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, és a dir, 5 punts si encertau illa i 5 punts si encertau el municipi.
4: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
6: La nostra era la Royal Kindle, la que les portàvem a Londres, la Perlandell, la patata vermella, la patata rodona, i hi havia aquestes patates que anàvem triant les millors de cada anyada i els sembràvem a la següent.
1: Mallorca.
0: Mallorca.
4: Ja ho teniu claríssim.
0: Directament, Mallorca.
2: Sí.
0: Sí. Mallorca, i sabríeu dir d'on?
1: Campos?
4: Andreu diu Campos.
0: Maria Teresa.
5: El Cudi. Clar, de què xerrava aquest àudio? Pots donar qualque pista per la temàtica?
4: La temàtica dona pistes.
1: De patates.
4: Xerren de patates, sí.
2: A Sa Pobla.
4: Mira, ho ha tingut clar.
5: Clar, terra de patates.
0: Campos, El Cudi, Sa Pobla.
2: Muro.
0: Muro.
4: També. Pot ser...
0: Clar, n'hem de triar un.
1: No ho sé,
0: som a Mallorca. No, som a Mallorca. Nosaltres encara no deim si és correcte. Nosaltres, clar, anem afegint.
4: Per ara.
0: Som a Mallorca i xerren de patata.
4: Tenen clar que és a Mallorca.
0: Sí.
4: El municipi.
1: Santanyí.
4: Nosaltres no vos han dit ni sí ni no, és que ho heu dit fins ara, així que no heu de triar una entre tots dos.
2: Jo diria sa pobla.

0: per ser temàtica, Maria Teresa, no?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: I aquest accent, i que vols dir, quines característiques trobeu que hi ha?
3: A veure, no sent d'allò millor, eh?
2: Clar,
1: per telèfon. Sí, això és bo, això és bo.
3: No és massa bo. Jo penso que sí, que pot ser a Pobla. També.
1: És del nord de Mallorca, el que passa que també és un accent per ells, sabeu que Tom és un poc així tancat i no es sent molt bé. Bé, podria ser, podria ser.
2: Mallorca, Sa Pobla, l'anam per bona?
0: Va, podem comprovar.
2: Sí?
0: Sí.
2: I ets a Pobla, sí, Mallorca a Pobla. Per molt tant, bé. Sumam 10 punts.
4: Sonava com el nostre Miquel Junc.
0: Sí. Tenim un agent semblant, però no era jo.
4: No
0: jo te puc dir qui era, en Pere Perelló.
2: Molt bé.
4: Idò, sumam aquests 10 puntets, per tant en tenim 22.
2: 22 punts. I ara ve una prova divertida.
5: L'embarbussament.
2: A veure si ho direm. Clar, arriba l'embarbussament. Vos en presentam un i l'heu de saber dir sense interrupcions ni errades.
0: Són 10 punts si el deis perfecte i si no, níquer. Si hi ha errades, baixarà la puntuació. Ja veurem. Avui és un poc complicat, hem de dir. Més llarg que complicat.
2: Sí, si voleu, Maria Teresa i Andreu, el podeu fer per parts, eh? Sí. Us el podeu xapar. Però bé, l'escoltam primer i llavors decidim, va?
6: Tenc una son, una gana i una set.
7: Tenc una son, una gana i una set.
8: Tenc una son, una gana i una set.
9: Tenc una son, una gana i una set.
10: Tenc una son, una gana i una set. Que ni dorm ni menys ni bec.
11: Que ni dorm ni menys ni bec.
12: Que ni dorm ni menys ni bec.
13: Si dormia, menjava i bevia.
14: Si dormia, menjava i bevia.
15: Si dormia, menjava i bevia. La son, la gana i la set.
16: La son, la gana i la set se me passarien.
17: Si dormia, menjava i bevia, la son, la gana i la set me passarien.
18: Però, com que no dorm ni menys ni bec,
19: però com que no dorm ni menys ni bec,
2: però com que no dorm ni menys ni bec,
4: no me fuig ni de son, ni de gana, ni de set.
8: No me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
5: Ni la son, ni la gana, ni la set.
1: Ni la gana, ni la set.
16: Ni la gana, ni la set.
3: Ni la set.
18: Ni la set.
11: Ni la set.
0: Tenc una son i una gana i una set, que ni dorm ni menys ni bec. Si dormia i menjava i bevia, la son, la gana i la set se me passarien. Però, com que no dorm ni menys ni bec, no me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
2: Ui. Què, com ho tenim?
4: Tot això avui.
2: Maria Teresa, Andreu, què?
1: Un bon embarbussament.
0: Un bon embarbussament, sí. Avui mos hem passat un poquet.
3: Sí, complicat perquè és molt llarg, eh?
2: Allargat, sí.
0: Vos atreviu?
2: Fet-lo per parts, si voleu.
3: Bueno, el primer, tenc una son, una gana i una set.
2: Sí. Què més?
1: Que ni dorm, ni bec, ni... Que no dorm, ni menys ni bec.
0: Sí. Exacte, primera part superada. Sí.
2: Què més?
1: Si dormia, menjava i bevia, la son i la gana se m'espassarien.
0: Sí.
1: Era alguna cosa així.
0: Sí.
1: Com falta... que no dorm ni bec ni menys, ni la son ni la gana, seria alguna cosa així.
0: Sí.
1: I m'he quedat a mitges.
2: No. Com que no dorm, ni menys, ni bec...
0: Aquí faltava una... Com que no dorm, ni menys,
2: Andreu,
0: ni bec... No me fuig.
2: Pots ajudar.
3: No me fuig. Ni se son, ni se gana, ni se set.
4: Exacte.
2: Molt bé. I això, la distància per telèfon,
0: sí, és més complicat.
2: Molt bé. Miquel, vaja, quan... clar, níquer. 10 punts.
0: 10 punts, dona.
2: Sí, 10 punts. És a dir, és total de punts,
1: molt
2: eh? Molt bé, molt bé.
0: L'han dit per part, però l'han dit perfecte.
2: Sí, perfecte, perfecte. Beníssim.
3: Per cert, podem repetir el tercer, que no me'n record quin era.
2: Diu així.
0: Era dir... Tenc una son, una gana i una set que ni dorm ni menys ni bec. Si dormia, menjava i bevia, la son, la gana i la set m'espassaria. Però com que no dorm ni menys ni bec, no me fuig ni la son, ni la gana, ni la set.
2: Beníssim.
0: Era així.
2: Sí.
4: Bravo, Miquel.
2: Sí.
0: No, és que... I ets inter molt més fàcil.
4: Sí, això també és bueno.
2: Bueno, han sumat aquests 10 punts i, per tant, en tenim...
4: 32.
2: 32. I d'ahir ara arriben les dues darreres proves.
5: Guanya qui la sap més llarga.
2: Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Formentera i amb diferents opcions de resposta. En aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam, i ho volem fer parlant d'un far, el Far de la Mola, que és el més antic de Formentera, situat a l'extrem est de l'illa, sobre penya-segats de més de 120 metres d'altura, és obra de l'enginyer Emili Pou Bonet. La pregunta és, però, sabeu a quin any es va acabar de construir? Tenim dues opcions.
0: Sí, teniu dues opcions de resposta. Una és 1861 o 1875. Quan diríeu que se va acabar de construir?
3: 1861.
1: Sí.
2: Molt bé.
4: Fora cap tipus de dubte.
0: Fora cap dubte, no, no. Ni un segon han dubtat.
2: Dos puntets més. Molt bé. I canviem de tema. Ara hem de parlar de cinema i música, perquè l'any 1969 se va estrenar la pel·lícula Mor, del director Barbet Schroeder, enregistrada entre Eivissa i Formentera. La banda sonora va anar a càrrec del grup Pink Floyd, que varen publicar un disc titulat igual que la pel·lícula, i com a portada utilitzava una imatge d'un molí de Formentera. Sabeu però quin molí era?
0: Era...
3: Sí, és molí
1: d'en Tauet.
0: No, me falta ni opció ni res.
4: Ja ho he dit jo, que era nominant 6 formenterenques.
2: Que bé, que bé. Per tant, 4 punts.
4: 4 punts.
0: L'heu vist en aquesta pel·lícula?
4: Andreu i Maria Teresa.
3: Perdona?
0: L'heu vist en aquesta pel·lícula, Mor?
3: No, no l'he vist. No.
4: Heu escoltat els discs de Pink Floyd?
1: Sí. Això sí, els discs sí.
0: Has dit sí, eh?
2: Molt bé.
0: És interessant.
2: Molt bé. Sí, sí. I okay. Es pot visitar aquest molí? Ho sabeu?
1: No, molí interiorment no.
2: No.
1: No.
3: És molt fàcil de veure des de fora.
2: Sí.
3: Avui en dia no té antenes, està entre Sant Francesc i Sant Ferran. I es veu des de la carretera general.
4: Uh-huh. Està en bon estat, però.
3: Però està...
1: Sí.
3: La torre sí. La torre sí. La torre sí. I dins em sembla que està muntat, diguem, com per funcionar, però no té antenes.
2: Molt bé.
0: Estaria bé que l'obrissin, no?
2: Es molí d'en Tauet, portada d'aquest disc de la pel·lícula Mort de Pink Floyd. Vinga, que ara queden ja pocs minuts per acabar, és la recta final de la batussa, i en aquesta següent prova és per sumar molt de punts, eh? Aquí realment en podeu fer molts. Sí, sí. Maria Teresa i Andreu. Va, esteu preparats?
1: Sí.
2: Vinga, endavant.

0: I deia ara Maria Teresa i Andreu, en aquesta darrera prova de la batussa, teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb Formentera.
1: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrer, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Mem, que toca avui.
2: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Sí. Era la millor opció que vos podia tocar?
1: Jo crec que sí.
3: Sí.
0: Sí? En sabeu, eh? En sabeu vola de topònims?
4: Sí.
0: Sí. I d'ahir, clar...
1: Ho podem fer com abans, un darrere l'altre, si no mos trepitjam.
0: Tenim un minut i quants més en digueu, és a dir, cada topònim és un punt, per tant, com més topònims, més puntuació farem. D'acord?
4: Molt bé.
0: Auida.
3: Molt bé.
0: Preparats?
3: Sí.
4: Es torrent de Talga.
3: Punta de la Gavina.
4: Camparra.
3: Punta Rasa.
4: Escap de Barberia.
3: Can Marroig.
4: Cala Saona.
3: Ses Canyes.
4: Se tanca d'allà dins.
3: S'espalmador.
4: La Torre d'Espides Català.
3: Escaló.
4: La Punta de la Pedrera.
3: Sant Ferran de les Roques.
4: Escaló de Soli.
5: Penta.
1: Molt bé.
0: Molt bé, n'han dit 16, n'han dit 16. Teniu qualcun més, s'apunta a la llengua?
3: N'hi ha molts.
0: N'hi ha molts.
1: Sí, sí. Sí.
4: Cal Embaster, s'apunta Prima,
3: sí, la platja de perquè Llevant, els noms de llocs...
0: Vinga, podem
1: sí.
0: afegir aquest 3.
1: Que podem
0: jo crec
1: sí,
0: sí. que hi havia una mica de retard,
6: no?
0: De delay, sí. Que dèiem aquí a la ràdio. I clar, el temps passa i si hi ha aquest retard. Per tant, afegim aquest 3.
1: Sí.
6: I molt així. Bé. Quedam amb una puntuació final de 55 punts.
0: 55 punts per Formentera.
1: S'ha de dir que per ser per telèfon una puntuació perfecta.
0: Perfecta,
6: una
0: perfecta.
6: Bonada.
0: Sí, sí, sí. Contents?
4: Molt bé. Molt.
3: Sí, anat molt bé.
6: Que no els hem demanat a Maria Teresa i en Andreu, veurement si sabien, com que pare gentilici o mal nom que rebin els habitants de Formentera. No sé si en sabeu alguns. Nosaltres havien dit Estanyers, Sant Ferran Estanyers, perquè estan a prop de l'Estany. No sé si vosaltres en coneixeu qualcun altre.
3: Sí, tenim aquesta dita popular que diu «Els de la Mola són virots». Es de Sant Francisco Paius, es de Sa Roca, es Papagaius i es de Escap són uns alcabots.
0: Mm-hmm. L'han dit en aquesta.
3: Són uniques mals noms.
1: L'han dit sí. Abans, sí, sí.
0: Per tant, són els mal noms.
1: Són com el mal nom de...
3: Sí.
0: I se fan servir encara?
3: Sí, sí, sí. I tant, sobretot, encara hi ha la disputa aquesta entre els virots i els baixeros, els de baix, i això sí. D'aquí encara es fa servir, encara es... Sí, sí, actualment entre la gent dels pobles es hi ha aquesta, no, aquesta típica un poc de rivalitat que hi ha com Mau a Ciudadella o altres llocs sí. que també tenen un poc aquesta cosa encara, no, de que ve d'antic.
0: Vos odeis, sí, s'ho diuen.
3: Sí.
0: I d'ahir, Maria Teresa i Andreu, un gust tenir-vos des de Formentera. Gràcies, eh?
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres i fins una altra.
0: Una ferrada i que vagi bé avui a hora baixa. Eh? Aquesta posta de sol.
6: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
7: IB3 Ràdio és història.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'uram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Hem començat el compte enrere i començam també aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Formentera, que són tot un poble, molt bona puntuació que han fet.
1: Que bé que ho han fet, sí.
0: I això fora a Saquí.
1: Com, sempre més fàcil.
0: Sí, aquest avantatge tenen la resta, que poden venir aquí a estudi. Era per telèfon, per tant, hi havia una mica de retard, una mica de distància. Per tant, hem afegit un parell més de puntets.
2: 55 punts, que ara m'he quedat pensant, com se diu en el món del bingo, el 55? Deu
0: bingo.
2: Tenir...
1: No ho sé, ara no m'ho ve...
2: Perquè, clar, línia. 44 és el que diu des del Papa, 88 les mames de Netrini, 22
1: bé, no,
2: els que dues
1: no tots els números tenen nom, sí.
2: Les mames de Netrini.
1: Sí.
2: O gaire no, d'una altra cosa.
0: No.
1: A la Pobla sí, oi?
0: Sí?
2: Veus?
0: Sí, sí,
2: en el rei ja se diu així, Celestí.
0: I qui, en Netrini?
2: I en Esplà? Netrini...
1: No ho sé.
0: No ho sabem.
2: Jo una que tenia pits.
0: Crec que no ho havia sentit mai. No ho havia sentit mai. Bé, vaja, bona puntuació que han fet Formentera. I, per tant, bé, saludam en Lluís Fortesa, que ara sí, avui sí, s'incorpora ara.
2: Elsa.
0: Gràcies, Lluís.
1: Avui ha començat més tard.
2: No, se'l feia ell mateix.
0: Ell mateix. Pensava que m'ho feia jo. A nosaltres.
2: I dono.
0: Lluís Fortesa, gràcies per ser-hi. Hi seràs fins a les 6? Es diu que sí, eh? Per això no té efectes.
2: Més tabal, no t'escapis.
0: Però és que té un micro i a vegades podria dir sí, no. I dai,
2: sempre au. Preparat, ell.
0: Adeu. Bé, fins ara han jugat amb les paraules, han jugat amb Formentera, però ha arribat el moment de conèixer quina serà la notícia del dia.

0: Auida, Miquel, Maria, com estàveu? Bé?
1: Sí? Bé, sí.
2: Embafats.
0: Clar, embafats. Clar,
1: no.
2: Avui és el dia.
0: Avui és el dia. El dia E. I demà serà el dia...
1: D'embafats.
2: El dia F.
0: També serà E, no?
1: El dia final, demà.
2: F. Sí.
0: Ah, demà serà F.
1: Sí.
0: Però a final de què?
2: A
0: més, a la vostra... Ai, ni. Ai, d'inici.
1: Ai, avui quin dia. Jo crec que sí que mos afecta l'eclipsi.
2: Sí, jo crec que ja estic un poc de lulu.
0: Clar, aquesta és la notícia del dia, no? Clar, jo pensava, quina serà la notícia del dia? I aquesta és la... La d'avui, no? D'un dia d'un eclipsi tan esperat, perquè jo crec que fa més d'un any i mig, bé, fa temps que en xerrar,
1: no? Jo no havia sentit xerrar tant mai d'una cosa.
0: D'una cosa.
1: I sí, ha estat l'eclipsi.
2: Total, un eclipsi total.
0: Sí.
1: Sola.
0: Sí. D'un fenomen natural, que en feim tot un fenomen, sí, com un festival, va? Bé, avui coneixerem més coses, perquè volem viure aquesta festa, aquest festival, amb la gent que anireu a veure aquesta eclipsi. I, bueno, per tant, podem començar a fer aquest repàs per escoltar gent que l'anirà a veure i també experts, no?
1: Exacte.
0: Vinga.

0: no hi deu haver ningú que a dia d'avui, a hores d'ara, encara no sàpiga que a aquesta hora baixa es produirà un fenomen espectacular.
1: No pots demanar el foc, eh, mai?
2: Sí, hi ha gent... Per ningú, eh? Sí. Hi ha gent que l'ha desconnectada, que bé que fa.
0: Sí, sí, sí, no. Ara... A vegades fa falta. Vegades...
1: Voldríem aquesta gent, Estaria bé.
0: Sí.
1: Dona-li
0: vol. Sí, m'agradaria, vull xerrar amb qualcú que no, difícil, que no sàpiga que hi ha
1: eclipsis. És difícil trobar aquesta persona. Bé,
2: que mos digués, ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, és avui.
1: Si ara hi ha qualcú que acabi, ha acabat de saber que avui hi ha un eclipsi, i el que ens telefoni.
0: 9-7-13-99-00, sí, com es pot telefonar. Un eclipsi solar total que hi ha avui, que serà visible perfectament des de molts de punts de les Balears i que Ana Maria Pons ha optat per no veure-lo.
2: És un...
1: Bé, ho haurà a través d'IV3.
2: És un gest reivindicatiu. Saps que t'ho
0: vull dir? Sí. O
2: sigui, bé, jo faré el que faci la meva predina, que avui vaig a sopar amb ella.
0: Oh. Jo també.
2: Una ferrada
0: faré,
2: des d'aquí, la meva predina i les meves ties.
1: Saps que te farà per sopar o que li faràs tu?
2: No. M'ho faran elles, perquè jo arribaré ja un poc a misses dites, perquè clar, a quina hora podrem arribar a casa nostra, així com estan les carreteres?
0: No ho sé.
2: Això també
0: no
2: és una...
0: Jo he d'anar fins a Can Picafort a dinar amb el meu predí. Dinar, a sopar amb el meu predí.
2: Dinar ja dinat.
0: No, dinar he dinat, sí.
1: Poc, però sí.
2: Hi ha una ferrada pel teu predí també. Sí, que nom sí. Ell?
0: Miquel, com jo.
1: Quant d'any té?
2: Quant nom despredí?
0: 97.
1: 97 anys.
0: Sí.
1: I veureu l'eclipsi plegats.
0: Sí. Sí, i li fa moltes ganes.
1: Que bé.
2: Bé, un eclipsi que a partir de les 19:38, concretament, la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol, quines poesies que mos escriu en Miquel avui, i entre les 8:30 i les 8:30 passades 4 minuts...
0: 8:34.
2: 34, el dia se convertirà...
1: En 4 minuts.
2: Se convertirà en nit.
0: Des d'alguns indrets de les nostres illes es podrà observar com el Sol quedarà completament eclipsat per la Lluna.
2: I la durada màxima d'aquest fenomen serà a Mallorca, que durarà al voltant d'un minut i mig. Un minut i mig, o sigui que són 90 segons.
0: Sí.
2: I la mínima serà a Formentera, on no arribarà als 30 segons.
0: Ja m'ho diràs. El més important de tot, però, és observar aquest eclipsi amb totes les mesures i proteccions necessàries. Això és importantíssim. No volem que la gent quedi cega, no volem problemes a la vista.
2: Que la gent caigui per llocs on no ha de caure.
0: Poden passar moltes coses i esperen que no passi res.
1: Mirau, sí, que les ulleres tinguin el distintiu normatiu que han de tenir.
0: Sí, sí, sí. Bé, però tot això hem contactat amb el divulgador astronòmic, en Pep Mercur, del Club Newton, que mos explica... que han de tenir en compte avui a l'hora de mirar aquest fenomen tan interessant.
3: Hem de recomanar unes quantes coses que són lògiques, són coherents, però moltes vegades la gent no hi pensa. Primer de tot, roba còmoda, fresca, sabates tancades, anem on anem a veure l'eclipsi. Han d'estar preparats perquè farà molta calor, han de donar gorra, protecció solar, aigua, una mica de menjar per si tenim gana i sobretot, ulleres homologades, ulleres d'eclipsi. Una per membre familiar, o les anau passant una en l'altra, però sense mirar sol quan no les duim. Això per començar. Després, també hem de tenir en compte que hi haurà molta gent a carreteres i a la mà també, a barques, en la qual cosa, paciència. Aquest dia hem d'anar amb seny de vistivea, perquè trobarem molta gent a anar on anem i hem de tenir un poc de paciència. Les retencions de trànsit normalment duren entre 10 i 15 minuts, una mica de paciència sempre va bé, i si trobem un dels llocs oficials d'observació, si hi anem, que n'hi ha 9 repartits a tot Mallorca i de 8 a totes les Balears, si anem a un d'aquests llocs, si està ple, anem a un altre, que n'hi ha molts que estan a zones bastant properes i n'hi ha que no se saturaran, com per exemple la platja de Serenal, a Palma o la zona de Sant Antoni de Portmany i Eivissa, per exemple.
2: Paciència que deia ell,
0: oi? Paciència.
2: Paciència que no sé si me falta, ja.
1: I recomanació en feta, no?
0: Ja veuràs en tornar cap a casa teva, la paciència.
1: Clar, perquè ai, llavors això, hora de tornar, perquè s'haurà enfosquit, serà en la nit i tothom voldrà tornar a lloc. Per tant, se crearan embuts.
2: Sí, per favor.
1: Bé, ja ho veurem.
2: Sí, paciència i seny. Bé, una vegada tinguem en compte totes aquestes mesures de seguretat i protecció, ja podrem mirar l'eclipsi. En Pep Marcús ens ha dit que el primer que notarem abans que la Lluna tapi completament el Sol és una baixada de la intensitat de llum solar i de la temperatura.
3: Els diferents moments de l'eclipsi vendran marcats per dues coses. Primer, la baixada d'intensitat de llum i també la baixada de temperatura. Quan falti aproximadament mitja hora per la totalitat, és a dir, aproximadament sobre les 8, faltant 10 minuts per les 8 aproximadament, ja se notarà un canvi de temperatura, que en aquest cas serà agradable perquè fa molta calor. Baixarà la temperatura 1-2 graus i veurem que la intensitat de la llum també ha baixat bastant. Les ombres són diferents també, perquè les ombres dels arbres, les ombres de qualsevol cosa, reflexaran la mossegada de la lluna damunt del sol. Quan faltin 10 minutets, això serà molt evident, i quan faltin 5 minutets per la totalitat, aproximadament a les 8:25, ja serà molt evident. I aquí veurem que les tonalitats canvien, que els colors s'esveeixen i serà una situació bastant anòmala, perquè clar, la nostra visió estarà perdent fotons de llum que entren a la nostra retina, la qual cosa això ens afecta físicament.
0: Tot això te perdrà, Maria,
2: sí.
0: No?
2: Menos 2 graus, bé, cosa que m'agrada. Lo de ses ombres m'ha agradat.
0: És que encara hauràs de sortir... Ben, jo crec que si surts a casa teva... Si tens arbres a prop, ho podràs
2: no,
0: veure.
2: No, tenc edificis.
1: No tens un terrat comunitari on puguis pujar
2: sí.
1: I cap edifici te tapi.
2: Ara se clau on és, això ja no me'n
1: sí,
2: record.
1: Sí, puges però... unes olivetes...
0: No saps on és se clau.
2: Sí. Se clau del terrat comunitari, no hi puix.
1: Que bé que ho explica i que ho tenim
2: sí.
1: A Campen Marcusa.
0: Sí. I més coses que m'haurà explicat, perquè quan faltin pocs segons per la totalitat d'aquest eclipsi solar ens haurem de fixar amb l'anell de diamants, les perles de Bailey... i les ombres d'eclipsi,
1: sí,
0: que és tot
1: coses.
0: Això. Jo no ho sé, millor que m'ho expliqui en Pep Marcús.
1: Millor.
3: Quan ja faltin pocs segons tindrem el que s'anomena l'anell de diamants, que és una, el darrer punt en el qual la llum del sol passa per damunt l'esfera de la lluna, que té forma d'això precisament, l'anell de diamants. Veurem el rol del que seria l'anell, que és la lluna tapant pràcticament el sol, i a dalt una brillantor forta com si fos un anell de l'anell de diamants. I quan faltin 5 segons aproximadament per la totalitat, veurem puntets de llum escampats per la voreta esquerra del sol, que això se diuen les perles de Bailey, que aquest punt és en els que aquests rajos de sol són els darrers que s'aboven just perquè passen per les valls de la lluna i venen cap a la Terra, són ja és un 1% de llum que ens arriba del sol. Aquí veurem també, serà bastant evident, les ombres d'eclipsi, unes línies ombrívoles que podem veure sobretot quan tenim una superfície blanca que podem mirar tant una paret com en terra.
2: Les valls de la lluna,
0: És que no ho veuràs.
2: Ara m'està agradant, això.
1: Clar, encara ja ets atents,
2: Qui haurà qui és na Bailey?
0: Encara ja ets atents i no hauràs d'esperar d'haver 200
2: qui
0: anys.
2: Qui és na Bailey? Qui és na Bailey? Quin parles de Bailey? Què és Bailey?
1: Clar, li hauríem d'haver demanat en Pep Marcús, ara cercarem.
0: No, Maria, no pensis en altres coses.
2: No, bé, tot això, abans de que se tapi el sol completament, però una vegada que estigui tapat del tot, encara podrem observar més fenòmens, escolteu.
3: Tot això passarà i a les 8:30 aproximadament, i 31 o i 32, depenent de l'illa, ja tindrem directament la totalitat en el qual ja la baixada d'intensitat és pràcticament total. Serà com si tinguéssim una fosca de crepuscle intensa. Seran visibles tres planetes en el cel, darrere l'esfera del Sol, veurem la corona del Sol, que és el cambuix de l'atmosfera més exterior del Sol, que només veurem els eclipses totals, i també veurem els planetes Mercuri, i Venus a damunt del Sol i Júpiter a davall del Sol. Veurem tres punts molt brillants, això són planetes, no són estrelles. També sortiran estrelles de la constel·lació de Lleó, les veurem en el cel, i si tenim molta sort, podem veure qualque llàgrima de Sant Llorenç, perquè avui és el màxim de les llàgrimes de Sant Llorenç, i en el moment de totalitat hi ha fosca suficient per veure qualque estel fugisser, si és que tenim enorme sort de veure'n a qualcun.

0: Quin espectacle, no?
1: Quin espectacle. Quin espectacle. És que Anna Maria no saps el que s'ha perd.
2: Bé, jo són llàgrimes de Sant Llorenç, els he vist qualque vegada, sí, això sí que és vera, sí. Que però bé.
1: No fa falta posar-se ni oera ni res, però són llàgrimes de Sant Llorenç.
2: No.
0: Veurem
1: però...
0: quin espectacle fan fame, els humans, eh?
1: Ja, veurem.
0: D'aquest espectacle natural.
1: Lo que
0: per cert, en Francis Maria. Bailey era l'astrònom anglès que va descriure el fenomen de les perles de Bailey de manera clara el 1836.
3: Contra la no.
2: Ai, què ha dit?
1: Què ha dit, en Lluís?
4: Contra la fam...
3: Contrera no t'enteres.
1: Contrera no t'enteres.
0: Contrera fam, contrera no t'enteres.
2: Bé, no m'enterava ja ni ningú.
1: Tu t'ho pensaves que era una beguda.
2: Era una broma, era una broma, però... Jo és que he pres notes, Miquel, perquè ha dit tres planetes, Mercuri, Venus i Júpiter, i després és que embuix de xoc aquesta expressió, Pep Marcús, m'ha encantat. Per tant, tot això, si ho consigo veure avui, m'ho heu d'explicar demà.
1: Ja t'ho explico, no? Si ho veig, perquè no sé si de canvi que força veurà el sol, també, ja. Si no, ja miraré la llibre de Sant Llorenç.
0: Ho veurem ara, distingir o identificar. No sé si som tan experts.
2: És que jo m'ho colat un poc, perquè clar, tot això passa en un minut, una cosa darrere l'altra, fent bé les ueres, ho veig com molt complicat.
0: Sí, són massa coses.
1: Són moltes coses, moltes coses. Però bé, ara que ja sabem tot el que hem de tenir en compte durant aquest eclipsi d'avui, hem demanat als nostres oients, amics i col·laboradors que ens expliquin els plans que han fet per observar aquest fenomen i començam escoltant el nostre col·laborador, en Jaume Bernat Adrové, que té ben clar, però claríssim, de fa dies, que farà avui hora baixa.
5: Bon dia, i de nosaltres partirem des de Serenal de Llum Major, a veure l'eclipse, amb un lleut que deu tenir 50 anys, construït per un mestre d'aixa de Pollença, que li deien en Clemó. Mon pare va comprar allà fa molt d'anys, era el seu somni, tenia un lleut, i la veritat és que costa de mantenir perquè les barques de fusta són complicades, però aquest any mos hem encaparrat i hem anat fent les revisions amb mon pare pertinents i anant provant el motor, perquè d'un motor d'aquests d'estem de la República, motor de camión, i estem il·lusionats, per una part, i per l'altra una mica assustat, perquè diuen que serà com un apocalipsi, això de l'eclipse. I just ahir me varen dir que també veuríem com unes ratxes verdes que ja en parlava en Ramon Llull. Ja veurem què serà. Esperem el manco disfrutarà i supos que serà un dia que recordarem el manco per tot el trull que hi haurà.
0: Ens encanten aquestes històries que ens revolten l'eclipsi. No l'eclipsi en si ni...
1: És que per això demanem els àudios, també.
0: Clar que sí, eh?
1: Tota si tampoc t'hauria de dir el mateix...
0: D'en Jaume Bernat, sí.
1: Millor això.
2: Sempre t'han encertat el nostre Jaume Bernat.
0: Perquè diu que surten en Llu, però no ha dit on aniran.
2: Ha dit que sortiran de Llu Major, no?
0: De Serenal. De Serenal de Llu Major, sí. Però no ha dit en quin punt se situaran.
2: Home, és que si no el copiaran, ja està bé.
0: Sí, exacte. No trobaran el redol que volen trobar. Que bé, en Jaume Bernat.
2: Sí, però tenim més gent. Tenim la Mercè Sastre, que ens explica que fa temps que prepara la vetllada d'avui i veurà l'eclipsi des d'un lloc ben privilegiat.
6: Hola a tots els oients de Tenton. Nosaltres ens fa especial il·lusió viure l'eclipsi. Nosaltres tenim una casa, un lloc privilegiat, a Banyalbufar. I fa temps que estem organitzant amb tota la família poder veure aquest esdeveniment únic, que creiem que serà molt, molt especial. El meu home té un telescopi, hem preparat uns monitors perquè els nens ho puguin veure, tots tenim ueres, hem explicat a tots les instruccions perquè sigui un eclipsi segur, i la veritat que ens fa moltes ganes, perquè jo record tots els estius veure les postes de sol a Banyalbufar, i aquest en concret, aquesta posta de sol, crec que serà inoblidable. Així que res, tothom que pugui a veure l'eclipsi.
2: Inoblidable.
1: Inoblidable. Sí. Tothom que pugui veure l'eclipsi. Maria?
2: Jo no puc. Perdona, jo està convidada a Banyalbufar en aquesta casa. Mercè, una besada ben grossa.
0: I no hi vas.
2: Clar, jo no puc accedir, o sigui, l'hora que surt de la ràdio no puc anar a la serra. Me diran tiruri.
0: Si podem evitar desplaçaments, s'han d'evitar.
2: Clar, sortim a misses dites, ja no...
1: Exacte.
3: Sí, si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
1: No se puede.
2: Exacte, la que puede, puede, la que no puede, soporta. I ja està, això diu no hi ha un maico.
1: Va, tenim més gent, més gent. No, Jeroni Benrey, mos diu que li fa molta il·lusió poder observar aquest fenomen tan extraordinari, l'escoltam.
4: Nosaltres esperam aquesta eclipsi d'avui amb molta il·lusió, amb expectació i també amb una mica d'incògnita. A veure què serà, això que ens n'hem parlat tant, que evidentment no hem vist mai, que sabem que no podrem tornar a veure. Per tant, amb ganes. I el veurem, com que som a vorera de mar, a Sillot, per tant, estan molt baixets, pujarem a lo més amunt que ens podem enfilar, que a dalt de tot de l'edifici, i tot i que ens ve molt justet, perquè hi ha unes muntanyetes, ja han calculat una mica i pensant que se podrà veure, i per tant, això, a disfrutar del moment.
2: Però bé que don't turn around, com sí. Diu una
0: Bonnie Tyler. Una Bonnie Tyler. No sabia que quan feia aquesta cançó sonaria tanta.
2: Pobreta, que mor va deixar sí, fa unes setmanes.
0: Un dia, sí, un dia com avui.
2: Mític,
0: bé, sí.
2: Banda sonora mítica per aquest gran dia històric. I na Paula Mir ha fet un pla amb els seus amics i ja fa uns dies que varen anar a comprovar si es veuria el sol des de la platja on el volen veure.
7: I doncs els meus amics han decidit veure des de la platja de la zona est de Mallorca. No desvelaré ubicació perquè no se massifiqui aquest lloc. El pla és anar allà una hora o dues abans, posar les cadires, coixar el nostre lloc, veure l'eclipse i anar a acabar a sopar a la platja i veure les llàgrimes de senyorens. Dilluns vam anar a veure, menys si se va bé, però ara tenim un problema que se van nivolar a la posta de sol, però nosaltres creiem que sí que se veurà bé. I confiem.

0: I acabam escoltant en Abel Matamales, que mos conta que el veurà des del Gaida.
1: Hola, mira, pues, avui amb la meva família i uns amics pujarem a un puig del Lleida per poder gaudir de l'eclipsi. Tenim pensat sortir entre les 6 i les 6 i mitja per arribar en temps, cercar un bon lloc i poder gaudir de l'eclipsi complet. Una vegada ja s'hagi acabat, tornarem cap a casa on amb tota la família hem organitzat un sopar de fresca per acabar de celebrar aquest dia tan especial tot plegat. Serà una experiència molt guapa per compartir amb la família i els amics i sobretot una ocasió que segur que recordarem durant molt de temps. Gràcies, adeu.
2: Vaja, des del Gaida, però no...
0: Supos que com tu.
2: Des d'un puig, sí. Però no el veurà des d'un punt d'observació, com és el camp de futbol.
3: Exacte.
2: Eh? Home, jo el Clitzi...
3: El Clitzi no, però sopar la fresca m'ha agradat.
2: Sí, sí, sí. Clar, això, totes aquelles històries, tot allò que,
0: tot va junt.
2: Que envolten ja, sí. Aquest dia d'avui...
3: Tot un ritual, tot plegat.
2: Sí. Sobretot estar en companyia dels teus i llavors això, sopar... A fer allò que vulguis fer.
3: Un brindis, una xerradeta, el que vengui.
0: Sí. Va de tot. També heu de saber que si sou Conna Maria i no voleu veure aquesta clitxi...
3: Que dolent, no ho
0: he vist. Si no ho podeu fer de cap manera...
2: Crec que, Maria, demà tindràs una entrevista.
3: Crec
2: una entrevista de mitja hora.
0: És l'única persona que no ha vist la clitxi.
3: Estan a punt d'arribar els haters cap a la meva persona.
0: Demà si vols, de notícia del dia...
2: Sí, sí.
0: De notícia del dia te feim a tu. És que serà noticiable demà.
3: Vinga. Com vulguis.
0: Ja veurem. Però bé, volem dir que IB3 Televisió fa una programació especial amb el seguiment minut a minut d'aquest fenomen i a IB3 Ràdio els companys de Xiu Xiu també han preparat aquests continguts especials.
4: Bon dia tot el dia, companys, amics de Tentol, aquí Xavi Oliver de Xiu Xiu. I bueno, avui fem un programa especial, connectarem des de les quatre illes, Formentera, Eivissa, Mallorca, Menorca. A Mallorca en Jordi nostre serà el Gaida, jo el veuré des de Malloris. Sort que el puc veure en directe, perquè si hagués hagut de quedar a l'estudi m'hagués sigut molt de greu, me fa molta il·lusió. I després també, Nines, serà l'estudi central, l'estudi d'IB3 Ràdio amb Nenora, i bueno, serà una mica des d'on veurem nosaltres l'eclipsi, d'acord? Bé, elles no el veuran, però bé, en Jordi i jo, sí, sortadament. I bueno, entrevistarem també tothom que sigui per allà, tothom no, però tothom que puguem entrevistar, que m'ho expliquin com han arribat fins allà, des de on venen, l'il·lusió que tenen. I bueno, serà un dia molt especial i que ens fa moltes ganes a tots.

0: Bueno, m'acaba d'arribar una informació de darrera hora.
1: Ui.
0: És molt important, eh?
2: Però hi ha canvis de guió? O sigui, de guió no, de tento el de guió.
0: No, però potser canviarà vides.
2: Per què?
1: Com que vides?
0: Ui. Signes de l'horòscop que tindran un cop de sort amb l'eclipse solar del 12 d'agost. A voler saber si sou desafortunats?
1: Jo suposo que no, mai tens sort, però bé. Ja.
0: Àries, que sóc jo.
2: Sí.
0: Leo, sí. Virgo, Escorpio, Aquario i Piscis. No. Sou qualcun d'aquests?
1: No. Bé, és que no, tampoc m'ho sorprèn.
0: Demà us contaré que tal la sort.
2: Així que no tindrem sort.
0: Jo sí.
2: La resta no tindrà sort.
0: Jo que no el veurem,
2: igual.
0: Sí.
1: Menys si tot quedaran sets, manco de Maria.
0: No, per favor, alerta'ns els ulls.
2: Per tant, demà, Maria, doblement...
0: entrevistada.
2: Ets entrevistable, sí. Sí.
1: És que demà te podem entrevistar, sí. Tu, Maria.
2: Sí.
0: Perdona, ja està, ho havia de dir.
2: Bueno, tota aquesta gent que hem volgut tenir avui aquí a Tèntol, gent que veurà de maneres diferents i amb la seva gent, aquest eclipsi, que és el fenomen, anava a dir del segle, no.
0: Sí?
2: No, és l'eclipsi del segle, però no és el fenomen del segle.
0: Depèn com ho miris.
2: N'hi ha hagut més i... d'eclipsis, no, d'altres fenòmens del segle, suposo que n'hi haurà més. Però sí, des de l'eclipsi del segle ha estat un fenomen.
1: Exacte.
2: És un embarbussament, això.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: les ofertes d'habitacions més habituals. Quan reservam un allotjament turístic, una de les primeres coses que miram és quin tipus d'habitació necessitam segons el nombre de persones. Per a una sola persona, tenim l'habitació individual. Si viatjam en parella, l'opció més habitual és l'habitació doble, que pot tenir un llit de matrimoni o dos llits individuals. Si som tres persones, podem triar una habitació triple, amb diferents combinacions de llits. I si viatjam en família o som un grup més nombrós, podem optar per una habitació familiar, pensada per a tres o més persones i amb, com a mínim, dos llits per adults. Però no tot depèn del nombre de persones. També podem triar segons el nivell de confort que cercam. Des d'una habitació estàndard fins a una habitació superior, una habitació de luxe o una suite. Una paraula aquesta que prové del francès i que designa una habitació o conjunt d'habitacions més ampli i confortable. Suite és un terme interessant. És un manlleu del francès que el català ha incorporat. L'equivalent en català seria habitació de luxe o habitació premium, segons el context. I res més per avui. Terme explicat, terme acabat.
1: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
2: Les 4 i 34 minuts, na Marina Bennàsser no la tenim. Tenim na Marina Huguet.
3: Marina Bennàsser deu estar
2: en remull.
3: Sí, vull pensar, vull pensar. No sé si a la mà
2: no
3: o si a la piscina.
2: No és gaire bona hora, però...
3: No, a les 3 no és hora.
2: No, no. Bé, a les 3, 4 i mitja.
3: Ai, sí. És que jo ja també estic aquí un moment.
2: Sí, perquè a les 3 encara no hauria ni començat.
4: No.
3: Ja. Jo també estic desubicada, és l'estiu.
2: Hora d'horeta, vaja.
3: Exacte.
4: Sí, ara pega molt fort el sol i fa molta calor.
3: Ara no m'es convé, no? A més, avui, depèn d'allà on siguis, convé que no surtis d'aquí teva o que t'estiguis en el torredolet i que no t'amaguis més.
2: Clar, nosaltres dubtàvem de si vendries, perquè, clar, s'adona aquest fenomen...
3: Ja som una kamikaze.
2: ...tan únic.
3: Ja, jo...
2: El veuràs, però?
3: Jo puc ser una miqueta gretlin, jo som un poc gretlin.
2: O seràs tan kamikaze com na Maria, que no el veurà.
3: Jo som gretlin, no, jo hi aniré, perquè vaig a veure la meva família, que tota la meva família hi va, jo vaig amb la meva família.
4: Sí. Però, està justificat.
3: Però s'ha de dir que jo he pensat molt fort, per favor que plogui.
2: Ui.
3: Ho he pensat, ho he de dir. Però, no val de res que jo ho pensi. No,
2: per
3: no
2: ploure, ha de ploure molt.
3: Sí,
2: perquè
3: sí.
2: Fa un ruixat, vaja, de quatre gotes...
3: La meva idea era que estàs...
2: Com que faci net.
3: Que donàs esperança fins al darrer segon i després que ploies molt. Però diguem
4: Marina.
3: Que no serveix
2: que
3: res que jo
2: veure,
3: ho pensi.
2: L'eclipsi. La gent no partiria,
4: no? No, la idea és que no se vegi, se l'estim.
3: He dit que som un gremlin.
4: No ho estàs entenent.
2: Sí, però intent...
3: He dit que som un poc gremlin.
2: Però
3: el guapo de tot això és que jo ho pensi i qui ho digui, no serveix de res, no qui mira.
2: Serà allò que serà.
3: Serà allò que serà. No, se veurà bé, la gent disfrutarà, ho farà fantàstic, serà preciós. Jo hi he voltat perquè estàs un poc ennigolat.
2: I de bo no ho veuràs? Bé, tampoc no has de donar les coordenades concretes.
3: L'ubicació, exacte, a Felanitx, en principi, sí.
4: I creus que podràs arribar a Felanitx en sortir d'aquí?
3: Jo espero i desig que hi pugui arribar. I si no, tampoc no és d'això que diguis,
2: ai,
3: si no ho veig, me pegarà un...
2: Han de fer una comitiva amb un paperet que posi vetres.
4: Sí, no mos les han donat, jo ho pensava, per tornar a casa nostra, com ho feim. Sí,
2: no podrem passar. Tornar, evidentment.
3: Ja vull pensar que com que tampoc no és que sigui una de les zones
2: no
3: com a
2: hiperafectades,
3: no se serra, la meva parella és de Puigpunyent, i jo ja l'he fet s'escolta de vés en vermell, quan tornis...
4: Ha quedat allà,
3: Ha pujat i ara després tornarà a baixar. I jo me n'he fruixat d'anar-me a Puigpunyent.
2: Bé, de totes maneres, tot resident de llocs on hi ha restriccions poden arribar,
3: Jo crec que residents hauríem hagut de tenir una vista privilegiada des de damunt de la foradada, cosa que no passarà.
4: No.
3: No passarà.
4: I de forma en tot tampoc passarà.
3: Ni cap lloc que sigui així superguapo i vol de veure, no passarà, no serem els residents, aquí serem. Jo crec que hauríem de tenir passe VIP, però no passa res.
4: VIP, i doi no.
3: Ai que no.
4: Estaria bé, però no.
3: Ho veus com ara entens perquè som un poc un gretlin, jo.
4: Si jo no el veuré, Marina. Si
3: no
4: el veuràs.
3: Tu t'has baixat d'esquerra.
4: Jo sempre ho he viscut així, tampoc no...
3: No, que això que sigui de segle...
4: Ja ho veuré per la televisió, jo no m'ho vull quedar cega.
3: És que ho veuràs millor,
4: Total.
3: Ho veuràs molt millor.
4: Però heu de passar pena.
2: Aquí a quedar-te cega, hi ha una passa, ben que dir, si ho fas en les mesures de seguretat convenients i prudents, sí, com esperen que faci tothom.
4: Sí,
3: eh? Sí, perquè nosaltres i vosaltres, si de petits, no fèieu la típica caixa negra en l'escola.
2: Ai, sí.
3: O a l'institut. Jo sí, qualsevol sí, any sí. Vam fer com una, no sé si era una caixa negra o un no sé què vàrem fer, no sé quin potingue vàrem fer, que era per un principi mirar un eclipse, que crec que ara ens han deixat ben clar que ni radiografies, ni plàstic
2: jo,
3: negre...
2: Quan era petit, que em vaig viure d'eclipsis, les miràvem amb radiografies.
3: Sí.
4: Ai, Déu meu.
3: Sí, sí, sí. Època... Jo també n'he mirat amb radiografies. Sí.
4: Ai, Déu meu. Sí, sí, sí. No, no.
2: I estem arribats. No feim cap crida a emprar les radiografies. No.
3: No, ens és el
2: que...
3: contrari.
2: Exacte. Que fa dècades enrere sí que aquest mètode s'utilitzava.
3: Però ara ja no. Ara, ja ara no. Ara m'ha evolucionat.
2: S'han tombat. Ja sabeu que heu de emprar... Ho eres amb un distintiu normatiu que
3: homologades.
2: Aquest distintiu és ISO 123-12-2.
3: Jo els he comprat a una farmàcia, no, una òptica, i esperaré que siguin els que toquen.
2: T'apunta aquest distintiu?
3: Apunta molt. En el front, però.
2: I deia tothom que s'hi fixi, que duguin aquest distintiu normatiu. Bé, Marina, avui xerram de
3: avui
2: dibuix.
3: Avui xerram de dibuix. Però jo vos volia demanar abans sí? Si... d'ençà que m'ho van veure si ho llegit qualque còmic.
2: No,
4: jo no. No, però ja he vist la pel·li de Heartstopper.
3: I què tal, què tal? T'ha perescut?
4: Molt bé, una monada, com una sempre. Monada. Clar, tot és de color de rosa, però... Sí. Però bé, fa patir un poc, també, oh?
3: Sí.
4: En cert moment.
3: Sí, sí, sí.
4: Molt
3: sí.
4: Bé.
3: No, ja està, no, era, una mica, era un xec, era com els d'Olimpio, saps? Que passes allà, bueno, anem si ha quedat res.
2: Na Maria ha fet part dels deures, jo no. No.
3: Molt malament,
2: sí, no he llegit. Més, de fet, que és que d'ençà que m'ho veren, no he llegit res.
3: Ai,
2: bé, no he llegit res.
4: És que en Celestí té una vida social molt plena. Tu, Marina, no ho saps, és una cosa...
2: Dia a dia sí que llegeix, que evidentment, notícia això, però sí. ni cap llibre. No, sí, sí.
3: Això no, no li pots dir, enrere. O només triar una persona que se dediqui a llibres, no pots dir-li que sigui animalada.
2: I manco còmic, perquè...
3: Ai. Ja vos duré
2: no
3: qualque dia.
2: No em sol agafar habitualment.
3: Vendrem una senyeta. Un dia d'aquests, vos el repartiré.
2: Vinga.
3: Però no, avui hem vingut a xerrar des dibuix.
2: Des dibuix.
3: I jo vos volia demanar, perquè això funcionava com a l'escola, aquí tots ho fèiem entre tots. Vosaltres dibuixau?
4: Ui, sí.
2: Sí?
4: Jo de petita moltíssim, era el que feia sempre, sempre, sempre. I ara no tinc gaire temps, però si pogués ho faria.
2: A veure, jo de petit dibuixava, perquè a l'escola i de menut dibuixes i te fan o te feien...
3: Això vol dir que t'obligaven a dibuixar?
2: Però no era el meu fort.
3: Però no era el teu fort?

0: No, jo vos ho demanava perquè el dibuix és una d'aquestes coses que, com bé heu dit, o és una cosa que fèieu de petits i heu deixat de fer, o és una cosa que encara feis, però de manera com molt anecdòtica. És una cosa que també m'ho genera molta ansietat. O hi ha gent que li genera ansietat, malestar, o ja entra dins el judici de si s'ho fa bé o si no ho fa bé, sobretot perquè a l'escola ja crec que hi ha un tram d'edat allà on deixant de dibuixar lliurement i començant a dibuixar com pensant que ho han de fer o com els altres m'ho diuen que ho han de fer. Però jo vos vinc a dir que és igual que en dibuixeu, l'important és que ho faceu, perquè dibuixar du molt de beneficis a nivell mental, no només que mos relaxa, sinó que també mos ajuda a generar coneixements i generar pensament. I per què és això que vos explico? Doncs perquè dibuixar, a part de facilitar tot això que vos he dit, i ara estic fent una mica estens fins que m'estic mirant, ara ja
1: Vinga,
0: està.
1: Vinga,
2: no feies estens ara.
0: Ara s'ha notat.
1: No gens.
0: No gens, som superprofessionals. No, és que volia dir una paraula exacta i no m'ha sortit.
2: Què tens apuntada?
0: Ja volia dir és visible thinking, però ja volia dir-ho superbé i no m'ha
1: yes.
0: sortit.
1: Visible thinking.
0: Visible thinking és una metodologia educativa que aposta per integrar els processos de dibuix en els processos de aprenentatge. Això què significa? Que moltes vegades ens centrem més en el resultat que en el procés en si. En canvi, amb el visible thinking, el que ells proposen és fer una sèrie de passes per tal de veure quin és el procés mental que han seguit per arribar a una resposta o arribar a un resultat. I això se pot fer també a través del dibuix. Això se fa a través de l'observació, interpretació, relació d'idees, justificar el que se fa i per què se fa, reflexionar sobre el que s'ha fet i després generar un aprenentatge. I és una manera de visualitzar quin seria tot aquest procés d'aprenentatge. Per exemple, a un infant li podem demanar que en lloc de que mos escrigui o que mos expliqui verbalment un aprenentatge, que el mos dibuixi, per exemple.
2: Mira, jo ara he presenciat un dibuix en directe
0: sí.
2: que està fent en Lluís Fortesa.
0: Oh.
2: I crec que m'ha dibuixat això.
1: És
2: sí, són jo. És un principi de...
1: Clar, que
2: sí?
1: en són llums ara reflectits en el
2: clar,
1: vidre.
2: És una
1: no
2: cara amb auriculars, el micròfon... Són jo.
1: Sí.
2: Són jo.
1: Què t'apareix, sí. Lluís?
0: Jo crec que això, cada dia, dibuixar els convidats i la gent que ve aquí i em pot fer un còmic o em pot fer un fanzine, com a mínim.
2: Clar, en Lluís ara pot dibuixar perquè, clar, tenim els micros oberts, la música de fons i ja està, no ha de fer...
0: Però
1: no ha tocat botons.
2: Exacte, no ha tocat botonets.
0: Bé, tampoc no és que estigui fent un dibuix d'una estàtua grega allà on
2: no.
0: ha de mil·limetrar exactament
2: no, no és cas.
0: Les proporcions.
1: Clar, que
2: no
1: si diu això, no.
2: no
1: sé què àurea, la proporció àurea...
0: La proporció àurea, que sí. tampoc no és que existeix qui massa, perquè la ja. gent no és proporcionada àureament.
1: Sí. No som ni simètrics, o sigui, mitja cara, o de llargar i de cos i de braç. I...
0: Exacte, bé. Això bueno, se compta amb els caps, lo típic que diuen que un ésser humà, adult, són buicats, a mesura de buicats, però bé, això ja de belles arts no fa falta que entrem, si no voleu. Però ja podem ficar-nos allà on volíeu.
2: Vinga, seguim.
0: Però,
2: sí,
0: però
2: deies,
0: bé,
2: Marina?
0: Això... Per tant, el dibuix no té per què ser només un producte artístic o ser només una cosa que fan les persones que se dediquen al món de la creativitat. Pot ser una cosa que facem tots. A més, que s'ha demostrat que dibuixar ajuda a recordar. S'han fet un experiment allà on se demanava a persones que triassin. Hi havia una sèrie de paraules i els havien de triar si aquestes paraules les havien d'apuntar o les havien de dibuixar. I llavors se va veure que les persones que dibuixaven les paraules després eren més capaces de recordar-les, més que aquestes persones que les havien escrit. Per tant, ja veiem que dibuixar no només serveix per aprendre o per generar coneixements o per veure com fa un procés de pensament en el nostre cervell fins a arribar a una conclusió, sinó que també ens pot ajudar a recordar. I per acabar, també, dibuixar ens ajuda a generar aquests coneixements, perquè, clar, no posar un infant davant d'un full no, i dir-li que dibuixi no significa que el que faci... respongui a les nostres demandes o a les nostres expectatives. Quan posem un infant davant un paper i li deixem lliurement que ell s'expressi, el que pot sortir pot ser tot un món fantàstic que justament quan comença l'etapa de primària és quan aquest món comença

0: comença una miqueta a ficar-se dins uns carrils i és allà on entren les expectatives des de fora. Els infants d'infantil, és veritat que depèn de si té un adult de vora que el vagi recolzant i el vagi... vagi fent que dibuixi lliurement o si té un adult de vora que li va dient el que ha de fer. Però normalment a infantil els infants dibuixen sense preocupar-se massa de si està proporcionat o si no està proporcionat o de si és guapo o de si és lleig, perquè el dibuix se considera una manera de... o és un joc, és una manera de jugar. En canvi, quan comencen a l'etapa de primària, és un moment allà on, a part de que els volen encaixar socialment, també és un moment en què els adults consideram que han de tenir uns certs coneixements aquests infants i els exigim unes determinades destreses que són inventades completament pels adults.
1: Clar, això, lo típic de no te sortis de sa línia,
0: sí.
1: No? Que també era com un torment per segons qui, de petit, i com des aquestes expectatives de que dibuixem una casa i tu tens una cosa dins el cap i s'infanta en té una altra i perquè no està igual de bé.
0: Clar, més que res perquè nosaltres tenim una imatge estereotipada de lo que és una casa, de lo que és una flor, de lo que és un lo que sigui dins el cervell. I quan li demanen que dibuixi una flor o una casa, demanen que dibuixi aquella flor i aquella casa, que supos que tots vos imagineu, el típic quadrat amb un triangle damunt i una ximenea que té un poquet de fum si fa falta.
2: Sí.
0: Però resulta que hi ha moltíssims tipus diferents de cases en aquest món,
2: clar.
0: Igual que de flors. Segurament, si a vosaltres de petits algun moment vos varen dir que no estàveu dibuixant bé, o que ho tornàssiu a fer, o que ho borràssiu, o que no sortíssiu de la línia, podria ser que això, aquestes petites gotetes en el final vos fessin que deixéssiu el llapis a part i que no volguéssiu seguir dibuixant, que de fet és una crisi que es mostravam a les mestres més cap a primària, en què els infants com que volen deixar de dibuixar, perquè senten aquesta pressió. Per
2: clar,
0: això,
2: quan te limiten.
0: Clar, quan comencen a limitar-te. També s'ha de dir que no és important dibuixar bé o dibuixar malament, l'important és dibuixar i experimentar i provar-ho i que no passa res. Jo a vegades he d'anar a classe a adults i estan molt frustrats perquè ells voldrien respondre a unes característiques molt concretes de lo que ha de ser un dibuix ben fet i els dibuixos no estan ni ben fets ni mal fets. El que sí que poden és transmetre més o transmetre menys. Però un dibuix, no sé què te dediquis de manera professional a fer retrats realistes o a fer storyboards, a fer un tipus de dibuix molt concret que sí que ha de tenir unes característiques, dibuixar no hauria de ser ni tan complicat ni fer-nos tant de mal
2: clar.
0: De caps.
2: Tots haurien de dibuixar, no? Com sabem de
0: lletres. Jo recomanaria que tothom dibuixés.
2: És a dir, com sabem escriure.
0: Clar. És que
2: estaria bé.
0: Estaria bé que tots dibuixessin.
2: Que tots dibuixessin.
0: Però
2: no sabré dibuixar.
0: No sabré dibuixar, no
2: fa falta. De manera creativa. No,
0: ui, és que has encetat un altre meló.
2: Clar,
0: perquè
2: és que n'hi ha
0: molts. És que clar, que és la creativitat.
2: Clar, també.
0: Vull dir, la creativitat no és generar una cosa no res, és partir d'una cosa que ja existeix i generar una cosa de diferent. Però, contestant a el que tu m'has dit,
2: sí.
0: Jo animaria que la gent dibuixat sense preocupar-se de si ho fa millor o si ho fa pitjor, senzillament que ho fes. I les formes aquestes que tu m'has dit, que dibuixaves en el paper, que és el típic que fas quan xerres per telèfon o estàs una miqueta despistat,
2: sí.
0: Això hi ha un professional que ja no està entre nosaltres, però que s'anomia Arno Stern, i te diria que aquests dibuixos que tu estàs fent són unes formes primigènies que és el que fa tothom arreu del món, que de fet aquesta persona va dedicar la vida a investigar el dibuix i va descobrir que a qualsevol part del món, independentment de la cultura, el nivell social, o de si aquestes persones estaven més aïllades o menys aïllades de la societat, va veure que tots passant per unes mateixes fases de dibuix, i aquestes fases són les que a vegades queden estroncades per això, bueno, per dir als infants com ho han de fer. Però són unes fases que tots haurien de passar, igual que les fases de l'escriptura. I hauria de ser aquest dibuix lliure.
2: Clar, dibuix lliure que s'hauria de, o s'ha de potenciar.
0: Sí. Exacte.
2: Entre els infants, tant a escola com a
0: casa.
2: A casa.
0: I sobretot també conèixer una mica quines són les capacitats físiques dels infants, perquè a un nen infantil no li pots demanar que tingui aquesta curesa o que no se surti de la línia, perquè a nivell motriu la motricitat fina encara no està ben adquirida i és impossible que te faci uns traços nets i definits i dins un marc com t'oferia una persona adulta, perquè el control motriu no és el mateix.
2: Molt bé, Marina, vols afegir respost? Tot dit, bé, podríem...
0: Podríem més, seguir eternament.
2: Ens podríem estendre més.
0: Ens sí. podríem estendre més, però ja ens estendrem quan vengui la Marina Bernassa, que supos que tindrà coses a dir també.
2: Beníssim. I Marina Huguet, gràcies i bon eclipsi. Exacte, tot allò que comporta familiarment,
0: exacte.
2: Està plegat.
0: Que vos ho passeu bé.
2: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en Catses Nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
7: I de pràcticament 6 minuts falten per arribar a les 5 en punt i heu de saber que aquest diumenge l'arquitecte i també investigador sinauer Joan Vanrell presenta el seu darrer llibre titulat La petjada sinauera, el cançoner popular de Catalunya.

0: Un llibre que se centra en els anys 1924, 25, 26 i 1930 i que es presenta diumenge a les 7 de l'hora baixa a la sala d'actes del consistori de Sineu dins el marc de les festes d'aquest poble.
1: I ja el poden saludar, Joan Bonrell, com estàs?
2: Estau.
0: Ara
1: te sentim. Joan, com va?
2: Bé, content de poder estar amb altres.
1: Com van les festes?
2: Bé, les vivim intensament. Beníssim. Ara ens queden un grapat de dies.
0: Què tal els carretons, com es va contar que sortíem una somera?
1: Sí.
2: Bé, no, vam anar... Sortim amb una somera per les corregudes dels cors, però enguany la tenim un poc malalt i no hi podrem anar.
1: Això era, arba. Bueno, esperen que l'any que ve sí, eh?
2: Sí, espera.
1: Clar, tot a punt per aquesta presentació d'aquesta petjada, si no ho era, del cançoner popular de Catalunya, que ho dèiem la setmana passada, va fer 102 anys que se feia aquesta primera emissió de les moltes que hi havia de l'obra del cançoner a Mallorca. I com la descriuries? Com definiries aquesta petjada, si no ho era?
2: Mira, primer de tot una efemèride, perquè avui, exactament avui, fa 100 anys que va venir a Sineu la missió específica dirigida per Baltasar Samper. Avui.
1: N'hi fet
2: venir,
1: aposta.
2: N'hi fet aposta, sí. Varen venir un dia 12 i estaren fins dia 13, dos dies íntegrament a Sineu. I és una missió específica que vengueren en el poble i van sojornar a Sineu. La petjada és perquè dins tot aquest material que ha de recopilat des que en zona popular de Catalunya, hi ha material de 1924, que és un dia que vàrem dormir a Sineu anant de Sant Joan a Maria de la Salut, i entrevistaren una informadora, na Tonina Benrell, que pulla, i varen apuntar una sèrie de cançons d'aquesta lota. L'any següent, l'any 1925, va ser dins el mar d'una altra ruta, passant per Pina, dia 7 de setembre, que varen entrevistar na Tonina Munà, a Sineu coneguda com a Comelles, i a Pina com a Madaconet, que s'havia casat amb un pinero, que era a la vegada un d'aquests facilitadors que anava portant gent perquè els missioners poguessin entrevistar. I aquesta tercera missió que va venir l'any 26, que és la que recordàvem ara, que fa centenari, que va entrevistar fins a 12 al·lotes de Sineu i 4 joves, i van recollir una infinitud de material. I la darrera, que mos agafa a Sineu, seria també de manera col·lateral, quan acabaven la de 1930, els varen dir que a la possessió de Sant Macià Negre, a Marratxí, hi havia unes coïdores de mel·les naturals de Sineu que cantaven molt bé. I van anar en aquella possessió i també els varen entrevistar.
1: Per tant, en total, varen ser 4 missions.
2: Sí, en 4 missions. Un total de 22 persones de Sineu, de 8 dones i 4 homes. I crec que lo interessant d'aquesta publicació és, a part de consignar íntegrament els materials recollits en aquestes 4 emissions, treure de l'anonimat aquestes persones protagonistes que varen informar en el cançoner, a més dels mediadors, que eren unes persones molt importants, que eren aquestes que facilitaven en els missioners trobar les cantadores i els cantadors que els facilitaven les tonades.
1: I de quin patrimoni estem xerrant? Què és allò important, més valuós d'aquestes 4 emissions? Tonades, oficis... Què és allò que se va poder recollir en aquesta obra?
2: Són bàsicament tonades de feines. M'hem de pensar que abans es cantar era una cosa com a natural i molt lligada en es fer feina, no? Així trobant tonades de feines del camp, com poden ser llaurar, de batre, de plegar figues, o de feines domèstiques, emblanquinar, a part d'altres cançons, col·lelades, romansos, que se cantaven en aquell moment. I lo interessant és això, que aquest musicòleg, el no musicòleg, que seria en Baltasar Samper, transcriu musicalment totes les tonades, i aquesta persona que l'acompanyava, un mestre, un literat, anava transcrivint totes les cançons. I hi ha molt de material de Sineu.
0: Clar, un patrimoni oral, com dèiem, que, Joan, no sé si ha estat una cosa per encàrrec que has fet juntament amb l'Ajuntament, o era una cosa que tu ja dues la corolla i vares decidir, vinga, endavant amb això.
2: Un poc tot, perquè, clar, un ajuntament com Sineu, que no és un ajuntament molt gran, investir una publicació d'aquesta índole, que són moltes pàgines, costa molt de dobbes. Per tant, un agraïment, primer de tot, a l'Ajuntament, que se va engrescar quan li vaig exposar la possibilitat de publicar aquest llibre, que diguessin que sí. I llavors pensava també tota la gent que ha hagut d'ajudar a identificar persones, a portar informació, que és un llistat molt, molt gros. En el final hi ha, si vols dir 30 informadors, no vols dir cap exageració, gent que t'ajuda, perquè de vegades posa, jo què sé, Margalida, Prau, Castanyera. És un llinatge molt comú, i castanyers també n'hi ha molts. Arribar a esquetir quina Margalida Castanyera era en qüestió ha estat aquesta feina que mos ha duit.
1: Joan Marrell, enhorabona per aquesta feina, un llibre més que s'afegeix en aquesta obra d'Es Cançoner, que en aquestes emissions que se varen fer, de llibres que s'han publicat ja en aquest darrer temps. Dissabte, diumenge, a les 7. Mos hi veurem.
0: Gràcies.

0: títol.
1: Heu de saber que aquest divendres la saxofonista manacorina Maribel Serra actua a la institució pública Antoni Maria Alcover.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

I de quan són les 5 i 5 minuts, encetam la tercera i darrera hora de Tèntol d'avui. Continua el control tècnic en Lluís Fortesa, que a més de tècnic també és dibuixant, ens ha fet un dibuix fabulós, ara mentre escoltaven Marina Huguet. I avui amb la companyia de la saxofonista manacorina de 27 anys, Maria Bel Serra.